0: que són convidats els nostres nois, els nostres actors, els nostres personatges, a una festa d'aniversari de la noia que li agrada el personatge que interpreta el Vader. I clar, allà es troben una altra realitat, és el primer cop que van a un barri com aquell i passen coses.
1: Muchas cosas.
2: Us va costar sentir-vos identificats amb els vostres personatges?
3: No, els tres és com... A veure, la pel·lícula és com...
2: Sí, perquè falta el Pau, eh? Sí, és a dir, que sí, falta el tercer.
3: Tres, sí. Ens hem sentit com nosaltres, com som nosaltres mateixos, en un barri humilde, de, no sé, ha sigut molt fàcil. No hem tingut que forçar res ni res. Molt natural.
4: Sí, el paper dels personatges era com fer de nosaltres mateixos, o sigui, les característiques que tenien els personatges, l'Eric, l'Aiman i el Robert, era com si fos nosaltres, Omar, Vader i Pau. O sigui, tenien moltes coses en comú, llavors no era difícil d'actuar, era com fer de nosaltres, quasi.
2: La Marina i la Carol van començar amb xavales, ens parlaven de xavales, d'unes noies, entre les que hi havia una Ángela Cervantes, que no era com ara vicepresidenta de l'Acadèmia de Cinema Espanyol, eh? Mira-la sí, on sí, és, sí, eh?
0: Són bones en càsting, la veritat. Això és clau per ser bona directora. Fer bé el càsting principal.
2: Clar. I ara heu canviat la mirada i l'heu adreçat cap als nois, no? Hermanos. Per què aquest canvi? Passar de les xavales a hermanos, de noies a nois. Per què ara els nois, aquests nois, i en aquesta franja d'edat?
5: Jo crec que una mica xavales va ser identificar-nos més nosaltres mateixes, volíem sortir d'això també, de la nostra edat, del nostre context, i parlar una mica d'un barri més contemporani, més d'ara, no? I ens fixàvem molt a la gent del barri, dels nois que estaven al carrer, i és interessant també, a xavales potser era com una retornada al barri i tornar a sentir-te orgullosa de les teves arrels, i ara és una mica sortim del barri i ens apropem a una altra realitat i perdem una mica la innocència, no? Que a vegades tenim la idea als 15 anys, 16, que tot és possible i et dones una mica de cara a la realitat, de que en realitat no tot és possible, tot depèn del lloc on vens, en realitat.
2: A vegades t'estavelles, no? Contra una paret, no? Que no, amb la que no comptaves, no?
5: Sí.
2: Clar, tu la vas escriure, xavales, no?
5: Sí, jo vaig escriure, ja va dirigir i ara hem coescrit.
2: Ho teníeu una mica distribuït d'una altra manera, no? Perquè aquesta vegada heu decidit codirigir. Us era més còmode?
0: Ens vam adonar que vam fer un curt i va funcionar, vam estar còmodes també, clar, quan, en el moment del rodatge hi ha tantes preguntes a contestar, tantes decisions a prendre, que tenir una persona que pensa com tu, que coneix el projecte com tu, doncs ajuda molt, no? A dividir-se la feina i va ser, sí, va funcionar.
5: I bueno, que també les xavales, jo estava escrivint, però en realitat cada cosa ho parlava la Carol i reescrivíem i era com, el més natural és fer una coautoria, en realitat, perquè al final és el mateix, no? Estàvem fent això abans.
2: Sou com les Coen, no?
5: Més o menys.
2: Catalanes, el que passa que ara s'han separat els Coen.
5: Sí, sí.
2: Sí, no? El càsting va ser molt complicat, potser que ens ho expliquin ells també, no? Què us van demanar?
3: No sé, jo vaig explicar que a mi
2: com diu el meu nebot, dale
3: que,
2: no? Dale.
3: Sí, sí. Que a mi va ser que jo estava en una classe de matemàtiques a l'institut i de matemàtiques que m'avorria moltíssim i quan van venir a dir que em volia fer un càsting d'una pel·lícula vaig dir, no, per perdre matemàtiques, vaig anar.
2: I, o sigui, per no anar a la classe de matemàtiques.
3: Sí. I em van fer una entrevista amb el meu company, un company que tenia a classe, i d'això em van escriure per WhatsApp i em van anar trucant moltíssimes vegades per fer diferents proves, càstings, d'intentar interpretar una cosa que ens demanaven i hasta en verano.
5: Sí, sí, molts mesos, sí. Que una prova, després una altra trucada, molt bé, sí, total.
2: Què buscàveu?
5: Sí, buscàvem una persona, uns personatges, que, uns actors que s'assemblessin als personatges que havíem escrit ells donaven el perfil. Al principi, quan us vam conèixer, us vam fer algunes preguntes, no, generals, com us veieu, sí, quins són els vostres somnis, i sí que eren semblant una mica la cosa que teníem al cap nosaltres, i després ells tenien capacitat d'improvisar, no? Al principi us feien proves, entre cometes, no? De, imagina't que aquest et vol treure no sé què i ara tens un problema amb aquest. I llavors era improvisar, i ells, que com que volíem fer una peli molt viva i que parléssim amb les seves paraules, i teníem diàlegs escrits, però volíem persones que tinguessin com capacitat d'improvisar, d'imaginar i sense por, no? I d'arriscar, perquè també, sí, ha de ser molt valent les coses que han fet davant de la pantalla aquests nois, sense saber res de cinema en principi, no? Era com... Sí. O sigui, sense haver tenir carrera, vull dir, tècnica, i van fer un procés molt llarg de càsting, una prova en una altra, després assajos, amb una coach d'actors, una odissea.
2: Fins a arribar, com us veieu ara a la pantalla gran?
4: La primera vegada que em vaig veure a la gran pantalla, una miqueta de...
5: La gran pantalla.
4: Una miqueta de vergonya, perquè quan va començar a gravar, o sigui, jo també, o sigui, em posava molt nerviós al principi, però perquè n'hi ha moltes persones treballant al voltant de la càmera. Però gràcies a les directores, a l'acting coach i a tot l'equip, se'ns va fer molt fàcil. O sigui, era com tota una família, ens ajudaven, ens donaven consells, i va ser molt fàcil de gravar, la veritat. Sí, molt divertit també.
2: A mi saps què em va passar amb Hermanos? Que era com si els personatges de Barrio, de Fernando León de Aranoa, haguessin agafat una mena de nau intergalàctica, no, no el metro, sinó... o potser sí, el metro, una estació de metro, i es planten en el 2026, no? Mm-hmm. També és un retrat de la pel·lícula, en realitat és un retrat també de la joventut d'avui en dia. Mm-hmm.
0: Doncs aquesta era l'ambició, no? Que fos veritable, que fos de veritat i que es sentin reflectits, no? I era el repte, i jo crec que ho hem aconseguit, no? Que es veu una amistat veritable, i la seva manera de parlar, que també van treballar, i les seves ambicions i somnis.
2: Un argot, no? Teniu un argot de carrer, també, una manera de parlar entre vosaltres, això... Us venia per escrit, us venia ja donat, o vau anar incorporant algunes coses? Que bé, sí. Reparteixen els papers, aquests dos nois.
4: El guió, la Marina i la Carol ens van posar com paraules molt, molt de nosaltres, com per exemple tete, hi, paraules que utilitzem nosaltres fora de la pell, com per fer vida normal. Però ens van ensenyar de que el, com dir-ho, el guió no és una estructura plana, sinó que pots jugar molt amb ell, pots improvisar, posar per añadir noves paraules. Mm. Però n'hi ha escenes en les que nosaltres hem utilitzat paraules que diem nosaltres dia a dia, com per exemple la del trailer, la de hi.
2: No, què vol dir hi?
4: Eh?
2: Què vol dir hi?
4: Hi és com tío. Col·lega. Col·lega, sí, ah. Tío, oi, hermano.
2: Però, hermanos.
5: Sí, és hermano, no?
3: Sí.
5: En Tarija
3: és hermano, és com hermano.
5: Però tothom es diu hi.
2: Però no era bro?
3: Sí, és bro, sí. Hi, el literal.
5: No, però més hi, entre vosaltres
3: diu hi. No, però t'he dit això perquè és el mateix.
2: Molt bé, així aprenem també, no? És una pel·lícula per un target concret o no? O l'obrim? La podem obrir?
0: Jo crec que és per tots els públics. Parla de tres adolescents que van a una festa, però nosaltres la imaginem com un cavall de Troia, no? Que, bueno, mira, sembla que és això, que estan parlant d'una festa, però volíem parlar de moltíssimes coses, així que jo crec que és un target també adult.
2: Clar, els vostres amics estaran esperant, no? L'estrena, no l'han vista. O alguns sí, altres no.
3: En el festival, la primera vegada que la van posar en la pantalla, el festival...
0: El BCN Film Festival, que és el festival que dirigeix la Conchita.
2: Sí, va ser la primera... Sí, van anar molt... L'estrena mundial de la pel·lícula, sí. I va ser una nit fantàstica, Va agradar moltíssim, no?
3: Sí, i van anar moltíssims amics nostres.
2: Clar. era una projecció molt especial, no? Sí. La primera vegada que es veu una pel·lícula,
5: clar,
2: no?
5: Clar.
2: Això és,
5: sí,
2: és
5: i especial. Que la primera vegada que es veuen els amics a la pantalla, no? Que no s'ho creien quan deia a vosaltres, hem fet una peli.
4: A mi em deien que era que me l'estava inventant,
5: és una mica
4: que era
5: surrealista,
4: broma,
5: no?
4: O que seria un documental d'una cosa rara, però no, que no, que és de veritat. I ahí quan li vaig donar les entrades, ahí van dir, ah...
2: No, no s'imaginaven que fos veritat, no? Perquè com ara hi ha tantes fake news, no?
4: Clar.
2: També.
4: Sí, perquè...
2: No, dir, aquest s'està marcant aquí un farol, no?
4: Clar, i perquè jo també soc com una miqueta bromista, de vegades faig moltes bromes, al principi no m'ho creien, però després quan van veure que estava rodant la pel·lícula i tal, sí, sí.
2: Heu pensat o esteu fent alguna mena de promoció així entre gent jove?
5: Sí, a xarxes estem fent com els trends de TikTok, jo que sé, que a vegades es posa de moda, bueno, o sigui, duren 24 hores, no, els trends, sí. O què? Tipo així. No. Ara hi ha una tendència de que ells es veuen a la pantalla i es graven veient la pantalla. Allà, ara hi ha una tendència de que no sé què. I estem fent, també tenim un Instagram que es diu Hermanos por Tres i ells van penjant coses de col·legues, no? I coses així, molt de xarxes estem fent.
4: Sí, del nostre dia a dia.
5: Sí.
2: És el cinema català que es desmarca. També s'ha de desmarcar una mica, no? Hem de ser una mica més valents, més atrevits. Hermanos és una pel·lícula potser no habitual dintre del que anem veient en el cinema català?
0: Bueno, jo crec que és una pel·lícula que intenta reflectir el que és la realitat catalana, i la realitat catalana avui en dia és diversa i es parla moltíssimes llengües, és plural, és xarnega, hi ha aquesta barreja, i això és lo ric, i això és el que volien reflectir amb aquesta pel·lícula, que també, bueno... aquesta diversitat.
5: Sí, i es fan poques... Bueno, no sé si és una comèdia, no? Com ho diries tu? Però sí que és veritat
0: comèdia
5: que
0: hi ha
5: més tendència una mica al drama últimament, no? I nosaltres era com lleugeresa, parlar de coses molt sèries, però amb, no sé, amb entreteniment una mica.
2: Traient-li una mica de ferro,
5: sí,
2: també,
5: sí,
2: no?
5: Sí, sense drama, sense conflictuar els personatges, sense... No? Sense carències, en el centre que no sigui això.
2: És una pel·lícula que es desmarca i també que descentralitza també una miqueta el cinema català, no? Que està molt bé que rodin coses a Barcelona, que la pel·lícula passa per Barcelona, no? Però tampoc està localitzada a Barcelona, no?
0: No, en aquesta petita road movie passen també, comença al barri, un barri d'Estrarradi a Barcelona, passa per Barcelona i després acaba al barri alt de Barcelona i clar, nosaltres també tenim molt la intenció de mostrar un barri com el que nosaltres hem viscut, un barri totalment agradable, sense els conflictes o sense la duresa, no?, que es mostra normalment al cinema. No és la nostra realitat i no és la realitat actual. Els barris treballadors no són com ens els mostres al cinema.
2: Vosaltres què penseu?
4: Això que ha dit és veritat, o sigui, la pel·lícula no està sobrecarregada, amb fantasia, situacions que no són...
2: Disney, no?
4: Clar, sí, no té situacions de fantasia, de uah, què ha passat això, no, mostra la realitat de la vida de... La pel·lícula pot ser una nit del Vader i Mia a Cornellà, a Sant Ildefons, sí, sí.
2: Això està carregada. Jo, Joque Noche, Joque Noche, no? Sí.
3: Sí, literalment, en plan, explica un dia de tres xavales que no s'ha blanca.
2: Sí.
3: Que explica,
2: no, vas bé.
3: Que explica això de tres dies de tres xavales que podrien ser nosaltres mateixos. Que no forcem res ni passen locures ni res.
2: Perquè vosaltres aneu al cinema?
3: Sí.
2: Cada
4: vegada més.
2: Vull saber la veritat,
4: La veritat és que cada vegada més. Abans no n'hi anava ni un dia i fa poc vaig anar a veure dues pel·lícules.
2: Què has vist?
4: Vaig anar a veure Michael Jackson i l'altra no me'n recordo, una pel·lícula de por.
0: No et va impactar
2: molt. Heu vist Backrooms o Obsession?
4: No, aquesta l'he d'anar a veure.
2: Aquestes estan a la cartellera ara, eh? No sé si competireu.
5: Tenim competència, competència directa.
2: Sí.
4: No tenim competència.
2: Hermanos és la pel·lícula que pot servir perquè més gent jove vagi al cinema, aquí a Catalunya també.
0: Doncs tant de bo, això seria com un somni, però bueno, està dirigida a tots els públics i sabem que és molt difícil que vagin els nois de la seva edat perquè el cinema és car, així que, però bueno, jo crec que si la descobrissin, jo crec que sí que es ficarien dins.
2: Clar, vosaltres no podeu... Bueno, ja esteu fent les campanyes de TikTok, sí. Però més promoció entre els vostres amics i
3: sí, jo
2: companys. Tinc...
3: Entre els meus amics vam...
2: Els has convençut?
3: A tots. A tots. Uns 50 que vam a omplir una d'estes per una sala del cine, literalment. Ja. A tots els meus amics.
2: Ara també hi ha algun videoclub també que lloga la sala per fer aniversaris, fins i tot, i, no? Video instant.
0: Em sembla un planazo. Em sembla un planazo fer això.
2: Sí, no?
0: Podríem fer. Mm. Nosaltres quatre, i amb el Pau també. Què us sembla?
2: Doncs Hermanos, ja és a la cartellera la pel·lícula de les germanes Rodríguez Colás, ho puc dir així, no? Les germanes,
0: sí.
2: Se sent de molt bé, no?
0: Sí, clar, i tant.
2: I, no? Ja, Carol,
5: la marca,
2: exacte. Carol, Marina, gràcies per venir. A l'Albat i a l'Omar, moltes gràcies. I espero que la pel·lícula... Que sigueu talismans directament per la pel·lícula, no?
3: No, sí.
4: Tal qual.
2: Si la veuen, s'enganxen, segur, no?
4: No, jo és que...
2: A les vostres aventures, que déu-n'hi-do.
4: Jo és que entre amics i família anirà a veure-la. La película se cumplirá todos los cinemas de España ya.
5: Y del mundo entero.
4: También.
0: Internationally.
2: Gracias por venir.
5: Gràcies
3: a tu.
4: Gràcies a ti.
2: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4. Entra ara fent Diana, Dafnis Baldut. Molt bona tarda, Dafnis. Amb qui ens sorprens avui?
1: Hola, com estàs, Conxita? Bé, avui em fa molta il·lusió. Jo tenia previst fer una persona, avui, que la faré un altre dia, però resulta que ahir vaig veure He-Man Masters de l'Universo i he hagut de fer un viratge a la nostra... secció, perquè a mi em té el cor robat aquest univers, perquè és la meva joventut, la meva infància, i perquè hi ha un actor que és estratosfèric i que està bé que en parlem, que encara no n'havíem parlat. A veure, aquí tenim amb nosaltres, sisplau, avui, per fer-li Diana, a Idris Elba. Si hi ha un actor que sembla capaç de fer-ho absolutament tot, aquest és Idris Elba. Pot interpretar un detectiu brillant, un gàngster temible, un comandant especial, un déu nòrdic, i un DJ professional, o fins i tot un personatge d'una pel·lícula de fantasia plena d'espases, màgia i monstres. La seva trajectòria és una demostració que el talent, la perseverança i una bona dosi de carisma ens poden portar molt i molt i molt lluny. Nascut a Londres l'any 1972, Idrissa Acuna Elba, conegut mundialment com a Idris Elba, és fill d'immigrants de Sierra Leone i Ghana. Després, des de ben jove, va sentir l'atracció pel món de l'espectacle. Mentre molts adolescents encara dubten sobre què volen ser de grans, doncs ell ja tenia clar que volia participar en activitats teatrals i somiava amb una carrera artística. El camí, però, com sempre, no va ser fàcil. Abans d'aconseguir papers importants, va treballar en tota mena de feines per poder-se mantenir i mentre assistia a càstings i buscava oportunitats, doncs el senyor es dedicava a guanyar-se la vida com podia, com hem fet tots, d'altra banda. Els primers anys de la seva carrera van estar marcats per aparicions en sèries de televisió britàniques, però el gran salt va arribar quan va aconseguir el paper de Russell Stringer Bell, a la sèrie de The Wire, que és on jo concretament el vaig descobrir, i suposo que molts d'altres, ara ja fa uns 20 anys. Aquest personatge, un intel·ligent i sofisticat membre del crim organitzat de Baltimore, es va convertir en un dels més recordats de la televisió moderna. Molts espectadors van quedar fascinats, igual que jo, per la seva presència magnètica i per la capacitat de transmetre autoritat sense necessitat d'aixecar la veu. Allà realment el tio va fer una cosa molt potent, que era trobar-li perillositat a la tendresa. Era bastant bèstia el que feia. A partir d'aquí, la seva carrera va començar a enlairar-se amb força. Va protagonitzar la sèrie Luther, on interpretava un detectiu brillant, però emocionalment complex. El personatge va ser tan popular que va convertir-se en una de les cares més reconeixibles de la televisió britànica. La crítica va elogiar la seva interpretació i el públic va quedar captivat per aquella combinació de força, vulnerabilitat i intel·ligència. Però Idris Elba no es va conformar amb la televisió. Hollywood va començar a trucar a la seva porta amb certa insistència. El van veure en pel·lícules d'acció, en thrillers, drames i grans produccions de ciència-ficció. Va formar part de l'univers cinematogràfic de Marvel, interpretant a Heimdall, el vigilant del pont de l'Arc de Sant Martí a Asgard. I tot i que el seu personatge no apareixia sempre en primer pla, Elba va aconseguir destacar gràcies a la seva presència imponent i aquesta veu inconfusible que té, que és inconfusible, no? com es diu, com es digui, no em surt la paraula, però vaja, una veu absolutament característica que és de la que no pots escapar. A més de la interpretació, Idris Elba ha desenvolupat una altra faceta bastant sorprenent, he de dir, que és la música, però no la música com a tal de surto i toco una guitarra, no. Ell, sota el nom de DJ Big Dries, ha actuat en diversos festivals, en esdeveniments internacionals, i de fet és un dels pocs actors capaços de passar d'una estrena de Hollywood a una cabina de DJ sense que ningú ho trobi estrany. Això també té el seu mèrit. Aquesta versatilitat és una de les característiques que més defineixen la seva carrera. Idris Elba ha participat en projectes molt diversos, des de pel·lícules d'animació fins a produccions independents. Aquesta capacitat per moure's entre gèneres és una de les raons per les quals continua sent una figura tan respectada dins la indústria cinematogràfica. Mai no sembla quedar encasellat en un únic tipus de personatge, no? I ara arriba aquest nou repte que s'ha estrenat recentment, la seva participació a Masters de l'Universo, aquesta nova adaptació cinematogràfica que recupera l'univers creat al voltant dels famosos personatges de Mattel, a través de He-Man, Tila, Skeletor, una franquícia que va marcar la infància de milions de persones als anys 80 i que també va marcar la infància del propi Idris Elba, que ha fet declaracions d'aquest estil. Ell ha explicat que li encantava aquesta sèrie de dibuixos i que quan era petit els seus pares, per exemple, no es podien permetre comprar-li els ninots de Star Wars perquè eren molt més cars i estaven més demandats. I aleshores va fer tota la col·lecció dels He-Man i los Masters de l'Universo, no? I que tenia moltes ganes de poder participar en aquesta nova adaptació. Bé, doncs ja ho veieu, aquí el tindrem al cinema, entre espases màgiques, castells misteriosos, guerrers musculosos i enemics extravagants que formen part d'un món que combina fantasia i ciència-ficció d'una manera molt particular. La incorporació d'Idris Elba al projecte ha despertat una gran expectació entre els aficionats. La seva experiència en produccions espectaculars i el seu talent per donar profunditat als personatges fan pensar que seria una de les peces claus de la pel·lícula. I jo puc dir que ahir que la vaig veure, que efectivament ho és. Cada cop i volta fa allò que ell sap fer també, que és en qualsevol gènere introduir-hi aquesta part de sensibilitat, aquesta emoció, aquesta tendresa, i de cop veure una vulnerabilitat en un personatge que és un guerrer, i és un molt bon guerrer, no? Però hi trobes aquesta part que al final el que fa és humanitzar lo completament. Si hi ha alguna cosa que ha demostrat al llarg dels anys és que sap aportar credibilitat fins i tot a les històries més fantàstiques, aquest actor. Per als espectadors més joves, Idris Elba és una estrella contemporània que apareix en grans franquícies i produccions internacionals. Per als que el seguim des de fa temps, és un actor que ha construït la seva carrera amb constància, assumint riscos i explorant nous territoris creatius. I per als que encara no el coneixen gaire la seva trajectòria, doncs aneu, sisplau, a veure Masters de l'Universo, que pot ser una excel·lent oportunitat per descobrir-lo. La pel·lícula, a més, és bastant entretinguda. Sigui interpretant un detectiu perseguint criminals pels carrers de Londres, un déu nòrdic vigilant els nous regnes, o un personatge dins d'un univers ple de màgia i aventures, Idris Elba continua demostrant, i de debò, que és un dels actors més versàtils i carismàtics de la seva generació. I si la seva carrera ens ha ensenyat alguna cosa, en aquesta secció nostra del Fediana, és que encara queden moltes sorpreses per veure, segur. Potser el proper gran heroi, mentor o guerrer legendari de la gran pantalla ja l'està esperant darrere de les portes del castell de Grayskull. Sisplau, aneu a veure l'Idris Elba i a tota la camarilla que formen aquesta pel·lícula de He-Man i de los Masters de l'Universo. Ens veiem la setmana que ve. Una abraçada.

0: El va de cine de Ràdio 4. Aquest tema forma part de la banda sonora de la pel·lícula Normal, una de les estrenes d'aquesta setmana, on passen coses que no són gens normals, com per exemple una baralla dura amb aquest ritme musical. Carles Martínez Agenjo, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Tot és possible, no?, quan parlem de cinema.
1: Exactament, tot és possible i tot pot ser molt normal i molt anormal. Normal, també tot pot ser molt lumínic i també pot ser molt tenebrós, no?
0: Com Robin Hood, per exemple, que ha tornat a una versió hardcore, la
1: Exactament.
0: De Hugh Jackman.
1: Aquesta culpa que arrossega Hugh Jackman i que d'alguna manera hi haurà qui dirà que trenca amb el, evidentment, amb la representació clàssica que s'ha fet del mite de Sherwood, i d'altres persones diran que sí que s'acosta, aquesta nova versió de Robin Hood que ens porta a la cartellera, s'acosta a la vessant fosca d'un mite que no era tan símbol de la justícia, sinó que era un assassí despietat, no? I aquí, ràpidament, la figura del western de Clint Eastwood a Sin Perdón ens pot venir com una mena d'antiheroi que porta la culpa carregant a l'esquena, no? Aquest Robin Hood de Hugh Jackman porta la culpa a l'esquena, no? Però crec que el mite dona...
0: Són els últims dies, a més.
1: Exactament, la muerte de Robin Hood i aquests últims dies, no? Però és interessant com aquesta figura del proscrit dels boscos de Sherwood, que va néixer de la tradició oral del segle XII a Gran Bretanya, no? I que tots coneixem sota el lema de robar els rics per donar als pobres, no? Ha anat mutant, s'ha anat transformant al llarg de la història del cinema. La literatura ens ho posa ben fàcil perquè tenim la famosa novel·la de Howard Pyle, The Merry Adventures of Robin Hood, que d'alguna manera va popularitzar, doncs, aquesta figura de gesta que lluitava contra la injustícia i la tirania. I evidentment tenim, doncs, el clàssic de Hollywood amb Errol Flynn i Olivia de Havilland, Robin de los Bosques, amb el famós bigotet que portava Errol Flynn, aquelles malles verdes que Kevin Costner, a la versió que va venir més tard, es negava a portar, no? Però jo d'alguna manera crec que és la pel·lícula que més ha deixat petjada aquests colors vius i llampants, aquesta posada en escena àgil del Robin Hood clàssic, no? I el que trobem en aquesta nova versió que arriba a la cartellera, La muerte de Robin Hood, amb Hugh Jackman, doncs busca una mica el contrari, és a dir, una foscor, una penombra, unes tenebres, no? Ell mateix ho diu en un moment, diu, jo mentia a la gent i les tenebres, doncs, estan amb ells, no? La versió, és a dir, la imatge que ell dona, que el personatge de Hugh Jackman dona a la pel·lícula, doncs renega una mica d'aquesta èpica i aquesta vessant heroica que tots recordem de Robin Hood. Hugh Jackman, que fins no fa tant, també ens va donar una visió molt crepuscular d'un personatge de Marvel, com és Wolverine, conegut com Lobezno, el famós superheroi de les urpes metàl·liques. A la pel·lícula Logan, del 2017, ja hi havia aquesta mena de cant del cigne del superheroi, no? Cansat, crepuscular, amb aquesta culpa que porta a l'esquena, i ara, doncs, fins i tot, diria, el Ralph Fiennes de El regreso de Ulises, amb Odisseu, també dona una
0: ara que vindrà crepuscular. La nova, la de Christopher Nolan.
1: Ara ve la nova, però...
0: A mi m'ha agradat aquest Robin Hood, eh?
1: Està bé, és a dir, el que ens dona... Però sembla com que hi ha una tendència, potser, a agafar els mites i, de sobte, donar-los una dimensió més crepuscular, més fosca. Però, en qualsevol cas, la història del cine, com deia, m'ha donat grans exemples, no? Ja, no sé, podríem recuperar també Robin i Marian de l'any 76 amb Audrey Hepburn i Sean Connery, que hi havia una visió crepuscular, però més romàntica, més de comiat d'una història d'amor. Jo crec que és un dels grans comiats romàntics de la història del cine, és el d'Audrey Hepburn i Sean Connery a Robin i Marian, no? De te amo más que a todo, más que a los niños, te amo más que al amor, no? Aquell famós comiat amb el que tancava la pel·lícula... Just abans de que Sean Connery llancés una fletxa per la finestra per assenyalar el lloc on volia ser enterrat en Marian. Jo crec que era un moment molt bonic. I després ens van venir Russell Crowe sota les ordres de Ridley Scott, la famosa pel·lícula amb Kevin Costner, que també sortia Sean Connery fent de Ricardo Corazón de León. I ara doncs tenim aquest Hugh Jackman Que trenca, doncs, amb aquesta imatge heroica ben intencionada. És un Robin Hood amb un passat violent, sanguinari, que porta la culpa dins el cos.
0: És un bombó de personatge. Sí. I anem a relaxar-nos una mica amb música clàssica.
1: Exactament.
0: Perquè tenim Los Músicos, que és una bona pel·lícula també per recomanar.
1: Bona pel·lícula, i aquí ja ens drem amb els instruments de corda, amb els Stradivarius, perquè recuperem aquesta idea del concert de cambra, dels violins, la viola i el violoncel, no? I de com... és un homenatge una mica a la pel·lícula Los Músicos, aquests components de... doncs d'un quartet que han d'estar sincronitzats per poder crear la música, no? I com la música que creen està relacionada amb una història de dol, perquè hi ha una noia, doncs, que d'alguna manera vol fer realitat el somni del seu pare de reunir quatre Stradivarius i fer un concert, doncs, amb aquests quatre mítics instruments, no? I tota aquesta companyonia, aquests sentiments nobles, aquest poder catàrtic que té la música en aquesta pel·lícula, Los Músicos, doncs jo crec que es posa sobre la taula, no? I connecta, doncs, amb històries on, per exemple, una curiositat de la pel·lícula, i és que els músics que apareixen també són músics a la vida real. I això, de sobte, ens obre la porta a un cine on també, a vegades, els actors que sortien a la pantalla venien d'un coneixement i d'un virtuosisme musical. I Hollywood Clàssic ens ha donat exemples com El Séptimo Velo, que era una pel·lícula on en tot es convertia en gran concertista de piano, però les seves mans no eren les seves, sinó la de la pianista australiana Eileen Joyce, que és una famosa doncs, pianista de la Segona Guerra Mundial.
0: Moltes vegades ens hem preguntat, tocarà ell, de debò?
1: Exacte.
0: Eh?
1: Qui està tocant els instruments, no? I també hi ha una pel·lícula del 2012, L'Último Concierto, que protagonitzaven Christopher Walken, Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener. Un d'ells estava afectat per l'Alzheimer, no? Crec que era el personatge de Christopher Walken, i podia sentir aquest sentiment de grup, no? Aquesta companyonia entre els membres d'un quartet de músics.
0: Hem detingut un altre dia, jo crec que hem de fer un altre capítol dintre
1: Clarament.
0: La teva secció de cinema i art, hem de fer un capítol dedicat a la música,
1: si us plau,
0: perquè de veritat pensem en tants pianistes per exemple, que ens han encantat, no?, del món del cinema.
1: Total.
0: Carles Martínez Agenjo, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
1: Un plaer.
0: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4 i tenim el plaer d'avui tenir a l'estudi Artur Tort, que no creieu que és fàcil, perquè està sempre, té l'ull sempre molt ocupat. Bona tarda, Artur.
2: Hola, bona tarda, què tal?
0: El muntatge és el cor de la pel·lícula? És on batega la pel·lícula?
2: Sí, potser, o sigui, en tot cas és la fase on la pel·lícula realment pren forma i on tu entens allò que has fet, que és de veritat. Sobretot, evidentment, filmant com filmem nosaltres, on realment hi ha tota una porositat del material, perquè, com ja sap, suposo, molta gent, i si no, doncs és igual, vull dir que rodem moltes hores, hi ha molta improvisació, hi ha molt d'espai perquè els actors puguin fer moltes coses diferents i provar moltes coses. Llavors, el rodatge per nosaltres és com una mena de recol·lecció, però... és una matèria que no té forma i és el muntatge el que et permet realment veure què és de tot això que has aconseguit capturar, què és de tot això el que realment ha de formar, ha d'integrar la pel·lícula i de quina manera s'ha d'estructurar i què s'ha de prioritzar, diguéssim. No?
0: Saps com us veig jo a vosaltres? Com la colla. Allò que abans en deia la colla, no? Mm. Realment hi ha una amistat aquí a... al fons de l'ofici, de la professió. Mm. Hi ha una amistat molt sòlida entre Albert Serra, Artur Tort, Montserrat Triola, que acaba de ser ara premiada, no?
2: Sí.
0: Per la revista Screen, com
2: sí.
0: La productora catalana de l'any dintre del BCN Filmfest.
2: Sí.
0: Que bonic.
2: I tant, i molt merescut. Sí, hi ha una relació de molts anys. A més, jo no vaig començar amb un rol específic, precisament. Vull dir que ja tot ve una mica d'aquesta manera de fer.
0: Com vas començar?
2: Jo vaig començar treballant una mica en el seu equip de producció, a l'oficina d'Underground, quan encara també era una oficina molt incipient, acabaven d'instal·lar-se, diguéssim, en un lloc físic que no era casa seva, diguéssim, no? I estaven començant a intentar tenir com una mica una infraestructura més o menys de productora. I jo en aquell moment vaig començar a treballar amb ells perquè havia conegut l'Albert i per afinitat. I jo no tinc especial habilitat, diguéssim, per fer tasques de producció, la veritat és aquesta, però no m'importava. O sigui, jo el que volia era estar en contacte amb gent que m'interessava i va haver aquesta mena de reciprocitat i de seguida vam anar veient que jo podia, diguéssim, no sé, agafar una càmera i entendre la lògica de treball de l'Albert i a partir d'aquí, evidentment, tot això des de fa molts anys
0: ha prosperat,
2: ha anat evolucionant molt i després, diguéssim, que jo també sento que he pogut aportar moltes coses que també venen de la meva sensibilitat una mica a la recerca formal de l'Albert en les seves pel·lis i a fer-ho això també com evolucionar i créixer però mai com des d'una jo mai he pensat en termes de carrera o mai vaig, en tot cas ara sí perquè ja puc, diguéssim ja m'he convençut a mi mateix que això era així diguéssim, però al principi no jo no tenia ambicions especials ni de ser director de fotografia ni muntador, ni res, jo sabia que tenia una, diguéssim, una sensibilitat per això,
0: no?
2: Sí, i que m'interessava i que ho entenia diguéssim, que entenia profundament el que significava això del llenguatge cinematogràfic, però no, vull dir que tot això va ser ha sigut com una mena d'evolució natural i orgànica, i ara al final dius, val, sí, d'acord, sí, sí. I però això, se suposa que em dedico a això.
0: I això t'ha fet guanyar un César, no? La nit dels Césars hauria de ser superemocionant, no?
2: Sí, sí, sí, sí que ho va ser, sí.
0: Com ho recordes?
2: No, va ser fantàstic. Ens ho vam passar molt bé i jo no m'ho esperava, més que res, perquè... O sigui, penso que la pel·lícula... Pacific Fiction en aquest cas tenia molts mèrits, diguéssim, en termes d'imatge, segur, i la pel·lícula en si, però estàs en un context també on tu, jo no era ningú, diguéssim, o jo no era en aquell moment ningú em coneixia gaire la meva feina a França, i penses, ui, estic aquí en un lloc on jo sóc un nouvingut, vull dir que és difícil que m'hi embotin, no? Vull dir que és tot un... són molts acadèmics, vull dir, n'hi ha bastants més que en l'Acadèmia Espanyola, vull dir que és molta gent, i penses... I de cop dius, ostres, que hagin considerat que tu mereixes venint d'un altre lloc, diguéssim, ho vaig trobar... O sigui, em va semblar que era molt maco, diguéssim, ho vaig apreciar molt i sí, sí, i després vam gaudir-ho, sí.
0: Tens el César, tens Gaudís, i et falta el Goya, no? Que raro.
2: Bueno, no és tampoc qüestió de...
0: És raro, no?
2: Podria haver estat nominat.
0: Perfectament.
2: Sí, però no ha sigut així i no passa res.
0: Sinó per Pacific Fiction, per Tardes de Soledad,
2: sí.
0: No?
2: Podria, sí.
0: Clar.
2: En general, amb Tardes sí que penso que... Bueno... Penso que la feina de càmera i de imatge d'aquesta pel·lícula és molt reeixit. Jo estic molt satisfet del que hem fet en aquesta pel·lícula. I amb això n'hi ha prou, i de sobres també, eh?
0: Ara teniu entre mans Magallanes, que el viatge ha estat llarg, també, sí. M'imagino.
2: Sí.
0: I suposo que tu no et mereixes, no?
2: No. Bueno, no ho sé.
0: Et vas embarcar.
2: Ens vam embarcar... De fet, ens medicàvem amb aquesta cosa de la... Com es diu? Biodramina.
0: Es continua receptant això.
2: Sí. De fet, el primer dia que em van prendre em vaig excedir en la dosi i anava una mica... Més que marejat, anava ben accelerat.
0: Anava
2: ben dopat. Llavors vaig dir, bueno, no cal tant. Sembla que no hi ha tant de problema. Però va ser molt interessant rodar en un vaixell, a més que és una reproducció històrica dels vaixells de l'època de Magallanes, amb tot luxe molta fidelitat i que podia navegar vela, vull dir que era molt interessant. I poder il·luminar utilitzant la inclinació del vaixell per fer servir la llum del sol com si fos un focus, no? Com si fos un foco, com si fos realment una llum que tu podies manipular en funció de la inclinació del vaixell. No sé, hi ha moltes coses que vam descobrir fent aquesta pel·lícula molt interessants.
0: La llum és aliada, però també pot ser enemiga. Pot ser amiga o enemiga, no?
2: Sí. És molt difícil treballar amb la llum. És molt difícil. Això de la il·luminació, diguéssim, d'il·luminar, és una cosa realment complexa. Jo tinc molt de respecte, diguéssim, per la gent que és capaç de treballar amb platós que des de zero i a les fosques arriben a construir tota una cosa, no? Jo tendeixo a... Sempre he partit més d'una mena de lloc o d'un espai que ja existeix i aconsegueixo a partir d'aquí anar trobant com manipular aquesta matèria. Però si em fan partir de zero... Ho trobo molt complexa. És difícil. La llum té unes lògiques molt complexes, però és molt interessant i és inacabable.
0: Quan acabareu Out of This World, la nova pel·lícula d'Albert Serra i Artur Tort?
2: No, hi ha molta gent.
0: Perquè l'Albert sense tu, ara bueno. mateix... Diríem que no, oi?
2: No sé quan l'acabarem, però l'acabarem, diguéssim, relativament aviat, però amb calma, perquè hem vist que necessitàvem temps per acabar-la. Llavors, tampoc ens podem allargar infinitament, perquè també s'han d'intentar complir, diguéssim, una sèrie d'objectius, però sí que aquesta primera etapa que hem fet de muntatge hem vist que no teníem prou temps com per acabar-la ja, i ara estem fent una petita pausa i l'hem d'acabar en els propers mesos, sense pressa però sense pausa, però acabant-la bé, que això és el més important, acabant-la bé i que la pel·lícula reflecteixi realment el que les nostres ambicions, el que volem fer, i que no tinguem cap pro a nivell artístic en el moment de poder-la de considerar com a final.
0: No hi ha cap productor que renyi, que digui, escolta, que això s'ha d'enllestir.
2: Segur que sí. Però també crec que, en fi, no sé, tothom entén que el que hem fet necessita aquest temps i que serà millor per tothom, la pel·lícula serà millor també. O sigui que...
0: Potser
2: crec que...
0: lluirà més allà on es presenti també?
2: Sí, sobretot crec que és un tema de la pròpia pel·lícula, que després veurem en quin moment s'acaba i de quina manera es presenta i quin timing tindrà.
0: Mm.
2: Però és una qüestió de la pròpia pel·lícula en si, que hem d'aconseguir que tot el que ve ara, tant el muntatge sobretot, com tota la postproducció de so i d'imatge, les fem amb totes les garanties i al màxim nivell.
0: La realitat supera la ficció, això ja ho diuen, i ja hi compteu, no? Que poden passar moltes coses al món voltant del tema que toqueu, no? Estats Units i Rússia, la relació entre aquests dos països, tan complicada i complexa al llarg dels temps.
2: La pel·lícula és d'alguna manera... parteix d'això, però també deriva cap a altres llocs. I, per tant, jo crec que caurà en un bon moment, segur, perquè la pel·lícula té la seva pròpia vida, d'alguna manera, i explica la seva pròpia història.
0: Pot haver una mica de morbo, no?, al voltant del tema, o no?
2: No ho veig molt. Per com és la pel·li, no puc explicar gaire res ara, però vull dir que... Crec que no tant. Sí que hi ha coses que en tindran una mica, però no tant. La pel·lícula tampoc és més una farsa. Té alguna cosa de divertida, la pel·lícula, també. Intenta com allunyar-se de, no sé, de tesis. És una, com també el cinema de l'Albert habitualment, i de fet amb Tardes de Soledad, que és una pel·lícula que pot ser dura per certes coses, però que també... defuig una mica aquesta mena de categorització, no?, de dir, això de què va, és antideuria, és taurina, no sé què, no? Dius, bueno, no sé, estem investigant sobre imatges i això, per tant, té un altre tipus de... No? S'ha de mirar des d'un altre lloc.
0: S'han de treure coses ulls. De l'altar, no?, també.
2: Sí. I que la gent es posi en una altra tessitura quan... O que la pel·lícula el forci una mica també a posar-se... allunyar-se de vegades d'aquestes postures que tots a vegades pensem que tenim a priori de les coses, no? I aquesta pel·lícula que d'alguna manera també fa això, una mica.
0: Està molt bé perquè esteu creant expectativa i això sempre és interessant. Escolta, per acabar, com a home orquestra, Dirigir, només et falta dirigir. Ho has pensat, o estaries en pecat mortal amb l'Albert si et passes a la direcció i li fas la competència algun dia al Festival de Cannes?
2: No, crec que hi hagi cap problema el dia que ho faci, si és que ho faig.
0: No ho descartes?
2: No ho descarto. I abans era com una cosa que em preocupava més, perquè pensava que m'hi havia de posar en un moment o altre, i ara penso que si trobo el moment i el tema i em ve de gust, sí, però tampoc m'obsessiona aquesta idea. Sí que sempre he pensat que em vindria de gust fer-ho, però ja ho veurem, diguéssim. Ara sento que estic en un moment que em permet col·laborar amb gent molt interessant, aprendre i avançar també sobre, en fi, coses que a mi sempre m'han interessat molt relacionades amb la plàstica.

Jimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor, i Conxita Casanovas, qui us parla i us saluda en nom de tots. Petons, bona setmana i fins diumenge, que tornareu a tenir Va de Cine aquí a Ràdio 4, la teva, la vostra, 50 anys en català i amb tu.

0: no sé si, si Loles León...
1: Hola, bon dia, bon,
2: bon dia.
1: Dia,
2: bon dia, senyoreta.
1: Bon dia, Catalunya.
0: Josep Maria Mainat.
3: Home, jo m'explico tot, no m'amago res, eh?
4: Molt bon dia,
0: Tinguereu.
4: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs.
4: Sí.
0: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
5: Emociona, això.
6: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Per què sopa de cabra, Gerard?
7: La cabra... És un animal molt potent.
0: Ens escolta sovint, Margarita, o no?
8: Cada dia. Tinc una foto amb el peu de pont.
9: Comença el caragolazo. I això és que la plec comença.
6: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
10: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
11: Acabada la Guerra Civil, encara hi havia por.
12: Potser molta gent pensa que té depressió i... creieu-me que potser és l'alcohol.
13: Irrepetibles.
14: Claro que merece la pena, la vida. Exceptuando en situaciones, creo que muy, muy concretas.
15: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
13: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
16: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

Xavier, el tècnic de so, l'èxit viralíssim de la Ludwig Band, que avui s'ha encarregat d'obrir aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, aquí, a Ràdio 4.

Bona tarda i benvingut a aquesta nova edició del Catalunya Express, el programa que t'acompanya cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a la FM de Ràdio 4. Potser també estàs escoltant la remissió, o potser estàs escoltant en format podcast a través de la pàgina web de Ràdio 4 o l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. En tot cas, si estàs aquí és perquè vols que t'expliquem tot allò que és actualitat en el món de la música en català. I ho fem a través de novetats com aquesta, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui, a la segona hora, tindrem una joveníssima cantant i violinista osonenca, de Manlleu concretament, es diu Bruna Enfruns, i ella tenia un somni, anar a Texas i empapar-se de country i tornar aquí i fer un disc de country en català. I ho ha fet, i es diu Cabells al vent, i vindrà a presentar-lo aquesta segona hora del Catalunya Express d'avui dissabte. Això serà després, perquè abans, avui ha obert amb la Ludwig Band, perquè tenim un dels components de la Ludwig Band com a convidats avui al programa. Es tracta d'en Lluqui Valverde, el carismàtic saxofonista d'aquesta formació que ho està patant tant els últims mesos, i que acaba de llançar una cançó, que és l'avançament d'un àlbum que publicarà en solitari a la tardor d'aquest any. A Rima de Rumba, la cançó es diu Tan lluny però tan a prop. És una bona mostra del que vol expressar a través del seu disc en solitari a la tardor en Lluqui Valverde, un disc que per cert presentarà al Mercat de Música Viva de Vic i que avui ens en ve a fer 5 cèntims i explicar-nos una mica, de pensar una mica de què anirà tot plegat. Aquesta cançó de la Ludwig Band és sens dubte una de les cançons virals aquest estiu, però amb clara competència amb alguna altra, com per exemple aquesta remescla del Tutu Turu de Sutherland.

0: Aquesta cançó es diu Tan lluny, però tan a prop, i qui ens acompanya avui és el seu autor. No es diu Xavier, tampoc és tècnic de so, sinó que es diu Lluqui Valverde i és el saxofonista de la Ludwig Band. Lluqui, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, com anem?
0: Encantat tenir-te aquí assegut, perquè sé que tens una vida complicada. Sí. Només haig de veure la foto de la portada del teu single,
1: sí.
0: Que vius una mica en precari.
1: Els núvols, una mica com es pot. No, però sobretot a l'estiu que hi ha molt de corru. Però t'ha semblat precària la portada?
0: Bueno, no, has donat aquesta imatge així mica de desmanegat, una mica de...
1: Però costa fer-ho bé, allò de ser desmanegat.
0: Sí, sí, és una feina.
1: Costa fer-ho amb elegància i finura, també. No és fàcil, no.
0: Escolta'm una cosa. Què us passa a la Ludwig Band? Perquè, clar, el Carandell va per una banda, tu vas per l'altra, que no hi ha bon rotllo entre vosaltres, o què?
1: Sí, i l'Andreu també, el baixista, també està amb el seu i tal, i... Qualsevol dia aquests, en Pau també s'hi posarà. No, simplement que hi ha... Doncs que tenim molta música i que hem après molta música i ara està tot tan a l'abast perquè estem... Coneixem molta gent i tothom té moltes ganes de fer coses i tal, i és tan fàcil posar-s'hi. Només cal un parell de tardes a casa teva concentrat i ja tens el que cal per anar fent per tu sol.
0: Per tant, interpreto que estàs portant una mica la onada, diguéssim, de dir, home, ara que estem aquí a aquesta de la onada, doncs jo també tinc ganes de dir la meva amb el meu, una mica venir per aquí, o què?
1: Bueno, no, coincideix, no, perquè certament no, perquè ara és quan és més fàcil ser de l'Òpic, perquè és quan anem més còmodes de moment, i llavors realment m'estic complicant més la vida que una altra cosa, perquè seria molt més fàcil... estar tranquil·let i el teu temps lliure anar-te'n a la platja o on sigui i estar tranquil. No, és simplement que porto molts anys a l'Òpic i he après molta música i he anat bastant sol. Realment, quan vaig entrar no en tenia tanta idea i tal, i he après quatre coses sobre composició i sobre harmonia i
0: vas dir, em tiro a la piscina.
1: Sí, tal qual. Escriure sempre ho havia fet més o menys i ara doncs, ha sigut bastant natural, realment. Ja fa temps que estic amb això, a més. L'únic ara sí que m'hi estic posant una mica més en sèrio.
0: Clar, clar. Però jo estic pensant, l'estiu que deveu tenir els de la Ludwig Band és que ha de fer por, perquè el teu calendari ha de fer por.
1: Sí, la veritat és que sí. La veritat és que fa bastant de por.
0: Vull dir que t'agraeixo molt el temps que has dedicat a venir aquí, perquè imagino que no és fàcil.
1: No és fàcil. Yeah. Fem mans i mànigues. Ja, no, però a més... Amb el vídeo tenim molts bolos, però ja m'he manegat per tenir 4, 5 o 6 bolos de Lluqui aquest estiu.
0: Mm-hmm. Perquè, sí?
1: Sí, tenim uns quants, de fet demà tinc...
0: Em va ser un ventalló, no, a l'Alt Empordà, no sé on era.
1: A Capmany, al costat del meu poble, dos pobles més enllà del meu poble.
0: Ah, perquè tu ets el...
1: Jo soc d'Espolla, sí.
0: Tu ets el d'Espolla.
1: Exacte, exactament. No, ara estem fent una xeta trio molt mona. Llavors demà toquem la Casa Randall, per exemple, i el dia 11 de juliol toquem a les festes de Raval, i després perquè el disco ja està acabat i aquest és el primer avançament, però el disco sortirà a l'octubre
0: i anem tenint coses abans.
1: Sí, anem tenint coses abans i sobretot el presentarem al Mercat de Música Viva de Vic, perquè ens han agafat per fer un estàs allà i llavors podem presentar tot el disco allà.
0: És veritat.
1: Llavors, està guai.
0: Un disc, el que ha sorprès, bueno, no ho sé, jo a mi m'ha sorprès, per exemple, aquest viatge cap a la rumba catalana que fas amb aquesta cançó.
1: Perdó. Total, perquè ja fa uns anys que em ronda pel capital, però un dia d'aquests, un dia de fa uns quants anys, vaig escoltar per primer cop el Gato Pérez i se'm van com dilatar les pupil·les realment. Sí, una miqueta. I des de llavors que m'ho estic estudiant i cada cop m'ho sento més meu. I res, és bastant natural. A més, és el nostre patrimoni nacional i trobo que està ben oblidat. I sobretot el Gato Pérez en si, que és com dic el meu pare espiritual, tothom se sap les cançons. Hi ha tres o quatre cançons que són com himnes nacionals i tothom se les coneix, però ningú diu mai l'autor i tal, i és una pena. I realment és tot una... Vull dir que la gent que és rumbera és molt, molt rumbera, realment. I això, que és el nostre patrimoni nacional. I jo a casa meva es consumia una mica, però no tant. Uh-huh. I des que vaig descobrir que és un llenguatge tan fàcil i tan agraït.
0: I tan nostre, més
1: sí,
0: o menys.
1: Sí, exacte.
0: I tant d'aquí, clar.
1: És genial, a mi m'encanta, la veritat.
0: Ara potser em desmentiràs, però jo, de saxofonistes rumberos, em conec no gaires.
1: Ah, no creguis, jo... Sí? Tampoc sóc jo un mega expert en saxofonistes, perquè com que toco en un grup que ara sóc l'únic saxofonista, no tinc amb ningú per parlar-ho, però hi ha el Sant Beat, el Perico Sant Beat, que justament va tocar bastant
0: amb el Gato
1: Pérez, i és una passada. Hi ha un directe a TV3, a l'Àngel Casas Show o algú així, que és una meravella, és una perla.
0: Per tant, no li és aliè, l'instrument a la rumba?
1: No, que va. No, i més a més, quan es comença a posar una mica més... no sé com dir-ho, una mica més intel·lectual, surt una mica del carrer i sembla una mica més a l'acadèmia i tal, que ja s'aprova com el jazz i tal, i hi ha moltes, molts exponents d'això que explico, sí.
0: Els que heu pogut veure l'últim en directe, les últimes temporades, perquè fa ja unes quantes que no han parat, ja haurà vist que hi ha un frontman, el Quim Granell, que és un tio carismàtic i que bueno, que s'emporta tots els focus. Però després, a darrere, hi ha una banda que tothom és del seu pare i de la seva mare, i destaca entre ells el saxofonista.
1: Perquè
0: és alt i perquè tens una manera de moure't, d'expressar-te i de comunicar-te amb el públic, també molt peculiar.
1: Suposo. Això també
0: i li fas el contrapunt al Quim molt bé.
1: Ja, això està guai, crec. Crec que sí, per això em paguen, no?
0: I em fa la gent que no heu parat. O sigui, des que vau engegar la maquinària de veritat, amb la Lubic no heu parat en cap moment encara.
1: No gaire. Fa un parell d'estius vam fer un estiu de tocar molt poc, però la veritat és que no s'ha parat gaire.
0: I ara, aquest és l'estiu, és el gran estiu de la Lubic o què?
1: És possible. Jo crec que sí, no ho sé, jo l'estratègia de l'Ubic la porto una mica a peix, però sí, en tot cas aquest estiu que hem de treure el disco i és l'estiu de gravar el disco, llavors sí, sí que d'això en sis.
0: Tu expliques aquesta cançó, Tan lluny però tan a prop, és un homenatge als teus amics i les seves vides tormentoses.
1: Sí, més aviat a les meves amigues. Perquè
0: amigues? Sí?
1: Sí, més aviat en femení, perquè sempre... Sempre les meves amigues han tenen molt anècdotes molt més divertides que els meus amics, sempre, i sempre les seves vides es valen molt més la vida ser explicades i recordades. I bueno, no sé per què, tinc com tendència a fer-me amic de les noies més atrevides i més torturades, i llavors sempre m'han impressionat molt.
0: Tu parles històries atropellades.
1: Sí, és que tampoc em vull posar molt, molt, molt personal a explicar coses personals sobre gent, però sí que tinc grans exponents de tropellos al meu voltant.
0: Escolta, la vida d'una música de gira, quan tens una gira de concert cada 2 o 3 dies, com és? És molt atropellada?
1: Sí que ho és. La veritat és que és bastant més avorrida del que et penses.
0: Sí? Avorrida?
1: Sí, la veritat és que
0: no
1: sí.
0: No diria ningú, eh?
1: No. És que al final són... Bueno, anava a dir que són tots iguals els bolos i és mentida, però el del músic té això de... Els músics i els cambrers tenen... comparteixen en el seu ofici que sempre estan treballant mentre la resta de mortals està passant-s'ho bé. Llavors té aquest component bastant exasperant, que sempre estàs, i més com en aquest estiu que estem entrenant ara, que sempre estàs cremant-te les celles quan tothom està de festa, bàsicament. I llavors, quan tornes, doncs, si ets molt fiestero i de cop tornes a la Barcelona a les 4 de la matinada, doncs encara, si ets molt fiestero, encara tens algunes possibilitats.
0: Sí?
1: I tal, però...
0: En sèrio, tens ganes de sortir de festa quan tornes a un bolo?
1: A vegades sí, a vegades no, i sobretot a l'estiu, justament perquè estic enfadat, perquè tothom s'està passant bé.
0: Bueno, suposo que encara deus tenir l'adrenalina de tope i dius, hòstia, no puc anar a dormir, imagino,
1: sí, ara m'estic fent el xulo i tampoc és algo que puguis fer sempre,
0: ja,
1: però...
0: Ja m'imagino. Quan tens la meva data, m'ho
1: vaig fer i em va funcionar superbé. La veritat.
0: Anava a dir que ens ho deies abans, aquest és el primer avançament d'un llarga durada que sortirà a la tardor amb Primavera Labels. Com hi vas contactar amb ells? El segell de Primavera, vaja.
1: Sí, mira, una de les cançons del disco que sortirà, aquesta serà el segon single i sortirà cap al setembre, no sé el dia encara. Bueno, potser algú el sap i jo no, però en tot cas...
0: No t'ho he dit encara.
1: Algun dia del setembre sortirà. La vaig fer amb dos nois que es diuen Ciutat.
0: Sí.
1: El DJs, no sé com dir.
0: Sí, són productors.
1: Sí, els productors de Ciutat, que en Jordi és de l'Empordà i, bueno, ens coneixem del mundillo i tal. I llavors vaig fer una cançó que era així com bastant sentimental i bastant de bolero, i ells també comparteixen a mi que els encanta la música dels 80 de Barcelona. Són uns grans melòmans de... Això, molt barcelonins i bastant retros. I llavors vaig fer una cançó així com mig sentimental i mig de bolero, i se m'acudir que que la podrien produir ells, i vaig anar a produir amb ells i va ser una meravella i tal, i resulta que ells també estan en el primer labels i ja coneixen Quique, que és un dels managers i tal,
0: i va obrir les portes.
1: I bueno, sí, els vaig dir, oye, creu que puc tirar la canya, i em van dir que sí i tal, i la veritat és que molt bé.
0: Escolta, perquè estàs explicant, vols amb aquest disc fer un homenatge, com deies, a Gato Pérez, però només a Gato Pérez, sinó hi ha Pau Riba, hi ha Cisa, no?
1: Sí. Bueno, el Cisa i Pau Riba... Cisa menys, eh? Jo ets a dir que soc bastant més de Pau... M'agrada el Cisa, però soc bastant més de Pau Riba.
0: Jo veient el còmic hi havia la línia clara, la línia dura, diguéssim. Sí. Tens línia dura, diguéssim.
1: Jo soc línia dura, exacte.
0: Línia xunga.
1: Exacte, exacte. Tot i que en Cisa escriu superbé, eh, realment, però... I m'agrada molt, però... Recordo molt més amb el Pau Riba de la manera d'escriure les cançons i de les dues cançons, crec que això és bastant referencial. Sempre, si vols escriure cançons de songwriting, Pau Riba dona totes les claus realment molt, molt sovint. En quant a estructura, estribillos, estrofes i tal, ho dona tot molt, molt, molt de xoncis. L'únic que sí que... Sí que el Gato Pérez té una cosa molt més lluminosa i molt més festiva que m'atreu molt més, i que els arranjaments del Gato Pérez són magnífics. Mm. Llavors, i també és un gran estructurista, també.
0: Un gran?
1: Estructurista. Estructurista. De les cançons, tal com s'ho planteja de la narrativa de les històries explicades molt, molt bé. Té moltes cançons que són com anècdotes, la de... El primo Miguel que entró en el bar i bueno, és igual, és una que explica una anècdota d'un bar que estan tots els gitanos, i de cop entra un evangelista i es converteixen tots i tal, i explica una història lineal molt ben explicada amb quatre estrofes i un estribillo, i això és realment mel, perquè com més estudies d'aquesta manera d'explicar històries, que és el que m'agrada a mi, en veritat, amb les cançons, com s'expliquen les històries, més clau tens, realment.
0: Ja té pebrots que hagués de venir una argentia a reinventar la rumba, també.
1: Sí, total. Pobret, en veritat, va arribar superjove, però sí, realment. Vaig veure un documental justament de Televisió Espanyola que deia que el Peret era com l'Elvis, crec, i el Gato Pérez era com el Bob Dylan, que és una mica com que agafa el rock i el porta una mica com un nivell una mica més de lletres i una mica més profund i tal.
0: Mm-hmm. Clar, molta gent, que ara que se n'assabenti que treus disc aviat, que acabes de publicar aquesta cançó, i no li quadrarà el saxofonista de la Ludwig com a compositor de cançons. No, sorprendrà, però vaja... No...
1: Suposo, espero que... Que sorprengui, com a mínim, i que faci com si fos de
0: reacció. Hòstia, i això, i aquest tio, d'on t'ha sortit, no?
1: Clar, jo en veritat, ja et dic, a mi, jo d'escriure sempre he escrit bastant, i també amb en Quim de la Ludwig, amb el cantant, també fem les obres de teatre i tal, vull dir que des de fa temps que escrivim. L'únic que ara últimament m'he posat amb això de escriure cançons, i realment és... Bueno, un cop en tens quatre coses ja van sortint.
0: Sí?
1: Clarament. A més que...
0: Perquè és prova i error, vols dir, o què?
1: Alguna prova i error he tingut, sí, clarament. Però també, des que estic treballant amb l'Ludwig, que estic molt immers en com es fan les coses i com es pensen i tal, i realment no hi ha escola que t'ensenyi això. Uh-huh. Realment, i fins que no treballes en un grup de música i veus com va i tal, hi ha moltes coses que no pots entendre abans.
0: Sí, què vols dir, de com va el negoci, diguéssim, o com va la part artística?
1: No, jo, lo de tot, de números i com va el negoci, jo intento no
0: ficar-t'hi?
1: No, perquè m'agobio i intento no. No, vull dir de com fas un arranjament, de com fas una cançó, de com estructures un CD, una cançó, un bolo sencer, de com ho fas per les dinàmiques, les panxetes de la línia progressiva i tal, com tu vas mirant.
0: Que sembla improvisat, però que en el fons no ho és en absolut.
1: Exacte,
0: no?
1: gent mica, i que un cop ho entens, sí que ho pots improvisar i tal, però que ho has de viure una miqueta. El que vull dir només és que des que estic a l'Ludwig he après bastant l'ofici en general i... I potser abans d'entrar a l'Ludwig no ho hagués tingut tan clar.
0: Clar, s'ha fet molta mili aquests últims mesos. Però en una gira tan llarga, pot ser que algun dia en algun bolo aneu amb el pilot automàtic? M'explico? Bueno, no sé si m'explico.
1: Ui, ja fa temps, eh?
0: Sí?
1: Ja fa temps. Però és quan és guai, realment.
0: Sí?
1: Però clar... Per què?
0: Va, tu dius com una cosa positiva, eh? Posar el pilot automàtic i allò ja va sol, diguéssim.
1: Ah, jo dic superpositiu, perquè si no... Estàs nerviós i i tal, a vegades passen algunes coses per
0: ampliar. Però fins a quin punt un bolo de Ludwig o del Lluís Valverde és clavat a una o una altra? És, comença, i saps com comença i com acaba i com arriba al final?
1: Aviam, també si responc això t'estaria desvelant tota la, no, ja, no la màgia saber. De la música en directe, però...
0: El truc, eh?
1: És a dir... Ara perquè ara fem estajos i assagem i tal, però en èpoques passades que no fèiem ni estajos i tal... Era
0: això
1: simplement...
0: és per covards.
1: Això és per covards. No, en veritat, és per quan comences a tenir tècnic de llums i tal, que necessita que... assajar. Però vull dir que abans no s'assajaven gens i era força de repetició, repetició i arriba un punt que t'entens tan bé que pots fer coses i improvisar i tal. I el pilot automàtic jo trobo que és positiu perquè és quan pots estar tranquil i...
0: Que tothom ja sap el que ha de fer, ni us heu de mirar, suposo.
1: Sí, no, i sobretot pots estar relaxat i fer, no sé, donar una mica d'espectacle, perquè si t'has d'estar mirant els peus perquè estàs en el cos dels acords és una mica xungo. Que amb algun concert de Lluqui, ara que m'estic trobant en la posició de frontman, doncs ho veig, que realment costa bastant...
0: Clar.
1: Fins que no pilles el truc, no, costa bastant ser natural. Ara ja ho estic començant a pillar, però... A veure, falsa és que estàs tranquil quan no estàs tranquil i que estàs comportant la situació i el públic per on vols, quan no... És un tema, però simplement... Això també és una cosa que no s'ensenya a l'escola i que...
0: Bueno, tot junt, tio carismàtic. O sigui, hi ha pocs saxofonistes que puguin donar la nota com ho fas tu. Donar la nota en el sentit positiu, de quedar-se amb la gent. I que la gent es fixi en tu.
1: Ja, no ho sé. No ho sé, sempre ha sigut una mica pallasso, la veritat.
0: Aquesta és l'altra, perquè en aquesta cançó mateix hi ha aquest punt d'humor, d'ironia, no?
1: Sí, en la lletra, vols dir?
0: Sí.
1: Sí, havia de ser la trista del disco, però...
0: Ah, sí?
1: Crec que...
0: Bueno, és una tristesa, bueno, que té aquest punt...
1: Clar, era una mica la més sentimental, no en sentit de cursi, que n'hi ha de molt més cursis,
0: sí?
1: N'hi haurà de molts cursis al disco, sí.
0: No et veig, en cursi, però
1: no?
0: No, així com edulcorat i cursi, no ho sé.
1: Ja m'explicaràs, ja. Ai, ara m'has assistit. Estava pensant en els amoriós.
0: En els amoriós. Ai, escolta'm una cosa. Hi ha una cosa que he llegit no sé on i vull que m'aclareixis.
1: Digue'm.
0: Tu expliques que l'estiu del 23 és clau. Es vas donar un cop al cap i vas... Això és veritat. I vas així trencar la farmaciola dels estalvis per fer de música d'acompanyament. Això és veritat.
1: Pots tornar a dir per què? Trencar la música dels estalvis per...
0: L'estiu del 23 és clau. Expliques. Es vas donar un cop al cap i vas així trencar la guardiola dels estalvis per fer de músic d'acompanyament per tancar el Locus Studio de Bellvitge. Això s'ha inventat algú o estic dient una cosa que no toca?
1: Per fer de músic d'acompanyament?
0: D'acompanyament.
1: No, crec que està malament, perquè justament el 23 és quan... Jo això no ho he escrit, però sé què vol dir. Vol dir que...
0: Vale.
1: Sé què vol dir. Vol dir que el 2023 va ser quan vaig treure el meu primer EP.
0: Ah, ja tens un EP anterior.
1: Claro, exacte. Ah. Va ser quan vaig treure el meu primer EP. Que... Això, que realment vaig tancar la gola dels estalvis i com que en Pau i l'Andreu del Big Band tenen un estudi, els hi vaig demanar quasi com a favor, perquè no tenia la meva gola dels estalvis. No tenia molts estalvis. Els hi vaig demanar quasi com a favor que m'ajudessin a gravar aquest EP, que va ser el primer. Justament per no ser músic de... Vull dir que està molt bé ser músic d'acompanyament i m'agrada molt, realment, però justament per no... Que vol dir al revés.
0: Ara l'he de buscar perquè no sabia que havia un EP anterior. També és de rumba o no?
1: No, justament és bastant diferent. És molt, molt, molt diferent, de fet, perquè ja fa uns anys que el vaig treure i les coses han canviat bastant.
0: Mm-hmm.
1: Però sí, tinc un EP abans i un parell de singles més.
0: Està bé. Mm-hmm. Escolta, Lluqui, i quin paper juga l'humor a la teva... de la teva música? Fins a quin punt li vols introduir? Et surt natural?
1: Bueno, no és que li vulgui introduir si em surt natural, és que tinc aquesta espècie de fòbia a la solemnitat i a veure amb
0: fòbia seriu. A la solemnitat, no havia sentit mai això.
1: Sí, és una cosa una mica xunga, és una patologia una mica xunga que fa que estiguis sempre a venta de riure una miqueta de tot i que quan et poses sèrio de seguida fas com no, però no n'hi ha per tant. I llavors com l'humor al final sempre me l'he pres com algú que si no faig servir l'humor que em s'empara la patata perquè em poso massa nerviós, però que a la vegada quan arribes a certs cercles o certes voltes d'ironia ja pots començar a rascar alguna cosa de veritat. Però que sempre he tingut una mica d'horror a la gent que es pren una mica massa en sèrio ella mateixa.
0: Yeah.
1: Però no per res, o sigui, em sembla genial que ho facin, però simplement a mi m'impressiona sempre una miqueta quan veig la profunditat de les emocions cara a cara i que la gent està molt còmode exposant-se dient que està fatal i tal, i llavors sempre haig de trobar alguna espècie de manera rocambolesca per explicar-ho i tal. I aquesta cançó és bastant això, és bastant trobar alguna espècie de gir còmic per explicar alguna història que no és tan divertida.
0: I trencar la solemnitat, diguéssim, no?
1: Sí, una miqueta.
0: Està bé. Però també hi ha gent que ho fa, que és el seu recurs, no? Creure és molt important i, no?
1: Sí.
0: I a vegades també la gent s'ho menja, això, eh?
1: I la gent s'ho menja molt. És el que es diuen els sad boys, els nois tristos, que estan constantment decidits a veure la part més fosca. I això en el món de la festa passa molt, sempre. En el món de la festa, de la festa nocturna, vull dir, es veu molt la gent que està allà per passar-s'ho bé i per fer amics, i la gent que està allà només per rebentar-se o per estar constantment demostrant que estan allà no per divertir-se, sinó perquè és l'única cosa que saben fer, o una merda així. I és una cosa que em posa molt, molt, molt nerviós, com a l'estar entestat i començo tota l'estona a que la vida és un ball de llàgrimes.
0: Un ball de llàgrimes, exactament.
1: Un ball amb llàgrimes.
0: Escolta, en aquest projecte en solitari de Lluc i Valverde t'has envoltat d'una bona colla de músics, em sembla.
1: Sí. De fet, vaig començar que hi havia 4 de 6 Ludwigs, comptant amb mi, i ara a poc a poc ha anat marxant, tot i que el disc l'he gravat també amb l'Andreu, que és el bassista de Ludwig, i ara queda en Gabri. Però en Gabriel, que és el guitarrista, que sí que fa els concerts amb mi. Però aquest hivern vaig anar... aquest hivern vaig anar a la festa major de Torrelles de Llobregat i vaig conèixer en Joel i en Martí, que són dos músics d'allà, que són molt rumberos, perquè Torrelles de Llobregat és una petita capital de la rumba.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè a més ells toquen amb diversos grups, amb Rumba que té rumba i amb un grup que es diu Los Vecinos de Manué. No sé si et sonen, que ara ho estan patant molt i són...
0: Són boníssims. És que t'haig de dir que el desembre passat vam fer un festival de 12 hores de rumba aquí a Ràdio 4 i vam passar tots.
1: Ah, sí?
0: I els he vist tots ja, o sigui que...
1: Ah, jo els he vist tots. Molt bé.
0: Que més o menys els tinc controlats a tots.
1: Sí, saps què m'han dit l'altre dia? Justament perquè m'ho mirés, tot i que m'hauria de mirar bé, m'han dit que Los Vecinos de Manué per fer rumba catalana l'Estat els hi financia i només paguen un 2% d'IRPF.
0: Ah, ostres.
1: És increïble. No, a mi em sembla perfecte, perquè és el patrimoni nacional i l'Estat està fent una...
0: Carai, doncs no ho sabia, però està bé. 2%
1: d'IRPF està de puta mare.
0: Bueno, jo pago el 24, només t'haig de dir això. Imagina't. Vull dir que ja ho mirarem. M'hauré de fer rumbero.
1: Sí.
0: El locutor rumbero, això seria... No
1: seria guai. Aviam com ho justifiques.
0: No sé, bona idea. Per tant, m'has dit que aquest estiu tens bolos amb la teva banda, eh? A part de la Ludwig.
1: Exacte. Farem uns bolos a Trio... Un format molt, molt mono, perquè com que s'ha d'estrenar el directe B al Mercat de Música Viva de Vic, que això serà el 17 de setembre, s'ha d'estrenar el volum B i tal, i no ens deixaven com fer molt de bombo del disco, doncs vam decidir fer una cosa bastant mona, que és un format que ve en Joel, que és el bateria, amb un set de percussions, i en Gabriel Bosch de la Ludwig també amb la guitarra i jo cantant, i llavors fem una espècie de format així de bolero sentimental amb les cançons.
0: Bolero sentimental?
1: Sí, amb les cançons del nou disco per anar-les... Perquè són bastant maleables i es deixen tocar així amb un format més reduït i tal, i la veritat és que queda superbé.
0: Ah, m'ho imagino, i m'estan entrant moltes ganes. En tot cas, apunteu aquesta data al Mercat de Música Viva TV, que ens hi veurem, jo hi vaig cada any a fer programa allà, vull dir que per poc que puguem coincidirem.
1: Que guai.
0: I de moment quedem-nos amb aquesta cançó que es diu Tan lluny però tan a prop, que és un tastet només rumba de les cançons en solitari d'en Lluc i Valverde, que avui ens ha fet el gran favor d'acompanyar-nos una estona aquí al Catalunya Express i deixar per una estona la seva feina amb la Ludwig Band, que el té ocupat des de no sé fer no sé quan i fins no sé quan.
1: I fins no sé quan.
0: Exacte. Lluqui, molt agraït per la visita i ens veiem a Vic.
1: A tu, un petonet.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musik nur auf katalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.

La del cotxe és la nova cançó de Jara Mago, que ha obert aquesta segona hora del Catalunya Express, que avui compartirem amb Bruno Enfruns, una data tan significada pels americans. Aquest 4 de juliol hem volgut convidar a un artista que també té devoció per la música americana, pel country americà, i n'ha fet un disc, un àlbum cantat en català de country. És Bruno Enfruns, és la nostra convidada d'aquesta hora, però abans tenim més novetats com aquesta que ens porten Full Flama, de la mà de Tamagotchi.

0: Texas és casa. No ho dic jo, eh? Ho diu la nostra convidada d'aquesta hora, que és la Bruna Enfruns. Bruna, què tal? Bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Escolta, Texas és casa, però tu d'on ets?
1: Jo sóc d'Osona, de Catalunya. Però un trosset de cor es va quedar allà i després al final, no? És on els llocs que et sents a casa, doncs, allà n'és un.
0: I ara ja intentarem esmenar el teu periple vital que passa per Austin, Texas, però abans volem saber coses sobre aquest disc que acabes de publicar, que és un disc de country. Mm-hmm. Country encantat en català, que és poc vist, això.
1: Sí, sí, és una mica nou.
0: Hi ha alguna cosa, eh? Hi ha algun artista, la Grace Triadó, per exemple, ha fet coses que t'ha produït, però no és habitual.
1: No.
0: A tu, d'on et ve aquesta dèria pel country?
1: Doncs el country a casa meu, jo l'he mamat des de que vaig néixer, la família del meu pare són uns fanàtics del country.
0: Sí, d'aquells que van a ballar...
1: Sí, van a ballar...
0: Amb els mans de cinturó...
1: I escolta, tenien tots els discos i, bueno... I jo, fins que no vaig descobrir la ràdio una mica més endavant, només coneixia country.
0: Clar, és tot un món, això del country. Que va tenir el seu moment, jo no sé si ara té la mateixa... efervescència que va tenir fa un temps.
1: Clar, és que és això, jo, el meu pare quan era jove, doncs era una cosa que estava de moda, hi havia bars, honky-tonks per aquí a Catalunya, mm-hmm. La gent ballava.
0: Expliquem què és un honky-tonk, perquè tu ho expliques, hi ha cançons que em fa referència, sí. Però jo no sé ben bé què és un honky-tonk.
1: Doncs és un bar on la gent va ballar country.
0: Ah, vale.
1: Bàsicament és com si aquí el xautxa de Manlleu
0: fiquessin
1: country i hi hagués line dance. També
0: bueno, el Foment en feien, el bar Foment de Manlleu en feien de line dance.
1: Pues s'hauríem de portar un altre cop.
0: S'hauríem de portar un altre cop, fa uns anys, fa molts anys això. I a Rubí, ja s'anava...
1: Sí, ho sé, al bar.
0: Al bar d'en Grec.
1: Sí,
0: ja has estat o no?
1: Sí. Quan vaig tornar de Texas, el primer que vaig fer va ser anar allà, perquè necessitava tornar-ho a viure.
0: Però no hi ha gaires locals com aquest, no?
1: No.
0: A Catalunya, vull dir, llocs on puguis anar a veure i viure una mica aquest ambient de honky-tonk que tu dius.
1: Però aquell és molt autèntic, realment.
0: Sí, realment sí, eh?
1: Sí.
0: Clar, jo no conec tant Estats Units ni Texas com tu, però vaja, jo vaig estar a Arizona i sí que puc comparar mica el que hi ha allà.
1: Així ja has estat a l'altra banda.
0: Sí, he estat, però bé, no hi he viscut com ho has fet tu. Però tornem al teu disc, perquè, clar, un disc que es diu Cabells del vent, que evoca una imatge molt clara, no?, d'això, de carretera, no?
1: Sí, per això vaig ficar aquest nom, perquè és un disc que és per escoltar amb les finestres abaixades, amb el vent a tope, pensava en les carreteres americanes, aquelles infinites, així que és un disc per escoltar això, carretera.
0: I tu expliques que és un disc que has escrit després d'haver viscut, on expliques vivències de personals i a través de les quals doncs, crees les seves cançons. Perquè ets violinista.
1: Abans... Sí, jo sóc violinista de professor.
0: Perquè anem estrenant amb aquest fil. Tot comença amb els seus pares, que els era el country, i a tu, que pel que sigui, vas a aprendre violí, no?
1: Sí, però jo vaig ser violí clàssic, eh? Clar. I el meu pare hi havia insistit perquè toqués cançons de les que escoltava amb el violí, amb el fiddle, i jo... Bueno, com donant la contrària, ni de conya, jo, clàssic. I mira, qui m'hauria dit que després hauria acabat fent country, tocant el fiddle i, bueno, tot el...
0: Clar, perquè tu vas a l'escola de música a Llausona, a Vic, a Manlleu, i et dius, ja és que vull fer fiddle, a veure, perdona.
1: Bueno, jo anava fent el típic, el Suzuki, no?, i vaig créixer i vaig anar al conservatori de Vic i vaig seguir fent clàssic, i m'encanta tocar clàssic, ho he disfrutat molt. I a l'ESMUC vaig fer interpretació de violí clàssic, al final... És l'únic que ensenyaven, jo no sabia...
0: Però ja ho feies amb la idea de que tu volies portar el so del violí cap al country,
1: o no? No, què va. No, però va ser quan vaig estar a l'ESMUC que vaig veure que algú de mi em xirriava, per dir-ho així, amb la resta dels meus companys, que eren clàssics a tope, i jo, en canvi, estava començant a escriure cançons i vaig començar a mostrar interès en aquest estil que no era el que estava estudiant, i després vaig tenir com una crisi de dir, ostres, jo em vaig a graduar en clàssic ara, però vaig acabar-ho fent, eh?
0: Sí, vas graduar en clàssic, eh?
1: Sí, em vaig acabar graduant, i després ja va ser, bueno, va en plena pandèmia, el 2020, vull dir que la graduació no va existir, i res, a partir d'aquí ja vaig començar... amb aquesta altra vena, que totalment diferent.
0: Vull preguntar una cosa, i te'l pregunto ara perquè no se m'oblidi. Clar, tu vens d'Osona, i a Osona hi ha aquest reducte que és Great Canyon Records i la Joana Serrat, que també tenen molta carència pel country, per la parla americana, i no sé per què no t'hi has ajuntat, tu.
1: Oh, ja m'agradaria, però...
0: No t'hi volen, o què?
1: No, és que, clar, no és tan fàcil. Jo tot just començo i jo entenc que no tinc cap mena de nom.
0: Però has fet un disc molt, molt digne, eh?
1: Ja,
0: perdona.
1: Jo els he tirat la canya, eh?
0: Ah,
1: però, bueno...
0: Homes... Senyors de Great Canyon, feu un favor.
1: Que... algun dia, una mica,
0: perquè
1: potser...
0: Perquè aquesta té la mateixa sintonia.
1: Ja. Encaixo molt, la veritat, amb ells i... Bueno, no sé, ja es veurà.
0: No sé si la Joana és un referent per tu, però què en tens d'altres?
1: La Joana m'agrada i fa una música... penso que diferent del que estem acostumats, per tant, una mica més alternativa. I sí que té un rotllo country, però també jo crec que diferent, no? Uh-huh. Però sí, o sigui, tot el que sigui sortir una mica de lo típic, a mi m'agrada.
0: Clar, veient la teva imatge i la portada del teu disc, a mi em vas portar de seguida a Taylor Swift.
1: Sí.
0: I després, llegint una mica la biografia, sí que és un referent per tu, sembla
1: sí,
0: ser,
1: 100%.
0: No? Sí, perquè hem de recordar, molta gent no ho sap, o no se'n recorda, però Taylor Swift va començar fent country.
1: Sí, jo la vaig descobrir el 2011, quan ella estava a tope amb el country i per mi va ser un wow, una noia jove, mona, fent country amb la guitarra de purpurina. Per mi va ser fascinant descobrir-la.
0: Fem una cosa, escoltem una altra de les cançons d'aquest àlbum, aquest disc que es diu Cabells al vent i que és un disc de country fet en català, després d'una estada a Austin, Texas, que suposo que és una mica els bressols d'aquest estil musical. Et sembla que escoltem El viatge?
1: Vinga.
0: Va, som-hi.

0: Això és El viatge, un dels temes de la Bruna Enfruns, que ve a presentar-nos Cabells al vent, un disc que acaba de publicar i que està dedicat a la música country. 100%, no, això no enganya, vull dir que, que són tots els clixés del country.
1: Ha estat totalment fet com si fos a Nashville.
0: Perquè hi ha un dia que tu viatges a Austin, Texas. Com hi arribes?
1: Doncs a través d'uns amics del meu pare, del mundillo del country, però ells són americans, i em vaig ficar en contacte amb ells. Jo sempre he estat en contacte amb ells. Des que era petita i vaig començar amb el Facebook, sempre ens hem anat escrivint, i sempre havia tingut molta curiositat per anar allà. No sé, algú em picava de dir jo vull anar-los a veure, i mira que els havia conegut quan jo tenia 2 anys. I quan va arribar el moment, això, pandèmia, treballant administrativa amb un cap durant un any, res, lluny de fer el que a mi m'agradava, que era la música, de cop un dia se'm va il·luminar i vaig dir, tu, i si els he escrit? Potser ara és un bon moment per anar-hi, no tinc una feina que diguis, ai, em sap greu deixar-la, no, gens, estava com estancada, no? I els hi vaig escriure, així tal qual, i em van dir, ostres, estaríem molt contents a rebre't, i vaig moure tots els fils que vaig poder per anar-me-n'hi. I clar, vaig agafar el visat turístic, que són 90 dies, i és el temps que hi vaig estar.
0: Està bé, però crec que els vas aprofitar bastant bé, no?
1: Sí, no i tant, em vaig emportar el violí, i la meva idea era conèixer gent, intentar moure'm dins del mundillo, veure com anava el tema. I res, vaig conèixer gent jove, músics que tocaven allà al carrer, feien jams, vam anar a un festival de música country i vaig tocar molt, la veritat.
0: Com és l'ambient de country a un lloc com Texas? O sigui, perquè si no hi has estat, no sé, la imatge que tens és, jo què sé, gent amb sombrero i, jo què sé,
1: no,
0: entrant al salon.
1: Austin, clar, jo vaig estar a Austin, que al final és una ciutat
0: molt gran,
1: però molt europea, com sí? Molt modernitzada. No és el típic ciutat Texas que t'imagines, tots amb barret, no, és molt, molt moderna, per dir-ho així, però és veritat que la família amb la que vaig estar em van explicar que, clar, Austin és la capital de la música en viu.
0: La capital de la música en viu, sí.
1: Perquè té un carrer que és el Sixth Street, que està ple de bars, honky-tonks, però que això havia tingut el seu moment més àlgid fa ja molts anys. I ara estava ja una mica en decadència. I a mi m'havien dit, no vagis sola per aquest carrer, imagina't el panorama. I jo un dia vaig anar, I és veritat que era una miqueta trist de veure.
0: Escolta, perquè m'expliques, ets molt valenta.
1: No,
0: no et fa por res.
1: Bueno, jo estava vivint la vida i era el meu somni que l'estava fent realitat, per tant era com, bueno, no passa res, no, què vols que... I és veritat que després allà és com, vale, qualsevol moment aquí pot haver-hi un tiroteig, no? Vull dir, és com...
0: Aquesta és la sensació,
1: Sí, és la sensació aquesta, però bueno, no, vaig treure el cap una mica. Però bueno, és veritat que aquest carrer, res, ara ja no és el que era, però bueno, hi havia bars molt bonics, hi havia un Little Longhorn, que era un super minibar, que hi havia allà un grup de country que per mi va ser entrar allà i dir, oh, vale, això és el que jo buscava. Que el vaig descobrir, un mes abans de marxar.
0: Ostres.
1: I em va fer mal, perquè hi hagués estat allà cada dia, si has pogut.
0: Clar, d'aquesta, que és valenta, també pel fet, la decisió aquesta de dir, no, vull lluitar pel meu somni, i vaig escriure i vaig provar-ho.
1: Sí.
0: Que a vegades s'ha de tenir aquesta valentia de dir, bueno, sí, doncs anem a provar-ho. No?
1: Sí, 100%. I jo no sabia què en trauria d'aquest viatge, però bueno, al final l'experiència la tenia. Tot i que jo al principi portava com unes expectatives de tocaré i no sé, allà la gent fliparà amb les meves cançons, i al final arribes allà i ets com una formigueta, perquè tots fan cançons, i tots les fan precioses, i tots
0: i jo,
1: toquen bé.
0: Si fas una pedra, hi ha 40 músics allà.
1: Bueno, clar, i tots ho fan molt més bé. Bueno, jo tenia la sensació que tots ho feien molt més bé que jo. Per tant, em vaig com emportar una mica de xoc de realitat, de dir, vale, el que fas tu no té res d'original ara mateix.
0: Està bé.
1: Per això al final vaig acabar fent música en català country, perquè això sí que és...
0: Ja arribarem a això. Però mira, ara, és que ara m'he recordat una mica també un paral·lelisme, un altre zonenc, el Dan Peralbo va fer el mateix. Ell volia ser els Strokes i se'n va anar a Londres. I es va patejar a Londres, els bars, l'ambient, es va empapar d'allò i va tornar aquí i va muntar el seu projecte.
1: Clar.
0: I una mica has fet el mateix tu en el món del country, no? Has anat al bressol d'aquella música a intentar xupar tot el que puguis d'aquell ambient i portar-lo cap aquí.
1: Exacte.
0: I dius, vaig decidir fer un català. Per què? Tens cançons en anglès, en el disc?
1: Sí, clar, jo sempre havia escrit en anglès, primer perquè el country, al final, a escoltar-lo sempre en anglès, no, és el que em sortia més natural. A part que a mi m'agrada molt l'anglès i sento que escriure en anglès és fàcil. I sempre que havia provat d'escriure en català, és com que em costava, alhora hi havia com aquesta part de dir, ai, és que en anglès no m'entén tanta gent, per tant, si parlo dels meus sentiments queden com així una mica més camuflats, no? Era com una mica una barrera que tenia jo. però vaig sentir la necessitat de fer-ho perquè aquí al final l'anglès sí que ens agrada la música anglès, però ja hi ha els anglesos que ho fan i al final aquí arriba la nostra llengua, que és el català. I tothom ja m'ho havia dit alguna vegada, ostres, és que si escrivissis en català t'obriríem moltes més portes, i vaig acabar-ho fent.
0: Clar, perquè tu tens un disc de l'any 2019 que es diu How sí. About... no?
1: Brunes Color Garden.
0: Ah, Brunes Color Garden.
1: És el nom de l'EP.
0: Que és un EP en anglès.
1: Sí.
0: Què va passar? Quina experiència vas tenir amb aquest?
1: Aquest EP el vam gravar a l'ESMUC, quan jo estudiava a l'ESMUC, amb l'Aleix, que és el que m'ha produït el disc. En aquells moments també estudiava allà a l'ESMUC i ens vam conèixer allà. I vam trobar l'oportunitat de, ostres, aprofitem aquest estudi i gravem un EP de 4 cançonetes. I va ser una experiència, bueno, molt enriquidora i que em va ajudar com a veure com era gravar, no?, i tot el procés. Però és veritat que el vaig... Bueno, primera, que un EP sempre és difícil de moure, perquè al final és com algú molt... Bueno, un tastet només, i el fet de que sigui en anglès també ho va fer més difícil. I també és veritat que el 2019, just abans de la pandèmia, és com... De seguida va passar el temps, de seguida es va... Bueno, van passar tantes coses en poc temps que no... Bueno, i segona, que jo tampoc sabia com moure-ho. És com... també, no?, unes expectatives, i de cop arribes i és com, treus un EP i al cap de 2 dies tothom se n'ha oblidat que l'has tret, i és, bueno, vaig aprendre, i aquesta vegada estic intentant fer-ho més bé.
0: Més bé, començant per fer un català, que suposo que, no sé si ara m'ho diràs, si això t'ha obert més portes que amb el disc anterior.
1: Sí, no, és que només pel fet de dir, la meva germana, que és mig influencer, bueno, no, mig no, influencer, sí, la Betty em va dir... Sí, em va dir, Bruna, has de ficar country en català, o sigui, de títol, perquè la gent et conegui, que fas country en català. I jo pensava, bueno, sí, faig country. Però no, venta com a country en català, encara que hi hagi cançons al disc que siguin en anglès. I només de fer això, vaig fer un post en un Insta, en un reel, faig country en català, i de cop, que guai, ja tocava, no conec ningú... Bueno, saps? Va obrir com els ulls a la gent i va cridar l'atenció. I vaig pensar, bueno, doncs potser serà una bona rebuda, no?
0: I de moment els inputs que tens són bons, en que
1: sí,
0: entenc,
1: Sí, sí, la veritat és que estic contenta. Venia ja de l'experiència de l'EP, intentava ara amb peus de plom de pensar, bueno, no sé com anirà, però bé, estic contenta.
0: El disc hi ha una cançó que es diu Cowboy com jo. Hi ha algun cowboy especial per allà a la Plana de Vic?
1: Sí, el meu marit.
0: Ah!
1: No és un cowboy, però millor, no? Però sí, sí.
0: Per tant, aquesta cançó està dedicada a ell,
1: no,
0: o què?
1: No, ah. Aquesta cançó no està dedicada a ell. Si escoltes la lletra, no? Parla precisament d'un
0: que... Hi ha un trencament aquí, sembla,
1: Sí.
0: Sí, jo em mal rotllo.
1: Mira, en aquesta cançó no té res a veure amb cap experiència meva real, però he agafat com el típic... Hi ha molts tipus de clichés sobre els cowboys, no? Hi ha l'home de família que treballa a la terra, a la granja, no?, de casa. I després hi ha el típic cowboy de les pel·lícules western que va amb la pistola i mata tots i, bueno... Així que vaig agafar-me més en aquesta, perquè és la típica pel·lícula que jo m'havia fet al cap, i vaig intentar escriure algo de l'imaginació que no hagi viscut. Però m'agrada el fet de combinar la paraula cowboy amb la música en català, i bueno, vaig fer una mica de joc aquí.
0: Va, doncs comproveu-ho. La cançó es diu Cowboy com jo.

0: Avui estem amb la Bruna Enfrunz i les cançons de Cabells al vent, que és el disc que ha produït al costat de l'Aleix Triadó. Us vau conèixer a l'Esmuc, m'has dit?
1: Sí.
0: I com vau saber que un i l'altre éreu fans del country, devia ser com...
1: Clar.
0: Vau fer match, diguéssim.
1: Sí, sí, sí, 100%. 100% match. Va ser brutal descobrir que hi havia algú que també li agradava el country. A part, el poc més després va començar a aprendre a tocar el pedal steel. Va ser molt guai, que va ser la primera persona que jo li vaig ensenyar les meves cançons i va dir, ostres, són molt xules, hauríem de fer alguna cosa amb elles. Uh-huh. Si no fos per ell, jo crec que ja no hagués fet res.
0: I per tant, heu fet això, aquesta mena de tàndem, diguéssim, artístic, i durarà més temps aquest tàndem, tu creus?
1: Tant de bo, sí.
0: Sí?
1: Sí. Jo, bueno, primera cara, som superamics i ell valoro molt la seva opinió i el seu gust amb tot el que faig, així que... en tenim per temps, de Bruna i Aleix.
0: Saps qui és d'Austin, Texas?
1: Qui?
0: El Willie Nelson.
1: Ah, sí, clar.
0: Janis Joplin. Uh-huh. I el Steve Ray Vaughan.
1: Saps que aquest no el conec.
0: És mort, crec, eh? Steve Ray Vaughan, un gran guitarrista de blues. A tu què et fascina de la cultura country? Què és el que...
1: Mira,
0: ja ens ha dit que te l'han inculcat a casa teva, eh? Però el fet de voler anar a trepitjar Texas i viure en aquell ambient, què és el que... quina fascinació tenies tu per allò?
1: Jo, primera, és una tonteria, però l'estètica country ja m'agrada molt, m'encanta que la gent porti barrets, les botes, m'agrada... Tenia ganes de descobrir, doncs, això, els bars, aquest, lo típic de les pel·lícules que veus, la gent ballant, el grup de música, la música en directe, perquè una cosa és sentir el country amb un disc i l'altra és viure'l en directe, amb l'ambient que es respira. Jo tenia com molt idealitzat aquest mundillo, no sé, després arriba... al final arribes allà i hi ha coses que et poden agradar més o menys, però sí que per mi va ser... vaig viure-ho realment autèntic. No? La música country, les lletres, els seus, de lo que parlen, no? No sé, parlen sempre dels bars, bueno, sempre parlen d'aquestes coses, així que tenia ganes de viure-ho.
0: Mm-hmm. Clar, escoltant el teu disc, les cançons en català, som molt explícits en el sentit de que són històries que expliques de la teva vida personal, diguéssim, no? Vull dir que no hi ha gaires metàfores aquí.
1: Són
0: bastant descriptives, les cançons.
1: Sí, és que la música country té algo que m'agrada molt, que és l'storytelling.
0: Storytelling,
1: Parlen molt d'històries, de supernarratiu, i per tant jo també crec que he agafat bastant aquest estil. I a vegades, per això em cau bo, i com jo va ser, ostres, necessito escriure algo que no ho hagi jo viscut, perquè si no a vegades sento que se m'acaben una mica les idees. Però sí, parlo molt sobre mi, les meves experiències...
0: Aquestes cançons les vas començar a composar estant allà o
1: depèn. Aquí? Depèn. N'hi ha un parell que són molt velles, tipus de l'època de l'EP, que són Red Dress, alguna d'aquestes en anglès, però que tenia moltes ganes de gravar, perquè són cançons que a mi m'agraden molt. I les altres sí, em vaig escriure alguna allà, com Down by the River, i després moltes quan vaig tornar. Vaig tornar amb la inspiració a tope i després va ser escriure.
0: Aleix, hem de fer un disco.
1: Sí, exacte, i quan tenia tantes cançons va ser Aleix. Jo tinc aquí una llibreta plena de cançons i hem de fer-ne alguna cosa ja.
0: Tu, a banda de cantant i compositora, ets, crec, docent. Et dediques a l'ocent de música, també?
1: Sí, soc profe de música a l'Escola de Manlleu i a Roda. I això, soc profe de violí, de cor, una mica tot faig.
0: I t'agrada o dius, bueno, això em puc pagar les factures?
1: A veure, jo tenia molt clar, quan estudiava música, que no volia ser profe. Perquè per mi ser profe era com si... ja, bueno, com que no t'ha sortit bé ni com a intèrpret, et fas profe, no? Tenia com aquesta visió. I en canvi, ara m'encanta, i penso, evidentment, penso que com a músic va molt bé ser profe, perquè és com una estabilitat que tens. Saps que cada mes hi haurà un sou que t'entra. Si has de viure només de concerts, no sé, que et vagi molt bé, és difícil.
0: Ha de ser un no viure, diguéssim, no?
1: Clar.
0: Estar pendent dels bolos,
1: sí.
0: Això és...
1: Que és una de les expectatives que després se'm va derrumbar quan vaig tornar, perquè allà als Estats Units... la gent vivia de la música, hi ha moltes oportunitats de tocar, molts concerts, molts bars, i clar, vaig arribar aquí i va ser, ostres, aquí no
0: clar, en aquest sentit, aquí és molt diferent, diguéssim,
1: sí,
0: no?
1: Sí, allà però... hi ha molta música en viu, molta, i tens moltes oportunitats de tocar, i aquí és molt més difícil.
0: En tot cas, tu tens un bolo el 3 de juliol al Club Tenes Manlleu.
1: D'aquí dos dies,
0: exacte. Sí. Bé, això, de fet, ja haurà passat quan m'entén aquesta entrevista.
1: Vale.
0: Però això va ser ahir, al Club Tenes Manlleu. I l'1 d'agost, a l'Avenc de Tavertet, que això és preciós, eh?
1: Sí, és una passada, la veritat. És molt bonic si no hi heu estat.
0: Però ja s'hi pot anar? Vull dir que és un...
1: Sí, és un hotel, però tenen com un restaurant i després fan vermuts. Em sembla que aquest és de tarda, aquest concert. I més, que en tinc, però
0: sí?
1: Encara no els puc dir perquè no
0: estan
1: del tot confirmats.
0: Els seus concerts són d'escoltar o de ballar?
1: Mira, ara mateix són més d'escoltar, però l'objectiu algun dia és tenir una banda i que la gent pugui ballar les meves cançons. Sí, m'encantaria tocar en un festival country i on hi ha gent que també balla line dance, que de fet un dels meus temes, Texas és casa, té un ball que m'encantaria que es mogués una mica i la gent
0: això
1: se l'aprengués.
0: Hem d'anar a TikTok, eh? Mira, fa una estona estaven aquí els Cederland, saps que són... no hi eres tu. Que han fet una cançó que és viral, a TikTok. Doncs, bueno...
1: Ja ho sé. Però no m'hi veig jo no ballant a TikTok, eh? Ja, sé que, és que és això, el problema de ser músic d'avui en dia és que també has de ser un influencer i a mi em costa les xarxes una mica.
0: Sí.
1: Però bueno, és el que però, hi ha.
0: Però és una cosa important, tens una germana influencer.
1: Sí.
0: I ella no pot fer tirar un cable?
1: I m'ha ajudat moltíssim. Sí, sí, és ella que m'està dient tot el dia, Bruna, has de fer vídeos, hem de fer aquest vídeo, has de dir... Bueno, sí, em posa molta feina.
0: Pues mira,
1: però sort en tinc, també.
0: Ja tens mitja feina feta. Sí, jo a casa tinc mitja influencer i també m'estira per fer coses. Clar. Ai, pues, digues això, deixa'm estar.
1: Sí. Ja. Però realment funciona, eh? I tot el que he fet, que ella m'ha ajudat, pues, ha tingut... Bueno, s'ha fet com viral, no? Vull dir que...
0: Sí? I quina és la cançó que té el ball, dius?
1: Texas és casa.
0: Ja l'hem posat, llàstima. Sí. Però bueno, ja busqueu-la. El ball es pot veure en algun lloc o no?
1: En el videoclip de Texas és casa, que és una passada, si no l'heu vist, allà surt una miqueta... es veu al ball.
0: Val. I aquestes xarxes que et costen tant, com a tothom, eh? Jo soc dels teus també, que em fa una mandra terrible. Quines són?
1: El meu Instagram és aimbrunanfruns, I-M, i el TikTok el mateix, aimbrunanfruns.
0: Que serà lloc on publicaràs aquestes dades que ara no ens pots dir.
1: Exacte, aquí vaig publicant tots els concerts que vaig fent.
0: Per tant, estàs contenta dels vols que van sortir?
1: Sí, estic molt contenta, eh? Sí, la veritat. Tinc algun concert que no sabia si sortiria, perquè ja l'any passat no el vaig poder fer i en canvi estan sortint cosetes xules. Encara molt per aquí a Osona, m'agradaria obrir-me, perquè al final aquí a Osona hi ha un cop mai sentit tothom dos o tres cops, ja serà, bueno, un altre cop la Bruna Enfront, no?
0: A l'embarcador del Terra
1: pots sí.
0: tocar?
1: Sí, a l'embarcador, clar, toco l'embarcador. Aquest veus? Sí que el puc dir. Sí, sí.
0: Quin dia?
1: El 17 d'agost.
0: 17 d'agost. M'apuntaré, perquè jo potser estic per allà i puc venir a veure.
1: Sí, ja ho publicaré.
0: Val.
1: És que me'n lleu toco uns quants cops, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, toco... L'altre, mira, jo te'l dic, vale? Faig un spoiler. Ja. Està confirmat, ja. És el del Porc i Cervesa.
0: Ah, però això és l'octubre, em sembla,
1: sí,
0: no?
1: Sí, l'octubre.
0: Està molt bé.
1: Aquest serà xulo.
0: Bueno, abans et queixaves que no hi ha llocs per tocar, i déu-n'hi-do.
1: Sí, però m'haig d'obrir, saps?
0: Ja.
1: Però no, sí que hi ha llocs, però allà, si, als Estats Units, si poguessis tocar cada nit, puguis tocar.
0: Doncs, bueno, aquí tens camp per córrer.
1: Però sí, no.
0: No?
1: Tampoc és l'objectiu, que tinc un nen petit i...
0: Sí, molt petit o què?
1: 7 mesos.
0: Mare de Déu.
1: Sí.
0: Però, bueno, de moment anem conquerint Osona.
1: Exacte.
0: I després ja anem ampliant cap a la resta de Catalunya.
1: Exacte, de moment el públic d'Osona, que me'l pugui guanyar una mica i...
0: Exacte. Jo crec que tens un molt bon disc, la proposta és original, està ben feta, és honesta, les cançons estan molt bé, i escolta, i el country és un estil que entra molt fàcil, al final...
1: Jo penso que hi ha molta gent que no l'ha descobert i que gràcies a aquest disc doncs poden dir, ostres, pues m'agrada, no? I té una instrumentació que és diferent del que estem acostumats, amb el violí, el pedal, la mandolina... Són instruments molt bonics, no sé, a mi m'agrada, estic molt contenta.
0: Busqueu-la, sisplau. Bruna Enfruns, el disc es diu Cabells al vent, és un disc de country, cantat en català, també hi ha cançons en anglès, però vaja, et porta l'esperit d'aquesta música al nostre territori, diguéssim. Hi ha una cançó que es titula, i vull acabar amb aquesta, es titula Cop de cotxe, que és una expressió molt, molt osonenca,
1: sí.
0: Que tot està a un cop de cotxe, diguéssim,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Va per aquí, la cançó?
1: Sí, va per aquí, va d'agafar el cotxe i oblidar-se de tot, que és com jo, o sigui, jo sempre he gaudit molt de la música, el cotxe, pujant les
0: és, lloc, és el lloc per escoltar-la.
1: És que és el millor lloc, per tant parlo doncs això, de que quan tinguis un mal dia, tal, la música cura, i la manera és agafar el cotxe, no? Encara que sigui d'anar a donar la volta, res, i ficar la música i oblidar-te de tots els problemes.
0: Doncs sí, senyor. Bruna Enfruns, Cabells al vent, aquesta cançó es diu Cop de cotxe, i amb això tanquem. Enhorabona pel disc i res, que ens veiem al pròxim disc.
1: Segur
0: que
1: n'hi ha un altre. Diguem si ens veiem per Manlleu en algun concert.
0: Segur, coincidirem. Gràcies.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.

Una mica de rumba, càrrec de la banda Neon, Buós i el manlleuenc Mont DJ. La cançó es diu El Ventilador. Ara arriba des de Sabadell en Roger Pedrós i la remescla de Amb tu.

0: Sabem que llevar-se a les 7 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt.
2: Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
3: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
4: Badó, no puc més.
5: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
4: Badó, em passa el programa de tardes.
5: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 7 a 9.
6: Bon dia i bona sort.
7: Bon dia i bona sort.
6: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
8: Ràdio 4.
9: Això m'ho has d'explicar molt bé, Olga Merino.
10: Hola, què tal, Carles?
9: Hola. Doncs un casquet d'una vaga.
10: Això és, sí. Kalashnikov, i ho vaig collir amb les meves
9: això
10: pròpies...
9: Això ha passat per seguretat, no?
10: No ho han detectat. Tenia un altre, sense sí. detonar.
9: Sense detonar. Percutir,
10: però dic, no la portis.
9: I aquesta sense detonar, on la tens, a casa?
10: A casa, amb una caixeta de fusta.
9: Ah. Amb compte que no caigui.
10: Sí, no he pensat massa, la veritat.
9: Bueno. Ja. Total, aquesta, d'on la treus?
10: Aquesta la vaig collir amb les meves mans, que em podien haver agafat un grapat, durant l'assalt al Soviet Suprem a Moscou a la tardor de l'any 93.
9: Sí.
10: Que sona molt lluny, però va ser quan Boris Yeltsin, aleshores president, va atacar el que era el Parlament perquè volia frenar les seves ànsies de modificar la Constitució per fer-ne una de mega presidencial, de la que s'han aprofitat Putin després.
9: Sí, sí, sí, sí.
10: I va haver-hi, doncs...
9: Si ens no... estem situant després de la caiguda de l'URSS.
10: Sí, sí, exactament, sí. Un any i pico després.
9: Sí, sí.
10: I bueno, la vaig... Podia haver fet, ja et dic, un grapat, perquè va ser molt violent.
9: Tu hi eres aquell dia, aquell mateix dia?
10: Sí.
9: I allà?
10: Sí, perquè van estar encerclats durant moltes setmanes. Els diputats del Soviet Suprem, que era el Parlament...
9: O sigui, hi anaves cada dia?
10: Sí. Era com, a veure què anava, i com acabaria allò, no? Perquè es van atrinxerar dintre, el poder de Yeltsin els va tallar la llum, l'aigua, a veure qui resistia, fins que finalment, el que havien transcorregut 3 o 4 setmanes, va atacar amb tancs, amb tancs. El sálvese quien pueda, i va ser una escabetxina.
9: Clar.
10: Morts agrapats.
9: Normal.
10: I, bueno, i perillós, perillós.
9: Avui la nostra irrebatible és la periodista i escriptora Olga Merino.

0: Merino, benvinguda a Irrepetibles.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies. Periodista i escriptora, o escriptora i periodista?
1: Ai, sin embargo, viceversa. Ai, ai. És una història d'amor-odi. Les dues coses, sí. El periodisme m'ha regalat moltíssimes coses.
0: Clar.
1: Entre altres, una corresponsalia a Rússia, sinó sí, de que haguera sí. viscut jo cinc sí. i pico d'anys. He vist moltes coses, he après molt, però també, ja ho saps tu, això és com un sacerdoci, ho era. Absorbeix molt, però de fet la meva gran passió és l'escriptura, la literatura.
0: Clar, clar. I tot allò també pot ser material literari.
1: Sí, sí.
0: De fet, ho ha estat.
1: De fet, ho ha estat.
0: Cronista cultural del diari La Vanguardia, professora de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu de Barcelona, i suposo que estàs escrivint, clar.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí,
1: sí. Sí, costa. Estic una mica... Estic amb una novel·la, sí, a veure si acabo
0: amb ja. una novel·la. Però clar, jo he llegit que treballes amb l'entitud de Picapedrer.
1: Sí, sóc molt lenta.
0: És a dir, molt lenta.
1: Sóc molt lenta, molt de revisar, molt i si això, i si l'altre. Sóc molt... amb molta cura per la llengua, per l'idioma. Sí. Sóc lenta de mena.
0: Però perquè ets perfeccionista?
1: Molt.
0: Ah.
1: I això és com una mena de càstig, perquè... Mm-hmm. perquè que està molt bé, no?, ser perfeccionista, que no tot valgui, però de vegades et pot paralitzar.
0: Clar.
1: Saps? De tant... I...
0: És a dir, tu quan entregues un llibre a l'editorial encara tens dubtes.
1: I tant. I quan surt, i encabat, i sí, sí, sí. Mira, sóc així, que hem de fer?
0: Ja, ja.
1: El que passa sí. que la meva productivitat literària pues, ha estat, per tanta vocació com tinc, ha estat una mica minsa, però bueno.
0: Clar, clar.
1: Un s'acaba acceptant a si mateix.
0: Retrocedim en el temps.
2: Olé, olé. Memoria de todos los cantes por el maestro de maestro Pepe Marcena. En antología.

0: Comencem amb Los Cuatro Muleros, Pepe Marchena, perquè això trasllada al teu avi.
1: Sí, al meu avi matern.
0: Sí.
1: Que cantava realment molt bé i en sabia molt de flamenc.
0: No era professional per això, no?
1: No, era el besavi.
0: El besavi, o sigui,
1: el seu
0: sí.
1: pare sí que ho era. Uh-huh. A veure, si entenem com a professional, estem parlant de l'Andalusia rural dels anys 20, i llavors eren aquelles juergues que organitzaven els senyoritos, i llavors els bons cantaors anaven doncs, a la venta o al cortijo... Uh-huh.
0: I els hi pagaven alguna cosa.
1: Clar. I el meu besavi, o sigui, el pare del meu avi, sí que a més va ser assassinat amb una d'aquestes juergues flamenques.
0: Ah, sí?
1: Sí, mira. I just pels pagaments, acabat dels pagaments, no... Perquè imagina't com devia ser allò, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs va haver-hi una baralla i va morir assassinat, sí, sí.
0: Els vas conèixer els quatre?
1: No, vaig conèixer tres.
0: Tres.
1: Em va faltar l'àvia paterna, que va morir...
0: Paterna.
1: Va morir quan mon pare tenia 2 o 3 anyets. Sí, la història familiar, diguem que... és un reflex de lo que va ser la història d'Espanya en els últims 80 anys, no?
0: Sí, sí.
1: De pobresa, emigració i situacions...
0: Morts prematures.
1: Sí, morts prematures.
0: Morts prematures.
1: Bueno, mira, pensa, per exemple, l'àvia... si ho sabré explicar. La meva besàvia,
0: sí.
1: materna mort de la que se'n va dir la grip espanyola del 19.
0: Mm-hmm.
1: La mare de mon pare... va morir d'aquella malaltia tant de l'època, la tuberculosi.
0: Sí.
1: I va deixar, doncs, això, un nen de 2 anys.
0: Mm-hmm.
1: 2, 3 anys. Bueno, en fi, pel·lícula. Tots en tenim.
0: Tots en tenim. Comentem la teva. Olga Merino López. Vas néixer l'octubre de 1965 a Barcelona. Comencem sempre aquestes converses d'irrepetibles marxant sempre a la infantesa i m'agradaria que ens expliquessis com recordes la teva.
1: Doncs mira, per mi... els millors records de la infantesa, però per sobre de tot, eren els llargs estius.
0: Els estius.
1: Sobretot perquè els meus pares, sobretot la meva mare, va tenir la lucidesa de llogar des que eren ben petits una masia atrotinada al camp, a Girona, en un poblet de Girona.
0: Uh-huh.
1: No en un poblet, estàvem fora, a vila. I clar, vivíem mig assalvatjats. Amb el meu germà, els nets d'una pagesa que vivia just al costat sense aigua. Mira, era aquell contacte amb la natura, l'hort. Anem a mira, ha sortit un gripau al costat del pou. Ostres, tu, que el vedell de Cal Santo està parint la vaca. Que si... Era la plenitud. Jo crec que aquest contacte amb la natura, amb l'essència de la vida i l'amor, per un nano és excepcional. I
0: clar,
1: estaven, ja dic,
0: clar,
1: com indius assalvaçats.
0: Sí. I els teus pares què feien? A què es dedicaven?
1: Ma mare, mestressa de casa, de les antigues.
0: Sí.
1: A més d'aquelles, havia treballat en un taller de costura, però la que es casaven, dissortadament, plegaven.
0: Clar.
1: I mon pare era dependent d'una ferreteria al barri de Sants.
0: Ahà. S'escoltava flamenc a casa teva, suposo?
1: Sí, prou, sí, sí, sí,
0: sí,
1: sí.
0: I hi havia també molts llibres, o no? No hi havia llibres.
1: No hi havia llibres.
0: I llavors tu com descobreixes la lectura?
1: Mira, hi havia pocs. L'únic que llegia a casa, perquè vivíem amb ell, era el meu avi paterno.
0: Ahà.
1: Que havia estat molts anys a la presó, a més.
0: Sí.
1: Aquest home tenia costum...
0: Tots vinguts d'Andalusia,
1: sí.
0: Que no ho hem comentat,
1: sí.
0: Però sí, tots vinguts d'Andalusia.
1: Sí.
0: Mm-hmm.
1: Uns per raons econòmiques, la banda paterna també per raons polítiques, no? De trasterrament interior. El meu avi havia estat molts anys a la presó. Bueno, la qüestió que aquest home... llegia, no et diré que fos perquè no... I tenia alguns llibres, te'n recordes d'aquella? Bueno, tu ets més jove que jo. Però te'n recordaràs igual d'aquella col·lecció que hi havia, RTVE,
0: sí,
1: Salvat.
0: Sí, clar.
1: Doncs, bueno, i escolta'm, jo no sé per què, vaig començar, però sense... Agafava, jo suposo que d'algunes coses ni me n'enterava, però jo que sé, recordo la tia Tula, alguna Volvoreta de Venceslao Fernández Flores, una passió per l'idioma, perquè això, mira, això li vaig escoltar una vegada a Pérez d'Andújar,
0: sí.
1: Que tenim, diguem, un passat familiar bastant similar, no? I va dir, diu, no, en mi casa no havia llibres, però sí, provinc d'una cultura oral immensa. I era era un goig sentir...
0: Que és tan important com els llibres,
1: I tant, perquè...
0: Tan important com els llibres, sí, sí.
1: Un idioma brutal. Tu a vegades senties a la meva àvia o a la meva tia àvia que deien paraules que tu pensaves que eren, jo què sé, coses antigues del poble, i després te les has trobat al Quixot.
0: Clar.
1: Expressions magnífiques.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I, doncs, bueno...
0: Però és curiós perquè recordes perfectament el dia en què vas començar o vas aprendre a llegir.
1: Ostres, sí, com ho saps, això? Sí, sí, sí. Recordo perfectament que hi havia tres síl·labes que se'n van atascar i la professora, doncs, me les va apuntar amb un paperet. Eren matana. Mama, i recordo perfectament i aquesta passió per la paraula.
0: És curiós, això, que ho recordis.
1: T'ho prometo.
0: Sí, sí, sí.
1: Però tal qual, i a més recordo... Bueno, sembla aquí que m'estigui posant flors, però...
0: Te les has de posar.
1: No, no, bueno, cadascú és com és. No, però recordo, clar, com que no hi havia llibres a casa,
0: clar.
1: Jo me'n recordo als 10 anys, en sèrio, d'haver demanat de regal de Reis un diccionari. I de tenir la meva llibreteta i anar apuntant paraules. Mira, Faleres, almenys he sigut una mica conseqüent amb això.
0: I ja escrivies.
1: Sí, vaig començar molt...
0: Et recordes de petita ja escrivint?
1: Sí, sí, sí. A més, ma mare recorda això, no sé si té a veure... Es veu que era una nena molt ploranera.
0: Vaja.
1: Sí.
0: I amb moltes pors, crec.
1: Sí. Bueno...
0: Per què?
1: Ai, no ho sé, això ja no ho sé. No ho sé.
0: Però, per què ploraves?
1: Tampoc per no ho sé. Per tot, per tot.
0: Per tot.
1: No. I es veu que hi havia una manera que em callava, que ella tenia un missal, saps, d'aquelles fulles de paper bíblia?
0: Sí, sí.
1: I jo m'entretenia amb un llapis sense saber escriure, als 2 anys, i arrencant els fulls. I ella pensava, uf, no plora, deixem-la, deixem-la.

0: feina.
1: Amb aquesta estaríem viatjant aquests estius de la infantesa.
2: Sí, sí, sí.
1: Però vull marxar a l'escola, quan no hi havia estiu, quan no hi havia vacances. Com eres a l'escola?
2: Mira, em costaven molt...
1: Ni les assignatures de lletres?
2: Sí, tampoc? Aquestes sí. Ah.
1: Però les mates no.
2: Les mates les recordo. Mira, a més me'n recordo d'una professora... Jo crec que és que no m'interessaven i no, jo necessito saber... Clar, això és la lectura posterior. Els perquès de les coses, no?
1: Sí.
2: I clar, la matemàtica em costava molt. Jo me'n recordo d'una profe amb i les meves orelles amb les divisions de dos i tres xifres. Bueno, abans s'estilava això. Però una retorçada, no sé. Bueno, em van costar molt les mates. Molt, molt, molt. No m'agradaven, no era... En canvi, les de lletres, no.
1: Clar, una mica millor, no?
2: Sí, sí, sí, aquí sí, ja vaig trobar el meu camí.
1: I després l'institut?
2: També, ostres, les assignatures...
1: Perquè, per exemple, la teva adolescència, com va ser?
2: Bueno, com totes, és una etapa dolenta, eh? A mi no...
1: Sí, la recordes dolenta?
2: Sí, perquè...
1: És el descobriment de moltes coses.
2: Sí, però jo què sé, no et trobes a gust amb... Jo era molt rebel, a més.
1: Ah.
2: Era molt rebel i...
1: Serà això.
2: No sé, però bueno, ja ha passat. No, però sí, però la falera literària la vaig tenir des de molt joveneta, eh?
1: Mm-hmm. Clar, que va continuar després a l'institut, suposo.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I llavors per això vas estudiar periodisme?
2: Sí, això veus, és l'única certesa que he tingut.
1: A l'autònoma.
2: Jo el que volia era escriure.
1: De fet, era Ciències de la Informació.
2: Sí.
1: Ciències de la Informació.
2: Quina carrera més mala guanyada.
1: Per què?
2: Home, era un avorriment. Era un avorriment.
1: Massa llarga.
2: Massa llarga i clar... Les úniques assignatures que de debò em van agradar eren les que es feien, perquè feies, clar, per donar-li una mica de sentit i contingut,
1: clar.
2: Pues cicles de literatura o economia o història.
1: Mm.
2: I aquestes sí que les vaig fruir, però tot el que és la tècnica ho aprens després.
1: Clar.
2: A redacció i treballant, que t'he d'explicar.
1: Sí. I clar, acabes la carrera i les primeres feines com a correctora.
2: No, i abans d'acabar la carrera...
1: Fins i tot t'estudiant.
2: Sí, jo ja al segon de carrera ja treballava. I era bueno, clar, de coses que fas a la joventut, perquè, clar, és que era molt diferent. Jo me'n recordo de joveneta d'haver anat picant al Correu Català, al Noti, al periòdico, tal, busco feina, tal. I vaig trobar feina al periòdico l'any 85... I al cap d'un any ja estava en plantilla.
1: Però diguem que eren uns temps d'anar d'aquí cap allà.
2: Sí,
1: no?
2: Hi havia molta mobilitat. Pensa també que eren uns anys d'eclosió de la premsa. De les...
1: També eren uns contractes estranys, no?
2: I tan estranys, però bueno, mira...
1: Molt temporals, no?
2: Molt temporals, no? Però de seguida vaig entrar en plantilla.

0: De seguida marxarem al periòdico, però amb aquesta cançó de Madness, Our House, marxem a Londres, perquè amb una beca de la Caixa i el British Council vas marxar al Regne Unit. I allà vas fer un màster especialitzat en història i literatura llatinoamericana. Estem parlant del 90-91. Com va ser allò? Explica-m'ho.
1: Doncs mira, vaig tenir una companya al diari, que igual et sona, la Cristina Gallac.
0: Sí, clar.
1: Que ella l'havia aconseguida, la beca, i vaig pensar, mira, jo volia veure món, com, doncs, com tots els jovents, volia veure món, volia aprendre bé l'anglès, i mira... I
0: ella n'ha vist molt de món, eh?
1: Més que jo.
0: Molt,
1: és molt intel·ligent i molt bona companya. I mira, bingo, em va tocar la beca, i cap a Londres, que me n'hi vaig anar. A estudiar, que ara pot ser... Pot semblar estrany, diu, com te'n vas a estudiar història i literatura latinoamericana?
0: Sí, per què ho vas fer, això?
1: És que aleshores... Tampoc hi ha el programa d'estudis pel tema latinoamericà, no era tan clar. Si volies especialitzar-te en això, apenas hi havia, si feies història, per exemple, els darrers cursos, alguna cosa d'història d'Amèrica, però ara ha canviat tot molt, eh? Però estem parlant, clar, de l'any dels anys 80...
0: Sí, 80-90, sí.
1: No hi havia... I a banda, no, que les coses com siguin, a Anglaterra hi havia uns americanistes fantàstics, no? I vaig aprendre molt, moltíssim. I l'enamorament també amb l'idioma, amb la cultura... Bueno, allà, veu que allà on hi vaig m'enamoro.
0: Ja. Però tirava d'abans? La cultura british?
1: Sí, tot i que són molt classistes i tal, però l'idioma m'ha agradat molt, i tot el tema aquest, la literatura victoriana, tot. I mira, a més, em fa molta gràcia perquè l'idioma el vaig aprendre sobretot llegint, no? Ara és molt diferent tot, però sobretot llegint, i amb Graham Greene. Jo tenia una passió per Graham Greene, i a més li vaig escriure una carta, però mig adolescent, que ja estava vivint aleshores a Antibes, al sud de França. I me la va contestar dues vegades. A veure, que igual era la secretària, no? Que li... Però jo tinc dues cartes de Graham Greene
0: signades per... Això.
1: Estic encantada.
0: Uau, fantàstic.
1: Sí.
0: Escolta, i quan tornes a Barcelona, comences a treballar al Periódico de Catalunya. Ja treballaves, però ja de veritat.
1: Bueno, i de veritat, de veritat abans.
0: També abans.
1: Però em van donar un permís. Aleshores hi havia Antonio Franco, de director...
0: Per marxar a Londres.
1: Em van donar un any de pròrroga d'estudis, no? Uh-huh. Va ser un director magnífic, l'Antonio Franco, magnífic. Uh-huh. I vaig tornar, i aleshores, doncs sí.
0: A Internacional.
1: Internacional.
0: Què tal Internacional?
1: Buf.
0: A la redacció, clar.
1: Buf. Jo hi he après moltíssim. I hem pencat. A més... És de les que més m'han agradat, però mira, al cap i a la fi he acabat voltant molt per les redaccions, després d'Internacional, no? I, ostres, allà on hi vaig, toca pencar. però Internacional, i a més, clar, per la diferència horària, doncs moltes vegades les jornades laborals s'extenien fins a molt tard. Clar. Jo que sé, me recordo, per exemple, amb l'impeachment de Clinton. Clar, sortíem a les tantíssimes.
0: Clar.
1: Bueno, que la vida de redacció, l'antiga, i els teletips, n'he menjat uns quants.
0: És complicat, sí. Però el teu somni era marxar de corresponsal a Buenos Aires o a Mèxic?
1: Clar, em sintonia amb el que havia estudiat, no? Amèrica Latina, i era el que més em tirava, més tenia passió per tots els escriptors del boom latinoamericà. M'agradava, no? Eren els anys també del Sendero Luminoso, tal. I jo em vaig proposar als caps del diari, Antonio Franco i companyia, vaig dir, mira... si mai s'obre una possibilitat de corresponsalia...
0: Estic aquí.
1: Bueno, passa un mes o dos i em diuen, queda lliure a Moscou, te n'hi vas? I mira, em va fer el cap com la nena de l'exorcista.
0: Vas dir,
1: I allò que penses, mira, que aquest tren no tornarà a passar mai més. I va ser una mica inconscient.
0: Perquè no t'ho vas pensar gaire.
1: No, perquè clar... No tenia pas massa temps de pensar-m'ho. Una setmana...
0: O sigui, més que proposta va ser, has de marxar
1: allà? O te'n vas? Sí, exacte. Ah. Vaig trigar a marxar un mes o mes i pico per preparar-ho tot. Però sí. I una mica inconscient, perquè no sabia dir ni és passiva, gràcies.
0: Res.
1: I no tenia especial inclinació per aquesta cultura, ni en sabia pas massa.
0: O sigui, et faltava molt de background.
1: Tot em faltava. No? Havia llegit alguna cosa de Dostoyevsky, però no. I bueno, va ser teràpia de xoque, com la que patia el país.

0: I aquesta cançó, traduïda del rus com La darrera tardor, del grup DDT, es va convertir en un himne dels anys 90. Explica-m'ho, això.
1: Aquest era un grup DDT que sí. Té a veure pel DDT, no? Doncs era un grup de rock soviètic mític. I llavors va sortir aquesta cançó que reflexa sobretot el gran desconcert del poble rus, no? Hi ha una frase que diu, més o menys, la època arde en la hoguera de l'adiós, no? I hi ha una interpel·lació a Pushkin, al poeta, Alexander Sergeyevich, per què no ens vas ensenyar a estimar... clar, imagina't, és que va ser una època, o sigui, des del 91, quan cau i baixa la bandera soviètica del Kremlin, allò va ser una època d'un caos. De repent, un país que existia, un colós que creiem que era, no?
0: Sí,
1: la Unió
0: sí,
1: Soviètica,
0: sí.
1: Allò s'esfondra i és el saber-se qui en pueda. Va ser una època brutal, brutal, de caos econòmic, personal, de la gent, em refereixo, les privatitzacions de les empreses, la caiguda brutal de la producció industrial, una pobresa que veies als carrers, imagina't, els treballadors deixaven de cobrar salaris, no? Llavors els veies, si aquella fàbrica havia produït primer obusos, després es van intentar reconvertir a fabricar cassoles i paelles, veies els treballadors venent, perquè no cobraven en espècies a vegades, jo què sé, què fas amb 25 colles?
0: Clar.
1: Les tractaven de vendre... Mm-hmm. Bueno, et diria imatges colpidores de tot aquell procés. Es va creure que si s'alliberaven els preus i es deixava tot a la llei de l'oferta i la demanda, a l'FMI, etc., que el mercat ho solventaria tot. Caramba, si es queda en curs.
0: Tu hi vas arribar al 93.
1: Sí.
0: Recordes el primer dia?
1: I tant. Recordo l'arribada fins i tot a l'aeroport de Xeremieteva. Jo, mira, estava caient una nevada, jo no havia vist en ma vida flocs de neu com aquells. I entre el cotxe que em va dur, era fos, perquè allà a l'hivern enfosqueix molt d'hora, a les 3 de la tarda,
0: sí,
1: ja és fosc. Amb aquells flocs de neu, aquella foscor, aquelles avingudes, perquè a més jo no havia estat mai a cap país de l'est, ni de vacances, ni... I quan vaig veure... Dic, ostres, vaig pensar, seràs capaç? I a més, bueno, van intentar robar-me i tot. Al mateix aeroport.
0: Què dius? Només arribar.
1: Com que em quedava a viure, duia un munt de maletes. I clar, posats amb el carro, allò que et despistes, i vaig enganxar un tio. Era la bossa on te duia una càmera de fotos.
0: Sí.
1: El vaig enganxar amb agafant les tires.
0: Li vas treure de la mà,
1: pràcticament.
0: Diguéssim. I tenies traductor, suposo.
1: Clar, aquesta era la sort, perquè... La sort era... Que en part els estrangers vam aprofitar d'això.
0: Uh-huh.
1: Clar, com que el desfondrament econòmic va ser tan brutal i la gent, la caiguda del ruble, el ruble es va fondre, llavors, clar, tenies la possibilitat... Jo vaig tenir com a traductor un dels millors periodistes russos d'Interfax. Uh-huh. Havia treballat també a l'agència TASS. Intel·ligentíssim, Yuri Kriushkov.
0: I clar, tu en aquell moment tenies 27 anys.
1: Una nena.
0: Olga, una nena. Passat el temps, i has pensat en això? Potser aquesta oportunitat va arribar massa aviat?
1: Una bona pregunta. Sí i no. Potser, mira, si m'hagués arribat ara ja et dic que no hi vaig. No, ja et dic que no.
0: Ja.
1: Primer perquè...
0: Potser tampoc hi ha mai un moment concret per fer-ho. No ho sé, pregunto, eh?
1: A veure, primer, ara hi ha allò de corresponsal.
0: Ja, han canviat molt els temps. Sí.
1: Però ens estem situant a l'era pre-internet.
0: Aquest és un tema interessant, eh?
1: Molt.
0: Molt interessant.
1: Molt interessant.
0: Perquè els mitjans tenen maltractats a molts freelancers.
1: Home, aquest és un altre
0: arreu
1: tema.
0: Arreu del món.
1: A veure si un dia organitzes un debat
0: sí,
1: i en
0: sí,
1: parlem.
0: Sí, sí. Per exemple, amb la Rosa Maria Calaf, que ho ha viscut tot. Premi Nacional de Televisió.
1: Ho hauríem d'estar celebrant.
0: Aquesta setmana.
1: Ho hauríem d'estar celebrant. És fantàstic. A més, vam coincidir allà a Moscou, que per ella era el segon Moscou. Vull dir que també falta una dona intel·ligentíssima, generosa, compartir amb tu de tot. des del cotxe per anar a buscar... Perquè la vida domèstica a Moscou era molt complexa.
0: Clar, m'ho imagino.
1: Molt complexa. Sí, sí. La intendència, diguem. Uh-huh. D'arreglar, jo què sé, un llum... Tot era molt complicat. Molt intel·ligent, sempre molt positiva, amb una energia... Jo l'admiro molt i l'estimo molt a la Rosa.
0: Un pató molt gran des d'aquí, sí. Que l'estimem molt. Total, que els temps han canviat,
1: sí.
0: Però en aquell temps que tot començava per tu també, 27 anys, potser era molt aviat.
1: Sí, diguem que la tradició anglosaxona o francesa de la premsa, una corresponsalia com a Washington o Moscou, sobrevenen a un tio o tia que ja té 50 anys com a premi, no? Una persona molt bregada.
0: Mm. Mm?
1: A mi em va venir molt jove, sí, però també va ser un aprenentatge brutal. O sigui, crec que vaig començar la casa pel sostre, sí, perquè després no...
0: Sí, sí.
1: Va ser la cúspide de professional
0: clar, clar, clar,
1: per mi.
0: Després no hi ha més.
1: Exacte.
0: No hi ha més, no hi ha més. Allà vas viure moments com aquest. Informe setmanal, Televisió Espanyola, octubre de 1993. La veu és de l'enviada especial María José Ramudo.
2: Los blindados de la división Dzerzhinsky se encaminan ya hacia el Parlamento. Con la puesta del sol, los combates se extienden a la torre de la televisión central, sede de comunicaciones para todo el territorio de la ex Unión Soviética y el punto más custodiado de todo el país. Un grupo de asaltantes, armados unos, inermes otros, se encontraron con una defensa que no vaciló en disparar contra cualquier cosa que se moviera. La sangre empezaba a derramarse.
1: Magnífico documento. Carles, perquè a més jo hi era allà també. Uh-huh. A més em vaig conèixer a María José Ramudo.
0: Sí.
1: Vam anar aquella nit a la televisió, còctels Molotov, trets que no sabies d'on venien... O sigui, va ser... De fet, va ser... Rússia va estar molt a prop de la Guerra Civil.
0: Uh-huh.
1: Molt a prop.
0: Sí, sí.
1: I és més, et diré, moltes durant molts anys s'ha estat dient que com el colos soviètic va caure pràcticament sense... vessament de sang,
0: uh-huh.
1: Però després ha vingut el d'Ucraïna, que és en part una conseqüència, no?
0: De tot allò.
1: De tot allò.
0: I tu eres conscient d'estar vivint un moment històric?
1: Sí.
0: Moments històrics?
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí, sí, realment. Perquè és que era increïble el que estava passant. Increïble. O sigui, allò, la Unió Soviètica,
0: uh-huh.
1: que havia parlat de tu a tu, als Estats Units s'esfondrava i de quina manera. És que estàvem... Hi havia trets... Cada dia anàvem a mort diari per tot el repartiment de la propietat privada, per les privatitzacions, que això algun dia se n'hauria de parlar, perquè va ser un llatrocini.
0: Mm-hmm.
1: Com es va fer la privatització per preus tirats i com es van crear els oligarques, no? Que van aconseguir la propietat dels estats soviètics, de soviètic, i els jaciments de gas, de petroli, i després va ser... quan va aparèixer Putin. Allò va ser el caos. Llavors va venir Putin i va dir, prou, s'ha acabat. I va la guerra als oligarques. A partir d'ara, els oligarques no estan per sobre de l'Estat. L'Estat sóc jo.
0: Hmm.
1: I va posar ordre, entre cometes. Després va venir el que estem vivint.
0: Tot el que ha vingut després, sí, sí. Allà, per exemple, també vas cobrir la primera guerra a Txetxènia, que va començar el desembre de 1994. Això és so de Televisió Espanyola de l'1 de desembre d'aquell any.
2: Un consejero de la presidencia rusa afirma que Yeltsin quiere negociar y que no impondrá en un futuro próximo el estado de emergencia en Chechenia. El anterior ultimátum, en el que solo se vio un gesto desesperado de Rusia, tampoco se cumplió. Una de cal y otra de arena, porque aviones que Rusia no admite como suyos han seguido bombardeando Grozny, la capital chechena. Se evacúa a las mujeres y los niños hacia las montañas. Los chechenos no se fían. En la vecina Osetia han empezado a concentrarse tropas rusas, incluidos batallones especiales que los rusos aseguran capaces de rendir a Grozny en 5 minutos. Pero las cosas no parecen tan sencillas. Durante 3 años, el Kremlin ha descuidado la rebeldía chechena. Ha permitido que su pueblo reuniese armas, se adiestrase en su manejo.
0: I allà tu vas passar por?
1: I tant.
0: Consti que aquesta pregunta també li faria un senyor, eh?
1: I
0: consti.
1: Tant. I tant.
0: Consti.
1: Sí.
0: Però eres una de les poques dones que hi havia en aquell moment.
1: Sí, realment. Eh? I a més, ara que has dit aquesta pregunta, me'n recordo que anàvem, perquè dormíem fora de Txetxènia. Uh-huh. Dormíem a Makhachkala, al Daguestan, una república soviètica, i anàvem cada dia a la guerra, no? I me'n recordo un matí molt d'hora, que vam, clar, jugaves un cotxe que et costava una fortuna, i anàvem amb aquest cotxe, amb l'Ibrahim, a més, jo no sé com ens van matar, sinó les bales, aquells pneumàtics sense dibuix per les carreteres gelades. Sí, sí. Portava el cotxe un tal Ibrahim, me'n recordaré tota la vida, i anàvem, tres periodistes més, tots eren barons, i anàvem amb Carlitos Bradac, que treballava per Diario 16, i amb Carlos Fajardo, que aleshores treballava per l'Observador. Un silenci a la carretera. I jo suposo que, bueno, perquè no sé si pel fet de ser dona o pel fet de ser... No ho sé, de repente vaig dir, estoy cagada de miedo, al mig del cotxe. I va ser com una mena de vàlvula d'escapament, de tots, uf, saps? D'aquell alliberament de dir,
0: sí, de dir, nosotros también.
1: No. Perquè clar, anaves avançant i senties que això és un... Jo no serveixo, perquè el responsable de guerra ja t'ho dic, vaig tenir l'experiència, he estat diverses vegades a Txetxènia, sí. Ja en vaig tenir prou. Però és molt peculiar com quan s'està disparant artilleria pesant, tu notes a la caixa dels pulmons...
0: Sí, sí, que retumba tot, no?
1: Això. Mm. I a més, clar, que no hi havia un front definit. I tant que vaig passar por. I tanto. Sí, sí.
0: Totes aquelles llibretes que vas escriure en aquell temps, les vas guardar, i d'allà sorgeix, per Alfaguara, el 2022, Cinco Inviernos, que també és un llibre d'amor a Rússia.
1: Totalment,
0: d'alguna manera.
1: Sí. Allà deien, mira, en aquell temps hi havia molts acudits, no? I en aquell temps, als anys 90, es deia que hi havia tres espècies que no podien sobreviure a Rússia. Una eren les dones, que no era fàcil per les dones, vegetarians i abstemis. O sigui, això ja et deia que el país era d'orillo.
0: Yeah.
1: Sí. I crec que en aquell temps expressava com una mena de... O te n'enamoraves del país brutalment, o detestaves. O sigui, no hi havia terme. I jo em va passar el primer. Vaig quedar enamorada.
0: Què et vas enamorar?
1: Em vaig enamorar de l'idioma, de la cultura, dels escriptors, i bueno, va ser un gran aprenentatge, la veritat.
0: Aquell aprenentatge de 5 anys va concloure, i sé que quan vas tornar, la primera vegada que vas tornar, no vas poder parar de plorar.
1: Em va passar, mira, això...
0: Però per què?
1: Em va passar, sobretot, amb el menjar, perquè vaig entrar als magatzems, em penso que es deien el GUM, que eren els magatzems soviètics, que a l'època de la perestroika i de l'escassès, i a la meva època, era allò, semblava el mercadillo, no hi havia res... Tot era complicat, aconseguir la carn, no sé què. I quan arribo, que han passat 10 anys i ha estallat el capitalisme al seu esplendor, entro i em trobo, sobretot a la part del menjar, uns expositors, unes vitrines com el Harrods o la Galeria Lafayette, una lavishness de menjars, de formatges de totes classes. I llavors em vaig retrotraure aquella època i vaig començar a plorar. Jo em recordo d'haver pagat al canvi 1.400 pessetes per un enciam.
0: Mare meva.
1: I mig. Clar, era molt difícil, no et dic que passéssim gana, però era tot molt complicat, molt complicat.
0: Cinco Inviernos es pot trobar també en audiollibre. Llegeixes tu mateixa. Escoltem un fragment.
1: Estreno libreta. Un cuaderno escolar pautado que compré en Jerusalén, en la puerta de Damasco, hace 3 meses, en junio, cuando me mandaron a cubrir las elecciones que ganó Yitzhak Rabin. A vueltas con el cuento las dos hermanas, sentada a una de las mesas del café de la ópera, en la Rambla. Más que escribir, veo pasar gente. Café con leche de hospicio. Han echado fría la leche. Acabo de comunicar a Sorolla y a Luis Moya mi disponibilidad para marcharme de corresponsal a América Latina, a México, donde ya tienen chiringuito, o allí donde consideren que merece la pena abrirlo. Buenos Aires, La Habana, Bogotá, El Salvador...
0: Com canvien els llibres o com canvien els audiollibres quan sou els propis autors els que doneu la veu, no?, a aquestes paraules?
1: Sí? No havia pensat. No, però ja
0: hi ha
1: gent especialitzada que amb unes també, veus i unes modulacions,
0: però
1: com la teva,
0: tu tens
1: una
0: tota
1: veu magnífica.
0: Intenció.
1: Clar, perquè sé, clar, és el meu, però el que he fet jo, però trobo que... Sí, potser amb aquest tipus de llibres... De memorials, diaris...
0: Sí, més d'experiència.
1: Clar,
0: no?
1: Té més... Però, clar, hi ha professionals. Tu tens una veu, per cert, magnífica.
0: Per audiollibres.
1: Pues sí. No, no.
0: Però et va agradar fer-ho, no?
1: Sí, i va ser una experiència molt xula, sí. Clar. Sí, sí.

0: Som a Ràdio 4 a Irrepetibles conversant amb l'escriptora i periodista Olga Merino. T'agrada la clàssica?
1: Sí, prou. La del...
0: Tens la mirada perduda escoltant això, eh?
1: Sí, perquè estava pensant... En... Saps com vaig descobrir aquesta cançó? Bueno, aquesta,
0: sí, aquesta
1: peça de Vivaldi? A la peli de L'Oliver Laxe... O que arde,
0: perdó. O que arde,
1: o que
0: sí.
1: Arde. I com que m'agrada molt la música del barroc, me la vaig buscar de seguida i... I sí, m'agrada molt.
0: És meravellosa.
1: Sí.
0: Avancem una mica, perquè deixes Rússia el 1998, després d'aquests 5 hiverns. Com va ser tornar a casa? És a dir, com va ser tornar a casa dels pares?
1: Home, molt difícil, que jo... Amb tot el que venia, hi ha una dona feta... les guerres, o sigui, clar, pobra gent, a més amb un domicili...
0: Amb tot el bagatge, l'experiència, eh?
1: Exacte, no?
0: La guerra.
1: La guerra, tot, i la mama que t'esperava que a dinar a 2:15. Pobra gent, no? Però clar, fins que vaig poder reinstal·lar-me i reorganitzar-me la vida, però em va costar, prou. Com un any. M'enyorava molt, molt.
0: Ja. Yeah.
1: Que pensa que era una vida molt diferent. A la Rússia que jo et deia que vaig viure s'estilava molt les reunions a casa dels amics, per què? Perquè tampoc no hi havia, aquí què fem? Quedem a dinar, anem a sopar. Allà és que no hi havia un ni pubs, molt poc, tot just començava aleshores, ni pubs anar a prendre una copa, no, és que no hi era. I clar, hi era tot molt intens, em va costar molt i sobretot, ara semblarà idiota el que dic, però el consumisme d'aquí em va agobiar molt. Mira que jo provenia d'ell.
0: Clar.
1: Però em va agobiar molt.
0: El contrast, no?
1: El contrast.
0: El contrast.
1: Però, bueno, aquí estem i consumint i passant la vida com
0: I
1: podem.
0: I a la feina també et va costar trobar el teu lloc, no?
1: Primer vaig estar una molt bona temporada internacional en tornar, en tornar de Rússia. Vaig estar una molt bona temporada de cap d'internacional. I després també amb la cosa aquesta del voler escriure i allò internacional que era tan esclau, doncs mira, vaig voltar molt.
0: Yeah. Moltes,
1: jo crec que he estat a tot el... menys esport.
0: Crec... I et vas començar a allunyar de la professió?
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí. Potser sí. Sí. Sí. Pel prurit aquest d'escriure, no? Dedicar-me més a la literatura, però sembla ser que... Que no del tot, que continuem.
0: Però el 1999 publiques el teu primer llibre, Cenizas Rojas, amb Ediciones B. Com vas viure aquesta publicació d'un primer llibre?
1: Va ser una felicitat absoluta. I a més, clar, com que tenia tanta vocació, per mi tornar des de Rússia, després del que jo havia viscut, sense un llibre, hagués estat un fracàs. I ho vaig viure estupendament, la publicació, una felicitat absoluta. Absolut.
0: L'ABC Cultural va dir que Cenizas Rojas és un singular exercici d'honradesa literària.
1: No, va tenir unes
0: crítiques... Déu-n'hi-do.
1: Va tenir unes crítiques, Cenizas Rojas, absolutament... suposo que era molt novedós, clar. Perquè la novel·la narra des de dins, clar, jo havia conegut molt bé allò, amb un edifici que... La privatització d'un edifici a Moscou. I mirat des dels ulls... d'un niño de la guerra, adult ja, d'aquells que van exilar durant el 1937 a la guerra. Clar, jo allò m'ho coneixia molt bé i al passar-ho per la ficció em va permetre explicar a través de la ficció el que havia passat en tot un país.
0: I a través d'un cas particular, no?
1: I vaig tenir sort, les crítiques van ser magnífiques, realment.
0: Després vindria Espuelas de Papel, el 2004, que és un homenatge als andalusos que van immigrar a Catalunya durant els anys 50. Per què vas tenir aquesta necessitat?
1: Mira, també pel que et deia del meu avi.
0: Del teu avi.
1: Jo volia entendre com havia estat, no? Primer, perquè el meu avi havia estat a la guerra i m'ho explicava. I a més, a mi no m'acabava de quadrar com és que el meu avi, malgrat que, bueno, perquè era jornalero, que se'n deia, d'extracció, diguem, més aviat d'esquerres, va acabant fent la guerra amb els nacionals i que hi podia, no. Jo no tenia res.
0: Yeah.
1: Llavors em vaig... I també el per què de la immigració. El per què. I clar, quan et poses a estudiar i veus que, per exemple, l'any 33, en plena república, el 46% del territori a la regió bètica d'Andalusia, que ve a ser Jaén, Sevilla, Córdoba i Cádiz, si no m'equivoco, 46% eren latifundis.
0: Ja. Yeah.
1: Comences a saber això. I per què, no? I la brutal repressió que va haver-hi al sud, lo d'Andalusia, al principi de lo que en deien l'alzamiento i tal, va ser una escabetxina. Una escabetxina. Tot el que va passar a Andalusia i a Extremadura, bé, i va ser un homenatge i explicar-me a mi mateixa per què, no? Per què la meva família va emigrar? Per què van marxar d'allà?
0: Anys més tard, la novel·la Perros que ladran en el sótano, el 2012, i això d'elles sobre aquesta novel·la, el programa Pàgina 2 de Televisió Espanyola amb l'Òscar López.
2: Es una novela muy coral, aquí hay muchísimos personajes, ¿no? Y tú nos lo sitúas en tres momentos distintos. Por un lado está durante la infancia, en ese Tetuán que pertenece al protectorado español, luego lo tenemos en los años 70, bueno, pues recorriendo España, actuando en garitos, actuando en ferias de pueblo, ¿no? Con una pequeña compañía de vodevil, y luego ya lo tenemos ya de mayor, podemos decir que en el momento presente, cuando trabajando en un parking, se dedica a cuidar a su padre, ¿no? Una persona ya muy enferma. ¿De dónde surge este personaje que tiene tantos y tantos matices?
1: Es cierto que la primera idea de donde arranca la novela tenía muy claro eso, que quería ser un artista homosexual, venido a menos de esto, del ambiente de los cabarets, de cuando ya en los años 80 todo este mundo de las vedettes, de las coristas, de la revista, ya venido a menos, eso lo tenía muy claro. Y ahí se me solapó con otro interés por la historia, en general la historia me apasiona. Y vi que la historia de Marruecos, cuando fue el protectorado español, estaba muy poco explorada literariamente, y vi que ahí había un filón.
0: Y siempre vinculan las historias particulars amb la gran història.
1: Això m'ha interessat molt, i al final jo crec que almenys les tres primeres novel·les, que són, sense haver-ho premeditat, són com un tríptic històric, no? d'això, com la història en majúscules afecta a l'individu concret, no? I, bueno, hi apareixen doncs, la Guerra Civil, l'esfondrament de la Unió Soviètica i aquell episodi d'enviar els nens de la guerra, treure'ls pensant que la guerra duraria dos dies.
0: Sí, sí, sí. No? I ja s'hi van quedar.
1: L'emigració, exacte, ja s'hi van quedar. L'emigració, és a dir, com afecta l'individu petit als grans cataclismes històrics. Això m'ha interessat, sí.
0: El 2020 vas publicar La Forastera, i l'origen d'aquest llibre és per culpa d'un suïcidi, Olga.
1: Quan tornes de Moscou. Sí, sí. Fixa't, i vaig estar a punt de perdre la novel·la, però bueno, estem parlant de l'època abans, pre-internet, no? I un bon dia rebo una carta dels Estats Units en què em comunica que un amic que jo havia tingut doncs s'havia tret la vida, no? I el que més em va copsar és que va esperar tenir aquest noi la mateixa edat que son pare, i ho va fer el mateix dia, el mateix mètode. I allò em va obsessionar, dic, ostres, com pot ser? Jo sí que en parlava, però no era una cosa, no semblava que estigués obsessionat. I allò em va copsar, però això... I vaig estar a punt de perdre la novel·la, no? Perquè a força d'investigar sobre aquest tema, que després parles amb els experts i no és que hi hagi un gen que predisposi al suïcidi, sinó més aviat el que s'hereden són pautes de comportament, però bueno, això seria... I clar, jo estava allò i dic, ostres, jo no vull fer una novel·la sobre el suïcidi. El que m'està sortint no... I va estar... Fins que li vaig donar la volta i ahir sí que... Mira, a partir d'una imatge molt, molt lurquiana, no? Llavors vaig veure que era el paisatge, vaig veure a un poble d'Andalusia en un triangle en què els suïcidis duplicaven la mitja nacional, no? Estem parlant d'antigament, no? Hi havia el costum, o sigui, d'enterrar alguna noia que s'havia suïcidat amb el vestit de nòvia, no? De núvia. I vaig pensar, ostres, quina imatge més, sí. Més lurquiana, més... I a partir d'aquí, pom, vaig situar la novel·la en un paisatge del sud, i aquí sí que ja no és una novel·la. Hi ha suïcidis, però no és la novel·la que estava sortint.
0: No gira tot entorn al suïcidi.
1: No, al contrari.
0: La Forastera va rebre el 19è Premi de la RAE a la millor creació literària, també altres guardons, Olga. Escoltem què vas dir en rebre el Premi de la RAE el 2022.
1: No puedo por menos que apelar al corazón desde la tribuna para expresar mi agradecimiento desde la última fibra del músculo. Gracias por haber prestado atención a mi trabajo y por haber reconocido el esfuerzo. La verdad es que para mí es un inmenso logro haber alcanzado a nado esta playa. Confío en que no parezca una osadía si digo que siento esta casa un poco mía, ¿no? Que por lo menos me pertenece un baldosín de la entrada por amor al idioma español en el que nací. Y, bueno, un amor que supongo surgió más o menos a los 10 años cuando descubrí el prodigio del diccionario, donde cada concepto, cada objeto hallaban acomodo en una palabra para intentar expresar, ¿no?, la complejidad de lo humano. Por último, quisiera subrayar que La Forastera, la novela galardonada, pretende homenajear a esa España vacía y olvidada que ya empezaba a mostrar síntomas cuando don Miguel Delibes ingresó en la casa. Todos, a mayor o menor distancia, provenimos de ahí, del apego a la tierra.
0: I vas llegir també l'inici del llibre, eh? I clar, tornem al començament de la conversa. Et referies al teu amor a la llengua espanyola.
1: Quin treball tan bèstia feu de documentació i de buscar documents, caram, felicitats, eh?
0: Gràcies.
1: Sí, la veritat és que per l'oïda m'apassiona la llengua i és la llengua en què vaig néixer, la que es va...
0: I en què tu escrius, també.
1: I en què escric, no? Pensa, jo no vaig parlar una paraula en català fins als 9 anys o així.
0: Clar. Clar.
1: Perquè, vull dir que em considero bilingüe funcional, no? Però clar, com a llengua literària per mi és el castellà.
0: Uh-huh. I ho deia al principi, ets també professora de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu de Barcelona. T'agrada la pedagogia?
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí, he après moltíssim, però ara hi ha classes del que és escriptura i tal, ho vaig deixar, perquè és molt exigent. Saps? Uh-huh. És molt... Vaig aprendre moltíssim, perquè moltes coses que igual tu fas, com dir-te... Què fas de natura? Dius, ostres, per què funciona aquí millor una primera persona o una tercera persona? Que ho fas una mica per intuïció o per... Clar, et trobes davant amb l'alumne o amb la persona... No m'agrada tant la paraula alumne com... Saps, no? Estàs acompanyant sí. en el procés i li has d'explicar per què... que consideres que aquí funciona millor una primera persona, clar, has de sistematitzar els coneixements i les lectures i tal, i he après molt. Però, clar, arribava un moment que tenia jo 20 novel·les al meu cap, més la meva, i, clar, arriba un punt que dius...
0: Ja et costa la teva.
1: Exacte, imagina't, no? Però en fi, he après molt, molt, molt.
0: Olga Merino, periodista, escriptora, periodista, es barreja. Esperem el teu proper llibre. No sé si tens data o compliràs amb la data.
1: Mira,
0: no.
1: No, com que ja vinc descomplint fa diversos mesos i a la meva editora em penjarà i els agents... Bueno, en fi, acabaré quan pugui. Però sí, voldria...

0: Són les 7 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.
0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Bon Dia i Bona Sort, al despertador a Ràdio 4. Avui és dilluns, dia 6 de juliol del 2026. Arrenquem en aquesta nova edició, el dia en què el sol ha sortit a 4:25 de 7 del matí. T'ha fet gràcia, això, eh?
2: M'ha agradat. Sempre ho dius en passat i ara ja ha sortit. No,
0: sempre ho dic en futur i avui ho he dit en passat.
2: Exacte, perdona, ara ho has dit en passat.
0: Què tal?
2: Correcte. Molt bé, molt bon bé. Dilluns. Avui parlem del Festival Cruïlla, Badó, perquè aquesta setmana és la setmana del Cruïlla. Comença el festival una vegada més i repassarem totes les propostes que enguany porta aquest festival, un clàssic de casa nostra.
0: Tenim cap de cartell?
2: Home, tenim Pixies, tenim Xuet, tenim un munt de grups que actuaran al Parc del Fòrum.
0: Molt bé, Montse, el que tenim és son. I...
2: Molta son, malgrat que estem una hora més tard.
0: Està molt bé. Recordem que aquesta setmana, i fins ja que acabem el programa el dia 17 de juliol, el programa anirà des de les 7 fins a les 9. Sí, ja pots fer aplaudir. De les 7 a les 9, va arrencar el programa 208. Deia que el dia en què el sol sortirà a 4:25, ha sortit a 4:25 de 7 del matí i ens deixarà a 2 per 10:15 de la nit. Avui falten 13 dies per les vacances d'estiu i avui, aquest dilluns, serà un dia marcat per una calor intensa. Entra la segona onada de calor d'aquest estiu del 2026. Amb temps estable a tota Catalunya, el matí serà assolellat, mentre que a la tarda creixeran núvols al Pirineu, al Prepirineu i al prelitoral, però no s'esperen pluges. A la resta del país predominarà el sol amb alguns núvols alts puntuals. Ara és d'així, bon dia, bona sort.
3: Bon dia i bona sort, Catalunya. Ja t'avanço que avui és el dia mundial del petó robat. Es deia així històricament, però petó robat es referia al petó espontani i tal. Ara a dia d'avui...
0: Sona home, molt malament, petó robat.
3: Sona fatal. Es deia així, això, definint el petó espontani. Ara deixeu-vos d'espontanietat, eh? Si l'altra persona no vol el petó, no li dones. Però amb aquesta excusa te porto coses que passen quan ens fem un petó, eh? És molt bonic, és una cosa molt romàntica, però tu sabies que un petó amb llengua pot arribar a intercanviar 80 milions de bacteris?
2: Venga. Home, si tu pares a pensar, escolta, no ens ho hem de pensar gaire millor.
3: Després us ho explico.
0: Últimament estic jo bastant lliure de bacteris, eh? A les 7:03 del matí, al control tècnic...
3: Salut. És que, clar, aquests aires ens tenen...
0: És que fa molt fred, eh?
3: Aquests aires acondicionats no ens fan bé.
0: Deia el control tècnic el Jaume Bernet i Gorka Delgado, la producció David Alcalde. Vinga, va, que us dic una dada curiosa. Jugueu-me-la.
3: Va.
0: Sabeu que el cervell es cansa de decidir hiperclaredat mental?
3: El meu segur. Està esgotat de decidir tot el dia. Vull gent a la meva vora que decideixi per mi. No puc més. Estic acabant.
0: M'ho estàs jugant i tu no m'estàs jugant.
2: Estic pensant en el comentari. Deixa'm temps. M'ha vingut al cap.
0: Estàs perdent claredat mental, no?
2: La tinc perduda de fa dies, també t'ho dic. Les vacances ja... No, t'anava a dir que això, en un estudi, tu vas comentar que el que cansava més, el que ens esgotava, una de les coses que ens esgotava més en el dia a dia era precisament haver de decidir...
0: Sí, entre una cosa o l'altra.
2: Constantment prendre decisions, algunes més van i altres més importants, però decidir cansa.
0: Pues que estem tot el dia decidint. Ara acabo d'entrar aquí i decideixo posar-me el jersei perquè fa fred. D'aquí una estona me'l trauré perquè farà calor.
2: Clar.
0: Després decidiré veure si omplo més aigua o...
3: Sempre, però, a totes
0: hores. Després veuré, no veuré molta aigua perquè després hauré de decidir si no puc anar o puc anar a lavabo.
2: I això de coses que ets conscient. Llavors hi ha decisions de les quals no són conscients que també les fem.
0: Recordem que tot sovint el cervell pensa, decideix abans que nosaltres, Gorka.
2: Veus?
0: És veritat, això?
2: Veus?
0: O sigui, el cervell, abans que nosaltres prenem una decisió, ell ja l'ha pensat. Dóna una mica de llull, això, eh? Doncs hi ha un estudi en neurociència demostrat que el cervell humà pot patir una mena de fatiga de decisió. Quan hem de prendre moltes decisions seguides, la nostra capacitat per pensar amb claredat disminueix temporalment. Això passa perquè el cervell consumeix recursos cognitius i amb el temps es produeix una saturació que pot fer que les decisions siguin menys precises o més impulsives. I don't care. I love you. Va, que entrem a... Estrenem aquesta setmana i també una nova ració de dies internacionals. Avui n'hi ha alguns de molt curiosos, per exemple, el Dia Mundial del Desenvolupament Rural. Avui es posa el focus en el món rural, en la necessitat de mantenir vius els pobles. Més de 3.000 milions de persones al món viuen en zones rurals, responsables de produir bona part dels aliments que consumim cada dia. Sense camp no hi ha taula. Bé, aquí podríem posar també el focus dels incendis que hem tingut al cap de setmana
3: trist,
0: i que també
3: han afectat
0: alguns cultius. I jo em quedo amb les paraules que s'han fet virals d'aquella noia que parlava de que la terra no es cuida, de que s'hauria, de qui pot fer el que ha de fer, ha d'ajudar a que la terra estigui en condicions perquè no passi el que ha de passar.
3: Certament.
0: Anava dient i anava cridant, lamentant-se entre llàgrimes, se'ns estan cremant els nostres boscos.
2: Pot ser que fos la mateixa noia que apel·lava a que féssim la mateixa cura dels boscos que els nostres avis. Va haver-hi
0: sí,
2: una
0: senyora,
2: noia que
0: sí,
2: és
0: sí,
2: aquesta,
0: sí, sí,
2: oi que sí?
0: Sí.
2: Vaig pensar, ostres, quin missatge tan senzill i tan potent a la vegada.
0: És una de les imatges virals del cap de setmana.
2: Sí.
0: Això sense comptar amb tota la gent que ha anat penjant imatges des dels pobles, des del el focus d'incendi durant la nit, que és quan es veia més claredat, i el patiment, la veritat, és que veure...
2: Horrorós, la veritat.
0: L'incendi el dimarts que estava pujant cap a l'Empordà, era de veritat, és que... deixa el cor pres, eh? A veure, avui també és el Dia Internacional dels Beatles. Here comes the sun, I say, it's all right. El 6 de juliol, els fans dels Beatles celebren el llegat del grup més influent de la història del pop. Han venut més de 600 milions de discos i continuen sent una referència musical més de mig segle després de separar-se. També és el Dia Mundial de Zoonosis. Espera, que he posat més esses del compte. Zoonosis. És una malaltia que es pot transmetre entre animals i persones. Aproximadament el 60% de les malalties infeccioses humanes tenen origen animal. Aquest dia serveix per recordar la importància de la salut animal i de la prevenció. També és el Dia Internacional del Petó Robat. Ho hem dit abans, acabem amb el més curiós del dia, i avui en parlarem. Històricament celebrava aquells petons espontanis i inesperats, però avui el missatge ha evolucionat. Qualsevol petó només té sentit si hi ha consentiment, així que si avui voleu celebrar-ho, pregunteu abans. Hi ha parelles que no cal preguntar-ho cada 5 minuts al petó. Vull dir, quan estàs amb la teva parella...
3: No
0: un moment,
3: fotis amb parella, no cal? Ostres, no, bona punt.
0: No és que no cal, però hi ha coses que sorgeixen de...
3: Òbviament.
0: De l'espontaneïtat del moment. S'entén,
3: i tant.
0: Una altra cosa és que vaig pel carrer, veig una persona que t'agrau, t'acostes i fas un petó i dius, no cal. Però en qualsevol cas, si has de fer, si estàs en un moment acaramelat, aquells que tu vius i que no tothom té la sort...
3: Que bonic.
0: Doncs, jo crec que sí que pots fer el petó. Ara, si és una... Si ja se sap en quin moment es pot i no es pot, i en quin moment és consentit i no consentit.
3: Bueno, la gent de vegades no ho té tan clar, eh?
2: Sí, tristament, sembla ser
3: que no ho tenen tan clar.
0: Alguna cosa amb la memòria, ara. Va, a les 7 i 9 minuts del matí.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: És 6 de juliol del 2026, el dia que ens llevem sabent que els bombers esperen tenir millors condicions aquest dilluns per atacar l'incendi forestal de les Gavarres.
2: Malgrat la calor, confien que tindran millors condicions perquè no hi haurà tramuntana. Els bombers han pogut inspeccionar una vuitantena d'edificis i, segons el balanç provisional, 14 estan afectats de manera parcial i 11 amb problemes estructurals importants, tot plegat amb un centenar de veïns desallotjats des del divendres que han pogut dormir aquesta nit a casa seva. L'evolució de l'incendi, que ja està estabilitzat però encara no està controlat, ha permès aixecar el confinament dels 7 municipis i els nuclis disseminats de la Bisbal d'Empordà i Mont-ras.
0: I s'amplien les restriccions al medi natural en plena onada de calor.
2: Avui dilluns, 45 municipis de 9 comarques activen el màxim nivell de pla alfa, el 4 del de risc extrem per incendi forestal. Es tanquen també les zones rurals de la Baronia de Rialp i la Ribera Salada, el Solsonès, i s'afegeixen al massís de les Gavarres tancat des d'aquest dissabte. Protecció Civil demana a la ciutadania extremar les precaucions a prop de zones boscoses i, en cas de veure foc o fum, trucar al 112.
0: I també en alerta diverses regions del sud de França.
2: Sí, a la Catalunya Nord, dos ferits molt molt greus i 10.000 persones han estat evacuades de les seves llars per l'incendi de Trevillac, el Departament dels Pirineus Orientals, que ja ha cremat 3.000 hectàrees. I treballen uns 1.000 bombers sobre el terreny amb 200 vehicles i 9 mitjans aeris. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc.
0: A exterior s'eleva 35 el nombre d'espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela.
2: El Ministeri d'Exterior s'ha elevat a 35 el nombre d'espanyols morts per aquests terratrèmols. Segons l'últim balanç facilitat d'aquest diumenge, es mantenen les 140 persones desaparegudes i 11 més localitzades sota la runa. Segons el Ministeri, continuen sent la prioritat dels equips de rescat desplegats sobre el terreny.
0: I arriba la segona onada de calor de l'estiu.
2: Sí, el Meteocat ha emès avisos per calor diurna i nocturna. S'esperen durant els propers dies temperatures màximes per sobre dels 40 graus a punts com la Plana de Lleida i per sobre dels 35 a la Depressió Central i el Prepirineu. Calor també nocturna, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus, és a dir, nits tropicals a bona part de Catalunya, i que arribaran a ser tòrrides per sobre dels 25 en punts al litoral i al prelitoral. Els dos dies més crítics seran avui i demà.
0: Molta calor aquesta nit, eh? No sé si heu pogut percebre aquesta calor, però és que ha fet una calorada bastant intensa.
2: Important,
0: aquesta nit.
2: Important, sí.
0: Anem pel temps. Precisament el que dèiem, eh?
2: Sí, sí, precisament el dia estarà marcat per una calor molt intensa, amb temperatures elevades a tot el territori. El matí serà assolellat i amb un cel pràcticament serè. A partir del migdia apareixeran núvols de desenvolupament al Pirineu, sobretot a la zona central i oriental, que puntualment faran el cel més ennuvolat. Tot i això, no es preveu que plogui al lloc de Catalunya. També es formaran alguns núvols al prepirineu i a les àrees de muntanya del prelitoral, mentre que la resta del país predominarà el sol, amb el pas d'alguns núvols alts poc importants.
0: Gràcies, Montse.
2: A tu.
0: 4 i un quart de 8 del matí. És dilluns 6 de juliol. Comencem la setmana amb una llista d'aniversaris on hi ha autèntiques llegendes d'aquells noms que han marcat generacions senceres. Avui, què dius, 80 anys? Avui fa 80 anys...
3: Sylvester Stallone. Go,
2: it's your birthday. We're gonna party like
3: it's your birthday. 80? 80 anys, l'heu flipat,
0: no l'estim mai, eh?
2: M'acabo de quedar boja.
3: Molt fort, sí,
0: Coi, que dies enrere vaig veure Rambo.
3: Ah, sí, és veritat, és que, a més, me'n vaig recordar de tu, perquè...
0: L'última, jo que mai he vist pel·lícules d'aquestes, o mai, les havia vist de petit, han fet com una part final, allò, darrer capítol, i l'home ja està, que ja és l'avi, no és el...
3: Ja se'l veu,
0: no és el pare, ni el germà, ni el cosí, eh?
3: És que 80 anys ja pesen, eh? Pocs actors poden presumir d'haver creat dos personatges tan icònics com Rocky Balboa i John Rambo. Sylvester Stallone va escriure el guió de Rocky quan pràcticament no tenia ni un duro i va insistir tant a interpretar el protagonista, que va canviar la seva vida per sempre, per complet. La pel·lícula va guanyar l'Oscar i va iniciar una de les sagues més estimades de la història del cinema, i 40 anys després el tio continua en actiu, demostrant que l'edat és només un número.
0: I avui fa 51 anys...
3: 50 Cent!

0: 50 Cent, aquest que va revolucionar el hip-hop dels anys 2000, va vendre milions de discos i va convertir aquesta cançó de club en un dels himnes del rap modern. Però també ha demostrat un gran talent com a productor televisiu gràcies a sèries d'èxit com Power i s'ha convertit en un dels empresaris més influents del sector.
1: I avui un que, mira, podria fer la festa d'aniversari amb Silvestre Estagó, perquè a més són bastant del pal, eh?
0: Ho podríem fer l'hora, sí.
1: Avui fa 80 anys...
0: George Bush! És el 43è president dels Estats Units. Entre l'any 2001 i el 2009, el seu mandat va quedar marcat pels atemptats de l'11 de setembre, les guerres d'Afganistan i Iraq, i una de les etapes més decisives de la política internacional del segle XXI. Després de deixar la Casa Blanca, s'ha dedicat sobretot a activitats benèfiques i a una faceta sorprenent, que és la pintura.
2: I mira, Green Day, aquesta cançó que sona, American Idiot, li van dedicar precisament a ell.
0: Correcte.
2: Va ser una de les moltes reaccions dels artistes a la política...
1: De George Bush.
2: De George Bush.
1: Perdona, pintura, deu fer pintura de pinzell petit, no? No pinta façanes,
2: imagines
1: aquest home.
2: Que pintes...
0: No, bé,
2: façanes,
0: no.
2: Façanes, allò, et pinto el pis de seguida.
1: Fes-ho al menjador. Va, avui fa 46 anys...
0: Pau Gasol! Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the king. Crec que no hi ha dubte, nois. Probablement és el millor jugador de bàsquet de la història. Dues vegades campió de l'NBA amb Los Angeles Lakers al costat de Kobe Bryant. Campió del món, tricampió d'Europa i membre del Saló de la Fama del Bàsquet. Però més enllà dels títols, Pau Gasol també s'ha convertit en una figura molt implicada en la promoció de la salut, l'esport i els hàbits saludables. És un dels esportistes espanyols més admirats de tots els temps.
1: El gran Pau Gasol, i dit amb totes les paraules i amb tot el sentit de la paraula, eh? El gran Pau Gasol. I avui en fa 91.
0: El 14è Dalai Lama. Imagine all the people. 14 Dalai Lames, eh, ja, Badó? Aquest és el Tenzin Gyatso, que fa 91 anys.
1: Sort que de nosaltres només n'hi haurà un, eh?
0: Per nosaltres sí, per nosaltres sí, i és molt pare.
1: No, que de nosaltres, o sigui, no hi haurà 14 ares teixidors.
0: Imagines, per favor, me marejo i tot, només de pensar-ho, i el meu entorn també. El cas és que és una de les figures espirituals més influents del planeta. Premi Nobel de la Pau l'any 1989, fa dècades que defensa la no violència, el diàleg i la convivència entre cultures. Tot i viure exiliat del Tíbet des de 1959, continua, sens dubte, sent un referent mundial en la defensa dels drets humans i de la pau.
1: Ja ens posem ja amb clau efemèrides, perquè hagués fet 119 anys...
0: La gran Frida...

És una de les artistes més influents del segle XX. Frida Kahlo va transformar el dolor físic que va patir després d'un greu accident en una obra absolutament única. Els seus autorretrats s'han convertit en símbols universals d'identitat, llibertat i superació. Avui la seva figura és molt més que la d'una pintora, és una icona cultural reconeguda arreu del món.

0: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
1: Vinga, entrem a l'Info Plus. El divendres marxàvem amb una de les notícies més virals de la setmana. És una imatge que ha donat la volta al món i que ha acabat amb detencions, perquè una proposta de matrimoni a 443 metres a l'Empire State Building acaba amb detenció dels escaladors. Heu vist la imatge?
2: És brutal, sí. És brutal, de veritat.
1: Una meravella.
2: Jo estava preparant, precisament, us volia portar com un top 3 dels petons que han marcat la història i t'ho juro que això
1: home,
2: no va
1: aquest,
2: ser...
1: Aquest ha de ser un...
2: Jo aquest crec que entre dins, brutal, de veritat, les imatges són...
3: Jo, de veritat,
2: són...
3: No. A més, no em vull ni imaginar les sensacions que es deuen tenir des d'allà dalt. Però en qualsevol cas, dos escaladors urbans coneguts, Angela Nicolau i Ivan Berkus, van pujar de forma no autoritzada fins a la punta de l'Empire State Building a Nova York, quan van desplegar una pancarta provocant el desplegament dels serveis d'emergència, evidentment, durant l'acció. Ivan va sorprendre Àngela demanant-li matrimoni, però de genolls i tot, a la mateixa estructura. I ella, doncs, per les imatges, perquè, clar, no tenien micròfons, només cantaven les imatges, doncs va acceptar.
1: Sí, home, s'entén que si diu que no s'abracen després.
3: Exacte. Ara, ja ho vaig incorporar, és molt important en aquests casos.
1: T'imagines que li diu que no allà dalt? Que muntes tot això perquè et digui que no.
2: Boníssim.
3: Déu-n'hi-do. Doncs després d'aquest moment romàntic, tots dos van ser detinguts per accedir a aquesta zona restringida de l'edifici, donada la perillositat també de l'acció. La parella, famosa per les seves escalades extremes i protagonista també d'un documental de Netflix, ja havia realitzat accions similars anteriorment, però aquesta la recordaran tota la vida.
1: Home, i tant que la recordaran. Que maco, Que maco demanat. Tu t'has demanat o et va demanar?
2: Jo no he demanat, a mi m'han demanat.
1: Tu van demanar.
2: I després vaig vendre l'anell de pedida.
1: Però
2: digues això. I tant, el vaig vendre al Cash Converter. El tio em diu, te doy 800. Digo, 800? Esta merda de relació no me'n vas. Dóna'm 500 que me'n vaig de festa.
1: De veritat?
2: Home, lo millor que he fet a la vida, lo millor, era jo lo que valia la meva relació. Allò valia.
3: Escolta,
2: sí, encara... És que, a més, la gent me deia, però ves-te'n a no sé on, a Passeig de Gràcia, a vendre. Què? Això no val tant. El Cash Converter i l'antro, més antro que vaig trobar a Barcelona.
1: En
2: un
1: sèrio?
2: Un tio allà amb una guixeta. I hola, vengo a vender esto, pero dame poco, que no merece más. Sí, lo millor que he fet a la vida.
1: Vas agafar menys del que donaven?
2: I tant. Vaig negociar la baixa.
1: Serà possible?
3: No. Clar, per quedar-te tu amb aquella...
2: Sí,
3: encara n'hi ha de Cash Converters? No, jo crec que no.
2: Fa molts anys. Pot ser que no. El cas és que sí, no he demanat matrimoni, però sentint a la Montse, se m'ha acudit que podria portar-vos aquesta setmana un dia de les pedides de matrimoni més originals.
1: És molt maco, això.
2: Més icòniques per donar idees
3: molt
2: a la
3: bona.
2: Gent.
3: Sí.
1: Mira, jo em vaig demanar una, regalar l'anella sota de la Torre Eiffel.
3: Oh, molt bonic.
1: Sí, em sembla que donen tíquets per demanar perdona, perquè allà hi ha molta gent que va per...
3: És un clàssic.
1: Saps què era passar un neguit a passar l'anell a l'aeroport?
3: Que bo.
1: I tot plegat.
3: Ostres.
1: I la segona vaig ser a l'Empordà i em va sortir millor.
3: També.
1: Vinga, va, atenció, perquè Mbappé s'instal·la a la luxosa antiga mansió de Bale a la finca.
4: Las fiestas son mi gran devoción.
1: Aquests dies no hi és. No hi és perquè està en el Mundial, però està en una casa, que si veieu les fotos...
2: Mare de Déu, diversos mitjans indiquen que Kylian Mbappé resideix a una exclusiva mansió situada a la finca de Madrid, la mateixa que anteriorment va ser propietat de Gareth Bale. Es tracta d'una casa d'uns 1.200 metres quadrats, nois. Ubicada en una de les... Mare de Déu, ubicada en una de les urbanitzacions més exclusives de la capital espanyola, com deia.
1: És que si fregues el terra, a la que arribes a l'altra punta de la casa, has de canviar el motxo, has de posar un motxo nou.
3: Home, diverses vegades.
2: La propietat compta amb múltiples comoditats de luxe, com per exemple piscina interior i exterior, cine privat, gimnàs i fins i tot un camp de golf. L'habitatge reflecteix l'alt nivell de privacitat i seguretat de la zona, molt habitual, evidentment, entre futbolistes d'èlit que juguen al Real Madrid.
4: Nos gusta todo lo artificial.
1: I atenció, perquè no sé si heu vist l'anunci de Messi amb Spider-Man?
3: No, jo no l'he vist.
1: Un altre dels virals de la setmana. Messi sorprèn el món amb una aparició molt, molt viral a nivell mundial al costat de Spider-Man.
3: El cas és que ha causat un gran impacte a les xarxes socials, aquesta inesperada aparició de Lionel Messi juntament amb Spider-Man. La imatge o la seqüència s'ha fet viral en poques hores, perquè tu diràs juntes Spider-Man i Messi, i evidentment això corre com la pólvora. Mostra el futbolista argentí compartint escena amb el popular superheroi de l'univers Marvel, una combinació que ha captat l'atenció tant d'aficionats com del futbol com del cinema. Aquest tipus de contingut forma part d'accions promocionals, ja ho hem vist en moltes ocasions, o col·laboracions audiovisuals, que busquen unir esport i entreteniment per generar més impacte global amb dues grans icones. La presència de Messi, una de les figures més mediàtiques del planeta, al costat d'un personatge icònic com Spider-Man, doncs ha multiplicat aquest abast de la publicació i ha provocat, vosaltres direu, milers de reaccions, comentaris i tot tipus de comparticions per part dels usuaris a internet. Per tant, a veure si ens arriba amb el nostre algoritme.
1: Aquest cap de setmana, llegint un digital, se li faria a Messi, explicava que se li oferia a Messi una quantitat indecent per jugar a futbol als Emirats Àrabs. Però ell va decidir als Estats Units, finalment, perquè... I és un negoci que va més enllà. O sigui, no ven ell el seu nom a nivell publicitari, la seva imatge, sinó que ell forma part d'un negoci. És a dir, per exemple, Messi, a empreses, per exemple, com Apple, ell... rep retribucions per l'èxit que està aconseguint a través de... no sé de quina manera, però a través de l'Inter de Miami. Ell participa activament en les empreses. O sigui, Messi està creant empresa. No està creant... La seva imatge no l'està venent, sinó està venent... està creant empresa amb la seva pròpia imatge.
3: Participa de l'empresa, per dir-ho.
1: Totalment. És més... Sembla ser que quan acabi com a jugador, no sé si ja ho és, però que podria arribar a ser també un dels membres de l'Inter de Miami, com a propietari. I un projecte vol llançar, atenció, 100 milions de llavors des de l'aire per reforestar l'Amazònia.
2: L'empresari i ambientalista brasiler Mario Montovani impulsa una iniciativa innovadora per recuperar zones degradades de l'Amazònia, llançant fins a 100 milions de llavors des d'avions per accelerar la reforestació. El sistema permet cobrir grans extensions de selva afectada per la deforestació en molt menys temps que els mètodes tradicionals de plantació manual. Les llavors d'espècies autòctones es dispersarien sobre àrees seleccionades amb l'objectiu de regenerar, com dèiem, la vegetació, restaurar hàbits naturals i protegir la biodiversitat. A més, el projecte també contribuiria a la captació de carboni, ajudant a reduir l'impacte del canvi climàtic. No sé si us he explicat algun cop, quan jo vaig estar a l'Amazònia...
1: Sí, 25 vegades només.
2: Sí? Què vaig explicar?
1: El cocodril.
2: No, és que mira com m'escoltes, no era ni un cocodril. No,
1: explica.
2: Anava a explicar que just allà, com si jo anés per allà, vaig agafar un fruit o un arbre i em vaig atxitxarrar la boca.
1: Ah!
2: Ai, sí, ai. Sí.
1: Però va passar una altra cosa a l'Amazònia, amb un animal.
3: Amb un tigre, No era un tigre?
1: No.
3: Ah, vale, on era això? No, el tigre
2: vaig pescar un pirarucú de 1,60 o el peix més...
1: Això.
2: La pesca de
1: pirarucú.
2: Que
1: es
2: menja, el pirarucú? Sí, i tant, boníssim.
1: Peix blanc o què és?
2: Peix blanc, boníssim. Sí. 1,60 m de bitxo.
1: I el vas pescar tu?
2: Medie com jo, bueno, vas amb un local d'allà que t'ajuda i tal, i ha tot un procés curiós.
3: Molt bé. Això t'ho diu, el tigre on era, aleshores?
2: No, era un tigre.
3: Era un guepard.
1: Un tigre?
2: Sí, un guepard.
3: Un guepard.
2: Això també, al mateix lloc.
3: Ah, sí?
2: Sí, em va passar moltes coses.
1: I què més?
2: Van passar moltes coses.
1: Em va regalar l'anell allà o no?
2: No. Ah,
3: t'imagines? Viatge mogudet,
1: D'aquí 4 minuts, 7:45 del matí. We are ready. Mundial 2026, el bon dia i
3: bona sort.
1: Bona sort.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready too. Made you strong.
1: Hi ha una comunitat que viu amb molta intensitat al futbol, aquesta és la brasilenya. I porten un cabreig monumental. La brasilenya i l'argentina serien dos de les més... i Espanya també, però vull dir que a Brasil i Argentina són gent que ho viuen amb molta intensitat. I Noruega ha fet història, eliminant el Brasil amb un doblet de Haaland. Montse, perdona.
3: Doncs sí, Noruega s'ha classificat per primera vegada per als quarts de final d'un Mundial després de derrotar el Brasil per 1-2. Erling Haaland ha estat el gran protagonista amb dos gols, mentre que el porter Nyland ha brillat aturant un penal i diverses ocasions clares dels brasilers. Neymar, que debutava en el torneig, només ha pogut retallar distàncies amb un penal en el temps afegit, insuficient, però per evitar l'eliminació del conjunt de Carlo Ancelotti.
1: Per cert, un dels que ara parlarem, dels darrers partits que s'ha jugat a les dues de la matinada, Mèxic ha caigut davant d'Inglaterra. Tot això és el que estàvem dient. Anglaterra va derrotat aquesta matinada 2-3 en un partit molt intens, marcat per una tempesta, dos penals, una expulsió i un final ple de tensió.
3: Va ser Bellingham qui va decidir el duel amb dos gols en només dos minuts abans del descans, mentre que Harry Kane va ampliar l'avantatge des dels 11 metres a la segona part. Mèxic va reaccionar amb gols de Julián Quiñones i Raúl Jiménez, però tot i jugar amb superioritat numèrica després de l'expulsió de Cuanzà, no va aconseguir l'empat. Amb aquesta victòria, Anglaterra accedeix als quarts de final, on s'enfrontarà a Noruega, mentre que Mèxic torna a quedar-se a les portes del somni mundialista.
1: I Messi, Mbappé i Haaland lideren la cursa del pitxitxi d'aquest Mundial.
3: La lluita per acabar com a màxim golejador del Mundial està més oberta que mai. Leo Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland comparteixen el lideratge amb 7 gols cadascun després dels 700 de final. Harry Kane el segueix amb 6 dianes, mentre que Ousmane Dembélé, Vinícius Júnior, Bellingham i Mikel Oyarzabal també es mantenen entre els principals candidats. El davanter de la Reial Societat és, de moment, el màxim golejador espanyol del torneig amb 4 gols.
1: I acabem amb el Mundial, no amb els esports, perquè hi ha polèmica, i polèmica de les grosses, eh? Resulta ser que la FIFA anul·la la sanció de Balogun, que és una de les estrelles de la selecció nord-americana, i podrà jugar contra Bèlgica.
3: La FIFA ha generat una controvèrsia important en suspendre la sanció de Folarin Balogun, expulsat en vermella directa contra Bòsnia, per una dura entrada. Tot i que la normativa preveu un partit de suspensió automàtica, el davanter dels Estats Units podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. La decisió ha estat, per una banda, celebrada als Estats Units, mentre que la Federació Belga l'ha criticat i estudia mesures en considerar que vulnera el reglament.
1: La història és la següent. Resulta que l'estrella de la selecció nord-americana, després d'una dura entrada en el partit que el precedia, va veure la targeta vermella directa. Al veure la targeta vermella directa, era impossible que jugués al següent partit. Però qui va trucar al president de la FIFA?
3: Donald Trump?
1: Donald Trump.
2: Què dius?
1: No, això surt avui a tota la premsa. I clar, aquí ja... Arribem ja a uns nivells que es posa en dubte la fiabilitat...
3: De la FIFA.
1: De la FIFA i de l'arbitratge d'aquest Mundial. En qualsevol cas, ja portarà cua, això. Anem a parlar d'un apunt del Barça. Perquè Gavi obre la porta a Julián Álvarez en unes declaracions. Diu que si vol venir al Barça serà benvingut.
3: Gavi diu, assegurat, vaja, que li agradaria compartir vestidor amb Julián Álvarez al Barça. El migcampista blaugrana també ha definit l'argentí com un jugadoràs. I ha afirmat que si decideix fitxar pel club català serà molt benvingut. Tot i això, també ha remarcat que el més important és que cada futbolista sigui feliç allà on jugui, no? Aquesta seria l'ideal.
1: Feliços serien al Barça perquè és un tros de jugador, Julián Álvarez. I acabem parlant del tour que passarà per Catalunya, per la Catalunya Nord, sense públic, pel gran incendi dels Pirineus Orientals.
3: La tercera etapa del Tour de França es disputarà sense espectadors ni caravana en el tram final per l'incendi que continua actiu als Pirineus Orientals. La mesura s'ha pres per garantir la seguretat, ja que els serveis d'emergència estan centrats en l'extinció d'aquest foc, que ja ha obligat, recordem, a evacuar milers de persones i afecta diversos municipis de la zona.
1: La sortida que serà des de Granollers i que acaba a Les Angles, però recordem que no és tant pel perill que es pot ocasionar amb els ciclistes, sinó perquè tots els serveis de seguretat estiguin focalitzats en la zona de l'incendi i no passa pendents de...
3: Exacte, i puguin tenir via lliure i facilitat.
1: Vinga, gràcies, Montse. Hem arribat a 2:15 de 8 del matí.
0: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Bedoya.
1: Montse.
3: Mira, anem a recuperar un clàssic dels 80, Badó, perquè un dia com avui, Spandau Ballet arribaven al número 1 arreu del planeta, a les llistes més importants d'èxits, una setmana com aquesta, amb aquest gran tema, Gold. Thank you.

0: tal com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó.
2: Estan caient ruixats molt forts.
0: Gonzalo Bernardo, una vegada més, eh?
3: Sí, però estem a Catalunya
0: bon dia. I
3: estem en la tardor.
0: Bon dia.
3: Bon dia per algú.
4: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
5: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del Diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
6: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
7: Dos quarts i sis minuts de 8 del matí. Avui, quan arribeu al quiosc, trobareu això a la premsa escrita, Montse.
8: Avui La Vanguardia titula: només el 40% dels espanyols percep que els jutges són imparcials. El País destaca: el 65% dels ciutadans creu que a Espanya hi ha lawfare. El Mundo diu: Delsi es querella contra el Dama i fitxa Garzón com a advocat. Al Diari Ara llegim: setmana crítica als boscos catalans per l'onada de calor. L'ABC destaca: el capità de les clavegueres del PSOE mediava per ajudar investigats. La Razón avui diu: els PSOE ja cau per sota dels 100 diputats i el PP n'aconseguiria entre 146 i 148.
7: I anem pel Diari Esport,
8: que diu avui: apoteosi a Montjuïc.
7: Ten clara al·lusió ahir al Tour de França. Acabem amb Mundo Deportivo.
8: Regal de poca car.
7: Avui l'Ara és ben disposada a respondre una de les grans preguntes de la humanitat, aprofitant que és el Dia Mundial del Petó.
9: Doncs sí, mira, perquè fer petons és una cosa que fem pràcticament tots, uns més que uns altres, Badó, ho sentim per tu, però a més és algo que ha inspirat cançons, pel·lis, poemes, casaments i també alguna ruptura, eh? El cas és que ho fem de forma completament natural i tot i així la ciència encara no sap exactament per què ho fem, però es porto alguns detalls. Per què ens besem? És la pregunta. M'ha semblat fascinant descobrir que darrere d'un petó, nois, hi ha molta més biologia que romanticisme. Potser no és una sorpresa, eh? Però el primer que us porto és que besar-nos és molt més antic del que la gent es pensa. Un estudi publicat recentment planteja que aquest comportament podria tenir entre 17 i 21 milions d'anys d'antiguitat.
7: Carai!
9: Déu, quant temps besant-nos, per favor! És que ens pensem més que caguem. Això és més antic que...
8: Ai.
9: És que flipant!
7: No, es fa bona la frase, això és més antic que...
9: 17 i 21... Oh, és que és moltíssim! Això ja existia en avantpassats comuns, els grans simis, eh? És a dir, molt abans que existíssim nosaltres, els humans moderns. Els investigadors, fins i tot, creuen que els neandertals probablement també es feien petons. Per tant, potser besar-nos no és una moda romàntica, sinó un comportament que portem gravat des de fa milions d'anys, com deia.
10: Eso beso, ooh, that kiss. Eso beso.
7: De tota manera, és curiós com els científics poden arribar a la conclusió, no sé com, que els neandertals ja es feien petons.
9: És curiós, és curiós. Hi ha gent que es passa la vida estudiant com pues, aquestes coses, no? D'on ve un petó? Pues, venga, venga, rodera, de remes,
7: tira una mica més.
9: El cas és que què passa dins del nostre cos quan ens fem un petó? Aquí ve la pregunta. La part menys romàntica, però menys espectacular. Mira, en només 10 segons, nois, un petó amb llengua, lo que és un morreo de tota la vida, pot arribar a intercanviar, com dèiem, uns 80 milions de bacteris, eh? 80 milions.
8: Jo, mira, de veritat, no sé si vull que m'ho diguis, sí, això, eh?
9: A veure, Montse, abans de que facis cara de fàstic, tranquil·la, perquè la immensa majoria són microorganismes normals de la nostra boca, que no es faci fàstic.
7: 80 milions, que pujaríem a 120 si és a primera hora del matí.
8: Si encara no t'has rentat les dents.
9: I si fumes, clar, jo ara
7: ostres,
9: com no fumo, jo
7: ara
8: encara més.
9: Els meus bacteris són diferents, milions. Ara. De fet, els estudis han vist que les parelles que es fan petons sovint acaben tenint, això m'ha esclatat el cap, una microbiota semblant.
8: Clar.
9: És a dir,
8: clar.
9: Hi ha parelles,
7: home, clar, si
8: tot barrejat.
9: Tot. Clar, és meravellós. De dir, què fem? Doncs pues compartim Netflix i bacteris. Bésame,
10: bésame mucho, como
9: També et dic que els petons han sobreviscut milions d'anys, però serveixen per alguna cosa. Els científics, tornem a parlar d'ells, que són la gent que en sap, eh? Ells creuen que poden complir diverses funcions alhora. Una és ajudar-nos de manera inconscient a valorar la compatibilitat amb l'altra persona. No us ha passat? Allò de dir, el petó no creieu que és crucial.
7: És crucial. És el filtre que
9: és
7: diu, a veure
9: filtre.
7: Si anem o no anem.
9: Però és que ho he parlat amb gent i aviam, jo m'he trobat, però hi ha altres coses que compensen més. No, veritat, esteu en la
11: totalment
9: meva, no?
11: Hi ha poques coses més de pell, no? Definitives,
7: totalment
11: podríem dir.
7: Totalment d'acord. Si amb el petó ja no...
9: Ja és una cosa que dius, no anem més enllà. O sigui, això no anirà bé. Hi ha gent, jo tinc amigues, i dic, bueno, no, però jo l'educaré. No. Això surt o no surt?
7: Això és com el caminar. Vull dir, si tota la vida has caminat amb el peu tort...
9: Aniràs tort per
7: perdó,
9: la vida.
7: Jo camino.
11: I jo? No, l'altre dia m'ho vas dir, ja ho sé. Tu també.
7: No, jo també. Dic, jo també camino, deien... torces el peu. Al principi em sabia... Saps allò que dius? Jo no torço el peu. I al final...
11: Clarament. No, la veritat, home, tu no gaire. Jo crec que bastant més.
7: Tampoc tan clar.
11: No, però et passava des de petita...
7: Clarament.
11: No, s'ha de reconèixer quan és. Escolta, et passa des de petita això o ha estat amb l'edat adulta?
7: Tota la vida.
11: Tota la vida, jo també, tota la vida. Però fins i tot et diria que abans més cara, eh?
7: Quin torces tu, el dret o l'esquerra?
11: Jo l'esquerra.
7: Jo el dret. Els dos
9: entre els dos.
11: És que m'acabo d'imaginar una persona amb la cama dreta del Badó i la cama esquerra ara, meva. Ara, inquadra,
7: si, siguem bons i fem amb la meva esquerra la teva dreta, que veig que...
11: Exacte.
7: Perquè és que, de veritat, és que si va amb el teu peu esquerre i el meu dret, es trepitja les mames.
9: Ai, per favor.
11: Bueno, a veure, jo el torso cap enfora. Tu cap a on?
7: Ah, jo cap endins.
11: Està millorant la cosa cada vegada
7: millor. Seguim.
9: Molt millor parlar de petons.
7: No ens encallem.
9: Els petons, el que dèiem, reforcen.
7: Un moment.
9: Què passa?
7: És a dir, el teu... El teu és l'esquerra que fa fora. Para tot. El teu és de l'esquerra cap enfora.
11: Cap enfora.
7: I el meu és de la dreta cap...
11: Clar, cap enfora. No, espera un moment.
7: Perdona un moment. El meu és de la dreta cap endins. Per tant, si tenen el teu peu esquerre i el meu peu dret, van caminant fent rodona. M'entens?
11: Oh, clar, és veritat, clar. No para de millorar la imatge.
7: Entrem en bucle.
9: No m'ho vull imaginar més, sisplau.
7: Va, tornem
9: el cas que dèiem que els petons el que fan és reforçar el vincle afectiu, sembla lògic aplastant, però és que diuen els científics que quan ens besem el cervell activa circuits relacionats amb el plaer i l'afecció amb substàncies com la dopamina o l'oxitocina, mentre moltes altres persones també disminueix el cortisol, que és l'hormona relacionada amb l'estrès. Per tant, jo crec que hi ha gent que els hi falta una mica més de petonejat a la vida.
7: Sí.
9: Una mica més de relax. Encara queda molta recerca per fer, però cada vegada hi ha més evidència de que els petons no són només romàntics, sinó que, com dèiem, també tenen una funció biològica. I per si això fos poc, aquest mateix any un grup d'investigadors ha plantejat una hipòtesi molt curiosa, eh? I és que els petons podrien crear un cercle virtuós. És a dir, com més ens donen petons, com més ens besem, més compartim microbiòtica, i aquesta convergència podria contribuir, juntament amb els efectes neurobiològics del petó, a reforçar el vincle de la parella. Ens hem de petonejar més. Aquestes parelles que diuen, no, estem passant un mal moment, una crisi.
7: Petons!
9: Més petons! És una hipòtesi, ja, de
7: per
9: moment...
7: Per cert, t'has deixat una... Hi ha una cosa que no has dit aquí.
9: Que també es
7: parlava de la possibilitat dels efectes de curació dels petons.
9: És cert, és veritat.
7: Allò de que, un petó, de que et fas mal i que et fan un pagamar, et fa un petó.
9: De to, que bonic, que tendre, sí, que tendre.
7: No, però és que es veu que això té efectes...
9: Curatius. Cert. És que els petons curen. De tota
7: petons.
9: La vida, els petons curen.
7: L'altre dia parlàvem dels dos petons, que la Ima Sus ens deia que hi ha gent que no suporta els dos petons, que t'acostes per fer els dos petons i et donen directament... La Ima no, ens ho deia l'Alba.
9: Exacte.
7: I que donen directament la mà perquè hi ha gent que no suporta els dos petons.
11: És que jo crec que depèn molt del context.
7: Totalment.
11: Jo el que dic és, per què hem de fer-nos dos petons amb una persona que probablement no tornarem a veure mai més a la vida? És a dir, que si és una persona amb la que hi ha una certa relació o...
7: Hi ha un vincle, o
11: acabes de conèixer i compartiràs, no sé, un company de feina, espai amb aquesta persona sovint, sí, però si és hola, què tal, i ja està, mai més, per què dos petons, no?
9: És que no, no és necessari, és que el tema dels petons dona per molt, eh? El cas és que, com deia, per acabar us volia portar un rànquing dels petons que han passat a la història. Us ve algú al cap? És igual, tot sí. I que m'aixafeu els que es porto.
7: Times Square.
9: El Times Square, sens dubte.
11: A mi em ve al cap aquella fotografia de la Segona Guerra Mundial, de quan acaba, no, és icònica,
9: que
11: quan acaba
9: molts,
11: la guerra.
9: N'hi ha molts, va, us porto el que he triat jo, no? Aquest top 3. En el número 3 he portat, evidentment, el petó de Times Square, el 14 d'agost de 1945, eh? Aquella fotografia d'un mariner besant una infermera.
11: Aquesta.
9: Que es va convertir en el símbol del final de la Segona Guerra Mundial, i amb els anys, però també va obrir un debat de perquè la dona va explicar que aquell petó no havia estat consentit.
11: És veritat.
9: Va haver moguda amb això. En el número 2, jo he triat el primer petó interracial, a més a la televisió nord-americana, entre els personatges del Capità Kirk i la tinenta Uhura a Star Trek. L'any 1968, que va ser un moment històric en plena lluita pels drets civils. I en el número 1, segurament el petó més famós del cinema, el de Gone with the Wind, lo de que el viento se llevó, que va marcar, us en recordeu d'aquell petó, un petó mític, històric, sens dubte va marcar una època i va ajudar a convertir el petó en un dels grans símbols del cinema romàntic. Kiss me quick, while we still have this feeling. I després de llegir tot això, jo m'he quedat amb una conclusió, eh? Un petó pot moure milions de bacteris, vale? Sí, activen mig cervell, redueix l'estrès, reforça vincles i porten milions d'anys d'existint. Però al final, tots sabem que hi ha una cosa que cap estudi podrà explicar mai, i és que hi ha petons que no recordes i d'altres, encara avui, que tornen el cap al cap només sentir una cançó. Kiss me quick and
7: make my heart go crazy. Després hi ha els petons que fan l'efecte contrari. Poc n'has parlat, d'això.
9: Perquè estic en un punt tan romàntic de la meva vida, Badó, que jo...
7: Hi ha petons que...
9: Jo ara preparo les coses en funció de l'estat d'enamorament en el que estic.
7: Demà, pots fer una anexa, demà?
9: Què vols que et porti, Badó?
7: Doncs petons que fan l'efecte contrari.
9: Res, però això és una moguda, eh? A veure si...
7: No, és una moguda, però existeix, eh? Hi ha petons que provoquen l'efecte contrari.
11: Bueno... Sí, no.
7: Vam parlar-ne l'altre dia, d'aquests petons que... Bé, és igual. És veritat. Vinga, tres quarts.
9: No et deixaré sol. Va, demà t'ho porto, perquè venga, és veritat.
7: Una negra, un apunt,
9: eh? Sí, un apuntet.
7: Un petit apunt.
9: Sí.
7: Míriam Sant-Germain, bon dia, bona sort.
9: Ui, no tinc micro. Míriam, ara.
7: Què tal?
12: Hola.
7: Com estàs?
12: Què tal, de dilluns?
7: Sí.
12: Quina sorpresa estar aquí amb vosaltres avui per començar la setmana a tope d'energia, tu.
7: La sorpresa és tot el que està passant, perquè...
12: Bueno, clar, jo, és dilluns, comencem la setmana, juliol, Sant Fermines, tal, i jo porto males notícies com gairebé totes les setmanes, no?
7: Les escoltarem d'aquí aproximadament una hora. De què parlarem? Si em pots dir els apunts?
12: Novetats del crim del noi adolescent de 15 anys a la Sagrera.
7: El nen, diria.
12: Hi ha hagut ja un detingut per aquests fets, i després les novetats del cas Andic, que divendres vam tenir les últimes declaracions testificals abans de les vacances, i també us porto una mica de suquet del cas Andic, que sempre va bé actualitzar aquest colabrot català-turc, perquè, clar, tenim mai més ben dit, català-turc, i abans d'anar a marxar de vacances, doncs amb l'actualitat de tribunals també hi està.
11: Que està fent un gir de guió, o sembla, no? Bueno, en fi...
12: Bueno, sembla ser que s'estaria demostrant que la relació no era tan dolenta.
11: No era tan dolenta.
7: Parafil, d'això es parlava aquesta
12: Correcte.
7: Setmana.
12: Correcte.
7: Molt bé, d'aquí una horeta amb el comptat en parlem. Gràcies, Míriam.
12: A vosaltres.
7: Benvinguda. Va, a 3:15 de 8 del matí.
13: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
7: Va, Costany, anem amb dades que us deixaran atònits. Sabíeu que la Gran Muralla Xina té una longitud total de més de 21.000 quilòmetres si es compten tots els seus ramals i trams?
11: És brutal, eh?
7: Com t'has quedat?
9: Que m'he quedat atònit,
7: La segona, la superfície de la Lluna, té uns 38 milions de quilòmetres quadrats. Aproximadament la mida, em sabríeu dir de quin continent?
11: Sud-amèrica?
7: No.
12: Oceania?
7: No.
9: Àfrica?
7: Àfrica!
9: Espera. Ara acabaríem el programa i encara ens queda una hora per davant. Aquest horari he de dir-vos que m'està agradant moltíssim.
7: I un avió pot tenir fins a 6 milions de peces diferents en la seva construcció.
13: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
7: Ens acostem cap al rei de l'automòbil Club de Catalunya, RAC. Bon dia.
14: Bon dia. Continuem la jornada d'avui dilluns, destacant que a hores d'ara tenim un accident a la AP7 a l'altura de Constantí, on es tallen fins a dos carrils de circulació en sentit nord. Per altra banda, també tenim retencions cap als voltants de la capital catalana i en tots els seus accessos. Tenim cues al nus de la Trinitat, també per la C58 i B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. També tenim retencions de retruc a afectacions de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim congestió habitual també per la C58 des de Sant Quirze en sentit Barcelona, i a la AP7, doncs, lentitud també en direcció Tarragona entre la Roca i Barberà del Vallès. Pel que fa al Llobregat, retencions per l'A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. També per les vies costaneres tenim 3 quilòmetres de cues en sentit nord per la C32 des de Gavà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
7: Gràcies i molt bon dia.
15: A Ràdio 4, bon dia i bona sort.

0: Arribant ja a les 8 del matí, falten poc més de 9 minuts. Aquesta setmana arriba una nova edició d'un dels festivals més consolidats al nostre país, el Cruïlla. Del 8 a l'11 de juliol, la millor música tornarà a sonar al Parc del Fòrum de Barcelona. Repassem alguns dels protagonistes del cartell d'enguany, Montse.
1: Doncs sí, mira, arriba la 16a edició al Festival Cruïlla, una cita de referència al nostre país que tindrà lloc aquesta setmana al Parc del Fòrum. Comencem repassant les propostes que arribaran aquest dimecres mateix, 8 de juliol. Un dels plats forts d'aquest dia és la nord-americana Halsey.

Aquest artista va tenir un gran èxit amb cançons com aquesta Without Me o amb Closer, que va interpretar al costat dels Chainsmokers. Ara torna per presentar un nou disc, que el podrem escoltar en directe dimecres vinent, on també podrem, quan també vaja, podrem veure al Festival Cruïlla Jess Senra, Sigrid, Sadie Jean, entre d'altres. Passem a dijous.

0: El que escoltem són el Sidoní, amb aquesta Et puc odiar molt més, una cançó del seu àlbum en català, un disc esperadíssim, perquè per fi doncs, Sidoní van fer un disc en català, una petició que molts fans i seguidors de la banda doncs, portaven fent al grup.
1: Són boníssims, aquests tios.
0: Boníssims, simpàtics, com ells sols.
1: Molt bona gent.
0: Doncs els podrem veure dijous, perquè dijous és un dia que barreja clàssics internacionals amb referents de casa nostra, com per

0: Mind o Here Comes Your Man, cançó que hem escoltat al principi de la secció, però que tenen molt més, són molt més que això. Al final és una banda que porta molts anys de trajectòria, que sí que aquestes dues cançons són dues de les que més s'han visualitzat.
1: Les més icòniques.
0: Visibilitzat, de les més icòniques. I també
1: les més comercials, perquè fixis... Pixies té molta música que és no desconeguda, però que eren cançons que no eren... No estava a l'abast del gran públic.
2: Però han de tenir un directe brutal.
1: Brutal.
0: Van marcar aquesta dècada dels 90 i, a més, va ser una dècada en què van conviure musicalment amb una altra banda que també toca dijous al Cruïlla, ni més ni menys que els Suets.
1: Jo me'n recordo que Pixies, hi havia qui en sabia més i qui en sabia menys de música. Jo tenia un amic que en sabia molt i que escoltava. Per això l'altre dia que m'han posat una música de Bauhaus com a sintonia de fons, que vaig dir, uah! Era música molt fosca. Bauhaus, The Mission, Joy Division, Sisters of Mercy... I Pixies també estava una miqueta...
0: En aquest rotllo.
1: Pujat en allà, eh?
0: Totalment. Doncs la banda de Brett Anderson, els Suets, Brett Anderson, per ser carismàtic on els hi hagi, actuarà dijous al Cruïlla, tot i que tenen un nou disc que es diu Antidepressants, el desè ja de la seva carrera. També s'espera, evidentment, que toquin grans clàssics com aquest Beautiful Ones, com Trash, com Animal Negate, So Young, que és una de les meves preferides, per cert, o aquesta Beautiful Ones. Dijous també coincidirà una altra banda amb aquest toc fosc, amb aquest univers poc comercial, però que també van tenir un moment d'eclosió important a principis dels 2000, els Garbage. No serien els Garbage, aquests, però també escoltarem més endavant aquesta, ja parlarem també d'ells, eh? Rock alternatiu, en el cas de Garbage, melodies fosques, distorsió electrònica i la veu de Shirley Manson, que ara no podem escoltar, però si vols parlem doncs el que està sonant, que és Psycho Killer, de Talking Heads, que això ja serà divendres, eh? Per això,
1: David Byrne.
0: Un dia de... Exacte, amb David Byrne, líder, ex-líder, vaja, d'aquesta banda, dia de rock, dia de raves al Cruïlla, un dels clàssics, com dèiem, David Byrne, de Talking Heads, però també hi actuaran Black Crowes, Bomba Estéreo, amb el seu so colombià, Zahar, en format rave, o els imprescindibles Alice. I ja dissabte, dia de llegendes i d'icones.

0: Gran entre les grans, el Faithless de Insomnia de Faithless.
1: Exacte, mítics dels 90. I és que qui no ha ballat el ritme d'aquesta Insomnia o Got is a DJ, sempre a cavall entre el dance i el hip-hop, Faithless també actuaran al Cruïlla aquest any. També vindran un cop més els Tudor Cinema Club.

I dic una vegada més perquè no és la primera vegada, són bastant habituals al Cruïlla, al Tudor Cinema Club, cançons mítiques com aquesta What You Know, però també hi haurà propostes més rock el dissabte, com la The Hypes, i també un gran nom de casa nostra, la Rigoberta Bandini. Jo nací.

0: dia. Dissabte també actuaran la Ludwig Band, els italians Jovanotti, John Batiste o els Pets, que també passaran pel Cruïlla dissabte. Bon dia.
1: Després de feines...
0: Bueno, hi haurà diferents escenaris, diferents ambients, però
1: aquí,
0: sí.
1: Jo crec que aquí tradueix molt bé això el que seria la grandesa del Cruïlla, perquè diferents estils, diferents formats, diferents escenaris que fan que tothom quedi content. Jo, a la vegada que vaig anar a veure Jamiroquai,
0: sí,
1: hi havia un espai que hi havia música electrònica, clar, i a més estaven sonant a l'hora, eh? I saps el que dius? Que podies... Era com la macrodiscoteca, que hi ha diferents ambients.
0: Les sales, no? De fet, el seu nom ho diu tot, no? El Cruïlla és una cruïlla d'estils, de procedències, de generacions, també. I bé, una bona prova és tot el que hem de repassar.
2: És brutal, el cartell d'aquest any.
1: Està molt bé, està molt bé.
0: Sí, sí, recordeu, del 8...

0: De l'11 de juliol al Parc del Fòrum també hi haurà, a més, el Cruïlla Comedy amb humor i propostes artístiques i de dansa.
1: Gràcies, Montse.
0: A vosaltres.
1: Vinga, deixeu-me que saludi el Marrador. Tarrador, bon dia, bona sort.
2: Què tal, bon dia.
1: Vas amb outfit esportiu. Això és mundial o pàdel?
2: No, això és de l'H&M. 29-90.
0: Ja està, clàssic.
2: Tenen en vermell, no blanc
1: cal,
2: i blau.
1: No cal, no cal. Sí. Va, anem arribant a les 8 del matí. Anem a la pregunta del dia. Pregunta curiosa. Quants litres d'aigua pot beure un elefant al dia? Fins a 300, fins a 400 o fins a 200, Montse?
0: A tope, 400.
1: 400.
3: El més alt és 400?
1: Ah, sí.
3: Vinga, 400.
2: Què dius? No em donguis opcions, ja me la sé. No. Fins a 300.
1: Fins a 300, ara és.
4: Pues fins a 200, per portar-la contrària a tothom.
1: Doncs ja està. De seguida la resposta.
5: Bon dia i bona sort amb Badollador.

0: Són les 8 en punt del matí. Esteu escoltant el Bon Dia, Bona Sort, el despertador de Ràdio 4, 6 de juliol del 2026, el dia que ens llevem sabent que els bombers esperen tenir millores condicions aquest dilluns per atacar l'incendi forestal de les Gavarres.
1: Malgrat la calor, confien que tindran millors condicions perquè no hi haurà tramuntana. Els bombers han pogut inspeccionar una vuitantena d'edificis i, segons el balanç provisional, 14 estan afectats de manera parcial i 11 amb problemes estructurals importants. Tot plegat amb un centenar de veïns desallotjats des del divendres que ja han pogut dormir aquesta nit a casa seva. L'evolució de l'incendi, que ja està estabilitzat però encara no està controlat, ha permès aixecar el confinament dels 7 municipis i nuclis disseminats de la Bisbal d'Empordà i Mont-ras.
0: I s'amplien les restriccions al medi natural en plena onada de calor.
1: Avui dilluns, 45 municipis de 9 comarques activen el màxim nivell de pla alfa, el 4, el de risc extrem per incendi forestal. Es tanquen també les zones rurals de la Baronia de Rialp i la Ribera Salada, el Solsonès, i s'afegeixen al massís de les Gavarres, tancat des d'aquest dissabte. Protecció Civil demana a la ciutadania extremar les precaucions a prop de zones boscoses i, en cas de veure foc o fum, trucar al telèfon 112.
0: I també l'alerta a diverses regions del sud de França.
1: A la Catalunya Nord, 2 ferits molt greus i 10.000 persones han estat evacuades de les seves llars per l'incendi de Trevillac, al departament dels Pirineus Orientals, que ja ha cremat 3.000 hectàrees. Hi treballen uns 1.000 bombers sobre el terreny amb 200 vehicles i 9 mitjans aeris. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc.
0: Mentrestant, Exterior eleva 35 el nombre d'espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela.
1: El Ministeri d'Exteriors ha elevat a 35 el nombre d'espanyols morts pels terratrèmols de Veneçuela. Segons l'últim balanç facilitat, aquest diumenge es mantenen les 140 persones desaparegudes i 11 més localitzades sota la runa, que segons el Ministeri continuen sent la prioritat dels equips de rescat desplegats sobre el terreny.
0: I atents, arriba la segona onada de calor de l'estiu.
1: El Meteocat, a més, avisos per calor diurna i nocturna. S'esperen durant els propers dies temperatures màximes per sobre dels 40 graus a punts com la Plana de Lleida i per sobre dels 35 a la Depressió Central i el Prepirineu. Calor també nocturna, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus, és a dir, nits tropicals a bona part de Catalunya, i que arribaran a ser tòrrides per sobre dels 25 en punts del litoral i el prelitoral. Els dies més crítics seran avui i demà.
0: Precisament, anem a conèixer quin és el temps que ens espera per les properes hores amb aquesta segona onada de calor d'aquest estiu, Montse.
1: Concretament, avui el dia estarà marcat per una calor molt intensa, amb temperatures elevades a tot el territori. El matí serà assolellat amb un cel pràcticament serè. A partir del migdia apareixeran núvols de desenvolupament al Pirineu, sobretot a la zona central i oriental, que puntualment faran el cel més ennuvolat. Tot i això, no es preveu que plogui enlloc de Catalunya. També es formaran alguns núvols al Prepirineu i a les àrees de muntanya del prelitoral, mentre que la resta del país predominarà el sol amb el pas d'alguns núvols alts que seran poc importants.
2: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Les 8 i 3 minuts del matí, quants litres d'aigua pot beure un elefant al dia? Fins a 300, fins a 400 o fins a 200, Montse?
1: 400.
0: Míriam.
3: 400 ja em semblen pocs.
0: Et semblen pocs, eh?
4: Fins a 300, claríssim.
0: Quants, tu?
4: Fins a 300.
0: Fins a 300.
5: I jo he dit fins a 200 per portar-los la contrària a tots, inclòs a tu.
0: Gorka, 200, el màxim, David, el mínim. Doncs mira... Fins a 200.
5: David, hem guanyat.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Què passa? Per què et mires així?
4: No, a la Míriam li semblava pocs 400.
0: És que tu...
4: Ja no dic res,
5: poquíssim.
4: Ja no dic res.
0: Has dit, aquesta me la sé.
4: Sí.
0: Per què?
4: Fins a 300.
0: No, és que són 200.
1: No, però m'ha agradat perquè ha dit claríssim.
4: Claríssim.
1: 300. Claríssim.
0: Amb l'onada de calor fins a 300.
4: Home, jo... Clar. Avui en dia, depèn del dia, saps que avui també, però...
0: Doncs mira, aquesta vegada el pernil se l'emporten el David i l'Ares, eh? Arrenquem aquesta nova hora del Bon Dia i Bona Sort, que es portarà fins a les 9 del matí. Recordem que aquesta setmana estarem... Aquesta i la propera estarem fent el programa des de les 7 i fins a les 9 del matí. Bé, hem de ser feliços avui.
5: Home, i tant! Sempre tenim raó.
0: Avui hem de ser feliços per... Per què hem de ser feliços?
5: Per les coses bones, que no us ho creureu, però també passen un dilluns. Tenim una mania molt curiosa, nois, i és que ens passem mig diumenge pensant en allò de... Oh, demà és dilluns, com si fos el pitjor dia de la setmana. que pot ser-ho, vale, però el dia de tornar-se a llobar d'hora, de la rutina, dels correus pendents, de començar de zero, però mai pensem que, escolta, un dilluns també pot ser el dia que et canviï la vida, eh? Ah, ah, ah, ojo, ojo.
0: No, sí, sí, està clar.
5: Les bones notícies no esperen que sigui divendres, per exemple. L'amor no mira el calendari abans d'aparèixer. Aquella feina que tant espereu, doncs aquella trucada inesperada, aquella persona que acabarà sent important o aquella decisió que ho canvia tot, també poden arribar un dilluns. I m'agrada pensar-hi perquè al final els dilluns només tenen una mala fama. Ningú diu, vaig conèixer l'amor de la meva vida un dilluns. No sona bé. I poses èmfasi en el dilluns. Ningú diu allò de vaig firmar la casa dels meus somnis un dilluns. Com si això li restés importància. Quan et passa una cosa bona, el dia de la setmana és completament igual. De fet, aquell dilluns deixa de ser un dilluns qualsevol per convertir-se en un dels dies més importants de la teva vida. Així que avui hem de ser feliços per les coses bones que també passen un dilluns, perquè la vida no consulta el calendari abans de sorprendre'ns.
0: Vinga, va, anem a buscar coses bones del dilluns,
5: va,
0: eh?
5: Va,
0: un moment, eh? Espera, que ens canvia. Onada de calor. No, una altra.
5: No, next.
0: Dilluns, dimarts, divendres. Falten 5 dies per divendres.
5: Tens que fer.
0: Estem fent el programa Ràdio 4.
5: Estem a Bon Dia i Bona Sort.
0: Bona sort.
1: Ens hem llevat una hora més tard.
0: Ens hem llevat una hora més tard, és veritat.
1: Clar.
0: Home, perdoneu, prepara per el dimens, Gorka, que ara sí que la clavem. A veure, avui ens hem assabentat de diverses coses, però ens hem assabentat que la nostra Montse Vidal el cap de setmana va guanyar, no sé si ho dic bé, campiona de Catalunya?
1: No, tercera. Medalla de bronze. De la meva categoria. Categoria. S'ha d'especificar, s'ha de dir les coses com són.
0: Montse, no filtris tant, perquè al final seràs tu i un altre.
5: Ja, Montse, home, no treguis mèrit, que estem molt orgullosos
0: de tu.
1: Gràcies.
0: I què ha passat?
1: Què ha passat?
0: Que t'has deixat la medalla.
1: Mira, no, la tinc allà a l'habitació i me la mirava ahir.
0: Perdona. Tens molts trofeus o no?
1: No tinc gaires, no. És que, de fet, tampoc he competit tantes vegades, ni n'he tingut... No. Quan era petita sí que n'havia guanyat alguns, però aquesta segona etapa, diguem-ne, ha començat fa poc.
0: Jo m'he convertit, de veritat, en molt fan dels vídeos de la Montse Vidal corrent.
1: Ah, sí?
0: Sí, m'encanten.
1: Per què? T'he ensenyat algun, de fet?
0: Els que penges.
1: Ah, vale, vídeos.
0: I faig like a tots.
1: Ah, val, vídeos. Sí, algun he penjat, és veritat.
0: Sí, també. Enhorabona, Montse.
1: Gràcies, companys.
0: Vinga, va, les 8 i 8 del matí.
2: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Bedoya 2.
0: És 6 de juliol del 2026, tal dia com avui, un 6 de juliol, però del 1964...
1: Al Regne Unit s'estrenava la pel·lícula dels Beatles a Hard Day Night. Here comes the sun.
0: Recordem que avui és el Dia Internacional dels Beatles. Vull dir que sumem a...
5: I tant, aquesta, comentat a l'inici.
0: Efemèride, eh?
1: Un dia com avui també, però del 1971, Louis Armstrong, músic i trompetista nord-americà de jazz, va morir. What a wonderful world.
0: I tal dia com avui, però del 2005...
1: Londres guanyava la seu dels Jocs Olímpics del 2012, a l'acció a la qual també aspirava Madrid, París, Moscou i Nova York. 2012, awarded to the
3: city of London. Londres organizará los Juegos Olímpicos de 2012. En contra de casi todos los pronósticos, la capital británica ha batido a París... Quedava a Singapur com a favorita.
0: Les 8 i 9, gràcies, Montse.
1: A vosaltres.
0: Abans parlàvem, no sé si era avui o divendres, que parlàvem de plantes, que les plantes es comuniquen... us en recordeu?
5: Sí, ho hem parlat. És veritat que no sé quan, però segurament...
1: La setmana passada, crec.
0: Sí. Doncs ara al·lucinareu amb això que us explico. Doncs les plantes no només es comuniquen entre elles, i els arbres també, ocupant sota terra. Redorta!
4: Estic parlant amb...
0: Digue-li.
4: No, res, ja està.
0: Segur?
4: Segur.
0: Si no ho dius per què, és més fàcil,
4: Que no.
0: Allò de mira el mòbil, no sé què.
4: Sí, ja
0: si ho dius aquí directament,
4: ja està,
0: línia directa.
4: Segur que el David ja està al dia.
0: Doncs les plantes es comuniquen quan estan en perill. Mm.
5: A veure si l'estudi s'ha fet amb les plantes de casa meva. Ja. Estan totes cridant tot el dia. Ja. Va, traieu-nos aquí, aquesta no ens cuida. Aneu a cagar, home, són millors els artificials de tota la vida. Estic farta ja. Ara regues molt, ara regues poc. Escolta, algú pot portar un manual d'instruccions per tenir una planta que em duri. Una, no demano tant.
1: Ara és un cactus. Home, per... un cactus sí, és més fàcil.
5: També el tinc i se m'ha mort. Estic farta de les plantes.
0: Perdona.
5: Jo, és que no, és un bullying.
0: Jo no tenia plantes, però el dia 22 d'octubre, el dia del meu aniversari, estava cuinant a casa i és que em va quedar la imatge com molt gravada. I de cop i volta m'apareix el meu fill amb una planta per la finestra. Papi, felicitats! Amb una planta. Dic, quina il·lusió. Hòstia, l'he estat aguantant, de veritat, planta, he fet tot el que he pogut, que només em falta fer-li el boca a boca.
5: Se t'ha mort. Se t'ha mort.
0: No, està, ja, té una fulla. Té una
1: fulla. Ai, quina planta és? Quin tipus de planta és?
0: És una planta...
4: Ja no és
1: a veure si serà una planta d'aquestes.
0: Mortus exòtiques. In extremis. No sé com es diu. No sé quina planta és. Però... què?
4: No, ara és, com en diuen això, no? Compostatge, no? Ara ja seria, diríem.
0: Sí, jo crec que sí, però avui reviure d'alguna manera. I no hi ha manera. Bé, en qualsevol cas, investigacions recents en biologia vegetal han descobert que les plantes poden reaccionar davant d'un atac d'insectes alliberant substàncies químiques. És a dir, quan ataquen els insectes, elles es defensen, d'alguna manera.
1: Sí, sí.
0: Aquestes molècules no només activen defenses pròpies, sinó que també serveixen com a senyal per plantes properes.
1: Oh, que bo!
0: Que detecten el perill i poden preparar-se abans de ser atacades. Això suggereix una forma de comunicació química entre plantes molt més complexa de la que es pensava fins ara.
1: És a dir, s'avisen entre elles, també, del perill de ten, eh?
0: Sí, o sigui, que les...
4: Ojo que entra l'Ares, ojo que entra l'Ares!
0: No. Poca broma, que les plantes... O sigui, hi ha plantes que es comuniquen més que els propis humans.
4: Sí, i tant.
1: Totalment, eh?
0: Com us heu quedat?
4: Sí. Imagina't.
1: Atònits.
4: Saps que jo havia regalat algun cop a una... per un allò, amic invisible, que no saps què regalar?
0: Sí.
4: Jo havia fet dos regals estrella, vale? Un era un hàmster.
0: No es poden regalar animals.
4: No, ara ja no, però això estic parlant del segle passat. Ja. I l'altre, una planta carnívora.
0: En sèrio?
4: Una planta carnívora.
0: Perquè a la mateixa persona?
4: No, a la mateixa persona no. La primera ja no em parlava més. El hàmster ja mai més em va dirigir la paraula. La segona... sí, una planta carnívora.
1: Aquestes són difícils de cuidar, també, em sembla, les carnívores, no?
4: Bueno, però com que ja li vaig regalar, ja...
1: ja t'apanyaràs. Sí,
6: sí, jo és que sóc del team de l'Ares, les meves amigues em van regalar una planta i em van dir, a veure si aquesta és dura. Era una d'aquestes que has de regar un cop cada 3 setmanes. Pobreta, la meva planta va dir adéu.
5: La vas ofegar.
6: La vaig ofegar.
4: Era un nenúfer, no? Va passar a ser un nenúfer.
5: És que no entenc. Ara aquesta, no sé quan, aquesta no sé. A veure, posa'm un calendari.
4: De plàstic, ja ho has dit tu.
5: Artificials, no són de plàstic. Redorta, artificials.
0: D'aquí 2 minuts arribem a 8:15 del matí.
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Per cert, si heu de fer algun regal a l'Ares, descarteu el tema
5: per
0: planta.
5: Favor, sí.
0: A no ser que sí... Que...
5: Regaleu-me una nevera, necessito una nevera pel nou pis, una rentadora secadora, pode ser, no? Estireu-vos una miqueta. Necessito també un sofà i un llit de matrimoni 1,60 m x 200. He triat aquesta mesura exactament. Si em veniu amb el 1,35 m, us la foteu pel...
0: També et dic una cosa, eh? A més gran el llit, més car el matalàs, també, eh?
5: Ah, no, clar.
1: Problemes
5: que, en tenim.
0: No. Vull dir que no, que al final un dia... Tinc el pressupost per això, però suma-li el matalàs.
1: Els nòrdics.
0: Els nòrdics.
1: Llençols.
0: Sí, senyora.
1: El gorrellit. Tot és més car.
0: I, sisplau, que les coixineres més petites. Jo tinc una coixinera que em sobren 15 metres per costat.
1: Ah, sí? Però millor que s'obri que no, que falti.
0: Eh? També és veritat. Però no cal que s'obri tant. No cal que... És que
1: en general, la vida.
0: Haig d'obrir la finestra i treure la coixinera per fora, m'entens o no? Vinga, va, anem a la cançó.
1: Vinga,
0: ser.
1: Va, anem amb Imagine Dragons, una gran banda que el 2001 publicava aquesta gran cançó, Follow You.

0: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Compromesos amb la bona informació.
2: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
3: Hem arribat a un quart i tres minuts, sort que va molt ser esportista.
4: Sí.
3: Hem arribat...
4: Acaba de batre el rècord, millor marca personal.
5: No, la teníem
3: a l'altra punta de la planta. Dic un quart i dos minuts i tres minuts. Ara mateix, de 9 del matí, anem a veure què és el que ens porta la premsa escrita en aquest despertar del 6 de juliol.
6: La Vanguardia avui titula: només el 40% dels espanyols percep que els jutges són imparcials. A El País llegim: el 65% dels ciutadans creu que a Espanya hi ha lawfare. El Mundo avui destaca: Delsi Escarella contra Aldama i fitxa Garzón com a advocat. Al diari Ara llegim: setmana crítica als boscos catalans per l'onada de calor. L'ABC avui titula: el capità de les clavegueres del PSOE mediava per ajudar investigats. I La Razón avui destaca: el PSOE ja cau per sota els 100 diputats i el PP n'aconseguiria entre 146 i 148.
3: Anem per la premsa esportiva.
6: El diari Esport avui titula: apoteosi a Montjuïc.
3: I a Mundo Deportivo...
6: Regal de Pogacar.
3: Gràcies, Montse. Un quart i quatre de 9 del matí. Per cert, esteu seguint el Mundial o no?
7: Sí.
3: Sí?
7: Sí, bastant.
8: Déu-n'hi-do, sé que Haaland ha fotut fora Brasil, eh?
3: No, aquí volia anar jo. Ah. Aquí...
7: Això ho vaig pronosticar jo.
3: El drama que està vivint la comunitat brasilenya...
8: Heavy, no?
3: No, la catalana.
8: Ja ho he vist.
3: Tinc una amiga que es diu Camila, que és seguidora de Brasil, que és brasilenya. No han dormit en tota la nit. No han dormit en tota la nit.
8: En sèrio? No, és una religió.
3: Sí, un drama. És que els hi han tret part de la seva vida.
8: Clar. Sí, és una religió.
3: Ahir sortia Romario, el que havia estat jugador del Barça, sí, que també havia estat ministre d'Esports, si no tinc
7: mal... Sí, pot ser.
3: Sí. Escopint sang, traiem bilis per la boca, parlant i carregant-se tothom, i al final, l'últim que diu al final, l'entrenador. Ancelotti... I està caient per tots costats, eh?
7: Bueno, és que no... Ancelotti sobrevaloradíssim. I la selecció brasilena eren un equip bastant mediocre.
3: Molt bé, no va jugar Rafinha, almenys com a mínim podem estar tranquils amb això.
7: Sí, que torni, que es curi i ja està.
3: Exacte, torni, que es curi i que es posi en forma. En fi, que res, avui li toca el Torre Espanya, de seguida parlarem del Mundial de Futbol d'Estats Units, Mèxic i Canadà, i parlarem també d'aquest drama, és a dir... Jugador, l'estrella nord-americana, li surt i donen targeta vermella...
7: Trucadeta.
3: L'expulsen, trucada de Donald Trump al president de la FIFA i resulta que aquest jugador està en el terreny de joc en el proper partit de classificació. Aquí la cosa se'n va una mica de mare, eh? És 100% el merder d'aquest Mundial 2026. Dit això, un quart i cinc, tenim gent inquieta amb preguntes a fer i nosaltres, com sempre, a buscar la resposta.
2: Estàs escoltant... Bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.

0: Per cert, els que sigueu amants de, no de música, de bona música, aneu calentant, perquè de seguida us regalarem entrades per anar al Festival de Música Pau Casals del Vendrell. És una meravella. Heu anat al Museu Pau Casals, al Vendrell?
1: Fa molts anys.
0: Sí, vaig sortir per la porta de sortida plorant.
1: A més, està en un lloc increïble, davant de la platja.
0: A la platja de Sant Salvador.
1: Sí.
0: I al costat, per cert, hi ha un restaurant que és on anava ell.
1: Que fa paelles.
0: Que forma part, em sembla, si no recordo malament, del seu habitatge.
1: Crec que sí.
0: Està enganxat al costat.
1: Sí, sí.
0: Doncs estigueu atents perquè ja podeu començar a trucar al 900-630-630. De seguida arreglarem aquestes entrades per anar al Festival de Pau Casals al Vendrell. Dit això, tenim una pregunta, obrim de nou el consultori més útil del país, el Pare Marc, que avui l'Alexia i la Sandra ens diuen i pregunten al Pare Marc com podem entretenir la nostra filla de 6 anys al cotxe durant un viatge llarg per carretera.
2: Doncs sí, amics, avui afrontem un altre d'aquells moments exasperants, crítics, delicats, carregats d'atenció que provoquen les nostres adorables criatures. Avui concretament ens situem en el cotxe per fer uns quants quilòmetres, posem qualsevol viatge que duri més d'una hora, i és bastant probable que si tenim canalla d'entre 5 i 10 anys, en algun moment ens suggereixin la idea de jugar alguna cosa per entretenir-se. I quan dic suggereixen, vull dir que l'exigeixen amb crits, plors, berrinxes, xantatges i el que faci falta. Per tant, relaxeu-vos molt i prepareu-vos per escoltar una secció que avui es diu Veo, Veo. Molt bé, Míriam, tens criatures?
3: No tinc criatures,
2: doncs,
3: però...
2: Doncs enhorabona.
3: He sigut la criatura que ha dit-lo de... Juguem al veo, veo.
2: Juguem al veo, veo, sí, no?
0: Sí. Si no en tens...
2: No en tindràs.
3: No, se'n passarà ara mateix, no?
0: Després d'aquesta secció se'n passaran...
3: Seràs el meu anticonceptiu ara mateix.
0: De fet, és l'anticonceptiu de Catalunya.
2: Correcte. Bé, amics, quan parlo de jocs al cotxe, no em refereixo a tirar-los al mòbil o la tablet i que callin. Aquesta era la primera opció sempre fins fa 2 o 3 anys. Però finalment hem après que això de passar directament de la teta al TikTok no era la millor de les idees. I en qualsevol cas, sempre cal tenir un pla a la vida. I en aquesta situació és imprescindible, la situació que els nens estan al cotxe i feu un viatge llarg, val? No penséssiu pas que podríeu cascar-vos 3 hores de cotxe amb la criatura dormint o pensant en les seves coses.
0: No, sembla que no.
2: Això no pot ser, vale? Quan volen jugar al veo-veo, per exemple, és perquè estan més avorrits que la Bea, que avui no està aquí mirant el Mundial de Futbol, vale? I quan dic el veo-veo, quan puc dir qualsevol altre joc similar,
3: Perdona que t'interrompeixi, però cal fer un incís específic en el veo-veo, perquè un veo-veo en autopista... s'acaba en un plis-plas. Llavors ja no hi ha inputs.
0: Coses de dins del cotxe.
2: Sí,
3: però fora, al final també és molt limitant.
2: Sí. Però jo, quan dic veo-veo, puc dir qualsevol joc similar, Endevinar animals, qualsevol altra cosa, cantar cançons infantils en jocs de paraules... Qualsevol cosa d'aquestes divertides.
3: Els meus diuen...
2: Els pares i les mares.
3: El joc de
2: les
3: preguntes, em diuen.
2: Exacte. Els pares i les mares, en aquest punt, la veritat és que estem molt acorralats. Si encara no hem jugat la carta Spotify, podem intentar posar música que agradi a la canalla, encara que a nosaltres ens faci venir basques, vale? El pot petit, la dama i gelabert, els xiula, Metallica... No, Metallica no. Però clar, si el viatge és llarg, és possible que aquesta carta també ja estigui jugada. Ja estiguem fins al capdamunt de la xiula i el pot petit i, en fi. I és en aquest punt quan la situació és crítica, límit, diria jo, val? Perquè el problema no és jugar a endevinar un animal. El problema és que, com el viatge sigui gaire llarg, haurem d'endevinar tota l'arca de Noé, val? Tot el que va apuntar Darwin en els seus viatges, val? I amb mal rotllo, perquè si el nen diu que un cuc és un rèptil, te l'has de menjar, saps què vull dir? És a dir, ells no accepten tampoc perdre, va? Us puc assegurar que després d'una bona estona jugant a endevinar animals et passen pel cap idees que aquest Tarantino encara no havia ni intuït, val? Però tranquils, perquè la cosa encara pot empitjorar. Encara, sí, quan penseu que la cosa està ja... Heu tocat fons? No. Encara es pot anar sempre més avall. Amics i amigues, quan esteu ja fins als genitals del joc del veo-veo i companyia, quan esteu accelerant el vostre cotxe per arribar quan abans millor al vostre destí en modo Lewis Hamilton, en aquell moment us trobeu una retenció quilomètrica de carretera.
0: no, no.
2: I sabeu per què?
0: Per què?
2: Perquè hi ha hagut un accident d'un cotxe, el conductor del qual es va distreure després de passar 3 hores endevinant animals.
0: Escolta'm, clar, hi ha fills que són més propensos a proposar jocs i coses, i n'hi ha altres que pugen i passen.
2: I després també hi ha pares més propensos a viatjar que d'altres.
0: Perdona, és que jo vaig a Caldetes Arenys, que està al costat, i em demanen un joc. És allò de, escolta, ja hem arribat. Poses segona i estàs a la farmàcia. Vull dir, no cal.
2: Nosaltres miràvem, per exemple, en els camions, com que hi ha dibuixos en els camions, doncs hem d'endevinar què portaven els camions a dintre.
3: Sí, aquesta l'hem fet també nosaltres.
1: Jo jugava a crear paraules amb les matrícules.
2: Ah, mira, està bé aquesta.
4: Aquesta és bona.
1: També te la pots...
2: És com un Scrabble.
1: Com noves paraules, perquè, clar, una nena de 5 anys amb K-L-M era com... bueno, doncs me l'invento.
2: Sí. Devia ser complicada de gestionar tu de petita, pels teus pares. Vull dir que està,
1: no,
2: bé, està bé la idea.
1: Era la nena que també sempre es marejava. Que aquestes... què passa amb aquests nens?
2: Afegim una capa de dificultat. Està molt bé, està molt bé. Okay. Nivell premium. Molt bé, Míriam.
0: Poc se n'ha parlat de les marejades i de les...
2: Les vomitades.
4: I les vomitades. Jo era la nena que sempre es marejava i sempre vomitava. Horrible.
1: És coses de les Capricorn, no?
4: Pot ser.
1: Perquè aquí l'amiga i jo, entre les plantes que se'ns moren, en el cotxe que som insuportables i ens maregem, mare meva, les de gener.
0: L'última, amb carretera a curves, vam sortir del cotxe, allò que hi posa una mica d'aigua en el coll, una mica d'això, i de cop es posa a mirar a terra i em diu, aparta! I va ser el moment que va consumar. Gràcies, Redorta.
2: A vosaltres.
0: Vinga, va, 3 i 2 quarts de 9 del matí.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Atenció als oients de Ràdio 4, mans de la gran música i de la nostra història. Avui us portem un regal superespecial per l'agenda d'aquest estiu. Regalem una invitació doble per viure al prestigiós Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Un certamen històric perquè s'emmarca dins de la commemoració del 150è aniversari de la naixença del mestre Pau Casals. Del 10 al 21 de juliol, el Vendrell es converteix en la capital mundial de la música amb intèrprets i conjunts internacionals de primeríssim nivell. On el Cant dels Ocells, interpretat pel violoncel, es convertirà en l'oportunitat de gaudir de la millor música clàssica en un entorn màgic. Si voleu rendir homenatge a un dels nostres músics més universals, ja podeu trucar al 900-630-630. Recollim-li la trucada. Bon dia i bona sort. Hola.
6: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
6: Amb Maria.
0: Com està, Maria?
6: Fantàsticament bé.
0: Li parlo de vostè o de tu?
6: De tu.
0: De tu, Maria. D'on és? D'on ets?
6: D'Esplugues.
0: D'Esplugues. Ai, la Maria, que no se'n recordava on era. Molt bé. Maria, amb qui aniràs a veure aquest gran festival de música?
6: Doncs amb el meu fill o amb una amiga.
0: Amb una amiga. Molt bé. Home, és un bon plan, eh? No, de veritat.
6: Sí,
0: no, veieu festival, passegeu per la platja de Sant Salvador, piqueu alguna cosa...
3: I el Vendrell és molt maco.
0: El Vendrell és molt maco.
3: Moltes coses per veure.
0: És molt maco. Que vagi molt bé, una forta abraçada i gràcies per trucar-nos.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, guapa, bon dia, bona sort.
6: Bon dia.
0: Arribem a 2:15 del matí.
5: Bon dia i bona sort, amb Badollador.

0: Vinga, arribem a 8:45 del matí, falten 25 segons. Ares, sabies que...
1: El primer museu públic del món va obrir fa més de 340 anys. 340 anys, va ser l'Ashmolean Museum, inaugurat en l'any 1683 i que encara avui continua obert al públic.
0: I sabies que...
1: Les ampolles d'aigua tenen una data de caducitat, però no per l'aigua. És a dir, l'aigua no caduca. El que pot deteriorar-se amb el temps és l'envàs de plàstic si s'emmagatzema en males condicions.
0: I sabies que...
1: Existeix un campionat mundial de puzzles. Els participants competeixen muntant trencaclosques de centenars o milers de peces en el menor temps possible.
2: Hi ha campionats de tot, ben bé.
1: De tot.
0: I sabies que...
1: Alguns edificis moderns poden generar part de la seva pròpia electricitat gràcies a façanes amb plaques solars integrades o sistemes intel·ligents. Alguns immobles produeixen una part important de l'energia que consumeixen.
0: Com us heu quedat?
1: Morts.
2: Atònits.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Dos quarts ara sí, de 9 del matí. És 6 de juliol del 2026, el dia que ens hem llevat sabent que els bombers esperen tenir millors condicions aquest dilluns per atacar l'incendi forestal de les Gavarres.
2: Malgrat la calor, confien que tindran bones condicions, millors condicions que ahir, perquè no bufarà la tramuntana. Els bombers han pogut inspeccionar una vuitantena d'edificis i, segons el balanç provisional, 14 estan afectats de manera parcial i 11 amb problemes estructurals importants. Tot plegat en un centenar, amb un centenar de veïns desallotjats des del divendres, que han pogut dormir ja aquesta nit a casa seva. L'evolució de l'incendi, que ja està estabilitzat però encara no està controlat, ha permès aixecar el confinament dels 7 municipis i els nuclis disseminats de la Bisbal d'Empordà i Mont-ras.
0: I s'amplien les restriccions al medi natural en plena onada de calor.
2: Avui dilluns, 45 municipis de 9 comarques s'activen al màxim nivell del Pla Alfa, el 4, el de risc extrem per incendi forestal. Es tanquen també les zones naturals de la Baronia de Rialp i la Ribera Salada, el Solsonès, i s'hi afegeixen al massís de les Gavarres tancat des d'aquest dissabte. Protecció Civil demana a la ciutadania extremar les precaucions a prop de zones boscoses i, en cas de veure foc o fum, trucar al telèfon 112.
0: I també l'alerta a diverses regions del sud de França.
2: A la Catalunya Nord, 2 ferits molt greus i 10.000 persones han estat evacuades de les seves llars per l'incendi de Trevilac, al departament dels Pirineus Orientals, que ja ha cremat 3.000 hectàrees. Hi treballen uns 1.000 bombers sobre el terreny amb 200 vehicles i 9 mitjans aeris. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, perquè és una zona de difícil accés. Recordem, un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc.
0: I exterior eleva 35 el nombre d'espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela.
2: El Ministeri d'Exteriors ha elevat a 35 el nombre d'espanyols morts pels terratrèmols de Veneçuela. Segons l'últim balanç facilitat aquest diumenge, es mantenen les 140 persones desaparegudes i 11 més localitzades sota la runa, que segons el Ministeri continuen sent la prioritat dels equips de rescat desplegats sobre el terreny.
0: I arriba la segona onada de calor de l'estiu.
2: El Meteocat ha més avisos per calor diurna i nocturna. S'esperen durant els propers dies temperatures màximes per sobre dels 40 graus a punts com la Plana de Lleida i per sobre dels 35 a la Depressió Central i al Prepirineu. Calor també nocturna, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus, és a dir, nits tropicals, a bona part de Catalunya, i que també arribaran a ser tòrrides per sobre dels 25 en punts al litoral i al prelitoral. Els dies més crítics seran avui i demà.
0: Anem pel temps en aquesta onada de calor que dèiem que avui i demà seran els dies que ens afectaran més, eh?
2: Sí, concretament parlem d'avui. El dia estarà marcat per una calor intensa amb temperatures elevades a tot el territori. El matí serà assolellat i amb un cel pràcticament serè. A partir del migdia hi apareixeran alguns núvols de desenvolupament al Pirineu, sobretot a les zones central i oriental. Puntualment faran el cel més ennuvolat, però no es preveu que plogui enlloc de Catalunya. També es formaran alguns núvols al Prepirineu i a les àrees de muntanya del prelitoral, mentre que la resta del país predominarà el sol, amb el pas d'alguns núvols alts poc importants.
0: Percebeu molt la calor vosaltres aquests dies o no?
4: Per,
0: a mi, jo no és de... igual, no sé, però no és dels anys que no toca la calor, malgrat hi ha aquestes onades de calor?
4: Digues. El mes de maig crec que hi havia, va haver-hi com una onada de calor,
0: sí,
4: però que l'aire estava molt més rescalfat. És a dir, que semblava que haguessin engegat un ventilador d'aquests d'aire africà, saps què vull dir? Que era com molt més... insuportable.
0: No,
4: fa calor, però tinc a dir... tampoc n'hi ha per tant.
2: Ahir va fer moltíssima calor,
1: eh? Jo, de moment, no ho estic notant tant.
5: Jo tampoc. Soc molt fredolica i, per tant, clar, tolero força bé la calor. I sí que és veritat que aquestes setmanes del mes de maig que dius que es va notar que semblava que estiguéssim al mismíssim infern de Dante perquè feia moltíssima calor. I ara, no sé, estic potser mentalment, com és juliol, ja estem com més predisposats a aquesta calor, no?
2: Ens estem acostumant també una mica més, no? Les primeres calorades sempre t'agafen com una mica més desprevingut i les notes més. Jo no sé, sí, sí.
1: Jo només sé que dissabte vaig estar a Madrid i em faltava l'aire a les 5 de la tarda.
5: No, és que el de Madrid és molt fort, eh?
4: Perquè vas a Madrid, també. Em faltava l'aire, cert.
0: Jo vaig estar-hi fa 3 setmanes i també la calor era...
4: No, quedeu-vos aquí, ja està.
1: És increïble.
0: Anem a conèixer com està la xarxa viària catalana. Ens acostem cap al RAC. RAC, bon dia.
6: Bon dia, continuem la jornada d'avui dilluns. Destaquen que a hores d'ara tenim un accident a la AP7 a l'altura de Constantí, on es tallen fins a 2 carrils de circulació en sentit nord. Per altra banda, també tenim retencions cap als voltants de la capital catalana i en tots els seus accessos. Tenim cues al nus de la Trinitat, també per la C58 i B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. També tenim retencions de retruc a afectacions de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim congestió habitual també per la C58 des de Sant Quirze en sentit Barcelona i a la AP7, doncs lentitud també en direcció Tarragona entre la Roca i Barberà del Vallès. Pel que fa al Llobregat, retencions per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. També per les vies costaneres tenim 3 quilòmetres de cues en sentit nord per la C32 des de Gavà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.

0: Vinga, des del Bon Dia i Bona Sorra, en aquest 6 de juliol del 2026, novament, la Míriam Sant Germain ens posa al corrent de... És que saps què passa? Com que ara tenim focalitzat el Carles Porta amb llum a la foscor, doncs és la paraula que sempre et surt, eh?
1: Sí, per posar llum
2: no
1: a la foscor.
2: No ho pots evitar.
0: Clar, el tema, quan hi ha afers i que s'acosten sobretot en el món del crim i en el món de tot el que està passant, i que està passant molt, doncs, en fi...
1: Ahir parlava amb unes amigues i em deien: Míriam, però com ho fas, no?, per escriure notícies. D'on treus les notícies? I dic: no, si no les haig ni de buscar. Vull dir, venen a mi. La societat m'ho posa molt fàcil per treballar. La veritat, malauradament, feina no em falta.
0: Malauradament. Bé, l'altre dia Trapero deia que sí que han augmentat els crims a nivell d'assassinats, etc, però que els crims menors havien disminuït.
1: Sí. Eh? Això és una certesa com un temple i és innegable. És a dir, l'índex global de criminalitat ha baixat i, per tant, en termes generals, crec que estem ja per sobre d'un 6% menys que els índexs de criminalitat d'anys anteriors. Però, clar...
0: Hi ha casos mediàtics com l'assassinat a la visita del papa al carrer Balmes o com el nen... El menor,
1: correcte,
0: de 15 anys, que van assassinar
1: perquè
0: la Sagrera la setmana passada.
1: Els delictes greus han augmentat. És a dir, malgrat el total de la criminalitat està baixant, els delictes més greus contra les persones han patit un lleuger augment. Llavors, clar, aquests són els que realment creen titulars molt alarmistes, clar, molt greus, i que són els que fa que la sensació d'inseguretat augmenti. El crim de Balmes, de la visita del papa, és un d'ells, i el del menor de la setmana passada, de dijous passat, és un altre clar exemple.
3: Al final són els tirotejos, clar.
0: Sí. No, és que, a més a més, és que ens llevem cada dia amb un tiroteig.
1: 65 incidents amb arma de foc amb el que portem d'any. Per tant, ja estem parlant de gairebé 2 tirotejos a la setmana.
2: És una bestialitat.
1: És una barbaritat.
0: I que quasi tots es concentren a la ciutat de Barcelona.
1: I gairebé tots es concentren a la ciutat de Barcelona, àrea metropolitana. És una altra realitat, és així.
0: Vinga, tenim més dades d'aquest crim del menor de 15 anys de la Sagrera.
1: Sí, perquè a dissabte al matí es va poder detenir a un home major d'edat, no en tenim encara moltes dades, relacionat amb el crim d'aquest menor. Sabem també que hi ha un segon identificat i que, per tant, no es descarten noves detencions a les properes hores. Aquest detingut el van fer a Ciutat Meridiana, molt a prop de la Pegaso, que és aquesta plaça on van succeir els fets. Per tant, no va fugir l'individu, no es veu una intencionalitat d'amagar-se o de fugir, perquè estava a escassos carrers d'on havien perpetrat el crim. Sabem que aquest menor d'edat, de 15 anys, això ho publica avui la Maica Navarro a La Vanguardia, havia flirtejat amb els trinitarios, és a dir, havia flirtejat, hi havia algun apropament a una banda llatina o, com es coneixen actualment, bandes juvenils violentes.
0: Els assassins, se sospita que són d'aquesta banda o d'una altra?
1: És el que encara no hem pogut esbrinar, si és d'una altra banda que estarien en amistats amb els trinitarios o formarien part d'aquesta banda amb la que hauria flirtejat i que per algun problema intern doncs haurien derivat en aquest tiroteig. Ja et dic, la informació és molt recent, però hi ha certa preocupació en els Mossos d'Esquadra, i us diré per què. Perquè divendres al matí, hores després del crim, es va convocar una roda de premsa urgent per part del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i de l'intendent Toni Rodríguez, que ens van juntar els periodistes de Successos per explicar-nos i donar-nos detalls del que havia succeït, perquè, en paraules de Trapero, matar a un menor d'edat en aquestes circumstàncies és una línia vermella, és creuar una línia vermella. Què vol dir això? Això vol dir que ja les armes de foc no només estan en mans del crim organitzat, el cas de Balmes és crim organitzat, sicaris internacionals que tenen una disputa per diferents punts europeus es troben a Barcelona i es maten. Això també ha derivat a grups criminals de menor rang, més locals, que també tenen accés a aquestes armes, això és el més preocupant, i que també salden les seves disputes a tiroteo limpio, a plena via pública, en espais públics on no només pot haver-hi persones vinculades amb el món criminal, sinó un parc, doncs pot haver-hi, i més ara d'estiu, un grup de joves que estan xerrant, que estan fumant, que estan fent qualsevol cosa típica d'un adolescent de 15 anys. Ara bé, ja ho ha dit Trapero la setmana passada, ens deixarem la pell, si fa falta, en resoldre aquest cas i en resoldre tots els casos que tinguin a veure amb armes de foc. I no només deia això, sinó que deia també que insistiran en el Congrés dels Diputats des de Catalunya perquè la tinença il·lícita d'armes tingui una pena agravada. És a dir, que qui porti una arma entri a presó. I no entri amb una pena d'un o dos anys, que si no tens antecedents queden un no res, sinó que d'entrada ja se t'imposi una pena d'entre 4 i 5 anys, perquè aquell que no tingui antecedents, igualment només portant una arma de foc, i encara que no la faci servir, només que se l'identifiqui i porti l'arma de foc, vagi directe a la garjola.
0: Se li passarà les ganes de portar les armes.
4: Sí, però això també fa 15 dies el mateix Trapero, em sembla que era, que també deia que era molt difícil detectar les armes de foc perquè la gent no les porta a sobre per anar al súper, saps?
3: De tota manera, clar, si penes amb més penes més fortes la tinença, doncs també, vulguis o no, no és un efecte totalment dissuasori, però alguna cosa
1: és. Volen buscar precisament aquest efecte dissuasori, intentar que els mitjans ens fem ressò de que augmentaran aquestes penes, de que qui ho porti no quedarà en un no-res, i intentar, doncs, dissuadir, perquè sí que és cert que una arma blanca és molt més fàcil de detectar, perquè les armes blanques, per sort o per desgràcia, es porten a sobre, i per tant, quan tu fas un chequeo, doncs, és més fàcil de trobar-la, però l'arma de foc és veritat que és més complicat, però volen buscar precisament aquest efecte dissuasori.
0: Precisament es va tirar endavant un pla que encara està, no sé si encara està actiu o no, que era el fet de retirar del mercat les armes blanques.
1: Sí, el pla d'AGA està en marxa, és un pla dels Mossos d'Esquadra que no té data de caducitat i que es va fent de forma regular per intentar, doncs, això...
0: I se n'han tret moltes en set de circulació.
1: Moltíssimes, moltíssimes. Ara no recordo la data, la xifra exacta de l'any passat, però milers d'armes blanques de via pública, de sobretot xavals, que les porten, i molts d'ells el que deien era que no les portaven per fer-les servir, sinó per protegir-se, no? Però, clar, la línia és molt fineta, la frontera entre em protegeixo o ataco, no? I també sumant-se a aquesta moda, i això ho deia la consellera, no? La moda de portar armes blanques, que no sé d'on hem tret aquesta moda, però, malauradament, és una moda real.
0: Això ho explicaves tu, que el fet de portar una arma blanca que a vegades, amb qüestions de segons, no et dones compte...
1: I l'estàs fent servir.
0: Exacte, perquè t'estan agredint i l'estàs fent servir, i això acaba...
1: Bueno, recordem el cas del Pepe.
3: El Pepe m'ha vingut al cap.
1: Sí, recordem el cas del Pepe, el veí de Sant Andreu, amb cadira de rodes, que per defensar-se d'un robatori va fer servir una petita navalla que portava a la butxaca, i el que va acabar a la garjola i uns dies a presó va ser ell.
3: Va ser ell,
1: i després amb molta confrontació mediàtica i de fiscalia, perquè no les teníem totes que el deixessin en llibertat. Després es va haver de demostrar mitjançant la seva documentació mèdica de que no estava en condicions d'estar a presó, però per defensar-se va acabar la garjola.
3: La víctima.
0: Canviant de tema, jo crec que és un dels temes mediàtics més seguits d'aquest any a la Crònica Negra, i és que tenim novetats del cas Andic. Els tres fills coneixien el projecte de fundació.
1: Clar, el
0: i
1: tema
0: també,
1: de
0: la... perdona, aquest un apunt, sí. I l'altre punt, que ara l'acabaràs d'explicar. Sembla que la relació entre pare i fill no era tan tensa com deien.
1: Correcte. El tema de la fundació és important perquè és un dels motius que fa creure a la jutgessa que hi ha una motivació econòmica al darrere, doncs, per aquest presumpte homicidi. És a dir, Isaac Andic volia muntar una fundació abans de morir i deixar, doncs, part de la seva herència en aquesta fundació. I segons...
0: Que era una herència? Estem parlant d'un patrimoni de...
1: Milionari, o sigui, és una barbaritat.
0: Quantitats indecents,
1: Vull dir, destinar una part a una obra altruista i una fundació, tampoc hagués deixat pobres els seus tres fills, ni molt
0: segur.
1: Menys, Llavors, el que deien les filles a la Judit i la Sara aquest divendres davant de la jutgessa és que els tres eren coneixedors de la creació d'aquesta fundació i que mai havia generat cap mena de crispació el fet que el seu pare volgués crear aquesta fundació i, per tant, que aquesta motivació de que Jonathan podria haver-se enfadat amb el pare perquè creia que perdria part de la seva herència si muntava aquesta fundació, les filles ho descarten, les germanes de Jonathan Andic ho descarten, diuen que tots els anys es feia una revisió del testament del seu pare i que el repartiment era totalment equitatiu pels tres. Si hi havia alguna donació en vida, es restava perquè quedés equilibrat.
2: O sigui, hi havia total transparència, tampoc és allò que dius, hi havia alguna cosa que no
1: aquesta
2: quedava clara.
1: Aquesta va ser la paraula que van utilitzar elles davant de la jutgessa, que hi havia total transparència entre pares i fills. Molt bé, Ares.
2: Mira, fixa't, escolta.
1: No estaries tu allà amb la jutgessa,
2: No, però m'agradaria que els meus pares tinguessin la mateixa transparència. Escolta, on està? Jo vull les parts equitatives amb les meves germanes. Home, no. Això s'ha de fer en vida, sembla molt bé.
1: Doncs era una reunió anual.
3: Anual, es feia això cada any.
1: Es feia cada any. I a més, segon apunt, la relació pare i fill. Clar, si tenim en compte el relat testimonial de les germanes de fins i tot Estefania Nut i fins i tot de la terapeuta, la relació no era tan dolenta.
0: Es parla de bona relació.
1: Es parla de que en el passat sí que havien tingut discrepàncies, això és una realitat innegable, però com a totes les famílies, doncs tens èpoques de millor, pitjor, regular relació paternofilial entre germans, entre qualsevol familiar, i que, de fet, el psiquiatre que va declarar divendres i que només els va visitar un parell de vegades, ja va dir davant de la jutgessa que ambdós tenien una voluntat expressa i notòria de millorar aquesta relació entre ells. Per tant, en el moment dels fets, no sabem si concretament van discutir o no van discutir, però que hi havia una voluntat de millorar la relació, això sembla que està quedant patent amb tots els testimonis que estan parlant.
0: I per què
1: parlant?
0: Tenen tan clar els Mossos d'Esquadra que... Perquè qui diu que tot pinta que va ser un homicidi és els Mossos d'Esquadra. Com és que ho tenen tan clar? Quins són els elements que fan que...
1: Clar, l'altra banda, de la moneda, no? Pels Mossos d'Esquadra...
0: No, dic perquè...
3: Tots els indicis, no?
0: Les darreres informacions que anem rebent doncs posen en bona posició al Jonathan.
1: Quins serien els indicis que fan creure encara a dia d'avui als Mossos d'Esquadra que hi havia aquesta voluntat homicida? Les visites prèvies al lloc dels fets, és a dir, Jonathan Andic es va passejar per la mateixa ruta que porta les coves de Sant Nitre de Collbató fins en tres ocasions anteriors. Això fa sospitar que podia estar doncs, mirant o investigant, estudiant el camí, això per un costat. Després, en número dos, les incoherències o les contradiccions en el seu relat a l'hora de donar la versió davant de la policia. Hi ha contradiccions entre el que va declarar en una primera i una segona vegada. També el relat del telèfon mòbil a Quito. Ell viatja a Quito, a Ecuador, i encara no ha quedat clar què és el que passa amb el seu telèfon mòbil. Mossos d'Esquadra insisteix que aquell mòbil no va viatjar a Ecuador i, en canvi, la defensa està aportant doncs, informes que revelen que fins i tot va fer alguna trucada.
0: Perquè ell diu que se'n va fins a Ecuador i que li roben el telèfon a Quito, eh?
1: Correcte, correcte. Però que no hi ha cap denúncia. Clar, la defensa de Jonathan diu no hi ha cap denúncia perquè estava en un país estranger, sabia que no tindria cap opció de recuperar el seu telèfon mòbil, i a veure què Jonathan han dit, que comprar-se un telèfon nou.
2: Clar, això no he dit, la gent amb diners, ja veus
1: dir,
2: tu, li importarà.
1: Clar, comprar-se un iPhone que per mi, doncs, l'he de finançar, però Jonathan han dit, doncs, va dir, bueno, doncs, l'he perdut, me l'han robat,
2: me'n compro
1: un altre, ja està, no?
3: Però, clar, en qualsevol cas, totes aquestes declaracions de la família, el que estan fent ara és verificar el seu recolzament des del principi. La família es va tancar des del principi amb
1: correcte.
3: La innocència de Jonathan Dandic, i ara que tenen l'oportunitat d'expressar-se i anar a declarar, doncs estan seguint aquesta línia, no? Continuant
1: sí, no
3: aquesta
1: hi ha
3: línia
1: hagut,
3: de...
1: No hi ha hagut cap imprevist o cap canvi de guió amb el relat de la família.
3: Era esperable.
1: Era esperable. De fet, va haver-hi un comunicat després, això també és d'agrair, no?, que la família enviï un comunicat als mitjans, perquè a vegades rascar informació és molt complicat. El dimarts, a la primera sessió testifical, va ser horrible intentar esgarrapar alguna cosa, perquè són sessions tancades, és a dir, són sessions en fase d'instrucció, la premsa no hi podem entrar, ens hem de quedar a la porta, després hem d'anar perseguint a les parts per rascar alguna coseta i poder informar la ciutadania, que al final és la nostra feina, i per tant agrair també a la família que després ens enviés aquest comunicat explicant una mica doncs quines havien sigut les línies d'actuació de la seva testifical.
0: De tota manera, la família des del minut zero que han tancat files amb el Jonathan Andic, eh?
1: Vull sí, dir
0: que
1: no, sí.
0: En cap moment s'ha creat alguna possible sospita de que la família no estaria
1: elles
0: donant el recolzament al seu fill. Eh?
1: Estan recolzant el seu germà, Jonathan Andic, i a més van demanar també que respectessin una mica el dol, perquè no, encara la família no ha pogut tancar una etapa que al final ha mort el seu pare, ha mort un familiar, i amb tot aquest revolt mediàtic encara no han pogut doncs, donar un adéu tranquil a Isaac Andic.
0: Doncs escolta'm, que acabi aviat i de la millor sí, manera possible, tot plegat.
1: Queden quatre diligències i jo espero...
0: Quan acaba això? Quan acabarà?
1: Doncs al setembre esperen noves diligències perquè s'ha de fer la nova reconstrucció de la caiguda, i després, depèn de com, si les parts ja no demanen res més, ja es podrien començar a presentar els escrits de defensa i d'acusació perquè la jutgessa ja tanqués files i ja doncs decretés una data de judici.
0: Gràcies. Avui Déu-n'hi-do, eh?
1: Avui.
0: Míriam Sant Germain, gràcies.
1: A vosaltres.
0: 9 minuts i les 9 del matí.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort.
3: amb Badollador.
5: We are ready.
6: Mundial 2026, el bon dia i
3: bona sort.
6: Bona sort.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too. Made you strong. Strong. Die, die. Ico. Darling, darling, let's go.
0: Vinga, va, anem a fer una ullada com està el Mundial de Futbol. Noruega fa història i aquí la debacle. La debacle, eh? La debacle. I elimina Brasil amb un doblet de Haaland.
3: Noruega s'ha classificat per primera vegada per als quarts de final d'un Mundial després de derrotar el Brasil per 1-2. Erling Haaland ha estat el gran protagonista amb dos gols, mentre que el porter Nieland ha brillat aturant un penal i també diverses ocasions clares dels brasilers. Neymar, que debutava en el torneig, només ha pogut retallar distàncies amb un penal en el temps afegit, però això ha estat insuficient per evitar l'eliminació del conjunt de Carlo Ancelotti.
0: Vas veure el partit?
4: Sí.
0: I què tal? Jo no és que no vaig tenir l'oportunitat.
4: Doncs molt millor Noruega.
0: Molt millor Noruega.
4: Molt millor Noruega. És que Brasil són quatre canyes, ho dic en sèrio. Si Brasil no té una selecció competitiva, no està entre les 8 milions del món avui, ni tampoc té un entrenador suficientment bo.
0: De tota manera, sempre parteix com una de les preferides.
4: Sí, home, perquè la història pesa molt. Però fa molts anys, que no passen de quarts. En sèrie, des del 2002 no passen de quarts,
0: Van jugar aquella final amb Alemanya, no?
4: Sí, bueno, i a l'últim Mundial, a Alemanya els hi van fotre 7-2. No sé si va ser a quarts, també, una cosa així.
0: Sí, senyor. Vinga, va, més. A Anglaterra, aquesta sí que va fer els deures, va derrotar Mèxic per 2-3 en un partit molt intens, marcat per una tempesta, dos penals, una expulsió i un final ple d'atenció.
3: Sí, Jude Bellingham va decidir el duel amb dos gols en només 2 minuts abans del descans, mentre que Harry Kane va ampliar l'avantatge des dels 11 metres a la segona part. Mèxic va reaccionar amb gols de Julián Quiñones i Raúl Jiménez, però tot i jugar amb superioritat numèrica després de l'expulsió de Cuansà, no va aconseguir empatar. Amb aquesta victòria, Anglaterra accedeix als quarts de final, on s'enfrontarà amb Noruega, mentre que Mèxic torna a quedar-se a les portes del somni mundialista.
0: I Messi, Mbappé i Haaland lideren la cursa del Pichichi del Mundial. Qui creus que guanyarà el Pichichi?
4: Mbappé.
0: Mbappé.
4: Sí.
0: Sí?
4: Sí. Sí? Que crec que són els que arribaran més lluny, arribaran a la final.
0: Ets futbolera, Míriam, o no?
1: A veure, en realitat no, però el Mundial em genera curiositat, sí.
0: Tu què creus que guanyarà el Pichichi?
2: Jo no crec res. Jo me'ls menjo de vegada en quan, el partidet ahí del Brasil i l'altre aquest que parlava, o jiji, jaja, a veure si...
4: Jiji, jaja, no és
2: clar. Lo millor del Mundial és...

0: i podrà jugar contra Bèlgica.
1: Doncs sí, la FIFA ha generat una gran controvèrsia perquè ha suspès la sanció de Folarin Balogun, que va ser expulsat amb vermella directa contra Bòsnia per una dura entrada, i tot i que la normativa preveu un partit de suspensió automàtica, el davanter dels Estats Units podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. La decisió, evidentment, ha estat celebrada als Estats Units, mentre que a la Federació Belga l'ha criticat, estudia mesures en considerar que vulnera el reglament perquè, evidentment, doncs, la polèmica està servida.
0: El que vulnera el reglament és que Donald Trump agafi el telèfon i truqui al president de la FIFA.
2: No, no, i que la FIFA li agafi el telèfon clar, i digui, ah, vale, cap problema,
1: okay,
2: ja te l'arreglo.
0: I que resultes d'això, resulta que se li aixeca la sanció perquè és una sanció automàtica. És a dir, tu has vist l'entrada que li va fer?
2: No, això no l'ha vist.
0: No, no, o sigui, li deixa el turmell, de veritat, com plegar un paper, m'entens? Li deixa el turmell absolutament girat del tot. Vaja, que és una vermella de manual. Sí. Però sembla ser que aquesta trucada va sorgir efecte i que finalment doncs, podrà jugar.
1: Sembla que es van acollir a l'article 27 del Codi de la FIFA, que permet la suspensió total o parcial d'una mesura disciplinària sota un període de prova.
0: Durant un any, que és un període d'un any. Mm-hmm. D'un any. Va, anem a parlar en clau Barça. Dos apunts més per posar punt i final. Primer, Gavi obre la porta a Julián Álvarez, com no. Estan encantats, ja ho va dir la setmana passada la Minya Mal. Ahir ho va dir en declaracions a Gavi. Diu que si vol venir al Barça serà molt benvingut.
1: Ha assegurat que li encantaria compartir vestidor amb Julián Álvarez al Barça. El migcampista blaugrana ha definit l'argentí com un jugadoràs. Ja m'he encallat dos cops amb aquesta paraula avui.
0: No passa res.
1: I ha afirmat que si decideix fitxar pel club català serà molt benvingut.
0: Montse, quan una paraula no entra, no entra.
1: És que no, hi ha manera.
0: Ja està. I el tour passarà per Catalunya, per la Catalunya Nord, sense públic pel gran incendi dels Pirineus Orientals.
1: La tercera etapa del Tour de França es disputarà sense espectadors ni caravana en el tram final per l'incendi que continua actiu als Pirineus Orientals. La mesura s'ha pres per garantir la seguretat, ja que els serveis d'emergència estan centrats en l'extinció del foc, que ja ha obligat a evacuar milers de persones i que afecta diversos municipis de la zona.
0: Ho dèiem abans, no és tant perquè pel perill que poden patir els ciclistes, que no, perquè quedarà molt lluny, queda, em sembla que 50 quilòmetres, aquesta etapa que va des de Granollers fins a Les Angles, sinó per tenir tots els dispositius de serveis a tots els nivells disponibles i que no estiguin pendent de la gent del Tour de França.
1: I facilitar també doncs, les tasques d'extinció.
0: D'extinció. Tal qual. Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: Bueno, gràcies, no marxis,
1: no,
0: que tenim estop. Va. Acabem avui, perquè tal dia com avui, però del 1994...
1: Mira, anem amb una banda sonora per tancar aquesta edició del Bon Dia i Bona Sort de luxe, eh? Perquè precisament això, un dia com avui del 94, Forrest Gump s'estrenava als cinemes dels Estats Units, va guanyar 6 premis Òscar i va ser la pel·lícula més taquillera de l'any. Anem a repassar algunes de les perles de la seva banda sonora, com, per exemple, aquest clàssic de The Mamas and the Papas, California Dreamin'. Va ser una pel·lícula també en què diferents fragments de la pel·lícula estan ambientats en els anys 70, l'època del Flower Power, el hippie, etc.
0: Molt ben ambientada, per ser.
1: I també sonava la gran veu d'Aretha Franklin amb Respect. Dins aquesta banda sonora teníem Harry Nilsson, la seva gran veu amb Everybody's Talking.

0: altra de les joies que hi apareixen en aquesta banda sonora que recomano que recupereu és aquest clàssic de Lynyrd Skynyrd, que és Sweet Home Alabama.
1: Montse, amb aquesta marxem. Gràcies.
0: A tu, bon dia i bona sort.
1: Molt bon dia. Gràcies, Míriam.
2: A vosaltres,
1: que
2: bon dia.
1: Que vagi molt bé. Segueix buscant coses, doncs les portes la setmana que ve, eh?
2: Sí, oi tant.
1: Marra d'Horta, moltes gràcies.
3: A vosaltres,
1: bon dia. I tu segueix cuidant les criatures.
3: I tant.
1: Gràcies,
4: Ares. Fins demà.
1: Demà hi tornem, els del Bon Dia i Bona Sort. Quan siguin en punt les 7 del matí, que tingueu un feliç dilluns 6 de juliol del 2026. Una abraçada, bon dia i bona sort, Catalunya.

0: Què tal? Molt bon dia. Comencem aquesta hora el Cafè d'Idees a Ràdio 4, un programa que us acompanyarà aquestes dues properes setmanes, a les 9 i les 10, amb el Sergi Molera, la Maria Rubio, i us parla el Ramon Castelló, amb la Marta Inglés i en Jaume Tudela, les vies de so. Començarem cada dia repassant els temes més destacats de l'actualitat i a partir d'aquí tindrem un espai d'anàlisi polític. Avui comencem amb dos dels analistes de capçalera del programa durant la temporada, la Laura Aznar i en Joan López Alegre. Però pel que fa a l'actualitat, malauradament els incendis han marcat aquest cap de setmana, encara de fet estan marcats en aquest inici de setmana. N'hi ha hagut diversos, però el que més ens ha fet patir pel potencial d'afectació que tenia és el que crema encara a les Gavarres, entre el Baix Empordà i el Gironès, però amb especial afectació a la zona més propera, a la Bisbal d'Empordà i a Calonja. Tot seguit, al bloc informatiu tindrem la darrera actualització, però sí que ens esperen, a més, uns dies de temperatures molt elevades. Es reactiva l'onada de calor, no sabem si n'és una de nova o és la mateixa que havia baixat i es torna a reactivar. En tot cas, costarà dormir de nou. I cal que, a més, tinguem tots plegats especial cura si ens movem a prop de zones boscoses. Pel que falta a les notícies del dia, tenim actualització de les víctimes mortals dels terratrèmols de Veneçuela. El número ja és de 3.300 morts i més de 16.000, gairebé 17.000 ferits. Xifres que, per desgràcia, sobretot la dels morts, anirà a més, ja que encara són molts els desapareguts. I també avui, protagonisme pel futbol. Dia gran avui, amb el partit que enfronta Espanya i Portugal, als vuitens de final, a les 9 d'aquesta nit. Com sempre, pels canals d'aquesta casa, s'oferirà el partit en directe, com Ràdio 1 de Ràdio Nacional, o la 2Cat, a més de la primera, o les diferents plataformes digitals de la casa. Ara, però, ja abans d'obrir el bloc informatiu, ens aturem en la informació de servei. Comencem pel temps. Anem a saber quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui. A EMET, Noelia García, bon dia.
1: Bon dia. Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb molta calor i altes temperatures. S'esperen màximes prop dels 40 graus a la depressió central de Barcelona, a zones de Lleida i de Tarragona, i més de 34 o 36 graus als litorals. Els termòmetres marcaran màximes de 41 graus a Lleida, 39 a Girona, 33 graus a Barcelona i 32 a Tarragona. Dia de sol predominen el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat al litoral. És una informació d'EMET.
0: I també pel que fa al trànsit, avui hi ha com dues coses d'actualitat que marquen diverses incidències. D'una banda, l'incendi que us explicàvem i que ara actualitzarem. Encara està tallada la G660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja, i el pas només és permès als veïns per la G664 entre Cassà de la Selva, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. També tallada, en aquest cas, la GIP 6612, entre Santa Cristina d'Aro i Calonja. En tot cas, us aconsellem que els que us moveu per aquella zona us informeu abans de fer desplaçaments. I d'altra banda, avui també tenim tour en bona part per carreteres catalanes, ja sabeu, des de Granollers fins a Les Angles. Això afecta sobretot la C-17, la N-260 i la C-59, amb restriccions importants al Ripollès. Els itineraris alternatius són la P-7, la C-16, la C-25 i la C-37. També aquí el més recomanable és que planifiqueu per on passar i mireu en quines hores i en quines franges està allà cadascuna de les carreteres si us heu de moure per aquella zona. 9 i pràcticament 4 minuts del matí, és moment d'obrir el bloc informatiu. L'incendi de les Gavarres es manté estabilitzat, però els bombers insisteixen en la necessitat de mantenir la vigilància i la prudència, ja que encara hi ha punts calents i el perill de represes continua. Girona, Gemma Esteve.
2: En les últimes hores s'han registrat punts calents i diverses revifades, l'última aquesta matinada, tot i que s'ha pogut extingir ràpidament. És un incendi que, malgrat estar estabilitzat, segueix preocupant perquè es tracta d'un perímetre molt llarg i mal cremat d'uns 40 quilòmetres amb potencial de reactivació. Mari Muñoz, sotsinspectora dels bombers.
3: Continua sent el que ens preocupa tant per l'entrada de marinada, com per aquesta definició de perímetre, aquest perímetre, no, com desigual i com amb llengües i difícil d'extingir, i és on hi tenim la vigilància i és on hi tindrem també, doncs, els mitjans aeris també vigilant des de l'aire, perquè de seguida que es detecti una columna poder-hi reaccionar ràpid.
2: Avui més de 200 efectius i mitjans aeris seguiran remullant la zona. Tot i que a hores d'ara la previsió és bona, els bombers expliquen que s'ha de deixar passar les hores centrals d'avui amb calor intensa i vent de marinada per poder veure com reacciona el terreny i decidir a la nit si es pot donar aviat per controlat. El foc ha afectat 25 cases, algunes amb danys i d'altres, concretament 11, han quedat calcinades. Els bombers segueixen demanant prudència i recorden que l'accés al massís de les Gavarres continua tancat.
0: I en aquest context, els veïns de les Gavarres precisament intenten recuperar, amb la mesura del possible, la normalitat i arreglar desperfectes mentre lamenten la pèrdua d'un espai natural com aquesta zona. Maria Gómez.
4: Si el bosc no és net, passa el que passa.
5: Que esto cada día va a ser muy duro.
6: El que veuen és terreny calcinat, cremat, un espai sense vida. Els veïns reviuen l'angoixa viscuda des de divendres a primera hora del matí, quan es va declarar l'incendi.
7: S'escapa de les teves mans, no pots fer res.
8: Ho recordem com una experiència ja que no volem tornar a repetir mai més.
6: Amb el desconfinament, aquest diumenge, alguns afectats han començat a revisar l'estat de les seves propietats.
9: Bueno, la casa no està afectada, tinc la part de baix, el jardí cremada, unes goteres del garatge i la tuberia d'aigua. No tinc aigua des de fa 3 dies.
6: Agraeixen la feina dels bombers durant l'evacuació i també durant les tasques d'extinció.
0: D'altra banda, també estem pendents del gran incendi forestal de la Catalunya Nord, que ja ha cremat unes 4.600 hectàrees i ha obligat a evacuar unes 10.000 persones de 26 municipis del massís d'Arpres. Més de 1.000 efectius dels bombers i 200 vehicles treballen per aturar les flames. Les autoritats han enviat una alerta als telèfons mòbils de més d'una vintena de municipis del Rosselló i el Conflent, instant-los a abandonar casa seva. Sergi Molera, bon dia.
10: Bon dia. Malgrat que el foc no ha avançat durant la nit, les condicions meteorològiques tornen a ser molt desfavorables, amb un vent canviant i altes temperatures, i els esforços dels bombers, ajudats per un contingent també de bombers romanesos, se centren a protegir els nuclis habitats. L'objectiu és que les flames no arribin al massís d'Aspres, una zona de difícil accés. Les flames es van iniciar diumenge a 8:15 del vespre i la virulència del foc va fer que a 9:15 s'enviés aquesta alerta als telèfons mòbils per evacuar una vintena de poblacions. A causa de l'incendi, la tercera etapa del Tour de França, que anirà precisament de Granollers a Les Angles, es desenvoluparà sense públic en el tram final.
0: Per altra banda, també ha estat estabilitzat el foc a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, fet que ha permès aixecar el confinament a la colònia del Palau i al carrer Clavell, que afectava unes 1.500 persones.
10: I a Castelló, l'incendi de Soneja ja ha provocat el desallotjament d'unes 500 persones. Durant la nit, uns 12 mitjans aeris s'han incorporat a l'operatiu d'extinció. De moment, el foc ja ha cremat unes 150 hectàrees de superfície, entre les quals hi ha una petita part dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà.
0: Avui continua el risc d'incendi en plena onada de calor. Des d'aquesta matinada, els espais naturals de la Baronia de Rialp i de la Ribera Salada al Solsonès queden tancats al públic. S'afegeixen al massís de les Gavarres, que ja està tancat des de dissabte.
10: A més, 45 municipis de 9 comarques activen el nivell màxim del Pla Alfa, el 4, el de risc extrem per incendi forestal. També 385 municipis, una trentena de comarques, decreten el nivell 3, el d'elevat risc d'incendi. Protecció Civil manté en emergència el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, l'InfoCat. Demanen a la ciutadania a extremar les precaucions a prop de les zones boscoses i, en cas de veure foc o fum, trucar al telèfon 112.
0: I més coses. Estem en plena onada de calor d'aquest estiu. Avui és previst que arribem al punt àlgid d'aquest episodi, que s'allargarà bona part de la setmana amb temperatures que superaran els 40 graus en alguns indrets. Olga Rodríguez.
11: Alerta per onada de calor, la segona de l'estiu, que s'allargarà tota la setmana amb temperatures que poden superar els 42 graus en algunes zones. Es preveu que serà pitjor que la primera onada, tant pel que fa a la durada com a la intensitat. Per això s'ha activat el Pla Procicat, també l'InfoCat, en fase d'emergència, davant l'elevat risc d'incendi. La previsió és de molta calor tot l'estiu. Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
12: Els models meteorològics ens indiquen que els pròxims dies i com a mínim fins a mitjans de mes de juliol seguirem amb valors tèrmics per sobre de la mitjana climàtica, encara que no siguin d'onada de calor, no siguin tan extrems, però estaran per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, la persistència d'aquestes temperatures altes doncs seguirà durant moltes setmanes més.
11: Protecció Civil demana extremar les precaucions davant aquesta nova onada de calor. També tenir prudència a les zones de bany, platges, piscines i aigües interiors. Especial precaució amb els infants i la gent gran. I la recomanació a tothom d'extremar les mesures d'autoprotecció del sol i les temperatures altes. Recordar la necessitat d'hidratar-se i fotoprotegir-se, sobretot les persones que treballen o viuen al carrer i els malalts crònics. I evitar fer activitats a l'aire lliure a les hores de màxima calor, així com no deixar criatures ni animals dins del cotxe amb les finestres tancades. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat.
13: L'ABC de la calor, que estem sempre fent èmfasi en què ens protegim, en beure molta aigua, tot i que no tinguem set, sí. I evidentment evitar la calor en totes les seves formes.
11: I si els dies són infernals en plena onada de calor, les nits ho poden ser encara més. Nits tropicals de més de 20 graus seran la tònica general, agreujada al litoral i prelitoral amb més de 25 graus, és a dir, que ens esperen nits tòrrides de mal dormir.
0: En aquest sentit, la Paeria de Lleida activa avui el pla operatiu per prevenir els efectes de la calor.
10: Unes mesures que impliquen vigilància especial de les persones més fràgils, intensificar les trucades de suport i incidir en les recomanacions per protegir-se de les altes temperatures. La Paeria ofereix una seixantena de refugis climàtics a la ciutat i amplia els horaris de les piscines municipals.
0: 9 i 10 minuts del matí, esteu escoltant el Cafè d'Idees de Ràdio 4, nova setmana marcada per les investigacions judicials que afecten el PSOE i el govern estatal. Els socialistes encara han 4 dies intensos de citacions que culminaran divendres amb la declaració com a testimoni de la presidenta del partit, Cristina Narbona.
10: Narbona declararà en el marc del cas Leire Díez a petició de la Fiscalia Anticorrupció, hora d'explicar en què consistien les seves trobades amb l'exmilitant socialista. L'agenda judicial no dona treva a l'executiu de Pedro Sánchez. Partit Popular i Vox critiquen ara la directora general de la Guàrdia Civil per no dimitir un cop imputada en el cas Leire. El secretari general popular, Miguel Tellado, reclama que es convoquin eleccions i afirma que la legislatura està finiquitada. En paral·lel, un estudi de 40DB publicat avui al País revela que un 65% dels ciutadans afirmen que els jutges fan guerra judicial amb motivacions polítiques, l'anomenat lawfare. Només un 32% afirma que les decisions dels magistrats són justes i imparcials. A més, del 75% dels enquestats pensen que els partits polítics proven d'influir en el poder judicial i un 60% consideren que no se sanciona suficient els magistrats que fan malament la seva feina.
0: I avui el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, participarà i presidirà per primera vegada un òrgan clau, el Consell de Política Fiscal i Financera.
10: És la reunió on s'apleguen tots els consellers autonòmics d'Hisenda i, de fet, el ministre cremarà dues etapes de cop en poques setmanes. Aquest dilluns se celebra la primera reunió amb el pas previ als pressupostos com a primera pedra de toc, però abans no s'acabi el mes, n'hi haurà una altra on s'abordarà una de les patates calentes de la legislatura, com és la reforma del model de finançament. Per tant, la d'avui serà una primera presa de contacte entre Arcadi Espanya i la resta de barons autonòmics del Partit Popular, que són majoria, per abordar dos temes capdals com són pressupostos i finançament.
0: I avui es reprèn el judici a l'excúpula del Departament de Salut pel suposat endarreriment en la vacunació dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant la pandèmia de Covid-19.
10: Avui continua la declaració dels testimonis amb la compareixença de l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.
0: El MNAC no iniciarà el desmuntatge de les seves obres profanes aquest dilluns, com estava previst, segons han informat fonts dels museus a Ràdio 4. El MNAC no ha rebut l'autorització del govern d'Aragó per fer-ho i per això desmunta el dispositiu que tenia previst, que quedarà ajornat fins a nova data.
10: Recordem que la setmana passada el MNAC va comunicar per carta al govern d'Aragó que iniciaria el desmuntatge de les obres de Sixena el proper 6 de juliol per poder-les enviar abans del mes d'agost. La resposta ha de venir de l'autoritat pública aragonesa en matèria de protecció del patrimoni cultural, que és en aquest cas la Comissió Provincial del Patrimoni Cultural d'OSCA.
0: 9 i 13 minuts del matí. Esteu escoltant el Cafè d'Idees de Ràdio 4. Anem a la informació internacional. 13 dies després dels terratrèmols a Venezuela continua el recompte de víctimes. Més de 3.300 morts, 16.700 ferits més i milers de desapareguts entre les runes.
10: Centenars de veneçolans han homenatjat a Caracas les víctimes del desastre natural. Segons el balanç oficial, més de 17.300 persones han perdut casa seva, pel que s'han habilitat 70 campaments d'emergència. El Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya manté la xifra de 35 espanyols morts, 140 desapareguts i 11 més localitzats sota la runa, que segons el Ministeri continuen sent la prioritat dels equips de rescat desplegats sobre el terreny.
0: A Ucraïna, almenys 11 persones han mort i més de 40 han resultat ferides en un nou atac rus contra Kiev.
10: Segons ha informat l'alcalde de la capital ucraïnesa, Vitali Klitschko, diversos blocs d'habitatges han patit desperfectes i els serveis de rescat han hagut d'evacuar els residents. El canal de Telegram de la Força Aèria Ucraïnesa afirma que Rússia hauria utilitzat drons. És el darrer atac de pensar que dijous passat un bombardeig rus va matar 30 persones a la ciutat.
0: I la crisi de la bola supera ja el llindar dels 500 morts a la República Democràtica del Congo, segons ha confirmat el govern. També hi ha més de 1.500 casos confirmats. Es calcula que de cada 3 persones que contrauen la malaltia acaben morint. I al Pròxim Orient ens fem ressò que l'exèrcit ha retirat que ha assassinat els integrants d'una suposada cèl·lula de la milícia xiïta Hezbollah al Líban. Amb això posem el punt i seguit a la crònica internacional. I parlem ara de l'acció que va haver-hi solidària ahir, quan més de 110.000 persones s'han sumat aquest diumenge amb més de 500 piscines de tot Catalunya a una nova edició de la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple.
10: L'objectiu d'aquesta iniciativa solidària consisteix a visibilitzar una malaltia neurodegenerativa que encara no té cura i amb la qual conviuen 12.000 persones a casa nostra. El Club Natació Atlètic Barceloneta ha estat l'escenari de l'acte central amb la capbussada simbòlica per fer una crida a la participació i a la solidaritat. Rosa Mas Riera, presidenta de la Fundació Esclerosi Múltiple.
14: És importantíssim seguir sensibilitzant. Ha canviat molt la malaltia gràcies a iniciatives com aquesta i hem pogut invertir en la recerca per poder fer tot aquest canvi, però encara necessitem seguir avançant perquè hi ha persones amb esclerosi múltiple encara amb moltes necessitats.
0: Un quart de deu del matí, obrim la informació esportiva perquè després d'un cap de setmana marcat pel Grand Départ, que ha donat el tret de sortida del Tour de França, avui arriba la tercera etapa, l'última a Catalunya, que comença a Granollers. Ahir, la segona va ser amb arribada a Montjuïc i va acabar amb la victòria d'Isaac del Toro, mentre Jonas Vingegaard continua el líder de la classificació general. Jorge Agüero, bon dia.
15: Bon dia. Una Grand Départ que serà recordada per molts anys i que avui clou amb una etapa que s'encetarà a Granollers, vora de les 12:20 del migdia, al camí de Ramon Llull, i que travessarà l'interior de Catalunya passant per Vic, Manlleu, Torelló, Ripoll, La Molina, coronant abans el Coll de Toses, i Puigcerdà, on ja passarà directament a sol Francesc per acabar a Les Angles, on, per cert, hi haurà restriccions molt serioses de públic per un incendi als Pirineus Orientals. Seran 196 quilòmetres, la segona etapa més llarga d'aquest Tour de França. El maillot groc segueix en mans del danès del Visma Jonas Vingegaard, però només amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar. Ahir, novament a Montjuïc, però en etapa lineal des de Tarragona, la victòria va ser pel mexicà Isaac del Toro, i el mallot de la muntanya pel corredor del Caja Rural holandès, però criat a Catalunya, Àlex Molenar.
0: Tot plegat en un Grand Départ marcat per l'expectació ciutadana i la calor. El dispositiu sanitari desplegat pel Tour de França ha atès 38 persones durant la primera i segones etapes a Catalunya, 14 de les quals han estat traslladades a centres sanitaris. I anem al futbol, anem al Mundial, perquè la jornada d'aquesta nit als vuitens de final ha acabat amb sorpresa, i és que Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1.
10: El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del primer del partit, amb dos gols per part dels noruecs. Neymar ha estat l'autor del gol brasiler des del punt de penal, que, per cert, el mateix Neymar, després de l'eliminació, ha anunciat que es retira de la selecció brasilera. En total, el jugador del Santos ha disputat 4 Copes del Món. El rival de Noruega, ara a quarts de final, serà Anglaterra, que s'ha imposat a Mèxic per 2-3.
0: I avui és el torn per Espanya, que juga el pas als quarts de final contra Portugal.
10: Un partit que es podrà veure en directe en català per la 2CAT. El seleccionador Luis de la Fuente ha parlat de la importància de Lamine Yamal en aquest partit.
16: Pues yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación.
10: Per part de Portugal ha parlat la seva estrella Cristiano Ronaldo, que ha respost així quan li han preguntat per la possibilitat que el partit d'avui sigui el seu últim en un Mundial.
17: Vosotros estem con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quieres ver más aquí.
18: Si te quedas...
17: Ya llegará el día, ya llegará. Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la consciència tranquila.
10: Doncs no. A banda d'aquest Espanya-Portugal, sí, avui també jugarà als Estats Units. Exacte, en queda una encara. Estats Units-Bèlgica a les 2 de la matinada.
0: Ara aquí farem una improvisació, que hi ha una polèmica, perquè Trump hauria demanat a la FIFA que retirés i aixequés una targeta, que finalment ha estat així.
10: I li han retirat i Bèlgica s'ha queixat. Per tant, veurem.
0: 9 i 18 minuts, anem en altres tipus d'informació, com per exemple la que us expliquem, i és que la jornada castellera aquest diumenge a la Festa Major de Terrassa ha estat interessant.
10: Sí, els Minyons de la ciutat han aconseguit el seu gran objectiu i s'estrenen en la gamma extra d'aquesta temporada, després de descarregar la Torre de Nou amb Forla i Manilles en segona ronda. També han estrenat el 4 de Nou amb Forla en primera ronda. De la seva banda, els castellers de Terrassa, l'altra colla local, volia estrenar-se en els castells de Vuit i finalment, després de dos intents, s'han quedat sense el carro gros.
0: I la calor també ha marcat la baixada dels reiers a la Noguera Pallaresa. En la 48a diada de reiers de la Pobla de Segur, una trentena de reiers han navegat un tram de 6 quilòmetres riu avall.
18: La veritat que tothom ha baixat molt bé, ha anat aquí a experiència al rai i tothom molt content, la veritat.
19: Hem baixat tot perfecte, no hem jugat en cap moment, inclús i tot hem fet mitja volta i el boc, que se li diu, i la baixada perfecta, la veritat. I hem arribat tots quatre, que és l'important.
20: Hi havia bastanta aigua, i per sort ningú s'ha fet mal i han arribat tots bé.
21: I necessitem començar a portar més gent per poder, això, que hi hagi un relleu de qualitat, no? Que aprenguin una mica com se fa cada feina i després poder ensenyar un altre cop a les següents generacions.
0: La baixada, que és declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, és un homenatge a l'antic ofici d'aquest transport fluvial de fusta. I també us expliquem que la companyia Amor Vacui presenta al festival grec Nosaltres Mortals, una obra de teatre documental sobre la història de l'empresonament femení a l'estat espanyol, escrita i dirigida per Sara Sors. 4 segles d'història de les presons de dones per reflexionar sobre els mecanismes de càstig, exclusió i reinserció que encara perviuen avui dia. Agnès Batlle.
22: Aquí està continguda tota la gent que ha fet mal i pot fer mal.
23: Sí, és simplement per regular una mica tot aquest tipus de població.
24: I un mòdul!
25: Què tenen en comú una dona empresonada avui, una presa política del franquisme i una acusada de bruixeria del segle XVII? Aquesta és la pregunta que articula Nosaltres Mortals, ja siguin preventives, penades, reincidents, lladres o bruixes.
26: I totes ens posem d'acord, anarquistes, socialistes, comunistes, i ens reunim i diem que si li fan a ella, que ens ho facin a totes.
25: La dramatúrgia i direcció és de Sara Sors.
27: Nosaltres Mortals és una obra de teatre documental que explora l'origen del sistema penitenciari femení a l'estat espanyol. És una mirada crítica i feminista que qüestiona un sistema que avui encara continua castigant les dones més enllà de la seva condemna.
25: L'espectacle combina teatre documental, testimonis reals, documentació històrica i material d'arxiu per explorar les conseqüències personals, familiars i socials de la privació de llibertat. Amor Vacui en llatí significa amor pel buit, i aquesta és la filosofia de la companyia, explorar els silencis, allò que queda sense dir. Nosaltres Mortals serà el Teatre Eòlia fins al 12 de juliol dins el Grec.
28: T'imagines el dia que surtis d'aquí?
29: Si et dic la veritat, jo ara tinc por.
0: Nou i 21 minuts del matí, abans de tancar el bloc informatiu amb un tancament musical, sí que us expliquem que tenim darrera hora d'actualitat internacional. Fonts de Hamas afirmen que el grup anunciarà la dissolució del seu govern a la Franja de Gaza. Això seria per afavorir en territori palestí que entrés el Comitè d'Administració de Gaza, el grup tècnic creat després de l'alto el foc i impulsat per Donald Trump. 9 i 22 minuts del matí, com us explicàvem, anem al tancament d'aquest bloc informatiu amb la música de Pearl Harbor.

banda sonora és una de les obres del conegut compositor cinematogràfic Hans Zimmer. Aquí l'Orquestra Simfònica del Vallès ret avui homenatge juntament amb John Williams. Serà en un concert al Palau de la Música a les 8 del vespre.

0: 9 i 24 minuts, ja era 9 i 25. Anem ja en temps de tertúlia, però abans situem la darrera hora dels incendis, de l'incendi forestal, que ens té tots preocupats des del cas de la setmana passada. En té més detalls des de la zona la nostra companya Gemma Esteve. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia. Doncs aquest incendi de les Gavarres s'ha cremat 2.200 hectàrees, es manté estabilitzat, però els bombers insisteixen en la necessitat de mantenir la vigilància i la prudència, ja que encara hi ha punts calents i el perill de represes continua. A les darreres hores s'han registrat punts calents i diverses revifades, l'última aquesta matinada fora del perímetre, tot i que s'ha pogut extingir ràpidament. És un incendi que, malgrat estar estabilitzat, segueix preocupant els bombers perquè té un perímetre molt llarg, d'uns 40 quilòmetres, i està, com diuen ells, mal cremat, és a dir, el vent en el moment del foc feia saltar les flames, i això ha fet que no hagi cremat de forma lineal, sinó que hi ha moltes clapes de vegetació. Ara, amb aquestes petites represes que hi ha, el que es crema és precisament aquesta vegetació que encara queda dins del perímetre. Mari Muñoz és la sotsinspectora dels bombers.
2: Continua sent el que ens preocupa tant per l'entrada de marinada com per aquesta definició de perímetre, aquest perímetre, no, com desigual i com amb llengües i difícil d'extingir, i és on hi tenim la vigilància i és on hi tindrem també, doncs, els mitjans aeris també vigilant des de l'aire, perquè de seguida que es detecti una columna poder-hi reaccionar ràpid.
1: Avui més de 200 efectius i mitjans aeris seguiran remullant la zona, tot i que a hores d'ara la previsió és bona. Els bombers expliquen que s'ha de deixar passar les hores centrals d'avui perquè hi haurà molta calor intensa i també vent de marinada que pot arribar fins als 30 km per hora per poder veure com reacciona el terreny i decidir a la nit si es pot donar per controlat que no és extingit. Tot apunta que s'haurà de seguir encara remullant ben bé fins a mitjans finals de setmana per poder donar-lo ja definitivament per extingit. D'altra banda, també es mantindrà la vigilància sobre les zones a les quals s'ha deixat tornar els veïns a casa, com és el cas, per exemple, de Mas Ambrós i Vallrepòs, perquè són zones molt properes a aquest perímetre que us explicàvem. El foc ha afectat 25 cases, algunes amb danys, i d'altres, concretament 11, han quedat calcinades. Com sabeu, les persones desallotjades ja han pogut tornar a casa i el confinament s'ha aixecat a tots els municipis afectats, tot i que encara es mantenen algunes restriccions de mobilitat. Els bombers segueixen demanant prudència i a la ciutadania que no s'acosti a la zona. Recorden que els accessos a aquest espai natural protegit de les Gavarres continuaran tancats.
0: Doncs gràcies a la Gemma Esteve, seguint des del primer minut d'aquest incendi al massís de les Gavarres. A 9 i 27 minuts del matí, entrem ja en temps d'anàlisi aquí a la sintonia del Cafè d'Idees a Ràdio 4.
3: Cafè d'Idees.

0: I avui ens acompanyen dos dels analistes que habitualment també hi són presents amb la Gemma Nierga en la temporada regular, Laura Aznar, de Crític.
1: Què tal?
0: Laura, bon dia. Bon dia. Joan López Alegre, analista de comunicació. Què tal?
2: Molt bé, aquí, la mar de tranquil.
0: No us faré com fer anàlisi d'incendis, perquè no som experts caps dels tres. Però sí que, home, sempre estem amb aquesta preocupació i també hi havia aquest debat de fins a quin punt també tots plegats en el que puguem col·laborar, com és no anar cap a zones on hi ha un incendi, fer cas dels que ens diuen els bombers, tot i que jo entenc que t'hi has de trobar quan estàs allà, et diuen que marxar, però que és el més segur i és el que ens demanen, al final.
2: Que la prevenció, tenir cura, no cometre imprudències, tots els consells que es donen habitualment, jo crec que hi ha com una cosa que és paradoxal, o sigui, la protecció que s'ha fet de l'espai natural, el fet de limitar el creixement urbanístic, ha donat com a resultat que Catalunya té a dia d'avui moltes més hectàrees i molta més superfície de bosc de la que tenia fa 5, 10, 15 o 20 anys, i a més l'abandonament de moltes zones de despoblada i més buidada fa que hi hagi menys cura d'aquests espais, que no és el que ha passat a les Gavarres, que és en una zona molt poblada i molt urbanitzada. Però, clar, això incrementa moltíssim, insisteixo, com a fet paradoxal, les possibilitats de que hi hagin incendis i de que aquests incendis no es puguin controlar. I això ens hauria de fer reflexionar sobre quina ha de ser la corresponsabilització, poder, amb què tenim que fer un pas enrere, de dir, escolti, doncs poder hi ha gent del món del camp que té que tornar a fer coses que no se li deixen fer actualment, però que quan les feien servia per previndre aquesta mena d'incendis.
0: Laura.
1: Sí, en la mateixa línia, molt d'acord. Jo crec que aquesta prevenció s'ha de fer ara més que mai, segurament en l'època fora de temporada, que ja, evidentment, les autoritats s'encarreguen de fer-ho i jo crec que s'hauria de fer encara més, seguint totes les recomanacions dels experts, perquè ens estem trobant, en molts casos, amb incendis cada cop més virulents. Es parla d'aquests incendis de sisena generació. Per tant, ens trobem amb un nou paradigma i, per tant, tota prevenció serà poca. I jo crec que en una situació com la d'aquests dies és molt important escoltar les autoritats. És a dir, si ens diuen que no podem accedir a certes zones, malgrat que hi estiuegem o malgrat que sigui la nostra època de vacances, doncs evidentment tot el que ens diguin, tot el que ens marquin, totes les indicacions les hem de seguir, bàsicament perquè no sabem cap a on pot evolucionar, no? Això és el que ens trobem en molts casos amb alguns incendis en els últims anys, no? Que no sabem com poden evolucionar ni com de fàcil serà extingir-los. Per tant, bàsicament, doncs jo crec que hem de seguir i totes les recomanacions i totes les indicacions que ens diguin les autoritats. Poc més puc afegir.
0: Una onada de calor, no sé si és la mateixa que reactiva, si n'és una altra, però vaja, tampoc res de nou, no? Vull dir, paciència i bon humor.
2: A mi costa molt d'entendre això dels homes del temps que diuen, ara ve una onada de calor i dius, ah, però havia marxat la calor, i jo, la veritat és que...
0: Ja has de fixar una mica, es veu que estàs una mica com més fresc, bufa una mica més d'aire, però vaja, noi...
2: No ho sé, a mi em costa molt de veure el matís. Jo sé que és a l'estiu, suposo que és una climatologia més o menys esperable.
0: I aquest debat, no?, sobre si hem de... En fi, traurà més rendiment de la tecnologia, dels aires acondicionats, etc., no? Que això hi ha països d'Europa com que ara s'ho estan plantejant perquè els està arribant allà, i què es fa, no? Davant d'això, quan hi ha les eines tecnològiques, però a la vegada també, en fi, tot això consumeix energia i etc., no? És a dir que... Però vaja, aquí...
1: I no tothom se les pot permetre, és a dir, també. Els aires acondicionats no tothom es pot permetre instal·lar-los i no tothom es pot permetre posar-los, no? Perquè moltes vegades tenim aquest debat de la pobresa energètica durant els mesos de l'hivern, però també n'hi ha molta durant els mesos d'estiu, no tothom pot mantenir una bona temperatura, una bona refrigeració de casa seva i, per tant, també s'haurien de fer molts esforços en el pla urbanístic i també en termes de refugis climàtics, que no només passen per anar al Corte Inglés, com diu algunes de les nostres autoritats, sinó que realment s'hauria de fer una bona planificació territorial perquè tothom tingués accés a una refrigeració òptima quan no se la pot permetre, tenint en compte que costen molts diners, també.
0: Sí, sí.
2: Aquí està passant una cosa que és curiosíssima, que és que nosaltres som un país, jo crec que molt acostumats a combatre la calor i tenim, en general, jo crec que no només cases molt adaptades, sinó costums, no? Ventilar, fregar, fer la migdiada, coses que serveixen i que són molt mostrades per combatre la calor, i crec que els nostres compatriotes europeus no estan preparats per tot això. I quan tu visites la casa d'un belga o d'un alemany a l'hivern, ells estan molt preparats per l'hivern i segurament nosaltres no, i en canvi ara, si tu... Jo vaig tenir que passar per feina la verbena a Brussel·les, perdoneu que ho expliqui així, i te'n dones compte que els restaurants no tenen aire condicionat, que puges al transport públic i no tenen l'aire condicionat que tenim aquí. O sigui, jo crec que els europeus no tenen la preparació
0: aquí
2: per la
0: aquí també a vegades tenim un contrast fort, quan segons el refugi climàtic ja no és central i glú directament.
2: Comparat amb els nord-americans, que si te'n vas als Estats Units, ara la gent ho veus en el Mundial i tens que anar amb un polar i amb un anorac d'esquiar en ple mes de juliol, perquè estàs sols intel·len els vidres. Però hi ha una gran contradicció. Nosaltres jo crec que som gent molt preparada per la calor i la resta d'Europa, que no és mediterrània, està en el sentit contrari.
0: Escolteu, sí que ara passem ja a temes dels habituals de l'anàlisi. Avui hem trobat com dues enquestes, i almenys són les dues que tinc controlades, El País i La Vanguardia, en aquest cas la del País, citem les empreses, 40DB i a La Vanguardia Ipsos, on el que es preguntava era la confiança en la justícia i per part de la ciutadania espanyola, i per exemple al País tenim el titular que diu el 65% dels ciutadans creu que Espanya ja l'ha ofert, només el 32% dels encastats considera que les decisions dels magistrats són justes i imparcials, i llavors, per franges, diguéssim, a qui més beneficia, el 34% considera que afavoreixen les decisions la dreta, mentre que un 16% diuen que ho fa l'esquerra. A La Vanguardia, l'enquesta és d'Ipsos, només el 40% dels espanyols perceben que els jutges són imparcials. La desconfiança s'estén i una majoria veu biaix polític en casos com el de Begoña Gómez o l'exfiscal general de l'Estat. Com valoreu que, a més es publiquin aquestes enquestes? Quin valor doneu a aquestes enquestes? Que també és important la mostra que hi ha hagut. Joan, que veig consultar el mòbil.
2: És que, no, és que m'ha criat... El tema... anava a dir allò de... M'agrada que em facis aquesta pregunta, però és que el tema m'ha cridat tant l'atenció quan he vist lo del País que m'he fet un pantallasso, perquè el que... Clar, el que més m'ha cridat l'atenció és que la gent que ha consultat 40DB, que per cert el Quico Llaneres no només fa molt bones enquestes, sinó que a més recomano molt a la gent que ens escolta que llegeixi les columnes d'anàlisis que fa el Quico Llaneres de les seves pròpies enquestes i segueixo el seu bloc al País perquè és boníssim. Llavors, dit això, el que més m'ha sorprès del que diu 40DB és que la gent considera que un percentatge de la gent, que no tota, considera que hi ha l'ofert tant a dreta com a esquerra, perquè la majoria de la gent creu que hi ha hagut l'ofert en el cas Kitchen, per tant, en el cas que s'ha investigat contra el PP, o que hi ha hagut l'ofert en el cas d'Alberto González Amador, que per la gent que no estigui introduïda és la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, i de fet la gent considera que hi ha més l'ofert en el cas del nòvio de la Ayuso que en el cas de la Begoña Gómez, amb la qual s'ha de dir que aquesta campanya, que jo no comparteixo, del govern espanyol d'atacar la justícia, que per mi és absolutament inversemblant, injustificable, intolerable, impròpia d'un govern que ataqui amb un altre poder de l'Estat, no ha tingut el resultat que el govern esperava, que era tatxar els jutges de fatxes, per resumir-ho, dir que era una campanya de la dreta concertada entre jutges i política de dretes, perquè al final... Sí, una part de la gent creu que la justícia actua amb un biaix polític, però ho creu cap una banda i cap a l'altra.
0: Laura.
1: Sí, a mi no m'estranyen els resultats, bàsicament perquè jo crec que a Catalunya hi ha molta gent que pensem que casos de l'ofert s'han produït en particular contra dirigents de partits independentistes i en tot l'estat espanyol contra dirigents de partits d'esquerres, i jo crec que s'han activat diferents aparells de l'estat, l'aparell policial, judicial, polític, mediàtic... bàsicament per anar contra aquests dirigents amb l'objectiu de desmuntar projectes polítics determinats. No? Jo crec que durant molt de temps això s'ha produït. El Partit Socialista s'hi havia posat de perfil, crec, perquè pensava que no seria subjecte d'aquests casos de l'Aufer o de tota aquesta activació de guerres brutes en diferents aparells de l'Estat. Crec que pensava que no li tocaria, però el que li va passar al Partit Socialista és que per mantenir-se en el poder havia d'arribar a pactes que molts d'aquests aparells consideren que són antinatura, no? Perquè són amb els principals enemics de l'Estat, que són en particular els independentistes. Crec que si s'hagués actuat davant de tot això quan el Partit Socialista no era la diana, com si diguéssim, d'aquests casos, doncs potser s'hagués intentat aprimar o fer que això no passés d'una forma tan desacomplexada. Llavors, per mi el que és preocupant, més enllà de les sospites que puguem tenir molta gent de que això ha anat passant i seguirà passant, per mi el que és preocupant és què diu això del nostre estat de dret, no? Que hi ha moltíssima gent que clarament té una desconfiança davant de les estructures de l'Estat, d'estructures tan bàsiques i essencials pel manteniment i pel sosteniment de l'estat de dret com és el sistema judicial, i per mi això és un problema en termes democràtics, però també qui capitalitza aquest malestar, no? Perquè no crec que... perquè bàsicament, veient també moltes enquestes que han anat sortint, jo crec que qui capitalitza això és bàsicament l'extrema dreta, i jo crec que això és preocupant.
0: Joan.
2: Jo no ho crec, senzillament. O sigui, crec que quan escolto a Trump dient que els jutges li munten una campanya, o escolto Netanyahu dient que la justícia està en contra d'ell perquè no volen que sigui primer ministre, i veig que tenim un govern que fa el mateix que fa Trump o que fa Netanyahu, a mi m'inquieta. Jo no crec que els magistrats del Suprem tinguin un biaix polític. La sentència, per exemple, del cas Ábalos i del cas Koldo, participaven tant jutges que són membres de l'Associació Professional de la Magistratura, que és l'Associació Conservadora, com de jutgesses i jutges per la democràcia, que és l'Associació Progressista, la que, per exemple, perteneixia al fiscal general de l'Estat, condemnat per filtració d'informació, i hem tingut sentències que han sigut unànims, tant cap a un costat com a l'altre. Veiem jutges que ara estan fent investigacions, com la del cas de Patero, que són el mateix que va posar a la presó a una persona que jo crec que no té res de progressista, com era Rodrigo Rato. Veiem, si fem un històric de sentències, com hi ha infinitat de consellers autonòmics de la Comunitat de Madrid, penso en Alberto López Viejo, penso en Granados, de la Comunitat Valenciana, que eren del PP, i crec que, insisteixo, crec que atacar la justícia el que fa és menystindre l'estat de dret. És posar-li la feina més difícil als jutges, que ja tenen problemes, perquè el govern, que els tindria que dotar de recursos per fer la seva feina, no els hi dona recursos suficients. I sobretot, crec que el més inquietant de tot és que quan per una banda sabem que s'imputa la directora general de la Guàrdia Civil per intentar obstruir la labor d'investigació de la Guàrdia Civil, i a la vegada des del govern es fan campanyes contra els jutges, què voleu que us digui? Diu molt poc de la mena de govern que tenim en aquests moments.
1: Jo crec que... Jo crec que sí que hi ha un biaix polític a la cúpula judicial, i això no vol dir en cap cas que no s'hagi, que si hi ha indicis, no, en tant a dreta com a esquerra, de que hi ha hagut alguna activitat delictiva, s'han d'investigar, evidentment, però hi ha algunes investigacions, algunes causes que sembla que s'hagin activat per la persona i no per la cosa, no? I jo crec que si hi ha molta gent dintre de l'estat espanyol que té aquesta percepció...
2: Per exemple?
1: Jo crec que amb el cas Begoña Gómez, per exemple, i no només amb el cas Begoña Gómez, que és el més, un dels que tenim ara sobre la taula i que neix a partir d'una acusació d'un sindicat molt concret en base a reculls d'informació que es publiquen en mitjans que per mi són de dubtosa credibilitat. Però al marge de tot això, nosaltres a Catalunya hem tingut casos de portades de mitjans de comunicació assenyalant a dirigents polítics concrets amb informacions fabricades falses en relació amb on tenien dipositades els seus estalvis o els seus diners, no? Que després s'ha demostrat que això havia estat o formava part d'una desinformació o una informació fabricada bàsicament per atemptar contra un projecte polític determinat, no només contra la persona, sinó que anava més enllà de tot això. I jo crec que en el cas de l'Operació Catalunya, que és una, a mi em sembla, una anomalia democràtica que no s'estigui investigant judicialment, s'ha pogut demostrar que això era una pràctica sistemàtica que es feia contra alguns adversaris polítics, bàsicament per desmuntar els seus projectes polítics. I llavors jo crec que hi ha molta gent que això ho percep d'aquesta forma i els resultats són aquests. I insisteixo, això no diu ni exclou el fet de que si hi ha indicis de delicte a qualsevol partit, formació o contra qualsevol persona, no s'hagi d'investigar. Però alguns tenim la sensació que algunes investigacions o algunes causes s'han farcit bàsicament perquè es volia atemptar contra projectes polítics.
2: Mira, les clavegueres, perquè el cas Kitchen és una forma de clavegueres muntat per un govern de dretes, i el cas Leire és una forma de clavegueres muntat per un govern d'esquerres, no són coses que neixin de la justícia, neixen de la política, i precisament, gràcies a Déu, tenim la justícia per investigar tant un cas com l'altre. I no sé jo si els mateixos que a dia d'avui es donen cops al pit des del Consell de Ministres dient que hi ha l'ofert, si surt una sentència condemnatòria a l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, del govern Rajoy, també diran exactament el mateix. O sigui, la justícia jo crec que està fent el seu paper contra la voluntat del govern d'intentar controlar la justícia. Però clar, tu has ficat l'exemple de el cas de la dona del president del govern. És que jo no sé, perquè jo no sóc advocat ni jutge, si el que ha fet la senyora Gómez és delicte. Però el que sí que crec que a tothom li té que cridar l'atenció és que si el Ramon, tu o jo, truquem al rector de la Universitat de Barcelona, per ficar un exemple, i li diem que vingui a casa nostra a fer una reunió, ens dirà vostè exactament qui s'ha cregut que és. Cosa que amb ella no li va passar, perquè, clar, viu on te viu, que és el Palau de la Moncloa. Si a continuació de fer aquesta reunió nosaltres, qualsevol dels tres, truquem a la Caixa o a una de les grans companyies de seguros d'aquest país i els diem que ens doni una beca per muntar no sé quin programa, ens dirà vostè qui és? És que no ens arribaran ni a rebre. Amb la qual que en aquí hi ha hagut, com a mínim, un intent, que després pot ser delictiu o no, d'afavorir-te d'una posició personal per aconseguir un avantatge professional, és una obvietat. Jo crec que això és indiscutible. Que això sigui delicte o no, no ho sé. Això és el que s'ha d'investigar. Però, en principi, en un país com el que estem, el fet de que tu tinguis un parentiu amb algú no tindria que donar un avantatge. I més igual... sigui el germà de qui sigui, el marit del qui sigui, la parella del qui sigui o el fill del qui sigui. I que això és un tema que s'ha d'investigar i dir, no, és que això és l'ofer. Caram, és que poder algú li ha de dir a aquestes persones, la senyora Gómez i el seu marit, n'esteu segurs d'això? Poder algú els hagués hagut de dir això, no? I no estaríem en aquest problema.
1: Jo et deia, per exemple, el cas de Begoña Gómez, perquè jo tinc aquesta percepció de que s'està investigant per qui és aquesta persona, no tant per les pràctiques, perquè crec que tenen poc fonament les investigacions. Al marge de tot això, t'he posat aquest cas i te n'he posat d'altres, i podem parlar, que potser no ho aprecies de la mateixa manera, però podríem posar-te per casa Sandro Rosell, la fabricació de proves falses contra dirigents polítics independentistes, contra Xavier Trias, portades de diaris que estaven fonamentats en absolutament res i que bàsicament eren desinformacions o informacions fabricades.
2: No, justícia, fabricar una portada d'un diari no és justícia.
1: No.
2: Si usa el paper de la premsa, que és una altra cosa.
1: Sí, però és que jo crec que en certs moments s'han activat diferents aparells, que poden ser el polític, que pot ser el mediàtic, que pot ser el judicial, que pot ser el policial, que jo crec que bàsicament tenien l'objectiu últim de desactivar projectes polítics, i crec que això ha servit en termes judicials, si ho circumscrivim només amb això, amb casos com Sandro Rosell, i que hi han hagut activacions de diferents aparells per desactivar aquests projectes, com pot ser el cas Xavier Trias o com pot ser el cas Podem, on s'han investigat on s'ha investigat el partit, i moltes vegades algunes de les causes que s'havien obert han acabat arxivades, però ja havien situat aquesta formació al focus i a la diana de l'agenda mediàtica i política.
2: Poder perquè sóc un amant del consens, però si t'hi fixes bé, en realitat estem dient el mateix, que és, en una ocasió o en l'altra, més igual que fos en el govern Rajoy o ara amb el govern Sánchez...
1: Sí, és que jo no faig discriminacions.
2: La política ha volgut influir sobre la justícia i, afortunadament, hi ha hagut una justícia que o ha arxivat casos o ha obert casos o ha treballat, a pesar de la pressió política, en un cas i en l'altre. O sigui... Jo no crec que tu em dius, pot haver-hi un jutge corrupte? Sí, esclar, és que al llarg de la història, escolta'm, és que el jutge Estivill cobrava diners, que era un senyor que es va nomenar per estar al Consell General del Poder Judicial a l'època de Pujol, és que era un senyor que cobrava diners per treure i posar gent de la presó, no? O sigui, que hi ha hagut jutges corruptes, òbviament, que hi ha jutges que fan instruccions que poden ser poc curoses, vamos, amb un jutjat d'instrucció a Vic o a Tortosa o a Tarazona, i en el Tribunal Suprem, no hi ha cap mena de dubte. Però que jo no tinc la sensació, ni la tenia abans ni la tinc ara, de que hi hagi una justícia que, com s'està venent, estigui conxorxada amb uns poders obscurs per tal de derrocar un govern. Perquè aquest és el relat de Sánchez i és, paradoxalment, el relat de Trump. I dic...
0: Escolta, jo per afegir-me això, anar una mica més enllà de l'anàlisi del dia com a tal. Tot això, una de les coses que em pregunto és, servirà per posar damunt de la taula determinats problemes que té la justícia històricament, o per regular, vull dir, temes com el lobbyisme, etc, de que parlàveu, no?, de si ets la dona de no sé qui, o has estat president del govern, fins a quin punt el que fa, no?, una consultoria, en quin punt, doncs, la pots portar i en quin punt no, O, per exemple, el que es queixa la gent de la justícia, no? Que et diuen, home, és que ara els polítics ho diuen, els temps de la justícia són diferents dels temps de la política. Ells diuen, home, és que ara us afecta els polítics, però això ja és històric, que molta gent quan entra un pleit no sap massa quan en sortirà i quan podrà executar una sentència si li és favorable, no? Totes aquestes coses poden servir per posar determinats focus que fins ara no teníem i que estan entrant en la controvèrsia política o es fan servir el tema de les acusacions per part de partits, per part de sindicats, etc. No? Siguin de la banda que sigui.
2: Jo ho explicaré molt ràpid. Jo crec que aquest és un debat que ha sortit a partir del tema de Zapatero i de lo de les joies i de lo de Venezuela, ara lo de Bolívia, etc. Però en realitat és un fals debat. El paper i els recursos que tenen que tenir els presidents del govern està absolutament regulat. Està regulat.
1: Igual però les parelles...
2: No, ara vaig a lo de les parelles. Ho explico molt ràpidament. Sí. El dels primers ministres i els dels secretaris d'Estat. Tot això està molt regulat. Poso un exemple molt ràpid i molt tonto, eh? Poder, això m'ho sé, suposo, per la meva condició d'exdiputat, us demano disculpes.
0: No.
2: Però, curiosament, un secretari d'Estat té molts més topalls per poder anar a parar en un consell d'administració o a la direcció d'una empresa d'un sector en el que ell hagi intervingut dintre de la seva competència, de la que té un ministre o de la que té un ex-primer ministre. Perquè s'entén i es considera que ell ha tingut una capacitat directa perquè està en el Consell de Subsecretaris, que sabeu que és el que se'n diu el Consejillo de Ministros, que en el fons té més poder que el Consell de Ministres, que l'únic que fa és anar dient xec, xec, xec, xec, xec, i per tant és el que té més topalls i més controls. Els presidents de govern poden estar a consells d'administració sempre que declarin la seva activitat. Felipe estava a Endesa, Aznar ha estat a Fox News, per ficar un exemple. Val? Sempre, i això està així estipulat per la llei, que no influeixin en el govern del que ha sigut part. Cosa que és el que li ha passat a Zapatero. O sigui, si Felipe González o Aznar haguessin trucat en el seu moment, més igual a Zapatero o a Rajoy, perquè són els seus successors, el propi Sánchez, per dir, escolta, dona-li aquesta empresa que jo estic aquí, aquest contracte, haguessin comès el tipus de delicte que presumptament ha comès Zapatero amb tota l'agenda de reunions. En aquí és on està un dels molts problemes que té Zapatero. I després el tema de les parelles també està regulat per omissió, que és la parella, més igual que sigui el president de la Generalitat de Catalunya o el president del govern espanyol, no té una funció pública. La senyora de Felipe González, per exemple, va acabar seguint eurodiputada per el PSOE, però ella feia de mestra mentre el seu home era president del govern. La dona d'Aznar era inspectora d'Hisenda per oposició i va agafar una excedència. Després va ser alcaldessa de Madrid. La dona de Rajoy tenia una feina des d'abans a Telefònica. No li van donar la feina perquè l'altre estigués a Telefònica. Estava al departament de màrqueting a Telefònica. I el que sí que tenen és una persona que els ajuda amb la seva agenda, amb coordinar l'agenda amb la seva parella, que és cap de govern, amb gestions que tenen que veure amb l'activitat institucional de la persona de la que és familiar. Què ha passat amb Begoña Gómez? Que ella ha desenvolupat una agenda pròpia, i això és el que és fruit, i reconec que la investigació i la forma d'instrucció de Peinado és absolutament discutible, però si això no hagués sigut discutible, el que allà s'està investigant és la creació d'una sèrie d'activitats que no tenen que veure amb el que s'assigna a un equip d'assistents a Moncloa per recolzar la labor d'acompanyament, de suport, d'agenda paral·lela, que tingui la persona que és parella d'un cap de govern, tant si ara és home com si fos dona.
1: Jo crec que, no sé si servirà per regular certes coses, segurament hauria de servir per regular-les, no? Tot el que estem veient, no només d'ara, jo crec que fa anys que estem veient casos que són o que ens porten molt a sospitar del paper que està tenint la justícia o de com es pot actuar en base al càrrec que tu tens, si és un càrrec públic, que és el marge discrecional que et dona, què pots fer, què no pots fer, tant si ets tu un càrrec públic o què pot fer la teva parella, no? Hi ha hagut molts casos que jo no sé si són subjectes o haurien de ser subjectes d'investigació judicial en relació amb portes giratòries, amb utilitzar el propi càrrec per influenciar a altres persones a que facin el que tu demandes. Jo no sé si això si això implica, no?, haver incorregut eventualment en algun delicte, però sí que és veritat que hi ha certes coses que passen i que pinten molt malament o que fan o generen molta desconfiança o molta sensació de que existeix, doncs, això, certs poders que es manegen i que al final actuen d'acord amb els interessos de qui està al poder, bàsicament, no? Però jo ara pensava amb el que va passar fa uns anys, el 2024 crec que va ser, quan Pedro Sánchez es va prendre uns dies de reflexió davant de tots els casos que esquitxaven presumptament, no?, casos de corrupció que esquitxaven presumptament al seu entorn familiar i polític, i en el seu moment va anunciar que emprendria tot un seguit de mesures de regeneració democràtica, no?, per dir, s'han de posar certs límits a l'acció de X poders, X persones, per intentar una certa netedat en el sistema. Això es va anunciar, però no crec que s'hagi concretat en res, no? Al final no ha passat res de nou o no hi ha hagut cap canvi substancial perquè nosaltres podem pensar que certes maneres d'actuar que enfanguen la cosa política o la cosa pública hagin constat, o sigui, hagin tingut algun cert dic de contenció. Llavors, jo crec que es fan molts anuncis, però que tampoc no ha passat res. Llavors, no sé si aquests casos també generaran que pugui haver-hi certa regulació o cert canvi en això.
2: És que jo insisteixo, està regulat. Jo recordo només...
1: Com hi ha regulació?
2: Jo recordo un exemple, és molt polèmic sempre Aznar amb les seves declaracions. Ell, com sabeu, és el president d'una fundació que es diu FAES. FAES és una fundació que va renunciar als recursos públics que tenia com a fundació vinculada al PP i es va desvincular del PP per les activitats i les remuneracions que ell rebia que es feien a Amèrica Llatina. Bé, doncs és una manera de dir, escolti, si jo faig depèn de quina mena de feines, aleshores no rebo recursos públics. Per tant, insisteixo, aquí s'ha intentat posar en marxa un ventilador, dir, no, el que ha fet Zapatero ho ha fet tothom. No és veritat. El que presumptament ha fet Begoña Gómez ho han fet totes les exposes de presidents de dretes i d'esquerres. No és veritat. O sigui, que es pot haver una regulació més estricta, estic d'acord amb tu. Estic d'acord. Perquè realment el que sigui ho sembli que és. Amb això estic d'acord. Però no és veritat que aquesta gent estigui fent coses que també feien els altres.
3: Escolteu, la derivada ens queden 6 minuts, però sí que m'interessa especialment perquè ja sortint aquests casos aniran mantenint, ja l'estiu per davant, hem vist, parlaves doncs això, no?, que la directora general de la Guàrdia Civil doncs segueix en el càrrec, fins a quin punt també aquestes enquestes el que ens demostren és que hi ha com un blindatge, no?, que allò que dèiem de la política a vegades cada vegada sembla més a l'esport, no?, ara ja l'àrbitre tampoc no... no hi acabem de confiar, és a dir, fins a quin punt el Partit Socialista doncs, ja ha pres una estratègia clara a l'actual direcció, amb Pedro Sánchez al capdavant de resistir en això, i estarem així fins que hi hagi les properes eleccions, primer les municipals, etc.
2: No ho sé. La veritat és que les enquestes, avui n'hi ha... La que hi va sortir de la Vanguardia, que avui té la segona...

0: evident que cada dia ens trobem amb 4 o 5 imputats nous, que el Partit Socialista té un problema de credibilitat molt gros i que l'únic bloc que sembla que aguanta contra la dreta és el dels partits independentistes. Però, clar, això és absolutament insuficient i amb molta distància perquè es pugui repetir l'actual majoria.
1: Amb això estic bastant d'acord. Jo crec que durant tota la legislatura m'han anat veient presumptes casos de corrupció que afecten l'entorn polític i familiar de Pedro Sánchez, però crec que hi ha un punt d'inflexió, com si diguéssim, amb el cas de Patero, que veurem com s'acaba desenvolupant, però jo crec que bàsicament representa un cop molt fort, no només per la legislatura, sinó per les pròpies sigles del partit. No? Al final, Zapatero és, com si diguéssim, el líder moral d'aquest espai polític, perquè l'actual sanchisme veu directament, no?, de la forma d'interpretar la política de Zapatero, i per tant jo crec que això suposa un cop molt fort per les sigles en termes de credibilitat. Jo, a la vegada, també penso que la gran sort de Pedro Sánchez és que pels socis que el sostenen en el govern no hi ha alternativa possible, no? Llavors, jo crec que és això el que el manté a dia d'avui en el poder. I és molt difícil fer cap moviment per part d'aquests socis, bàsicament perquè entenen que qualsevol alternativa passaria per un govern de dreta i extrema dreta. No sé fins a quin punt aquesta carta serà guanyadora per sempre. Això va guanyar, Pedro Sánchez va guanyar el 2023, o va guanyar, va aconseguir articular una majoria el 2023 jugant aquesta carta. No sé si és infinita o si hi haurà un cert desgast. De moment el que li demana un dels seus principals socis i valedors d'aquest govern, com és Esquerra Republicana, és que mantenir-se en el poder serveixi per alguna cosa. Jo crec que com a mínim el que hauria d'oferir, si és que té la previsió, que sembla que sí, Pedro Sánchez d'esgotar la legislatura, és dotar de contingut polític els mesos que falten. És a dir, no simplement governar per governar sense promoure absolutament res, sinó dotar de contingut polític els mesos o el temps que quedi abans d'haver de convocar eleccions.
0: Això que dius tu és interessant, perquè sobre si l'estratègia del 23 serveix o no, ahir Jordi Juan a La Vanguardia, el bitllet aquell que fa el director cada dia, el titulava Vox ja no fa por, crec que més o menys era el titular, era el titular que feia. I estic bastant d'acord, jo crec que la carta del 23, voti'm a mi, perquè si no Abascal serà vicepresident del govern, el 23 tenia un sentit, però jo crec que han passat pràcticament 4 anys. El PP amb Vox, que ho oblidem, sí, Vox va marxar dels governs autonòmics, però el PP amb Vox governa a un grapat de capitals de província espanyoles, algunes tan importants com València, per ficar un exemple, ara que ho veig que hi ha Mònica Oltra, i això no ha provocat ni una caiguda de Vox, tot el contrari, ni un desgast especialment important del PP. O sigui, jo crec que comprar-te un DeLorean viatjant el temps i anar al 23 i dir que ve Vox no serà una carta suficient per Pedro Sánchez en aquests moments.
2: Clar, minut i mig, ja no podem desenvolupar això, però sí també, en aquell moment també hi havia tota l'eclusió de sumar i no acaba de quallar aquesta alternativa també a l'esquerra del PSOE per poder fer front a això.
1: Ah, no, jo crec que, o sigui, al respecte hi ha diverses coses que, no sé, en un minut o mig però jo crec que Rufián és molt hàbil a l'hora d'identificar una por que és compartida per una part de la ciutadania. És a dir, hi ha molta gent que l'inquieta el fet de que eventualment es pugui rubricar un govern entre la dreta i l'extrema dreta. Llavors, situar aquesta qüestió a l'agenda crec que és personalment i estratègicament interessant per ell, perquè evidentment el situa com un actor jo crec indiscutible de qualsevol alternativa que es pugui rubricar en aquesta direcció, però que a part connecta amb aquesta por d'una part important de la ciutadania davant d'aquest escenari que es pugui articular. Sembla que la seva proposta de fer una candidatura unitària ha anat com diluint-se una miqueta amb el temps. Al principi va prendre molta embranzida i ara sembla que no totes les formacions que haurien d'estar cridades a aquesta aliança hi estarien d'acord. Per mi, aquesta, és a dir, intentar fer de dic de contenció de l'extrema dreta no només passa, o no només hauria de passar per aquesta candidatura unitària. Hi ha moltes formes també de trobar-se els partits, com si diguéssim, de les esquerres transformadores, amb un programa unitari, si cal, no? A l'hora d'impulsar certes mesures o frenar-ne algunes d'altres, que no implicaria, si es fes així i no es fes amb una candidatura unitària, desdibuixar els projectes polítics propis.
2: Genial, per tant, Laura.
1: Sí.
2: Moltíssimes gràcies per l'esforç.
1: Sí, hi ha moltes coses que es poden parlar.
2: Laura Narco, López Alegre, merci.
0: Que vagi molt.
2: Demà a les 9 tornem. Adéu.
3: Són les 10.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Hola, bon dia. L'incendi de les Gavarres, que ha cremat 2.200 hectàrees, es manté estabilitzat, però els bombers insisteixen en la necessitat de mantenir la vigilància i la prudència, ja que encara hi ha punts calents i el perill de represes continua. Anem a Girona, a Gemma Esteve.
5: En les darreres hores s'han registrat punts calents i diverses revifades. L'última

0: Aquesta matinada, fora del perímetre, tot i que s'ha pogut extingir ràpidament. És un incendi que, malgrat estar estabilitzat, segueix preocupant els bombers perquè té un perímetre molt llarg, d'uns 40 quilòmetres, encara amb vegetació per cremar. Mari Muñoz, sotsinspectora dels bombers.
1: Continua sent el que ens preocupa tant per l'entrada de la marinada com per aquesta definició de perímetre, aquest perímetre, no, com desigual i com amb llengües i difícil d'extingir. I és on hi tenim la vigilància i és on hi tindrem també, doncs, els mitjans aeris també vigilant des de l'aire, perquè de seguida que es detecti una columna poder-hi reaccionar ràpid.
0: Avui més de 200 efectius i mitjans aeris seguiran remullant la zona. Tot i que a hores d'ara la previsió és bona, els bombers expliquen que s'ha de deixar passar les hores centrals del dia amb calor intensa i vent de marinada per poder veure com reacciona el terreny i decidir a la nit si es pot donar per controlat, que no extingit. Tot apunta que s'haurà de seguir remullant ben bé fins a mitjans finals de setmana per poder donar-lo per extingit. D'altra banda, també es mantindrà la vigilància sobre les zones a les quals s'ha deixat tornar els veïns a casa, com Mas Ambrós i Vall Repòs, perquè són molt properes al perímetre.
2: Gràcies, Gemma. Mentrestant, l'incendi forestal prop de Perpinyà, al sud de França, continua completament descontrolat i avançant. Àlex Eloi, bon dia.
3: Bon dia. Ja ha cremat 4.600 hectàrees i més de 10.000 persones continuen evacuades. 5 persones han resultat ferides, entre ells 2 bombers. El prefecte del Departament dels Pirineus Orientals, Pierre Genoud de la Motte, ha descartat en una entrevista al canal privat TF1 noves evacuacions. En aquesta fase no, hem evacuat ja gairebé 10.000 persones, però estem seguint de prop l'avanç de l'incendi i estem preparats per dur-ne més a terme si cal. De moment, 50 edificis han patit afectacions per l'incendi, 700 bombers continuen treballant sobre el terreny a hores d'ara amb 200 vehicles i també mitjans aeris.
2: I també preocupa molt l'incendi de Soneja, Castelló, on a aquesta hora ja hi treballen 18 mitjans aeris i el punt de comandament ha començat la reunió encapçalada pel president de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. El foc hi ha cremat unes 150 hectàrees, la majoria al parc d'Espadà, molt a prop de la població de Zuébar, on 500 veïns continuen desallotjats. Jessica Mirabete n'és l'alcaldessa.
4: Y desalojamos la totalidad del municipio, tanto la zona diseminada como el núcleo urbano del mismo. Y bueno, pues de momento los vecinos siguen desalojados, han pasado la noche, no durmieron finalmente en el Salón Cultural de Soneja, sino que la mayoría se ubicaron en casas de vecinos, familiares o en primeras residencias. Y los que no, pues subieron al seminario de Segorbe, que el obispado puso a nuestra disposición y allí pues tenían mejores condiciones y allí han pasado la noche.
2: Els incendis també castiguen Portugal, on la UME treballa al foc que ja ha cremat més de 13.000 hectàrees a la regió de Bouzuela, entre Lisboa i Oporto. La situació és molt complicada per les temperatures extremes. Tot plegat enmig, precisament, de la segona olada de calor de l'estiu. Avui s'espera que sigui el dia més càlid, amb temperatures màximes que poden arribar a superar els 40 graus i mínimes que poden deixar nits tropicals i fins i tot tòrrides al litoral. Aquesta passada nit s'ha arribat a registrar mínimes de 28 a punts com el centre de Barcelona.
3: En aquest context s'amplien les restriccions per perill d'incendi i es demana molta precaució en zones boscoses. Es prohibeix l'accés als espais naturals de la Ribera Salada, la Barònia de Rialb i les Gavarres, i està actiu el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem en aquests espais naturals i a 45 municipis de 9 comarques. D'altra banda, el nivell 3 per risc molt elevat està actiu a 385 municipis de 30 comarques.
2: A poques hores de la cimera de l'OTAN a Ankara, amb crítiques dels Estats Units als països que rebutgen invertir el 5% del producte interior brut en defensa, Espanya defensa la seva postura a destinar-hi el 2% del PIB. Ho ha reiterat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, en declaracions a Televisió Espanyola, on ha defensat un exèrcit europeu comú per reforçar l'Aliança Atlàntica.
5: Este es un momento para que Europa dé un salto en su soberanía. Por eso creo que, como nos invitan nuestros amigos norteamericanos desde hace mucho tiempo ya, es el momento de que Europa tenga una seguridad común y una disuasión común.
2: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 11.
6: Ràdio 4.
7: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
8: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
7: Quin estiu! I espera't, que tot just acaba d'arribar la segona onada de calor. Incendi a la Catalunya del Nord. 4.600 hectàrees cremades, més de 10.000 evacuats, diversos ferits. Entre ells, dues persones han estat crític ara mateix. De seguida hi anirem en directe. A Catalunya encara no tenim controlat l'incendi de les Gavarres. La marinada i l'onada de calor disparen el risc de revifades com la que hi ha hagut aquesta matinada molt a prop de la urbanització Mas Ambròs, a Calonge. Ara parlarem amb els bombers de la Generalitat i amb alcaldes de la zona. I encara un altre incendi, en aquest cas al nord del País Valencià. Afecta la zona de Soneja, a la comarca de l'Alt Palància. 150 hectàrees cremades i 500 desallotjaments a Assuévar, per la proximitat de les flames al municipi. Jordi Riba, Lluís Carrasco, Gonzalo Bernardos. Bon dia.
9: Bon dia.
10: Molt bon dia.
7: Alcaldes de l'Empordà critiquen la falta de prevenció, calen més diners, molta feina a fer, diuen. També critiquen que no s'ha respectat les restriccions de mobilitat. Asseguren que les carreteres s'han vist absolutament plenes aquestes últimes hores. Jordi Riba, portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC al Parlament de Catalunya.
10: Efectivament, amb la situació de canvi climàtic que afecta amb la proliferació de freqüència i intensitat de les onades de calor, més el factor que aquest hivern hi ha hagut, que ha estat un hivern plujós i que ha fet, diguem-ne, proliferar el sotabosc, que quan han vingut les calors s'ha assecat i és un propagador directe, doncs efectivament tots els esforços en prevenció són necessaris, quants més millor, perquè els incendis que generen en aquesta situació són cada vegada més importants i més difícils,
7: Lluís,
10: de combatre.
7: No, doncs Gonzalo.
11: Mira, la majoria dels incendis, malgrat el canvi climàtic, són incendis provocats. Per tant, és molt difícil d'acabar amb ells. Si li pots posar molta prevenció, i si li poses molta prevenció, el que faràs...
7: Però estem parlant de tenir els boscos nets, en millors condicions, i alcaldes que diuen només treuen l'herba que dona primera línia de mar perquè els turistes ho vegin net, però no hi ha una feina feta de fons aquí.
11: Sí, però fixa't, si no plou és problema, i si plou molt també és problema. Per tant, fixa't que tenir...
7: Tant si plou com si no plou, boscos nets. Això és el que demanen.
11: Sí, sí, sí, però... boscos nets, i també hi ha moltíssimes coses més altres. Tu agafa un municipi i ja veuràs quin del municipi agafa i posa diners de la seva, de les arques municipals per tenir els boscos nets. Saps per què? Perquè això no dona vots. Això la gent se'n recorda quan realment hi ha un incendi i aquest incendi afecta de manera molt important a la població. Si no, són aquelles coses que signifiquen manteniment, i en aquest país anomenat tant Espanya com Catalunya, el manteniment és deficient.
7: Lluís, endavant.
12: Conscienciació. Estàvem mirant dades esfereïdores. El 1900, només el 25% del nostre territori a Catalunya era massa forestal. Un 25%.
7: Ja, ja.
12: Hi havia conreus, etcètera, etcètera, i la part que hi havia de boscos s'explotava perquè la fusta era l'única forma d'escalfar les llars. Actualment, quasi el 70% del territori català són boscos i massa forestal susceptible de ser incendiada.
7: Sí, senyor. La calor dispara, lògicament, les vendes d'aires condicionats. La Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya alerta que la falta de professionals qualificats allarga els terminis d'instal·lació fins a 20 dies. Normalment això, en 24, 48 hores ho tens instal·lat i solucionat, doncs ara no. De seguida parlarem amb Eric Martí, que és president del gremi. També sabrem quins són els millors aparells d'aire condicionat i quins estan més bé de preu, ara mateix.
11: Això està molt bé, perquè la capacitat que tenen els que no en tenem d'agafar i vendre'ns un com pràcticament nou i fantàstic i meravellós quan realment ja és un model obsolet, és bestial. En aires acondicionats, en electricistes, en mecànics, etc, etc, aquells que no en tenen, anem molt, però que molt perduts. I sempre és importantíssim tenir una persona de confiança. I aquesta persona de confiança, normalment, és
7: bé,
11: un bon professional.
7: Lluís Carrasco...
12: Això, i que cada vegada som més marquesos, si m'ho permets dir. Abans era impensable a la costa, a Sant Pol de Mar o a Alp, a la Cerdanya, tenir aire condicionat. I avui és del tot freqüent. Cada vegada volem viure amb més confort.
7: Bé, és dilluns i, per tant, parlarem de nutrició amb la doctora Montse Folch, que avui li preguntarem per un estudi que acaba de sortir, que assegura que diu que han descobert la dieta que ens allarga la vida. Què rius, tu, Carrasco? No t'ho creus?
12: No.
7: Home, sí.
12: La dieta que ens allarga la vida és fer una vida sana, és tenir una vida sana,
7: és evident, però com podem fer una vida més sana encara? A banda de menjar més fruita i verdura, que ho sabem tots, diguéssim.
12: Ho petarà la...
7: Què més hem de fer aquí?
12: La lectora ho petarà.
7: Menys proteïna animal, diu, una pista. Menys proteïna animal, per anar bé. Gonzalo Bernardos.
11: Mira, Xavi, tu agafes i jo, quan estàs amb el mòbil mirant coses, te surten sempre temes de medicina.
7: Sí, però hem de sentir, hem d'escoltar i tenir en compte l'opinió dels professionals.
11: I sempre són temes meravellosos.
7: No de qualsevol.
11: Però el diu el doctor, i li diuen, per exemple, l'últim, doctor Robert F. És a dir, el tio no dona ni el nom. Per tant, ja em diràs tu el que te vols fiar.
7: Però quan són estudis fets, i ja ens entenem, Gonzalo Bernardos.
11: Sí, però en medicina tampoc hi ha
7: aquí
11: res...
7: Aquí no posem qualsevol estudi damunt la taula.
11: En medicina tampoc hi ha res.
7: Ah, no? Tampoc?
11: De la nit al matí no te soluciona absolutament res.
7: Que es comença a disparar, això.
11: No se comença a disparar. En medicina és fantàstic.
7: Aquest matí també ens
11: però
7: dirà...
11: Però perquè sigui fantàstic els avanços, falten els moltes plàtans... proves i molts
7: acabant,
11: anys.
7: Gonzalo, per l'amor de Déu. Dic que... Riu en Lluís. Dic... Els plàtans són bons per la salut, sí, però es veu que, segons qui, potser no n'hauria de menjar gaires o fins i tot és poc aconsellable que en mengi. També ens ho explicarà la Montse Fol d'aquí a una estona i ens dirà què és millor, el meló o la síndria. Tu què diries, Jordi Riba? Què et sembla que és millor per la salut?
10: Millor, no sé, no tinc criteri.
7: Ni idea. Doncs veus
11: la,
7: com és bo
11: la
7: síndria.
11: La síndria.
7: La doctora Folk.
10: Crec que porta menys sucre, més aigua.
11: La síndria.
12: Són les dues fruites amb...
7: Saps, ets molt llest, Gonzalo Bernardo.
11: No.
7: A mi el que m'estranya és que no...
11: No sóc molt llest, però escolta, però que...
7: Sap de tot.
11: És bastant...
7: I si no s'ho inventa.
11: Perdona, tu vas al metge, de l'aparell digestiu.
7: Després diu que el doctor Robert F... Doncs mira que el doctor Bernardos...
11: Alguns, el que passarà és que...
7: Passarà.
11: El que passarà és que et diran, no mengis meló, però no trobaràs ningú que et digui que no mengis síndria. Per això ho sé, perquè jo pregunto i escolto.
7: Sí. No, molt bé.
12: Estem parlant de dos de les fruites que tenen una concentració d'aigua més important. Ara, per exemple, parlaves del plàtan. El plàtan, la part d'aigua del plàtan és pràcticament minúscula i, en canvi, a la síndria del meló és enorme.
11: Bé, en canvi, per un esportista, el plàtan és meravellós.
7: Que el meló és indigest. Tampoc ho sé segur. Per tant, per això portem a la professional, a la doctora Folk, que ens ho aclarirà també d'aquí una estona. Segur que heu sentit mil vegades allò que quan la gent agafa les vacances cau malalta.
11: Clar que sí.
7: Clar que sí.
11: Home, és obvi.
12: A mi no m'ha passat.
7: A veure, doctor Bernardos.
12: Jo em poso malalt quan torno de les vacances.
7: No. Allò és la depre postvacacional, és una altra història. No, de veritat, eh? És a dir que...
11: Tu has d'acabar una feina, el cos està en tensió, i aquesta tensió és la que evita que et posis malalt. En el moment que aquesta tensió baixa, fatal. I te dic una altra cosa, la gent que pateix ansietat, moltes vegades la pateix en cap de setmana.
7: Mira, això...
11: Quan ja no estava en tensió.
7: Es coneix com la síndrome de les vacances, i passa, està demostrat científicament, perquè l'estrès, en efecte, l'estrès acumulat a la feina i els canvis en la rutina desencadenen desequilibris hormonals i immunitaris que ens fan emmalaltir. És a dir, que és normal que un tant per cent de la gent que ara farà vacances el mes d'agost, per exemple, o aquest mes de juliol, al cap de poques hores o dies d'estar de vacances, patapam, de cop i volta et poses malalt.
11: I vols un altre?
7: Avui en parlarem amb el doctor Jordi Mestres, que no el doctor Bernardos, vocal de la Societat Catalana...
11: Jo soc doctor només en economia,
7: Per això t'ho dic. Silenci. Vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC. El doctor Jordi Mestres, al matí de Ràdio 4. Home, i vindrà la Marta Tips. Qui no sap qui és la Marta Tips?
12: Magnífic,
7: la Marta Fuster. Els oients ja estan enganxadíssims a la ràdio. Si ve la Tips ja no canvia ningú d'emissora. La Marta Tips, que ens ho arregla tot, avui ens donarà consells, diu, per mantenir, a veure què diu aquí, el vi blanc fresc a la copa. Allò que s'escalfa de seguida, doncs avui ens donarà un truc perquè això no passi. O per fer-nos un bon cafè amb gel sense aigualir. Està molt bé tot el que diu la Marta Tips, De veritat, trucs molt pràctics, ara que les temperatures tornen a tocar sostre. També parlem de mosquits, i de mosquits femella, sobretot, de mosquites. Amb l'Andreu Garcia, portaveu i vicepresident de l'Associació Catalana d'Empreses de Control de Plagues, la DEPAP. Li preguntarem per un estudi segons el qual alguns colors de la roba fan que els mosquits ens piquin més. Depèn del color...
10: Posarem quins amb avidesa.
7: Del teu polo, Gonzalo Bernardos, et picaran o no. Em sembla que aquest color, això, justament fa que no et piquin,
11: ja
7: aquests colors clars.
11: Evidentment, els colors vius...
7: Sabrem quins són,
11: Els colors vius que treuen els mosquits.
7: I ens donarà trucs, no el truc allò de l'alfàbrega que tota la vida hem sentit i que funciona o potser no tant, sinó trucs mai vistos, diguéssim, que la majoria de la gent no sap, per allunyar aquests insectes de casa vostra.
12: Jo crec que els mosquits no piquen al Bernardos perquè s'enverinarien ells.
7: Estic d'acord amb tu. Estic d'acord amb tu. I si et mossegues la llengua, el cel sigui.
11: Però tu, com t'atreveixes a dir aquestes coses?
7: Home, perquè estem a dues setmanes... Estem a dues setmanes de marxar de vacances.
11: Justament, això et deia, que quan sí, un li falta molt poc per marxar-se de vacances...
7: Que ha de posar equilibri.
11: Ja no pot més.
7: Ha de posar equilibri i evitar que es diguin disbarats, si pot ser. Home, sort que parlarem amb... Lo Pau de Pau! Ja.

0: Tot això i molt més aquí al matí de Ràdio 4. Des d'ara i fins que sigui la una del migdia, en directe com sempre, passen 2:15, Jaume Tudela i Marta Inglés al control de so.
1: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
2: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Compromesos amb la bona informació.
3: Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
4: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
5: I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
6: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
7: Com sempre, salut i perdit.
8: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
9: La veritat per davant de tot.
10: Andy i... jo no penso dir la paraula.
11: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
12: M'he quedat esparverada.
1: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
13: Nena.
2: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: De seguida anirem en directe, connectarem amb les zones afectades per aquests diversos incendis. Estem tots encara amb l'ai al cor. Mentrestant, però, aprofito per parlar de l'enquesta. L'heu vist? Esteu al cas, que s'ha publicat aquest diumenge a La Vanguardia. El PSOE retrocedeix lentament, mentre els populars i Vox pràcticament freguen ja els 200 escons, ara mateix, segons aquest sondeig. Lluís Carrasco.
14: Hi ha una campanya brutal contra Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, la veritat és que hi ha motius per queixar-se i per criticar moltíssimes coses, però hi ha instal·lada una campanya tan brutal que no hi pot haver un altre resultat, malauradament, que el que està en aquest moment apuntant La Vanguardia.
15: Lluís, el Pedro Sánchez ha liquidat la responsabilitat política. I això té conseqüències.
14: No, sí, ja dic que hi ha moltes coses a criticar.
15: Lluís, va començar...
14: Igual que és veritat això, és veritat que hi ha una campanya per despietada.
15: Va començar fent dimitir un ministre per no res. I ara fa tot el contrari. I saps per què el fa? Perquè el primer que hauria de dimitir és ell. Perquè té imputats a dos secretaris generals.
14: Totalment d'acord.
15: Té imputat a la dona, té imputat al germà. I perquè no li diguin que algú que hagi de dimitir... agafa i fa aquesta actitud de resistència que jo considero que és una persona que no s'estima gens al PSOE. El PSOE és un partit de fa més de 100 anys, que ha tingut una gran importància a Espanya, que li devem moltes coses i està destrossant.
14: No, per al·lusions, ja acabo ràpid, per passar-li la paraula
0: al Jordi Ribas, sisplau.
14: Sí, la veritat és que hi ha molts motius per criticar Pedro Sánchez, no sé si per dimitir o no dimitir, però és veritat que està envoltant de casos de corrupció per tot arreu, vull dir, muntes i li creixen els nans, per tant, té un problema intern molt evident, com és molt evident que hi ha una part de la premsa espanyola que van a muerte y derribo a parell.
0: Jordi.
16: No, jo crec que el balanç de govern del Pedro Sánchez és important i és positiu, és enormement positiu des del punt de vista de la situació. Molts països es fan creus de la situació que tenim. És cert que hi ha casos que doncs, probablement responen a altres circumstàncies que no són d'altres que un assetjament, un acoso y derribo manifest i a vegades pornogràfic, fins i tot per l'evidència d'aquest assetjament. Jo crec que el balanç de govern és bo, moltes economies voldrien estar com la nostra, molt balanç de gestió des del punt de vista social voldrien en molts països, i jo crec que aquesta feina és la que s'ha de valorar.
0: Ja estàs d'acord? Moltes economies voldrien estar també com la nostra, diu el Jordi Riba.
15: Qualsevol d'Europa. La situació econòmica d'Espanya és fantàstica. Bé, mira, et dono dues dades. La primera, ja feta, i la segona la tindrem aquest any. Quan pugen molt els tipus d'interès, normalment les economies cauen en recessió. En Espanya, en 2023, el que va succeir és que van créixer el 2,5% i van crear més de 700.000 llocs de treball. En aquest moment, estarem creant ja pràcticament 500.000 llocs de treball, millor dit, al final de l'any. I el que succeirà a la vegada és que també el creixement econòmic superarà el 2,5 i multiplicarem per 2 el creixement, com a mínim, de la Unió Europea.
0: Aquest dilluns, la Vanguardia publica la segona part, diguéssim, d'aquest sondeig d'Ipsos. El titular és aquest. Només el 40% dels espanyols percep que els jutges són imparcials. Només el 40% dels espanyols percep que els jutges són imparcials. La majoria veu parcialitat en els casos de Begoña Gómez i de l'exfiscal general de l'Estat, Lluís.
14: Vivim en un estat on la judicatura està absolutament polititzada. I crec que això és sabut i conegut. I ho patim tots. Si ho mires des del prisma purament català i d'aquells que anhelem la llibertat del nostre poble, ja no cal dir-ho. És terrible caure en mans dels jutges, perquè els jutges són els primers que fan política en aquest país.
0: Jordi Riba.
16: Doncs tenim un problema. I si ja no només és un tema de percepcions, sinó que el 60% de la població percep que hi ha una manca d'imparcialitat a la judicatura, doncs reu respondre a una percepció que es basa en alguns fets, en algunes realitats, i tenim un problema de caràcter institucional estructural en el moment en què la ciutadania perd la confiança en una institució d'imparcialitat contrastada com hauria de ser la judicatura, doncs hi ha un problema estructural molt greu i molt important.
0: Gonzalo.
15: Jo no estic d'acord. La immensa majoria dels jutges són absolutament imparcials. El que succeeix és que, com hi ha bons i dolents economistes, hi ha bons i dolents jutges. I el que sí que existeix, no només en Espanya, sinó en qualsevol altre país, és que tu vas a un jutjat i te pot passar qualsevol cosa. Que encara que tinguis molt clar que tu ets innocent, pots sortir com culpable. I encara que tinguis molt clar que aquesta persona és culpable, pots sortir com innocent. Això és el món del dret, això és la judicatura, però ni molt menys els jutges en aquest moment són diferents del que eren fa 10-20 anys. I jo continuo...
14: No, ni 60, aquest és el drama.
15: I jo continuo confiant en la justícia espanyola.
0: Jordi.
16: Puc estar d'acord amb el que diu el Gonzalo, no obstant això, sembla evident que hi ha uns quants de que deuen ser d'aquests no tan bons o dolents que estan duent a terme determinades actuacions que estan posant en compromís aquesta percepció d'imparcialitat per una part molt important de la població. I això deu ser per alguna cosa, compartint que la immensíssima majoria són bons jutges, imparcials, etc etc.
0: 5 minuts i 11:15.
2: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Aquest dilluns, a banda dels incendis que ja tenim, diguéssim, fa molta por el mapa de risc d'incendi, però molta por, eh? És una passada. És a dir, veus aquests colors tan i tan vius, amb un risc màxim en diverses zones del país i amb una onada de calor que s'allargarà durant pràcticament tota la setmana. Com a mínim fins dijous. Després divendres, no res. Baixen 3 graus, s'acaba l'onada de calor, la gent es relaxa i portem tants dies amb tanta calor acumulada que la diferència és mínima. S'agraeix que baixin, eh? Encara que siguin un parell o 3 de graus, però és que hi ha calor, calor, calor forta per dies. I ara tenim aquest perill extrem, per exemple. Aquí tenim el mapa, Gonzalo, el pots veure. Sí. A la Noguera, en alguns sectors també, del sud-est del Pallars Jussà, sud de l'Alt Urgell, cap al Solsonès, al nord de la Segarra, nord-est de l'Urgell, al sud del Segrià, cap al Baix Segrià, també al nord de la Ribera d'Ebre, de la Terra Alta, totes aquestes taques de color marró fosc. Però és que tot això altre vermell que veus a tantes altres comarques, Gonzalo, és perill molt alt. Per tant, a gran part de Catalunya el perill és entre molt alt i extrem. Ara mateix, moltíssima precaució, per tant, no només avui, sinó també demà passat, l'altre, l'altre, l'altre, l'altre i l'altre. Que ara que us diguin divendres baixen una mica les temperatures.
14: No,
0: ni cas.
14: No, ni cas.
0: I a vegades, quan baixa la temperatura, és perquè entra una mica de vent de nord, i tot i que la temperatura és més baixa, el risc d'incendi és més alt.
14: Això et anava a dir.
0: És més alt. És que, clar, la gent al final aquí compta amb la comunicació quan es diu és que la onada de calor durarà fins dijous, i la gent potser de cara a divendres diu, mira, em relaxo. Doncs no. Jo crec que això potser s'hauria de comunicar més i millor.
14: No, perquè el drama és que només poden preveure fins dijous, i per això et diuen fins dijous, però a mesura que es va acostant el dijous, el dimecres ja et diuen s'ha allargat la onada de calor. 30, estem vivint un estiu inusualment càlid, inusualment sec, on venta on no hauria de ventar i no venta on hauria de ventar.
0: Bé, tenim aquest greu incendi a la Catalunya del Nord, que jo sempre n'havia dit Catalunya Nord i ara es veu que anem de dir Catalunya del Nord.
14: Escolta, no facis cas, és Catalunya Nord. Oh,
0: per mi és la Catalunya Nord, però ara resulta que s'ha dit la Catalunya...
15: Gran preocupació.
0: La Catalunya del Nord. No, ho dic així de clar perquè segurament més d'un oient dirà com és que diu Catalunya del Nord el Freixa si és la Catalunya Nord? Perquè diu ara que s'ha de dir la Catalunya del Nord, doncs au. 4.600 hectàrees cremades, més de 10.000 evacuats, diversos ferits, dos de crítics. Les flames afecten els termes municipals de més de 25 municipis del massís d'Aspres, com Queixàs, Castellnou i Illa, el Rosselló i Rodés i Glorianes al Conflent. A aquesta hora podem parlar amb Usell Francis, que és primer tinent d'alcalde de Queixàs. Què tal, com estem? Bon dia.
7: Bon dia.
0: Quina és l'últimíssima hora d'aquest incendi? Com estan les coses ara mateix sobre el terreny?
7: Bueno, nosaltres, la comuna de Queixàs, el foc no el tenim. No el tenim. Està, del moment, surt de la comuna tocant, però penso que dins de la jornada aquest foc tindria de ser... com es diu...
14: Controlat.
0: Primer s'ha d'estabilitzar, després arribarà la fase de control, diguéssim. De moment no està ni estabilitzat.
7: Doncs hi ha moltes comunes, una colla de comunes que són en alerta, doncs, amb la prefectura.
0: Ui.
7: Però nosaltres no tenim...
0: Problemes amb la cobertura, lògicament, parlant amb aquest primer tinent d'alcalde. Et sentim amb una certa dificultat, Usell Francis. T'anava a dir, tenim ferits, també alguns bombers entre els ferits. N'hi ha dos de ferits que estan en estat crític. Alguna última hora sobre el seu estat? Què en sabem dels ferits?
7: No en sé. No us puc ensenyar després d'això. Sí.
0: Bé, no sé si ens entendrem, però vaja, provem sort una mica més, si no ho deixarem estar. El foc continua fora de control, fa molta calor, diu que el vent és molt canviant, aquest és un mal de cap gran pels bombers que hi treballen, perquè els obliga a canviar d'estratègia cada estona. Les condicions meteorològiques, per tant, no ajuden gens ni mica. Clar, la por és que tot això no arribi al massís d'Aspres. Quina és la previsió dels bombers? Què diuen? Creuen que l'incendi es podrà... estabilitzar durant el dia d'avui?
7: Aquí penso que serà estabilitzat el dia d'avui, sí, perquè el vent no és tan fort com a guira. Els canaders són en això i penso que el matí dels Aspres tendria de ser...
0: Bé, escolta'm, mira, et sentim fatal, m'ha agradat molt sentir que el vent no és tan fort i que això fa preveure que l'incendi pugui quedar estabilitzat durant aquest dilluns, durant el dia d'avui. Tant de bo sigui així, creuem els dits. Més de 10.000 evacuats, on són i com estan els milers de persones que han hagut de ser desallotjats per l'amenaça de les flames? Fem-ho curt, primer tinent d'alcalde, perquè et sentim molt malament. S'entretalla molt la trucada, digues.
7: Bueno, hi ha hagut un munt de gent que han estat evacuats. Del moment no poden tornar a Llorcasa, perquè el risc és sempre present, però n'hi han que han fet que han dit, bueno, nosaltres el foc del moment està lluny del nostre cas, del poble, que és el cas per Queixàs, i doncs
0: bé.
7: És que d'un que s'ho veu, que...
0: Ja, escolta'm...
7: Però el prefet, les consignes són que no cal entrar a casa.
0: D'acord. Escolta'm, sabem quina ha estat la causa de l'incendi?
7: Com?
0: Quina causa? Què ha provocat aquest incendi? Per què?
7: Ah, això no ho puc dir, no ho puc dir.
0: Ho saps, però no ho pots dir.
7: No
0: ho
7: sé.
0: Ho saps, però no ho pots dir. Has de deixar que siguin els bombers qui comuniquin, en tot cas, oficialment la causa o les possibles causes d'aquest incendi. Escolta, Usell Francis, primer tinent d'alcalde de Queixàs, gràcies. Tant de bo, com dius, aquest foc, aquest greu incendi, pugui quedar no controlat, però sí estabilitzat durant el dia d'avui, durant aquest dilluns, gràcies a que el vent ha perdut força. A veure si podem comprovar més i millor la qualitat de les trucades abans de punxar-los en antena, per favor, perquè és que si no és un desastre i ens entenem amb molta dificultat. Moltes gràcies, gràcies. Que vagi bé. Adéu-siau, adéu-siau. Per cert, recordem que l'incendi ha obligat a modificar l'etapa del Tour d'aquest dilluns, que acabarà als Angles i s'haurà de fer sense públic en l'última part del recorregut, perquè només hi haurà personal de l'organització. Sí? Ferran García, sotsinspector dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas. Bon dia, Ferran.
9: Bon dia.
0: A Catalunya continuem molt pendents i patint encara per aquest incendi de les Gavarres. Per sort el tenim estabilitzat, però no controlat encara. Com estan ara mateix les coses? Es parla molt de la marinada, de l'arribada d'aquesta segona onada de calor. Quina és l'última hora de l'incendi que tenim a l'Empordà?
9: Bueno, nosaltres ara el que estem fent és el primer dia, i és un objectiu que se segueix mantenint, és aquesta vigilància i treball sobre el flanc dret de l'incendi. En cap cas volem que quan entra la marinada tot aquest flanc dret, diguéssim, es converteixi en cap i vagi cap a Gavarres endintre, cremant hectàrees i hectàrees que no tindríem possibilitat. Llavors està fent un treball molt potent en el flanc dret de l'incendi. Uh-huh. En el flanc esquerre de l'incendi, la primera nit, per sobre les urbanitzacions de Mas Ambrós, fins bàsicament la carretera de la Ganga, no es va treballar perquè no teníem capacitat de treballar en aquell escenari de nit, i avui s'està treballant també en aquesta part que no es va poder treballar, que ahir es va començar a treballar, i avui ja veiem si podem acabar de treballar.
0: Bé.
9: Estabilitzat, al final, vol dir que podem tornar a tenir represes, però com que estem aquí, o sigui, hi ha dotacions de totes les regions de Catalunya, tenim mitjans aeris, tenim personal especialitzat, tenim tot el que s'ha de tenir, doncs el fet d'estar aquí ens veiem capaços d'afrontar-ho. Una altra cosa és que llavors guanyem la batalla respecte a l'incendi. I això vol dir estabilitzat. Per això mantenim la restricció d'accessos, perquè no els tenim totes. I els vehicles han d'anar ràpid dintre aquest perímetre i no podem tenir gent circulant. Estabilitzat vol dir que ja no ens creix, que si té ganes de créixer hi serem, i si el fem nostre, perfecte, i si no, doncs a tornar-hi, que és la nostra feina.
0: Ja.
9: De fet, per això no el podem posar controlat, i avui no sé si el podrem posar per controlat, perquè ja és que és un incendi molt gran. Llavors necessitem patejar molt tot el que és el perímetre per defensar-lo fort.
0: Vaja, jo donava per fet que, vaja, que les previsions eren que aquest vespre o aquesta nit pogués quedar controlat, però...
9: Mana l'incendi.
0: Està clar.
9: És l'incendi que mana.
0: Està clar.
9: O sigui, nosaltres el caminem, tenim molta gent aquí, de precisament... Ha sigut una prioritat a nivell de recursos perquè necessitem tancar aquest incendi ja, vale, per aquesta previsió de temperatures que venen, i tenim molta gent treballant, però mana l'incendi, mana com ens el trobem,
0: sí, està clar.
9: I com respira. I avui, que farà bastanta calor en aquestes parts centrals del dia, aquest dematí ja hem tingut dues petites represes, que els hem controlat de manera molt ràpida, però és aquest treball en continu, i per això està estabilitzat.
0: Sí, però certament algunes fonts dels Bombers de la Generalitat apuntaven la possibilitat
9: sí,
0: que aquesta nit pogués quedar controlat. Tu no les tens totes, diguéssim. Potser ets una mica menys optimista.
9: Depèn de com respiri el dia. Si el dia respira bé, com ahir, que vam tenir un bon dia per el que fa la referència a anar a buscar aquesta situació controlat, perfecte, súper, el tindrem. Depèn del dia. Avui farà més calor que ahir. També és veritat que no esperem vent. Aquestes calorades tan fortes a vegades van associades a una certa estabilitat tèrmica a nivell de temperatures que fa que no hi hagi corrents d'aire, i això ens ajuda moltíssim. I, per tant, això és un factor que, tot i la calor, ens pot ajudar a posar-ho com a controlat, que és l'objectiu màxim, i per això hi ha tanta gent avui aquí treballant.
0: Totalment. Clar, el foc no està controlat, veurem si es pot controlar a última hora d'aquest dilluns, tant de bo, però dels més de 400 bombers que hi treballaven, diu que en queden 180 ara mateix. La UME, per exemple, es retira del foc de l'Empordà. Com és que es redueix tant el nombre d'efectius, tenint en compte que encara no l'heu donat per controlat?
9: Bueno, perquè anem fent passos per donar-lo per controlat, i per tant, després de la primera nit quedava molta feina per fer. Ahir es va treballar moltíssim, hi havia molta gent treballant, i ja tenim bueno, una gran part del perímetre que el podríem posar com a controlat, però encara ens queden gaies, ens queden petites zones que no ho estan. Pues és el que estem treballant. O sigui, anem cremant etapes en aquests objectius d'anar tinguent tot per controlar. S'han fet quatre sectors, que per un incendi que porta tants dies quatre sectors és perquè per poder tenir molta potència a nivell d'aquesta necessitat de controlar-lo que tenim tots.
0: Bé, diu que tampoc ajuda que el perímetre sigui tan irregular, no? A més, hi ha clapes de vegetació que no s'han cremat.
9: Clar, ens va passar que quan tu tens un incendi amb un règim de vent únic, doncs l'incendi camina en aquest règim de vent i va fent. Però en aquella primera nit, especialment a la tarda, va començar a fer aquesta... va canviar el vent, no? Que ara tramuntana, ara marinada.
0: Vam començar en tramuntana i després la marinada.
9: Clar, l'incendi no tira recte, sinó que va també, el vent l'ajuda a progressar, i per tant va fent girs que deixa coses verdes sense cremar, fa perímetres que són raros, no és un perímetre bonic que tu puguis trepitjar-lo, mullar-lo i ja està, sinó que ara tens un foc allà dintre, ara fora, ara te fa una zona verda, que a vegades val més tornar-la a cremar o fer algun tipus d'actuació per gestionar-la, però en tot, sobretot el que és el flanc dret de l'incendi, que és el que més ens preocupa, és quan la marinada va anar fent aquests girs raros, que ara te progressava cap aquí, ara et girava cap allà, ara et tornava a progressar i no et fa un perímetre net. Això també costa una mica més de treballar amb una extensió tan gran.
0: Correcte. Hem sentit crítiques d'alcaldes, de seguida hi parlem en directe també amb els alcaldes, però alguns asseguren que no s'ha fet cap mena de prevenció aquí, que no s'ha fet la feina, que no s'han fet els deures, que els focs s'apaguen a l'hivern i que la feina que s'hauria de fer a l'hivern no s'ha fet. També diuen que moltes persones s'han saltat les restriccions aquests dies a l'Empordà i que algunes carreteres s'han vist plenes a vessar aquestes últimes hores. Ferran García.
9: Si nosaltres hem tingut algun incident amb algun ciclista, amb algun motorista, però no hem tingut en el que és el perímetre d'incendi, en el tall d'accessos que nosaltres encara tenim, que és a la carretera de la Ganga i a la carretera de Romanyà, això no hem tingut aquestes acumulacions. El turisme d'incendi és molt llaminer per anar a veure com ha quedat una zona com tan extensa com aquesta, però això no ho he viscut així. No hem viscut aquesta entrada de gent així. Crec que Mossos està fent molt bona feina, però també és veritat que qui conegui les Gavarres és un niu de pistes, pistetes i corriols que pots anar per tot arreu, des de tot arreu. Llavors, sí que és veritat, la gent que vulgui saltar-se això, ho faci. Però hem de posar-nos a consciència de que ara no ens interessa tenir un altre incendi. Ara, llavors, per això estem fent aquesta restricció, perquè hem d'acabar aquest incendi. No ens pot aparèixer un altre incendi perquè hi ha gent que es mou, perquè se li ha encès el cotxe no per culpa seva, perquè ha tingut alguna cosa i ha provocat un altre incendi. Ara, la veritat és que ens faria remoure molt tenir un incendi. Llavors, per això, Gent Rural ha fet aquest tall d'accessos, només veïns en totes les Gavarres, perquè necessitem no tenir un altre incendi, no tenir simultaneïtat i acabar aquest incendi.
0: Ja. Boscos bruts, els alcaldes diuen falta molta prevenció aquí, és a dir, si haurien de destinar més diners des de la Generalitat, des de les diputacions, el que deia un dels tertulians que tenim al programa avui, el Lluís Carrasco, que és comunicòleg i publicista, cada cop els boscos més abandonats, hi ha més erms a Catalunya. Mira, veig a La Vanguardia el cas d'un pastor que ha salvat la seva masia gràcies al seu ramat de cabres. Un senyor que es diu Albert Ribes, que manté la vegetació de la finca Ralla gràcies justament al seu ramat de cabres. Sí que en aquest sentit estem molt pitjor que anys enrere. No sé si vols fer algun comentari al voltant de la política de prevenció o de la no política de prevenció, segons alguns alcaldes.
9: No, esclar, nosaltres aquí, els bombers, no entrem tant en això. La nostra feina, i que és la que sí que fem, és intentar, juntament amb els companys de Mossos, identificar com estan les urbanitzacions i com estan les masies. Per això, només d'entrar, el primer dia, quan ja vam fer el primer tall de veu amb vosaltres, ja teníem el 60% de Vallrepòs evacuada, perquè tenim les urbanitzacions identificades i el com estan davant la possibilitat de rebre incendis. És evident que Vallrepòs no és una urbanització compacta, és disseminada, amb molta vegetació dintre, i per tant no ens donava una seguretat i per això la vam evacuar directament. En canvi, d'altres les vam confinar, com pot ser el Comte de les Cabanyes, Mas Ambrós, Rifret... Vale, llavors, el que nosaltres sí que treballem en aquest sentit és saber com estan les urbanitzacions, per saber amb els companys de Mossos què hem de fer amb el temps que tenim I, doncs en aquest cas, tot el que era la pujada fins a Puigarques al primer moment de l'incendi, vam demanar confinament perquè no teníem capacitat d'entrar i treure'ls, però el que era Puigarques cap avall, això es va començar a treballar. I la nostra feina com a bombers és identificar com està el territori.
0: Correcte. Escolta, alguna zona habitada, alguna urbanització, alguna masia que faci patir aquest dilluns? Es descarta que hi pugui haver algun altre desallotjament en les properes hores?
9: No hi haurà. Ara mateix, si l'incendi està com està, és el que et deia, anem fent passos per anar a buscar el control i això fa que tot estigui més segur i millor. Per tant, avui, ara mateix, no hi ha cap previsió de fer res més que el control d'accessos a la part interior de l'incendi, el que és el perímetre. Per tant, els dos talls de la carretera de la Ganga i els dos talls de la carretera de Romanyà, això es mantindrà, vale? Però no tenim una... I que Agents Rurals, s'ha de dir, ha fet la prohibició d'accés a les gavarres, exceptuant veïns i gent que tingui explotacions ramaderes o el que sigui.
0: Que van, vale? Poden accedir en control dels Mossos, sí.
9: Sí, tenim ara cap por de res respecte a que pugui haver-hi una altra casa afectada o alguna persona afectada dintre.
0: Bé, unes 4.600 hectàrees cremades, però podien haver estat moltíssimes més, per tant, felicitats per...
9: Cremades en són 2.000.
0: Perímetre afectat, diguéssim. És que això també és una mica un embolic. L'altre dia ho dèiem. És a dir, clar, els titulars que llegim, unes 4.600 hectàrees cremades. Doncs definir millor, no?, que aquest seria el perímetre afectat i dins el perímetre afectat les cremades serien aquestes aproximadament 2.000, sí?
9: Exacte, 2.000. Nosaltres el número que tenim són 2.000. Ara s'ha d'acabar Agents Rurals, ha d'acabar de fer el perímetre, però és que Agents Rurals també està treballant...
0: complicada, a vegades, tu. Però clar, sí, és així,
9: no,
0: això.
9: I que Agents Rurals també està treballant amb nosaltres amb l'extinció. Llavors, ara, de seguida que puguin, farem un perímetre definit. Al moment tenim un perímetre via satèl·lit, que són 2.500 hectàrees, vale, cremades, vale, però els Agents Rurals estan ja treballant amb el tema de la... del perímetre real d'aquest incendi.
0: 2.000, t'ho deia...
9: Que aquest incendi va tenir un fill petit que ens va fer anar molt malament, que és un focus secundari sobre l'organització de Cabanyes i Mas Ambrós, que en si mateix ja seria un incendi rellevant per tots nosaltres. Però al costat d'aquest ha quedat, però que va tenir una afectació molt gran aquella primera nit en aquestes organitzacions.
0: I t'ho deia bàsicament perquè el potencial eren 30.000 hectàrees, que es podia haver arribat a cremar...
9: El potencial de Gavarres és que, clar, si entrava marinada
0: el pulmó
9: i tot
0: verd
9: el flanc dret es convertia en... Clar, si ens entrava marinada i tot el flanc dret es convertia en cap, bueno... que els ha passat una mica en els francesos, vull dir que a vegades, quan fan aquests girs de vent i tens tot aquest flanc obert, el cap és... Nosaltres volem caps petits que quan tinguin un problema i tinguem nosaltres la nostra possibilitat d'anar a fer mal a l'incendi, quan el cap és molt gran i es troba algun impediment, el salta com si no té res.
0: Ja. Doncs escolta, t'agraeixo molt les teves paraules en directe aquí al matí de Ràdio 4. Ferran García, sots inspector dels bombers de la Generalitat. Felicitats per la bona feina i tant de bo es pugui donar per controlat aquesta nit l'incendi, que no ha extingit, no? Perquè tot apunta que quan es doni per controlat s'haurà d'anar remullant durant dies, això.
9: Extingir vol dir que nosaltres ens en anem, per tant que no hem de remullar més i que res més. Per tant, sí que extingit, aquí sí que et dic que tardarà dies. Però controlar-lo abans que puguem, per això estem tant aquí.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Doncs moltes gràcies per la bona feina, Ferran García. Gràcies. Va. Que vagi molt bé. Bon dia. Són 11:45. Jordi Riba, això de la comunicació... Nivell 3 del Pla Alfa, això la gent del carrer, què vol dir, el nivell 3 del Pla Alfa? És risc alt, molt alt, extrem, perquè no se simplifica més tot plegat. Perímetres afectats, hectàrees cremades, estabilitzat, fase de control, extingit encara no. De veritat, que pot semblar fàcil d'entendre, però el segle XXI...
16: Respon, entenc, a criteris tècnics que prou complexes, com ha quedat reflectit en la... En l'explicació del cap de bombers, doncs, que indiquen diferents nivells de prevenció i sistemes d'actuació que responen això, a criteris professionals de com actuen els bombers i amb quins nivells s'han de situar els mecanismes de prevenció.
0: Ja, però això dona peu a que mitjans de comunicació rigorosos no diran, home, aquesta hora titulin, no? No sé quantes hectàrees cremades, resulta que són moltes menys. Al final no ho entén ni el periodista.
14: És així.
0: Lluís Carrasco, és així, tu que ets comunicòleg.
14: No, és així, i m'agradaria fer una reflexió sentint el cap de bombers. Al final són els nostres bombers, els nostres agents forestals i els nostres pagesos els que fan que tot això no sigui un drama. I voldria que el ciutadà, de cara a les compres de casa, en les seves hortalisses, les seves fruites, pensin en els pagesos que ens estan evitant els incendis i sigui amb ells que els hi comprem el producte, no aquestes grans cadenes que venen producte de l'altre racó del món i que a sobre no són ni catalanes.
15: Xavi, en termes de comunicació, jo sempre dic el mateix. Lo que la senyora Pepeta o el senyor Josepet no és capaç d'entendre, no el diguis. Perquè una cosa és en termes, una cosa és en termes tècnics i una altra cosa és en termes que arribi a tothom. I moltes vegades no es fa aquest esforç de comunicació. Per tant, si no comuniques bé, no t'entenen. Si no t'entenen, problemes que podien estar resolts continuen en el temps. I el cas dels incendis pot ser un.
0: Ja. Ja et dic, aquests dies amb el mar de risc, ara nosaltres parlàvem de... Hi ha una cinquantena de municipis amb un risc extrem, hem dit més o menys les comarques, no? O les zones de diverses comarques, si ho dius així, però esclar... nivell 3 del Pla Alfa activat. El pla, però si no sé què.
14: No, no,
0: si, però per què no?
15: Parlen per ells,
14: si estem, si estem d'acord, no, que el millor per evitar, si estem d'acord que el millor per evitar contra un incendi és la prevenció, no el propi incendi, és la prevenció, dins d'aquesta prevenció hi ha d'haver una educació ciutadana. I dins d'aquesta educació caldria imposar-se que s'entengui. Estem d'acord.
15: Lluís, saps per què a Castella i Lleó, per exemple, la província de Burgos, província de Sòria, serà difícil que trobis un incendi? Perquè la propietat del bosc és comunal. I al ser comunal, ells troben diners. I per continuar tenint tot el diners tots els anys, doncs la població es cuida, i l'Ajuntament, per descomptat que també, que tot estigui impolut.
16: Bueno, aquí hi ha una part del problema de la prevenció. És que, abans deia el Lluís, que un 70, pràcticament un 70% de la superfície del país és superfície forestal, de la qual un 70-75% és privada.
0: Sí, però per això, tant, mira, fa molts anys, ja, Gonzalo, no, que fem programes de ràdio i tertúlies, i cada vegada que hi ha un incendi diem exactament el mateix. Sí. Però passen més anys, arriben altres estius, tenim un canvi climàtic, que cada cop ho complica més tot, i tornem a parlar del mateix. Però dius, fets... No, no paraules, no, una mica. Fets, sí, sí, no paraules. Xavi, però, què s'ha canviat en matèria de, sí, Jordi, de política de prevenció?
15: El que és el propietari no li rendeix aquest bosc.
16: És que no és viable.
15: I com no li rendeix, el té allà,
0: saps què tiren els pastors, que ens donin ajudes perquè les ovelles i les cabres puguin fer la seva feina, com la feien fa anys.
15: Perdona, perdona.
0: Que molts ramaders diuen que se senten abandonats en aquest país, ho han dit ells, han declarat aquest programa.
14: Avui he llegit
0: un moment, si plau,
15: no és que li, no acaba, és que li donin, Gonzalo, diners, és que li doni aquest propietari el pas perquè pugui fer el ramader la seva feina.
0: Lluís.
14: No, a mi m'ha cridat l'atenció quan ha dit que les cabres, el seu ramat, li ha salvat la masia. I avui llegia un tuit que m'ha semblat interessant per el que ve a dir, i perdoneu la paraula malsonant, que deia més cabres a la muntanya i menys cabrons a les ciutats.
15: Mm. I després, escolta, tenim incendis, segurament tindrem. Els incendis es donen per tres temes. Es donen intencionats, es donen per fets que aleatoris, és a dir, en aquest cas, un llamp, o per gent que ha comès una imprudència. Hi ha moltes dificultats en fer pràcticament impossible incendis zero. Ara, el que s'haurien de fer és de més curta durada. I això, perquè siguin de curta durada, necessites un bon parc de bombers, però essencial, sort.
14: Jordi,
15: i no sempre tens sort.
14: Jordi, el que no podem fer és expulsar-nos de la responsabilitat pel fet de que el 70% mira, sigui privat.
16: Descrivia una situació.
14: Sí, però l'administració ha de vetllar perquè la praxi d'aquestes propietats que són privades sigui l'adequada.
0: Escolteu, falten 10 minuts per les 11 i a aquesta hora podem parlar en directe amb Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà. Alcalde, bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
0: Déu-n'hi-do. L'alcalde va ser el primer en parlar justament en aquest programa, que va ser dels primers en informar de que s'havia declarat divendres passat aquest incendi justament a la zona de l'Empordà. Com estem ara mateix, alcalde? Quina és l'última hora sobre el terreny?
12: Bé, molt millor, evidentment, que quan vam parlar la primera vegada.
0: Sí, noi.
12: Sí, perquè va ser allò al bell mig de quan començava. En aquests moments, bombers són optimistes, tenim gairebé estabilitzat les dos costats del foc. El costat d'aquest era el que preocupava més, sobretot per la possible extensió que podia agafar, perquè anava direcció on hi ha tota la massa forestal de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, perquè ens entenguem, direcció Gironès. Aquest el tenen, doncs, de fa temps força estabilitzat. el flanc esquerre, que és el més del, de la ciutat de la Bisbal, que després va cap a les urbanitzacions de costa. Aquest no el tenen tan estabilitzat, de tant en tant doncs, van venint algun petit focus, igual que la cua del foc, que és aquí a l'origen de la Bisbal, ara fa uns moments han tingut un petit focus. Bé, optimistes, hem d'esperar a veure com evoluciona el dia d'avui, que com sabem està en una de calor i això dificulta. Avantatges que no hi ha vent, com va passar el primer dia, que hi havia una tramuntana molt forta i va dificultar-ho molt. I bé, en principi optimistes, però que hem d'estar atents i amb menys efectius.
0: Sí. Per tant,
12: doncs hem d'estar tots molt atents a que, no, bé, que no, no vagi pitjor.
0: Menys efectius, eh? S'ha passat de més de 400 a uns 180 aproximadament. La UME també es retira ja de la zona de l'Empordà. Ara en parlàvem amb Ferran García, sols inspector dels bombers. Tu, alcalde, consideres que s'ha corregut massa retirar tants efectius?
12: Bé, jo no tinc els coneixements suficients per dir-ho. Jo sé que quan els hem necessitat estar aquí, per tant, jo confio plenament amb el criteri dels bombers i dels responsables de bombers, en el sentit de que no és el mateix quan està cremant incontroladament, que per tant necessitem tots els serveis, que en aquests moments, que com dic, està força estabilitzat, i estic convençudíssim de que en cas de que fos necessari tornarien, per tant, amb
0: d'acord.
12: Això d'acord. Res a dir.
0: D'acord. Aquest cap de setmana, però, hem sentit crítiques de molts alcaldes per la no política de prevenció d'incendis. A Catalunya molts deien això de les gavarres, fa anys i anys fa que ho diem als veïns de la zona. Algun dia passarà, algun dia passarà, i finalment ha passat. Ets crític tu també o no tant, alcalde?
12: Home, jo sempre explico que, a diferència del que passava els darrers anys, s'hi ha insistit més o s'ha invertit més, que això sempre és un avantatge. Evidentment, quan primer jo crec que primer hem d'esperar que acabi i el tinguem extingit totalment, perquè és quan es poden fer millor les reflexions i es poden tenir les dades. Segon, el que us deia, no? Els últims anys s'han fet feina, també és evident doncs, que es podia fer més, això sempre, però en aquest s'ha fet feina, i també hem de tenir en compte que les Gavarres és un espai que amb la majoria d'extensió és privat. Per tant, això jo crec que també ho hem de tenir. No pot ser només les administracions que fem, també els propietaris han d'estar conscienciats doncs, que és un bé de tothom.
0: Yeah.
12: Dit això, jo crec que les feines fa, la prova evident, i com veieu, no sé si heu vist les fotos, la part cremada no ha arribat o gairebé no ha arribat a cap urbanització. Per tant, una de les feines perimetrals ha funcionat i ha funcionat molt bé. I jo crec que estem molt millor del que es pot fer, o que es pot entendre amb alguna de les intervencions que hi ha hagut. Quan va venir el president, estaven tots els alcaldes afectats i jo no vaig escoltar cap moment cap crítica en aquest sentit. Per tant, bé, suposo que els nervis també provoquen això. És evident que nosaltres tenim aquí doncs, tota la gent afectada i això també ens provoca una pressió, però No seria tan dramàtic com dir que no s'ha fet res o que la situació ja es veia venir, perquè sí que és veritat que es veia venir, perquè els darrers anys s'han anat fent feina. I per part de tothom, Generalitat, ajuntaments, també algun dels propietaris.
0: Però quina lliçó hem d'aprendre d'aquest incendi, alcalde? Arran del que ha passat, què creus que s'hauria de fer que no s'hagi fet fins ara, en un futur?
12: Jo primer començaria per les positives, és a dir, que tenim uns bons serveis d'emergència, i això jo crec que s'ha de recalcar. Hi ha hagut molta col·laboració i ha vingut l'UME, que també s'ha de recalcar, i que la majoria de població doncs, ens ha ajudat en passiva, és a dir, no quan s'ha fet confinament respectar-ho i no anar al centre, i en activa, perquè aquí, quan vam muntar tot el centre logístic, moltes entitats i particulars i empreses ens han vingut a ajudar. Jo crec que això és un positiu.
0: Negatiu... Ara sí, et sentim millor. Digues endavant.
12: Això, en positiu, això, i en negatiu, evidentment que aquests esforços que han fet les administracions no és suficient, jo crec que és una qüestió de país, i que, per tant, aquí, un cop acabat aquest incendi, exigit aquest incendi, entre tots hem de fer una reunió tranquil·lament, sense posicionaments maximalistes, però amb un pla de treball dels propers mesos, ja no dic anys, per tenir-ho doncs, com molt més endreçat el que ho tenim ara.
0: Alcalde, mira, m'acompanyen a la tertúlia Lluís Carrasco, comunicòleg i publicista, Jordi Riba, portaveu adjunt del grup parlamentari

0: mantenir la part de la Bisbal, intentar tenir els camins públics nets, endreçats, etc. I la tercera també una línia de subvencions per franges perimetrals que fan els propietaris i també perquè netegin els boscos. Si no recordo malament, el darrer any vam tenir més de 50.000 euros amb aquesta quantitat, tenint en compte que nosaltres com a ajuntament, o com a municipi, diguem-ho així, la nostra àrea dins dels Gavarres és inferior a la que puguin tenir d'altres. Aquí els municipis que tenen més són els municipis bàsicament de Cruïlles, Sant Sadurní, que és el que té una extensió més gran de municipis. Però per això en el seu moment es va constituir el consorci, perquè no fos una cosa només d'un municipi, sinó fossin de tots.
1: Alcalde, diversos col·legues teus de l'Empordà, altres alcaldes, han criticat també que no s'han respectat, diuen, les restriccions de mobilitat, que molta gent no n'ha fet cap cas, que algunes carreteres estaven plenes, fins i tot així ho han arribat a dir, o absolutament plenes. Et consta?
0: A veure, que hi havia gent segur, tant com plenes, de fet, la majoria de casos, i ara estàvem amb els agents rurals, van obrir o van fer l'atestat corresponent. Per tant, quan passi tot això, veurem quants atestats hi ha hagut. Que hi havia gent, jo ho vaig comentar-ho, vaig fer la crida a través de les xarxes socials dels veïns, en aquest cas de la Bisbal, perquè, tot i que és un massís de les Gavarres, està ple de camins, evident, i també de carreteres, que hi van molt a fer ciclisme. Jo crec que la part de l'incendi principal no n'hi havia tants, com a mínim a la Bisbal no hi havia tant, sempre hi ha algú que s'ho salta, això és evident. És veritat que aquest massís doncs, té tots els Àngels, també, que és un lloc de ciclisme que estava, tot i ser dins el massís de les Gavarres, estava com allunyat, és d'aquestes 30.000 hectàrees que us comentava abans, estava allunyat i que segur que algú va entrar-hi, tant com massiu.
1: Hi ha algú que et vol saludar aquí, alcalde, hola, el Jordi Riba.
2: Hola, Òscar, alcalde. Una abraçada i bueno, desitjar-vos que tot plegat s'estabilitzi i es controli el abans possible. Una abraçada.
1: Sí, senyor. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, moltíssimes gràcies a tu també per haver estat una vegada més en directe aquí al matí de Ràdio 4. Molt amable. Gràcies, alcalde.
0: A vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat de comunicar-ho, tranquil·litzar la població, això sí que m'agradaria fer-ho, que estem en bones mans i que està tot doncs, molt controlat.
1: Moltes gràcies. N'estarem pendents durant les properes hores també des del matí de Ràdio 4. Gràcies, alcalde. Recordem que l'incendi de la Catalunya Nord ha obligat a modificar l'etapa del Tour d'aquest dilluns, que acabarà als Angles, abans ho dèiem, i s'haurà de fer sense públic en l'última part del recorregut, perquè només hi haurà personal de l'organització. L'altre dia l'alcalde de Barcelona deia el Tour a Barcelona ha estat el més important des dels Jocs, Gonzalo. Sí o no?
3: Sense discussió. Un fet molt bo per la ciutat
1: Carrasco.
3: I també per els catalans.
1: Carrasco.
4: En sobrepromoció. Barcelona està tan en l'ull de l'huracà d'aquest planeta que no calla més.
1: Jordi Riba.
2: Jo crec que els esdeveniments posen Barcelona al mapa i és un orgull per la ciutat i pel conjunt del país.
1: Molt bé, senyors, moltes gràcies a tots. Ens veiem la setmana que ve encara, que no marxi ningú de vacances aquí, que això encara continua. S'acabarà aviat, però encara continua. Ara de seguida vindrà la Marta Fuster, parlarem amb l'Opau de Pons, la doctora Montse Folch. Buf, moltíssima gent desfilarà pel matí de Ràdio 4 d'aquest dilluns. Ara sentirem les notícies de les 11 amb els companys i companyes dels serveis informatius i tornem en 5 minutets aquí en directe. Fins ara mateix.
5: Són les 11.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia. Continuem pendents de l'incendi que crema les Gavarres a les comarques de Girona i que ja ha afectat unes 2.200 hectàrees. El foc està estabilitzat, però de moment els bombers descarten poder controlar-lo durant el dia d'avui. El cos hi treballa amb 184 efectius i una quarantena de dotacions, entre les quals 25 vehicles d'aigua i dos mitjans aeris. Estem atents a l'evolució de la marinada i la calor, que es preveu molt intensa durant el dia d'avui. Ferran García, sotsinspector dels bombers al matí de Ràdio 4.
7: Ha sigut una prioritat a nivell de recursos perquè necessitem tancar aquest incendi ja, vale, per aquesta previsió de temperatures que venen, i tenim molta gent treballant, però mana l'incendi, mana com ens el trobem i com respira. I avui, que farà bastanta calor en aquestes parts centrals del dia, aquest dematí ja hem tingut dues petites represes que els hem controlat de manera molt ràpida, però és aquest treball en continu.
5: A les darreres hores s'han registrat punts calents i diverses revifades, però de moment s'han pogut sufocar. Tot apunta

0: que s'haurà de seguir remullant fins finals de setmana per poder extingir-lo del tot. I paral·lelament evoluciona favorablement l'incendi de Soneja a Castelló. El foc està perimetrat i a les properes hores es preveuen crítiques pel control de les flames. Àlex Eloi, bon dia.
1: Bon dia. A partir d'aquesta hora es podria complicar, això sí, la situació perquè s'espera que desapareixi la boira que manté alta la humitat i pugin les temperatures. També preocupen les ratxes de vent. Mari Carmen Climent és l'alcaldessa de Segorbe, el municipi que acull els veïns d'Azuéver, desallotjats de les seves cases.
2: Rachas de viento de entre 30 y 40 kilómetros a partir de las 11, 11 y algo, y claro, eso es el peligro y la preocupación que hay. Y es a todos los efectivos ahí preparados, pues esperando a ver por dónde tienen que actuar.
1: Mentre a Perpinyà, al sud de França, continua totalment descontrolat l'incendi declarat ahir, ja ha cremat unes 4.600 hectàrees i ha obligat a evacuar unes 10.000 persones de 26 municipis del massís d'Arprés. Entre ells, la petita comuna de Caixàs, el primer tinent d'alcalde, Usell Francís, ha explicat a Ràdio 4 que de moment no es preveu que puguin tornar.
3: Del moment no poden tornar a Llorcasa, perquè el risc és sempre present.
1: Un miler de bombers amb 200 vehicles treballen sobre el terreny i amb la sortida del sol s'hi han sumat els mitjans aeris. A causa de l'incendi, la tercera etapa del Tour de França, que anirà de Granollers a Les Angles, es desenvoluparà sense públic en el tram final.
0: Espanya espera aquest estiu 43 milions de turistes estrangers, un 6% més que el mateix període de l'any passat. Són dades facilitades avui pel Ministeri d'Indústria i Turisme que estimen la despesa dels turistes en 64 milions d'euros, un 10% més interanual. Segons el ministre Jordi Hereu, és probable que abans de finals d'any se superi la barrera dels 100 milions de turistes estrangers.
4: Hombre, si seguimos en esta tendencia, lo normal es que lleguemos y ya lo celebraremos en su momento, pero igual quedamos un poco por debajo, un poco por encima, ya lo veremos cuando lleguemos a final de año.
0: Més coses. La Guàrdia Civil ha detingut a Alacant dos homes de 43 i 36 anys que presumptament havien introduït al mercat peix procedent de robatoris en instal·lacions d'aqüicultura i l'havien comercialitzat com si fos peix de captura salvatge. D'acord amb la nota de premsa, el peix havia estat robat en gàbies d'aqüicultura i havia estat tractat amb medicaments.
1: El producte es va presentar en primera venda amb documentació falsa per fer-lo passar per captura salvatge. A més, hi havia indicis que aquest producte havia estat sotmès a tractaments veterinaris i no era pas apte pel consum humà. Segons una nota del cos policial d'aquest dilluns, els dos homes havien presentat a la venda 40 caixes de peix, principalment llobarro i sírvia, que es distribueixen a compradors de les províncies d'Alacant, Barcelona, Tarragona i de Mallorca. La Guàrdia Civil ha recuperat 227 quilos de peix, presumptament robats de la llotja de Santa Pola, Alacant. Els dos detinguts els investiguen per presumptes delictes contra la salut pública, receptació, falsedat documental i relatius al mercat i als consumidors.
0: I a l'exterior, milions d'iranians participen avui a la processó fúnebre de l'assassinat líder suprem Ali Khamenei, amb un recorregut aproximat de 12 quilòmetres que ha travessat Teheran d'est a oest fins l'emblemàtica plaça Azadi. Els ciutadans han acompanyat amb crits de revenja els taüts de Khamenei i els seus quatre familiars morts el primer dia de la guerra amb Israel i Estats Units. A última hora d'avui, els fèretres seran traslladats a la ciutat de Qom per una altra processó demà dimarts. I això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
5: Ràdio 4. Atenció, rockers i amants de la bona música. El 10 de juliol, coincidint amb el llançament del nou disc dels Rolling Stones, Ràdio 4 us porta a un viatge en el temps per celebrar els 50 anys del mític concert de la banda britànica a Barcelona l'estiu del 1976. Un programa conduït per Irene Desumvila amb periodistes musicals, testimonis que el varen viure en directe i un acústic exclusiu dels Smoking Stones. 10 de juliol a les 10 de la nit. 50 anys del concert dels Rolling Stones en el 50è aniversari de Ràdio 4. Rock and Roll.
6: compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
5: El Pla B, amb Toni Marín.
6: Compromesos amb la bona informació.
7: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
8: Metròpoli, amb Xavi Collado.
5: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: És mig quart de 12, ara mateix, de seguida la gran Marta Tips, al matí de Ràdio 4. Jordi Vila.
2: Sí, entre altres coses, ens parlarà de mantenir el vi blanc fresc a la copa, eh? Un truc molt eficaç és afegir-hi, per exemple, raïm congelat o cafè amb gel sense aigualir. Totes aquestes receptes amb la nostra
1: és que més
2: Marta
1: funciona.
2: Tips.
1: El que diu la Marta funciona, perquè molta gent et diu, mira, tal truc, tal consell, i després ho proves, dius, què va? Doncs els oients, de veritat, pel carrer, que bona és la Marta Fuster, la Marta Tips.
2: I també és... ens explicarà com passar el cafè de la tassa al got sense desastres.
1: Molts han fet netes les sandàlies, aquella cosa tan fastigosa, negra, que apareix sempre, no?, sota el peu. Sí. Doncs amb els remeis que ens va donar la Marta fa uns quants dies i la feliciten, eh? Lògicament, per què ens posem malalts quan anem de vacances? Tot l'any treballant, arriben les vacances i al cap de dos dies han piocat. Per què passa això? Doncs mira, diu que no és casualitat, eh?
2: No és casualitat. Jo ja t'ho dic directament, perquè durant l'any tens un ritme tan esfereïdor que quan pares, quan estàs en el moment, doncs ho estàs fent, allò, mantenint l'estrès, mantenint el tipus, i en el moment que pares és quan et surten les coses.
1: La ciència, no? En efecte, explica per què, quan ens relaxem, ens venen, ens agafen tots els mals. Aquest matí en parlarem amb el doctor Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC. Ens explicarà per què passa i, sobretot, què hem de fer per evitar-ho. És a dir, important, sí, perquè ens dirà què hem de fer per no caure malalts quan agafem vacances.
2: I moltes persones el que els hi passa és que els primers dies de vacances o la primera setmana el que fan és recuperar-se de tot l'any. Mm. Per tant, no hi ha tantes vacances com ens pensem,
1: ai, senyor,
2: Xavi.
1: I passen volant. Escolta,
2: i
1: després la
2: depre
1: postvacacional.
2: I passen volant.
1: Sí. Ja pots preparar l'entrevista pel setembre, el dia que tornem, de tema depre postvacacional, que afecta un alt percentatge de la població, a veure què hem de fer per evitar-ho, perquè es passa una mala estona, la veritat, un any per davant. Vinga,
2: sí,
1: va.
2: Sí, vinga,
1: et cau el món a sobre. Sí o no, Jordi?
2: Xavi.
1: Escolta, home, ha estat tot d'arribar la doctora Montse Folch.
2: Sí, perquè amb ella avui parlarem de la dieta que pot ajudar a viure més anys. A mi m'interessa molt, Xavi, això? M'interessa molt. Perquè
1: però
2: segons
1: amb,
2: una...
1: amb qualitat de vida,
2: home,
1: eh? Ara els oients pensen viure més anys, però com? Segons com...
2: Sí. Clar, perquè, mira, segons una investigació de la Universitat del Sud de Califòrnia, que ha treballat de més de 200.000 persones, el secret no és reduir calories, sinó la proteïna animal i prioritzar aliments vegetals i peix. Bé, ens ho explicarà la gran Montse Folch.
1: Ara parlarem
2: Montse
1: amb la
2: Folch,
1: Montse,
2: eh?
1: I sí, també ens dirà quines persones no haurien de menjar plàtans o no haurien de menjar gaires i per què. Doncs tot això i molt més de seguida aquí al matí de Ràdio 4.
2: Jo sempre dic que el plàtan a la nit és indigest, o almenys a mi em passa.
1: Doncs ara ho aclarirem
2: a veure
1: amb
2: què
1: ella.
2: Passa, sí.
1: Tema mosquits, que això sí que és un mal de cap per molta gent, i més un estiu tan càlid com aquest. Què hem de fer? Què hem de fer perquè no ens piquin, per tenir-los lluny de casa? I això que diuen aquest estudi que s'ha publicat fa poc, que no sé si d'una universitat de Washington, que diu que en funció del color de la roba et piquen
2: sí?
1: Més.
2: És com els toros, que van al vermell,
1: o què? Doncs mira, justament em sembla que el vermell és
2: sí?
1: un dels que...
2: Mira.
1: Després ho aclarirem, eh? Amb l'Andreu Garcia, que és portaveu i vicepresident de l'Associació Catalana d'Empreses de Control de Plagues, de la DEPAP. Home, i aquest matí també parlarem amb Lopau de Pons.

0: Doncs au, tot això i molt més encara aquí al matí de Ràdio 4.
1: Com ens agrada el Pau de Pons, que ens anima i ens dona aquesta energia per enfrontar la segona i tercera hora de programa. Jo estic renovat, eh? Malgrat els incendis, estem renovats.
0: Molt bé, doncs tot això i molt més, com dèiem, aquí al matí de Ràdio 4, fins que sigui la una. Marta Inglés i Jaume Tudela, al capdavant del control de so, falten 2 minuts per 11:45.
2: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixa.
0: Hola, doctora Folch.
3: Hola.
0: Com bon estàs?
3: Dia. Molt bé.
0: Què és aquest estudi que diu que ha sortit i que ens ha de dir, que ens diu, vaja, el que podem fer per viure més anys, amb qualitat de vida, entenc, no?
3: Sí.
0: Si haguessis de fer un titular, això, què?
3: A veure, ens diu, en general jo diria que al final el que diu és que reduïm la carn, el consum de carn vermella, o que moderem el consum de carn vermella.
0: Però fa temps que m'ho dius tu, això.
3: Sí.
0: I ara aquest estudi certifica, no?, confirma el que tu ja fa anys que em dius, no?
3: Sí. Per què? Perquè hi ha un aminoàcid, que és un aminoàcid que es diu essencial, que s'adquireix a través de l'alimentació, que es diu metionina. Llavors, està estudiat amb ratolins, amb humans no, que si consums molt d'aquest aminoàcid metionina, pot ser que estigui relacionat amb la longevitat. És a dir, que augmenti la longevitat, però no, diguem-ne, amb humans.
0: Ja.
3: Vale? Llavors, això no el podem dir. Sí que, en general, hem comentat moltes vegades que la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària recomana 1-2 cops al mes el consum de carn vermella, però a la pràctica podem dir 1-2 cops a la setmana el consum de carn vermella seria també una recomanació sensata i de sentit comú.
0: Molt bé, perfecte. Montse, com saps, estem molt pendents, malauradament, per d'aquests incendis que cremen ara mateix els més preocupants. Hem parlat ja amb alcaldes de la zona, la Catalunya Nord, també n'hi ha un al nord del País Valencià, i molt pendents encara del que passa a les Gavarres, perquè no s'ha controlat de moment. Tant de bo es pugui controlar a última hora d'avui, abans parlàvem amb els bombers de la Generalitat, però
1: està estabilitzat, però no controlat.
0: Exacte,
1: encara.
0: I no està clar que es pugui controlar avui. Aquest és el principal objectiu, lògicament, però vaja, a veure
1: entre última hora d'avui i demà, segurament.
0: Veurem, perquè dependrà de l'evolució de l'incendi, com els deien els bombers, que són els que en saben. A aquesta hora podem parlar amb Dani Encines, president del Consorci de les Gavarres i alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Què tal, Dani? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Quina és l'últimíssima hora d'aquest incendi que ens té a tots amb l'ai al cor, de veritat? Els de l'Empordà, per suposat, però els que no som de l'Empordà, també.
4: Les notícies és que continuaran treballant amb tots els recursos possibles, sobretot en el flanc dret, perquè no pugui revifar, no se'n vagi la marinada, cap allà el vent i no ens faci saltar el que és el perímetre, i que puguin, tal com m'heu dit, mirar-ho de controlar avui o demà, a ser possible.
0: Ja. Aquest matí has tingut una reunió amb veïns?
4: Efectivament, i encara estem atenent algun dels veïns. Els van convocar al pavelló final de la Bisbal perquè creien que era el lloc més idoni, perquè ja no els cossos d'emergències aquí han marxat la majoria, o sigui que és bona senyal, ja no hi ha la infraestructura que hi havia aquests últims dies. I quan he arribat avui a les 7 del matí ha sigut que coi ha passat.
0: Yeah.
4: Però ja m'han dit que si no els veia, era bona senyal.
0: Yeah.
4: Bona senyal que no hi estigués tothom per aquí.
0: Yeah.
4: Però tot i així, hi ha el SEM, hi ha els bombers, ADF, hi ha Mossos d'Esquadra, que estan aquí amb les seves carpes, i gràcies a això, doncs, dubtes que vagin sortint dels veïns de com han d'actuar, què han de fer, doncs tenim una via molt més directa per poder solucionar, que no pas després correus electrònics o trucades o així. Ah.
0: Es pot accedir, no poden accedir al perímetre afectat, però sota el control dels Mossos d'Esquadra, si no ho tinc mal entès, alcalde?
4: Exacte. Tot el que, o sigui, s'ha aixecat part del confinament, però el que és la zona del perímetre i que ha patit l'incendi, només es pot accedir si són propietaris i han d'accedir amb un motiu de raó. No s'hi val d'anar... Vull anar a veure com està el bosc. No. Sisplau, és si tenen animals que s'hagin d'anar a donar de menjar. Si han d'anar a buscar roba, medicaments, documentació, si han d'anar allà per un motiu essencial, no a fer el turista.
0: D'acord. Sí, correcte. Alguna instrucció més, algun consell més que, aprofitant que ets en directe aquí al matí de Ràdio 4, puguis fer arribar als veïns de la zona?
4: Ara mateix, i el que ens preocupa i que avui és quan podem començar a fer feina, perquè aquests últims dies l'únic que hem sentit ha sigut impotència, de no saber com evolucionaria, què podíem fer, què no podíem fer, i s'entén perquè s'havia de deixar treballar els cossos d'emergència. Ara, la nostra feina, que ja ho estem fent des de primera hora, que és atendre els veïns, i els hi anem dient el mateix, els veïns propietaris, gent que visqui, gent que tingui una barraqueta, gent que tingui l'hort, que vingui a l'Ajuntament i ja a partir de demà que vingui a l'Ajuntament, i si no poden venir avui al pavelló firal de la Bisbal, durant aquest matí, que vingui, que diguin què és el que necessiten, què és el que creuen que ha passat, com han viscut aquests dies, sobretot la gent que realment ha patit l'incendi, no els que estan a l'altra punta del municipi. Diu, no, la gent de dins del perímetre i que potser se li ha cremat una parcel·la, una vivenda, una barraca, que ha patit alguna desgràcia, que sabem de gent que ha perdut animals de companyia, gent que ha perdut tota la casa. Ells han sigut els primers que ja portem en contacte amb ells des d'ahir i des de dissabte, sabent a veure què és el que necessiten. Diu, ara mateix estem fent un recull amb totes les peticions, com què passa amb la llum, quan tindrem llum, l'aigua, quan podrem disposar d'aigua perquè anem amb bomba d'aigua. On haurem d'anar a reclamar amb el tema seguro? Quina documentació necessitarem? Tot això l'Ajuntament doncs, mirarem de poder agilitzar tot el que és la paperassa per poder facilitar tota la documentació possible perquè ells puguin mirar de solucionar i poder tenir alguna resposta, almenys. Que, ara el que es busca són respostes.
0: Bé, el Dani Encinas és president del Consorci de les Gavarres, també alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Aquests dies, Dani, hem sentit crítiques de molts alcaldes dient es veia venir, tot això ja fa anys que diem, la gent de la zona, es veu a venir, acabarà malament, un dia d'aquests es declararà un incendi i prendrem mal, i finalment ha passat. No sé si tu també et sumes, diguéssim, a aquestes crítiques de que s'hauria hagut de fer alguna prevenció aquests últims anys que no ha arribat tampoc a la zona de l'Empordà?
4: No és que m'hi sumi, és que les portem reivindicant anys, tant com a ciutadà, com a alcalde, com a consorci, i la qüestió és que s'ha fet malament per tots els àmbits, excepte puntuant el que són els ADFs, els pagesos, que tenim una sort immensa, i també alguns dels propietaris forestals. I per què dic alguns dels propietaris forestals? Dic perquè les Gavarres són 95% privades. D'aquest privat hi ha molt terratinent que és gros i que té recursos i que ha fet la feina ben feta, que han mantingut les seves franges i que ha treballat a altres llocs. Alguns dels propietaris petits també ho han fet anant els caps de setmana, anar tallant, anar desbrossant, i durant l'hivern, durant la tardor, que és quan es poden fer aquestes feines, i han anat treballant. Però d'altres que no tenen ni idea que tenen una parcel·la enmig de les Gavarres perquè els ha vingut d'herència, per bé de saber quin motiu, o directament perquè no els interessa i jo diu, hòstia, amb el que m'acostaria arreglar això, doncs no m'interessa mantenir-ho arreglat perquè m'és de difícil accés, no tinc les eines, no vull pagar una empresa, i el que reclamem és ajudes econòmiques, sobretot per a aquesta gent que necessita fer-ho, perquè un ajuntament, consorci, o ADF o el que sigui, no pot entrar entre una propietat privada i anar a treballar per molt que vulguem. I encara que volguéssim, els ajuntaments com el nostre, Cuisme i Sant Sadurní, el nostre pressupost fa riure en comparació amb altres. I tenim un pressupost d'un 1.200.000, 1.300.000, depèn de l'any, i destinem més o menys un 10, un 15% en tema de gestió forestal i en tema de manteniment de camins. Quan demanem una subvenció, no és lògic que ens donin una subvenció igual a altres municipis amb una cinquena part o amb una desena part de massa forestal igual a la nostra. I ens donen el mateix import. O fins i tot el que ha passat amb algunes subvencions és que hem quedat en llista d'espera, ens l'han denegat per falta de documentació, i perquè deien que havien de demostrar com estaven abans i com estaven després dels camins per una catàstrofe com la llevantada Harry, que no té cap mena de sentit perquè amb 100 quilòmetres quadrats tenim milers de camins i és impossible que els tinguem tots amb imatges de com estava abans i com estava després. Jo també, que ja no sent... Digueu, per què?
0: Digues, t'escoltem.
4: I que el consorci, per exemple, si és l'òrgan gestor de les Gavarres, que realment pugui gestionar.
0: Yeah.
4: El que no té sentit és que tenim un personal supercompetent que tinc el gerent aquí, que ha estat des de divendres i que ha dormit... més poc que jo segur, jo, perquè no ha parat de treballar, igual que els tècnics que tenim de la casa del consorci, que tampoc han parat de treballar des de divendres, que han estat buscant informació, mirant, analitzant, i ara estan preparant tota una sèrie de documentació amb el plànol de l'incendi, de la zona afectada, de totes les feines que s'han fet al llarg d'aquest any i recopilant tota la informació de privats, d'ens públics, del consorci, dels ADF, de pagesos, on hi havia camps llaurats, on no hi havia, com va bufar el vent, com va deixar de bufar, cap on va cremar més ràpid, cap on no, per poder saber ben bé què és el que funciona i què és el que no, i com, esperem, arrel d'això, d'aquest avís, perquè això ha sigut un avís, repetim, podien haver cremat 30.000 hectàrees i ens hem salvat. Els cossos d'emergència ens han salvat el cul a tots, parlant clar. Perquè arriba a cremar les Gavarres i això hagués sigut... Això seria un acudit, el que ens ha passat aquestes últimes...
0: Es crema el pulmó verd de l'Empordà, sens dubte. Hauria estat una tragèdia, alcalde. No sé si ara no és moment encara, entenc que un cop s'hagi controlat i extingit aquest incendi, l'extinció va per llarg, i ens ho deien des dels bombers de la Generalitat, s'haurà de remullar ben bé, segurament durant tota aquesta setmana, un cop quedi... controlat, però no sé si aquests dies que alguns polítics han vingut a la zona, allò que fan, no?, quan hi ha un incendi, si hi ha hagut algun primer compromís de que canviaran les coses a partir d'ara. No sé si t'han dit, escolta, tranquil, Dani Encinas, president del Consorci de les Gavarres, que a partir d'ara ho farem més i millor, això, i no s'encallaran tots aquests temes que ara comentaves. Se n'ha pres la lliçó?
4: Espero que sí, com a alcalde, com a president, com a ciutadà, perquè el que no vull és que torni a passar això. Hem de fer prevenció i no ser reactius i anar a actuar i tenir... I no saber si podrem sobreviure l'endemà i com anirà la cosa. Hi han hagut paraules. Ara falten les accions. Falta que realment hi hagi la voluntat d'agilitzar el tema papers, tant per entitats com a privats, com a ens municipals i supramunicipals. Falta agilitzar tot el que és la paperassa. Falta realment que hi hagi diners destinats a el que és la prevenció i el manteniment dels nostres boscos, del nostre massís de les Gavarres. I sobretot donar les eines necessàries als que realment estan fent la feina. ADF, pagesos i propietaris forestals. Que són ells, i gràcies a ells, que no ha passat una desgràcia major. A part dels cossos d'emergència, per suposat, però ells han sigut la principal font de prevenció i que s'ha anat treballant en el terreny durant tot l'any, des de l'1 de gener al 31 de desembre.
0: Ja. Què més s'hauria de fer ara, un cop s'hagi extingit aquest incendi, els propers mesos, la propera tardor, el proper hivern, allò que diuen que els incendis s'apaguen a l'hivern, alcalde?
4: És això mateix, és la feina que han estat fent i que s'ha de continuar fent, i de continuar treballant la terra com Déu mana, mantenint els boscos nets, i que cadascú, si no pot, que avisi, que ajudarem a buscar subvencions, i si realment donen diners o prometen diners, que realment els diners vagin destinats a les persones que realment necessiten i volen treballar el territori. I també això ens servirà ara per saber, amb tota aquesta informació, per saber i desenvolupar un pla d'actuació per veure si realment és viable o no.
0: Yeah.
4: Perquè recordem que divendres va ser el conjunt de casuístiques més nefastes que podia haver-hi per un incendi. Altes temperatures, molt de vent i molt poca humitat, cosa que va comportar que fos gairebé impossible de parar el divendres, i la feina que vam fer va ser espectacular. No havia patit mai ningú tant i ho com hem patit en aquesta zona.
0: Una última cosa, alcalde. Diu que no s'han respectat les restriccions de mobilitat?
4: No s'han respectat. Divendres feia... O sigui, no s'han respectat les restriccions de mobilitat perquè divendres no estava ben informat. Recapitulem. Divendres va haver-hi el foc.
0: Sí.
4: Es van tallar accessos. El foc, hi havia el flanc dret, el flanc esquerre, i al vespre, quan vaig arribar a casa, per exemple, ja sabia de gent, i a les 2 de la nit, que estava a mig de les Gavarres gravant i fent directes per TikTok, per Instagram, per les xarxes socials, per anar a aconseguir seguidors. Es va demanar divendres mateix a la tarda que es tallés l'accés al massís de les Gavarres, cosa que no es va fer perquè no s'estava en pla alfa i no es permetia tallar l'accés i restringir. Finalment, dissabte, parlant amb les autoritats i amb els cossos d'emergència, es va acceptar activar l'alfa i tallar-se l'alfa. l'accés al Massís de les Gavarres continua vigent almenys fins a final d'aquesta setmana. Diu, no anem a fer el turista, no anem a fer la foto. Quan es vulgui i es pugui, ja s'obrirà el massís i ja es podrà anar a veure com està el terreny. Diu, perquè les imatges que corren i molta gent ja ha vist, és que fa pena. Fa pena i et pots plorar quan veus les imatges de tot calcinat.
0: I cases cremades.
4: I lo primordial és que no hem tingut cap baixa humana.
0: Sí, senyor.
4: Hem tingut baixes d'animals de companyia, que això també et destrossa el cor, i també gent que ha perdut casa seu sencera, que ha quedat amb una estructura de ferro o de ciment, però que ja no tenen on anar a dormir ni on viure.
0: Dani Encinas, president del Consorci de les Gavarres i alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, moltíssimes gràcies. Gràcies per haver estat en directe aquí al matí de Ràdio 4. Molta sort, toquem fusta, toquem ferro, i per favor que, tal com s'espera i es preveu, pugui controlar, quedar controlat, sisplau, durant aquest dilluns, sí? Que no calgui esperar a demà dimarts. N'estarem molt pendents des de l'antena de Ràdio 4, lògicament. Gràcies, Dani.
4: Perfecte. Moltes gràcies.
0: Un minut i 11:45. Tenim a la doctora Folch aquí amb aquest estudi que diu que assegura haver descobert el que ella ja fa anys que ens diu, que la dieta ens pot allargar la vida, per exemple, amb menys proteïna animal, Montse.
3: Sí, una mica el que diu és això, que aquest aminoàcid que es troba sobretot a la proteïna animal, però també a les proteïnes vegetals, doncs que si es redueix aquest aminoàcid podria allargar l'esperança de vida, però això és amb ratolins. Llavors, què passa? El tema ve perquè aquest aminoàcid, quan es metabolitza, es transforma en un altre aminoàcid que es diu homocisteïna, i que aquest sí que pot resultar realment perillós per la salut en general quan hi és en excés en el cos. Llavors, l'homocisteïna, que es pot averiguar amb una analítica de sang, sí que pot afectar, per exemple, a més risc d'infarts, de trombosi, de dèficits cognitius, malalties d'Alzheimer, etc. Llavors, ve una mica per aquí.
0: Però què he de fer, anar-me a fer una analítica?
3: Home, sent pràctics, al final hem de compensar sempre prenent més fruites i més verdures.
0: Ja.
3: Que no falti la vitamina B, perquè la vitamina B i l'àcid fòlic també compensen una miqueta aquest excés d'homocisteïna, els efectes negatius de l'homocisteïna, i llavors aquesta vitamina B o la podem trobar, per exemple, doncs, a l'ou. És a dir, fent una alimentació el més variada possible, però que no faltin els vegetals i les fruites per compensar possibles excessos d'altres aminoàcids, com dèiem, que potser poden ser més tòxics a la llarga, doncs ho podem compensar. Aquest aminoàcid, la metionina, no només es troba a la carn vermella, es troba també, bueno, a la carn vermella, que seria la carn de bou, vedella, d'avè, tota la caça, però també es troba a la proteïna vegetal, és a dir, els llegums, els cereals, les llavors i la fruita seca. És a dir que, en general, si podem, augmentem una miqueta més la proteïna d'origen vegetal, que a més no aporta greixos saturats, perdó, no aporta greixos saturats, que són els que poden originar aquests acúmuls i fer trombosis, acúmuls a les artèries, i intentar augmentar la proteïna vegetal.
0: Ai, senyor!
3: Ai, és que aquest tema de...
0: Sí, sí.
3: El tema dels focs et deixa una mica...
0: A mi em té, vaja, tothom, eh? No es parla res més al carrer dels focs i d'aquesta segona onada de calor, que dius, què hem de fer, Montse? La dieta, em diràs el mateix, no? Fruita...
3: A veure,
0: verdura...
3: Sí, és a dir, augmentar les fruites i verdures, sobretot ara que venen aquestes calorades, doncs les que tenen més quantitat d'aigua, i aquí vindrien la nostra síndria, el nostre meló, que porten més quantitats d'aigua, i això refresca una mica tot el cos, sobretot si la posem a la nevera, que ara ve de gust les fruites també que es poden posar a la nevera, no?
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
3: I potser per això el plàtan no ve tan de gust.
0: Ja, yeah. Què passa amb el plàtan? No, clar, és bo, però diu... Compte, perquè segons quin perfil de persona potser n'hauria de consumir menys, no?
3: El plàtan porta més quantitat de, en general, més quantitat de sucre.
0: Sí.
3: Porta molta quantitat de potassi, que és allò que dius, sí, si tens rampes, pren, sí, un plàtan.
0: Això sí, sempre ho he sentit. Sempre. Eh? Menja't un plàtan, nen.
3: I és veritat, és a dir, porta molta quantitat de potassi, però aquest potassi pot afavorir, per exemple, les persones que tenen hipertensió perquè és diurètic, però al mateix temps les persones que tenen insuficiència renal o altres patologies, doncs haurien, o persones diabètiques, insuficiència renal, o persones que tinguin problemes amb el tema general del sucre, no? Haurien de reduir-ho. Llavors, què passa? Que les persones que els hi senten malament, o sigui, hi ha persones al·lèrgiques també al plàtan. Si el plàtan és verd, porta més quantitat de midó resistent, que això en principi és bo per la nostra flora, i quan el plàtan és madur, aquest midó es transforma en sucres. Què passa? Que llavors el plàtan madur té més quantitat de sucre, per tant, a les persones diabètiques o que tenen més sobrepès, els hi recomana el plàtan més verd.
0: Ja, ja. Cada quant hauríem de menjar plàtan per anar bé?
3: A veure, pots menjar plàtan cada dia.
0: Cada dia un?
3: Sí, jo a vegades, si la persona té algun problema de sobrepès, sempre dic, home, si menges plàtan, doncs a lo millor el comptes com a dues fruites quan estàs en el procés aquest d'aprimament, saps? Una mica per la quantitat de sucre que comentàvem. Però sí que es pot menjar cada dia. Sí que és interessant variar clar, el que passa és que el plàtan és una fruita d'estiu, d'hivern, i la tenim tot l'any. Però sí que és interessant variar de fruites, variar de verdures. Sempre diem que quan més colors, més nutrients a dintre de l'alimentació en general. Però podem menjar, si volem, cada dia.
0: Ja, ara arriba aquella època en què trobem de tot. Quan vas a la fruiteria,
3: sí,
0: albercocs, cireres, nespres encara, préssecs, paraguaians... Quines són les millors fruites per tu ara mateix? Si jo aquesta tarda vaig a la fruiteria, què em recomanes comprar i per què?
3: Home, potser aquestes les més fresques, no? Amb aquestes calors que fan, que necessitem aquesta hiperhidratació, les més fresques, que serien les que porten més quantitat d'aigua, que aquí seria la síndria, el meló. La síndria porta un 91-92% d'aigua i el meló porta un 88-89% d'aigua. El plàtan, per exemple, és un 70-75% d'aigua. Porta molta menys. Què passa? Que aquestes fruites que tenen més aigua, la pera, els préssecs, tu les poses a la nevera, després te les prens i et refresca com tot el cos. Llavors, totes aquestes... En definitiva, la fruita que et vingui de gust. Però sí que és veritat que les més hidratants són les que porten més quantitat d'aigua. Meló, ja. Síndria.
0: Bé, ara et passo una cosa, mira-te-la, perquè em sembla interessant. I segons com, si em dones l'okay, la comentem d'aquí a pocs minuts aquí al matí de Ràdio 4, perquè ara mateix puc parlar amb el doctor Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC. Doctor, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia.
0: Doctor, que també és habitual d'aquest programa, perquè en sap i s'explica molt i molt bé, i ens agrada molt. Doctor, què passa?
5: Gràcies.
0: Per què ens posem malalts molts quan arriben les vacances? Dius, ara que puc estar relaxat i bé, patapam, va? Sí. I empiocat en poques hores o al cap d'un parell de dies. Per què passa
5: a
0: això?
5: A veure, això... Ho hem d'enquadrar una mica com amb allò que diuen, no? Els creadors de l'astènia primaveral i la depressió postvacances, doncs és una miqueta semblant. Té una base, però tampoc ens hem d'agafar el peu de la lletra, per no obsessionar-nos. Eh? Però sí que hi ha una base en què això pot passar i que està descrit i que està publicat. Què passa? Hi ha dues situacions que poden passar. Una és que quan estem acabant feines, no?, i tenim allò dels terminis i hem d'acabar coses i hem de deixar la feina ben acabada i hem d'organitzar les vacances, moltes vegades estem amb aquesta hiperalerta, no?, i amb la secreció d'hormones, neurotransmissors, no?, les molècules que ens ajuden a estar actius, no? Quan acabem això, hi ha com una baixada brusca i moltes vegades aquí és quan allò que diuen el sistema immunitari es pot, d'alguna manera, ressentir. No és que es ressenteixi, vull dir, no és que el sistema immunitari baixi ni ens faci una mala jugada, però això és el que la gent moltes vegades entén. Aquesta hiperalerta cau de cop i som més susceptibles, doncs, a estar més cansats, a notar-nos una miqueta, doncs, amb malestars que poden agreujar. No és que ens posem malalts, sinó que és aquesta hiperestimulació. I la segona derivada amb tot això és, moltes vegades, quan comencem les vacances, comencem a canviar molt els hàbits, no? Per exemple, ara que parlàveu d'alimentació, doncs moltes vegades canviem el menjar i potser les rutines que teníem les canviem, comencem a menjar coses diferents, a menjar fora, a canviar el tipus d'aigua, etc. Més aires acondicionats, avions, la gent que viatja amb avions i amb aires acondicionats, aeroports, etc., que fa que també, evidentment, tinguis més predisposició, doncs, a millor refredar-te.
0: Perfecte. El constipat d'estiu que costen de curar, diuen.
5: Bé, el problema dels constipats d'estiu moltes vegades no és que hi hagi un quadre víric com a tal, sinó que tota aquesta combinació d'aires acondicionats, no? Sobretot si ens movem moltíssim, canvien les nostres mucoses, no? que ens protegeixen i comencem a estar com allò que diuen empiucats. Mm. Pot ser que hi hagi un virus o no, o perquè sigui simplement la congestió nasal pel canvi d'humitat, pel canvi d'ambient, doncs, etc etc. Sí que està descrit, això que comentàveu, no? quan acabem i estem a punt de fer vacances i hi ha gent que es posa malalta, això està descrit i això passa, però tampoc és una norma que sigui allò, vaja, que sigui 100% així, eh? Vull dir que tampoc la gent no es preocupi que disfrutin de les vacances.
0: Ja, és que ara, aquests dies també llegíem, no? El conductor deia, és que quan arriben les vacances l'organisme comença a alliberar cortisol que provoca una depressió del sistema immunitari i això farà que es tingui més probabilitat de tenir qualsevol malaltia.
5: Bueno, això és el que dèiem, no? És a dir, aquest canvi, no? aquest canvi d'hormones, de neurotransmissors, de substàncies i molècules que hi ha a la sang que ens ajuden a viure, no? Que al final és el que ens fa... Aquí el problema moltes vegades és tornar a l'origen, no? Que vivim d'una manera de vegades molt ràpida i molt frenètica i passem de 0 a 100 i de 0 a 100 de forma massa brusca sense adaptar-nos, no? I això és el que hauríem d'intentar. És difícil, perquè amb els temps amb els que corren, doncs, és complicat i a vegades, doncs, quadrar-ho tot, que et combini, no? I això és difícil, ja ho entenc.
0: Has donat consells, però te'n demano algun més, no? Perquè per evitar justament això que quan ens relaxem ara, quan arribin les vacances, ens agafin tots els mals.
5: Bé, l'ideal és planificar-ho. El que passa que, clar, planificar de vegades hi ha gent que planifica molt també li estressa, no? Per tant, cadascú, amb la seva manera de ser, intentar buscar la manera de no deixar-ho tot per l'últim moment, no? Si tenim una feina que ens ajudi a planificar i a tancar d'una manera relaxada, intentar fer-ho. Hi ha feines que no ho són, ni molt menys, però intentar planificar al màxim i disfrutar de les vacances, que també s'ha posat molt de moda la corrent aquesta de fer vacances per no fer res i per descansar. Mm-hmm. Que això també ens ho hem de fer mirar, no? Que acabem avui de treballar i demà estic agafant un avió, 12 hores, creuar el planeta, i a vegades no sé si vacances ho estem igualant a descansar o a estressar-nos encara més pel fer el xec-xec-xec de moltes coses, no? Per tant, intentar planificar. O viatjar, no cal. Vull dir, podem perdre un parell de dies d'estí i fer-ho d'una manera més relaxada, no? Per tant, això sí que és molt important.
0: Carai, tu. Montse Folk, sí. No sé si tens algun comentari.
3: Migranyes.
0: O alguna... Ah, tema migranyes.
3: Crec que el doctor...
0: Que no és un simple mal de cap, això de la migranya.
3: No. Jo sóc migranyosa i a la que comença, ara ja no tant, però a la que començava les vacances, els primers dies, migranya. Com els caps de setmana, migranya. A la que et relaxes una mica, pam, la migranya apareixia.
0: Doctor Jordi Mestres, què li pots dir a la doctora Montse Folk?
5: Bueno, les persones que tenen migranya s'ho coneixen molt bé, i per tant, probablement millor que ella, que es coneix, i ho sé perquè amb el meu entorn també tinc família amb migranya, i s'ho coneixen molt bé. Per tant, saben una miqueta doncs, com hem de trampejar, si han de prendre alguna medicació per prevenir o per disminuir el dolor i fer una miqueta, doncs, conèixer-te a tu mateix i adaptar-te, perquè la migranya hi és i probablement doncs, no desapareixerà. Per tant, moltes vegades és l'adaptació de la persona.
0: Mm-hmm. Doncs escolta'm, doctor Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, de la Can Fic, moltíssimes gràcies. Segur que aquest any no em poso malalt. Seguiré els teus consells, doctor. Escolta, bon estiu, si no parlem abans, eh?
5: Igualment, que farà calor, eh? Vull dir que...
0: Sí, calla. Segona onada de calor. No sé si ens vols donar algun consell abans d'acabar. Justament, doncs, de fet, el demano algun consell perquè la primera onada de calor va provocar, si no m'equivoco, 130 morts a Catalunya, 1.000 a França. Clar, és que no, ja ho sabem tots el que hem de fer, o no, perquè
5: bé,
0: sempre...
5: Bé, sentit comú, al final sentit comú i sobretot a les persones vulnerables que tinguin alguna persona de referència que estigui pendent d'elles, no? Encara que sigui fent alguna trucada que sigui gent gran, no? Algun familiar que vagi trucant per veure una miqueta com estan, i això és fonamental.
0: Molt amable, i mil gràcies. Doctor Mestres, bon estiu si no parlem. Que vagi bé, una abraçada.
5: Adeu,
0: fins aviat. Adeu. Falten 4 minuts per 12:15.
2: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixa.
0: Ai, senyor Montse Folk, això de les tres que ens matarà.
3: No, això... Ara tothom...
0: Mos pelarà, que diuen a Lleida.
3: Qui més, qui menys,
0: tots,
3: ara
0: això.
3: Ja tindrem vacancetes i podrem relaxar una miqueta, no?
0: Ja sabem
3: què fer
0: per no posar-nos malalts, perquè llavors dius, quina mala sort, tu! tot l'any pencant.
3: Sí, i després els
0: arriben les vacances,
3: dies...
0: ja, ara què, malalt?
3: Però tu estàs malalt?
0: No, però tinc algun amic que sí, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: I més d'una vegada.
3: Sí, hi ha persones que no saben desconnectar.
0: Penquen durant tot l'any, sí. No desconnecten mai.
3: No desconnecten.
0: Allò 24-7 sí. Que diem, sí. I arriben les vacances, i el que deia el doctor, passar de 100 a 0...
3: és difícil, també... a vegades, eh? Això s'aprèn. Jo crec que també s'aprèn, també va amb el tarannà de la persona, eh? Però... bueno, és una sort també on vas de vacances, perquè és el que deia el doctor Mestres, és a dir, a vegades fas vacances que no pares i arribes encara més esgotat, i això, al final, també passa factura.
0: Bé, atenció a això, oients. Ai. Atenció a això. Aliments que heu de menjar per millorar les vostres ereccions.
3: Aquesta és una notícia que me l'acabes de passar, i Déu-n'hi-do, eh? Però, a veure, al final... millorar les eleccions... Ai, les eleccions.
0: Les ereccions.
3: Les ereccions seria millorar l'estil de vida en general.
0: Correcte.
3: És a dir, des de l'estrès, beure molta aigua, augmentar l'oxigenació a nivell general, i per tant també influeix aquí alguns aliments que, si vols, els comentem.
0: Anem-hi.
3: És a dir, sí que ens afavoriria, per exemple, per millorar la circulació, la fruita, o sigui, tot el que siguin fruites i verdures estan plens d'antioxidants.
0: Alguna fruita o alguna verdura especialment recomanable en aquest sentit?
3: Diguem-ne que les que porten més antioxidants serien aquestes que tenen més colors més forts, és a dir, totes tenen antioxidants, però, per exemple, els fruits vermells, els navius, les maduixes, les maduixetes, totes aquestes portarien... També el préssec, que seria molt, aporta molta quantitat de beta-carotè, el tomàquet, que aporta molta quantitat de licopè, totes aquestes fruites i també les verdures serien interessants per als antioxidants, que ajuden a eliminar els radicals lliures, que són els que poden provocar determinades alteracions, fins i tot a aquest nivell d'empitjorar la vascularització a tot el cos i també on estem parlant ara en aquest moment.
0: Què més, doctora Folch?
3: Les fruites i verdures. L'all. L'all també seria un molt bon producte per estimular la circulació. És a dir, tampoc ara ens omplirem d'all, però sí que podem fer a les amanides o en els diferents plats posar diferents, no?, all. I a qui no li agradi l'all, en si mateix, també podem fer d'aquells que estan com més encurtits, que estan posats amb aigua sal, perden aquella picor, llavors seria interessant aquells alls. També podem dir el peix blau, que porta més quantitat d'omega 3, això també afavoreix tot el que és l'elasticitat de les artèries i la circulació, i per tant seria un altre producte. La xocolata negra.
0: Ah, xocolata negra.
3: La xocolata negra també seria molt interessant. La xocolata negra és un grandíssim antioxidant, i a vegades ja ho hem comentat. És un dels millors antihipertensius que hi ha. És a dir, que la xocolata negra, un trosset cada dia, seria molt saludable.
0: Perfecte.
3: Destaquem també els aliments que porten zinc, que estimulen la producció de testosterona, i aquí tenim els mariscs. El marisc, sobretot les ostres, i que deien que Napoleó, abans de fer els seus... de fer el seu acte sexual, prenia 40 o 50 ostres, deien, per estar ben actiu.
1: Sempre s'ha dit que són afrodisíaques, no?
3: Sempre s'ha dit que són afrodisíaques. Sí, però jo suposo...
1: I atenció, perquè poden sentar malament, eh? Hi ha gent que, depèn com les mengi... Ho dic per experiència, a casa a ma mare li encantaven, i de tant en tant sempre...
3: Podies agafar una, que potser no estava del tot bé. Però sí, tot el que sigui marisc podria ser... Bueno, estimula, diuen... Això dels aliments afrodisíacs és una miqueta tòpic, eh? És a dir, l'afrodisíac ja no és l'aliment en si. L'afrodisíac és tot l'ambient que tu et puguis crear, és a dir, l'ambient en general, no?, i la persona que tinguis al costat. La magrana també seria un altre potent.
0: Sí, que passa que ara, no?, d'esperar la tardor.
3: No seria... I els ous.
0: Els ous també.
3: Els ous porten molta vitamina B, que és una molt bona proteïna, com sabem, i per tant seria un altre producte a recomanar a les persones que tenen algun problema d'aquest tipus.
0: D'acord, perfecte, doncs queda clar.
3: No ens oblidem de la hidratació, que aquesta, la major part de malalties i morts horrors que estan passant a l'estiu són per manca d'hidratació.
1: Mm. Hauríem de beure 2 litres d'aigua al dia, com a mínim?
3: O ens
1: ens estem passant?
3: Sí, es considera aproximadament una persona d'uns 60 quilos seria un litre i 800, i una persona d'uns 70 seria dos litres. Jo posaria com a terme mig uns 2 litres.
1: I recordar que hem de beure abans que ens vingui la sensació de set, no?
3: Anava ben, sobretot amb aquestes calors, anava ben al llarg de tot el dia, seria el més interessant, és a dir, anar agafant aigüeta, encara que no tinguem la sensació. Hi ha persones que no tenen sensació de set, però en canvi necessiten aquesta hidratació, i sobretot això passa amb les persones, insistim, més grans. No tenen estímul de set, però necessiten molta més quantitat d'aigua. És molt important això.
0: Molt bé,
1: doncs
0: perfecte.
1: Doncs tot això m'ho vaig apuntant.
0: El Jordi no para d'escriure.
1: No, sí, vaig escrivint, vaig apuntant...
0: Jo estic fent titulars, aquí. Això és com... Doctora Montse Fol, 2 punts. Quins aliments milloren les teves eleccions i la teva vida sexual? D'aquí una estona a la pàgina web i
1: ja ho tenim.
0: I a Instagram també de Ràdio 4. Fem 7 o 8 coses alhora, aquí.
3: Ja ho veig, eh?
0: Clar, estressats com una cabra, després arriben les vacances, sort que el doctor Mestres ens ha dit què hem de fer per no caure malalts, perquè passem de 100 a 0.
3: Hauríem d'agafar aquell punt mig, a l'hora de treballar i de les vacances. Hauríem de fer un mes treballar, una setmaneta de vacances. Un mes treballar, una setmaneta de vacances.
0: Sí, que sí?
3: Jo crec que sí. Però...
0: Home, a mi m'agradaria.
3: A mi també m'encantaria.
0: L'any és més llarg, es fa més llarg que un dia sense pa, això. Jordi Vila. I mira que nosaltres tenim la sort de ser feliços, que treballem i estem contents.
3: Sí, sí.
0: El Jordi riu, potser algun dia no n'està de content.
1: No, sí. Xavi, que sí.
0: Això és una mica de sonats, això.
3: Aquest també és un dels... Ah, una altra cosa. També per les ereccions, que no ens oblidem.
1: Sí, espera, que m'apunto, va, m'apunto. Espera't, que m'interessa molt.
0: Si encara anem bé, Jordi.
1: Vinga, va.
0: No vulguis ser veure ara aquí.
3: Excés de tabac i excés d'alcohol seria...
1: Jo això ni fumo ni bec.
3: Negatiu. Doncs mira, tens molt a guanyar.
1: I fer esport, no?
3: I fer esport.
0: Sí, però ja saps el que diuen, eh? No pots beure, no pots fumar, no pots menjar segons què... I aleshores diuen, nen, no sé si acamparàs gaires anys, però se't fotran llargs, eh?
3: Home, en general...
0: Si només beus aigua...
3: Hem de potenciar la vida...
0: No fumes i menges enciam tot el dia, com els conills...
3: No ho diguis així. No ho diguis així. Tot el dia,
0: enciam... És per fer una mica de broma, posar una mica d'humor.
3: Com els conills, no. És fruita i verdura.
0: No, si mengen ou fals, els conills.
3: És molt saludable. És que el tanto, és veritat. No. Ja. Fruita i verdura l'hem de menjar. Molta més fruita, molta més verdura, i reduir la proteïna, sobretot la carn vermella. Això ja fa molt de temps, és veritat que es diu.
0: Et faré cas, com sempre, t'ho prometo, Montse.
3: Bueno, podem menjar l'ou, el peix blanc, seria, doncs, tota la proteïna que aporta menys quantitat de greix saturat, aquesta seria la millor. L'ou, que és una gran proteïna. L'ou aporta els mateixos aminoàcids que la carn vermella, que és una proteïna, les més completes. Mm. Per tant, ou, i podem menjar els que vulguem.
1: Bé. Doncs, parlant d'ous, ens han arribat molts ous durant aquesta temporada, Xavi.
0: Parlant d'ous...
1: Ous de calaf,
0: Sí, espera't, perquè falten 10 minuts i mig per les 12. Era perquè amb aquesta calor, segona onada de calor d'aquest estiu, lògicament es dispara la venda d'aires condicionats a Catalunya. Saludem a aquesta hora a Eric Martí, enginyer industrial i president de la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya. Eric, bon dia i bona hora.
6: Hola, molt bon dia. Què tal?
0: Deia, home, escolta, en quin tant % s'ha disparat la venda d'aires condicionats a Catalunya aquests dies?
6: Aviam, els resultats finals de les vendes els tenim a finals de temporada.
0: Yeah.
6: Però aquest any les dades que estem tenint nosaltres és que s'han incrementat al voltant del 20% les peticions de pressupostos respecte a l'any passat. Però, clar, és que ja venim dels últims 4 anys, penseu que només en el sector domèstic s'ha incrementat el 56% la venda d'aires acondicionats.
0: Buah.
6: Això inclou aires nous i reposicions, aires que ja estan instal·lats des de fa molts anys i que es canvien. O sigui que la veritat és que de feina n'hi ha molta.
0: El problema és que diu que la manca de professionals qualificats allarga els terminis d'instal·lació.
6: Exacte. O sigui, el problema que hi ha no és falta d'estoc dels equips, sinó és la falta de professionals qualificats per instal·lar-los. I pensem que avui en dia ja, i en plena segona onada de calor, com dius, el tema de l'aire condicionat ja no és un tema només de confort, sinó que en alguns habitatges és també un tema de salut, sobretot
0: sí, senyor,
6: si hi ha gent gran, nens, persones vulnerables. Uh-huh. I el context climàtic es va agreujant. El Meteocat deia que aquest juny s'ha comportat com si fos un juliol, ja.
0: Sí.
6: Per tant, les previsions és que anem a pitjor i com dius tu, el problema és la manca de professionals que tenim en el sector.
1: I Eric, heu posat xifres sí, a aquesta situació? Quants tècnics diríeu que sí, faltarien al sector per poder fer front a la gran demanda que hi ha?
6: No, i tant que hem posat xifres nosaltres. Ja des del 2018 estem treballant aquest tema i l'estudi que fa anualment FEGICAT determina que el 66% de les empreses instal·ladores tenen dificultats per contractar i que el sector demà mateix podria contractar 22.000 professionals qualificats, que és un 12% més que el resultat que ens donava l'estudi de l'any passat.
1: Si falten 22.000 professionals...
6: Sí, això no és només per aire condicionat. Això estem parlant de tot l'àmbit de les instal·lacions.
0: Ja, ja.
6: Vull dir, que, perquè és un tema d'aire condicionat, d'electricitat, d'instal·lacions de gas, d'instal·lacions renovables, tota la transició energètica, qui executa la transició energètica som els instal·ladors i, per tant, mobilitat elèctrica, fotovoltaica, aerotèrmia, tot recau sobre les mans dels instal·ladors, que som qui ho hem d'executar.
0: Ja. Normalment, quan compres un aparell d'aire condicionat, al cap d'un dia, 24, 48, si tu vols, tot estira 72 hores, normalment el tens instal·lat i tot rutlleja. No. Però ara, aquests dies, degut a aquesta manca de professionals qualificats, fins a quants dies han crescut els terminis d'instal·lació de mitjana a Catalunya?
6: Sí, això va molt depèn de cada instal·lador i cada empresa, però ara estem parlant de terminis de setmana i mitja, dues setmanes. Mm-hmm. Pot ser algú que sí que t'ho pugui muntar ràpid, però és com us deia, els instal·ladors no només fan la part domèstica, que és de la que estem parlant, sinó mm-hmm, que treballen en l'àmbit terciari, en els locals comercials, en els hospitals, etc. S'han d'atendre avaries, quan fa molta calor és quan donen problemes als equips i s'han d'atendre les avaries, mm-hmm, i per tant s'ha de combinar la part de muntar nous aires amb la part d'atendre els clients que ja en tenen, yeah, i que se'ls ha de fer el manteniment.
0: Yeah. Escolta, molta gent que diu, clar, em posaria aire condicionat, qui no? Però és que val molts calés, això. Quins són els aires condicionats més recomanables, els que tenen més tirada, més sortida ara mateix? I sobretot, es pot instal·lar un aire condicionat sense gastar-nos gaires diners, diguéssim? És possible?
6: Aviam, una instal·lació d'aire condicionat és una instal·lació que té la seva complexitat. Són equips que porten gasos fluorats, que són els gasos que, si s'escapen a l'atmosfera, provoquen l'efecte hivernacle. Per tant, són una instal·lació que ha de fer una empresa acreditada i amb certificacions, i comporta col·locar una unitat exterior, col·locar una unitat interior, a vegades haver de parlar amb les comunitats de propietaris per si s'han de posar en els terrats. Mm. O sigui, té la seva complexitat. El que passa que és una instal·lació a llarg plaç. Per tant, nosaltres el que recomanem és que es demani que els usuaris demanin que facin una visita a la vivenda, que vegin on es pot posar. No es pot donar un preu perquè depèn molt del tipus de vivenda, de la gran
0: àrea. Però un pis dels normalets, en un pis no gaire gran, diguéssim, de mitjana, per quan et surt un aire, instal·lar, posar un aire?
6: De preus, disculpes, però és que no te'n puc parlar, perquè jo parlo en nom de la Federació de Gremis d'Instal·ladors.
0: Ja.
6: I podríem tenir problemes amb l'Agència Catalana del Consum si jo dic un preu,
0: d'acord,
6: perquè podríem determinar que estic marcant la línia. Però
0: ja,
6: si entra en internet, hi ha moltes empreses que et fan un primer pressupost online, d'acord, encara que després s'hagi de visitar. Ah. Però bé, és veritat, no és un tema econòmic, no estem parlant de col·locar un ventilador o
0: ventilador? Hi ha hagut un boom dels ventiladors també, últimament,
6: sí,
0: i molta gent en parla molt i molt bé. Encara que, tot i que no fan baixar la temperatura de l'habitació, el remoure l'aire, tu, escolta'm, sí o no?
6: Aquí està el tema. O sigui, un ventilador és una possible solució, però si tenim la vivenda que s'ha escalfat i la tenim a 30 o 32 graus, el que farà és moure aire calent, que, home, millor que res, però no és la solució.
0: Però aquests de sostre van bé, eh? Molta gent està contenta amb el de sostre.
6: Sí, no, funcionen, però a zones, sobretot zones de costa, on a més hi ha molta humitat.
0: Exacte.
6: Per molt que remoguis l'aire, no soluciones el problema. En zones seques funcionen molt millor, d'acord? Perquè

0: endavant.
1: Els instal·ladors som una professió de futur, som imprescindibles per la transició energètica, som una professió molt ben pagada, d'acord? I, per tant, animo a tots aquells que estan pensant què fer amb el seu futur, i aquí parlo dels joves, a que s'animin, a que estudin de l'àmbit, graus del nostre àmbit, perquè tenen feina assegurada.
2: Quins són els graus que donen accés a aquest ofici?
1: Els graus que treballem nosaltres són els graus mitjà de l'àmbit de l'electricitat, de l'energia i clima i del manteniment. Hi ha diferents tipus de grau. En concret, el d'aire condicionat, la de instal·lació de producció de calor i instal·lacions frigorífiques i de climatització, però hi ha graus d'instal·lacions elèctriques, d'instal·lació de producció de calor, de xarxes d'aigua, de manteniments electrotècnics. O sigui, són professions de futur que la IA no ens traurà la feina. Vull dir que la IA serà una eina.
2: I per acabar, quin sou mitjà pot arribar a guanyar un instal·lador?
1: Home, pensa que d'entrada a Barcelona, per exemple, a la província de Barcelona, estem sota el conveni siderometal·lúrgic, que el sou d'entrada, el sou brut d'algú que entri d'ajudant, és més de 26.000 euros bruts a l'any. Mm-hmm. Això són gairebé 1.500 euros nets. Això per algú que començarà a formar-se a l'empresa, perquè hem de comptar que després d'estudiar, durant un temps, estaran a dins de l'empresa formant-se. Però vull dir, és això, una professió de futur que val la pena tenir en compte.
0: Moltíssimes gràcies, Eric Martí. Gràcies, bon estiu.
1: Mira. Doncs mira, moltes gràcies a vosaltres.
0: Marta, a ti.
3: Bon dia, ja som aquí.
0: Ara sí que és un bon dia. Amb tu i amb la Montse Folk a l'estudi, això és immillorable. Jordi Vila.
2: Oh, i tant.
0: Sí o sí?
2: Escolta, fantàstic. Aquí amb la Marta Tips i els seus consells que no ens els podem perdre de cara a la tercera i última
0: ara
2: hora.
0: Ara qualsevol tanca la ràdio.
2: La més festiva.
0: Ara qualsevol canvia de ràdio.
2: La més festiva.
0: Amb aquest bé de Déu aquí, en directe al matí de Ràdio 4. Fem una cosa, sentim les notícies de les 12, si us sembla bé. Montse, l'últim dia hi sereu totes dues, eh?
4: Sí, em fa molta il·lusió.
0: La liarem grossa, eh?
4: Perfecte, últim,
0: el dia 17, últim divendres 17, aquest que ve no l'altre, últim programa de la temporada, i la liarem bastant.
2: Vinga.
0: O molt.
2: I tant que la liarem.
0: Sí? Sí o sí? Ja,
2: ho estic esperant, eh?
0: Jo també. I tant com ho esperes. que sí que ho esperes amb candeletes?
2: Escolta, tu. No, home, no, una bona rúbrica de la temporada.
0: Sí, sí. Sentim les notícies amb els companys dels serveis informatius i de seguida tornem en directe aquí al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Continuem pendents de l'evolució de l'incendi de les Gavarres a les comarques de Girona. La calor intensa i el vent de marinada marquen avui l'evolució del foc. Els bombers reconeixen que hi ha tres punts que preocupen, on encara hi ha potencial perquè el foc pugui tornar a agafar força. Més detalls des de Girona. Gemma Esteve.
2: La calor intensa i el vent de marinada marcaran avui l'evolució de l'incendi de les Gavarres. El foc, que ha cremat més de 2.000 hectàrees, es manté estabilitzat, però encara hi ha punts calents que els bombers van apagant ràpidament. El sotsinspector Ferran García explica que preocupen tres punts. Un d'ells segueix sent el flanc dret, que continua sent l'obsessió dels bombers perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Celrà.
3: El flanc dret és allò que ens pot obrir l'incendi cap a Gavarres i això és un escenari que no volem. I és on estem abocant molt d'esforç i molt de treball. El flanc dret l'hem de matar com sigui perquè no pot ser que se'ns obri en zones, a més, relativament inaccessibles.
2: A hores d'ara hi treballem 25 camions i alguns mitjans aeris. Tot i que el nombre d'efectius s'ha reduït considerablement, aquests estan concentrats en buscar punts calents per evitar revifades. García ha confirmat que l'objectiu és poder controlar l'incendi com més aviat millor, tot i que admet que encara els queda molta feina per fer durant tot el dia i que el vent serà qui marcarà el ritme de les tasques d'extinció.
0: Gràcies, Gemma. I el Departament de Salut, en el marc del Pla Operatiu per prevenir els efectes de la calor, ha adaptat les línies d'atenció del sistema sanitari públic per fer front als desplaçaments de la població i les altes temperatures estivals. Àlex Eloi, bon dia.
4: Bon dia. Entre les mesures organitzatives assistencials s'han reforçat les plantilles dels centres d'atenció primària amb més pressió assistencial i els consultoris adaptaran els horaris d'obertura i tancament a la demanda prevista. Els territoris amb més demanda es reforçaran amb 972 professionals més de diferents perfils provinents de

0: noves contractacions o de reorganitzacions dels mateixos equips, d'acord amb el comunicat de salut, i es disposarà d'entre un 84% i 97% dels llits del sistema sanitari públic.
1: I des d'aquest dilluns i fins diumenge 12 de juliol, el Servei Català de Trànsit desplega una campanya preventiva de vigilància de conductes de risc a ciclistes i conductors de vehicles de mobilitat personal com patinets en l'àmbit urbà.
0: En coordinació amb les policies locals de Catalunya es controlaran les distraccions, circulacions de risc i estacionaments indeguts, entre d'altres. També es vigilarà l'ús del casc i el respecte pels semàfors, passos de vianants i senyals de trànsit. I es controlarà si els vehicles de motor dificulten la mobilitat dels ciclistes o si els posen en risc.
1: I un apunt dels tribunals, la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, inicia accions judicials a Espanya contra l'empresari comissionista del cas Coldo, Víctor de Aldama, per vincular-la amb el presumpte finançament irregular del Partit Socialista.
0: Rodríguez ha iniciat els tràmits legals per demanar un acte de conciliació, pas previ a presentar una demanda contra De Aldama per acusar la petroliera PDVSA d'un possible finançament irregular a la Internacional Socialista.
1: Això que sentiu és el so que ens arriba en directe de la plaça de l'Ajuntament de Pamplona, on fa uns instants s'ha produït el xupinazo. Pamplona ha esclatat i acaba d'encetar una nova edició de la celebració més internacional.
0: Per davant, 9 dies de festa ininterrompuda, més de 500 actes i, com no, els 8 encierros com a protagonistes. Els encarregats de llançar el coet anunciador han estat el subdirector del Servei d'Urgències i una infermera de la UVI mòbil de Tafalla, respectivament des del balcó principal del consistori, per reconèixer així la seva tasca invisible però molt necessària durant les festes. Abans d'aquest moment, l'alcalde de Pamplona, Josep Asirón, ha assegurat en una entrevista al Canal 24 Hores que espera que la festa es visqui amb convivència.
2: Los derechos de las mujeres no se interrumpen en fiestas. Entonces, bueno, pues ese es uno de nuestros principales retos también para este año, al margen de otras cuestiones como puede ser el calor, etcétera, que sí, que vamos a tener también que afrontarlo. Que sean unas fiestas que se vivan desde la convivencia, donde todos y todas nos sintamos libres y respetadas.
1: I acabem amb un apunt de l'àmbit internacional. Almenys 25 persones han mort i més d'un centenar han resultat ferides en un motí entre grups de reclusos a una presó de Sri Lanka. Entre les víctimes mortals hi ha 5 funcionaris del centre penitenciari. Segons un portaveu policial, el motiu de la baralla a la presó de Negombo, amb uns 1.800 interns, podria ser una transacció de drogues que hauria fet intervenir fins i tot les forces armades per mirar de controlar la situació.
0: Centenars de familiars dels reclusos s'han combregat a les portes del centre penitenciari amb l'esperança d'obtenir informació. Segons un informe recent del Comitè de Protecció dels Drets dels Reclusos, més d'un 60% dels presos estan a l'espera de judici.
1: Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a la una.
3: Ràdio 4.
4: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela. I es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
5: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
6: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
7: Cada I ja ningú jo parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
8: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
9: Com sempre, salut i periodisme.
10: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
11: La veritat per davant de tot.
12: Andy i... jo no penso dir la paraula.
13: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
14: M'he quedat esparverada.
15: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
16: Nena, nena, nena, nena!
17: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
18: El Pla B.
9: amb Toni Marín.
17: Compromesos amb la bona informació.
9: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
11: Mig quart d'una, Jordi Vila, Marta Tips.
12: Doncs, no, jo soc, doncs jo soc Jordi Vila, no la Marta Tips, eh?
11: Jordi Vila, Marta Tips.
12: Ah, d'acord, és que pensava que em deia Jordi Vila, Marta Tips.
11: No, ja t'agradaria, no, ja t'agradaria ser la Marta Tips.
12: Que la Marta Tips la tenim ja nosaltres a l'estudi.
11: No, tots ens agradaria ser la Marta Tips.
12: Amb aquest somriure que ens il·lumina.
11: Clar, i que ens donarà... El nostre no il·lumina tant, no?
12: No, no, Xavi, jo et veig sí, on fire, no, eh?
11: On fire,
12: on fire, com sempre, Xavi. On fire. Ets un monstre de la ràdio.
11: Ai, Marta, sí, un monstre,
12: I a més,
11: un monstre, deixa-ho així.
12: Avui ho estem demostrant perquè amb un reprís d'entrevistes a última hora, alcaldes, connexions amb la Catalunya Nord. Escolta, aquí estem, al peu del canó.
18: Sí, noi. Canó, i tant. I a més el Jordi, com que sempre pren notes, jo crec que ja és Jordi Tips.
12: Gràcies,
18: Marta. I Jordi Tips.
11: El Jordi, jo el tinc aquí a l'esquena, em vaig girant de tant en tant per veure si li surt fum de les orelles. De moment encara no.
12: M'agrada això que ha dit del Jordi Tips, eh? Està molt bé, això. Sí, sí, sí.
11: Sí, sí que n'està de bé, sí. Què faràs? Què diràs avui? Què ens explicaràs, Marta?
18: Doncs mira, avui tenim trucs molt divertits, diria, perquè jo sé que a vegades, com que vinc a parlar d'ordre i neteja, doncs hi ha qui diu, ai, quina mandreta, no? Avui no, avui tenim trucs frescos, d'estiu, coses que jo crec que a mans del cafè, a mans del vi, per exemple, i bueno, i qui no, no, eh? Si hi ha persones que molt a mans de la fruita, del meló, de la síndria, també tenim trucs per tothom.
11: Carai, que bé. I saps a qui tindrem en directe, també?
18: A qui tindrem?
11: Digue-ho, endevina-ho.
18: Home, jo m'imagino que seria lo Pau de Pons,
11: per exemple, no?

0: M'agrada veure't ballar, Marta Tips. T'agrada el Pau?
1: Home, clar. Si sempre...
0: A qui no agrada el Pau?
1: Clar, el bon rotllo que porta, aquesta
0: que sí?
1: música que ja et convida a ballar
0: sí.
1: estiu.
0: I més ara a l'estiu, no? En aquesta clar. Època ve de gusto. L'haurem d'anar a veure amb algun bolo aquest estiu,
1: home,
0: no?
1: Home, segur,
0: en
1: perquè
0: molts, eh?
1: Volta tot a Catalunya.
0: Tot Catalunya, sempre.
1: Llavors...
0: Sí, sí, de dalt baix.
2: De fet, tenia previst participar a la cantada de Balneres de Palafrugell, que es va anul·lar.
0: Sí.
2: Malauradament es va anul·lar com a conseqüència dels incendis del Baix Empordà, Xavi.
0: Sí, noi, efectivament, eh? I aquest matí he preguntat, sí. justament, perquè
2: ho
0: dic igual...
2: Ho tornaran a fer, no?
0: Ah, no? No, volia entrevistar l'alcalde o alcaldessa
2: sí.
0: per veure si es podia reprogramar per algun altre dia, perquè sap un greu terrible que no s'hagi pogut fer. I em diuen que no es farà fins l'any que ve.
2: Vaja.
0: Que ja estan desmuntant les graderies, l'escenari, estava tot a punt, el mateix dissabte, al matí, migdia, vaig rebre fotografies del Miquel Galceran, i posteriorment, i com és lògic, van decidir anul·lar-ho pel tema de l'incendi. Però el tema és que no es reprograma perquè no hi ha disponibilitat. Tots tenen les cantades programades. El que dèiem del Pau ara, que tenen tots els bolos previstos ja, l'agenda plena. Però aquest dissabte, cantada Platja d'Aro. Aquest dissabte, cantada de Veneres a Platja d'Aro. Sempre és, diu, el segon dissabte del mes de juliol a Platja d'Aro. Per tant, important subratllar-ho. Els podem fer una trucadeta aquesta setmana, Jordi.
2: D'acord.
0: Sí?
2: I els saludarem dient...
0: Podem tornar a parlar amb la Maria.
2: Avi, bona, Cuba.
0: Exacte. Que torni la Maria i en parlem, que segurament anirà a Platja d'Aro.
2: S'ha
0: quedat també sense cantada. Pobre Maria.
2: Maria.
0: Doncs això no hi haurà cantada de Veneres a Calella de Palafrugell, perquè no hi ha disponibilitat. Tots tenen les cantades programades, però sí que n'hi haurà aquest dissabte, 11 de juliol, a Platja d'Aro, on se celebra cada any el segon dissabte del mes de juliol. Què, Marta Tips? Anem al teva o què? M'agrada molt, m'interessa molt, de fet, això, dius, mantenir el vi blanc fresc a la copa, perquè ara aquests dies fa mania. Si tu prens amb una terrassa, al
1: sí,
0: cap queda... de dos segons està, no, el vi blanc, el vi negre, la cervesa o el que sigui. Està calent com...
1: Fa molta ràbia i tant, i el que ens agrada el vi, un bon vi blanc fresquet, i clar, posar-hi gel és un pecat, que això no ho podem consentir, eh? No,
2: bon,
1: això...
2: bon vi que ve, va, beu, bon vi de la bota, m'encanta. Vinga, va. Ho havia de dir.
0: És la calor, pobre
1: xaval. És la calor, sí
2: que ens trastoca.
1: Final de temporada,
2: sí,
1: ja,
2: sí, sí.
1: ja es veu, eh? Doncs no, el que podem fer és, en lloc de posar-hi glaçons, que òbviament alterarien el gust del vi, el que podem fer és afegir-hi uns grans de raïm blanc. És a dir, agafem una mica de raïm blanc, el congelem al congelador, llavors hi posem a la copa un parell de grans de raïm.
0: És bona idea, això.
1: Clar, llavors te'l manté fred, no t'altera el gust, perquè al final és raïm.
0: I a més
1: raïm.
0: És un plus que, no sé, té com molta gràcia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i queda molt maco, eh? Queda allò molt ben sofisticat. Després, quan te l'acabes, doncs et pots menjar els grams de raïm. Per tant, doncs és tot un win-win, no?, que dirien els anglesos.
0: Que bo, que bo, sí. Que bo, que bo. Molt bé.
2: Llavors, els grans de raïm, pelats o sense pelar?
1: Això com
2: això,
1: tu vulguis,
2: realment
1: és
2: no?
1: igual. Sí. El que ens importa és que estan congelats i, per tant, aporten la frescor al vi. De fet, jo el que faig normalment és poso un parell o tres a la copa, llavors la sacsejo una mica, diguéssim, perquè refresqui bé la copa, ens quedi ben freda, i després a sobre doncs ajuda a mantenir el vi fresc durant més estona.
0: Carai.
1: Així que és un bon truc.
0: Molt bé. I ara... Hi ha algun altre truc per altres tipus de...
1: Doncs
0: per altres,
1: mira,
0: begudes?
1: Exacte, és bastant similar, però amb el cafè.
2: Això m'interessa perquè jo sóc molt cafetero.
1: Exacte. Llavors el que podem fer és agafem una safata d'aquestes per fer glaçons, però en lloc de posar-hi aigua posem cafè, llet, o inclús a mi m'agrada fer-me jo mateix el meu cafè amb llet i el passo, un cop fet, el passo a la safata de glaçons. Ho congelem i, per tant, pels amants d'un bon cafè amb gel, però que fa molta ràbia, no? Si el tens una estona allà a la terrassa es va igualint i et queda inclús la doble capa del cafè i de l'aigua, això fa molta ràbia. Però si fem el glaçó amb cafè o amb llet, en funció de com ens agradi, doncs ja et queda fresc i no s'igualeix. Per tant, és un bon remei, també.
0: Que bo! Que bo, que bo, que bo. Sí, sí, és que és bona. És així, això. Sí o no?
2: A mi m'agrada molt el cafè amb gel, però el cafè americà llarg, i demano amb un got gegant ple de gels. Bueno, al final es van desfent, però m'agrada el punt aquest de...
1: Bueno, si t'agrada el punt aquest d'igualit...
2: Que desfacis, barregi amb el cafè, no?
1: Sí.
2: I al final és com un refresc, no? Més que cafè, és un refresc.
1: Exacte, sí. Però si t'agrada mantenir com el gust original i més intens, doncs és una bona solució.
0: Ah. Clar.
1: I mira, relacionat amb això, si t'agrada el cafè amb gel, el demanes allò a una terrassa o inclús te'l fas a casa, clar, què passa? El tens a la tassa ben calent i al moment de passar-lo al got...
2: Sempre passen coses.
1: Sempre passen coses i sempre hi ha desastres, no? Per tant, un bon truc és, aprofitem, que a més normalment ens porten la tassa amb una cullereta, llavors què fem? Posem aquesta cullereta al got amb gels, quan està buit, val? La posem en vertical. Llavors, vessem la tassa fent que la cullera canalitzi, diguéssim, el líquid i ens ajudi a que no vessi per tot arreu, sinó que baixi per la cullereta i ens arribi directament al got. Això seria una miqueta com els amants del gin tònic, no? Que fan servir aquella cullera per on va passant la ginebra i la tònica. Doncs seria això. Doncs aprofitem la cullereta, passem el cafè i així ens caurà directament tot en el got amb gels, sense vessar-ho per tot arreu. També... I aquí té molta traça, s'ha de dir.
2: S'ha de tenir traça i has d'anar molt ràpid a fer aquest gir, perquè encara que tinguis la cullereta i això, si diguem, no tens un pols o no vas molt ràpid, sempre se te cau una mica de cafè fora, eh? No?
1: Exacte. Sí. En aquest cas no cal ser molt ràpid, perquè com que tens la cullereta que ja et fa com de canal, no?
0: Bé,
1: doncs ja...
0: Mm-hmm.
1: No cal ser tan manyosos.
0: Molt bé. I escolta, això de refredar begudes ràpidament, perquè ens passa sovint que dius, ara això està calent.
1: Exacte.
0: I
1: també
0: com ho puc fer per tenir-ho fresc en qüestió de poca estona, Marta?
1: Doncs mira, això, si posem un cubell amb aigua freda, gel i sal, és el millor, és a dir, és molt més efectiu posar les begudes. Allò, estem en una terrassa fent un dinar, un vermut, i allò, doncs algú treu un cubell i diu, ostres, doncs ho omplim bé de gels i posem allà les llaunes i la beguda. Doncs és més efectiu si posem també aigua i sal. Per què? Doncs perquè la sal baixa el punt de congelació de l'aigua i, per tant, el que fa és accelerar que els glaçons es fonguin. Ja us diguéssim que els glaçons, per fondre's, roben la calor d'aquelles begudes que estan calentes. I al tenir tot el líquid de l'aigua amb els gels fa que tot envolti a la beguda, no? Potser si posem només glaçons, doncs hi ha una part de la llauna que no està tocant el glaçó i, per tant, no s'acaba de refredar homogèniament, diguéssim. Per tant, aigua, gel i sal.
0: Carai, molt bé.
1: I res, en qüestió... A més, és molt ràpid, en qüestió de 5-10 minuts podem tenir les begudes ben fredes. I si no, un altre remei, si estem a casa... per exemple, i volem refredar allò, ostres, no hem posat les llaunes fredes a la nevera i venen els convidats. Doncs el que podem fer és agafem una mica de paper de cuina, el mullem i diguéssim que abracem, no? Envoltem les llaunes amb aquest paper de cuina mullat. Ho posem al congelador i es refreda molt més ràpidament que si no li posem aquest paper d'aigua de cuina mullat.
2: Primera vegada que ho escolto, això és molt, molt bon remei.
1: Doncs aquests trucs són útils, perquè ara a l'estiu ja sabem que amb aquesta calor que fa, doncs a vegades necessitem anar ben de pressa.
0: Perfecte. Calla, explicarà coses molt interessants avui. Com saber si una síndria i un meló són bons? Que això molta gent no ho sabem triar, eh?
1: Però ho explico ja?
0: Oh, espera't, d'aquí una miqueta.
1: No
0: ho matem tot ara, que si no... Si se't mulla el mòbil, que això també ens passa sovint a molts, què hem de fer? La millor solució per evitar carregar-nos el telèfon i recuperar-lo rapidíssimament? Sí?
2: O evitar que els gelats gotegin.
0: I parlem d'altres coses també. Exacte, evitar que els gelats gotegin. Això, si vols, ho pots explicar ara, perquè els que tenen canalla, sobretot... cada dos per tres,
1: doncs
0: la roba...
1: Sí, clar, la típica imatge, no, d'aquests nens i nenes amb totes les mans plenes de gelat. Doncs mira, si es tracta d'un gelat d'aquests de pal, com els que tenim a casa, doncs un remei molt senzill és tenir aquests típics paperets de les magdalenes, no sé si es diuen pirutins, que són aquests papers com arrugats, que fan com de terrina, que són de paper. Llavors, el que fem és, els passem pel pal, de manera que quedi el gelat, com si fos la magdalena, no? Ho esteu visualitzant, no? Amb el paper. I, per tant, si tot el que gotegi del gelat, doncs quedarà atrapat en aquesta paperina i no passarà a les mans del nen o nena.
0: Carai, que no feu vacances, nois? Fa aquí l'Alejandro Pacho. I tu? Ara tampoc? Encara no marxeu? Carai, els tenim al control de so. Diu, no fas vacances, així no caures malalt. És la millor manera. També ho deia el doctor Cugat, això. Que la gent se jubila, es moren en 4 dies, si es deixen anar. Allò que
1: això
0: no foten
1: passa
0: res.
1: Molt, eh?
0: Sí, sí.
1: Ja quan et deixes anar, quan et relaxes, doncs fixa't.
0: També, és veritat, eh?
2: També hi ha gent que quan es jubila reemprèn aquella passió que havia deixat en stand-by, no? Hi ha gent que també és molt activa.
0: Sí, home, i tant, per sort, que és el que s'ha de fer. Perquè si no, l'altre dia un senyor que es diu Joan diu que eren 8 de colla al poble. Un senyor que viu aquí a Barcelona, que té un restaurant. Molt bo i molt conegut, no direm el nom. 8. Que a més eren caçadors i sortien tots els caps de setmana. Diu, es van jubilar tots menys jo. Ell té 80 i pico anys i encara treballa. Encara és a la cuina, al restaurant. Dels 8, només quedem 2. Va ser jubilar-se, pim-pam, fuego. Desastre. És
1: doncs
0: així.
1: Sí, perquè quan
0: però
1: ja
0: perquè
1: tens...
0: et deixes anar. Si sí. no et deixes anar, lògicament, clar. Que molta gent no ho fa, doncs...
1: T'has de mantenir actiu, perquè si no...
0: No, res, al final hauríem de treballar tot l'any, així no ens posaríem mai malalts, no, home, ni ens no. moriríem mai, però vaja, no ho sé. Ja no sé què pensar al final. Marta Tips. Bueno, què és Jordi Vila? Ara de seguida parlarem... Amb qui parlarem? Digue'm-ho
2: doncs
0: tu.
2: Doncs amb Jordi Soler, l'alcalde de Calonge.
0: Sí, estem... perquè estem molt pendents de l'incendi
2: per continuar,
0: a l'Empordà.
2: Doncs, actualitzant com està l'incendi del Baix Empordà.
0: Sí, senyor.
2: El Jordi Soler ha dit que molta gent no va fer cas de la crida de no anar en aquesta zona durant el cap de setmana. Ha estat crític.
0: Molts alcaldes, alguns els hem sentit aquí, els hem tingut en antena aquest matí. Home, i un tema interessantíssim, que això a la gent sí que li interessa molt, perquè no hi ha manera. Això de la fàbrica no funciona, el tema mosquit. Què hem de fer? Què hem de fer perquè no ens piquin els mosquits, per no tenir mosquits a casa, al balcó, al jardí? En parlarem amb l'Andreu García, que és portaveu i vicepresident de l'Associació Catalana d'Empreses de Control de Plagues, de la DEPAP. I també parlarem amb l'Opau de Pons, que a aquesta hora aproximadament li deu començar a sonar el despertador. Què rius, Marta Tips?
1: Perquè sempre dius el mateix.
2: Sí. Ja. Jo
0: és per picar-lo una mica.
1: Clar, sí. I a més perquè la seva mare t'escolta.
0: És que la seva mare ens escolta clar. Cada dia i li diu, Pau, que avui el Xavi ha dit que t'aixeques a quarts d'una.
2: Jo de gran, Xavi, vull ser
0: l'Opau de Pons. Tu
2: què vols ser de gran? De
0: jove, si un cas, perquè l'Opau és molt més jove que tu.
2: Bé,
0: 32
2: sí, però,
0: anys.
2: Bueno, d'aquí uns quants anyets. Jo em considero que sóc un jove nivell, eh? En fi, que m'agradaria ser com el Pau de Pons.
0: Marta, sí, sí, sí. Tu deus saber que hi ha melons mascle i melons femella.
1: Sí, però...
0: Ho saps si o
1: dic,
0: no, això?
1: Ho sé, però si et dic la veritat, sempre em confonc, així que prefereixo...
0: És molt fàcil. Sí. Jo t'ho dic perquè fa molts anys, molts anys, l'inventor del món RQ, el gran Xavier Bosch, i jo ho vam explicar per la ràdio.
1: Sí.
0: I aquell cap de setmana... La gent anava als mercats de Catalunya, per exemple, recordo el mercat de Badalona, una senyora, diu, vull un meló femella. Diu, vostè ha sentit el Freixes i el Bosc, el món RQ. Va ser un consell que va agradar molt a la gent. Sí. El meló femella és més bo que el mascle.
1: Sí.
0: Com ha de ser.
1: Això, mira,
0: normal,
1: ho dius tu, eh?
0: Normal.
1: Jo no ho he dit.
0: No, abans que ho diguis tu, jo t'ho dic jo.
1: Exacte.
0: Aleshores, el meló femella també depèn de la varietat del meló, eh? Que n'hi ha que són més allargats i altres que més arrodonits, evidentment, això ho sabem. Però en general, el meló femella és més arrodonit de les puntes, mentre que el mascle és més allargat, sí? Fa com més punxa, per entendre'ns. Aleshores, el meló femella té el melic més gran. El melic és a un costat, a una banda, i el tronc, no? El tronquet, no?
1: Exacte.
0: Per on s'alimentava de la planta el meló, i a l'altre costat hi ha aquella punta, aquella piga, aquell melic, que és on hi havia la flor del meló. Doncs quan és meló femella, veuràs que la piga aquesta, o aquest melic, és més gran. En canvi, els mascles el tenen més petit. I en general, són més bons i més dolços els melons femella que els melons mascle. Dit això, ara m'expliques tu el teu truc per triar un bon meló i una bona síndria que, a mi, fàcil, només això, de mascle i femella, la resta no en tinc ni idea.
1: Bé, doncs amb això ja tenim molt.
0: Sí, home,
1: ja
0: això, amb el tema meló ajuda, sí.
1: Però sí, jo ja sabeu que m'agrada molt investigar, llavors he seguit alguns consells que donen els mateixos fruiters que diuen com hem de triar o com saber si una síndria i un meló són bons. Per tant, la síndria, en primer lloc, ha de tenir una forma homogènia, un color fosc i apagat, és a dir, mat. Sabeu aquestes típiques síndries tan brillants? Doncs no ens deixem endur per l'aparença, com a la majoria de coses de la vida, perquè no és bona senyal, al contrari. Després, important, que pesi més del que sembla.
0: Ja, que en proporció amb la mida, allò que notes que pesa.
1: Sí, que tu l'agafes i dius, ostres, pesa més del que jo tenia. I això per què? Perquè vol dir que porta més aigua a dins i, per tant, és més sucosa. No, vull dir que té sentit. Mm-hmm. Després, que tingui una taca groga, també és bona senyal.
2: D'acord.
0: I... La taca groga, que és la part que toca a terra, quan és al camp. Sí?
1: Exacte, que vol dir que no estan més estona allà a terra. Mm-hmm. I després, que si li donem copets, que sonin a buit. Això també és bona senyal, que no soni allò dur, sinó que soni a buit.
0: Yeah.
1: I en el cas del meló seria més o menys el mateix en quant al pes i al so, però a més que tingui un color verd amb taques grogues, això seria òptim, i que tingui forces esquerdes.
2: Ah. I després... és allò que s'anomena pell de gripau, que
1: exacte,
2: és molt rugós. Sempre diu que quan el meló és de pell rugosa, millor, no?
1: Exacte. Mm-hmm. I després que al tocar-lo sigui lleugerament tou i que l'olor sigui dolça. Si l'olorem i no fa olor a res, mala senyal.
0: Ja.
1: Això són alguns dels consells que donen els fruiters i la veritat que jo alguna vegada ho he aplicat i sí,
0: i funciona,
1: i funciona, són ben bons. Sí,
0: molt
1: sí.
0: Bé, perfecte.
1: Sí, que mira, doncs,
0: un altre truc que vam donar amb el Xavi, amb el Bosch, amb el pare del Monarracú, va ser el tema pomes. O sigui, a més vam portar pomes a l'estudi, allò que ens agrada fer, aquest estil que tenim així nosaltres ja fa anys. Portàvem la poma, un dia ho farem, Jordi.
2: Sí, a veure.
0: I li dona escopets amb el dit, no? Ara ho farem amb el micròfon, eh? Li dones copets així a la poma i quan sona allò toc-toc vol dir que és bona. Quan sona xof o pof, o, saps allò com...
1: Sí, que ja
0: vol dir que segurament massa madura, fins i tot farinosa, sí? És a dir, quan hi ha aquells cops amb aquell sorollet, aquell soroll sec, no? I toc-toc-toc-toc, que està la cosa serenya, diguéssim, la poma és bona.
1: Ah, doncs
0: en canvi, si sona pof, segurament està com passadota i massa madura i massa farinosa. Doncs què n'aprendràs de coses, escolta, Jordi Vila?
2: Estava pensant, i si sona paf, cantaríem el paf al drac màgic, però ja, això seria una altra història. Sí. Estava... Es nota que és final de temporada, Xavi. No, però està molt bé, això que
0: has dit.
2: Això està molt bé, que no ho havia...
0: Això ho hem d'explotar més, la temporada que ve.
2: El pof-pof,
0: toc-toc. Tots aquests consells, Marta Tix, amb tu... Sí, perquè després el Xavi em deia...
1: La vessant de cantant del Jordi Vila, no.
0: Mira,
1: els consells de la frita.
0: Mira què en fas de temes, diu, durant la setmana, el programa, cada dia 50.000 temes diferents... Diu, després, quan arriba el diumenge, el dinar familiar, sí, amb la família teva, de la dona, etc. Sempre es parla del que diem tu i jo a la secció. Diu, aquest és el millor baròmetre, la millor senyal del que realment interessa a la gent, sí? De vegades són aquestes coses.
1: Sí, perquè són les coses del dia a dia.
0: Exacte.
1: Totalment. I jo moltes coses de les que he descobert és perquè intento sempre anar com amb uns ulls de fixar-me en el dia a dia, doncs, petits problemes o això, per exemple, de les taques, no? De dir, ostres, potser no hi penses, però llavors estàs en un dinar familiar, algú es taca de vi, i dius, ostres, ràpid, qui sap, algun truc, algun remei. Llavors són aquestes coses que jo amb el temps doncs he anat com apuntant mentalment de dir, ostres, doncs això és un remei que cal tenir una solució.
2: Ets molt observadora, vaja.
1: Correcte, sí.
0: El cafè, com era la taca de cafè? Com s'ha de treure això? Perquè això ens passa sovint, eh?
1: Sí, doncs mira, el cafè, com que té justament aquests pigments tan forts, és important actuar ràpid. Llavors, amb qualsevol líquid, jo el que sempre dic és que hem d'intentar absorbir el màxim de líquid possible. Com?
0: Yeah.
1: Doncs si tenim sal, si tenim pols de talc, el que tinguem a mà, normalment és la sal. I després, sempre que parlem de temes de menjar, doncs el rentavaixelles és el més fàcil, perquè al final és el que treu qualsevol tipus de greix i, per tant, ens ajudarà que aquella taca no penetri.
0: Ja, molt bé.
2: Doncs, Xavi, en aquests moments ha entrat a l'estudi l'Andreu García, portaveu i vicepresident de l'Associació Catalana d'Empreses de Control de Plagues.
0: Ai, Déu meu.
2: La DEPAP, que ens donarà molts consells contra els mosquits i contra les mosquites, especialment.
0: Com estàs, Andreu? Bon dia. Com estàs enfeinat, no?
3: Molt enfeinat, bon dia.
0: Què dius?
3: La veritat que estem en una època, estem a tope ara.
0: I cada vegada pitjor, això, eh?
3: I cada vegada pitjor.
0: Això, el canvi climàtic
3: canvi
0: i aquestes
3: climàtic,
0: coses...
3: Canvi climàtic, globalització, restriccions... Sí, restriccions legals per a fer servir segons quins insecticides... I els bitxos aprenent cada volta més, per tant...
0: Que ets del País Valencià, tu.
3: Se nota, no?, una mica?
0: Una miqueta.
3: Sí, soc de València.
0: De València capital.
3: D'un poblet a costa de Sagunt, que es diu Faura.
0: Ah, Faura?
3: Faura.
0: Molt bé. Perfecte, molt bé, home. Doncs res, escolta, què passa? Que tindrem més mosquits que altres anys? Tenim i tindrem més mosquits que altres anys?
3: A veure, no sé si tenim i tindrem més mosquits que altres anys, però sí que el que estava comentant ara mateix. Mm-hmm. És a dir, vivim un context en el que les temperatures cada volta són més altes, els esdeveniments climàtics extrems cada volta són més habituals, ho estem veient, doncs. Mm-hmm. I a més, doncs, suma-li que cada volta arriben més coses de més llocs. Tenim l'exemple de mosquit tigre, que va arribar ara fa 20 anys, una mica més.
0: A Sant Cugat va arribar i ara ja és a tot arreu.
3: Exactament, a Sant Cugat. I la vespa asiàtica fa també uns quants anys, arribar aquí a Catalunya. I el que està arribant, que no sap, perquè no s'ha fet tan famós, però estan arribant coses noves, més el que ja teníem, i aquesta és la batalla en la que estem.
0: Ah, molt bé, perfecte. No, que m'estan dient coses per WhatsApp. Escolta'm una cosa. Tema mosquits. A veure, ha sortit un estudi, una investigació de la Universitat de Washington, que s'ha publicat a la revista Nature, i quan surt a la revista Nature són paraules majors, eh?
3: Sí.
0: No és un estudi qualsevol. Aquests agafen qualsevol estudi, no. coses rigoroses i contrastades, i diu que hi ha alguns colors que en funció del color de la samarreta que portis et picaran més o menys els mosquits.
3: Sí, sí, sí, vull dir, pot, és a dir, ells tenen diversos mecanismes per a elegir un hoste o un altre, no?, a qui picar.
0: Sí.
3: El color de la superfície influeix, igual que influeix també una mica el que alliberem a través de la nostra pell, no?, la nostra suor. Hi ha gent que allibera uns metabolits, hi ha gent que allibera uns altres, i en funció també ells elegeixen.
0: Ja. Yeah.
3: Aleshores, sí, hi ha superfícies que sembla que sembla per aquest estudi, que és molt interessant, que els agrada més un tipus de superfície. Sí que és important dir, aquest tipus de coses han de ser com un ajudant, eh? Un ajudant per a, bueno, jo vull vestir així,
0: sí,
3: vaig a triar això per a que no em piquin, no? Però una espècie d'ajuda per a fer algunes, per a millorar una mica o que em piquin menys, però mai pot ser una, mai pot ser com el cavall de batalla per acabar amb el problema de mosquits.
2: Però i ja, quins són ja els colors que els atrauen més, els mosquits?
3: Sí, estava llegint l'informe, l'estudi parlava del negre, no? El vermell, sí, el taronja i també el cian, pot ser?
0: Sí, correcte, sí. Aquests quatre. Bueno, el vermell, com els toros, els era el vermell,
2: sí,
0: com els toros,
2: sí, sí, sí,
0: abans ho deies tu, sí, Jordi, sí, Vila. Sí, sí. Molt sí, bé. És a dir, colors, bueno, més foscos, no?, de colors més vius, més intensos.
3: Exacte, de fet és molt habitual. Hi ha unes trampes que habitualment es fan servir, això és una cosa que va molt relacionada amb això. Hi ha unes trampes que es fan servir per a mosquit tigre per a que posin els ous.
0: Sí.
3: Quan volem veure si una zona de mosquit tigre, fiquem unes trampes amb una mica d'aigua i allà posen els ous. Val? I allà així no sabem si tenim mosquit tigre allà o no. I aquestes trampes són com un got negre. Completament negre.
0: Ah, sí?
3: Sí, és completament negre.
0: Veus? Ja quadra amb el que diu aquest estudi.
3: És opac, per complet. És
0: un, i aquesta negre trampa la puc posar a casa, jo? Com ho he de fer, això?
3: Per... És que no és una trampa de control, és més bé per a tu monitoritzar si hi ha activitat o no.
0: D'acord.
3: Aleshores, això és fàcil, però curiosament és totalment negre perquè ja ajuda a que busquen allò.
0: Ja. Sota, i què funciona? Perquè al final, això de l'alfàbrega no m'ho diguis ja, perquè sí, poc o molt deu fer, deu ajudar poc o molt, però vaja, no és la solució...
3: No, però va molt bé que ho diguis, perquè com estem dient, què funciona? Pues funciona una lluita integral, que contempla molts aspectes.
0: Allò dels testos, de l'aigua sota...
3: N'hi ha que eliminar focus de mosquits, sobretot aquells mosquits, com el mosquit tigre, que necessita molt poca aigua, un tap de botella com aquest que tinc aquí...
0: Per pondre quants ous?
3: Per pondre un ou va perfecte, i més segurament. El fiques a l'inrevés, li fiques una mica d'aigua i allà pot posar un ou. Per tant, a l'àmbit privat hem de ser molt curosos.
0: Està parlant d'un tap d'una ampolla d'aigua petita. N'hi ha que ens veuen per streaming, però altres que ens escolten per la ràdio. Per això, de la ràdio, ara hi ha ràdios, tele...
3: és tot.
0: Ja és tot, ja.
3: Bueno, això per un costat, eliminar focus, superimportant. Tant la part pública, les empreses que fan el servei públic, com nosaltres al nostre domicili.
0: Sí.
3: Mètodes de barrera, mosquiteres... típiques mosquiteres de tota la vida, i també barrera química, que és a través de plantes aromàtiques com aquestes, que poden ser repel·lents, o mètodes de protecció com la roba que hem dit, no? Aquest tipus de roba, i per supost és repel·lents a
0: la pell. Tot suma. Però altres plantes a banda de l'alfàbrega, per exemple, que...
3: Es parlava una mica també de l'efecte que pot tenir el romaní i alguna altra. Vull dir, al final, el que parlem és una lluita integral, no?
0: Mm.
3: Mètodes de barrera química, barrera física, eliminar focus i, per supost, contractar empreses que facin el servei, ja siga a la part pública que a la part privada. Una cosa important a la part pública, hem de saber que les competències en control de plagues les té el municipi.
0: Yeah.
3: Per tant, si m'estan entrant mosquits a casa i el focus no el tinc al meu balcó, al meu jardí i tal i qual, truco a l'Ajuntament i poso una incidència per a que vingui un tècnic municipal, un tècnic de l'empresa contractada, a fer el servei a la part pública. Sempre a la part pública. No entrarà el tècnic a la meva casa a fer-me el control de mosquits. Però si a la part pública. És important que la gent ho tingui clar per a interpel·lar a qui correspon.
2: I, Andreu, sabem per què els mosquits piquen més a unes persones que a altres? Que sempre, és que a mi sempre em piquen. I la persona al costat, a mi no m'han picat.
3: A veure, el que sap, també per estudis semblants aquest, és que el mosquit fa servir el CO2 per a que ens entengam com si fos un faro, d'acord? ¿Vale? El CO2 que metem en les persones, en la nostra respiració, és un far. Entonces, ells van cap al far. I quan ja estan més prop, fan servir altres aspectes, altres components, per a triar entre tu i tu i tu, no? Per tant, i aquests components, això no està ben definit, però sempre trobareu gent, no?, que li piquen molt i gent que li piquen molt poc.
0: A tu et deuen picar o no, Marta Tips?
1: Mira, a mi em picaven fins que em vaig ajuntar amb la meva parella i ara li piquen a ell.
0: Ah, sí?
1: Sí, és el meu millor repel·lent.
0: Ets bona amb això, també.
2: Vas tenir ull, no?
0: Pobre.
1: Sí, clar, llavors ja no l'he abandonat.
3: És un clàssic, eh? És un clàssic el fer servir algú com a que li piquen. Però,
2: és habitual, això?
3: Bueno, és habitual. Quan algú li piquen molt, i damunt, habitualment la gent que li piquen molt sol ser gent que damunt li genera molta reacció, també.
1: Sí, ja. La picada.
3: Li piquen molt, està sent una taula prenent algo i de repente la resta no li pica tant. Però, van a per ell, no? Ja. Els agrada a ell. També és cert que l'arribada del mosquit tigre fa 20 i pico anys va canviar el paradigma. El mosquit comú, que és el mosquit de tota la vida, que és aquell que te fa soroll a l'orella mentre dorms, aquell mosquit apareix molt de nit, quan estem dormint.
0: T'anava a dir, no els agrada la calor forta, tampoc.
3: Clar, per això dic jo que la típica terrassa a la que tu estàs un dia a les 7 de la tarda prenent alguna cosa en estiu, el mosquit comú no es picarà allà. I per això, quan arriba el mosquit tigre, va canviar el paradigma. De repente, el problema mosquit ja no era un problema d'estar tu en casa i que t'entrés. Era un problema també d'estar a una terrassa, pel carrer, i que te piquessin.
0: Molt bé, espera que tenim el Jordi Soler, l'alcalde de Calonge. En directe aquest matí estem també, i sobretot ja fa dies, de fet, pendents de diversos incendis. Aquí encara pendent de controlar l'incendi que tenim a les Gavarres, a l'Empordà. Alcalde, com estem? Bon dia.
4: Bon dia, molt bon dia.
0: Quina és l'última hora del foc?
4: Bueno, el foc, pel que respecta aquí a Franca Serra, que és el que estem nosaltres, en principi està estabilitzat des d'ahir, que això ja ho deveu saber, no està controlat. S'espera que entre avui i demà pugui estar-ho i, evidentment, extingit, apagat, no ho farà, no serà fins que no passi aquesta onada de calor. Uh-huh. En el nostre cas, bombers encara hi actuen, remullant tot el terreny. A vegades, de tant en tant, s'aixeca alguna columna de fum que revifa i, per tant, encara és moment d'estar-hi perquè diguem, hi ha moltes rabasses de bruc i arbres que estan plens de caliu. Uh-huh. I, per tant, s'ha de remullar i fer-ho amb mitjans manuals.
0: Sí, senyor.
4: No es pot fer amb avió.
0: Vosaltres teniu el flanc esquerre, el que més ha preocupat i potser encara preocupa és el flanc dret, alcalde.
4: Sí, certament, perquè el flanc dret que va des de Puig d'Arques, que és el punt més alt de les Gavarres, 534, crec, fins a la baixa Romanyà i Santa Cristina, és aquest el flanc més gros, perquè ja és la porta oberta cap a la zona dels Àngels i Girona.
0: Ja. Hi ha hagut alguna revifada a la vostra zona aquestes últimes hores més immediates, alcalde?
4: Sí, aquesta hi ha alguna revifada al Puig de la Creu, que ha estat de seguida apagada, però bueno, era una revifada de foc, per tant hem d'anar molt al tanto encara.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Jordi Vila.
2: El Jordi Soler, l'alcalde de Calonge, també ha avisat que molts arbres encara tenen braç a l'interior, per tant hem d'anar amb cautela, no? Que això encara no ha estat dat i beneït, eh?
4: Sí, exacte, i penseu que és un bosc mediterrani, hi ha molt pi, que aquest ja no el recuperarem, però hi ha alzina sorera, que aquesta normalment ha de rebrotar, però també hi ha molt de bruc, i el bruc, sobretot la rabassa del bruc, l'arrel, quan crema, doncs acumula molt de caliu, llavors és difícil apagar-lo. I només s'apaga a base de remullar, estar-hi sobre, que és el que estan fent els bombers, que per cert, tant bombers com l'Associació de Defensa Forestal, com Policia Local, com Mossos d'Esquadra, com la UME, un 10 per tots ells, perquè amb la donada de les condicions del foc, com estava la magnitud de les flames, sota el primer crit estaven allà i treballant com jabatos, vamos.
0: Ja. Estic veient dades en directe de l'estació meteorològica que teniu a Calonge i Sant Antoni, i ara mateix la temperatura és de 32 graus i mig, sí? La humitat, baixa, alcalde. 37% i una miqueta de vent de component sud-sud-oest de 12 o 13 quilòmetres per hora. Hi ha hagut una ratxa màxima de 15 quilòmetres. Molt de vent no, però una miqueta sí que encara es va notant, sí?
4: El sud és un vent càlid, és vent de mar també, per tant no ens va pas malament. El que sí no es va gens bé és la baixa humitat.
0: Anava a dir, sorprèn aquesta humitat tan baixa, sí?
4: Bueno, sorprèn perquè fa molta calor.
0: Vull dir que no tenim tramuntana avui, per entendre'ns.
4: No, però fa molta calor. Pensa que tot el bosc que rodejava Calonge i cap a les Gavarres s'ha cremat, per tant no... Els arbres no han pogut fer tampoc la seva funció i, per tant, és normal que la humitat sigui baixa.
0: Mira, hi ha una estació a Calonge que ara mateix diu 34 graus, 27% d'humitat.
4: Sí, és possible, sí. Realment és molt baixa, perquè
0: sí.
4: Es nota amb la calor, que és una calor molt seca.
0: Sí, mala notícia, això.
4: I, en fi, no és gaire bo, però bueno, confiem que ja en l'estat que estem ja...
0: I tant.
4: En poques hores puguem dir que el tenim controlat.
0: Hem parlat amb molts alcaldes aquest matí i molts han estat crítics perquè diu que ha faltat molta prevenció aquí, que no s'han fet els deures, que no s'ha fet la feina que s'havia de fer, que a més hi ha hagut molta gent aquests dies que s'ha saltat les restriccions. No sé com ho veus tu, alcalde.
4: No ho veig així, és com ho veuen ells. Des de la darrera nevada no s'ha fet res d'aquest post de les Gavarres. Per tant, hi havia molta brutícia acumulada, any de moltes pluges, tant aquest any com l'any passat, per tant, ha crescut molt el sotabosc, i a més, en plena restricció, amb ordre de no accedir a les Gavarres tallades, i la carretera de Rovellà també tallades, i hi havia gent que acampava per allà com si anés a PortAventura. Vull dir que em sembla increïble, perquè les consignes dels bombers eren molt i molt clares. Mm. Hi havia molt de perill.
0: Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni, moltíssimes gràcies per haver estat en directe al matí de Ràdio 4. Lògicament estem i estarem molt pendents d'aquest incendi i dels altres que tenim, Catalunya Nord, també el nord del País Valencià, i tant de bo. El que més desitgem és que es pugui controlar, que quedi controlat aquest vespre o aquesta nit. Controlat que no ha extingit, ja ens han dit els bombers de la Generalitat, que també han estat en directe aquest programa, que n'hi ha per dies, s'haurà de remullar dies i dies, i segurament no es podrà donar per extingit ben bé fins a finals d'aquesta setmana, que més coincideix amb la segona onada de calor d'aquest estiu. Alcalde, moltíssimes gràcies, sort.
4: Moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos.
0: 4 minuts i 3 quarts d'una.
5: Al matí de Ràdio 4, amb Xavi Fred.
0: Marta Inglés. Sort que em fa riure la Marta Inglés, perquè si no... Té ganes de vacances, també, la Marta Inglés.
1: Home,
0: qui
1: clar.
0: No? Qui no?
1: Normal.
6: No me moleste, ai, mosquito.
1: Mira.
6: No me moleste, mosquito. No me moleste,
0: sort que hi posem una mica més, una mica d'humor aquí, que si no...
2: Treu, fort, fuig.
6: Mosquito, let me eat my burrito. No me moleste, mosquito.
0: És la calor, Andreu García, ja t'esculparàs, perquè deus dir tan pitjor del que em pensava, que ets del matí a Ràdio 4. L'Andreu és el portaveu i vicepresident de l'Associació Catalana d'Empreses de Control de Plagues, de la DEPAP. Marta, tu també deus tenir algun truc per això, els mosquits? Tens remei per tot?
1: Doncs mira, jo aquí, com que l'expert ens ho confirmarà, però jo sobretot sempre he sentit que els ventiladors van bé per fer fugir els mosquits, perquè diguéssim que els hi costa, no?, volar amb les corrents d'aire, i també pel tema aquest que comentaves del CO2, no?, que com que nosaltres, com que ells fan servir aquest CO2 com de far, el ventilador, diguéssim, que els mareja una mica, no?
3: No ens agrada el vent, és cert. Vull dir, el vent no els agrada, de fet, en un dia ventós, no tindrem problemes de mosquits, és cert, Això és cert. O sigui que, bueno, és una eina més, no?, que sumar tota aquesta bateria de coses que hem parlat, però sí, no els agrada gens el vent.
0: Ja. Què piquen, a primera i a última hora, no?, si parlem, per exemple, del mosquit comú?
3: El mosquit comú sol picar sobretot a la nit.
0: A la nit. Són molt empipadors, pobres.
3: A més, tenen molta capacitat per entrar. Hi ha mosquits que tenen més capacitats que altres per entrar dins de les cases.
0: Ja.
3: Hi ha alguns que són més reticents. El mosquit comú entra tranquil·lament per la nit i te zumba en l'oído, no?, i pap, i te pica. És molt molest. Però és cert que aquell el solució és simplement una mosquitera o alguna cosa així que no tenen a casa. Aquestes coses que van endollades funcionen, algunes funcionen bastant bé, i així ho soluciones. A més, els focus de mosquit comú no els trobarem habitualment a la vivenda privada. Estaran més a la part pública, quasi sempre. El mosquit tigre no, el mosquit tigre te pica... És cert que no li agrada tampoc la insolació directa, vull dir, és raro trobar-te-lo en un moment que cau sol ahí a plom, però sí que per la tarda típica comença a caure el sol, ara en estiu són les 6:30, són les 7 de la tarda, que encara queden hores de llum, allà és on ell està còmode perquè no té insolació directa, és de dia i te fregeix.
0: La mosca negra, què? Pica o mossega, la mosca negra?
3: Bona pregunta. La mosca negra no pica. No té aparell picador xuclador, que és el que fan els mosquits.
0: D'acord.
3: La mosca negra el que té és un sistema com si tinguera dos serres que te tallen la pell una mica i la sang que s'extravassa, la sang que surt, forma com un microxarco i allà xucla, el xarco aquí. Val? Això és el que fa la mosca negra. Déu el que mio. Passa és que la mosca negra ens ha de preocupar menys en zones tan urbanes com a Barcelona, per exemple,
0: yeah.
3: perquè està molt, molt, molt associada a zones properes a rius.
0: Les Terres de l'Ebre, sobretot, per exemple, no?
3: Zones de rius, zones que hi ha molt de riu, perquè la larva de la mosca negra necessita aigües que correguen.
0: Yeah.
3: Així com és el mosquit necessita aigües
0: estàtica, no? Digues, sí.
3: Claro, entonces, sí. La mosca negra dona molts problemes en zones de ribera, de rius que tenen molt de moviment.
0: Ja. Yeah. Natural Honey, diu que és l'únic que funciona.
3: Natural.
0: Sí, no està fet per això, però allà baix, a les Terres de l'Ebre, hi ha molts restaurants on tenen dispensadors amb... Sí, això s'ha publicat, això, a la premsa.
1: Sí, sí.
0: Si tu busques Natural Honey, mosca negra, es diuen que és, no és un repel·lent, però...
1: No, però hi ha productes que ja però, sabem que sí, sí. funcionen també per altres coses, no? Encara que no
0: sí,
1: estiguin
0: sí,
1: pensats per això.
0: Totalment. Paneroles, que això la gent li fa un fàstic. Aquest matí hi havia un escarbatot, jo en dic escarbats, d'això. Així, se'n va un elefant, al metro de Barcelona, allà a l'estació...
1: És fastigós.
0: Plaça Catalunya, línia 1.
3: Sí, les paneroles...
0: A quarts de vuit del matí, dic això, algú d'aquests, perquè conec, tinc amics i familiars que tenen pànic, aquestes...
1: Sí,
0: ah!
1: Sí.
0: No ho veuen. Dic, segons qui passi per aquí, allò que diuen que no es pot trepitjar perquè
1: no,
0: diu
1: que
0: no surten no sé quants ous i...
3: No, bueno, mira...
0: A veure, aclarim-ho, això.
3: Bueno, les paneroles, d'entrada, estem en el seu millor moment ara mateix, juliol, va a tope, no? Temperatura a tope i elles encantades. A més, a certes temperatures poden inclús volar, aquestes, eh? La periplaneta americana, que és aquesta gran, vermella, aquestes inclús volen. Lo de xafar-les i que t'emportis els ous a la sola de sabata. Un mite, si us plau, i cal desterrar aquest mite. Eh?
0: Ah, sí?
3: Sí, sí, sí.
0: Les podem matar així,
3: i les devem matar.
0: Ah, les puc xafar amb el peu?
3: Cap tipus de problema.
0: Doncs mira que és un mite molt estès, aquest.
3: Molt estès, i és fals, totalment fals.
0: Que fort!
3: De fet, hi ha paneroles que porten els ous al darrere, algunes ho porten, altres no, però en que els portessin aquestes, una volta les xafes els ous i també trenques els ous. No hi ha cap problema. Per tant, zero problema amb això. Però sí, aquesta panerola, concretament l'americana, aquesta vermella o marró gran, la xarxa clavegram és el seu lloc predilecte. Per tant, ara mateix, totes les empreses de control de plagues que treballen per a l'administració pública ja estan fent aquestes tasques de prevenció i control. Portem mesos fent aquestes de prevenció. Estem marxant al mes d'abril,
0: sí.
3: De prevenció i tal. I per a poder tenir un estiu més o menys tranquil. Però, bueno, com sempre diguem en control de plagues, no es tracta d'erradicar per complet, perquè és impossible.
0: Yeah.
3: Es tracta de controlar poblacions perquè estiguin per sota d'un llindar que puguem estar tranquils.
2: Si en veiem una per casa, ens hem de preocupar. Això vol dir que n'hi ha moltes
0: més. Si només
2: més,
0: és una, la xafes i ja està, home.
3: Sí, això és una altra cosa que cal dir.
2: Sí.
3: Si veiem una un dia puntual, pot entrar per qualsevol lloc, volant, per la finestra, per tal. No passa res. Ara, el problema és, veig una, demà una altra... Demà passat veig dos o tres, llavors una altra...
0: Ja podem trucar a la NASA.
3: Clar, allà tenim un problema, no? Tenim un focus prop. Per tant, allà sí, recomanem, ens contactarem amb una empresa professional com l'Estat de PAP i fer un servei allà.
0: Ja. Escolta, hi ha gent que porta bars de piscines ara a l'estiu a Catalunya i les mosques els fan la vida impossible i et diuen, no, i a més, segons quins productes estan prohibits perquè tenen riscos per la salut i no sabem com solucionar-ho, que et truquin, no?
3: Que, bueno, que a mi igual jo no s'agafo el telèfon, a lo millor. No, per supost, que contactem amb ADPAP, que els derivarem a qualsevol empresa.
0: Amb ADPAP i us poden derivar. Quins tractaments permesos, diguéssim, són més efectius en aquests casos? Perquè, perquè quan hi ha molta mosca a la piscina...
3: Jo he tingut casos recents, no? A Hostalric va sortir una notícia fa poc.
0: Ah, bueno, però allò va ser una altra història.
3: Sí,
0: vam parlar amb l'alcalde. Sí, sí, a Hostalric hi va haver una plaga de...
3: Va ser molt heavy. I passa alguna cosa semblant a Martorelles, també, eh? Mateixa empresa, per cert, el tema de gestió de residus.
0: Ah, sí?
3: Però bueno, amb el tema de... Has fet bé dir el tema de les restriccions dels productes, perquè això és una espècie de batalla armamentística amb els insectes. Sí. Tenim moltes restriccions cada cop més i tenim que anar mirant de què inventem nou per a poder combatre-les, perquè ells també fan per resistir, no? I això una. I l'altra, el tema de mosques. Doncs sí, hi ha molts tractaments que hi ha que anar a atacant. Té que ser buscar el focus. És important sempre encontrar el focus i per a mosques hi ha molts...
0: Però aquests pobles rurals, que hi ha granges al voltant, ramats d'ovelles... Vull dir, això
3: no pots fer molt.
0: Deu venir una mica tot arreu. Hostalric sabíem l'origen d'aquesta plaga de fastigosa de mosques, però...
3: No pots fer molt. Quan no pots fer molt, per un context com el que acabes de comentar, es recomana doncs, fer servir trampes. Hi ha trampes per a capturar mosques que les atrauen moltíssim, perquè tenen com atraients...
0: Quines són les que més funcionen de trampes? Perquè bueno, això fins i tot a casa o al jardí podem fer això, Marta Tips.
1: Vull dir,
0: no,
1: clar.
0: No?
3: Sí, és a dir, a nivell professional, ja, o sigui, professionals com sempre tenim accés a una sèrie d'eines que la gent de peu no. Hi ha marques, que no comentaré aquí les marques, però bueno, hi ha marques de trampes que són específiques per a mosques, sí, i que també es poden trobar a nivell usuari casolà a internet, però que diguem que generen un atrayent que va dirigit una mica al que busquen les mosques, no? Sol ser un atrayent que fa una olor a vegades una mica forta, no? És una mica de temes d'estos de com si fos matèria orgànica en descomposició, que això és el que s'agrada, i van cap allà. No? I és una forma bona de fer una captura de mosques perquè no es molesten. També tenim aquestes trampes adhesives, no?, que s'enganxen allà a elles. Sí. Inclús en alguns jocs tenim els insectocaptors, no?, que són aquelles llums que es fiquen en alguns restaurants i coses així, que també atrauen les mosques i també moren enganxades allà.
0: Alguna altra plaga que estigui de moda aquest estiu a Catalunya, diguéssim?
3: Bueno, parlaríem rossegadors, paparres...
0: Paparres, també.
3: En passat tinguem un cas de paparres interessant, perquè hi ha una espècie de paparres que la tenim a Catalunya, no sabíem que la teníem tant, però la tenim i la tenim a molts llocs, i que s'ha fet important perquè és capaç de transmetre una malaltia molt, molt dura, que és una febre hemorràgica de Crimea-Congo. Per sort, les paparres que s'han analitzat aquí a Catalunya no tenen aquest virus a dins.
0: Ja estava espantat jo ara.
3: Bueno, però sí que hi ha altres llocs del territori espanyol on ha mort gent per aquesta picadura. Per tant, hem de tenir molta cura i estar vigilants. I pensem que darrere de la proliferació d'aquestes paparres està la proliferació de poblacions de conills i de senglars, que són els hostes habituals d'aquestes paparres.
2: Recordem que per treure una paparra millor no s'ha d'estirar, perquè si no el cap es queda dintre, no?, i ens infecta i ens pot transmetre la malaltia. És cremar-la una miqueta perquè salti? Tampoc.
3: No. Mireu, quan es crema una paparra que està enganxada a la pell, sí, quan es manipula, es crema, li significa oli, també ho hem escoltat tot això, ella interpreta que algo està manipulant-la i, per tant, per agafar-se millor a la pell, secreta més saliva d'aquesta. I aquesta secreció pot ser que si té una malaltia en se la passi. Per tant, la recomanació sempre és unes pinces de les celles, ¿vale? S'agafa la paparra del punt més proper que hi hagi a la pell, o sea, i es posa, perquè la paparra sempre estarà com inclinada, diguem, es posa perpendicular a la pell i s'estira. Cap a dalt, s'estira fort.
0: Perpendicular a la pell, ho dic pel gos.
3: Sí, l'agafes amb les pinces de la sella a la part més propera a la pell possible, es fica perpendicular i estires cap a dalt. Lo més, o sea, és molt raro que te
0: deixes... Però estirar com? De manera suau, allà a poc a poc, o una estirada patapam?
3: No és una estirada, és com una estirada sostinguda.
0: D'acord.
3: ¿Vale? Això, si ho fas bé, no hauria de quedar-se cap a dintre, si fas aquesta perpendicularitat amb la pell.
0: Sí.
2: ¿Vale? I si es queda dintre, què hem de fer?
3: Si queda dintre, seria millor... anar al metge i intentar treure-la d'alguna forma. I aquesta paparra és recomanable guardar-la un pot, perquè si al cap d'uns dies tu te fiques malalt, és molt recomanable dir: ai, vale, m'ha picat fa poc una paparra, vaig al metge que em mire a veure si tinc alguna cosa. Vale? Tot i això, ho torno a dir, per transmetre un missatge de calma, aquestes paparres...
1: Sí, perquè ara mateix estem molt alterats i alterades, eh?
3: Aquestes paparres que hem trobat i que s'han estat analitzant a Catalunya d'aquesta espècie en concret, no tenien aquesta malaltia a dintre,
0: No, menys mal, això sí que ens tranquil·litza, sí, tu, exacte, perquè només faltaria això, i el que faltava pel duro, només falta això.
2: I ara és època de puces?
3: Bueno, època de puces, a l'estiu, com dic, sempre que són insectes sempre proliferen, però les puces van molt, molt, molt associades al seu hoste. Per tant, quins són els seus hostes de les puces? Gossos i gats. I no tenim colònies de gossos lliures, però gats sí. Oh. Per tant, les colònies de gats, tinc molta cura en la gestió de les colònies de gats. Les puces és un animal que s'adapta a quasi qualsevol mamífer que pugui picar-li. Gats, gossos, coloms, rates, humans...
0: Carai.
3: Així que molta cura amb les colònies de gats, que poden ser un focus de puces important.
0: Ah, ai, senyor.
2: Prenem nota. Jo tinc una gateta a casa, però bé, la tinc molt ben cuidada i no surt de casa, eh?
3: No, però parlem de les
2: colònies... No, i no l'he vist mai rascant-se. No.
3: Les colònies de gats que viuen a la via pública, no?
2: Clar,
0: potser no rasca perquè deu estar immunitzada, tantes puces que té.
3: Els gats a casa donen pocs problemes. Estropeen el sofà, però donen pocs problemes.
2: Correcte. Tinc el sofà, el parquet, però bé, no es pot tenir tot.
0: Carai,
2: me l'estimo molt.
0: Molt bé, això, Andreu García, portaveu vicepresident de l'Associació Catalana d'Empreses de Control de Plagues, de la DEPAP.
2: Sí.
0: En saps i t'expliques molt bé. Ja t'hem posat a la llista dels bons. Això vol dir que tornaràs al programa si tu vols.
3: Quan necessiteu.
0: Hi ha algun que no li posem, eh? Però ens equivoquem poc, però alguna
2: també,
0: vegada...
2: I Xavi, un últim consell perquè els mosquits, sí, tornant als mosquits que no ens piquin, no? Ventilar l'habitació i dutxar-nos abans d'anar a dormir, no?
0: Home, dutxar-te està bé més d'un cop.
1: En general.
2: En general, de tant en tant estaria bé, no?
3: En general, per higiene.
2: Estaria bé,
3: sí, no? Sí, evidentment. Vull dir, generem menys atracció, però bueno, com dic, totes aquestes mesures que no estan malament, però totes tenen que ser un recolzament de les mesures principals, que és barrera, que no entrin, evitar que entrin a casa, i un control de mosquits adequat.
0: Ah. Molt bé. Escolta, el tema sabó, que diuen que n'abusem massa, Marta Tips. No sé, ens sí, explicaràs això... una mica un dia d'aquests, això, perquè...
1: Això diuen, sí, ho he d'investigar perquè també em va sortir l'altre dia un article que deia, efectivament, que el tema del sabó i sobretot de les esponges, de que, bé, això sí que n'hem parlat aquí al programa, que sí, les esponges són sí, un niu sí, de bacteris sí. I que sovint doncs, és més beneficiós si directament ens ensabonem amb les mans, és a dir, simplement amb el sabó i les mans, que no amb l'esponja, que el que fem és acabar exfoliant pràcticament la pell i és pitjor, perquè la pell té com la seva pròpia capa protectora i amb l'esponja doncs, ens l'estem carregant i si ens dutxem ara a l'estiu dues o tres vegades al dia, doncs no et dic.
0: Andreu, hauràs de tornar, aquí al matí a Ràdio 4, perquè a més ara, com que arribem a Tots Sants amb màniga curta, perquè abans deien, octubre finit, mor la mosca i el mosquit, i no fallava. Ara sí que falla, això,
1: ara
0: també.
1: Ja.
0: Ara
1: falla.
0: Ara tenim mosques i mosquits i paneroles. Ara...
1: Tot l'any.
3: Hi ha una desestacionalització.
0: Buah.
3: Ja no... Sí, sí. Buah. Quan vulgueu, aquí estaré.
0: Saluda'l tu, va, Marta Tips.
1: A veure, el tenim ja en antena.
0: Oh, clar, que el tens aquí,
1: què
0: en línia.
1: Què dius, Pau?
7: Poca cosa, poca cosa.
1: Diu el Xavi que t'acabes de despertar. Jo ja he dit que no, que això segur que és mentida, eh?
0: Ets dolenta.
7: No, avui, i com quasi sempre, Xavi Freixes té raó.
1: Ostres!
0: Gràcies, Pau.
7: No, és que he tingut un cap de setmana intens.
0: Però nen, si es va suspendre la cantada de Baneres, al final, vaig pensar en tu.
7: La cantada de Baneres oficial es va suspendre, però jo vaig anar igual.
0: Ah, m'ho imaginava. M'ho imaginava. Bueno, escolta, i aquest dissabte vas a Platja d'Aro? Aquest dissabte que ve diu que hi ha cantada a Platja d'Aro.
7: Ah, sí?
0: Sí, diu que cada any, m'ha dit el Galceran, que cada any és el segon...
7: Hi vaig anar fa un parell d'anys.
0: El segon dissabte de juliol.
7: Vaig fer una cançó i tot.
0: Ah.
7: A Marjau.
0: Molt bé, molt bé.
7: Sí, però vaig a Platja d'Aro per un altre tema. M'hi pensava amb la cantada, però hi vaig, eh?
0: Ah, aquest cap de setmana?
7: T'ho explicaré perquè hi vaig.
0: Ah, va, perfecte, ja m'ho diràs. Molt bé, dissabte...
7: Fora d'antena.
0: Ja m'imagino. Què fas?
7: Esteu bé, amb els mosquits aquí, tot plegat.
0: Sí, noi. Bueno, les mosquites, perquè són els mosquits femella. Els mascles, pobres, no fan...
2: A tu, Pau, et piquen els mosquits, Pau, o no? No ets els que no li piquen?
7: No, normalment no em piquen, no em valen ni els mosquits.
0: El Pau.
7: S'emborratxarien.
1: Exacte.
0: Molt bé, Pau. Escolta, quin és el proper bolo? Que abans dèiem que volem venir a veure't amb algun d'aquests bolos que tens previstos.
7: Ah.
0: Per aquest...
7: Aquest dijous vaig a Torroella de Montgrí, però clar, es queda una mica lluny.
0: Torroella de Montgrí. Marta Tips, què? Esperarem que ens caigui més a prop, això, no?
1: Home, sí, jo sé que segur que va a mil llocs més durant l'estiu, no, Pau?
7: Sí.
1: Com tenim l'agenda?
7: Sí.
0: Apretada, la té.
7: Ho tenim bé, eh? Sí, home, sobretot a finals de juliol fotem una apretada forta.
0: Molt bé. Sí, clar,
7: i a l'agost, també, època de festes majors, festes majors.
0: Sí, senyor. Que ets a Barcelona,
7: no,
0: pots.
7: Marta, no cal que t'esperis amb un bolo per veure'm, eh? No tens el meu telèfon.

0: Mira, mira, mira, la Marta Tips li cau la bava.
1: No, perquè em fa gràcia. Perquè... I el Xavi et mira, bueno, et mira, no, no et veu.
0: Jo miro la Marta Tips, Pau. Miro la Marta, que la tinc aquí asseguda a la dreta del pare.
2: Marta, ja tens la boda, tens el casori a punt?
1: A punt, sí, sí.
0: Està bé, està bé.
2: Jo et cantaria una cançó, saps aquella cançó? Que hubiera sido, si antes te hubiera conocido.
1: Ai, bueno, senyor, que ets ràpid, ets ràpid.
0: Va, ja farem alguna cosa, Pau.
2: Bé.
0: Tenim un dinar pendent amb tu també,
1: Marta. Ens
0: veiem
1: aviat.
0: La setmana que ve anem a dinar els tres, sí?
1: Vinga, som-hi.
0: Va, que pago jo. Pau, fins demà, tio. Adéu,
2: adéu.
0: Adéu, un riu. Oh, és tremendo, el Pau. El Pau de Pons, Andreu. Estàs al cas del Pau, sí? No?
3: No.
0: No, ets l'únic que no el coneixes, tu.
3: Ja, no, ja l'he conegut.
0: Veus, gràcies al matí a Ràdio 4, ja sap qui és el Pau de Pons.
1: Busca'l.
0: Doncs, Andreu, ens veiem molt aviat, quan tu vulguis. Moltes gràcies, bon estiu. Tu deus anar bé amb el tema mosquits, com que controles.
3: Enfeinats. Estiu enfeinat, sí. Però bon estiu, sí.
0: No feu gens de vacances, clar. Aprofites, ara és la temporada forta.
3: Busquem algun huequet per ahir. Un poc,
0: cap
3: poc.
0: De setmana llarg, poc, no? Alguna cosa així.
3: Algo així, però poca cosa.
0: Moltes gràcies. Marta!
1: Doncs ens veiem aviat.
0: Ai, senyor!
1: Amb més truquets per l'estiu, que sempre
0: sí.
1: Van bé, eh?
0: Sí, senyora.
1: Proveu-los, proveu-los, els que hem comentat avui, que ja veureu que són ben vistosos.
0: Què farem demà, Jordi?
4: Els he apuntat molt, molt ben apuntat.
0: Tens controlat
4: demà,
0: o no?
4: Raquel Kellart.
0: Ah, ui, aquesta va molt bé. Bolsillo,
4: economia de butxaca. Economia de butxaca, els millors consells per estalviar quan tot puja de preu, eh?
0: Ja.
4: També parlarem de fisioteràpia amb l'Andrea Batlle, fisioterapeuta, eh? En fi, i què més, què més, què més? Doncs el Dia Mundial de la... M'encanta. Del cacau i la xocolata.
0: Ah, demà regalarem xocolata, oients. Un lot de xocolata, poca broma, eh? Aquí han de venir el so del dia. Doncs va, tot això i molt més demà, que ja serà dimarts, aquí al matí de Ràdio 4.
4: Dimarts i compren naps.
0: Ara us deixem amb les notícies de la una i just després amb el gran Xavi Fornia. Fins demà. Bon dia a tothom.
5: És la una.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia. Els bombers centren tots els esforços de l'incendi de les Gavarres en tres punts que qualifiquen de preocupants. El flanc dret continua sent el que centra més atenció, ja que pot revifar amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. Tanmateix, segons els bombers, a hores d'ara no queden flames i l'objectiu és poder controlar el foc com més aviat millor, tot i que admeten que encara els queda molta feina per fer i les altes temperatures no faciliten la seva tasca. El Meteocat, per cert, acaba d'actualitzar els avisos per calor. Per demà dimarts activa avisos de perill vermell, el més alt, a les comarques de Lleida. I dimecres aquest avís vermell s'extén també a les Terres de l'Ebre interior de la demarcació de Barcelona i litoral i prelitoral barceloní i gironí. En aquest sentit, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha fet una crida a l'autoprotecció, no només a l'entorn natural i especialment per les persones vulnerables.
7: En plena onada de calor, doncs, enviar un missatge també d'autoprotecció a la ciutadania i, per tant, de poder mantenir aquestes pautes i consells que els serveis de salut pública doncs, recorden, de protegir-se de la calor, d'estar hidratats. Estem en un moment en el que especialment les persones vulnerables doncs, hem de prendre tots plegats consciència de que durant mentre duri aquesta etapa d'onada de calor no només hem de cuidar del bosc, hem de sobretot també cuidar de les persones.
5: I més qüestions, obrim plana política i econòmica, perquè està en marxa aquesta hora a Madrid la reunió entre el govern espanyol i les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera, del qual han de sortir, recordem, els objectius de dèficit de les comunitats autònomes fins al 2029, pas previ a l'aprovació en Consell de Ministres de la senda de dèficit per al conjunt de les administracions i també el sostre de despesa per als pressupostos del 2027. Àlex Eloi.
8: Els consellers d'Hisenda del PP a la seva arribada al Ministeri han qualificat el Consell de Política Fiscal i Financera de teatre i vergonya, ja que el govern no té, diuen, els suports per aprovar els pressupostos. Escoltam la madrilenya Rocío Albert i l'andalusa Carolina España.
9: Creemos que va a ser un paripé. Hoy nos van a presentar el techo de gasto y de deuda para supuestamente elaborar unos presupuestos. Pues es la enésima cortina de una mafia que nos gobierna.
10: Que no hay la mayoría parlamentaria para aprobar un presupuesto de un gobierno que está pues, prácticamente asolado por la corrupción.
8: Els consellers del PP volen parlar de la reforma del finançament autonòmic que Catalunya vol aprovar com abans millor i intentaran forçar aquest debat que no està inclòs a l'ordre

0: L'ordre del dia del Consell de Política Fiscal.
1: Nova sessió del judici a l'excúpula de Salut pel retard a la vacunació de policies i guàrdies civils l'any 2021 durant la pandèmia de la Covid-19. Avui, a l'Audiència de Barcelona, estan declarant exalts càrrecs de la Conselleria, com l'exdirectora de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas. Seguint-ho, hi és el nostre company, Sergi Bassoles.
2: Carmen Cabezas ha explicat que la vacunació de policies i guàrdies civils es va paralitzar el 24 de març a causa de la manca de dosis de Moderna i la necessitat de prioritzar els majors de 60 anys.
3: Lo que se me dice es que se prioriza la vacunación de 60 a 65 años y se prioriza la vacunación de 60 a 65 años también de los colectivos esenciales.
2: Malgrat tot, l'exsubdirectora de Promoció de la Salut, que recordem va arribar a estar imputada a la causa, ha recordat que la decisió no la va prendre ella i ha insistit, com ja va fer en instrucció, que ja va expressar en tot moment les seves discrepàncies al respecte.
3: La importància de vacunar a les persones majors de 60 anys la compartíamos todos, però sí que jo recordava que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales.
2: Instruccions que, tal i com ha relatat Cabezas, haurien donat tant la consellera Vergés com l'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol.
4: Les instruccions emanaven del secretario general y también de la consellera.
3: Eso es lo que ponen esos WhatsApp.
2: Els cinc exalts càrrecs del Departament de Salut acusats, amb Argimon i Vergés al capdavant, s'enfronten, recordem, a penes d'inhabilitació que van fins als 15 anys.
1: I anem a l'exterior. La milícia islamista Hamas ha anunciat aquest dilluns la dissolució del Comitè de Seguiment de la Tasca Governamental, l'òrgan que ha exercit com a govern de facto a la Franja de Gaza durant prop de dues dècades. Aquest moviment vol facilitar l'entrada del Comitè per l'Administració de Gaza, l'organisme dissenyat per assumir la gestió civil de l'enclavament.
0: L'anunci busca demostrar davant dels mediadors de la disposició de Hamas a abandonar l'administració de Gaza i aplanar l'inici de la segona fase del pla de pau impulsat pels Estats Units per Donald Trump.
1: I ja són més de 500 els morts confirmats pel brot d'Ebola a la República del Congo. Segons ha confirmat aquest matí el govern congolès, el brot a l'est del país eleva a 506 les víctimes mortals i més de 1.500 els casos confirmats.
0: D'altra banda, 628 pacients es troben en situació d'aïllament o hospitalització i altres 253 persones han aconseguit recuperar-se de la malaltia.
1: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les dues.
5: Ràdio 4.
6: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia Bizum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
7: Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
8: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
9: Cada I ja ningú jo parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
10: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
11: Com sempre, salut i perdí.
12: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
13: La veritat per davant de tot.
14: Andy i... jo no penso dir la paraula.
15: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
16: M'he quedat esparverada.
17: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
18: Nena.
19: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
20: El Pla B, amb Toni Marín.
19: Compromesos amb la bona informació.
5: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: Què tal, què tal? A 1:08. Bona hora, eh? Bona hora per fer un programa de 3 hores. Si tu vols, t'acompanyem fins les 4 de la tarda aquí a Ràdio 4. Som els de Xavifòrnia, aquest país radiofònic que sempre apareix després del matí de Ràdio 4. Enviem una abraçada al Xavi Freixas i tot el seu equip. I això és un déjà vu. Sí, el Joel a la producció riu, clar. Sí, no, jo visc aquí. Vull dir que és veritat que ho hem passat molt bé i hem viscut el que és el servei públic també en majúscules durant el cap de setmana a través de Ràdio Nacional, l'edició per Espanya d'aquest programa, d'aquest cap de setmana, i ja som a l'edició catalana. En un dia marcat pel Mundial, quan no, des de fa setmanes. Però avui aquesta polèmica és diferent, perquè esclata després que la FIFA suspengués cautelarment la sanció automàtica d'un partit a l'estatunidenc Folarin Balogun. És un jugador que va ser expulsat contra Bòsnia. Això li permet jugar als vuitens del Mundial contra Bèlgica. Una decisió que la UEFA considera un precedent molt perillós. Estem parlant d'un comunicat de la UEFA de fa exactament 15 minuts. I algunes de les frases més contundents d'aquest comunicat són les següents. Sense precedents, incomprensible i injustificable. Així defineix la UEFA la decisió de la FIFA. Diuen, s'ha traspassat una línia vermella, adverteix l'organisme europeu. La UEFA recorda més que la suspensió automàtica després d'una targeta vermella no és opcional ni discrecional, sinó una norma bàsica de la competició. També alerta que aquesta decisió posa en dubte la integritat i la credibilitat de la competició i conclou que el precedent pot provocar que altres federacions, clar, reclamin el mateix tracte en casos futurs, debilitant l'aplicació igualitària del reglament, no? Bé, aquesta decisió, el que passa és que arriba després que el president dels Estats Units, Donald Trump, celebrés públicament la revisió del cas i diversos mitjans informessin d'una intervenció directa de Donald Trump davant Gianni Infantino. Trucadet al president de la FIFA, de Donald Trump. Escolta, treu-me la vermella aquesta que... Bé, la Federació Belga ja ha anunciat un recurs perquè considera que s'ha vulnerat el reglament del Mundial. Veurem què passa. Tremolant estan les seleccions del quadre del costat dels Estats Units. Veurem si avancen, perquè clar, Espanya, per exemple, se la trobaria si avui supera a Portugal, se la troba. Es trobes als Estats Units, si passen ells els seus vuitens, els trobes a quarts. Bé, va, 1:10, que hem de començar ja, que tenim molta planxa, moltes coses, amb el gran Jaume Tudela al control, perquè tot soni molt bé. Re, dir-te que de seguida el gran Damià Amorós, el millor historiador de l'art que té aquest país, ens porta una reina de terres llunyanes, Violant d'Hongria. Hola, Damià, bona tarda.
2: Què tal, com anem?
1: Titular d'això que portes avui?
2: Una dona molt avançada, massa i tot el seu temps.

De seguida està aquí també la nostra Alba Carreras amb les tendències del dilluns. Analitzarem les estrenes musicals, que és que no vam poder divendres, perquè teníem tanta planxa també. I atenció, perquè convidem el Juan Dávila i el Joaquín Mazón, que presenten una pel·lícula que té una pinta espectacular, que és El último mono. Parlarem amb la Bian Díaz, que presenta espectacle i tanca gira a Catalunya, i les mapaternitats de la nostra Alba Carreras. Així que jo crec que tenim un gran programa per endavant i que ho passarem molt bé.

0: D'altra banda, pendents. Unes 4.600 hectàrees cremades i més de 10.000 evacuats per l'incendi a la Catalunya del Nord. Bé, parlarem també, evidentment, de l'incendi a les Gavarres. I ampliarem tota aquesta informació amb les companyes i els companys dels serveis informatius, als butlletins de les Hores en Punt i també a 2:15 a l'edició migdia de Ràdio 4. Que, per cert, l'incendi de Soneja evoluciona favorablement, però de moment manté 500 persones desallotjades. Hi ha més municipis en risc, molt alt o extrem d'incendi. Hi ha noves restriccions a l'espai natural. Bé, les explicarem també aquí en uns minutets. Servei públic. I ara, història, perquè ja tenim aquí assegut el gran Damià Amorós amb una reina que, com diríem, Violant d'Hongria, no? que trencava el tòpic de la reina medieval ornamental. Sí, no era decorat de palau.
1: No.
0: Era arquitectura de poder, no?
1: Oh, i tant, era la columna que aguantava el país.
0: Doncs som-hi.

0: deia jo al Damià fora de micròfon a la redacció, dic, és que tens pinta de romà. És que tu, és que et veig allà, a l'època.
1: Sent tarragonins.
0: Home, clar.
1: Els que som del camp, la faixa aquesta de romà la tenim.
0: Que la tens.
1: No m'imagino anar amb llençol. Bueno, ara a l'estiu sí, anar amb llençols.
0: No, jo sí que t'imagino.
1: Allò togat.
0: És que tens pinta de filòsof.
1: Ostres, no ho sé, no sé què dir-te. La filosofia és de les coses que més em van costar,
0: sí,
1: al batxillerat.
0: Ostres, no ho hagués dit mai.
1: Sí, és una... És que, clar, m'han d'explicar molt bé les coses per entendre-les.
0: Però la història de l'art no és fàcil, eh?
1: Però això són imatges.
0: Ja. Yeah.
1: I el ser imatges... Per això sempre dic que l'art contemporani, quan l'artista pensa, merda. Perquè hem d'anar directament al que... Fes això.
0: Fes això.
1: Si no és gent que coneixes, t'estimes i tal. M'estic acollonit amb els americans, eh?
0: Home,
1: hi ha una cançó,
0: m'estranya.
1: Hi ha una cançó d'Ortega y Monasterio, que és el meu avi, que té una frase, sí, lapidària total, que és tingueren la culpa de qualsevol cosa al món, això, fes això, els americans.
0: És que...
1: Ah, tingueren la culpa, els americans.
0: Sí.
1: I és tremendo, eh?
0: I ara mateix encara més, perquè, clar...
1: No, clar,
0: un senyor que aixeca el telèfon...
1: Com pot ser, Xavi? Com
0: jo
1: pot
0: crec,
1: ser?
0: Jo crec que poca bola se li està donant a tot el que
1: és
0: ha passat
1: que és molt gros,
0: amb aquest jugador dels Estats Units.
1: És molt gros.
0: Han tret una vermella.
1: Per això, ara que diguessin, imagina que totes les seleccions tinguessin la possibilitat de treure's una vermella, perquè
0: clar,
1: o tots moros o tots cristians. Clar, com ho gestionem, això?
0: Aquest és un tema, i l'altre és que si juguen Estats Units i Espanya, la imatge de Trump i Pedro Sánchez
1: és que pot ser...
0: a l'estadi segurament la veurem, eh? Sí. Clar, això pot ser històric.
1: M'he imaginat moltes coses amb aquests 30
0: sí.
1: segons.
0: Sí.
1: M'he imaginat moltes coses.
0: Mira, acaba d'entrar a l'estudi...
1: M'he espantat,
0: Una fan teva, Damià. Com estàs? Alba Carreras, bona tarda. Ui, espera, micro número... Aquí és el 9. El 9.
1: Sí?
0: No, si no, mira, Alba, posa't el 5. El 5... El 5 sempre funciona increïble, sones com un tro... Tampoc, eh? Increïble.
2: Tampoc.
0: Espectacular, no sé, Jun. Però és...
1: Què està passant?
0: Això està passant?
1: Vols que el comparteixi?
2: Comparteixo amb tu, Damià.
0: No, espera, mira, Alba.
2: Ara em diuen el 2, és el joc de les cadires,
0: jo crec,
2: això.
0: Sí, jo crec que si vas al 2... Com estàs? Bé?
2: Fatal.
0: És que fa hores que l'he vist, perquè, clar,
1: sí,
0: venim
1: sí,
0: de la Ràdio Nacional, del programa de...
1: Quanta estona fa, és això?
2: Tinc ressaca.
0: Hores.
1: Per això?
0: No fa ni... No, si fa que 17 hores.
1: 17 hores, imagina't.
0: Bé, ara sí.
2: Ara sí, suposo que sí. No sé, és que avui han passat una sèrie de coses surrealistes.
0: Sí, què t'ha passat?
2: Sí. Puc dir improperis a aquesta hora del migdia o
0: no,
2: encara no?
0: No, vale. A veure, sempre hi ha paraules per explicar les coses, sempre podem trobar...
1: Superfugis.
0: Sí.
2: Mira, doncs n'estic fins a la figa
0: sí?
2: del Papa.
1: Estan bé.
2: De la Sagrada Família. Ah. Del Tour de França.
0: El
2: prou
0: papa, però
2: ja,
0: el papa prou per què?
2: Ja.
1: Però no m'ha lligat, no?
2: Tot...
1: Ara un mes després?
2: No,
1: encara vol
2: ter
1: per aquí aquest home.
2: Tot va lligat, perquè és que, clar, hi ha un problema de mobilitat, hi ha un problema amb la R4 molt important. Jo vinc normalment amb la R4, si no funciona, doncs tinc un vehicle. Un vehicle que, per cert, se m'ha espatllat i n'estic a l'espera d'un altre, amb la qual cosa és que m'he trobat completament incomunicada i sense poder arribar aquí a la ràdio.
0: Pobreta, clar, una gran professional que s'estressa si
1: no, això és ansietat.
0: Arriba un minut tard.
1: Sí, clar
2: que sí. Ahir vaig arribar a les 11 del vespre a casa meva.
1: No, però et quedes a dormir?
2: Sí, clar.
1: Sí, sí,
2: clar.
1: Estudi,
2: em muntaré aquí, no? La Rosa de Diego, que mira, aquesta taula d'aquí...
0: Sí, però si tenim dutxa.
2: Just a sota, doncs mira, ho faré així, perquè jo, clar, no puc arribar a casa.
1: Quasi que és el millor, quasi que és el millor.
0: Respira, estàs a casa.
2: Ja està.
0: Estàs a casa, estàs
2: ja
0: amb família. Respira.
2: Ja està. Sí,
0: no ets l'única reina avui aquí a l'estudi.
1: No.
2: Qui?
1: Tenim Violant d'Hongria.
0: Violant d'Hongria.
1: Que és ra tieta àvia de Letícia.
2: Què dius?
1: Clar, els reis de la Corona d'Aragó són ra
2: tiets àvits
1: dels actuals
0: Borbons. Ah, però no de sang.
2: No, clar.
0: No,
1: però sí, hi ha sang. Ja.
0: Amb els Borbons sí, però...
1: Sí, amb la Letícia no, però amb els Borbons sí. Però quan et cases...
0: No, ja està.
1: Ja ho tenim, això. Escolta, us parlarem avui, jo crec, d'una de les dones més importants de... no de la història de Barcelona, ni de Catalunya, ni de l'Estat, sinó d'Europa. I ella neix a Hongria. I us he volgut buscar un grup que es diu Pannònia, que té una cançó, vaig posar a YouTube música actual Hongria, van sortir coses molt rares, però de les que més em va agradar va ser aquesta.

0: Escolta, sona bé, això.
1: Si t'hi has fixat, al principi diu "Ven-me la moto i ens trobem a Sants". Sí, no fixat?
0: M'ha sonat.
1: No sé què vol dir en hongarès, però algo deu voler dir.
0: Ha dit això. Sí, mira, sí, si vols, sí, sí. Jaume, torna-la a posar, si pots.
1: Des del principi, Jaume, veuràs que diu "Ven-me la moto i ens trobem a Sants".
0: I parla, parla també d'algun català, ja veuràs.
1: Sí.
2: Vende la moto.
0: Vende la moto, ens trobarem a Sants.
2: Tal qual.
1: Parla de tu, Alba, aquesta cançó. Sí, sí. Parla de tu.
2: He de vendre la moto i trobar-me a Sants amb Violent d'Hongria.
1: Veus?
2: Hi ha moltes llegendes, eh? Jo en sé unes quantes de Violent d'Hongria.
1: Doncs endavant, perquè sí, sí. Imagineu-vos... és d'aquelles persones que la veritat la té el cognom i no el nom. Ella neix a Hongria, el 1216, a una ciutat que es diu Estragom, és una ciutat que està just al costat del Danubi, capital dels regnes hongaresos. El seu pare és Andreu II d'Hongria, està vinculat amb tot l'estripte del tro de Constantinoble, i la seva mare és Violant de Contini, que és una de les famílies més importants de la regió. Ella, us he dit que la veritat la té el nom perquè ella ve d'Hongria, però no es diu Violant. Violant en castellà és Yolanda,
3: sí.
1: Però ella en origen es diu Andreua. Ah, perquè sí? Era filla del seu pare, que es deia Andreu.
2: Això ho feien, això molt feia els romans, per
1: moltíssim.
2: Exemple, no?
1: Els romans, l'edat mitjana i encara
2: deien
1: ara...
2: Deien Juli, doncs li posaven Júlia.
1: Sí, i fins i tot hi ha una gran quantitat de cognoms espanyols en castellà que són fill de Rodríguez,
2: Martínez,
1: García...
2: Tu i jo som fills
0: de Martín. Fills de Martín, imagina't. El meu segon
2: cognom, sí, sí.
1: I aquí és on la cosa és normal, però clar, tenim un personatge que... De cop es vincula amb aquesta xiqueta, que és Jaume I. Jaume I ja s'havia casat en aquell moment. I ja havia tingut una esposa. Però no havia quedat viudo, sinó que havien anul·lat el matrimoni per congeniència de sang. És a dir, eren parents. Eren parents. Jaume I i la seva primera esposa, que era Elionor de Castella. Què va
0: bula
1: passar?
0: Papal? Perquè, clar, per això,
1: hombre,
0: per fer aquestes Xavi, coses...
1: Clar que sí. Clar que sí. Bula papal, i a més és una de les excuses, aquesta de la congenitat de sang, ja, més normals que hi havia i que encara existeix en alguns casos. I va ser el papa, Gregori IX, que li diu al Jaume, escolta, mira, tenim dues xiquetes que podries ara tu casar-te. És a dir, no va ser ni amor ni estratègia de la família. Va ser el sant pare que va dir tenim la filla del duc d'Àustria o la filla del rei d'Hongria. I Jaume I devia dir a mi em
2: anem
1: un rei
2: conduc, no?
1: I me'n vaig amb la d'Hongria. Jaume I, tonto, no ho era. Perquè a sobre tria una neta d'un emperador de Bizanci. És a dir, d'un personatge amb una solera brutal. Els capítols matrimonials, que és tot el contracte que va al voltant del casament, es fa l'any 34, 1234, però és que només un any després, el 8 de setembre, el 1235, Jaume I i Violant d'Hongria es casen a la catedral de Barcelona, que això ho hagués titulat Lola com la boda del siglo, de la dècada, del lustro i de tot.
2: Tal qual, eh? Seria així que titular.
1: Hagués estat la ola de l'època, que no sé com s'hagués dit, perquè no sé, no crec que es diguessin ola.
0: Lectures.
1: Però sí, la lectures... un dia explicarem la història de lectures,
2: sí,
1: que és bastant
2: sorprenent.
1: Sí, un
2: rebesavi meu hi va treballar.
1: I va escriure, sí. Perquè a més era de novel·les, la lectures, sí, sí. Per això es diu lectures, no era de la premsa del cor.
0: No ho sabia.
1: I ara l'estan fent aquí a 40 metres de casa nostra,
0: sí,
1: just aquí al costat.
0: Sí, ara a l'època seria el pergamí... Pergamins.
1: La rondalla és el grup així, sí, un nom d'aquests. Imagineu-vos que en el casament, i m'agrada que ara el Jaume ha estat ràpid amb Joc de Trons, jo sempre ho deia, si voleu flipar realment amb uns textos medievals, les quatre grans cròniques, perquè és millor que Joc de Trons, eh?
0: Ah.
1: Ni Jamaris, ni els Reis de la Nit, ni els... De... No. La història de Jaume I és per cagar-se... De... Bueno, ja l'hem fet. Ja l'hem fet. I la fem ara, i la fem ara també, perquè farà el dia 27 de juliol, si no m'erro, 750 anys de la seva mort.
0: Uau.
1: Que no del seu enterrament. Ah. Perquè el seu enterrament van passar 3 anys. Ja ho explicarem un altre dia.
0: Ah, em sona, ho vas
1: perquè
0: explicar aquí fa
1: temps. Perquè
0: el
1: vam remenar una mica pel regne, saps? Vam anar passejant el fiambre una mica pel regne. Amb tot això...
0: I sense neveres, a l'època.
1: No, clar, aquí està la gràcia. Aquí està la... I a 40 perdó, graus de l'ombra, t'imagines?
0: No, clar, imagina't una onada com aquesta.
2: Que la gent està dinant, sisplau.
1: Ja?
0: Tu creus?
1: Ja, vols dir?
0: Sí, hi ha molts expats aquí al barri.
1: Sí, estem en ella. Amb tot això, Violant d'Hongria té 19 anys quan arriba a Barcelona. Imagineu-vos la situació, eh? Una noia que ha crescut a la cort, a Hongria, que de cop es planta a la cort catalana-aragonesa amb un marit que ja té un fill d'un matrimoni interior, l'infant Alfons, que s'havia casat amb una parenta seva i per això es descasa, i que ha de començar a prendre unes regles d'un joc d'un regne que són el Regne de València, el Regne de Mallorca, la Corona d'Aragó, tot una tauler d'escacs espectacular. I aquí és on la cosa es comença a posar interessantíssim, perquè Violant d'Hongria no fa com aquelles reines que es queden com un moble de saló.
2: No, fa una mica com la Sissi, no? L'emperadriu Sissi.
1: Jo crec que la supera.
2: Tu creus que la supera? L'acusen de bruixa.
1: I amb escreix.
2: L'acusen de bruixa
1: perquè... A quina de les dues?
2: A totes dues.
1: Ah, va, per això, perquè dic, però, em sona de les dues.
2: A Violant d'Hongria l'acusen de bruixa perquè, de fet, ell agafava, robava menjar de dintre de la cort, sobretot pans, i després els oferia a la gent pobra. I aleshores es diu que un familiar seu la va caçar i li va dir, escolta, no pots fer això, tu ets una noble i, per tant, has de seguir les regles del joc i has de distanciar-te dels plebeus,
0: el
2: no?
0: Populatge.
2: I ella diu, no. I en aquest moment li diu, a veure què portes sota la túnica, total, que es diu que va convertir aquests pans en roses.
1: És una de les llegendes típiques d'aquest tipus de personatges. Passava molt en Sant Pedro d'Alcántara, passants així, però jo aquesta visió la trobo romàntica. Perquè
2: ai,
1: la tia,
2: a mi m'agrada pensar-ho,
1: la tia el que fa, per exemple, és el 9 d'octubre, entra a cavall. Ojo, una dona entrant a cavall amb el seu home en una ciutat que es diu Valencia. Això és l'actual València.
2: València, exacte.
1: És a dir, la tia participa en la conquesta de València, on les tropes de Jaume I es carreguen a tot l'estol musulmà. Però és que a sobre la tia l'acompanya regularment a la guerra. No era habitual que les reines acompanyessin el seu marit al camp de batalla ni que arribessin a mostrar elements de decisió. Era habitual, com us deia, entrar al camp de batalla a cavall. I a més, imaginem que les dones no muntaven a cavall igual que els homes. No es posaven el cavall entre les cames, sinó que les dones muntaven de costat,
2: sí,
1: a l'estil
2: sí.
1: femení. Érem unes celles fins i tot especials. Molts dels seus fills neixen fins i tot en tendes de campanya, és a dir, enmig dels conflictes bèl·lics, perquè la reina canviava la comoditat del palau, com passava amb moltes altres monarques, directament pel camp de batalla. En 12 anys de matrimoni, Violant d'Hongria té, les fonts ens diuen, entre 10 i 9 fills.
0: Uau.
2: N'hi ha algun que és il·legítim.
1: Ella no els té il·legítims, qui els té il·legítims és el James. Hi ha una llegenda que diu que Jaume I té més de 100 fills. Era un pitxa brava.
0: Uau,
1: era un perill públic.
0: Impressionant.
1: Era un perill públic. Però clar, com que hi ha un petit problema. Qui tenim de fills de Violant d'Hongria? Tenim, per exemple, Pere el Gran. Tenim la futura esposa d'Alfons X el Savi. Ojo, amb el personatge que s'està. Tenim Jaume I, que serà el futur rei de Mallorca. I tenim un tal Sans, que arribarà a ser arquebisbe de Toledo. És a dir, tenim personatges importantíssims per l'Emma. Que ja m'has dit, 9 fills amb 12 anys, i tot això enmig de batalles, de problemes amb la cort i problemes de salut, com eren els normals per l'època. I aquí és on tornem a veure que aquesta dona no és la dels contes.
2: No, no.
1: I sabeu que Violant tenia cosa una clara. Ella volia que els seus fills tinguessin territoris propis. I això amb una corona era impensable. Tot havia d'anar... Saps allò del Jerónimo Stilton, el pató del ganador?
2: Sí, no, pues, no, perquè pues no. Això representava, de fet, té un origen clar. Amb el tema dels hereus, no? Que les terres no quedaven repartides,
1: sinó que
2: s'agrupaven amb una sola persona
1: que tenia tota
2: la riquesa.
1: I a més a casa nostra, que és l'habitual, no? Però què fa ella? Doncs comença a moure els cables per això, perquè els fills tinguessin els seus propis terrenys, i el que fa és, òbviament, agafar el seu home, Jaume I el Conqueridor, que dius, home, si volem terrenys, un senyor que es diu Conqueridor, doncs ens va bé.
2: Ens interessa,
1: va bé.
2: No?
1: I comença a repartir aquests elements, les cròniques, i nosaltres, els historiadors, el que veiem és que Violant d'Hongria maniobra i hi fa diversos, fins i tot el seu home li fa fer diversos testaments. I el testament de Jaume I és un dels grans problemes per entendre la corona d'Aragó, perquè dona territoris, per exemple, al Rosselló, recordem Perpinyà, i Mallorca, a un rei que serà diferent que el rei de València o el comte de Barcelona. I això de fa que posteriorment Pere el Cerimoniós, que serà un descendent seu, hagi de tornar a reconquerir aquests terrenys. I aquí estem gastant amb guerres,
0: que són
1: cosins barallar-se entre cosins. Quan és més
0: Falta
1: pràctic,
0: sempre...
1: buscar uns altres títols o uns altres... Al passat ho deies tu, Xavi, que això en les famílies passa sempre.
0: Sempre, i més en concret aquí. Totes. Aquest és un país
1: de barallar-se,
0: de cultura, de guerres entre germans.
1: Però sí que és cert, ja us deia, que no és aquest element romàntic. Tenim, per exemple, Bernat d'Esclou, que ens diu que era una bella dona i agradable a Déu i a son poble, és a dir, una dona bonica, estimada per Déu, estimada pel poble, i que creiem que va arribar fins i tot a aprendre la llengua local. És a dir, va aprendre català. Si això ho fixeu, hi ha alguna paraula de contacte. Eh? Ella sabia que la moto l'havia de vendre i portar-la a Sants, doncs més o menys la cosa quedava així. Altres fonts ens diuen que era intel·ligent, amable, talentosa i amb molt de caràcter. I aquest caràcter sembla que era precisament el que li permetia exercir una forta influència sobre el seu maromo.
2: Home, es diu que si no recordo malament, el 9 d'octubre, a la seva entrada a València, hi va haver la mocadurada, no?
1: Sí, senyora.
2: De color blanc, que de fet els musulmans mateixos estaven esperant-la, o sigui que...
1: I no esperaven al rei.
2: No, l'esperaven a ella.
3: Va ser la primera trolladíssima, Alba Carreras.
2: És que per mi és un personatge històric fascinant.
3: Ostres, no ho sabia.
2: Sí, m'encanta.
1: Moltes dones la tenen com un referent. I un dels problemes és que els homes no la coneixem. Ens quedem amb l'altra versió de la història.
3: Mira, jo el primer, vull dir que...
1: Fixeu-vos que...
3: Conec el mínim d'aquesta figura històrica.
2: Es diu que podria ser una de les primeres grans feministes de la història, perquè...
1: Potser no era amb la consciència. És a dir,
2: sense
1: és com,
2: consciència,
1: com parlem
2: totalment,
1: moltes vegades de Gaudí era vegetarià, sí, però per uns requeriments mèdics. Doncs Violant d'Hongria, per el seu intel·lecte, per la seva necessitat, era feminista, en el seu cas, per ella. Tot això moltes vegades no ha quedat representat en els elements pop, però el seu home sí, i fins i tot Guillermina Mota canta a Jaume I.

0: Ixeu-vos seus això, eh? Moltes vegades ens centrem en Jaume primer i ens falta aquesta altra figura que no pots entendre el binomi sense els dos. La vida de Violant d'Hongria és apassionant, però li passa una factura extraordinària. Pensem que moltes vegades la gent que ve de família reial tenen una genètica, una alimentació, un estat de salut que el fa incomparable a qualsevol persona rasa de pobles, ciutats, viles d'aquella època. Ella mora a Osca, 1251, amb només 35 anys. 9 fills, amb 12 anys, un matrimoni. Diuen les fonts que va malaltir d'unes possibles febres contagiades pel seu fill Ferran, que estava ella, doncs, cuidant-lo fins que mor. Era molt habitual la mort infantil. I ella mateixa redacta un testament el 1251, el mateix any de la seva mort, el dia 8, i entre el 9 i el 12 és quan ella traspassa. Us dic, 35 anys, 9 parts i una vida que ja heu vist que sembla de pel·lícula. I aquí s'arriba un dels elements més curiosos de la seva història. Ja us he dit que Jaume I el passegem una mica bastant, doncs Violant d'Hongria no serà menys, perquè les seves despulles s'han de traslladar. Ella està a Osca, que és on mor, però les hem de baixar a Vallbona de les Monges. Això és a l'Urgell. I com a mínim uns 400 quilòmetres d'un lloc a l'altre els tenim. Sí. Xavi, no hi havia neveres. No hi havia neveres. I el cos es trasllada, ella recordeu que mor en 1251, entre 1275 i 1276. Al cap de gairebé 30 anys de la seva mort, la recullen i la baixen, i això encara ara es pot llegir en el seu sepulcre, que encara està intacte, sense mai ser obert, al monestir de Vallbona de les Monges. Ella és de la dinastia dels Àtrap, que és aquesta casa reial hongaresa, i ella és l'única de tota la família que mai se li ha obert la tomba, mai se li ha rebentat. Encara ara, el govern d'Hongria, quan un nou ambaixador entra a l'estat espanyol, la tercera o quarta cosa que fa és anar a Vallbona i posar una corona de llorer, és a dir, fer honor a la seva reina, i va haver fins i tot un intent l'any 2002 d'obrir aquest sepulcre i analitzar els ossos de la reina Violant. Però la comunitat de Vallbona va dir que no, que els ossos estan allà i s'han de conservar allà, i no hi va haver cap altre element que es pogués jugar.
1: Va passar també, per exemple, temps enrere al monestir de Poblet, que hi ha la mòmia del príncep de Viana.
0: Sí, i el resultat va donar rana.
1: Exacte.
0: Perquè el príncep de Viana, Xavi, no sé si ho sabia, són tres persones diferents. El cos és d'una, els braços d'una altra i el cap d'una altra.
1: I porta una arracada, que jo l'he vist en directe.
0: No, arracada no. Porta un piercing al nas. Porta un piercing al nas.
2: Bueno, un transgressor.
1: Ho he vist, això.
0: Sí, aquesta és la gràcia. Hi ha un element que l'Alba l'ha tret molt, que és que és un personatge de llegenda. S'han escrit de totes menes. Volia explicar això de la mocadorada, sí. Ho ha fet l'Alba. Mira, menys feina. Però és que encara ara, a Barcelona, els gegants de la ciutat són Jaume i Violant. I no per una altra Violant que no fos la d'Hongria. I quan dic a Barcelona, vull dir les Borges Blanques i tantes altres ciutats...
1: Els gegants de la ciutat,
0: de
1: que no els del Pi, que són
0: no,
1: musulmans.
0: No, els del Pi, tècnicament no són musulmans.
1: Però van vestits com a tal.
0: Però sí, tot i que la llegenda el situa que era un personatge nascut a... Ara no me'n recordaré. A Caldes de Malavella. Així que suposo que la Maria, si ens escolta, deu estar ara aplaudint. Tot això...
2: Ella és de Montbui, Caldes de Montbui.
0: Bueno, és igual, és el mateix.
1: Són caldes, igual.
2: Són caldes. I a més, amb la calda que està fent...
0: Per això,
2: que arriba la segona onada.
0: Fixeu-vos, doncs, que Violant d'Hongria és un dels personatges, jo crec, claus de la història de Catalunya, de la història de la Corona d'Aragó, referent per moltes dones que es poden trobar en llocs de poder, i que la seva vida amb Jaume I va ser un dels espectacles més grans que podien viure els nostres besavis.
1: Ai, m'ha encantat!
2: És que molt bo, el Damià és molt bo. És un luxe tenir-lo. Alba Carreras, que ja se t'ha passat el mal rotllo del col·lapse de les grans ciutats catalanes.
1: Ara ja estic super happy flower.
2: Veus?
1: Després d'aquesta història de Violant d'Hongria, que important és reivindicar totes aquestes dones que han quedat invisibilitzades per la història, i com aquesta història s'ha de tornar a reescriure, com estàs fent tu, Damià.
0: No, reescriure no. La podem reinterpretar,
1: però també reescriure, perquè si t'hi fixes als llibres d'història,
0: no
1: posa Jaume I el conqueridor tot arreu i Violant com a molt se l'anomena de pastada.
0: Doncs això sí que Violant d'Hongria...
1: Per tant, reescriure és això, també.
0: Sí, senyora. Violant d'Hongria, un personatge clau per la història d'aquest país.
2: Damià, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Ja, setmana vinent ja és setmana, la darrera de la temporada.
0: Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor.
2: La gaudirem junts.
0: Ui!
2: Gràcies, Damià, que tinguis guapos. Molt bona setmana. Et veiem a la tele, això sí, a la 2CAT, no? O no, no?
0: Ah,
2: no,
0: hem
2: no.
0: Acabat, ja.
2: Ostres, ja no sé ni un vídeo. És veritat que els de la tele acaben... Els de la tele acaben abans. Tu també has acabat.
1: Jo també. Hem acabat abans. Temporada.
0: I pel que sembla... Seguirem a
2: l'altaveu,
0: amb la Danae fent soroll.
2: Meravella.
0: I em penso que ens podrem veure a l'estiu algun dia, també.
2: Ah, molt bé.
0: Ja, amagarem el sol i farem coses d'aquestes.
2: Perfecte. Mira, passen 5 minuts de 2:15. Moment per la... Si vols canviar de micro... El del Damià sonava espectacular.
1: Perfecte, doncs vaig cap allà.
2: Que arriben les tendències. D'avui dilluns hem de saber de què s'està parlant a les xarxes, què és el més viral, on és la conversa social. Som-hi.
3: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.

0: veure, us explico una mica, perquè realment s'està liant bastant a les xarxes socials.
1: Què està passant?
0: Resulta que hi ha una sèrie que és com Emily in Paris, que es diu La vida a Barcelona, que ja s'està rodant ara mateix als carrers de Barcelona. De fet, la directora d'Emily in Paris és la mateixa que La vida a Barcelona. I es tracta d'una sèrie que pot ser que doncs, reculli més nouvinguts i més expats a la ciutat de Barcelona.
2: Encara més? Cosa,
0: sí, sí, encara més, encara perquè més. Romantitza el fet que una persona forana a Barcelona doncs, s'enamori, trobi lloc a la seva vida, amb el mar, la calma... És a dir, una romantització
1: però
0: tal
1: però què passa?
0: Que
1: la gent
0: atraurà
1: no podia
0: encara
1: ni viure.
0: Més, a més visitants
1: tu creus
0: aquí.
1: Que, clar, jo t'entenc, ja. Llavors està demanant el boicot de la sèrie La vida
0: correcte.
1: Barcelona.
0: Correcte. La història segueix a la Júlia, que és una jove dissenyadora d'Amsterdam, que es trasllada a Barcelona per començar una nova vida. Entre una nova feina, noves amistats, un triangle amorós... Sempre hi ha un triangle amorós en aquest tipus d'històries i m'encanta, que hi sigui.
3: Cristina Barcelona.
0: També, veus? Doncs bé, el repartiment inclou Holly Mae, Brut, la Priscila Delgado, la Greta Fernández, que és la filla de l'actor... No m'agrada dir-ho així, perquè és una gran artistassa. Per tant, és la Greta Fernández i punto. L'Agustín de la Corte i el Martiño Rivas. M'encanta el Martiño Rivas, també, per cert.
1: Ja
0: i veuré aquesta sèrie tot i que li facin boicot. Per què? Per després poder-la criticar a veure si és com a tal o no.
1: Això és com Emily in Paris, que tothom diu, no, si la sèrie, el guió està molt
0: és
1: bé, la trama està molt bé i jo crec que tothom la veu per un senyor, no?
0: I la trama
1: que és
0: són
1: guapo, no?
0: Els senyors, exacte, l'Alfi. L'Alfi ens encanta, totes les fèmines.
1: Perfecte.
0: I sí, veiem la sèrie per la trama, i la trama és un senyor musculós. Bé, abans fins i tot de la seva estrena, la producció ha generat molta polèmica. De fet, diverses entitats i col·lectius han demanat boicotejar-la perquè consideren que ofereix una imatge idealitzada a Barcelona, alimenta la marca turística de la ciutat perquè ja només a la promoció ja veiem un altre cop Sagrada Família i estem dient que estem una mica fins als nassos dels guiris a la Sagrada Família, del Papa a la Sagrada Família, de tota la Sagrada Família, la Volta Ciclista també de França, el Tour de França a la Sagrada Família, tota la Sagrada Família i això sí, farà que creixin els visitants a la zona, però també farà que la gent de la zona doncs, visqui potser una mica pitjor, no? Déu-n'hi-do, no sé què n'opines de tot plegat, Xavi?
1: A veure,
0: si la veuràs, si no la veuràs...
1: Fer-li boicot a una sèrie, que a més jo crec que donarà vidilla a la ciutat. Ja la té, vull dir que a Barcelona
0: clar,
1: li sobra vidilla.
0: No sé si li cal vidilla a la
1: vull
0: ciutat,
1: dir,
0: saps?
1: Feina per a moltes persones segurament també, no?
0: Ja, però què passa
1: amb
0: el tema dels lloguers? Clar, què passa? Que els expats els poden pagar i, en canvi, la gent autòctona no, i cada cop s'ha doncs, d'anar cap a les corones metropolitanes.
1: No, això és una
0: i així,
1: realitat.
0: O sigui que jo estic a favor, una mica de boicot, no cal tot, però una mica de boicot. Sí. És una opinió meva.
1: Us llegim. @JaviFornia, opinions sobre aquest tema que avui porta l'Alba i que és veritat que s'està liant.
0: S'està liant parda.
1: Sí. La vida a Barcelona. Ara tinc ganes de veure-les.
0: A veure, Martiño Rivas promet, però hem de dir que no sé com Greta Fernández ha acceptat fer un paper en aquesta sèrie. Suposo que, clar, si li posen el feix de bitllets al davant,
1: Alba,
0: és feina.
1: I els actors i les actrius sabem
0: però,
1: que...
0: Però, clar, tenint en compte la seva ideologia, o si més no, la que visibilitza sobretot a xarxes socials, sobta una miqueta.
1: No sempre la ideologia està per sobre de... endur-se alguna cosa a la boca o de...
0: També tens raó.
1: És que, a veure, és feina. I ara mateix, molts actors i actrius t'ho diuen, quan venen aquí al programa, que sembla de cara a la galeria que els hi va molt bé, però potser porten un any sense fer pel·lis o sèries, fent càstings i no els agafen. I la gent es pensa que són milionaris, i no. Són autònoms.
0: Sí, sí. Exacte.
1: Que també hem de parlar del Tour de França.

0: Sabreu si ens heu escoltat aquest cap de setmana amb el Toni Cano, el vam seguir, aquest tour de França que va passar per Cunit, on el Toni Cano va poder experimentar les seves habilitats com a narrador esportiu.
1: Absolutament. Va ser...
0: No tenia ni punyetera idea de què estava passant ni de què estava passant, però m'encanta
1: com havia de ser.
0: Clar que sí. Bé, el cas és que hi ha faltat un personatge mític que a mi m'hagués agradat que Toni Cano anés disfressat d'aquest personatge, ja que ens ha faltat, perquè es tracta del diable del tour, el Didi Senf. És un carismàtic dissenyador i inventor de bicicletes que anima, sempre, disfressat de diable del Tour de França. Què li ha passat? Doncs el que passa a Barcelona, que l'han robat!
1: Ostres! Ai, ai! Anem a pams. A veure, què ha passat amb aquesta?
0: Que li han robat la disfressa. Resulta que algú li ha trencat els vidres del seu cotxe, han entrat a dintre del seu vehicle i li han robat la disfressa que no sé per què portava allà el seient de darrere del seu cotxe, que dius, a veure, també deixa el matero, no?
1: Comença a ser esport nacional, no? Això, a la capital.
0: Sí, que et robin les coses, no? Diu que ho ha denunciat als Mossos d'Esquadra i que espera recuperar-la, com el mòbil del nostre company. Avui no hi és el Martín Noia, que també li van robar el mòbil. Sisplau, aneu amb cura aquests dies que hi haurà el Cruïlla a Barcelona. Porteu-lo ben agafat perquè està passant aquestes coses a Barcelona.
1: S'ha d'anar amb mil ulls i el Martinho, el nostre tècnic, és que li van robar el mòbil... Fa un mes, no va ser, i ell, dues setmanes després, amb un article, no sé si era de La Vanguardia o d'un diari en portada, van agafar aquell lladre en concret que es veu que havia robat el que seria equivalent a més de 15.000 euros en mòbils en una estoneta, a Barcelona.
0: Moltíssim, que en portava.
1: Doncs a la foto de tots els mòbils ben posadets allà a la comissaria dels Mossos, sortia el mòbil del Martín. I em va enviar el link de la notícia i diu, no me lo puedo creer.
0: No, ho va identificar.
1: Ese es el naranja, ese es mi mòbil.
0: Sí, ho va identificar perquè la funda la tenia mig trencada per la part de sota i era el seu. Vull dir que esperem que el pugui recuperar. I com aquest diable del Tour de França, que pugui recuperar, sisplau, la seva disfressa, perquè el Tour de França no és el mateix sense el diable del Tour de França. Que faci de tu i jo nosaltres,
1: la vida és macra. Bé, i del Tour al Mundial, perquè Cristiano Ronaldo és notícia, a banda perquè ha complert el somni d'un nen veneçolà que ho ha perdut tot per una anècdota amb una hostessa de vol també. És a dir, és notícia Cristiano últimament
0: per
1: moltes coses. Sí. I a més ahir va parlar, sí.
0: Sí, comencem per l'Andrés, que és aquest nen veneçolà que ho va perdre tot als terratrèmols de Venezuela i que va resultar ferit durant el sisme. I doncs bé, ell era el somni de la seva vida poder conèixer Cristiano Ronaldo i, de fet, el crack li va dir que podria veure un partit seu quan es recuperés.
2: Hola, Andrés, què tal? Hago este vídeo para mandarte un abrazo. Sé que eres súper fan. Cuando te pongas bueno, quiero invitar a ver un partido mío y para disfrutar.
0: A veure, he de dir que fa una mica de rabieta, Cristiano Ronaldo, però realment ara s'està fent o s'està lluint per intentar apropar-se a la gent. No sé què li ha passat o si li han recomanat.
1: Sí, sona humil.
0: Jo
1: en la roda de
0: premsa
1: d'ahir fa una reflexió que digui és la primera vegada que escolto aquest senyor... Dient coses humils.
0: La part més humana seva, no?
1: Sí.
0: Què més ha passat? Doncs que recentment també s'ha fet viral un altre vídeo amb conversa, doncs una conversa que ha tingut amb una hostessa de vol i que ha anat ben bé així.
2: Ayer en el vuelo, una de las azafatas era argentina. Yo sabía que era argentina por la manera que me miró. Yo ha dicho, estoy seguro que tú eres argentina. Y ella, ¿cómo sabes? Yo, la manera que me miraste. Y ella, ¿cómo te miré? Yo, me miraste... Y desviarse los ojos muy rápido. Eso quiere decir que no les gusta a Cristiano.
0: Això
1: està
0: ho diuen,
1: obsessionat,
0: eh?
1: Està obsessionat amb Messi, eh? No, amb Leo Messi.
0: Bueno, i amb Lamin Yamal, últimament, també.
1: Sí, però quan parla d'Argentina, jo sabia que és argentina. Perquè
0: sí,
1: Messi és
0: sí,
1: argentí.
0: Sí. Però també ha donat algunes recomanacions als altres cracs, una mica com a nivell superior i nivell mirant a l'altra gent per sobre de l'ombro, eh?
1: També vull és veritat que li han preguntat. Li han dit, ¿qué consejo le darías a Lamin Yamal? I... Tampoc
0: que
1: parla.
0: També burxen, la premsa esportiva. Aquí.
1: Sí, sempre, però ens agrada.
0: Sí, i tant, aquest salseig ens encanta.
1: Parla amb molta professionalitat de Lamin Yamal, però no amb carinyo. No notem
0: com...
1: una estima...
0: Amb distància,
1: excessiva.
0: Si més no.
1: Bé, hem conegut la notícia que Espanya es queda sense donants de semen. Poder romàntica. Així que espavilar, eh?
0: Potser aquesta música de la Muixca amb la seva germana Batiel doncs dona inspiració al comès per quedar-se prenyat. No ho sé. Si més no, ho intentem.
1: Explica'ns això, perquè...
0: Mira, la situació pot ser crítica no ara, sinó en 3 anys. Algunes clíniques reben la meitat d'aspirants que fa 4 anys i s'atribueix a una pitjor qualitat del semen i també el desinterès per als joves i la por de perdre l'anonimat. Abans s'apropava més gent a les clíniques a fer-se allò, doncs, un batut de... És que queda molt escarós dir-ho així.
1: Home, una
0: però,
1: mica
0: bueno, sí, a remenar-se la perdiu per després poder treure el líquid.
1: Sí, s'ha d'estimular.
0: Seminal. I, doncs bé, el que ha passat és que els joves han perdut l'interès en anar a fer això i també tenen com aquesta certa por, aquesta barrera de perdre l'anonimat, perquè cada vegada més doncs, persones nascudes per donants estan reclamant que es faci pública la llista de donants. Recordem que a l'estat espanyol això ara mateix és impossible, o sigui, és totalment anònim i segurament seguirà sent així.
1: Home, hauria de ser així, no?
0: Bé, clar.
1: No sé, jo és que desconec aquest món, eh?
0: Hem de tenir en compte que Espanya és pionera en el negoci de la fertilitat
1: Sí?
0: I, per tant, ja interessa, eh? Que, o sigui, la compravenda de... Jo he fet com molts articles sobre la compravenda
1: Sí?
0: de semen, sobretot criolitzat, que es ven com a l'estranger, i també se'n compra, eh? Perquè realment és un negoci molt gran.
1: Des de la ignorància més absoluta, que no sé quants calés paguen per donar semen.
0: Mira, temps
1: jo
0: enrere...
1: Jo sé que òvuls molt més, no?
0: Sí, òvuls molt més. Però
1: molt
0: temps
1: més
0: enrere eren uns 60 euros aproximadament.
1: Vaja.
0: No sé si surt a compte de cara al donant.
1: Això ja cadascú... També cadascú amb la seva visió del món, de la
0: Sí.
1: vida... Clar, això no és per tothom, eh?
0: I també és veritat que cada vegada ha crescut la demanda, sobretot de mares solteres, que prefereixen fer una inseminació de tal manera que no comprometen a ningú, que temps enrere doncs, potser li deies a un amic vinga, em vull quedar embarassada i després no te'n fas càrrec d'aquesta criatura, però ara cada cop més hi ha molta demanda de mares solteres que hi arriba a certa edat i doncs, bueno, es veuen amb aquest desig de ser mare i que és un mètode al que recorren.
1: Em van presentar una persona, una noia, en un moment, a una persona que volia ser mare, el que tu deies, mare soltera, i va dir, on estan els més guapos, els més alts, els més forts?
0: Va fer un càsting,
1: eh? Va anar a Suècia i va fer el que va fer, no li va explicar res a cap d'ells, i sí, ho va aconseguir. Terrible, realment. Això és terrible.
0: Si et pares a pensar...
1: Jo vaig quedar blanc. Un senyor que no sap què és pare. I a més, ella buscant això, eh? Perquè ho va buscar. Ja tenia els seus mètodes. Bé, no sé, ara que has tret el tema m'he recordat, perquè és que és terrible. I sí. Va aconseguir el seu Thor, el seu Haaland. En fi...
0: Haaland, que també ha estat notícia, perquè diu que vol tenir vaques. Diu que el seu somni és tenir una granja amb vaques.
1: És tan normal.
0: M'encanta.
1: És una estrella mundial, però és un tio normal. Ahir va fer un partit tan impressionant, tan històric contra el Brasil.
0: I saludant els reis de Noruega, també. L'hem pogut veure. Sí.
1: Bé.
0: Realment ha estat notícia, també, últimament.
1: Escolta, Alba, agafar un dia sencer de mandra cada setmana, dius que pot reduir l'estrès, pot alleujar una miqueta la pressió arterial i millorar el nostre benestar mental?
0: No ho dic jo, ho diu la ciència. I don't wanna wake up, no em vull aixecar. Potser és que els oques grasses i stay home tenien raó. De fet, un estudi publicat a International Archive of Occupational and Environmental Health
1: Wow.
0: va observar que els treballadors es recuperaven psicològicament durant el cap de setmana, disminuïen la fatiga, augmentava el benestar, abans de tornar a la feina, i la ciència ho confirma. Fer el gos funciona i fer el gos és beneficiós per la salut. Per tant, Xavi, tu i jo anem una mica mancats de fer el gos últimament.
1: És que a més tu i jo som Tauro, que és com una característica bastant habitual, no? Ens agrada molt la calma, la tranquil·litat, i més treballant en entorns de molta canyeta.
0: Sí.
1: La ràdio, els mitjans de comunicació, també són persones extrovertides, tu i jo,
0: bastant.
1: I oberts, i al final...
0: No ens podem amagar.
1: Ostres, valorem molt aquell instant de calma, de casa, de tranquil·litat...
0: De sofà i manta,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, sofà i...
0: Bueno, ara l'estiu no, amb aquesta calda que fa, no caldria la manta, però ens l'estalviem.
1: Però sí.
0: Què més? Molta atenció, perquè hi ha una cançó, Xavi, que fa 30 anys i m'ha fet sentir molt vella.
1: 30 anys, ja?

0: veure, encara no, demà passat, tècnicament, perquè va ser el 8 de juliol de 1996 que es va estrenar aquesta cançó. Però, Xavi, jo avui ho volia portar en aquesta secció de tendències perquè ja comencen a ser virals alguns vídeos a les xarxes fent allò que fèiem quan eren petites. Bueno, tu no sé si ho feies, amb els Backstreet Boys, però jo sí que ho feia amb les Spice Girls, allò de fer una línia amb les altres nenes, amb un total de 5 nenes, i una d'elles, doncs, anar passant cap endavant fent un moviment així com mig sexy.
1: Home, allò era mític de la nostra generació.
0: I tornant enrere.
1: I, a més, era als carrers.
0: Als carrers.
1: Que es feia al carrer.
0: Sí, i... doncs ara torna a ser tendència a fer un vídeo d'aquest estil, igual que torna a ser tendència a fer un vídeo com si fossis Spider-Man. Jo ho he fet aquest matí i la veritat és que no me n'hem sortit. El vídeo aquest, per fer l'Spider-Man, només cal que et posis boca avall, fer com una mena de vertical amb una paret, i aleshores has de posar un peu a la paret de tal manera que quedis com si estiguessis volant a la paret. Jo no ho he aconseguit i he caigut de cap. Vull dir,
1: prou bé, m'estàs ensenyant el vídeo ara mateix.
0: T'estic ensenyant el vídeo ara mateix.
1: Prou bé t'ha sortit,
0: No, no, m'ha sortit bé, perquè, o sigui, la posició final és la de l'Spiderman com posant la mà a terra, saps?
1: Però llavors això és tendència. Això ho està fent tothom ara a xarxes?
0: Tothom a xarxes està fent
1: penjant
0: aquest
1: la paret,
0: moviment de l'Spiderman, tothom de cap per avall avui dia, T'ho ensenyen a fer-ho fins i tot a diferents tutorials de YouTube de com fer aquest vídeo.
1: La gent no té feina.
0: No, realment no. És un, és un repte de ioga,
1: temps,
0: És un repte de ioga i de parkour fins i tot, no? I realment és molt xulo de fer, però vigileu amb el cap, no us foteu una hòstia com jo. Era important dir servei públic.
1: Sí, sí, absolutament, absolutament. Mira, tractarem també el tema, crec que ho farem en els dies que queden encara de temporada. Recordem que Ràdio 4 acabem el 17 de juliol, és el darrer programa, si no m'equivoco, no? Sí. No, però seguim els caps de setmana a Ràdio Nacional amb el Xavi Fornia. No, volia tractar, que és que ara s'ha manat, ho tenia aquí apuntat. El tema de la infantilització dels adults.
0: Ah, sí, sí.
1: Sí.
0: I sobretot a les dones, amb pijames. Amb els pijames, jo t'ho juro que si algú em diu un pijama que sigui de cotó, perquè si no és de cotó fa fongs a baix, vale? O sigui, això molt important, pijames de cotó. Un pijama de cotó que no sigui ni de, no vull dir marques, ni de dibuixets, ni de mafaldes, ni de Snoopy, ni de, dic marques,
1: és
0: igual.
1: Però no, però més, això no...
0: No, sisplau, que algú m'ho digui, perquè no, jo no sóc una nena petita de 6 anys, sisplau, vull un pijama bé, un pijama llis, un pijama gris, un pijama, jo què sé, d'un altre color que no sigui rosa.
1: Bé, però amb el tema aquest de les xarxes i dels trens i els virals i tal, és el que tu deies, ho feien les nenes o els nens al carrer, no? I...
0: Sí.
1: A veure ara senyors i senyores fent aquestes coses.
0: Veure'm a mi fent l'Spiderman.
1: No, que està molt bé. Vull dir
0: no ho he penjat,
1: que sí,
0: no però... ho he penjat perquè m'he sentit molt ridícula.
1: No sé, jo crec que ho vam normalitzar molt a la pandèmia. Això la Pedroche també ho va fer molt.
0: Sí, sí, sí.
1: I, en fi, no sé, crec que és un bon tema almenys perquè psicòlegs i sociòlegs posin sobre la taula i ho tractem.
0: Bueno,
1: potser no,
0: com...
1: potser no hi ha una infantilització real dels
0: com d'esbarjo, no? Mira, a les xarxes tot s'hi val, no? Puc ser una cara de mi que potser la gent desconeix i potser
1: sí,
0: però... més propera, més simpàtica, no?
1: Però no, a mi m'encanta la gent propera i simpàtica i natural i
0: No, com Cristiano Ronaldo.
1: I el nen que tots portem a dins, que sembla una frase de tassa, no?
0: De manual?
1: No, vaig més enllà. Jo crec que és un tema d'actitud i de no voler créixer.
0: També. I és un tema que, mira, ahir li deia al meu fill, és que en realitat a les xarxes socials estem com esclavitzats, no? Tots plegats, i més si ets professional de la comunicació, que sembla que si no tinguis 30.000 cas no puguis ser ningú ni puguis fer res, no? Aleshores, que t'obliga una mica com a penjar cada dia el que fas, la teva feina, al final és el teu aparador.
1: Sí, a la nostra feina moltes vegades sí. Però saps quan un nen vol cridar l'atenció? És molt de nens petits, això,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: perquè
0: sí.
1: Arriba un nou germanet o perquè no se li està fent el cas que se li ha de fer...
0: Volen casito, no, la gent?
1: Doncs em passa el mateix amb molts adults ara. Veig, obro Instagram o TikTok i veig aquesta mateixa actitud de nen o nena de vol cridar l'atenció. Hazme casito, el que tu deies.
0: Sí, sí, una mica sí. Sí, sí.
1: Dopamina. En fi, amb què tanquem? Taylor, no?
0: Fem Taylor o fem una notícia que m'has passat tu a primera hora del matí realment és divertida?
1: Si vols, deixem Taylor per més tard.
0: Deixem Taylor per més tard perquè jo crec que ens allargarem moltíssim amb Taylor.
1: Coneixent-me,
0: ens allargarem moltíssim.
1: Molt, perquè a més portes tots els detalls del casament.
0: Tots els detalls, tots.
1: La boda de l'any. Bé, parlem del jugador Harry Kane?
0: Vinga, parlem d'ell. És un jugador d'Anglaterra que pateix per la seva veu. Després d'un partit, una reportera l'agafa per banda, a peu de camp, i passa això, pobret meu.
2: I just firstly wanted to ask you what's happened over there by the England goal, because there looks to be some concern.
3: Yeah, Jordan, my voice is gone. Hello, just fell over there. I think it's okay. Just sorry to do his arm.
2: Okay, well, as for the performance, I think it says it all, the fact that your voice is gone. That was some contest to watch. What on earth was it like to play in?
3: Yeah, it was a crazy game. We had to fight. We had to find something. Yeah, I've just been singing there. I can't really talk. But, yeah, what...
0: Què, Xavi? Pobret meu, necessita
1: perdó,
0: una pastilleta d'aquelles per aclarir la veu, no?
1: Partides,
0: una mica de propolis, sisplau.
1: Partides de Harry Kane ahir, ja estan a quarts de final, i després de... No cantar, crida a Wonderwall amb la seva afició. Clar, així estava després parlant amb la periodista, amb la veu de Mickey Mouse.
0: Wonderwall, que s'ha convertit ja en tot un himne,
1: sí,
0: per,
1: és l'himne dels anglesos.
0: No? Dels anglesos.
1: Va, arribem a les dues. Butlletí informatiu i seguirem al Xavi Fornia. Va, parlem de Taylor Swift de seguida. Que tens tots els detalls del casament.
0: Tinc tots els detalls, és que
1: tan misteriós tot.
0: No hi ha hagut mòbils, però hi ha hagut l'Alba Carreras per allà mirant a xarxes i tafanejant per portar-vos totes les novetats.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda als bombers que treballen als incendis de l'incendi de les Gavarres a comarques gironines. Centren els esforços en el flanc dret del foc. Tot i que el perímetre ja està estabilitzat, temen que pugui revifar amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. Tanmateix, segons els bombers, a hores d'ara no queden flames i l'objectiu és poder controlar el foc com més aviat millor, tot i que admeten que encara els queda molta feina per fer i les altes temperatures no faciliten la seva tasca. El Meteocat ha actualitzat aquest migdia els avisos per calor. Per demà ha activat avisos de perill vermell, el més alt a les comarques de Lleida, i dimecres aquest avís vermell s'extendrà també a les Terres de l'Ebre, interior de la demarcació de Barcelona, i litoral i prelitoral barceloní i gironí. Més qüestions. Reunió aquest migdia a Madrid del Consell de Política Fiscal i Financera. El Ministeri d'Hisenda, el govern presenta a les comunitats els objectius de dèficit dels pressupostos de 2027, que els consellers del PP rebutgen, ja que el consideren una cortina de fum per tapar els casos de corrupció i perquè a l'ordre del dia no s'hi inclou la reforma del finançament autonòmic. La consellera catalana, Alicia Romero, defensa que són qüestions diferents.
2: Bé, vam fer una bilateral la setmana passada, el dimarts, va venir el secretari d'Estat d'Hisenda, Jesús Gascón, a Catalunya, vam estar parlant sobre el model de finançament i el seu desenvolupament, i ens va anunciar que a finals de juliol hi hauria aquest consell específic per parlar del model de finançament. Per tant, nosaltres esperarem aquesta convocatòria. Avui el tema sobre la taula és un altre, és aprovar els objectius d'estabilitat pressupostària, per tant, doncs ja hi haurà temps.
0: Fons del Ministeri d'Hisenda informen que oferiran a les comunitats autònomes més de 157.000 milions d'euros de finançament, la xifra més gran de la història. I encara en plana política, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat una llei d'àmbit estatal perquè el concebut no nascut sigui considerat un membre més de la família per rebre ajudes públiques si arriba a ser president del govern. Una llei que s'inspiraria en la que ha impulsat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso a la seva comunitat, segons ha dit Feijóo en declaracions a Antena 3.
3: Presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid y desde luego si tengo responsabilidad de gobierno haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
0: I l'associació de propietaris Som Habitatge ha denunciat una possible inconstitucionalitat de la proposició de llei per limitar la compra especulativa que debatrà el Parlament. Consideren probable que algun grup parlamentari porti el text al Consell de Garanties Estatutàries. Toni Conde.
4: Som Habitatge critica que la legislació sobre habitatge a Catalunya els últims 6 anys està redactada amb poc rigor, el que ha generat inseguretat jurídica i anul·lacions per part de tribunals. Consideren que la nova proposta de llei contra la compra especulativa comet els mateixos errors perquè vulnera el dret a propietat i hi veuen indicis d'inconstitucionalitat. Anna Puigdevall, directora general de Som Habitatge.
5: El que s'està fent és gairebé prohibir tota aquesta inversió privada. Si no tenim inversió pública i no tenim inversió privada, difícilment podrem solucionar el problema de l'habitatge.

0: que és donar i crear habitatge de lloguer i oferta de lloguer. Tot això ens porta i ens arriba a la conclusió de que realment les lleis que s'estan fent no és per resoldre el problema de l'habitatge, sinó que és per un tema ideològic d'anar en contra de la propietat privada.
1: Som Habitatge veu possible que alguns grups presentin un recurs d'inconstitucionalitat si la llei s'acaba aprovant.
2: I anem ara a la comarca de la Noguera, on un porc senglar ha entrat a una residència geriàtrica de Balaguer i ha ferit una treballadora. Lleida, Pepa Sant Genís.
3: Un porc senglar s'ha colat aquest matí a l'interior de la residència geriàtrica Sant Domènec de Balaguer i ha ferit una treballadora, segons han informat fonts dels bombers de la Generalitat. Els fets han passat cap a 8:15 del matí. L'animal ha entrat al recinte i els treballadors han alertat els bombers de la Generalitat, dient que mostrava un comportament molt agressiu. El porc senglar ha embestit una treballadora del centre que ha resultat ferida al cap i l'han traslladat al centre d'assistència primària de Balaguer. Els bombers que s'han desplaçat a la residència han aconseguit confinar el porc senglar a la planta del soterrani, a l'espera que arribessin els agents rurals que han sedat l'animal per poder retirar-lo de la residència.
2: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a 3:15 a l'edició migdia.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Les 2:05, segona hora de Xavi Fornia, amb el Jaume Tudela, el control, tot sona molt bé. Amb el Joel Sevilla, la producció, tot controladíssim. I Alba Carreras a Catalunya, que ha elevat el vermell, els seus avisos per calor extrema, es prepara a Catalunya per diverses jornades de temperatures infernals.
1: Que horrible, això. Horrible, el canvi climàtic. Després hi ha gent que ho nega,
0: Vull dir que... No, jo crec que ja no queda ningú que ho pugui negar.
1: Negacionistes del canvi climàtic després d'aquestes temperatures. Déu-n'hi-do.
0: Mira, estava mirant jo la capital catalana... No, però... No, això segons el mòbil, que ja saps que falla més que... Màximes aquests dies de 33, jo almenys a Barcelona, on fem aquí el programa, per Catalunya... Hem tingut màximes de 39 fa dies.
1: A mi el meu fill m'ha fet patir avui perquè ahir li va caure al Tour de França un d'aquests mallots que reparteixen al públic per part dels repartidors voluntaris. Li va caure un d'aquests i avui ha volgut anar tant sí com no amb el mallot ciclista al casal d'estiu.
0: Gràcies.
1: Carinyo meu, em sembla que passaràs una mica de... No, perquè eren nous.
0: Ah, eren nous.
1: Els repartien nous dels diferents clubs.
0: Bé, el tema... No, el tema de la temperatura, sobretot la depressió central de Lleida, ha activat avisos de nivell vermell per demà dimarts, mentre que dimecres són almenys una vintena les comarques en avís vermell, per altes temperatures. Anirem informant.
1: Molta precaució, sobretot, en aquestes hores de màxim sol, hidratació, tapar-nos i cobrir-nos bé, sobretot el cap, no? El cos...
0: Si es pot, no quedar-te al carrer, no?, a aquelles hores. És veritat que no es pot sortir a vegades fins a les 8 de la tarda.
1: Hi ha biblioteques municipals, que estan molt bé.
0: També molta gent ha de treballar. T'estan trucant? És important?
1: M'està trucant un amic, sí. Ah. No sé. Estem en directe a Ràdio 4.
0: L'has agafat?
1: L'he agafat.
0: L'has agafat?
1: L'he agafat.
0: Qui és? Però és...
1: És el Dani, un amic meu. Ah, Dani, va, amor, un petó.
0: Molt bé, una abraçada, Dani. Va, anem a parlar de la Taylor Swift, que ho teníem pendent i que tothom està parlant també d'això avui dilluns, perquè és el casament de l'any.
1: És el casament del segle.
0: És del segle. Xavi. Ho ha fet el Madison Square Garden, que ho va transformar en una espècie de bosc, no? Va ser?
1: Sí, jo crec que allà anaven començant... Com ho vas fer anar ahir? A Sequoias, no?
0: A Ràdio Nacional?
1: Sí.
0: Que ja no sé ni on estic, no me'n recordo.
1: No sé què vas dir, que van començar a entrar arbres, no?
0: Perquè... No, perquè tu estaves pendent dels tràilers que tenien a la porta del Madison Square Garden, van tallar enmig Nova York, i llavors hi havia...
1: El carrer 131 i el carrer 133 van començar a descarregar tot de camions perquè la boda va ser ambientada, o segons diuen a les xarxes les Swifties, amb Alicia, el País de les Meravelles, i també el Mac 2. És a dir, entraves en un món de fantasia on
0: Disney.
1: Tot estava cobert de plantes, era un jardí espectacular on els convidats entraven allà sense el seu telèfon mòbil, passava una mica com a la caseta del Bad Bunny, que et posaven el teu mòbil a dintre d'una bosseta, es tanca i d'allà no el podies treure, perquè clar, hi havia invitats absolutament de luxe, com Ed Sheeran, Gigi Hadid, Brad Pitt, Jennifer López, Selena Gómez, entre molts altres. Aquests han estat els que han transcendit i s'han pogut veure amb alguns vídeos que s'han fet molt virals que entraven a dintre del Madison Square Garden, però hi ha molts altres convidats que encara no se sap, i és que els convidats han hagut de firmar un contracte de confidencialitat amb la qual cosa no poden revelar absolutament res del que s'ha fet i ha passat a la boda. Segons es diu, hi va haver molts bars dintre del Madison Square Garden on la gent també va perdre una mica l'oremus. Allà va passar absolutament de tot.
0: No?
1: Bars, més de copes, on la beguda era totalment gratuïta i, per tant, allà vés a saber quants negocis es van tancar, perquè aquestes coses passen
0: en
1: els casaments, allò d'entre puro i copa.
0: Sobretot en els casaments com el de la Taylor. Sí. O a la llotja del Bernabéu, també passa molt.
1: També passa molt. Parlem de la cerimònia, perquè va ser oficiada per Adam Sandler, que és amic de la parella, en un lloc d'un seguici tradicional. Hi havia el germà de Taylor, Austin Swift, que va exercir de Man of Honor, que això es porta molt a les Amèriques, l'home d'honor, mentre que el germà de Travis, Jason Kels, va ser el padrí.
0: Has dit cerimònia oficiada per l'Adam Sandler?
1: Sí, sí, sí, correcte, que és amic de la parella. Diversos mitjans informen que Stevie Kicks va actuar durant la celebració. També hi va haver Paul McCartney, que va interpretar aquesta cançó.

0: casament, eh? Amb Paul McCartney cantant en directe.
1: Mireu, no trobem la cançó d'entrada de la núvia, però es diu que va ser una cançó de Taylor Swift mateix, però amb un quartet de corda. És a dir, mentre la núvia avançava a l'altar, anava sonant una cançó seva amb quartet de corda.
0: Home, deies que un dels convidats era Ed Sheeran, i una de les cançons més històriques dels darrers anys de casament per Instagram o TikTok ha estat Perfect.
1: Totalment.
0: D'Ed Sheeran amb la Beyoncé.
1: Anava a dir, dic, no va sonar la meva perquè encara no estava feta aquesta cançó, però si no hagués sonat,
0: La teva quina va ser?
1: I think I wanna marry you.
0: Ah, Bruno Mars. Una altra que també va ser superviral.
1: Sí, sí.
0: Entre aquesta i A Thousand Years de Crepuscle, no?
1: Sí, sí.
0: També
1: és
0: total,
1: però és com molt lenta, no?, aquesta altra. Jo prefereixo, pues, com aquesta de McCartney, no? Més divertida, un tema més divertit. Els vestits, tant Swift com Kelsey, haurien lluït peces d'alta costura de Christian Dior. No ha transcendit tampoc, perquè primer es deia que hi hauria més d'un vestit. No ha transcendit si això ha estat així. El que sí que diuen algunes periodistes al cor és que haurien amortitzat la boda, és a dir, que la boda els hi hauria costat menys del que realment després haurien rebut. Tot i que després ens han donat molts diners, sobretot dies abans del casament, a beneficència. També ho han fet una mica per fer greenwashing, no?
0: Tu vas dir que no hi havia regals, que estaven prohibits, no?
1: Exacte, els regals estaven prohibits per part dels convidats, sí que podien fer donatius a ONGs, i després hi havia un altre tema important, que era no ring, no bring, és a dir, que si tu no tenies anell de compromís, no podies acompanyar la teva parella, encara que fossiu nòvios.
0: Que fort, eh? O sigui, només van entrar matrimonis o gent compromesa.
1: Exacte, consolidats, i per tant hi havia d'haver, per entremig, un anell de compromís o un certificat de matrimoni.
0: Home, és bona, si vols que no entri un topo, diguéssim, no? Un cavall
1: talp,
0: de...
1: Sí.
0: Un talp, un cavall de Troia. Home, sí, està bé. Clar, tu dius, no, aquest és el meu nou nòvio. I potser és un periodista de Sun, saps?
1: Clar. Vull dir,
0: ja està allà infiltrat.
1: Mira, precisament a The Sun han dit que hi va haver jocs i premis, que hi va haver diferents rifes amb premis de luxe, com rellotges Cartier, bosses de disseny i una rèplica d'un Chevrolet Chevelle del 1970.
0: Res.
1: I tots els convidats haurien emportat algun detallet de núpcies, entre ells un bocador que es va repartir entre els assistents per si tenien allò una mica de mocs i els queia la florera. De fet, tothom va acabar plorant, o això es diu, que tothom va acabar plorant, sobretot els nuvis, durant els vots, que van ser vots de 20 minuts de rellotge, que dius, mare meva, quantes coses tenien a dir-se aquesta gent.
0: Ostres.
1: Vots de 20 minuts, t'has anat mai a un casament?
0: Mai, en la vida. Mira que vinc d'un casament aquest cap de setmana, que va ser curiós, sí.
1: Esperpèntic, no? Si més no.
0: No, és que, ostres, és que a mi em sap molt greu, perquè aquest pobreta, és que just li va morir la gosseta a la núvia. En fi...
1: Doncs mira, sembla que Taylor Swift també li va passar una notícia trista, i és que el mateix dia del casament va morir Kirk Schwaff, un antic professor seu, que durant anys havia estat el seu guardaespatlles, i alguns mitjans han destacat com una trista coincidència especialment dolorosa per Taylor Swift.
0: Doncs mira. Bé, doncs tota la informació la té l'Alba Carrera sobre aquest casament, el casament de l'any, el casament de la Taylor Swift. Jo encara estic impactat amb Paul McCartney cantant el teu casament. Com ha de ser això?
1: A mi m'hagués agradat que Ed Sheeran també s'hagués sumat com a regal de casament, o
0: no
1: Selena
0: Gomez,
1: una cançó conjunta, saps? M'hagués agradat que... moltíssim que hagués transcendit.
0: Jo crec que van cantar tots. Estic convençut que va haver-hi un moment de karaoke,
1: que
0: segur.
1: Van sortir allà a l'escenari i van començar a cantar. Podria ser.
0: Aniran sortint coses, més enllà de la informació que tu has aconseguit, Alba, i sobretot que vendran aquesta informació, i aquesta exclusiva la vendran ells.
1: No hem dit al menú, que ahir el vam avançar a Ràdio Nacional. Hem pogut saber que, per exemple, van menjar llagosta de plat principal, que van menjar aros de ceba, com els americans fan, normalment.
0: Que, clar, llagosta i aros de ceba, no? En la
1: sembla,
0: mateixa frase...
1: Sí, com... que no podria ser, doncs sí. Patates fregides, camions de dònut... Que dius, a la teva boda, tenint tots els diners del món, és l'últim que se t'acudeix posar de menú.
0: Bé, doncs aquesta és la informació que tenim a aquesta hora. Repetim, del gran casament de l'any, el que tothom està comentant, i sobretot és d'aquells casaments que el món, artistes dels Estats Units, si més no Hollywood també, qui no va ser convidat és una mica... Estic fora, eh? S'està comentant molt això, eh?
1: S'està comentant molt, sobretot Blake Lively, que era una gran amiga seva, que de fet es van enemistar, per així dir-ho, en el moment que va sortir pública una conversa que Taylor Swift volia mantenir en privat, una conversa on la defensava d'un cas d'assetjament que havia denunciat Blake Lively.
0: Bé, i canviant de tema radicalment, seguim parlant del Mundial de Futbol. Ho comentàvem a l'inici del programa, aquest comunicat de la UEFA, perquè la polèmica esclata després que la FIFA suspengués cautelarment la sanció automàtica d'un partit al jugador nord-americà Folarin Balogun, el jugador de la selecció dels Estats Units. Va ser expulsat contra Bòsnia. I clar, aquesta decisió de la FIFA li permet jugar els vuitens del Mundial contra Bèlgica. És una decisió que la UEFA considera un precedent molt perillós. Han dit, literalment, en aquest comunicat de la UEFA, sense precedents, incomprensible, injustificable, s'ha traspassat una línia vermella, i també alerta que aquesta decisió posa en dubte la integritat i la credibilitat de la competició. Bé, una decisió que arriba després que el president dels Estats Units, Donald Trump, celebrés públicament aquesta revisió del cas i que diversos mitjans informessin d'una intervenció directa davant del president de la FIFA, del Gianni Infantino. La Federació Belga ja ha anunciat un recurs perquè considera que, clar, s'està vulnerant el reglament del Mundial. Com és això que el president dels Estats Units aixeca el telèfon i li treuen una vermella a un jugador de la seva selecció? Que jo estic tremolant, com li toqui a Espanya a quarts de final contra Estats Units, que pot passar. En fi, però primer, per això, haurà de guanyar aquesta nit a Portugal. 9 de la nit, Portugal-Espanya.
1: A la 2CAT, la podeu veure?
0: Sí, sí, sí, en català, a la 2CAT. I a Ràdio Nacional, evidentment, també. T'anava a dir, Alba, porra.
1: Jo estic esperant, porra, no sé, és que jo crec que perdrà, però perquè l'última vegada vaig dir que perdria i va guanyar, amb la qual cosa...
0: Tu creus que avui... Palma, Espanya,
1: i
0: cap a casa.
1: Sí.
0: Això ja es cau, eh? Qui guanya passa.
1: Jo crec que sí, que avui ja passarà això.
0: Comencem la porra del Xavi Fornia del Mundial.
1: De manera
0: Portugal,
1: pessimista.
0: Espanya, avui a les 9 de la nit hora catalana. Què dius? Resultat?
1: 2-0.
0: 3-2-0.
1: Sí, sí. Avui Palma.
0: Jo sóc més optimista. Jo diré... 1... No, 1 no. Sí, 1. 1 o 3.
1: 1 o 3, eh?
0: Sí, 1 o 3. Jaume Tudela, control, què dius?
1: 2-3.
0: Guanya Espanya, eh? Joel Sevilla, producció, diu 0-4, guanya Espanya. I Marta Inglés, que el futbol, doncs, tots sabem que és... Sí.
1: Exacte, Marta.
0: És que ho ha dit per línia interna. Sort que no s'ha escoltat en antena el que ens acaba de dir pels auriculars la Marta Inglés. Molt bé, doncs la Marta Inglés diu... 7-9 guanya.
1: Vinga.
0: Molt bé. Que això és avui, 9 de la nit. I ja, oficialment demà, encara que són les 2 de la matinada, Estats Units-Bèlgica. Què tenim demà? Bona hora, eh? Per l'Argentina-Egipte, 6 de la tarda, hora catalana.
1: Ah, pensava que anaves a dir 6 de la matinada.
0: No, 6 de la tarda, demà dimarts.
1: Podria passar, eh? Perquè aquestes coses són així de ràpid.
0: Sí, no, ja partits.
1: Ja ho hem vist.
0: El Mèxic-Anglaterra, al final va començar... Era a les 2, no? I va començar a les 3 o a les 4 per una tempesta elèctrica. Bé. I demà també Suïssa-Colòmbia, 10 de la nit. Va.
1: La Shakira estarà contenta.
0: La Shakira, que s'està fent d'or un Mundial més amb les seves cançons.
1: Martín Noia, que tinc moltes ganes de sentir el nostre tècnic de so, que està fent una versió d'aquesta cançó de Dai Dai.
0: Està fent un remix. Sí. Però anem ara a presentar-te les novetats de la setmana a nivell musical, perquè ha tornat Madonna i aquest Confessions 2 és l'àlbum preferit de l'Alba Carreras. Madonna torna al territori que més li ha donat. La pista de ball com a confessió, com a refugi, com a provocació. Això que escoltes es diu I Feel So Free, és una de les portes d'entrada a l'àlbum Confessions 2. És el seu, atenció, 15è àlbum. És el 15è disc.
1: I era ironia el que deies, perquè és que jo la trobo música d'emprovador. Escolteu-la bé.
0: La teoria de l'Alba Carreras, que s'ha escoltat sencer el nou àlbum de la Madonna aquest cap de setmana, és que és música de Bershka.
1: Sí, totalment.
0: Totes les cançons són
1: així. Per emprovar-te roba, però és que és una cosa com tan baixona. Mira que m'agradava amb altres cançons.
0: A veure? Sí. Sí, sí, tens raó. I feel so free. Això és seqüela directa de Confessions on a Dance Floor. Sona a House Elegant. a Club Nocturn.
1: No, al provador d'Alberska.
0: Alberska.
1: Sí.
0: I també a Celebració Queer, diu ella, eh? Un artista que no vol demanar perdó per continuar ocupant el centre. Jo crec que més que mirar enrere, la Madonna converteix la nostàlgia en múscul. Com ella, que està més forta que el vinagre.
1: Saps què m'agradaria, Xavi?
0: Fibradíssima.
1: Que l'Òscar Nin un dia ens portés la figura de la Madonna, perquè, clar, vull dir, va convertir-se en una icona pop amb tots els quadres d'Andy Warhol, però que jo crec que està en declivi totalment, que sí, que és una tia empoderada que ha lluitat molt i que realment, doncs, això és una icona, però que ara potser, no m'acaba d'agradar tant com al principi.
0: I que va canviar la música, va ser una revolucionària.
1: Totalment.
0: Però segons la teva opinió, com que hauria d'estar en un altre, potser, lloc?
1: Jo crec que sí.
0: Fent altre tipus de música o...
1: Jo crec que ha volgut fer-se com una mica la moderneta, no? Amb aquests sons tan revolucionaris, potser una mica més de house, no? Que abans era més pop. Però m'agradaria saber l'opinió d'un expert com el nostre historiador de música, l'Òscar Nin.
0: Doncs li diem, sí, Joel, i sí, que vingui, si pot, algun dia...
1: A parlar-nos d'aquesta figura.
0: Aquesta setmana la vin... Sí, sí, seria molt interessant, bon tema aquest que llences. Sí. Més novetats. Ella m'encanta, Judeline. Oh, meu...

0: Mira, aquesta és una de les grans artistes dels darrers anys i que més futur té al nostre país, eh? Es diu Judalín. Continua construint aquest univers molt propi. Andalusia, electrònica, pop alternatiu i una sensualitat que no sona prefabricada, eh? Això que escoltes es diu Besito i la gaditana està presentant una cançó de desig jove. Alba, aquella cosa de l'estiu,
1: sí.
0: Magnètic, no? I el videoclip que reinterpreta El naixement de Venus, de Botticelli, està molt bé.
1: Estava mirant que ja és número 10 a plataformes com Spotify, aquesta cançó, Besito, i acaba tot just d'estrenar-se.
0: Hores. Sona electropop nocturn, lluminós alhora, com si el romanticisme clàssic hagués passat per naons i sintetitzadors, eh?

No és el que Judelín sap fer millor, eh? A priori, convertir una cançó aparentment petita en una imatge molt poderosa. Bé, La Guaracha. Això és Manuel Turizo i Martin White.

0: FIFA, Xavi.
1: Absolutament, és cançó del FIFA, sí. T'agrada?
0: M'agrada, sí. És divertida, no?
1: Està bé. A veure, no em mata, eh?
0: No mata, però és cançó allò distreta.
1: A veure-li a Cali i Chanel a Clica.

0: Lia Kali, que és una de les veus més personals de l'escena urbana catalana i estatal, torna amb 24-7, es diu. Això és al costat de Chanel Aclica. I el tema arriba després d'una etapa molt activa de singles. Manté aquesta barreja seva de carrer, de melodia, de ferida emocional, de caràcter, i a mi m'agrada molt.
1: Sí, està bé. La veritat és que sí. Sobretot aquesta parra, escoltem-la.
0: Una autèntica, sí. La Chanel.

0: i tanquem la... No m'has dit, perdona, Alba.
1: Sí, que aquí també estrenes Chanel.
0: Això, que tanquem les novetats amb Chanel, que presenta Uno por Uno en una etapa on sembla voler definir-se més enllà de l'etiqueta Eurovisió.

0: doncs aquesta cançó, Uno por Uno, que parla de connexions inesperades, Alba, d'atracció i joc.
1: A mi m'encanta aquesta. Ja t'ho he dit, que aquesta és una de les meves preferides de la llista que portem avui i realment és un temón.
0: Doncs arribem a 2:15 amb ella, amb la Chanel, el seu nou single, Uno por Uno. Arribem a l'edició migdia, actualitzem la informació i després seguirem aquí, al Xavifòrnia.

0: Són 2:15.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda. La calor extrema i el vent continua marcant l'actualitat i mantenen en alerta els equips d'emergència. El pitjor escenari es viu al sud de França en un incendi entre Prada i Perpinyà. Ja ha cremat més de 4.600 hectàrees. A Castelló evoluciona favorablement. L'incendi de Soneja, el foc està perimetrat, però les pròximes hores seran decisives. Els serveis d'emergència segueixen molt pendents de l'evolució meteorològica. Juanfran Pérez Llorca és el president de València.
2: Es cierto también que aunque en estos momentos las condiciones meteorológicas son bastante buenas, la previsión es que a partir de las 11 de la mañana empeore, ¿no? Que tengamos, si entramos en esta ola de calor, además vamos a tener rachas de viento que pueden llegar a los 40 kilómetros por hora, que por lo tanto todo el trabajo que se avance ahora pues será yo creo que importante, ¿no? Para intentar contener este incendio.
0: I a Catalunya els bombers confien poder donar per controlat aquest vespre l'incendi de les Gavarres, tot i això mantenen la màxima prudència davant la calor i la marinada de la tarda que podria provocar revifades i obligar a reforçar la vigilància sobre el perímetre del foc, especialment el flanc dret, segons explica el sotsinspector Ferran Garcia.
3: El flanc dret és allò que ens pot obrir l'incendi cap a Gavarres i això és un escenari que no volem i és on estem abocant molt de esforç i molt de treball. El flanc dret l'hem de matar com sigui perquè no pot ser que se'ns obri amb zones, a més, relativament inaccessibles.
0: Doncs en parlem de seguida. Salutacions d'en José Gil i l'Helena Ramos a la realització i les vies de sol, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Vaques a control central. I molta atenció al Tour de França amb sortida des de Granollers, Servei Català de Trànsit. Sílvia Delamo, bona tarda.
4: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que hi ha 4 vies afectades pels incendis. Ara s'ha afegit la GI-510 a Llers, però segueixen tallades la GI-660, que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonge, i també la carretera local que uneix Santa Cristina d'Aro amb Calonge. Els veïns que són de Cassà de la Selva, Monells i Sant Sadurní de l'Eure, poden accedir als seus municipis, però només ells. Pel que fa al pas del Tour, en aquests moments estem fent un seguiment en dinàmic de la situació i, de fet, tenim ara... El Tour està més o menys per la zona de les Lloses, a la cursa Vic, amb bandera verda i obertes en les altres 4 vies locals. Per tant, mantingueu-vos informats. I pel que fa a la resta de vies, destacar ara 5 quilòmetres a la P7, a Sant Cugat per un accident, els vehicles estan al voral en sentit Tarragona, i hi ha força mobilitat a la Ronda de Dalt i la Ronda del Litoral. Com sempre, demanar-vos cautela. Bona tarda.
0: Incidències aquest matí a la línia R3, la caiguda d'un arbre sobre la catenària manté interrompuda la circulació entre Ripoll i Ribes de Freser. Renfe ofereix servei alternatiu per carretera just el dia que s'havia de recuperar del tot el servei fins a Puigcerdà. I la previsió del temps des de l'EMET, Noelia García.
5: Avui dilluns comença una setmana de molta calor amb altes temperatures a causa d'una possible onada de calor. Avui s'esperen màximes molt altes, especialment a zones de l'interior, on els termòmetres podran marcar 40 graus. També a zones del litoral es superaran els 36. Avui màximes de 41 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 graus a Barcelona i 33 a Tarragona.
0: Passen 3 minuts de 2:15.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: La calor extrema i el vent continuen jugant a favor de les flames. Aquesta hora hi ha 3 incendis que concentren la màxima preocupació dels equips d'emergència. Fem un recorregut pels principals focus que continuen actius i comencem al sud de França, a Perpinyà, on el foc continua avançant. Cristina Martín.
6: El foc, que segueix totalment descontrolat, ja ha cremat unes 4.600 hectàrees i ha obligat a evacuar unes 10.000 persones de 26 municipis del massís d'Arprés. Entre ells, la petita comuna de Caixàs. El primer tinent d'alcalde, Ocell Francis, ha explicat a Ràdio 4 que de moment no es preveu que puguin tornar.
7: Al moment no poden tornar a Llorcasa, perquè el risc és sempre sempre present.
6: Un miler de bombers amb 200 vehicles treballen sobre el terreny, a més dels mitjans aeris. La Comissió Europea ha activat el mecanisme de protecció civil de la Unió Europea per ajudar a extingir l'incendi. S'han mobilitzat 4 avions de Suècia i Xipre que arribaran aquest dilluns per ajudar a controlar les flames que ja han calcinat. A causa de l'incendi, la tercera etapa del Tour de França, que anirà de Granollers a Les Angles, es desenvoluparà sense públic en el tram final.
0: A Castelló, Cristina, les pròximes hores seran també decisives per consolidar el control de l'incendi.
6: L'incendi de Soneja evoluciona favorablement i les properes hores es preveuen crítiques pel control de les flames. Les tasques d'extinció es podrien complicar per la pujada de les temperatures. També preocupen les ratxes de vent de fins a 40 km per hora. Antonio Monroy, capità de l'UME.
8: Esas posibles rachas de viento nos hacen que estemos más alerta en diferentes puntos, que para eso tenemos los observadores nuestros establecidos en cada uno de los puntos y las zonas más importantes, y la temperatura bien, efectivamente, irá subiendo a lo largo del día.
6: L'incendi encara no està perimetrat. Ja s'han cremat 160 hectàrees del Parc Natural de la Serra d'Espada i els 500 veïns del municipi de Zuéber encara no saben quan podran tornar a casa seva.
0: I a les Gavarres, el vent i la calor seran elements clau per al control de l'incendi. El foc ha cremat més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat, però no controlat. Tots els esforços es concentren, com dèiem, ara en el flanc dret. Anem cap a Girona, Gemma Esteve.
9: A hores d'ara preocupen 3 punts, un d'ells continua sent el flanc dret. És l'obsessió dels bombers perquè té un perímetre d'uns 40 quilòmetres i encara hi queda vegetació per cremar. El sotsinspector Ferran García explica que ja no hi ha flama enlloc, però que una represa aquí podria complicar la situació.
3: Les condicions estan perfectes per fer la feina que fèiem, que és anar rastrejant tot el perímetre, i és el que estem fent, i la idea és que ara és quan hem d'estar més atents, perquè la temperatura és molt alta, i és quan hem d'anar estant molt atents a qualsevol fumarola, qualsevol cosa que surti.
9: Mentrestant, es continuen avaluant els danys. Alguns veïns tenen la casa a la denominada zona calenta i encara no han pogut accedir-hi. És el cas de la Nathalie, una veïna belga.
10: La casa principal no té moltes dueñas, però tot el resto, l'electricitat, l'aigua, la pequeña casa al lado, todo, las coches, todo está roto.
9: Degut al vent, avui també es mantindrà la vigilància sobre les urbanitzacions de Cabanyes i Masambrós a Calonja, on aquesta matinada hi ha hagut una revifada. El balanç de danys de l'incendi és d'11 habitatges amb afectacions estructurals. Gairebé 200 efectius treballen sense descans amb l'objectiu de donar el foc per controlat aquest vespre. Alguns mitjans terrestres i aeris han hagut de marxar alertats per un altre incendi agrícola a Terrades, a l'Alt Empordà, on a hores d'ara el foc hauria afectat una granja.
0: Bé, doncs, la calor no dona treball al risc d'incendis dispara. Avui 45 municipis de 9 comarques i diversos espais naturals del país viuen sota restriccions per perill extrem de foc, és a dir, a nivell 4. A més, el nivell 3 de risc molt alt s'estén a 385 municipis més d'una trentena de comarques, tot plegat en plena segona onada de calor de l'estiu, que encara té corda per a uns quants dies més. Serà més llarga i més intensa que la primera a Banyeres.
11: El grau de perill per calor molt intensa és de 6 sobre 6. El color vermell serà predominant a bona part de les comarques catalanes durant el dia, però també a la nit, especialment al prelitoral central i a sectors de l'interior. Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
12: Que tant dimarts com dimecres es superin els 40 graus en molts sectors de l'interior, fins i tot en puntes de més de 42 graus, tant a les terres de Lleida com a l'interior de les comarques de les Terres de l'Ebre, i també a punts de l'Empordà. Alt i Baix Empordà, interior de les comarques de Girona, també patiran temperatures al voltant o per sobre d'aquests 40 graus.
11: Aquesta situació de temperatures extremes s'allargarà fins dijous, però la previsió apunta que no serà fins a mitjans de juliol, quan la situació afluixarà.
12: Tot i que traguem l'etiqueta d'onada de calor probablement a partir de divendres o dissabte, la temperatura continuarà molt elevada, per sobre de la mitjana climàtica, com a mínim fins a mitjans de juliol.
11: Davant d'aquesta situació de temperatures molt elevades, Protecció Civil insta a evitar les hores centrals del dia, hidratar-se, buscar els espais més frescos i refugis climàtics, vigilar les persones més vulnerables i tenir cura de les mascotes.
0: I el Departament de Salut ha incorporat nous indicadors al sistema cívic per fer el seguiment de les malalties i les morts associades a la calor. L'objectiu és identificar els col·lectius més vulnerables i orientar millor les mesures de prevenció. Ho explica el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
13: En aquest cas sí que estem parlant de registre sanitari, és a dir, hi ha un metge darrere de cadascun dels diagnòstics que ha considerat que aquesta persona ha vingut per cop de calor o que ha vingut per una deshidratació amb múltiples causes o que ha vingut per un síncope. Però és registre sanitari, no són curves estimatives.
0: Reunió aquest migdia a Madrid del Consell de Política Fiscal i Financera. El Ministeri d'Hisenda del Govern presenta a les comunitats autònomes els objectius de dèficit dels pressupostos de 2027 que els consellers del PP rebutgen perquè consideren que són una cortina de fum per tapar els casos de corrupció, Lourdes Gata.
14: Sí, els consellers d'Hisenda del PP han qualificat el Consell de Política Fiscal de teatre, ja que el govern, diuen, no té el suport per aprovar els pressupostos. Escoltem la madrilenya Rocío Albert i l'andalusa Carolina Espanya.
15: Creemos que va a ser un paripé, que no hay la mayoría parlamentaria para aprobar un presupuesto de un gobierno que está pues prácticamente asolado por la corrupción.
14: Els consellers del PP volen parlar de la reforma de finançament autonòmic que Catalunya vol aprovar com abans millor i intentaran forçar aquest debat que no està inclòs a l'ordre del dia del Consell. La consellera catalana Alicia Romero defensa que són qüestions diferents.
16: Va anunciar que a finals de juliol hi hauria aquest Consell específic per parlar del model de finançament, per tant nosaltres esperarem aquesta convocatòria. Avui el tema sobre la taula és un altre, és aprovar els objectius d'estabilitat pressupostària, per tant doncs ja hi haurà temps.
14: Segons fonts del Ministeri d'Hisenda, oferiran a les comunitats autònomes més de 157.000 milions d'euros de finançament, la xifra més gran de la història.
0: I avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que si arriba a la presidència del govern impulsarà una llei d'àmbit estatal perquè els concebuts no nascuts siguin considerats un membre més de la unitat familiar a l'hora de rebre ajudes públiques. Feijóo ha explicat a Antena 3 que la iniciativa s'inspira en la llei que ja ha impulsat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
17: La presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid y desde luego si tengo responsabilidad de gobierno haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
0: I a casa nostra, la nova sessió del judici contra l'excúpula de Salut pel retard de la vacunació de policies i guàrdies civils durant la pandèmia. Avui han declarat, entre d'altres, l'exdirectora de Promoció de Salut, Carmen Cabezas, i l'aleshores delegada del govern, Teresa Cunillera, Sergi Bassoles.
18: Cabezas ha defensat que la vacunació de policies i guàrdies civils es va paralitzar el 24 de març de 2021 a causa de la manca de dosis i la necessitat de prioritzar els majors de 60 anys. Malgrat insistir, això sí, que ella en tot moment va expressar les seves discrepàncies al respecte.
19: La importància de vacunar a les persones majors de 60 anys la compartíamos todos, però jo recordava que teníamos que seguir vacunando los colectivos esenciales.
18: Unes instruccions que l'exsubdirectora de Promoció de la Salut ha assegurat que havien donat tant la consellera Vergés com l'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol.
20: Les instruccions emanaven del secretari general i també de la consellera.
19: Eso es lo que ponen esos WhatsApps.
18: Tal com ja van fer la setmana passada els comandaments de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, coordinadors de les vacunacions, l'aleshores delegada del govern, Teresa Cunillera, ha destacat la bona relació amb la Conselleria de Salut.
21: Muy buena relación. Siempre había muy buena voluntad.
18: I en quant al fet que prop del 80% dels Mossos haguessin estat vacunats mentre que policies i guàrdies civils amb prous feines arribaven al 5%, Teresa Cunillera no ha volgut polemitzar.
21: Mi motivació era que se vacunara. Que havia empezado por unos. Da igual.
18: Els cinc exmembres de la cúpula de salut acusats, amb Vergés i Argimon al capdavant, s'enfronten, recordem, a fins a 15 anys d'inhabilitació.
0: Parlem ara d'educació perquè l'OCDE recomana a Catalunya que enforteixi el paper de les direccions, que millori els incentius laborals dels docents i que inverteixi més allà on hi ha més necessitat. Són conclusions de l'últim informe de l'organisme sobre l'estat de l'educació catalana, Laura Hurtado.
22: L'organisme internacional apunta que una major implicació de les direccions podria ajudar a adequar els perfils dels docents a les necessitats de l'escola, especialment allà on hi ha més complexitat. Es tracta, però, d'una mesura que genera polèmica entre els sindicats i que precisament el govern ha limitat pel curs que ve. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
23: És veritat que hi ha les places perfilades, però no pot ser únic i exclusivament aquest element, l'element fonamental a través dels quals les direccions puguin configurar les seves plantilles en funció dels seus projectes de direcció dels seus projectes educatius. Nosaltres entenem que hi ha moltes altres fórmules.
22: L'informe també alerta de l'impacte de les desigualtats socioeconòmiques en els resultats educatius i defensa que és preferible millorar els incentius salarials dels docents en comptes de baixar les ràtios a les aules.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
24: Viva San Fermín!
0: Pamplona ja viu els Sanfermines, el tradicional xupinazo donat aquest migdia al tret de sortida, 9 dies de festa amb els carrers plens de blanc i vermell. Una festa que enguany té un significat especial. Aquesta matinada es compliran 10 anys de la violació grupal de la Manada, un cas que va sacsejar la societat i va impulsar canvis en la legislació sobre els delictes sexuals. És un reportatge de l'Helena Pérez.
2: La matinada del 6 al 7 de juliol de 2016 havia de ser una més en la història dels Sanfermines, però no va ser així.
4: Una concentració silenciosa organitzada pel moviment feminista per rebutjar l'agressió sexual que aquesta matinada ha patit una jove i per la que ja han estat detinguts 5 persones.
2: Aquella nit, 5 joves sevillans, que no arribaven als 30 anys, van violar en grup una dona madrilenya de 18 a una porteria. Van gravar les agressions, que després van difondre en un grup de WhatsApp on es feien dir la Manada, i van abandonar la víctima emportant-se amb ells el seu telèfon mòbil. El novembre del 2017 van ser jutjats i 4 mesos després l'Audiència Provincial de Navarra els va condemnar a 9 anys de presó per
5: un delito continuado de abuso sexual.
2: Per abús i no agressió sexual, com defensaven l'acusació particular i la fiscalia. Un dels magistrats va emetre un vot particular demanant fins i tot l'absolució per delicte sexual. Aquella sentència va treure milers de persones de tota Espanya al carrer. Moltes d'elles van ser convocades per organitzacions feministes com la Plataforma de Dones contra la Violència Sexista. Iratxe Álvarez n'és la portaveu.
7: Por primera vez pudimos explicarle y hacerle ver a la sociedad lo que estaba pasando en los juzgados.
2: Joseba Asirón era alcalde de Pamplona l'any de la violació.
24: Vimos claramente que había una brecha entre la velocidad de crucero a la que avanzaba la sociedad, lo estábamos viendo en la calle, y la velocidad a la que no avançava la judicatura.
2: Al desembre del 2018, gairebé un any i mig després dels fets, el Tribunal Superior de Justícia de Navarra confirma la condemna inicial i la indignació augmenta al carrer. Al juny del 2019, el Tribunal Suprem revisa el cas. Les penes s'eleven de 9 anys de presó a 15, en entendre els magistrats, que els fets són una violació sense matisos i que la víctima va adoptar una actitud de sotmetiment davant l'angoixa que patia. Aquests fets van promoure la modificació de la legislació estatal amb la polèmica llei del solo sí es sí, que va unificar els delictes d'abús i agressió en un de sol i que va provocar un efecte indesitjat, que alguns agressors veiessin reduïdes les seves condemnes. Avui en dia, Alfonso Jesús Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Ángel Boza, José Ángel Prenda i Jesús Escudero estan a la presó complint penes que van entre els 14 i els 23 anys. 4 d'ells, recordem, ja havien agredit aquell mateix any a una altra dona. Avui, 10 anys després, els col·lectius feministes continuen lluitant per no donar ni una passa enrere.
1: Edició migdia.
0: Marxem cap a l'exterior. Hamas ha dissolt el govern de la Franja de Gaza. La milícia armada jihadista que dirigia el país de facto des de feia gairebé 2 dècades ha pres aquesta decisió per facilitar l'entrada d'un organisme tecnòcrata que gestioni la reconstrucció i la recuperació del país després dels continus bombardejos i la colonització d'Israel. Aquesta passa va ser pactada a l'acord de pau de fa 6 mesos avalat pels Estats Units. Pau Alemany, bona tarda.
25: Bona tarda. Amb aquest moviment de retirada parcial, Hamas pretén crear un ambient de consens per avançar cap a les següents fases del pacte acordat el passat mes d'octubre. Així doncs, els propers 2 dies es produiran noves reunions a Egipte entre Hamas, altres faccions palestines i mediadors egipcis. Un dels principals esculls que està impedint avançar cap a la segona fase de l'acord és el futur de l'arsenal armamentístic de la milícia jihadista. Tot en un context d'alto el foc que Israel s'ha saltat en múltiples ocasions amb atacs i terres colonitzades.
0: I mentrestant, Pau, Teheran acull la multitudinària processó fúnebre de l'antic líder suprem de l'Iran, Ali Khamenei.
25: Milions de persones participen en els actes de comiat, mentre el ministre de Defensa d'Israel ha tornat a advertir que qualsevol dirigent iranià que amenaci el seu país serà eliminat. Tot plegat enmig dels contactes diplomàtics entre Washington i Teheran per intentar consolidar l'alto el foc.
0: Almenys 11 persones han mort i una 60 més han resultat ferides en un nou atac massiu de Rússia contra Kiev.
25: Segons el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, Moscou ha llançat desenes de míssils i centenars de drons durant la nit. Davant aquesta nova ofensiva reclama als aliats occidentals més suport militar i reforçar la defensa antiaèria del país.
0: Una petició que coincideix amb l'inici de la cimera de l'OTAN encara.
25: Els líders de l'aliança abordaran el futur del suport a Ucraïna, l'increment de la despesa en defensa i en el repartiment de responsabilitats entre Europa i els Estats Units en un context de creixent tensió geopolítica.
0: Per cert, el jutge Juan Carlos Peinado ha deixat en mans d'un altre jutge si Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pot sortir d'Espanya per assistir a la cimera de l'OTAN. El magistrat que li va retirar el passaport com a mesura cautelar ha marxat de vacances. L'acusació per popular suposa a qualsevol desplaçament perquè considera que existeix risc de fugida. George Clooney rebrà el Lleó d'Or a tota una trajectòria en la pròxima edició del Festival de Cinema de Venècia. El certamen destaca la seva trajectòria com a actor, director i productor, així com el seu compromís humanitari. Conxita Casanovas, bona tarda.
3: Bona tarda, Eva. 65 anys és una edat ideal per rebre un premi que reconeix una carrera tan completa com interessant. Amb el sentit de l'humor que el caracteritza, George Clooney ha agraït l'honor dient que això vol dir que s'està fent vell, però que no li importa. El director de la mostra, Alberto Barbera, ha destacat el carisma de l'artista, guanyador de 2 Òscars, que va fer el salt al cinema des de les urgències d'una sèrie televisiva. Com a guapo de torn va començar vivint històries d'amor amb Michelle Pfeiffer i Jennifer López, però de seguida el varen veure pel·lícules amb alt contingut com Siriana, Michael Clayton, Up in the Air, Gravity o Los Descendientes, que formen part de la memòria col·lectiva. Fin de periodista, Clooney ha dirigit pel·lícules tan bones com Buenas noches, Buena suerte. Amb l'encant que té, hereu de les antigues estrelles de Hollywood, l'any que ve el tornarem a veure a 114. George Clooney és un habitual de Venècia, festival que fins i tot ha inaugurat amb Los Idus de Marzo. L'any passat va tornar-hi amb Jay Kelly, on s'autoparodiava. La mostra de Venècia tindrà lloc del 2 al 12 de setembre, amb aquest al·licient inclòs.
0: José María Rubí, bona tarda.
6: Bona tarda, Eva.
0: Esports. El Tour de França deixa avui Catalunya. La tercera etapa de la Ronda Gala acabarà als Pirineus, però ja en territori francès.
6: Concretament a les Angles. Primer contacte amb la muntanya. L'arribada no és ni de lluny la més dura, però veurem quina intenció tenen Tadej Pogacar i el seu equip i si comencen a marcar diferències. Connexió amb el nostre enviat especial, Jorge Agüero. Primer situem la jornada. Com estan en aquesta segona etapa en línia del Tour?
8: Què tal, José María? 91 quilòmetres encara queden d'aquesta tercera etapa per arribar a aquest cim dels Angles, l'estació d'esquí als Pirineus Orientals, el primer lloc en sol francès on acaba l'etapa. Ara mateix, un grup d'una vintena més o menys de corredors, encapçalat per Mats Pedersen, que s'ha coronat en la meta volant com el primer corredor en passar-la. En aquest grup d'escapada també hi ha el Raúl García Pierna del Movistar, l'Àlex Aramburu de Cofidis i també el català Abel Balderston. L'arribada està prevista vora de les 5 de la tarda. No s'esperarien en principi grans canvis en la general, però recordem que la diferència està molt atapeïda entre el líder Jonas Vingegaard i el segon Tadej Pogacar. Són només 6 segons.
6: Ahir a Montjuïc, victòria del Toro perquè el va deixar guanyar Pogacar, en tot cas exhibició d'UAE. Jorge, què es diu en la caravana del Tour d'aquest domini de l'equip emiratí a la primera oportunitat que han tingut?
8: Bé, jo crec que ningú li ha agafat de sorpresa. Isaac del Toro l'any passat va fer segon al Giro d'Itàlia, arriba de guanyar la Dauphiné i doncs és una de les noves realitats del ciclisme mundial. Molta gent diu, de fet, que és l'alternativa de Tadej Pogacar i, en definitiva, sí, va ser un desplegament imperial de l'equip UAE que en tot moment, amb Yates al capdavant també, van dominar la pujada a Montjuïc, contrarresta una mica amb el que vam veure dissabte la contrarrellotge per equips, on és cert que l'equip UAE no va estar tan fi com ahir.
6: Doncs veurem si Pogacar i UAE tornen a marcar territori en aquesta arribada avui a les Angles.
0: El Mundial de Futbol ha arribat el dia de l'Espanya-Portugal per a un lloc als quarts de final. Tots dos equips s'enfronten a Dallas a partir de les 9 de la nit.
6: Primer duel entre dues veritables aspirants al títol. Portugal arriba enmig del run-run al voltant de la figura de Cristiano Ronaldo, el seu rendiment i la seva presència indiscutible a l'onze inicial, on no hi ha dubtes és precisament dins del vestidor de la selecció espanyola ni pels futbolistes ni pel tècnic Luis de la Fuente.
9: En cualquier momento, en esas zonas de veladera donde se deciden los partidos, él es el mejor. Luego, entonces, estaremos muy pendientes de él. Yo prefiero que no juegue, pero creo que va a jugar. Entonces, pues nada, pues disfrutaremos del espectáculo viendo a uno de los mejores jugadores de la historia en el campo y nada, y un poco más. Nosotros vamos a intentar hacer nuestro partido y ser superiores a ellos y a él.
6: De la Fuente podrà comptar per primer cop amb tots els seus jugadors, un cop Nico Williams ja s'ha recuperat. En tot cas, el més probable és que repeteixi l'equip que va golejar a Àustria a 700 de final. A les 9 Espanya-Portugal i des de les 2 de la matinada, els Estats Units buscaran portar més enllà la seva gesta i eliminar a Bèlgica per accedir també a quarts. A la prèvia del partit, Mauricio Pochettino ha posat l'accent en el llegat que espera que el seu equip estigui deixant al país nord-americà.
10: We are going to... So far, after more than one month working
6: together. Estem anant molt lluny després de mesos treballant plegats, recordava l'argentí i afegia, si caiem avui, no recordarem quan ens van eliminar. El que recordarem, el que portarem al nostre cor, és el que hem fet aquests temps. El llegat no depèn d'un resultat, el llegat ja és aquí.
0: I d'aquesta matina, d'Anglaterra i Noruega s'han convertit en quarts semifinalistes després d'eliminar a Mèxic i a Brasil, respectivament.
6: En dos partidassos, més obert, més espectacular el Mèxic-Anglaterra, però més tens, fins i tot el Brasil-Noruega, on Haaland ha confirmat que és un dels jugadors d'aquest Mundial. El davanter del City va fer els dos gols del 2-1 amb què els vikings s'han imposat a Vinícius i companyia.
11: I think the way we play today shows that
6: deia Haaland, la manera en què hem jugat demostra que Noruega és un equip fantàstic. Actualment som un dels millors equips d'Europa i del món perquè el que estem fent és increïble. I estic orgullós del meu país i orgullós de tothom. 7 gols porta ja Haaland i arriba als 4 Bellingham. El madridista va fer 2 dels 3 gols de la seva selecció a l'Anglaterra 3, Mèxic 2.
12: México, un equipo muy, muy fuertes. Juegan con mucho corazón. Días aquí, increíble. Azteca, un estadio muy histórico. Era un placer jugar aquí contra ellos.
6: El reconeixement de Bellingham, el gran campionat que han fet els coanfitrions, que avui també han venut cara a la seva pell. Per tant, amb els resultats d'avui ja tenim decidits 2 enfrontaments de quarts de final d'aquest campionat del món. Per una banda, aquest Noruega-Anglaterra, i ja teníem configurat des de dissabte el França-Marroc.
0: Recuperem la plana poliesportiva i ho fem parlant del torneig de tennis de Wimbledon, que avui deixarà decidits els seus enfrontaments de quarts de final, tant el quadre masculí com el femení.
6: I ja sense espanyols, després de l'eliminació ahir d'Alejandro Davidovic a mans del canadenc Oje Aliassim. En bàsquet, el Joventut anunciarà durant aquest dilluns el fitxatge d'Àlex Reyes, que fa un parell de setmanes havia pagat a Manresa la seva clàusula de rescissió. La que ja està anunciada és la incorporació de Pedro Martínez com a tècnic del Real Madrid. I per altra banda, també entre cistelles, la selecció espanyola va acabar la primera fase de classificació pel proper Mundial amb una derrota a Geòrgia. Els de Xus Mateo començaran la segona lligueta a finals d'estiu. Jaume Riello, quin és l'horitzó per l'equip nacional a partir d'ara?
13: Doncs aquesta lligueta, on hi estaran 6 seleccions, 3 que venen del grup d'Espanya i 3 d'un altre grup, Portugal, Grècia i Montenegro. Hi haurà bitllet mundialista pels que acabin en les 3 primeres posicions. S'arrosseguen els resultats de la primera fase contra aquells que també han avançat i això fa que Espanya sàpiga que començarà aquesta darrera ronda classificatòria com a líder amb 5 victòries i una sola derrota, la d'ahir a Geòrgia, i amb 2 partits de marge respecte al quart classificat. El seleccionador Xus Mateo confia en que aquesta última ensopegada no condicione el futur.
15: Lo importante es seguir sumando, ¿no? En la primera ventana hemos sumado 2, en la segunda hemos sumado 2, en esta hemos estado cerca de sumar 2, pero hemos sumado 1 y hay que seguir.
13: A Espanya començarà aquesta última ronda el 28 d'agost a casa contra Portugal, 3 dies més tard visitarà Grècia. Al novembre, al febrer i al març tindrem les altres finestres.
6: Un apunt del Mundial de MotoGP per acabar. Àlex Márquez també canviarà d'aires a partir de la propera temporada. L'actual sotscampió del món ha anunciat que deixa l'equip Gresini i Ducati per passar a ser pilot oficial KTM, com dic, a partir de 2027. I encara un darrer apunt de futbol, perquè l'Espanyol ha anunciat que renova el seu porter Àngel Fortuño. Serà fins l'any 2030.
0: Gràcies, Rui.

0: Doncs estem a punt d'arribar a les 3, així que és hora de saludar el nostre company, Xavi Martínez. Xavi, bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
0: No sé si publicarà o no cançó, però el que està clar és que aquesta cançó es postula com la cançó de l'estiu, eh?
1: Aquesta és la cançó d'aquest estiu 2026 i és la cançó dels jugadors de la selecció espanyola de futbol, del Mundial.
0: També, sí. Totalment. Què és el que ens portes en aquesta última hora de Xavi Fornià?
1: Doncs de seguida, Alba Carreras, amb les mapaternitats, i també parlarem amb la Susana Abaitua, per mi una de les actrius més importants dels darrers anys al nostre país. La recordem moltes per Pàtria, però ha fet moltes més sèries i pel·lis, i presenta nova pel·li amb el Juan Dávila, el còmic, que segur que t'ha sortit a tu a Instagram o TikTok.
0: Totalment, sí, sí.
1: Que és un dels més grans del moment, doncs junts amb una pel·li que pinta molt bé, que es diu El último mono.
0: Vinga, doncs ja he escoltat les 3, o sigui que tot teu, Xavi, bona tarda.
1: Una abraçada. Les 3, tercera hora.

0: Amb el Martín Noia, el control, tot sona molt, molt, molt millor. Què t'anava a dir, Alba Carreras? De seguida ens queden novetats musicals pendents, molt bones.
1: Molt bones, sí.
0: Jo crec que s'han de conèixer.
1: David Guetta, em sembla que ha tret
0: que...
1: el tema, eh?
0: Sí, sí.
1: Tinc ganes d'escoltar-lo.
0: Sí, sí,
1: sí. De fet, ja ho he fet fora d'antena.
0: T'ha agradat
1: i...
0: o no?
1: M'encanta.
0: Sí?
1: Sí.
0: Bé, ara posem notes, va. Tenim també nou tema d'Efecto Pasillo, de Guille Toledano, de Siena Spiro... En fi, de seguida. Però això serà menys d'un minut. I també les mapaternitats, que se m'oblida. Sí, sí.
2: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia avís al 02076 o entra a comitèemergència.org.
3: Ràdio 4.

0: deies, Alba, fa una estoneta que volies que Martín Noy, el nostre tècnic, que avui està juntament amb la Laia Casanova al control, que tu volies que el Martín fes un remix de Dai Dai de Shakira.
1: És que estem aquí parlant d'estrenes musicals i a mi m'agradaria que a quin lloc millor que aquí a Ràdio 4, Martín Noy, el nostre tècnic de sons, estrenés en exclusiva pel Xavi Fornia.
0: Diu que sí, eh? M'ha dit per l'Inter, diu que sí.
1: Doncs aquí al Xavi Fornia, que ens estreni aquest nou remix de Dai Dai. Moltes ganes de sentir-lo.
0: El Martín el trobem a les plataformes com a Nai, eh? El seu nom artístic. Sí. N-A-Y.
1: I si el busqueu a YouTube, em sembla que també el trobareu, perquè abans era influencer.
0: Oi, això hem de... Això... Sí, eh?
1: Sí. Un dia es portaré el gondal d'ell.
0: Ah, sí? Que bueno. El nostre gallec, estimat, Martín Noy. Bé, estàvem pendents del nou tema de El Mini, DJ Sueño i la Zoe.
1: Sí.
0: Una de les artistes més polèmiques del país.

0: Reggaeton antic, eh? D'aquest fosc.
1: D'aquest ternari i d'aquest amb veus i una base i ja
0: sí,
1: està.
0: Sí, sí, sí. Del chungo, del chungo. El de la gasolina, no? Bé, es diu Què fue? Això uneix, com et deia, el mini DJ Sueño, la Zowie, en un terreny brut. És un terreny brut, calent, molt de club urbà, no?
1: Sí, molt negre, no? Això que es diu que de baixar fins al terra, perrear-lo hasta el suelo.
0: Vaya. Bé.
1: Amb unes lletres també que...
0: No, és que... Sí. Doncs aquesta és una de les novetats més destacades al nostre país a les plataformes, així com també el tema d'atenció. Els Hermanos Martínez.
1: Un altre cop?
0: Hermanos Martínez.
1: No,
0: no és el meu germà i jo. No,
1: no.
0: No.

0: Hermanos Martínez és un trio jove, madrileny.
1: Perdona, Xavi, però tu també tenies una banda amb el teu germà,
0: sí,
1: si no vaig errada.
0: Sí, érem els Oasis de Sant Cugat. Sí, sí. Doncs aquests són tres joves madrilenys, que són l'Álvaro, el Borja i el Jaime Martínez, que fan un salt simbòlic col·laborant amb Hombres G. ¿Por qué me toca a mí?

0: de sobte, d'Erasmus i no torna.
1: I ja està.
0: I ja està.
1: Sempre feu el mateix. Això sona a pop espanyol de tornada clara, és una tornada molt clara. Producció de Pablo Cebrián, veu de David Summers, com a pont emocional, com deia l'Alba. Una cançó que diu una cosa molt senzilla però molt eficaç, que hi ha amors que no tries però que et trien a tu. I a vegades doncs, això no acaba de sortir bé.
0: No, jo sempre penso una cosa, que si ha de passar, passarà, i si no, també no passarà.
1: I ja està.

Bé, sortirem de, del nostre país per volar fins a les Illes Britàniques. Hem escoltat Sienna Spiro, no sé si la coneixes, però... Sienna Spiro és una de les veus britàniques emergents del moment. Una veu aspra, molt identificable, que ja li està donant relat propi i ara presenta Great Expectations.

0: Són també una mica Adele, a mi.
1: Sí, no, una mescla entre una i l'altra, eh? Entre Amy i Adele.
0: Doncs apunta aquest nom, Sienna Spiro, perquè jo crec que serà una de les grans veus dels propers anys.

0: una de les meves preferides aquest dilluns, de les noves.
1: Per mi també, eh?
0: Molt guai. Mira, un notito, com li diuen ara, ja no triunfitos, perquè els que surten d'Operación Triunfo ara es
1: otitos,
0: veu...
1: Otitos, s'ha de dir otitos.
0: S'ha de dir otitos. Guille Toledano, que surt d'Operación Triunfo 2025 i presenta Ven i Báilame.

0: Què?
1: Ni tan mal.
0: Està bé.
1: Clar, veníem d'un punt molt alt amb Siena, eh?
0: Sí, sí, és veritat que no. No, clar, no hem posat no a pobra Guille Toledano, no l'hem posat en
1: no
0: el,
1: ajuda, el, sí, el millor lloc.
0: Va, que arriba ara el més nou de David Guetta amb Third Party i John Martin. Això es diu Human. David Guetta, que uneix forces amb aquest duo britànic Third Party, també amb el John Martin, una de les veus més associades a aquesta èpica festivalera del EDM, eh?

0: David Guetta fent de David Guetta. Exacte. Només hi falta Sia aquí.
1: Sí. No, mira, algú estarà ara pensant, a mi aquesta veu em sona. Clar, és que és la veu, és John Martin, és la veu d'entre molts altres himnes EDM de Don't You Worry Child.
0: Yeah, don't you worry,
1: Child. Swedish House Mafia. Doncs Human surt a Tomorrowland Music i està pensada clarament per sonar en grans escenaris, amb el festival Season com a context natural. M'agrada.
0: A mi també m'encanta. Amb la filla allà del David Guetta entre el públic, que ja té 19 o 20 anys i ja pot anar a veure el seu pare.
1: Ara ja sí.
0: Molt graciós.
1: I tanquem amb Efecto Pasillo. Això es diu No se está tan mal.
2: Al final lo que pasa es que todo forma parte de la vida, de tu experiencia, claro. ¿Sabes? Y lo mejor es atravesarlo. Ahí es cuando te das cuenta de que...
3: No se está tan mal, no se está tan mal.
4: Cuando veo en el espejo lo que quiero ser.
1: Em sembla que hi ha Alba també, Efecto Pasillo fent de Efecto Pasillo.
4: Cuando todo me da vueltas una lavadora.
0: Tots sonen igual.

0: molt optimista, una cançó optimista, popular, és molt efecte passillo, el que dèiem. Això és single, eh? Això és single
1: i... Per tant, avança un nou disc.
0: Exacte, serà part del seu nou projecte, però atenció, perquè en aquesta cançó compta amb Leire Martínez.
1: Què m'estàs dient?
0: Ara apareixerà, ja veuràs.

0: No, no, no, no, no, no, no, no arriba, no arriba. Hi ha hagut un problema amb la R4 i que no...
1: Leire Martínez no... Com jo amb la R4.
0: No, no, no, això ha estat un error de documentació. En aquest cas, no hi ha col·laboració d'Efecto Pasillo amb Leire Martínez, en aquest cas. Són ells, la banda...
1: Efecto Pasillo amb Efecto Pasillo fent d'Efecto Pasillo, tal qual.
0: Hi ha una altra cançó que es diu... Hecho con tus sueños, que sí, m'he confós jo, error meu. Bé, doncs aquestes són les estrenes. Teniu alguna preferida? Us ha agradat alguna més que d'altres?
1: David Guetta, Siena.
0: Sí, Siena, sí. Per mi Siena, eh?
1: Sí, sí,
0: sí. Vols tornar a escoltar la cançó de la Siena?
1: Ai, m'agradaria, sí.
0: Boníssima, aquesta artista, que jo crec que per moltes persones serà un descobriment aquest any. Siena Spiro, Great Expectations.

0: Ja sabeu que l'Alba Carreras és experta en mapaternitats.
1: I avui us vinc a presentar una figura. Avui vinc a fer una mica com ha fet el Damià Amorós de presentar-vos la Violant d'Hongria,
0: sí.
1: O com fa típicament l'Òscar Nin, que ens ve a presentar també personatges que són del seu interès, sobretot de la música house. Doncs jo us vinc a presentar una senyora que va ser mare de tres criatures, però és que, a més, és una líder feminista i activista lesbiana, és Adrienne Rich, que és una de les figures intel·lectuals més destacades dels Estats Units. Amb la seva poesia, assajos i articles van ser pioners. I ara us explico per què una mica, eh? Resulta que ens hem de posar la seva pell, a la pell d'Adrienne Rich. Va néixer a Baltimore el 16 de maig de 1929 i el seu pare era metge i professor universitari jueu. La seva mare era una antiga pianista, va créixer en un ambient creatiu i intel·lectual que va despertar ben aviat la seva passió per la lectura i per la poesia. De petita va llegir els grans clàssics i molt aviat va destacar molt a l'escola. De fet, molt jove, amb 21 anys, va escriure i va publicar el seu primer llibre de poemes, A Change of World, que va ser una obra que va ser reconeguda amb un prestigiós premi universitari que la va situar com una de les joves promeses de la poesia nord-americana. I ara, Xavi, et vull llegir una de les seves poemes, un dels seus poemes de dos línies, perquè vegis la gran dona que era i què hi havia darrere de les seves paraules. Martín, traiem la base i tot perquè vull que se m'escolti bé. A veure.
0: L'Adrienne Rich, eh?
1: Diu, quan una dona diu la veritat, està creant la possibilitat que hi hagi més veritat al seu voltant. Clar, llegint aquestes frases, aquesta frase, quan una dona diu la veritat, està creant la possibilitat que hi hagi més veritat al seu voltant, és que va ser també una de les precursores del Me Too. És a dir, va ser la primera dona que va visibilitzar el fet que es digués la veritat per sobre de qualsevol altra cosa.
0: Crec que el Martín et volia posar
1: reverb.
0: Un efecte a la veu a l'hora de llegir el poema.
1: A veure, el llegeixo ara. Quan una dona diu la veritat, està creant la possibilitat que hi hagi més veritat al seu voltant. Ara ja està, eh? Ja em pots
0: ja
1: treure
0: està.
1: El reverb,
0: ja...
1: que si no sembla que estigui al lavabo.
0: Autotune ens pots posar així a traïció? No? Seria increïble, eh?
1: Sí, seria...
0: Diu Martín que avui no, però que demà ho prepara.
1: Demà ho fa. Bé, doncs...
0: Tornem a...
1: Tenia 21 anys, va publicar el seu primer llibre de poemes, com qualsevol altra dona, eh? Vull dir, això, clar, estem... hem de pensar que era el 1929 que va néixer, doncs amb 21 anys, el seu primer llibre de poemes. Més tard es va casar amb un senyor que es deia Alfred Hasker Honrad i va tenir tres fills. Com moltes dones de la seva generació, el matrimoni que representava doncs, també una manera d'emancipar-se de la seva família d'origen, és a dir, casaves i ja te n'anaves de la teva unitat familiar, que era dels teus pares, i te n'anaves de crear la teva pròpia família. Però què va passar? Tate va ser mare i la maternitat, què passa amb moltes dones quan són mares? Que la maternitat ens canvia. I també va canviar la seva mentalitat i va transformar profundament la seva manera d'entendre el món i la seva escriptura.

és de Yosel Rosenblatt i el gènere es diu Chestnut. És un cant sinagogal convertit en un gènere molt popular, com ara està passant també amb molt dels ambients eclesiàstics, que s'està convertint en trending topic i en viral cançons de l'església. Doncs aleshores, aquests cants sinagogals doncs, també eren publicats amb aquesta forma de

Clar, al principi, abans de ser mare, doncs tenia una visió més tradicional, perquè no oblidem que venia d'una família jueva, el pare era jueu, la mare no, però ella després doncs es va convertir, va decidir ser-ho, però més endavant es va convertir en una feminista, fins i tot es pot dir radical. I avui el tema que us porto és per què ser mare et fa ser més radical.

0: Bé, ella mateixa deia que havia començat sent optimista sobre la maternitat, sobre com idealitzar. Recordem que aleshores doncs, les dones no treballaven fora de la llar de manera remunerada i, per tant, es quedaven a casa cuidant de les criatures. En el seu cas no va ser així perquè des de ben jove, ja ho he vist, des dels 21 anys que va publicar el seu primer llibre de poemes i, de fet, no va parar mai. El 1963 va publicar Snapshots of a Daughter-in-Law, considerat el seu primer gran llibre obertament feminista, i l'obra va ser tan criticada que es considerava molt personal i molt amarga. De fet, li deien això, que era una amargada. Rich va continuar criant els seus fills mentre aprofundia el seu pensament feminista, i què va passar? Es va separar. Després de 17 anys de matrimoni, no va poder més, va dir prou. Ella, a més de mare, volia escriure els seus llibres. I això va causar una depressió tan profunda en el seu marit, també jueu,
1: ex-marit,
0: que l'ex-marit es va suïcidar.
1: Ostres!
0: L'any 1976 va publicar una de les seves obres més influents, Of Woman Born Motherhood as Experience and Institution, que traduït voldria ser com la maternitat com a experiència d'institució. I en aquest assaig diferenciava l'experiència real de la maternitat com a institució patriarcal, perquè això també ha estat com molt qüestionat des de determinats punts del feminisme, de si ser mare al final no t'estàs posant en disposició del patriarcat per procrear i, per tant, es poses al servei de l'home.
1: Home, però també les mares volen ser mares, no?
0: Ella doncs, va aprofundir sobre aquest debat.
1: Jo entenc que en una època passada, escolta, i és molt revolucionari, sobretot per ser 1976, no?
0: Clar, ho va posar sobre la taula i va doncs, a veure si realment havia set mare per inèrcia o si realment hi havia un desig al darrere de ser mare que no era inculcat per aquest patriarcat que ens educa a totes per ser mares, no? Jo, clar, puc tenir la meva pròpia conclusió, però en aquella aleshores només posar-ho sobre la taula doncs, ja era un fet molt revolucionari. Vull dir, hi havia gent que li volia mal. Adrian Rich va obrir camins que fins aleshores gairebé no havia explorat ningú. Va desafiar els relats dominants i va donar veu a experiències silenciades. Solia dir que no era ella qui escollia els temes, sinó que els temes l'escollien a ella. I al llarg de la seva vida també va ser un activista compromès amb la justícia social, el moviment contra la guerra i la defensa dels drets civils. De fet, va anunciar desigualtats i va qüestionar constantment les estructures de patriarcat. Com a activista feminista i en contra de la guerra del Vietnam, compartia espais culturals on eren molt presents artistes com Joan Baez, Bob Dylan o Nina Simone.
1: Nina Simone! Oh, quina meravella, Nina Simone. És que clar, dius Nina Simone, només puc pensar en això.

0: parlant d'Adrian Rich amb l'Alba Carrera. És una figura que segurament no coneixia molta gent, que ens està escoltant ara, eh? No teníem massa controlada.
1: I l'hem presentat, Xavi, com a líder feminista i activista lesbiana. I recordem que va ser mare de tres criatures amb un senyor que
0: ostres,
1: es va suïcidar.
0: Has començat dient activista femenina lesbiana.
1: Clar, va ser mare, la maternitat la va fer més radical encara del que ja era, que venia d'una família tradicional jueva, i Adrian Rich va morir el 27 de març del 2012, als 82 anys, a casa seva de Santa Cruz, als Estats Units, i la causa de la mort van ser complicacions derivades de l'artritis reumatoide, que hi ha una malaltia que patia durant feia molts anys, però sí que, clar, ens deixa el seu llegat tot un seguit de poemes, que en tinc aquí un de molt bonic, que es diu A Mother's Day Poem, reflexiona sobre la crua realitat de la criança, d'escalfar llet, els nens plorant enfront del desig de llibertat i intel·lectualitat de la mare. Clar, és un poema que si el llegeixes ara també queda molt actual, no?
0: Ah, sí?
1: Jo em sento molt identificada de quan vaig ser mare per primera vegada. Jo necessitava tornar a treballar i tornar a la vida laboral, no?, a banda de ser mare.
0: T'animes a llegir-lo?
1: Vinga.
0: Va, sí. Som-hi.
1: Diu així: sé que llegeixes aquest poema mentre camines amunt i avall al costat dels fogons, escalfant llet, amb una criatura que plora damunt de la teva espatlla i un llibre a la mà. Perquè la vida és curta i tu també tens set. Sé que llegeixes aquest poema, que no és en la teva llengua, endevinant el significat d'algunes paraules mentre d'altres et mantenen llegint. I m'agradaria saber quines són aquestes paraules. Sé que llegeixes aquest poema escoltant-hi alguna cosa més, dividida entre l'amargor i l'esperança, tornant una vegada més a la tasca que no pots refusar. Sé que llegeixes aquest poema perquè ja no et queda res més per llegir. Allà on has anat a parar, despullada de tot com estàs.
0: És ser, insisteixo, revolucionari, sobretot per l'època.
1: Totalment.
0: Ser dona, per un costat, però sobretot l'any.
1: Però a més amb un debat molt actual que ara mateix també està sobre la taula.
0: Sí, el que passa que era més difícil ser lliure abans. Avui jo crec que ja hem guanyat molta capacitat de decisió, hi ha moltes llibertats i, en fi, no fa tant que la dona havia de demanar permís al marit per fer qualsevol cosa, com per exemple, no sé, comprar un pis, no?, o ficar-se una hipoteca, o, en fi, de tot. Què més, què més?
1: Com he dit abans, crec que és important visibilitzar tota aquesta sèrie de dones. El Damià ho ha fet amb Violant d'Hongria, jo ho faig amb Adrian Rich. Tota una sèrie de dones que han estat invisibilitzades per la història, que potser no coneixem d'on venen, però que crec que és important alçar la seva veu.
0: Doncs m'ha agradat molt aquest viatge.
1: A mi també.
0: No sé si tens algun poema més o no.
1: Mira, ja tinc està, un altre. En tinc un altre. Que
0: sense,
1: si vols,
0: sense efecte, va, semblava que estaves a la Sagrada Família.
1: Sí. Diu, digues-me alguna cosa, un secret, que totes dues coneixem i no he dit mai. Una frase que pogués inundar-se de llum. La teva vida, la meva. Digues-me el que les filles diuen a les seves mares, arreu del món. I jo, i només jo, fins i tot ho he de preguntar. Darrerament ho sento. Digues-me alguna cosa veritable, Nora, abans que ens separem. Digues-me alguna cosa veritable abans que mori. I aquest és un diàleg d'entre una jove i la seva mare, és a dir, la mare de la seva parella, i que li vol fer com una mena d'escolta activa, de digue'm què necessites. I és tan bonic, perquè,
0: sí,
1: mira, temps enrere que parlàvem, em sembla que va ser fa dues setmanes, de les sogres, no?
0: Ah, sí,
1: com s'ha demonitzat el paper de les sogres. I ja en aquest punt, Adrian Rich planteja com ha de ser un diàleg soror amb la teva sogra, entre sogra i nora, que crec que és molt bonic plantejar-s'ho d'aquesta manera.
0: Doncs avui descobrint un personatge històric com és Adrian Rich. Aquesta és la seva història, avui en format Ma Paternitats amb l'Alba Carreras, que evidentment ho ha lligat perfecte, perquè sí, sí, és molt d'actualitat. És un tema molt, molt d'avui, eh?
1: Sí.
0: Parlant d'actualitat, canviant de tema radicalment, onada de calor. Dimecres s'arribarà al grau màxim de perill a gairebé tot el país, eh? Segons el Servei de Meteorologia de Catalunya, les màximes superarien els 40 graus. En molts punts de l'interior, amb puntes de 42 graus a Ponent. Atenció, puntes de 42 graus també a les Terres de l'Ebre, a l'Alt i al Baix Empordà i a comarques interiors de Girona. I és una situació que s'estendrà dimecres a la Segarra, a l'Anoia, totes les comarques de les Terres de l'Ebre i les de Costa Central, inclosos al Vallès Occidental i al Vallès Oriental. Aquí entrem nosaltres.
1: Sí, sí.
0: D'acord, Alba? Comarques gironines, excepte el Ripollès. Estem parlant de puntes de 42 graus. Això a partir de dimecres. I bé, es veu que aquesta segona onada de calor d'aquest estiu serà més llarga, més intensa que la de Sant Joan, amb 3 dies com a mínim de temperatures extremadament altes. O sigui que tenim fins al dijous, en principi. Però clar, diuen segona onada. Jo no sé quan ha marxat la primera. Ho heu notat? Tu has dormit millor aquests dies?
1: Jo no, jo aquesta nit no he dormit gens bé. També és veritat que tampoc hem dormit masses hores,
0: No,
1: jo.
0: No. Últimament és complicat,
1: sí.
0: És complicat. Però mira, jo no sé què passa, que la nena abans sí que feia, quan era més petita, sí que feia la nit sencera, i ara sempre cada nit es desperta.
1: Un dia parlarem d'això, de les finestres del son.
0: T'ho trec, el tema, perquè crec que és molt interessant.
1: Un dia parlarem d'això.
0: Mira, que ahir la meva nena va fer 2 anys i tothom et deia, no, ja veuràs com a partir de l'any i mig, 2 anys ja dormirà millor. No, és que la meva ha dormit molt bé, la més petitona, i ara de sobte, ostres, és com si... I no és que es desperta, és que vol una miqueta de llet i segueix dormint.
1: Sí,
0: però clar,
1: sí.
0: Tu potser ja no pots
1: conciliar. Ja t'explicaré
0: conciliar.
1: Un dia.
0: Ostres,
1: portarem
0: doncs,
1: aquí una persona experta, si
0: va,
1: podem.
0: Va, doncs sí.
1: Vinga.
0: Sí, sí. Nosaltres avancem i ara parlarem de cinema. Atenció als monstres que ens visiten. És molt, molt interessant aquesta pel·lícula que presentarem a continuació amb els seus protagonistes, perquè és la història sobre un gurú de la seducció que aposta amb els seus seguidors que serà capaç de conquerir en només 3 dies a una còmica feminista que, a més, és el seu gran rival a internet. Anem a parlar de El Último Mono.
2: Xavi Forni, amb Xavi Martínez.

Fins aquí. Demà tornem. Serà, si tu vols, a partir de la una, com sempre, al migdia. Ara et deixem en bones mans. Primer, amb les companyes, companys dels serveis informatius, perquè tenim l'actualitat canviant cada segon, i elles, ells són els millors, així que t'ho expliquen tot de seguida. I després ja l'entrellat. Arriba la Samantha Villar amb l'entrellat. Que tingueu molt bona tarda de dilluns, i si aneu comentant el partit de Portugal-Espanya, el que hem dit a la primera hora, comentaris també a @xavifornia, si voleu, a X, a Instagram, i demà repassem tot plegat. Que tingueu molt bona tarda, un petó gegant.

0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. Acaba de finalitzar el Consell de Política Fiscal i Financera entre Hisenda i les comunitats autònomes com a passa prèvia a l'elaboració dels pressupostos generals del 2026. S'ha aprovat que les autonomies puguin tancar els pròxims 3 anys amb un dèficit del 0,1% del PIB, el que els dona un marge d'endeutament de prop de 6 milions d'euros. A més, Hisenda promet una xifra rècord de finançament, 13.600 milions d'euros més l'any vinent, el que és un 8% superior. El nou full de ruta en matèria de finançament ha rebut el suport d'Astúries, Castella-La Manxa i Catalunya, mentre les comunitats governades pel Partit Popular l'han rebutjat. Alicia Romero és la consellera d'Economia catalana.
2: Iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos uns que els altres, i per tant ens sembla que, ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
1: Després d'aquest primer pas, la proposta haurà de superar la votació al Congrés. El govern també s'ha mostrat disposat a negociar objectius de dèficit diferents, com sentíem, segons la situació financera de cada comunitat. En paral·lel, continua el desacord sobre la reforma del sistema de finançament autonòmic, pendent des del 2014 i sense el suport de la majoria de governs autonòmics. Parlarem ara dels incendis. El pitjor escenari es viu al sud de França, on el foc entre Prada, de Conflent i Perpinyà ja ha cremat més de 4.600 hectàrees. D'altra banda, l'incendi forestal de Soneja, a la província de Castelló, crema 181 hectàrees de pineda i matolls. El foc continua actiu, encara no s'ha estabilitzat ni s'ha pogut perimetrar. Les altes temperatures de fins a 38 graus, la baixa humitat i el vent compliquen a aquesta hora les tasques d'extinció. Els bombers de la Generalitat mantenen la vigilància en l'incendi del massís de les Gavarres per evitar revifades del vent i de les altes temperatures en un foc que encara no està controlat. Això sí, tornem al foc de Castelló. Així en parlava fa uns minuts la consellera d'Emergències valenciana, Pilar Bernabé.
3: Son más de 110 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias que están trabajando sobre el terreno, con 47 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias también que están colaborando en las labores de extinción. Desde luego no parece que sean causas naturales, por lo tanto vamos a seguir investigándolo.
1: Com dèiem, també estem molt pendents aquí a casa nostra de l'incendi de les Gavarres. Des de divendres les flames han cremat fins ara 2.200 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret, el que podria fer avançar l'incendi cap a Girona i afectar encara més zona forestal de les Gavarres, perquè el perímetre és desigual i difícil d'extingir. Així ho ha explicat el sotsinspector de bombers Ferran García.
4: El flanc dret és allò que ens pot obrir l'incendi cap a Gavarres, i això és un escenari que no volem. I és on estem abocant molt d'esforç i molt de treball. El flanc dret l'hem de matar com sigui, perquè no pot ser que se'ns obri amb zones, a més, relativament inaccessibles.
1: Pendents també d'un altre incendi que s'ha declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i en el que hi treballen un centenar d'efectius amb 27 unitats terrestres i 7 d'aèries. S'ha cremat un camp de conreu i ara el foc s'adreça turó amunt, el que està afectant la vegetació forestal. Els bombers prioritzen el flanc esquerre de l'incendi per evitar que s'extingui. Aquesta situació de risc d'incendi es veu agreujada per l'arribada de la segona onada de calor que ja s'està fent notar. Els agents rurals mantenen tancat l'accés, com dèiem, al massís de les Gavarres, i també restringiran els accessos a partir de demà als espais naturals de la Ribera Salada, al Solsonès, i a la Baronia de Rialp, a la Noguera. Avui dilluns, els agents rurals han fixat el nivell 3 del Pla Alfa de perill molt alt d'incendi a 385 municipis, i 45 municipis es troben en el nivell 4, al màxim. En aquest context, el Departament de Salut ha incorporat a la seva nova web de vigilància epidemiològica el CIVIC, els nous indicadors de monitoratge de les malalties i la mortalitat associada a la calor. Doctor Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
5: En aquest cas sí que estem parlant de registre sanitari, és a dir, hi ha un metge darrere de cadascun dels diagnòstics que ha considerat que aquesta persona ha vingut per cop de calor, o que ha vingut per una deshidratació amb múltiples causes, o que ha vingut per un síncope.

0: però és registre sanitari, no són corbes estimatives.
1: I com dèiem, pel que fa a la situació meteorològica, som al mig de la segona onada de calor d'aquest estiu amb temperatures molt altes. Avui tenim màximes de 41 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 a Barcelona i 33 a Tarragona. Això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4.
3: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia avisum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
4: Sabem que llevar-se a les 7 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
5: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
4: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
6: Podríem llevar-nos a les 8.
4: Però per què, si ens encanta?
7: Badó, no puc més.
8: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
7: Badó, em passo el programa de tardes.
8: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
4: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 7 a 9.
9: Bon dia i bona sort.
10: Bon dia i bona sort.
9: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó.
11: Jo no sé si l'Ole és León.
12: Hola, bon dia, bon dia.
13: Bon dia, senyoreta.
12: Bon dia, Catalunya.
14: Josep Maria Mainà.
15: Home, jo m'ho explico tot, no m'amago res, eh?
16: Molt bon dia,
17: Tinguer.
16: Molt bon dia, molt bon dia.
14: Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs,
16: eh? Sí.
14: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
12: Emociona, això.
9: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
14: Per què sopa de cabra, Gerard?
18: La cabra és un animal molt potent.
14: S'escolta sovint, Margarita, o no?
19: Cada dia. Tinc una foto amb el peu de pont.
0: Comença el caragolazo. Ja això és que la plec comença.
9: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas. Ràdio 4.

0: comencem aquí l'entrellat. Són les 4 i 8 minuts de la tarda. Continuem molt pendents dels incendis i d'aquesta segona onada de calor que afecta Catalunya des d'ahir, amb temperatures molt per sobre dels valors habituals i, per tant, també un risc d'incendi molt elevat que manté en màxima alerta els serveis d'emergència. Les condicions meteorològiques no ajuden en la lluita contra els focs que cremen a les Gavarres, també a Terrades, a l'Alt Empordà, i l'últim incendi que hem conegut crema a Sentmenat. Hi ha 100 efectius dels bombers que treballen per evitar que el foc arribi a l'espai natural de Sant Llorenç del Munt i els bombers han demanat el confinament de diverses urbanitzacions. Al massís de les Gavarres, on ja han cremat 2.400 hectàrees, els bombers encara no han aconseguit donar el foc per controlat. Avui s'han produït alguns revifaments, tot i que asseguren que les tasques d'extinció van per bon camí. Paral·lelament a Terrades, a l'Alt Empordà s'ha iniciat un foc poc abans de l'una del migdia i han mobilitzat 13 dotacions dels bombers, entre les quals hi ha 3 mitjans aeris. L'incendi ha afectat una explotació ramadera, provocant danys estructurals a la nau, tot i que no s'han registrat persones ferides. Natàlia Sánchez, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Samantha. Els bombers i els equips d'extinció, com explicaves, treballen intensament per evitar que les flames avancin i aconseguir controlar els incendis de les Gavarres. La principal preocupació a hores d'ara, en plena onada de calor, és la simultaneïtat dels focs. Com bé explicaves, també hi ha incendis actius a l'Alt Empordà, entre Terrades i Llers, a Sentmenat, al Vallès Occidental, i a Vilademuls, a la Pla de l'Estany, i tot plegat quan encara no arriba el moment més crític de l'onada de calor que es preveu entre demà i dimecres.
0: Doncs estem molt pendents de les tasques d'extinció de tots aquests focs. Podem parlar amb la nostra companya de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, del Servei de Meteorologia, per veure quina és aquesta onada de calor que no està contribuint a ajudar a les tasques d'extinció. Sònia Papell, Sònia, molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda, Samantha.
0: Sònia, ahir va començar una nova onada de calor, la segona d'aquestes últimes setmanes. Quines comarques seran les més afectades?
2: Doncs aquesta onada de calor, la segona en menys de 15 dies, afectarà tota Catalunya amb temperatures molt altes. A la costa fregarem els 35 graus. A moltes poblacions de l'interior els termòmetres festejaran amb facilitat els 40 graus i sobretot és a les comarques de Ponent, de la Vall de l'Ebre i de la Conca de Tremp, valls del Prepirineu Occidental, on els termòmetres poden disparar-se. Les previsions ens indiquen entre demà, dimecres i dijous temperatures de 41 a 45 graus. Per tant, estem immersos en una onada de calor que serà més extrema que la que vam tenir per Sant Joan i també més persistent, perquè prenem paciència, va per dues.
0: Trigarà encara dies. Quins seran els dies més complicats d'aquesta onada de calor, Sònia?
2: Sobretot demà penseu que tant l'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, com el Servei de Meteorologia de Catalunya han activat avisos per calor extrema a moltes comarques de l'interior, perquè superarem el llindar de temperatures molt elevades. Dimecres continuarà aquesta calor i els models ens indiquen que les temperatures poden tocar sostre entre aquest dimecres i aquest dijous, quan molts termòmetres de Ponent, de l'Ebre i de la Conca de Tremp poden festejar aquests 45 graus. Són, perquè us en feu una idea, temperatures fins a 11 graus més altes del que tocaria a principis de juliol. És a dir, estem superant els valors caniculars, que sí. Anteriorment, anys enrere, la canícula, sabeu que va del 15 de juliol al 15 d'agost, era el període més calent, més càlid de l'any. Doncs aquests dies els estem superant i amb escreix.
0: I dius que encara queden dies d'aquesta onada de calor. Fins quan tindrem calor?
2: Doncs mira, fins dijous els termòmetres seguiran pujant, divendres els termòmetres ja no pugen, comencen a afluixar durant el cap de setmana, però no us penseu que arribarà una refrescada, sinó que passarem d'estar de 45 graus a estar a 38, 39, 40 graus, i aquesta calor persistirà divendres, el cap de setmana, i també la setmana vinent, bona part de la setmana vinent. Per tant, ànims.
0: Ja, sí, paciència i a refrescar-nos, particularment la població més vulnerable, ja ho sabem, ombra, refugis climàtics, hidratar-se, molt important. Sònia, què provoca tota aquesta calor?
2: Doncs la configuració atmosfèrica que tenim és un anticicló en superfície, una dorsal africana en altura, ja se diu aquesta, això fa de tap, de tapadora, va escalfant dia rere dia per subsidència l'aire que tenim a capes mitjanes de l'atmosfera, és a dir, quan tenim altes pressions en altura, el que fa és empènyer l'aire cap a la superfície i en aquest moviment de descens aquest aire es va comprimint i reescalfant, per tant arriba a la superfície molt més calent del que tenim a capes mitjanes i es converteix en una cúpula de calor que s'escalfa dia rere dia i nit rere nit. Per tant, no tan sols estem parlant d'onada de calor diurna, sinó també de calor nocturna. Aquests dies costarà dormir. Penseu que tret del Pirineu, en els termòmetres, la temperatura mínima ballarà al voltant dels 15 graus. A la resta, la mínima estarà per damunt dels 20 graus a l'interior, al prelitoral, i a moltes poblacions de la costa la nit serà d'insomni, perquè no baixarem de valors de 23 a 25 graus o per damunt de 25 graus.
0: Déu-n'hi-do, i això que remarcaves, que encara no hem arribat a la canícula, que és a partir del 15 de juliol la canícula. Molta gent s'estarà preguntant, Sònia, què serà aquest estiu? Si ara ja estem així, encara podríem estar pitjor d'aquí unes setmanes o és aviat per dir-ho?
2: Continuarem. Totes les previsions, els models de previsió europeu, tots els diferents models coincideixen amb la mateixa tendència. De fet, ja l'arrosseguem els últims anys. Els estius són cada cop més calorosos i aquest any recordem que la calor va començar al mes de maig, aquell 28 i 29 de maig que vam tenir aquella calor històrica i ha afluixat, ha anat apretant, però es manté. La calor va arribar al maig i s'ha quedat amb nosaltres.
0: Tal qual. Sònia Papell, companya del Servei de Meteorologia de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. Gràcies.
2: A vosaltres.
0: Una abraçada. Adéu.
2: Adéu.
0: Estem arribant a un quart de cinc de la tarda. Bombers i equips d'extinció treballant intensament a diferents incendis.
1: Un d'ells és el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Bombers han comunicat ara fa uns minuts que demanaven el confinament de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats, com l'urbanització El Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, al nord de Castellà del Vallès i Can Vinyals. Recordem també que hi ha un altre incendi actiu a l'Alt Empordà, entre Terrades i Llers, i el Pla de l'Estany, a Vilademuls, i continuen les tasques d'extinció per intentar aconseguir controlar els incendis de les Gavarres.
0: L'incendi de les Gavarres està estable, ha cremat més de 2.000 hectàrees, encara no el poden considerar sota control, els bombers treballen per controlar el foc en les pròximes hores. Avui s'han donat algunes revifades, el perímetre continua actiu i sí que hi ha algunes cases afectades. 11 vivendes han estat arrasades pel foc, però afortunadament no s'han hagut de lamentar víctimes personals.
1: Doncs mira, sembla que tenim el cap d'emergències de l'àrea de Girona dels Bombers de Catalunya, en Jordi Martín. Jordi, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Què podem saber d'aquest incendi de les Gavarres? Quina és la situació a hores d'ara?
3: Bé, de fet, avui estem continuant treballant en la mateixa línia que hem treballat els últims dies i hores, intentant doncs, estabilitzar el màxim de perímetre, perquè aquestes hores centrals del dia és en el moment en el qual doncs, van sortint petites columnes o petites reproduccions tant a l'interior del perímetre com en el mateix perímetre, i per tant continuem doncs, treballant tant amb mitjans terrestres com amb mitjans aèrids.
0: Encara no està controlat aquest foc. Tenen previst en les pròximes hores que ho pugui estar?
3: Sí, això hem de deixar passar aquests dies que venen tanta calor. Doncs no tenim cap mena de pressa per passar doncs, a una fase de control, però que sí que tenim clar és que hem de treballar intensament, sense reduir molt recursos, per intentar doncs, que pugui ser com més bé millor, però continuo dient doncs, que no tenim una previsió clara quan pugui ser.
0: Ara el que preocupa també és aquest risc de simultaneïtat, oi? En plena onada de calor.
3: Sí, de fet ja fa dies que estem insistint en el mateix. Aquí fem la crida a tota la població, en totes les activitats que puguin fer doncs, a l'aire lliure o activitats de risc, perquè sí que el que hem d'intentar evitar és que hi hagi altres incendis d'aquesta importància, perquè això doncs, penalitzaria amb la capacitat que té el cos de bombers per poder doncs, fer-hi front.
0: I, de fet, aquest migdia han pogut estabilitzar l'incendi que s'ha declarat a Terrades, entre Terrades i Llers, a l'Alt Empordà. Quina és la situació d'aquest foc a Terrades?
3: Sí, de fet, ha sigut un incendi que ha afectat dues coses. Una, que seria un cobert agrícola, i l'altre que seria una zona de camps. La zona de camps ha sigut doncs, un treball ràpid, on l'ajuda del territori també ha sigut un gran col·laborador, ADFs, tractors també ens han donat un compte de mà per poder controlar. I el que queda és el cobert aquest agrícola, que sí que estava format per dos cossos i tots dos estan afectats completament i estan cremant lliurement. Cremen lliurement perquè hi havia una gran càrrega de combustible a l'interior i l'estructura quedava molt debilitada, fent que aquí sí que les tasques d'extinció també requeriran doncs, recursos i molt de temps per poder-ho extingir.
1: Però, senyor Martín, perquè quedi clar, aquest incendi està controlat, el de Terrades?
3: Sí, vull dir, és un incendi que ara ja podríem dir que no sortirà d'on està, val? I aquí sí que l'edificació, el que seria el perímetre que hi ha a camps, això sí que ja està controlat, però el que sí que està cremant activament és l'edificació, que és aquest cobert agrícola on hi havia doncs, una gran quantitat de combustible a l'interior.
0: Hi ha dos focs més a Sentmenat i a Vilademuls. En l'incendi de Sentmenat, què ens en podria dir?
3: Sí, bueno, és un incendi que és actiu, que hi ha molts recursos destinats i que és el que ara sí que fa tema una mica més a veure com evoluciona perquè no agafi importància. Aquest seria el de Sentmenat i el que comentaves de Vilademuls, que ha passat a l'entorn de la carretera, doncs aquí sí que ja aquest dia el tenim doncs, estabilitzat, on hem hagut doncs, de treballar en diversos mitjans, però que a hores d'ara doncs, està en una situació doncs, més controlada.
0: Sobre l'origen d'aquests focs, tenen alguna hipòtesi?
3: Sí, això ja ho sabem sempre, que responem doncs, que qui s'encarrega d'aquestes informacions, tant seguint Mossos com agents rurals, doncs us acabaran d'informar.
0: Bé, també des de Protecció Civil s'ha informat que s'han ampliat els municipis en risc extrem d'incendi, un total de 45 de 9 comarques. En nivell 4, allà es prohibeix l'accés al medi natural. Què és el que recomanen a la població, que hauríem de tenir present?
3: Sí, doncs fer cas a les indicacions que es donen aquestes agent rural amb aquest pla alfa, amb aquest control d'accessos, fer la feina fàcil aquí, controlar aquests accessos, és a dir, que ningú hi accedeixi, com també doncs, reduir tota aquella activitat que pugui ser doncs, demorable per poder doncs, evitar qualsevol risc, tant per incendi com també per posar en risc les persones en el medi natural.
0: Respecte a l'onada de calor que s'ha tornat a engegar, aquesta segona onada que estem visquent des d'ahir mateix i almenys fins a dimecres, com pot influir en els incendis aquesta onada de calor els pròxims dies?
3: Sí, bueno, com un dels pitjors amics que tenim els bombers i la vegetació i el país és la temperatura i les baixes humitats, i aquests dies doncs, aquests dos factors seran el dia a dia i per tant hem de deixar passar doncs, aquests dies de la millor manera, perquè evidentment doncs, és una situació acompanyat també d'aquells dies que on te faci vent fort, que aquests dies doncs, no serà així, però tindrem aquests dos factors que són la temperatura i les baixes humitats que fan que els nostres boscos siguin un polvorí.
0: Bé, doncs aquestes són les paraules de Jordi Martín, cap d'emergències de bombers de l'àrea de Girona. Senyor Martín, gràcies.
3: Vinga, vosaltres.
0: Adéu, bona tarda.

0: Bé, ha arrencat la tercera etapa del Tour de França, la primera gran jornada de muntanya de la cursa que marca el pas de Catalunya cap als Pirineus francesos.
1: Sí, una etapa que ha començat aquest migdia des de Granollers i que acabarà a les Angles a França. Els corredors, atenció, afronten 195,9 quilòmetres i prop de 3.850 metres de desnivell positiu, un recorregut que pot començar a marcar diferències entre els aspirants a la classificació general.
0: I seguint el tour està el nostre company d'esports de Ràdio 4, coordinador també d'esports, Jorge Agüero, bona tarda. Jorge, hola. A veure si ens sent el Jorge, sabem que està allà, seguint fil per randa l'esdevenir del Tour de França, que com bé saben va començar des de Barcelona, aquest gran départ, i ara està doncs, ja disputant-se la tercera etapa d'aquest Tour de França.
1: A mi em fa patir el Jorge, perquè ha d'estar passant una calor.
0: Josep Capel, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
0: Dius que passa calor o què?
2: Sí, sí, bueno, el que passa és que el Tour porta una feinada de por,
1: Sí,
2: ha passat a Barcelona, a les Angles, crec que acaba avui, sí. Tot i hi havia incendis per la zona, no era fàcil accedir per la zona, de fet crec que van modificar horari o part de l'etapa. Clar, no està exempt d'un recorregut com el Tour de França d'aquest tipus d'incidència, no?
0: Però
2: sí, sí, és el canvi. Surt avui ja de Catalunya, després de 3 dies, i ja se'n va cap a França.
0: És de les etapes més decisives?
2: Bueno, a veure, el pas que al final, fixa-t'hi, totes les etapes tenen el seu què. Jo crec que no tant, però, per exemple, ahir vam veure una etapa molt bonica, on podia haver guanyat a Pogacar, i després va deixar guanyar el seu company d'equip, amb la qual cosa ja el té guanyat per la resta del Tour de França, un dels homes que l'ha d'acompanyar durant tot el recorregut, sobretot a les etapes de muntanya. Bueno, al final no se sap mai en una cursa de 3 setmanes quina etapa pot marcar, però en principi no és una de les que més pot marcar, hi ha d'altres, sobretot estem a l'inici. Ara, si tens un mal dia, sí que guanyar-la no, però perdre-la, a la que tens un mal dia la pots perdre,
0: Ja. Sí. Bé, doncs estem molt pendents d'aquest Tour de França, però també estem en ple mundial, ni més ni menys. Avui a les 10, partit de vuitens de final entre Espanya i Portugal.
1: Luis de la Fuente ja ha dit que el duel ibèric és com una final pel que significa, i Cristiano Ronaldo, per la seva banda, ha assegurat en declaracions a Ràdio Televisió Espanyola que hagués preferit creuar-se amb Espanya més endavant en aquest Mundial, i no pas ara. Capel.
2: A veure, per mi és l'eliminatòria o el partit de vuitens més important, aquest Espanya-Portugal. Hi ha hagut duels molt importants, però que dues de les favorites s'enfrontin en uns vuitens de final arriba potser massa d'hora. Fixa-t'hi que si passa Espanya, o el que passi, jo crec que tindran més accessible el partit de quarts que no passa aquest de vuitens de final, perquè s'enfrontarien presumiblement a Estats Units o Bèlgica, que són un altre nivell. Són un altre nivell. Són molt potents, però és un altre nivell. Un escalafó per sota. Però, clar, són dues de les grans favorites, Portugal i Espanya, juntament amb França, amb Anglaterra, amb Argentina, segurament les més favorites. Per tant, ja tenim el primer gran partit del Mundial amb dues de les favorites, ja el tenim directament aquí. Per tant, és partidàs. Amb dues seleccions amb estils molt similars, en Eurocopes i Mundials, normalment a Espanya s'ha endut, diguéssim, el gat a l'aigua, però, per exemple, a la Lliga de les Nacions, el darrer cop que es van enfrontar va guanyar Portugal.
1: Sí.
2: Dues seleccions que tenen sobretot el seu potencial al mig del camp, més que les davanteres o les defenses. Per tant, diguéssim, amb una fisonomia bastant similar. Pot ser un molt bon partit i sobretot impredecible.
0: Mira,
2: qui pot guanyar avui.
0: Efectivament, d'aquells partits que no ens podem perdre. De seguida en parlarem, però podem ja connectar amb el coordinador d'Esports de Ràdio 4, amb Jorge Agüero. Jorge, bona tarda.
3: Què tal, Samantha?
0: Ara
3: molt bona
0: sí.
3: tarda des de França.
0: Ara sí,
3: ara sí.
0: Sentim.
3: És que estem en meitat als Pirineus Orientals. Estem a més de 2.000 metres d'altura a una estació d'esquí, a l'estació d'esquí de les Angles, que és on avui acaba aquesta tercera etapa del Tour de França, que, com ja sabeu, va sortir doncs, fa una estona al migdia de Granollers, encara a casa nostra, en sol català, però que doncs, arriba ara a casa seva, a França. Ho farà, doncs calculem que d'aquí més o menys a uns 45-50 minuts, perquè encara queden 32 quilòmetres. Veiem en pantalla doncs, els ciclistes de l'equip UAE tirant del gran grup del pilot, però la notícia sobretot són els de l'escapada amb dos francesos, Baudin de l'Education First i Prudhomme del Decathlon. També ha estat ficat fins fa una estona en aquesta aquesta escapada un espanyol, el corredor del Movistar, Raúl García Pierna, que ara ja amb la passada dels quilòmetres doncs s'ha despenjat una miqueta. Així que veurem com és el final d'etapa aquí a Les Angles. No haurien de produir-se grandíssimes diferències en la general, però sí que és veritat que no s'espera tampoc doncs una arribada massiva, doncs, per tant, sí, algun corredor, especialment els grans favorits dels que tothom està pendent, ja sabeu, Tadej Pogacar i el maillot groc Jonas Vingegaard, doncs lluitaran tots dos per esgarrapar-se alguns segons, com dic, 31 quilòmetres, 800 metres per l'arribada a línia de meta. Comença també el gran grup ara a tractar de coronar l'últim port, el port de tercera categoria, ja amb el qual doncs faran aquest últim pas abans d'arribar a Les Angles, i com dic, amb dos fugits, amb dos escapats del grup general, el francès Bodan i el francès Prudhomme, esperem encara aquí en línia de meta.
0: Bé, Jorge Agüero, gràcies, una abraçada.
3: Fins ara.
0: Adéu, bona tarda. Bé, reprenem el Mundial. Tenim també David Riol, company d'Esports de Televisió Espanyola. Molt bona tarda, David.
4: Hola, què tal? Molt bona tarda.
0: Jordi Ferrer, bona tarda. Benvingut a la tertúlia.
5: Què tal? Bona tarda, Samantha.
0: Hola, molt bona tarda. Deien aquí que això fa aroma de final, aquest Espanya-Portugal. Jordi, tu com ho veus?
5: Doncs la veritat que serà... Jo crec que són un dels clars favorits, els dos... I la veritat que el que avui passi, jo crec que és un fair candidat, com a mínim a estar a la final. Jo crec que serà un partit molt igualat i crec que per això té millor equip Espanya que Portugal.
0: Sí, Tu confies en la selecció espanyola?
5: Bueno, penseu que és el nucli de l'equip del Barça, més algun arreglo més, no? I la veritat que és un tros de plantilla. L'altre dia ja van començar a jugar millor enmig del camp. Jo crec que és un fair candidat.
0: Sí? Ai.
5: Hola?
0: Estàs aquí, Jordi? Bé, correcte. Sí. Sí. David, tu què en penses?
6: Bueno, jo crec que són... Òbviament és un partit que s'hauria de produir en una fase més avançada del campionat, però el fet que Portugal passés com a segona de grup fa que es doni abans. Òbviament, totes dues seleccions eren una de les segurament 4 o 5 favorites abans de començar el Mundial. És veritat que totes dues han deixat certs dubtes en aquest inici de competició. Potser Espanya ha acabat esvaint més aquests dubtes, assetjant-se en un partit contundent, també s'ha de dir, contra un rival força fluix, com era Àustria, i Portugal encara arrossega una miqueta aquests dubtes, sobretot en un mig del camp que per noms hauria de ser el millor de la competició, pràcticament, junt amb el d'Espanya, i que no acaba de rutllar. Sembla que Bob Martínez no acaba de trobar l'encaix. És veritat que probablement aquesta Portugal juga diferent al que juguen aquests migcampistes en els seus clubs d'origen, i llavors no està acabant de trobar aquest funcionament, però en qualsevol cas és una selecció que per noms és candidata, sens dubte, al títol, i el partit d'avui és un partidàs amb totes les lletres.
0: Bé, i tenim notícia, Josep, respecte al Bèlgica-Estats Units.
2: Mira, acabem de conèixer ara mateix comunicat de la Federació Belga que impugnen el partit contra Estats Units abans que es pugui celebrar. Això ja és habitual, si tu has d'impugnar, de fer-ho abans que celebri el partit. Tots sabem el cas, incomprensiblement la FIFA li ha aixecat el càstig al davanter dels Estats Units, a Balogun. A més, després vam saber, després de conversa amb Donald Trump, que a través de la xarxa es va agrair que li traguessin la vermella, amb un fet que no podíem dir que no hagi passat mai, però que és una cosa molt, molt, molt, inèdita, molt rara, no? I que molt excepcionalment, una vegada Garrincha ara fa com 50 anys, vull dir que molt excepcionalment...
0: Coses que no pensàvem que passarien avui
2: dia. No, clar, és... Bueno, cada cop, diguéssim, ens sorprèn més veient com funciona la FIFA, Donald Trump i companyia. El tema és tant que li van treure la sanció d'un partit. Quan tu veus una targeta vermella, doncs directament et queda un partit de sanció, i li han tret aquest partit i, per tant, podrà jugar avui contra Bèlgica. Segons informa demana la Federació Belga. Han estat demanant explicacions a la FIFA del per què i han anat, diguéssim, renegant tot el que ells li anaven sol·licitant, i per tot plegat i per no tenir informació del per què han actuat, es veuen amb l'obligació, han dit, de recórrer aquest partit. Per tant, l'impugnen abans de celebrar-ho. Bueno, doncs que depèn de quan... També et dic que no aconseguiran res. Coneixen com funciona la FIFA? No, ja tot puc avançar. No aconseguiran res, a no ser que vulguin continuar a portar-ho això a la justícia ordinària, etc. Si al final acaba jugant el davanter, perdó, d'Estats Units, però un, el partit, i Bèlgica impugna, ja et dic jo que la FIFA anirà dient que això no va enlloc, i per tant ho porten a la justícia ordinària o no aconseguiran res. Clar, t'ho imagina't ara que al final acaba jugant i que marca un gol, etc. Clar, és que el pollastre és descomunal. Jo crec que és incomprensible la decisió que han pres. O sigui, és que és absolutament incomprensible. O sigui, que li tregui una el partit de sanció que ha de complir per una altra... Jo crec que ni el propi jugador es deu creure que pugui jugar un partit de vuitens de final del Mundial.
0: És que ho va demanar Donald Trump. Ho va demanar Donald Trump en persona.
2: A més a més, bueno, recordem que el propi president de la FIFA, la Fano Real, li va donar un premi a Donald Trump, etc. Però és que és una cosa descomunal. I a més ha rebut les crítiques de la pròpia UEFA, que és l'altre gran organisme del futbol, de l'expresident de la FIFA. Clar, és que no ho entén ningú.
0: Yeah.
2: Dels entrenadors, etc. O sigui, és absolutament incomprensible. I clar, i el pollastre, ja estem envoltats de polèmica. Ja et dic, si al final juga, és que acabi marcant o no, si al final acaba jugant, per mi és absolutament incomprensible. Hauríem de tirar endavant aquesta decisió.
0: El procediment que s'obre ara és Bèlgica impugna aquest partit. Entenc que la FIFA ha de respondre.
2: El que fan és dir, impugnarem el partit, perquè fins ara tota la documentació que nosaltres hem anat demanant, perquè vosaltres justifiqueu el perquè d'aquesta decisió, etc., no us heu donat explicacions, simplement les heu anat rebutjant, dient no a lugar, i no tenim explicacions, doncs impugnem el partit.
0: Per tant,
2: impugnat abans de jugar-lo.
0: I la FIFA ha de donar resposta a aquesta impugnació?
2: El que no pot fer Bèlgica és dir, Bèlgica al final acabarà jugant el partit, tot i que l'hagi impugnat. És a dir, és allò de dir, bueno, jo de moment l'impugno, juguem, si al final guanya Bèlgica, doncs això no acabarà no res, per tant no passarà res. Si al final acaba guanyant els Estats Units, tot això continuarà endavant, perquè el Mundial continuarà i quedarà allà aquella impugnació, i anem a veure si al final Bèlgica, si és que la FIFA no li dona la raó, que ja et dic jo, no li donarà, doncs no acaba els tribunals.
5: Però quin sentit...
0: Ho digues, Jordi, sí.
5: Quin sentit té que l'indultin al jugador? Quin és el motiu? Que el senyor Trump ha trucat? Perquè, ja dic, des de Garrincha, que ho heu comentat, no ha hagut mai cap indult. Fa 50 anys...
2: En un Mundial no, sí que en una fase classificatòria, que per exemple Cristiano Ronaldo, que tenia una sanció de 2 o 3 partits, al final li van treure perquè pogués jugar una eliminatòria, però el que és en un Mundial, des de Garrincha de fa, el que diem, fa 50 o 60 anys, no havia passat res igual. És que no donen explicacions, no diuen el per què, no diuen per...
5: O sigui, no... El reglament és molt clar, o sigui, és que tampoc no entenc amb què es basa la FIFA, doncs segurament que el seu amic Infantino i Trump ho han pactat sense cap més motiu que la seva amistat personal. O sigui, que la FIFA és el que és, no ho descobrirem ara. Que és un niu de corrupció, no ho descobrirem ara. Però jo crec que això ja és el súmum de qualsevol decisió.
0: Clar, és l'arbitrarietat.
2: Mira, estic llegint literalment la part final del comunicat de la Federació Belga, que és que estic una mica improvisant perquè acaba d'arribar. Diu, cambra aclarir que fins al moment la Federació Belga segueix sense rebre cap decisió ni explicació per part de la FIFA sobre aquest assumpte, sobre aquest fet. Per consegüent, no li queda més remei que impugnar l'elegibilitat del jugador pel proper partit, independentment del resultat esportiu en aquest partit. La Federació està profundament preocupada pel curs dels aconteixements i seguirà lluitant a les properes hores, dies i mesos. Això et deia jo que segurament, segons com acabi, això continuarà endavant.
0: Té tela la cosa, perquè estic pensant...
2: Defensar els principis fonamentals de l'ètica, la competència lleial i els interessos del futbol en el seu conjunt.
0: Estic pensant en la traducció política d'això, perquè el bressol de la Unió Europea enfrontant-se als Estats Units de Donald Trump.
5: No, però és que és un tema polític 100%. O sigui, que havien de posar l'informe que lo indultamos perquè no es da la gana, perquè un altre motiu... Jo crec que no hi ha, vale? Amb la qual aquí hi ha un tema polític del senyor Infantino, que ja sabem qui és, vale? I ja està, i que a Estats Units l'han de fer arribar com a mínim en una posició de la semifinal o així, per l'article 33 i no hi ha cap altre motiu. I clar, se'ls fa molt difícil explicar el per què. Perquè dir, perquè no els da la gana, segurament no ho poden posar en un paper, però l'efecte és aquest.
2: Ja. No, és que no té cap mena de sentit, a més, la jugada d'Esclar i Meridiana. No és allò de dir, no, és que entra la entren per fer justícia, que tot i així, això hauria de portar uns temps a través d'uns comitès a l'hora de que tu pots recórrer una... És que, a més, la vermella és clara, és que... Ja. És que n'hi ha retornat les imatges, la vermella és claríssima. Trepitja el turmell, sigui voler o sense voler, trepitja el turmell del contrari. Per tant, és una vermella claríssima.
6: La FIFA no li ha tret la vermella a Balogun.
2: No, el que li treu és la sanció d'un partit.
6: És que això és lo vergonyós.
5: No anul·la la targeta vermella. Amb la qual si hi ha targeta vermella, de facto, n'hi ha expulsió. O sigui, i la vermella no li han anul·lat.
2: És que... Hi ha una cosa pitjor, i és què poden dir la resta d'equips, els quals han tingut expulsat clar, i el seu jugador clar. Ha hagut de complir. És a dir, és que no només Bèlgica pot ara mateix impugnar. És que jo sóc un dels equips que m'han expulsat un jugador i han hagut de complir un partit de sanció... I jo també impugno.
6: Clar. És que la competició queda adulterada.
2: Adulterada totalment.
0: Yeah. I la imatge del Mundial?
2: Això crec que li preocupa realment a Trump o al propi president de la FIFA, Infantino. És que, o sigui, li és absolutament igual.
6: Al final
2: han fet i desfet sempre el que han volgut.
6: Jo estic segur que hi haurà algun tribunal a la llarga que a Bèlgica li donarà la raó, òbviament. Bueno, a Bèlgica...
2: Vale, sí,
6: i què
2: faran ja?
6: Res. Ja no podem fer res. El problema és que es juga aquest partit demà i el següent partit de la següent fase és en 3 dies. En el marge que hi ha, la FIFA rentarà les mans, el tribunal de torn no podrà demanar cap cautelar perquè la FIFA també pressionarà pel mig. No passarà res.
2: És molt fàcil i podem dir ja com acabarà això. Si al final acaba guanyant els Estats Units, perquè si guanya Bèlgica, doncs tot això segurament, no sé si continuarà endavant o no, segurament hi haurà pressions per part de la FIFA perquè no tiren endavant, però si al final guanya els Estats Units i Bèlgica decideix tirar cap endavant, que jo no poso en dubte, primer, el que seran les pressions que rebrà per part de la FIFA perquè no ho portin a tribunals. Del món del futbol sempre ha estat partidari de resoldre tots els temes dintre del món del futbol i no pas en tribunals, tot i que hi ha hagut excepcions, com per exemple la llei Bosman, no? Que al final va acabar després de molts anys, però no són gaire partidaris de portar-ho a la justícia ordinària, i tot aquell que ha volgut portar alguna cosa a la justícia ordinària, diguéssim que, bueno...
5: Heu vist quin àrbit han posat pel partit?
2: Sí, bueno, el mateix de l'Espanya-Uruguai, no? Crec que era.
5: Exacte.
2: Vale, és a dir, un tio que és quasi impossible fer-ho pitjor. Ah, és un niu de corrupció. O sigui, tot comença... Anem a recordar que el millor àrbitre africà que anava a xiular aquest Mundial no pot xiular el Mundial perquè resulta que els Estats Units no pot entrar. I la FIFA, en comptes de dir i obligar els Estats Units de dir no, nosaltres us vam donar un Mundial, però evidentment el nostre millor àrbitre africà evidentment entrarà a xiular. No, ho va permetre i a canvi li va dir no et preocupis, que et donarem per xiular, no sé si li dona la final de la Supercopa d'Europa, és a dir, com de dir, no et preocupis, això ho resolem entre nosaltres, no cal que vinguis, però guanyaràs econòmicament perquè et donarem la final de la Supercopa d'Europa i tal, i no sé què, i vinga, va, tapem la merda sota la catifa i tapem. No, és que ja directament els equips o els àrbitres haurien d'haver dit no xiulem. Si un dels nostres no pot xiular al Mundial perquè no pot entrar als Estats Units, tio, simplement és perquè és d'un país concret, no és perquè tingui...
0: Per les lleis anti-immigració.
2: Correcte, hi ha hagut jugadors que no poden entrar o al Canadà o als Estats Units o a Mèxic perquè tenen causes pendents amb la justícia. Això és un altre tema.
5: Això és un tema
2: de tradició de no poder entrar allà i no ha pogut xiular. Els àrbitres ho han permès i, a canvi, li han donat un premi de xiular a la final de la Supercopa. Aquí no passa res. Per això dic és que ja ha començat amb aquest trilerisme i continuar amb aquest tema de la vermella, bueno, de la sanció que li treuen. És que està sent un Mundial on més clarament es veu que tot això és un politiqueo i una corrupció tremenda.
6: El tema també és que ens hem anat tragant més...
0: Un moment, Jordi.
5: Quina final de la Supercopa d'Europa l'ha pitat mai un àrbitre africà? Cap. O sigui, que és un escàndol tot plegat. I que tant que es parlava de la Superliga i de la FIFA i de la UEFA, dels estaments que manen del Comitè Olímpic, home, si hi ha algú corrupte en aquest món, és la FIFA i la UEFA.
0: Bé, David...
5: Si hi ha algú corrupte, i això ja crec que és el top, jo no tinc cap dubte que passarà als Estats Units, perquè ja ho faran perquè passi, i el de Bèlgica quedarà... Pues com queda en qualsevol cosa que fas contra la FIFA o la UEFA.
0: Jordi, deixa'm sentir també el David, sisplau. Deixem-lo parlar també, el David.
6: No, deia que ens hem tragat tants gripaus ja des del món del futbol, vaja, en general. El Mundial a Qatar va ser també una vergonya i es va celebrar i tothom pensava que hi hauria alguna manera d'aturar-ho i no, i es va fer i es va acabar i no va passar res. El Mundial anterior a Rússia, tres quarts del mateix. Al final són coses que passen per sobre. És flagrant que és una injustícia, però el futbol és tan gran i la memòria és tan curta que tot acaba passant i aquí ningú se'n recordarà de res i endavant, i a seguir.
2: Però el que jo dic és que en part de tot això és el propi estament arbitral, per exemple, en aquest cas que comentàvem, o els jugadors, o els entrenadors, o els equips, és a dir, al final acabes
0: sí, permetent tothom, coses... Tothom
2: és que
0: tothom
2: ha de plantar. O sigui, és com portem FIFA, anys i anys i anys dient-lo del tema dels calendaris, etc. Però al final tenen sindicats i no van més enllà. O sigui, s'haurien de plantar. Si els àrbitres el primer dia es planten i diuen no xiulem, no xiulem, si un dels nostres companys no pot entrar per això... No xiulem, i sense àrbitres no hi ha futbol. Per tant, al final, s'ho van empassant tot. És com ara, no senyor, totes les seleccions que han tingut expulsats han de dir no senyor, això no es pot permetre, no juguem. I ja veuràs tu que en el moment que digui no xiulem, ja pot dir trama el que vulgui. No s'hi juga, aquest jugador clar. No juga.
0: David, què volies dir?
6: No, res, això, que al final també les federacions... estan ficades moltes a la FIFA els presidents de torn, dins dels àrbitres també hi ha gent ficada a la FIFA, llavors enfrontar-te, és a dir, petits enfrontaments com aquest comunicat de Bèlgica, no, impugnarem el partit, entren dins de la lògica perquè és el que ha de fer Bèlgica, però tant com no, per exemple, no salta al camp, no sé si s'atreveixen per això, perquè al final el president de la Federació Espanyola està ficat a la UEFA depèn de la FIFA, és a dir, aquí tothom està agafat de peus i mans o signa aquest pastís podrit que és tot això i llavors pues, hi ha barreres que no es volen creuar.
2: Pues han perdut la dignitat.
6: Crec... Sí, no, va, això està claríssim.
5: Jo coneixem Bèlgica i com actuen els belgues a la política. A mi no em sobtaria del tot que no sortissin al camp, avui. O sigui, jo crec que Bèlgica històricament no és un país que accepti les coses perquè sí, i crec que aquesta és tan bèstia que jo dubto molt que surtin al camp.
6: Però Bèlgica sap que si no surt al camp se'ls expulsa del Mundial i ja està.
2: Jo crec que el que faran serà jugar, mira, a veure si guanyen, i si perden, el que sí que és continuar, jo sí que crec que Bèlgica continuarà endavant i això ho pot portar als tribunals. Però clar, si d'aquí 2, 3, 4 o 5 anys els hi porten la raó, l'únic que faran, i això a la FIFA li és igual, perquè estan forrats, serà un... perquè ja no podran tirar enrere, evidentment, econòmicament, se'ls hi compensarà d'alguna manera, econòmicament, i ja veus tu, econòmicament, ja que et pugui donar la FIFA 5, 10 o 15 milions d'euros, que per ells no és absolutament res.
0: Us està semblant el Mundial de les sorpreses? I ara ja estic pensant en les seleccions. Brasil ha perdut 2-1 contra Noruega. Què creieu?
2: A veure, clar, és que si tu mires pels mundials que tenen aquestes seleccions, Brasil, la que més en té, Alemanya, que en té 4, és a dir, tu vas mirant, ja Itàlia fins i tot ni es va classificar, podries dir, sí, però per mi no. És a dir, només podem mirar la porra, i no només la meva, la de la gran majoria, la gent no hi confiava que Brasil passés més de vuitens o quarts de final perquè no està bé, tot i tenia davant portant Ancelotti, però, bueno, diguéssim, és un desgavell total i absolut. Alemanya porta anys que no fa res, per tant, ningú esperava molta cosa d'Alemanya. Països Baixos també venia amb comanda d'entrenador, de seleccionador, sense fer grans coses, i, per tant, diguéssim, la resta de les que han anat caient... França està passant. Sí que és veritat que alguna d'elles, per mi sí que demostra que la classe mitjana, fins i tot el que hauria de ser classe baixa de seleccions, cada cop puja més al nivell i complica més la vida a les grans favorites, això sí. I en aquest Mundial s'està veient amb Cabo Verde i amb d'altres seleccions, ostres tu, que estan posant en problemes i de quina manera les grans seleccions. Però al final França ha passat, Espanya o Portugal passarà, en Argentina tot i les dificultats ha passat, Anglaterra tot i les dificultats contra Mèxic ha passat, és a dir, les que per mi eren o continuen sent les grans favorites abans de començar el Mundial, amb més o menys dificultat estan passant. I les que jo creia que havien de tenir problemes, no jo, sinó la gent ho estava veient, les grans favorites però que porten anys sense fer res, estan patint i estan eliminades. És lògic.
0: David, què penses?
5: Creieu-li el nom a Brasil?
0: Jordi, deixa'm parlar el David, sisplau. Vinga amb tu.
6: Anava a dir, o sigui, jo, per exemple, Alemanya i Brasil sí que pensava que podien arribar més endavant, perquè al final... tot i tampoc ser seleccions que vinguessin jugant molt bé per noms, tenien capacitat d'avançar. Jo sí que m'està semblant el Mundial, potser on hi ha un nivell més baix de les grans favorites en general. És a dir, més enllà de França, i que al final França està tirant endavant per aquest atac meravellós que té amb quatre jugadors que seran top 10 de la pilota d'or, no hi ha grans seleccions que estiguin jugant especialment bé. Espanya t'ha donat aquest partit de setzents que més o menys, però Portugal ve malament, Anglaterra ahir pateix una barbaritat i passa de rasquis, Alemanya i Brasil decepcions, Països Baixos també decepcions, és a dir, tinc la sensació que en altres mundials les 5-6 favorites dominaven, podien patir algun partit, òbviament sempre es pateixen algun partit del Mundial, però mostraven més solvència i hi ha moltes seleccions que per nom i que per plantilla haurien d'estar per sobre i no ho estan demostrant, jo crec, en part pel seu baix nivell i també per el que deia el Josep, de que hi ha moltes, al final està passant que el futbol s'està professionalitzant moltíssim i cada cop més seleccions de mitja taula o de taula baixa fent bé les coses i amb un parell de jugadors bons són capaços de competir contra qualsevol.
0: Jordi.
5: Traieu-li el nom a Brasil i poseu-li, no sé, Absurdistan i mireu l'alineació i veureu si té nivell per passar més enllà d'on ha passat. Ni Ancelotti, jo crec que al final tens els jugadors que tens i només per noms, jo crec que no té noms per
6: home,
5: passar.
6: Si jo crec que els hi falta un mig del camp, és a dir, al mig del camp està clar que els hi falta un jugador que els hi mogui, però si anem línia per línia, Alisson Becker és un dels millors porters del món, els centrals són Marquinhos i Gabriel Magalhães, dos dels millors centrals del món, Casemiro ve de baixada però és un mig centre com la Copa d'un Pi, Bruno Guimarães el mateix, i Amunt és veritat que jo crec que els hi ha faltat i s'ha notat molt la lesió de Rafinha en els últims partits, però Vinícius, o sigui, tenen jugadors molt diferencials, com a mínim en comparació amb Noruega, eh? Després no ho sé, per arribar a guanyar el Mundial o no.
5: Bueno,
6: però
5: Noruega, jo crec que la davantera de Noruega està al mateix nivell que la de Brasil, però és que té un mig del camp que aguanta Brasil, el mig del camp, jo crec que encara podríem jugar nosaltres.
6: Els hi falta una peça, sobretot, que els hi mogui l'equip, i és el que s'ha notat i el que els ha acabat passant factura.
5: I és exactament...
2: I mira, Ancelotti al final ha fet amb la selecció el que solia fer amb els seus equips. És allò de fes lo lògic i toca lo menys possible. Deixa clar... I bueno, per mi ha estat un error emportar-se a Neymar amb 33, que és ja un exjugador de futbol. O sigui, ahir veure'l sobre el terreny de joc era, feia llàstima. O sigui, el que ha estat Neymar, que no és tan gran, no té... Estem veient a Messi amb 39 o Cristiano Ronaldo amb 41, a quin nivell estan, veus Neymar amb 33 o 34 i està a un nivell baixíssim. I jo no sé per quin cap se li ocorreix portar Neymar al Mundial, deixant-se jugadors com João Pedro o d'altres jugadors fora. Sí. I després veus Casemiro, amb tot el meu respecte, estic amb tu, que ha estat un dels millors mitjentres, però home, ja no és que estigui lent, és que ja, correcte, és que va caminant. És a dir, un jugador de mig centre no pot anar caminant. Per això dic jo que la gestió que ha tingut Ancelotti, de fet, des del Brasil ja estan demanant que fitxin a Guardiola o qualsevol altre, perquè Ancelotti porta pocs mesos, porta un any, com aquí que diu, dirigint al Brasil, i ja se l'estan carregant, perquè per allà el futbol al Brasil és com una religió. Per tant, ja estan en un any, s'estan carregant Ancelotti i estan demanant un altre seleccionador, i no m'estranya, perquè no juguen absolutament a res. A res, poc reconeixible, per això et digo que per mi no ha estat una sorpresa, perquè ha estat tot el que hem estat vivint durant un any.
0: David.
6: No, deia que al final Casemiro, a mi el nivell no em va semblar tan baix, simplement que és un jugador que sempre ha fet una feina molt concreta i que sempre ha necessitat al costat jugadors creatius als quals ell fer la feina bruta per entendre'ns i donar-los la pilota perquè siguin els que creïn, quan tenia Kroos al costat, quan tenia Modric, i al seu costat ha tingut un Bruno Guimarães del que jo crec que tothom esperava una miqueta més i que realment ha estat una gran decepció. A part de Bruno Guimarães segueix sent un mig centre bastant físic, no hi havia una peça, un mitja punta desequilibrant o per fer l'última passada. Jo crec que per això dic que Rafinha s'ha notat molt, perquè sí que podia assumir una miqueta aquest rol sense ser un migcampista com a tal, però sí que en aquesta zona de mitja punta donar el punt d'associar-se amb la resta de davanters. Òbviament, l'actuació a Brasil és molt decepcionant i caure davant una Noruega que mai havia passat d'aquesta ronda, que a més venia d'estar quasi 30 anys sense participar en un Mundial, doncs la veritat és que, òbviament...
0: Deixem... Vols dir alguna cosa, Jordi?
5: Sí, jo crec que n'hi ha una altra selecció que patirà molt, també pel mig del camp, que és França, i més ara amb la lesió de Tchouaméni, que té una davantera que per mi és la millor de tot el Mundial, però que té uns problemes al mig del camp d'un parell de nassos, o sigui, jugant defenses i davanters, i això amb el futbol d'avui el dia és molt complicat. Jo crec que França és una altra de les que la podem veure patir, i tot, i que té un tros de plantilla de nassos, perquè Barcolà, Doué, Benzema, quin és millor de tots, no? Però al mig del camp, ostres, jo crec que va molt just.
0: Ja.
6: Bé, contra Paraguai es va notar molt que si un equip és capaç de tancar-se bé, França pateix perquè té molta gent desequilibrant, però li costa a algú que agafi la responsabilitat, la clau de l'equip, per moure-la. És una mica rabiot, però és un jugador que, òbviament, queda molt lluny d'altres grans migcampistes com pot tenir Espanya o Portugal, i ho basa tot, òbviament, el desequilibri individual. L'altre dia, doncs, una acció individual de duels i provoca un penal que els acaba donant el gol que suposa la classificació. Bé, també tenen això, tenen aquesta carta.
2: Quanta gent sense memòria, Jordi, més un culer com tu. Quantes Copes d'Europa no ha guanyat el Madrid amb un porter i un davanter? No, jo el que dic és que França no necessita, França no és de mig del camp, té la millor defensa del món, amb els dos centrals, els laterals són més justets, però amb els dos centrals que té, que és una barbaritat, i té la millor davantera amb molta diferència respecte a la resta, no necessita mig del camp, pilotades endavant, i ja l'enganxaran Mbappé, Barcola, Olise, Doué, qui vulguin, ja està, no necessita mig del camp. Ara juga una castanya, però no necessita mig del camp.
5: Jo crec que el Mundial, que no li deixaran espais, que els equips se li tancaran, que no el deixaran jugar al contracop, és el que li va passar en Paraguai, que tot la potència de Paraguai, mireu el que va patir. Sort de la jugada del Doué, individual, totalment, però de les jugades col·lectives no va tindre ocasions. I jo crec que el Mundial patirà. I cert és que el Madrid ha jugat sense mig del camp i no sé quantes Champions ha guanyat, però jo crec que la Champions és diferent al Mundial, no? Que són dos partits, anada, tornada, contraatac, i aquí no sé si li donen l'oportunitat. I per mi, la davantera de França, te diria que és la millor del món, amb molta diferència. És que Olise, Doué, Barcolà, Benzema, dic, Mbappé, hòstia, quin és millor de tots, no? O sigui, quin tros de davantera. Ara, si Rabiot és el que ha de crear el joc, doncs crec que tenen un problema.
0: Bé, deixem el Mundial enrere, parlem del mercat d'estiu. Què en sabeu del mercat d'estiu del Futbol Club Barcelona?
2: De moment, Josep, tot molt aturadet.
0: Aturadet,
2: vull dir que no surten notícies, perquè, evidentment, treta la de Gordon, que ja va ser el fitxatge abans de començar el Mundial, ja ho tenia mig tancat i van tancar rapidíssimament, i crec que va ser una bona decisió, perquè per qualsevol cosa, o sigui, tenien clar que és el que havien de fitxar, que era Gordon, i el van fitxar ràpid, o sigui, no el van fitxar perquè l'havien vist en quatre highlights. De fet, el Newcastle ja s'havia enfrontat diverses vegades al Barça, ja portaven temps veient-lo, i crec que va ser una bona decisió, perquè va començar malament el Mundial, però els dos últims partits ha estat decisiu, i mirant els preus que s'estan pagant ara mateix per qualsevol mitjania, crec que fins i tot ho va ser a bon preu, tot i que el temps dirà si sí o si no. I la resta del mercat doncs està una mica aturat respecte al Barça, tot condicionat a la figura del davanter centre, perquè clar, depenent del que tu paguis per un davanter centre, que ho has de fitxar sí o sí amb la marxa Lewandowski, et condicionarà la resta de possibles fitxatges. Per tant, jo crec que si hi ha alguna cosa que ha de sortir abans seran sortides, com les de Ter Stegen, o que ajudaran molt per fer el fair play financer, o la de Roni Bardaggi, o Caçador, etc, que no pas incorporacions, perquè tot va condicionat a la figura del davanter centre, que és la més complicada, perquè serà un...
0: Nois, i el col·laborat Julián Álvarez, en quin punt
2: aquí,
0: està?
6: Fins l'últim dia jo crec que no sabrem res. Sí. No sé si el Barça arribarà a un moment en el que...
2: No s'esperaran, no poden.
6: Clar,
2: no poden, David. Diuen que el límit és en quan acabi el Mundial. El Barça li ha dit a l'Atlético de Madrid i al jugador que si no decideixen algú i sap alguna cosa a la que acabi el Mundial, no poden estar un mes més esperant, perquè és que si no se li van la resta d'opcions. Per tant, hi ha data límit. Ho va dir Laporta la setmana passada, la passada decisió. No va dir la data, però ja us la dic jo, a la que acabi el Mundial o un o dos dies després. És a dir, finals de juliol, com a molt, una mica abans, 20 i pico de juliol, si no tenen resposta, se van a per un altre jugador. No poden esperar.
0: Miquel Oyarzabal?
2: No sé, ja veurem. A veure, no ho sabem. No ho sabem per on anirà, perquè l'objectiu número 1 és Julián. Però si Julián no surt, no s'esperaran el 30 d'agost. Si fos per una figura que dius, bueno, és complementària, o si la fitxo bé i si no la fitxo també, no. Han de fitxar sí o sí un davanter centre. Sí o sí. Per tant, no poden esperar.
6: A mi també em sona a ultimàtum a l'Atlètic de Madrid, i a mi no m'estranyaria gens que, no dic fins a l'últim dia, però que s'allargués un parell de setmanes més. Més que res, perquè el gest que ha fet Julián Álvarez és ja tan determinant que a mi em costa de pensar que l'Atlètic de Madrid et marqui una línia vermella i diguis el 31 de juliol, adeu. Jo crec que això s'estirarà una miqueta més. Estic d'acord amb tu, eh? Segurament el Barça haurà de, en un moment donat, tancar la carpeta i anar a buscar l'alternativa, però a mi pensar que dos dies després del Mundial ja no hi haurà el col·laborat Julián Álvarez em sembla molt optimista, vaja.
0: I tu què en penses,
5: jo,
0: Jordi?
5: Jo crec que el que està desitjant el traspàs precisament és l'Atlètic de Madrid, que està apretant a tope per treure el màxim possible, però el que està clar que l'Atlètic no es pot quedar amb Julián Álvarez. Com tornarà el Julián a jugar al Calderón, bueno, al Wanda? És impossible. Primer, la relació amb el Xolo ja sabem la que és, amb la qual jo estic segur que l'Atlètic està apretant tot el que pot, però són els primers interessats en vendre'l. La relació mai ha estat bona i només li ha faltat el gest. I estic segur que el Barça aguantarà també tot el que pugui per portar-lo. De fet, aquesta info me l'han passat o l'he comentat amb algú que està a l'all d'aquest tema, no? I segurament no poden... Cap dels dos equips pot renunciar a la venda o al fitxatge.
2: Mm-hmm. Veurem. Jo tinc molts dubtes.
5: Jo també.
2: I no sé, la primera vegada de la història que un jugador fa això... I ara que juga tres partits i torna a marcar, sí, l'afició sí. Aquestes coses les perdona i...
6: Jo crec, Josep, que òbviament, si passa, es veuran obligats tots a reconduir la situació i aquí no passa nada, quatre dies de xiulades al Wanda fins que faci dos gols i ja està. Però és que l'escenari està en un punt que Julián sembla que només vol anar al Barça, l'Atlético està obert a vendre, però qualsevol equip que no sigui al Barça, i al Barça l'opció número 1 és Julián. Llavors està encallada la situació, però alhora sembla que l'única sortida possible és que acabi fitxant pel Barça, i en aquest punt bloquejat també a mi em porta a pensar que s'haurà de negociar més i que s'endarrerirà tot. Òbviament el Barça voldria tenir-ho tancat ja, però
5: que passarà com altres noms. És que Julián ho té molt fàcil, eh? Amb no signar amb ningú i esperar, jo crec que l'Atlètic de Madrid ja té clar que no el vol. Amb la qual és una partida de pòquer que qui té l'as, al final no ens oblidem. Es poden posar d'acord l'Atlètic de Madrid amb qui vulgui, amb la Juve, amb l'Arsenal, amb el Manchester, que si Julián no signa, aquí no hi ha tracte. Yeah. Amb la qual cosa, qui té la paella pel mànec al final és Julián, o quedar-se o anar al Barça.
0: I un altre jugador, Frenkie de Jong, està a corda fluixa el seu futur? Com ho veieu?
2: En principi no, perquè és un jugador que li agrada moltíssim a Hansi Flick. Per tant, en principi no crec que hauria de ser una altra cosa, és que tenia una super mega oferta i el Barça digui... Jo crec, veig més dubtes amb Rafinha, però per un tema de necessitat d'ell que no pas del Barça, perquè tant Flick com el Barça estan encantats, eh? L'únic és que, clar, si arriba una oferta d'Aràbia Saudita a ell que li triplica el sou i al Barça li ofereixen entre 80 i 100 milions d'euros, doncs al final és un win-win per tothom. Per tant, jo veig amb més dubtes el futur de Rafinha, que si fos així llavors el Barça hauria de fitxar no només a Julián, sinó dos jugadors, que no passa amb Frenkie de Jong, que jo crec que continuarà a Can Bassi, més després d'haver renovat i haver baixat la fitxa, que era el gran problema que tenia fins fa ben poquet.
0: Jordi, tu què en penses?
5: Home, a mi m'estranyaria molt que traspasséssim el Frenkie. Jo que sí que crec que traspassaran és en Casador, però en Frenkie no ho crec. I respecte a Rafinha, jo crec que ja ha donat el millor que tenia que donar, i si ve una oferta d'Aràbia de 80 milions, jo crec que el Barça li posarà el llacet i el traspassarà. Primer, perquè no li podrà complir amb les expectatives...
0: Acabem, Jordi. 10 segons.
5: D'Aràbia.
0: Bé, que no complirà les expectatives, d'Aràbia. Jordi Ferrer, David Riol, Josep Capel, moltes gràcies als tres.
2: A vosaltres.
0: Per aquesta tertúlia. Arribem a les 5 de la tarda. Notícies, fins ara mateix.
4: Són les 5.

0: que el foc de Sentmenat és viu.
1: Bueno, és un incendi que és actiu, que hi ha molts recursos destinats i que és el que ara sí que fa tema una mica més a veure com evoluciona perquè no agafi importància.
0: Els bombers ara prioritzen el flanc esquerre del foc, que en seria el motor i que llança focus secundaris. Hi ha un centenar d'efectius treballant a la zona amb 27 vehicles terrestres, 3 helicòpters i 4 avions. Els bombers calculen que l'incendi ja afecta unes 30 hectàrees. També estem molt pendents del massís de les Gavarres, on els bombers intenten estabilitzar al màxim el perímetre perquè a aquestes hores de la tarda és quan sorgeixen petites columnes i reproduccions de les flames. Molt pendents de la calor intensa i el vent de marinada que marca l'evolució d'aquest incendi. A hores d'ara, l'objectiu dels bombers és poder donar l'incendi per controlat aquesta nit. Tot i això, reconeixen que encara queden moltes hores de feina. Més d'un centenar d'efectius treballen a la zona ajudats de mitjans terrestres i aeris. És un episodi en aquests moments de simultaneïtat de focs a Catalunya perquè els bombers també treballen en 2 nous incendis a la província de Girona, un de vegetació al costat de la carretera Nacional 2, al pas per Vilademuls, i l'altre a camps agrícoles entre Terrades i Llers. A l'incendi de Vilademuls hi treballen 11 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Aquest foc provoca retencions a l'autopista AP7 entre Vilademuls i Viladasens en direcció a Barcelona. En el cas de Terrades s'ha donat per controlat, tot i que ha afectat una granja plena de palla. La situació dels incendis també és complicada al conjunt d'Espanya. Un foc forestal declarat aquest migdia al terme municipal de Grazalema, a la província de Cádiz, ha obligat a desallotjar l'Hotel Fuerte. A la Junta d'Andalusia ha activat la fase d'emergència en situació operativa 1 davant l'evolució d'aquest foc. Mirem a Castelló, on l'incendi forestal de Soneja continua actiu i ha cremat 181 hectàrees. A la zona hi treballen prop de 300 efectius amb 16 mitjans aeris i un centenar de vehicles. Tot i que el foc està parcialment contingut, encara no està estabilitzat ni controlat. Hi ha 500 persones desallotjades que encara no poden tornar a casa seva. I per acabar aquest repàs dels incendis actuals en aquest moment a Catalunya, al conjunt d'Espanya i també a la Catalunya Nord. El gran incendi forestal ha cremat unes 5.000 hectàrees i ha obligat a evacuar unes 10.000 persones de 26 municipis del massís dels Aspres. Un miler de bombers amb 200 vehicles treballen sobre el terreny i amb la sortida del sol s'hi han sumat una vintena de mitjans aeris. L'últim recompte indica que hi ha 16 persones ferides lleus, entre elles 2 bombers, i una cinquantena de cases han resultat parcialment o totalment calcinades. El govern espanyol ha aprovat al Consell de Política Fiscal i Financera la proposta de fixar un objectiu de dèficit del 0,1% del PIB per les comunitats autònomes entre el 2027 i el 2029, una mesura que ha defensat durant la roda de premsa posterior el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya, així com el sostre de despesa del 4% al 2027. Les comunitats governades pel Partit Popular han rebutjat la proposta en considerar-la poc assumible i el ministre Espanya ha criticat que hagin passat de l'abstenció que estava prevista a la negativa, ja que considera que això va en contra d'una bona inversió en competències.
2: El voto en contra hoy a estos objetivos es un voto en contra a la sanidad, a la dependencia, a la educació i a los servicios sociales que ostentan la competencia las comunidades autónomas.
0: El govern també es mostra disposat a negociar objectius de dèficit diferents segons la situació financera de cada comunitat, i això ha dit la consellera Alicia Romero sobre la negativa dels populars.
3: No, lo que es insolidario es que todos tengamos el mismo objetivo de déficit teniendo en cuenta que las comunidades autónomas partimos de situaciones distintas.
0: I per acabar, ens fixem en la previsió del temps. A Emet, Noelia García, bona tarda.
4: Bona tarda. Avui dilluns comença una setmana de molta calor amb altes temperatures a causa d'una possible onada de calor. Avui s'esperen màximes molt altes, especialment a zones de l'interior, on els termòmetres podran marcar 40 graus. També a zones del litoral es superaran els 36. Avui màximes de 41 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 graus a Barcelona i 33 a Tarragona. És una informació d'AEMET.
0: Això és tot per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4.
6: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia avís al 012.

0: 076 o entra a comitèemergència.org.
1: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
2: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Compromesos amb la bona informació.
2: Ràdio 4.

0: Doncs continuem a l'entrellat, 5 de la tarda i 7 minuts. L'Agus Morales ja ha arribat. Agus, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Samantha, què tal?
0: És el director de la revista 5W, perquè ja saben que a aquestes hores, els dilluns, volem fer una ullada a l'actualitat internacional. I avui hem d'anar cap a l'Iran, cap al funeral d'estat de l'ayatolà Ali Khamenei, que recordem, va ser assassinat en un atac aeri al principi de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran, i ara, després de l'acord de pau, per fi es fa el funeral. Agus, quin simbolisme hi ha darrere d'aquesta posada en escena?
1: Doncs jo crec que, en aquest cas, les exèquies, podem dir, els hi podem dir així, no, amb aquesta paraula, perquè són 7 dies. No? Aquestes cerimònies fúnebres que duren 7 dies, el primer dia, i aquí hi ha el primer simbolisme, era el 4 de juliol.
0: Ja.
1: Que és el dia de l'aniversari dels Estats Units. No? Aquí hi ha el primer missatge de part de l'Iran. Després, evidentment, doncs, aquesta figura d'Ali Khamenei, una figura que des del 79, no?, que era líder suprem del país, semblava insubstituïble, semblava impossible que s'esborrés d'aquesta manera, no? I després d'aquest atac dels Estats Units i d'Israel va morir a finals del febrer, va ser assassinat, i no es va fer el funeral. De fet, al principi van dir que el farien durant la guerra, però no el van fer finalment per seguretat, i ara que s'ha arribat a aquest cor de pau, s'estan fent ara mateix, perquè encara continuen aquestes cerimònies fúnebres. La principal, jo diria, el principal missatge, a més d'aquest detallet del 4 de juliol, en primer lloc és doncs, tancar aquest període bèl·lic d'alguna manera, expressant que l'Iran ha sortit vencedor, però sobretot intentar donar aquesta continuïtat al règim, no? De dir, doncs ara no hi ha Ali Khamenei, però hi ha el seu fill i el règim segueix viu.
2: De fet, un dels fets més destacats és l'absència pública de Mojtaba Khamenei, el fill de l'Alatoyà i nou líder suprem del país, perquè no s'ha deixat veure fins ara.
1: Doncs aquesta, Natària, és la gran pregunta, no? Mojtaba Khamenei, que és el fill d'Ali Khamenei, de fet, no era una figura gaire coneguda a l'Iran, no? Ja quan el van nomenar va sorprendre una mica, perquè no era especialment conegut, no públicament tampoc, la seva imatge no era massa visible, i la primera explicació que es tendeix a donar és que encara no apareix també per seguretat, no? Perquè podria patir un atac, evidentment en aquest cas doncs, Israel o els Estats Units, tot i que la guerra ha acabat, però també el que hi ha sobre la taula és que hi ha molts rumors que en aquest atac en el qual va morir el seu pare, que era un edifici familiar, un refugi familiar, allà ell també va resultar ferit. No?
0: Yeah.
1: I potser més del que pensàvem. No? Llavors no hi ha aquesta aparició pública encara, la qual cosa no vol dir que no acabi succeint. Encara tenim dies. De fet, hi ha algunes fonts que venen de dins del règim que diuen que ell sí que voldria aparèixer en algun moment. No? De moment no ho ha fet, però sí que és, sense cap mena de dubte, el fet més destacat d'aquests dies, no? Que el nou líder no ha aparegut, no? Quan venim a més d'una època, podríem dir, molt carismàtica, en el sentit que molt centrada en la figura d'una persona que era el seu pare, no? I ara hi ha aquest buit simbòlic, no? si volem, i això està directament relacionat amb com s'anirà transformant el règim en les properes setmanes i mesos, jo crec.
0: Clar, perquè amb aquesta absència que està tenint lloc en un moment molt crític per l'Iran, caldria fer-se la pregunta de quin és el futur polític de l'Iran, si hi ha divisions dins del règim.
1: Sí, des de fora tendim a veure-ho com una realitat molt monolítica, però hi ha hagut moltes divisions al si del règim. Per exemple, una cosa molt important, com era l'acord de pau. Hi havia aquestes negociacions amb els Estats Units i els ultraconservadors estaven en contra de qualsevol mena d'acord amb els Estats Units. I, en canvi, el sector més pragmàtic, no?, que aquí tenim el ministre d'Exteriors, que l'hem vist moltes vegades, el mateix president del país, que en algun moment ha estat també, ha rebut respostes d'altres membres del règim, no?, perquè s'havia mostrat més obert a Occident. Diguem-ne que aquest sector pragmàtic, que no deixa de ser conservador, doncs és important, no?, dins d'aquest nou futur de l'Iran. Veiem també com, després d'aquest buit que deixa Ali Khamenei, hi ha una institució que tindrà una importància capital en aquest nou Iran, que és la Guàrdia Revolucionària. Ja era molt important, no?, però aquí podem veure com pot haver-hi fins i tot encara una militarització més gran de l'Iran. No? I atenció, perquè la Guàrdia Revolucionària tampoc no és monolítica. dins hi ha sectors que són més conservadors, més propers a figures ultraconservadores, i d'altres que no tant i que fins i tot estan més en la línia del president del Parlament o del president del país, no? Per tant, és una realitat molt més heterogènia del que pensàvem, i veurem com es va desenvolupant tot això al llarg dels mesos.
2: Al principi de la guerra es parlava fins i tot d'una possible fi del règim, un escenari que ara mateix sembla del tot descartat, però fins a quin punt és estable el règim després del conflicte?
1: És que fixeu-vos, Natàlia, que queda molt lluny aquell gener, no?, en el qual hi havia aquestes manifestacions, no?, que també es van fer servir una mica d'excusa també per dels Estats Units i Israel per llançar aquest atac, no? Després va venir l'atac d'Israel als Estats Units. Es va dir fins i tot que estàvem, efectivament, no?, davant del principi de la fi del règim, no?, d'alguna manera, que es podia canviar, no la cara, sinó que es podia eliminar el règim, no? I ara, jo crec que la lectura internacional és molt clara en el sentit que Iran surt reforçat, a nivell regional també, no?, com una potència a Orient Mitjà. Crec que això és difícil de fugir d'aquesta lectura, però a nivell domèstic és molt més complex, és molt més difícil. Sí que hi ha coses molt, molt sòlides, per exemple, la mateixa Guàrdia Revolucionària, com controla l'Estat, però hem vist aquestes manifestacions del gener, hem vist com hi ha una població que, tot i que evidentment s'oposava majoritàriament a la guerra, però sí que està incòmoda amb un règim que coarta les llibertats, sobretot de les dones, però també d'altres sectors de la societat. Per tant, és difícil fer aquest càlcul, no?, de fins a quin punt és fràgil o és estable el règim, però el que sí que sabem, no?, i el que ens diu la història més recent, els últims mesos, és que és més estable del que pensàvem. Uh-huh. Fins i tot una guerra d'aquest caliu no ha aconseguit fer-ho trontollar. No ensorrar-lo, sinó fer-lo trontollar, no? Uh-huh. Per tant, caldrien, jo crec, moltes més coses per veure un canvi real a l'Iran, que ara mateix no sembla que sigui gaire a prop.
0: Mira, parlant de canvis, fem un apunt de la realitat a Gaza, perquè avui hem sabut que el govern de Hamas a Gaza s'ha dissolt per cedir el testimoni a un comitè palestí de tècnics, que era un dels punts que contemplava l'acord de pau, treva, per cert, que estava bloquejada fins ara. Però ara, efectivament, el govern de Hamas s'ha dissolt. Com valores això, Agus?
1: Hamas realment està també en una situació molt complexa en aquest escenari d'aquesta mena de treva o de guerra congelada més aviat, no?, en la qual ja no estem mirant ja cap a què està passant a Gaza, i realment Hamas no sempre al llarg de la seva història ha tingut una voluntat clara de govern, no?, a Gaza. I també pensem que hi ha l'ala política i l'ala militar, també, no?
0: Yeah.
1: I, per tant, és molt difícil de preveure de com això anirà evolucionant, però sense cap mena de dubte seguirà sent un actor essencial, no? I li podem dir Hamas o podrà tenir altres noms en el futur, no?, en el cas de Gaza, exclusivament, no? Però veurem també com tot això es relaciona amb aquest acord de pau que ha quedat una mica allà al calaix, i sí, sobretot el que hem de recordar és que la població de Gaza continua patint no només la violència, sinó també la falta d'ajuda humanitària i el bloqueig efectiu de la franja de Gaza.
0: Han passat ja més de 6 mesos des que es va signar aquest suposat acord de pau, aquesta treva. En fi, s'havien de lliurar les armes per part de Hamas. Israel es negava a sortir de territori de Gaza si abans Hamas no lliurava aquestes armes. Hamas, en fi, s'ha negat fins ara, però l'última notícia és aquesta, que el govern de Hamas es dissol i que hi haurà a partir d'ara un govern de tecnòcrates, un comitè palestí de tècnics que es farà càrrec del govern de Gaza. Veurem si això serveix per arribar a una pau duradora en aquella zona del planeta. Passem a la notícia oculta de la setmana. Perquè han passat gairebé 2 mesos des de l'aparició de l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo i volem saber com ha evolucionat la situació sobre el terreny des d'aleshores, Agus.
1: Sí, es va declarar aquesta epidèmia el 15 de maig, la qual cosa vol dir que els casos s'havien produït molt abans, no? Per tant, ja tenim una mica de perspectiva. Des del principi hi ha hagut experts que deien que potser podríem estar davant de l'epidèmia d'Ebola més important de la història. Això és dir molt, no, perquè l'última més important va ser a l'Àfrica Occidental. Va haver-hi més d'11.000 morts, no? Per tant, esperem, no, que no arribi aquesta situació. Ara mateix, fins ara, tenim més de 1.400 casos confirmats i 454 morts. Hi ha dos morts que són a Uganda. Recordem que Uganda fa frontera amb la República Democràtica del Congo i que aquesta epidèmia, a més, és a l'est de la República Democràtica del Congo. I també, fins i tot, s'ha confirmat un cas a França.
0: I què en sabem exactament d'aquest cas confirmat a França? Quin és el risc real de transmissió?
1: Doncs el govern francès ja ha fet un comunicat dient que es tracta d'un metge que era una missió humanitària a la República Democràtica del Congo i que havia tornat a França, i han dit que es tracta d'un risc molt, molt baix. Molt en la línia d'anar passat, hem vist altres països europeus també que amb casos similars. Recordem que l'Ebola és una malaltia que no és tan transmissible com d'altres que podem, com altres virus que tenim més presents, no? com el coronavirus. Sí que té una gran letalitat, no? Depenent també de la variant, però que té una gran letalitat, i doncs l'aïllament és la mesura més efectiva per evitar el contagi.
2: Tornant a l'epicentre de l'epidèmia, després del xoc inicial, estan arribant realment recursos i ajuda humanitària a l'est del Congo?
1: Cada cop n'arriba més, però per la informació que ens arriba, no tant, no? Jo sobretot he vist reportatges i també imatges dels enterraments, no? Dels funerals, no? Precisament, que s'estan fent sense gaire precaució. Sobretot, i això és una cosa clau, els funerals de líders comunitaris, líders religiosos o persones importants a la comunitat. Recordem que és una zona del Congo, de l'est de la República Democràtica del Congo, que fa frontera amb els Kivus, que és una part una regió en conflicte, i també és una zona, sobretot, de mines d'or. Hi ha moltes comunitats en aquesta zona, doncs molt vulnerables també, i estem veient com en aquests casos, en aquests funerals, no hi ha les mesures, en molts casos, adients per evitar aquesta transmissió. Recordem que quan hi ha el cadàver de la persona que ha mort a causa d'Ebola, és el moment de màxim perill d'exposició. I què està passant? Doncs que en aquests funerals hi ha moltes persones manipulant el cadàver, amb suposades mesures de seguretat, però això fa que aquestes persones passin a ser persones en risc. I no només això, sinó que posen en risc a més persones, no? Això és exponencial. I si no s'aïllen aquestes persones, doncs això fa que pugui haver-hi, com segurament hi ha, més casos que els que pensem, no? Que això també és una cosa que acostuma a passar sovint, doncs sembla que estem davant d'aquest cas.
0: Això sumat a la precarietat de recursos, ens preguntem quina és la reacció de la població local i dels equips d'emergència que estan en primera línia.
1: Sí, i parlem que és realment aquests equips d'emergència, tot i que hi ha suport internacional, però són equips d'emergència locals, no? De la mateixa comunitat.
0: Ja.
1: I estem veient com fins i tot ells, o sigui, no hi ha voluntaris o treballadors humanitaris que venen d'altres llocs, d'altres parts del Congo o de l'estranger, sinó els mateixos membres de la comunitat, com estan patint atacs de la pròpia comunitat, que els acusen de ells mateixos portar el virus, de ser culpables de portar el virus, no? I aquí hi ha una cosa molt interessant que jo, de fet, vaig viure també quan vaig estar cobrint l'epidèmia d'Ebola el 2014, sobretot a Libèria, i és que les persones que sobreviuen sovint es converteixen en voluntaris. I per què? Perquè com que ja han patit l'Ebola, tenen immunitat. Mm. No és una immunitat absoluta, però sí gairebé.
0: Yeah.
1: I llavors jo recordo que tothom anava molt, molt protegit, i clar, els supervivents no, anàvem fins i tot amb altra roba i així més desprotegits, i eren com una mena d'àngels, no? Perquè, a més, es podien apropar a parlar amb les persones que estaven contagiades, no? Eren molt útils, no? Que això també, que era una cosa maca, perquè és algú que de la comunitat, que ha estat a punt de morir, doncs ara està aquí al servei de la resta, no? Yeah. I com s'apropava a... Doncs aquestes persones també s'estan veient en algunes comunitats amb aquest problema d'acceptació, no? De que si diuen, no, esteu portant vosaltres el virus aquí, no? I, bueno, jo crec que és interessant veure com com s'activa aquesta xarxa de protecció a través de persones que han patit la malaltia. També tenia en compte una cosa molt important, i és que no hi ha una vacuna d'aquesta variant, que és la Bundibugyo, no hi ha una vacuna efectiva d'aquesta variant, i això fa que sigui més difícil frenar aquesta epidèmia d'Ebola, que de moment no està absolutament descontrolada, però les xifres van creixent, no hi ha una resposta regional ni internacional forta, en bona part per la manca d'inversió també en aquest sector de la salut pública global, i veurem quines repercussions pot tenir això a mig termini.
0: Agus, gràcies com sempre.
1: I com sempre, salut i periodisme.
0: Fins dilluns que ve, adéu-siau.
3: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.

0: Doncs continuem a l'entrellat posant el focus en una realitat força preocupant, com ara l'èxode de milers de menors no acompanyats que travessen Mèxic amb l'únic objectiu d'arribar fins a la frontera sud dels Estats Units i allà començar una nova vida.
1: Aquesta odissea de milers de quilòmetres plegada de perills arriba aquest divendres 10 de juliol convertida en pel·lícula a les sales de cinema. La cinta es titula Andy i condensa l'experiència d'aquests menors en un relat impactant i emocional. Aquest és el seu tràiler.
2: ¿A dónde vas?
3: A los Estados Unidos.
2: ¿Quién está allá?
3: Mi mamá.
2: ¿Y ella?
3: Me llamo Andrea.
2: ¿Y por qué vienes vestido de niño?
3: Me dijeron que las niñas lo pasan mucho peor.
2: Vamos a retornar a tu país.
4: Yo también voy para el otro lado y los puedo ayudar a cruzar.
3: ¿Para qué quieres viajar acompañado?
4: Para que no me vean, güey. ¿Cuánto cobra por cruzar?
5: $8,000.
0: Bé, Andy es va estrenar al Festival de Màlaga, compta amb la participació de Radio Televisió Espanyola i podem parlar amb el seu director, Román Parrado. Román, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: L'Andy és una nena que es fa passar per nen per protegir-se, oi? Per esquivar els abusos que amenacen moltes dones durant aquest viatge migratori, perquè ella vol travessar la frontera per retrobar-se amb la seva mare. Aquest personatge, perquè la seva història fos un reflex fidel de les experiències reals de milers de menors migrants, com el vau construir, Román?
6: Doncs mira, la història d'Andy no és una història real en el sentit que li hagi passat a un sol nen, però sí que és una història conformada de milers d'històries reals. Que nosaltres, aquesta pel·lícula neix d'una voluntat molt periodística de fer un retracte d'un fenomen, i nosaltres vam investigar i vam parlar amb moltes de les ONGs i de les institucions que col·laboren en aquesta durant aquest camí amb totes aquestes grups de migrants i ens van explicar moltes històries de que els passen a tots aquests nens. Llavors, fent un recull de totes aquestes històries, nosaltres vam construir com una història tipus, que és la història que li passa a l'Andy, no? Un dels fenòmens més arrelats i que succeeix més és que les nenes o les dones viatgen disfressades perquè la violència sexual és una cosa molt, molt instaurada i per intentar evitar aquest perill doncs es disfressen de nen o d'home, si són una mica més grans.
1: Durant el procés de documentació no només veu parlar amb diverses ONGs que acompanyen aquests i aquestes menors, també veu fer la ruta real que segueixen moltes d'aquestes persones migrants. No sé com va ser aquesta experiència, Román.
6: Nosaltres el que volíem era retractar d'una manera el més fidel possible a aquesta realitat. Llavors, teníem una mica de por que un guió escrit des d'Espanya, jo tinc una certa experiència periodística i havia parlat amb gent que havia fet aquesta ruta i m'havien explicat, però volíem tenir una mica la sensació que controlàvem molt bé tot el que estàvem dient i que tot responia a una realitat que, a més, és molt canviant. Llavors vam fer aquest viatge a la tardor del 2023 amb un preguió escrit per comprovar si tot el que nosaltres havíem escrit funcionava tal qual. Uh-huh. Llavors vam anar a la frontera sud, al riu Suchiate, que és la frontera amb Guatemala, i vam veure com funcionava realment, com funcionaven aquests passos, com funcionaven totes aquestes màfies que es dediquen a traficar en persones, quines eren les dinàmiques a les estacions de tren, d'autobusos, com es pujaven els trens, com funcionava amb la migra, què passava amb els menors i amb els migrants que queien en mans de la migra. I volíem una mica com corroborar que tot el que haguéssim escrit fos real. Llavors, amb tota aquesta experiència, nosaltres vam rodar molt metratge, vam reescriure el guió per adaptar-ho a la realitat i un any més tard vam tornar a fer el mateix viatge, exactament, de manera cronològica, però ja amb actors. Uns actors que nosaltres incrustàvem a les mateixes realitats que havíem gravat i ells, diguem-ne, que ja feien les escenes que havíem escrit, però que eren escenes que sempre estaven molt fonamentades en el que havíem vist en la realitat.
0: Una pregunta, Roman, perquè coneixent la feina que has fet des del periodisme i el documental, has decidit fer ficció en aquesta pel·lícula. Hi ha eines de la ficció que et permetien explicar coses que des del documental no es podia o no era tan fàcil?
6: Per començar, tots els documentals que havia vist, jo em vaig apropar a aquesta realitat perquè vaig veure un documental que em va impactar molt sobre nens que viatjaven a la bèstia i tots els nens es perdien pel camí. O sigui, cap d'ells aconseguia arribar al seu destí i els documentalistes, per tant, perdien els protagonistes en el procés. Mm. Llavors, això, per començar, era una cosa que a mi em feia molta por i després vaig veure més documentals i era com una cosa molt recurrent. Era molt difícil mantenir el control sobre uns nens que estan viatjant d'una manera molt caòtica i aleatòria i que poden caure en mil realitats diferents, des de màfies, molts s'enganxen a les drogues, uns altres són segrestats i uns altres directament tornen per lo que sigui. No? Llavors, per una altra banda, he fet molts documentals i molts reportatges, diguem-ne, amb una tesi més periodística i més intel·lectual per intentar arribar a un públic i convèncer el públic d'unes coses i tinc la sensació de que moltes vegades funciona més recórrer l'empatia per aconseguir portar-te o intentar convèncer la gent d'alguna cosa que tu vols. Mm. I és que tota aquesta gent que viatja està exercint un dret, que és el dret a la migració, i que ho estan fent no per envair un territori o canviar els costums d'una gent, sinó per pura supervivència i per intentar buscar un futur millor. Mm-hmm. Llavors, crec que funcionava molt més utilitzar les eines de la ficció i aconseguir que l'espectador viatgés amb un personatge que intenta convèncer a nivell amb arguments
0: de la raó, no? Els arguments de l'emoció sí. A vegades arriben més, mobilitzen més que els arguments de la raó. Mira, de fet, arribem a un moment de la pel·lícula que escenifica molt bé la desesperació de moltes de les persones migrants. És una escena amb l'Andy i en Pablo, són en un alberg, i el responsable reuneix tothom per intentar convèncer-los que no continuïn un viatge tan perillós. Ho escoltem.
5: Les voy a comentar una situació con una persona que venía embarazada y traía a sus dos menores de edad, a sus dos niños. Ellos querían reunirse con sus familiares en Estados Unidos. No pudimos convencerla y de todas formas ella logró llegar hasta el desierto de Estados Unidos, pero no pudo salir. Después de una semana encontraron a esa persona muerta en el desierto, abrazada de sus dos menores. Después de todo lo que les expliqué, levanten la mano a aquellas personas que todavía quieren ingresar a Estados Unidos.
0: I tothom aixeca el braç. Que és així, no hi ha res que els faci canviar d'opinió.
6: Sí, sí.
0: Ara que parlàvem de l'emoció, no?, i d'arribar a l'estómac de molta gent, no sé, escenes així o la teva pròpia pel·lícula, Roman, amb quin missatge o quina mirada de l'espectador t'agradaria que tingués quan surti del cinema de veure aquest Andy?
6: Bueno, primer explicar que aquesta seqüència que hem escoltat és absolutament verídica. És una cosa que ens va passar, com moltes coses que passen a la pel·lícula.
0: Que vau gravar in situ, és real.
6: Sí, sí, és real, és real. Perquè, excepte els cinc protagonistes de la pel·li que van transitant una mica per la pel·lícula, tota la resta, tot l'entorn és real. O sigui, són migrants que estan fent aquesta ruta en albergs reals, en estacions reals, i llavors nosaltres demanàvem permís per rodar en habitacions, en menjadors, en llocs on estaven, i ells ens donaven aquest permís, i nosaltres entràvem allà amb els nostres actors i desenvolupàvem el nostre guió, però tot el context, tot el que envolta aquests actors és el que s'estava produint realment, o sigui, aquest viatge migratori.
0: I aquesta conversa és real i els fets probablement també ho són, el que ho explica, clar.
6: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, aquest senyor era el responsable de l'albergue i, bueno, el que estava explicant és una xerrada que ell fa per intentar dissuadir a la gent de que no intenti creuar el desert d'una manera com poc pensada, com si diguéssim, sí, sí. No? Perquè bueno, creu aquest desert és molt perillós, no? És l'equivalent al nostre
0: el mar Mediterrani, no? Sí, sí.
6: Sí, sí. I com viu... en realitat tots aquests processos migratoris són iguals.
1: I com viu aquesta persona que fa aquestes xerrades per intentar dissuadir aquests menors que estan intentant creuar la frontera cap als Estats Units? Com viu el fet d'ell escarrassar-se a fer aquest tipus de xerrades i no en sortir-se'n, que molts d'ells vulguin continuar amb aquesta travessa?
6: Doncs amb resignació, amb frustració, però amb la sensació de que si aconsegueix convèncer 2, 3, 5 persones perquè no facin el viatge, doncs són 2, 3, 5 persones que potser ha salvat d'una mort, no? Llavors, és gent molt entregada, que fa aquesta feina diària i que realment té un mèrit increïble. Té un mèrit increïble.
0: Roman, i hi haurà part de l'audiència que s'estarà preguntant per què la gent està disposada a deixar-hi la vida en aquests camins migratoris. Tu com ho explicaries?
6: Bueno, perquè probablement no tenen alternativa. Clar, estem parlant de gent que ve d'unes situacions molt complicades. O sigui, a Centroamèrica hi ha molta gent que està fugint com de la violència de les bandes, de maltractaments familiars, sobretot en el cas de menors. Hi ha molts menors que tenen un dels progenitors, normalment és la mare, que ha fet el viatge i s'han quedat amb l'altre, i potser és un pare abusador. Llavors, és gent que està fent aquest viatge perquè no té gaire alternativa. Mm. I sí que és veritat que hi ha famílies que estan una mica més cohesionades, que viatgen totes juntes i que viatgen amb la idea de trobar un món millor que segurament no existeix, no? Que la pel·lícula també parla una mica de tot això. O sigui, explicar aquest viatge des del punt de vista dels nens permet un valor que és que li atorga una dimensió una mica de conte, no? Perquè realment la imatge que ells tenen del lloc de destí té aquest punt de fàbula en el sentit de que no és exactament real el que ells pensen que es trobaran amb el que després es troben, que fa que estiguin viatjant en un conte que en realitat té un final que molt difícilment serà positiu.
0: Clar. Per cert, el repte de rodar càmera en mà, escenes reals en alguna ocasió, so directe, però actors no professionals, tot això com encaixa?
6: Doncs, bueno, això és la gran aposta creativa de la pel·lícula i jo crec que ha funcionat molt bé. Jo tenia la sensació des de fa bastant temps, fent Salvados o fent documentals que he fet, que moltes vegades la realitat té molts més matisos i una riquesa visual i de detalls que és molt més potent que qualsevol cosa que tu puguis recrear, sobretot si tens uns mitjans limitats. Llavors, sempre he tingut la tentació d'intentar posar històries més controlades a nivell narratiu dins de contextos reals perquè aquestes històries tinguin tot el realisme que tu vius quan estàs fent un documental, no? Llavors, Andy era, bueno, una mica per mi la prova definitiva de que això es podia fer i tenint en compte les reaccions que estem rebent de la pel·lícula, la veritat és que estem molt contents perquè crec que la cosa funciona.
0: Clar.
6: Tu tens tota l'estona la sensació de que el que estàs veient és part del procés migratori real d'aquestes persones.
0: Yeah. I com ho han viscut el Leslie i l'Emiliano, no? que fan aquests personatges, Andy i Fernando? El viatge que fan ells també va fer evolucionar les interpretacions?
6: Sí, clar, per ells ha sigut un viatge de descobriment igual que per l'equip de la pel·lícula, no? O sigui, Leslie i Emiliano són dos nens mexicans que havien fet algun curt però tenien poca experiència treballant en cinema, de famílies mitges altes mexicanes que mai s'havien apropat a aquestes realitats tan complicades que explica la pel·lícula. Llavors, nosaltres vam rodar de manera cronològica, o sigui, vam fer el viatge de sud a nord fent exactament el viatge que explica la pel·lícula i va ser arribar a la frontera del sud, vam començar a rodar una mica per un dels punts més bèsties que hi ha, que és el creuament del riu Suchate de Guatemala al sud de Mèxic. I allà, clar, hi ha milers de migrants fent cua, esperant per agafar unes balses. Hi ha molta gent dormint al carrer, hi ha situacions de misèria bastant grans, tendes de campanya, campaments gegantins, i quan els nens van arribar allà i van veure això de primera mà, clar, per ells va ser un xoc supergran.
0: Sí, sí. Llavors, quants anys tenen?
6: Tot aquest... Pues mira, la Leslie té 12 i l'Emiliano té 10.
0: Imagina't.
6: O sigui, feien realment... tenen l'edat del paper que interpreten, no? Llavors, clar, per ells va ser també com un procés d'adaptació i de descobriment molt similar al que deuen passar els nens que fan aquest viatge. No?
0: Totalment.
6: De fet, havia passat una setmana i ja estàvem amb albergs i ells ja estaven completament integrats, jugant amb els nens que estan allà viatjant. Vull dir, s'havien adaptat molt ràpid a les circumstàncies que ens envoltaven.
0: Ja.
1: Deies que venien de famílies de classe mitjana, mitjana-alta, benestant. Clar, no sé quin tipus de reflexió feien de la sort que ells tenien.
6: Doncs sobretot les seves mares, que han sigut meravelloses i ens han acompanyat també durant tot el viatge, perquè tutelaven els nens, evidentment. Elles volien... O sigui, van treure els nens 2 mesos del col·le perquè eren conscients de l'experiència i dels coneixements i de tot el que podrien aprendre aquests nens veient aquesta realitat, no? Que moltes vegades, clar, ells han fet un màster de la vida i segurament no tornaran a mirar els pobres que veuen creuant davant de casa seva en caravanes de la mateixa manera, perquè... que és una mica el que intenta aconseguir la pel·lícula, el que veuran són persones, sí, no migrants.
0: Sí, sí.
6: Persones que tenen un objectiu, que estan fent un viatge molt heroic, enfrontant-se a dificultats molt grans, amb una dignitat increïble, i que l'única cosa que volen és intentar buscar una vida digna i tranquil·la, no?
0: Roman, i mentre rodàveu el tram final de la pel·lícula, que estava a només 200 metres de la frontera amb els Estats Units, va i Donald Trump guanya les eleccions. Jo no sé com vau viure aquell moment.
6: Doncs mira, sí, i precisament va ser la nit de la seqüència a la que ens estàvem referint abans. Saps la seqüència en la que estan aixecant els...
0: Sí.
6: La de la xerrada?
0: Sí.
6: Aquella nit va guanyar Trump les eleccions. I clar, això va ser un cop bastant fort per tothom, perquè tota aquella gent arriba allà a la frontera i bàsicament el que està fent és apropar-se mentre espera uns papers, no? Perquè l'administració Biden havia posat certs condicionants que feien que no fos tan difícil aconseguir certs permisos. Llavors, quan tu els aconsegueixes, si estàs a la frontera, ja només has de creuar. Però clar, això de sobte va ser aturar en sec tot aquest procés per tota aquella gent que estava allà esperant. Molts portaven mesos ja esperant a la frontera, no? Sí. Llavors, tota aquesta gent segurament no ha pogut entrar als Estats Units i s'han hagut de tornar. Llavors, aquella nit va ser com una mescla d'incredulitat i d'expectació, no? De no saber què passaria després d'aquest canvi de govern.
0: Bé, una gran pel·lícula, eh? Andy, s'estrena aquest divendres, 10 de juliol, als cinemes de tota Espanya. Roman Parrado és el seu director. Roman, moltes gràcies.
6: A tu, moltes gràcies.
0: Una abraçada, molta sort.
6: Vinga, moltes gràcies.
0: Adéu, bona tarda.

0: Han dit és ficció, però podria ser perfectament un documental, eh? Perquè...
1: Malauradament, sí.
0: Ja ho han sentit, es basava en tots aquells andis que intenten arribar als Estats Units provinent de situacions doncs molt més vulnerables. Però ara sí que ens endinsarem de ple en el món del documental, perquè des d'avui fins al 31 d'agost, cada dilluns serà moment de trobada pels amants del documental musical.
1: I és que tot just avui comença el Cine Club 113, la sala 3 de l'Apolo, l'única sala descoberta de la sala del Paral·lel de Barcelona. Es tracta d'un cicle de cinema a la fresca, de nou documentals musicals i nou sessions de DJ que han organitzat conjuntament la sala Apolo i el Festival Inèdit.
0: Una cita que fa molt estiu, eh? I a més, nosaltres des de l'entrellat sabem que ens encanta el món del documental. Toni Carol, director artístic de l'Inèdit Festival, molt bona tarda, com
2: Hola,
0: estàs?
2: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Leonora Casaco, booker de la sala Apolo, benvinguda, també.
3: Hola, moltes gràcies.
0: Quina bona idea, aquesta, no?
2: Oi que sí.
0: Com és que no ho havíeu fet abans?
1: És el que t'anava a dir. Per què fins ara no, això no ho teníem?
0: A qui se li va acudir, Toni?
3: Bueno, a l'Apolo som molt fans de l'Inèdit. Sempre ho hem sigut. Bueno, crec que tots els melòmans de Barcelona som fans de l'Inèdit i sempre anem. I ja feia temps que teníem ganes de col·laborar i volíem trobar la manera. Primer es va acudir la idea de fer un premi dintre de l'Inèdit, que era el Premi a Videoclip, que també comencem aquest any, i també volíem donar-li una mica més de vida a la nostra sala 3, a la terrassa, volíem que hi passessin coses, i justament estàvem en conversacions amb l'Inèdit i vam dir, ostres, doncs el millor que et pot passar és un cicle conjunt que uneixi l'Inèdit amb l'Apolo.
0: Bé, i primer cop que veu la llum aquesta col·laboració, esteu expectants, Toni, ho teniu tot a punt, falta alguna cosa?
2: No, està tot a punt. Només falta el que no hi hagi gaires partits de futbol que ens contraprogramin. No, però està tot bé. A més, nosaltres, quan va sorgir la idea de la programació, no només estàvem també a tope amb la idea, sinó que a sobre vam veure que realment l'equip de l'Apolo coneixia el festival, perquè la que ens van posar a parlar de pel·lícules és entendre's de seguida, i de seguida vam veure com els blogs, les pel·lícules, i llavors aquesta sintonia, doncs, creiem molt que això pot anar molt bé.
0: I són documentals que s'han pogut veure ja a l'Inèdit, novetats, què hi haurà?
2: Són pel·lícules que s'han pogut veure dels últims anys. Si vols, entrem així una mica en els blocs, o sigui, perquè a mi que el juliol serà el mes de documentals sobre música llatina, molt variada, de totes les latituds i ritmes i tal, i en canvi l'agost serà més d'electrònica... i en totes les seves expressions, o sigui, diferents escenes, el de les raves, el dels gabbers, o sigui, així, llatina i electrònica, de moment és el que marca aquesta primera edició del Cineclub.
1: Ara estava pensant en aquesta ciutat, segona onada de calor en 15 dies, el de que portem d'estiu, clar, fa calor fins a l'octubre, per què deixar-ho només en aquests dos mesos? Ho podeu plantejar i fer també setembre, mitjans d'octubre, i així també podeu abarcar uns quants gèneres més. No sé.
0: Escolta, primer documental. Avui us estreneu amb La 42, que va ser la guanyadora del Festival Inèdit 2025.
4: Yo vine a hacer música, no es la. Sin el dembow yo no vivo.
5: Hay gente que no quiere que este movimiento crezca ahora mismo, que este movimiento no salga hacia adelante. ¿Sabes? Hay mano negra.
6: Esto es Capotillo. 600 metros de calle y callejones donde pasa de todo. El hogar del dembow, del baile de la mueca, de la fiesta que no para. Ninguna calle en la República ha generado un movimiento cultural como el que se está viviendo aquí.
7: Uno ve el mala después de sacar para allá arriba. Lo va a su lío, como quiera. Esto hay que coger los balcones ya.
0: Dembow,
1: Efectivament, ballarins, artistes habiten la nit al ritme del dembow amb una fam insaciable d'expressar-se i també ganes de fama, tot desafiant la policia i els estereotips de la violència i el narcotràfic. No hi falta de res, aquí.
0: Ja.
2: No, i a més que formalment és un documental molt original, eh? O sigui, mai saps on acaba lo merament documental, la ficció, la performance... hi ha una pel·lícula dins de la pel·lícula, té una quantitat de capes increïble i tens la sensació que qui actua més natural potser és que és un actor, i en canvi qui estan més nerviosos és la gent de veritat del carrer, però és una immersió hipnòtica, febril, molt boja, en un carrer amb molts problemes de violència policial i narcotràfic, però que es converteix en un epicentre cultural que ressona no només a la República Dominicana, sinó a tot el món, perquè sabem el dembow com ha, no?, ha polinitzat escenes musicals de tot el món. És intensíssima, aquesta pel·lícula. Va guanyar i merescudament. És un dels anys que et quedes allò content de la que ha sortit guanyadora.
0: Escolta, dius ara polinitzant, estàs pensant en el reggaeton o en què estàs pensant?
2: En tot, perquè a nosaltres sempre ens interessa l'inèdit, sobretot com els estils i escenes i tal es polinitzen. Ho podrem comentar amb altres documentals d'aquest cicle.
0: Bé, és que clar, a més, casualitat, que el dembow ara està més d'actualitat que mai pel judici que s'ha de fer als Estats Units. Han de decidir si el dembow és una creació original d'un duo jamaicà o un ritme que ja existia molt abans. Això podria implicar cançons, milers de cançons, que haurien de pagar drets d'autor. Heu fet coincidir això a propòsit?
2: No. De veritat, està en aquesta bogeria de dirimir l'autoria.
0: Sí,
2: mira.
0: Sí,
2: vam tenir fa uns anys el Hulet de Dogs Out, us recordeu aquesta cançó bastant insuportable? Un documental que era tot de com s'havia intentat dirimir qui l'havia creat. I van sortir fins a 25 opcions, anant cap al passat. Una bogeria, però hi ha un ritme.
0: Sí. Imagina't, mega judici, eh? Més coses. Següent documental, dilluns 13, La danza de los mirlos, que ens acosta al grup més conegut de la cumbia amazònica, Los Mirlos.
8: El sonido que nace con esta agrupación musical es el sonido original de nuestra querida selva.
1: Aquest grup peruà dels anys 70 va revolucionar el panorama llatinoamericà amb la cúmbia amazònica, que sorgeix de l'ancestralitat, la família, l'exploració d'altres ritmes, com el rock psicodèlic dels anys 60. Que interessant, també, aquest.
2: Sí. Jo tinc especial debilitat en lo musical, amb això de la... Aquest estil se li deia també Chichadelia. Seria aquesta cúmbia psicodèlica. Los Mirlos, són, de veritat, dels més xulos. I és això, és un documental a través del seu líder, Jorge Rodríguez, et va presentant doncs, la història d'aquests xavals psicodèlics de camises rares que han revolucionat la cúmbia des de la selva. És molt maco, la música al·lucinant. A més, que cada pel·lícula l'acompanyarem amb DJs, es convertirà com en una festa al voltant dels artistes o dels gèneres. Que aquí la Leo és la que ha fet tota la cerca de com enriquir tota aquesta experiència, perquè és festa escoltar música i veure el documental.
0: Leo, que s'hi trobaran els assistents en els passis dels documentals?
3: Doncs començarem cada tarda amb una proposta musical amb un DJ que hem buscat específicament que ja estigui dintre de les músiques que es treballen en cada documental, no? Que no sigui simplement posar una playlist o posar una mica de música, sinó que sigui algú que tingui relació amb el que explica cada pel·lícula. En aquest cas de La danza de los mirlos portem a Vito Valera, que és un productor i DJ peruà també, que ara mateix viu a Barcelona i que barreja música electrònica amb instruments tradicionals del Perú, les cúmbies amazòniques, llavors tenia tot el sentit començar la tarda ficant-nos amb la seva música i que ens portés per aquest camí.
1: I en els DJs que participen a cadascuna de les sessions, els hi heu passat el link del documental?
2: Saps què?
0: És bona idea, no?
3: Els hi hem passat una explicació del documental i del documental, però...
1: Estireu-vos una mica, que s'inspiraran més per la sessió, no?
2: No és tan fàcil i legal, fer circular els enllaços, però és veritat, segur que està en el cas de quina pel·lícula es tracta i tal, però ara no seria dit si...
3: No, sí que...
2: Doncs pogut veure.
3: Però sí que els hi hem passat una explicació en profunditat de la pel·lícula i de les músiques que s'expliquen, i la veritat que tots estan molt motivats en preparar alguna ad hoc per l'ocasió, no? Perquè hi ha DJs que pinxen diversos sons i en aquest cas és com, no volem fer alguna cosa per ficar la gent a dintre.
0: Escolta, i després del documental continua la festa o què passa?
3: Doncs depèn del dia, perquè precisament pel calor que comentaves, la majoria de dates tenim el DJ abans del documental i la nit acaba amb el documental, però hi ha dos dates en concret que ho fem al revés perquè són músiques bastant més dures, que és el dia del documental de Gabbers i el de Màquina, que ens semblava que necessitaven una mica més de potència de volum, i llavors ho fem al revés. Projectem primer el documental i després la festa continua a la sala.
0: Va, doncs has dit Gabbers i Màquina. Va, anirem fins a Màquina, perquè quan arriba l'agost, arriba el tecno, la Màquina. No cal que anem gaire lluny per parlar d'electrònica. Amb Màquina, història d'una subcultura, ens recorden aquella escena musical valenciana que va marcar tota una generació.
9: Era una música ràpida, contundent que incitava a l'eufòria i a ballar.
10: L'hòstia que pegava el sonido.
11: En la época en la que salió el Maragall ahí saltando de alegría porque había conseguido que la candidatura saliese adelante, nosotros lo único que hicimos fue irnos de fiesta esa noche al 54 porque abrieron.
12: És desobedient perquè un sector massiu de la societat decideix que allò és molt més important que totes les seves obligacions. I això, això és com una vaga general.
13: Que lo que tiene importancia es lo que pasa el fin de semana y lo otro es un prólogo.
14: La màquina va conformar un mapa...
0: Què t'agrada d'aquest documental, Toni?
2: Ui! Hòstia, sobretot el record que ens va deixar el festival. És una d'aquestes sessions que va posar potes en l'aire a la sala 5 de l'Aribau. O sigui, més de 1.000 persones...
0: Què, ballant?
2: Ballant, ballant.
0: Sí.
2: Ballant.
0: Perquè connectava amb una vivència personal, o què?
2: Sí, sí, sí. O sigui, l'inèdit ja ho té això, que de vegades propicia, no?, com trobades d'escenes musicals i amics i ambients i tal... I aquí va ser doncs, el màxim exponent d'això. Ja. Van venir tots els històrics i també és que és un estil que, a més, ha revifat, o sigui, ha renovat el públic, amb variacions, fins i tot en el ball, perquè és molt interessant veure com els xavals de Rotterdam dels 90 ballaven d'una manera i ara aquest mateix estil i la dansa aquesta Haken no és ben bé igual. Bueno, és que a mi m'apassiona. I després... El que m'agrada molt és que en aquest recorregut així per l'electrònica, que anem una mica per tot el món, no? Perquè també hi haurà documentals de les raves gratuïtes a Anglaterra, els seus gabbers holandesos, l'Italo Disco entre mediterrani i futurista i tal, però clar, que una expressió cultural tan genuïnament d'aquí protagonitzés un documental clar. Tan important des del festi, a mi em va fer molt feliç.
0: Quina projecció internacional va tenir tota la màquina, la ruta del bacalao, etc. Nosaltres ho hem viscut molt de prop, però fora de les nostres fronteres, això es coneix?
2: En el seu moment, una mica, si és veritat, el documental explica que amb el temps els realment diggers, que diuen els que realment rasquen per trobar coses rares, és una mica música de culte per col·leccionistes. Parlen d'algun cas d'algunes ciutats angleses, que ara no recordo, d'on reben peticions i visites per aconseguir vinils i tal. Però bueno, el viatge, bàsicament, és que... Bueno, és molt... Ara no explicaré tota la màquina en 5 segons, però és molt interessant veure com una cosa que neix a València, d'una manera molt eclèctica i fins i tot avantguardista i boja, i viatja a Catalunya, i a Catalunya és quan es cohesiona el que coneixem realment com a màquina i estèticament, també la massificació. Això és un fenomen català. És molt, molt diferent de com comença València. És com muta tot això. És apassionant.
3: Sí, València era més el bacalao, no? I aquí teníem la màquina.
2: Sí, aquí és la màquina i la maquineta. Després.
3: I com volíem agafar també aquest documental per tancar el cicle, perquè era història de casa nostra, sí. Ens feia molta il·lusió. A més, vindran els directors del documental a fer una mica de col·loqui en aquesta ocasió i tancarà la nit Ricardo F., que és del Xassis de Mataró, resident.
0: Uau,
3: vull dir que,
2: ole.
3: Que acabem ben forts.
0: I aquesta és una d'aquelles que té el DJ posteriorment i ja veurem quan acaba
3: fins les dues del matí. Però és un dilluns ja està bé, fins les dues. Sí.
0: Bé, però és que és agost, eh? Potser estem de vacances.
1: Bueno, també. No tothom. Que complicat, no? També fer la selecció de tots els documentals que han passat per l'Inèdit.
2: Bueno, en aquest cas ens va ajudar molt la pensada que havíem fet des de l'Apolo, que van dir que semblarien aquestes dues línies temàtiques i ja us dic, és que ens vam entendre... Ho vam entendre de seguida. Hi ha un equilibri de tipus de documentals, però també de països, estilístic, i realment et podria dir sí, és molt difícil, i hem estat aquí, però
1: no.
2: va fluir molt ràpid. Sí.
3: Sí, ens vam entendre. És que també és veritat que amb el mes de músiques llatines passem per diversos països, com tu dius, i comencem amb el clubbing i amb l'electrònica, també amb documentals que són de músiques llatines. Llavors, com que s'entrellacen, perquè el Raptor Howe, que és el primer d'electrònica, és de Venezuela.
2: Cert.
3: Llavors, té com tot el sentit.
1: No? Leonor, entenc que la proposta de fer músiques llatines i electrònica és cosa vostra. Per tant, entenc que són les músiques que més funcionen a l'Apolo.
3: Bueno, no és que siguin les que més funcionen, és que creiem que és una part important de la nostra programació. El clubbing, l'Apolo és referència de clubbing de Barcelona des de fa moltíssims anys i era algo que volíem tractar. I les músiques llatines creiem que són músiques que ja estem treballant, però que tenen les seves comunitats a Barcelona i que han de tenir el seu espai i que han de ser visibilitzades. Llavors ens semblava molt interessant que la gent conegués d'on venien i la història també, no?
0: I aquestes comunitats van a l'Inèdit? Són espectadors de l'Inèdit, les noves comunitats que estan connectades amb les músiques llatines, Toni?
2: Sí, no de per se, però quan programem coses és quan ho descobrim i és quan fem tot el possible per anar connectant amb totes les escenes. En el cas de Raptor House, què passa? És que la diàspora veneçolana no te l'acabes, eh? Estan per tot arreu i culturalment molt, molt, molt actius. I a més, la gent que hi ha darrere d'aquesta pel·lícula va mobilitzar... La gent va sortir de la pel·lícula i va pujar directament a un bus on començava la festa, sí, del cine...
0: A veure, explica'ns això. Això durant l'Inèdit.
2: Sí. La gent de Raptor House va sortir del cine com si fessis una conga i directament van pujar a un autobús on ja hi havia la festa. Era un bus festa...
0: Però era un autobús de línia o què?
2: No. Havien llogat un equip equipat, un autobús equipat per muntar festes.
0: D'acord.
2: I venia moltíssima gent. A més, la història de Raptor House connecta molt amb altres diàspores llatines, perquè és una música que neix en uns àmbits molt marginals i perseguida per les autoritats, però aconsegueix, mira, polinitzar el que estàvem dient abans, perquè, per exemple, el DJ, el protagonista, DJ Babatar, que és una mica el creador del Raptor House. És una música molt contundent, però amb certes peculiaritats veneçolanes i tal. És un techno house, però amb ritmes seus. I agrada moltíssim. Té moltíssima feina a Holanda i Alemanya. Els encanta el Raptor House. Mm-hmm. Aquestes connexions és el que a nosaltres ens fascina.
0: Quines expectatives teniu amb aquest cicle de documental musical, Leonora?
3: A nivell de què? D'audiència?
0: De venda d'entrades, de quin
3: tipus
0: de gent?
3: Tenim un aforament de 150 persones a la terrassa. Jo crec que la idea és omplir. Uh-huh. Anem amb expectatives fortes. És veritat que avui és un dia de partit de futbol i ho estàvem comentant, que està sent que no s'ha fet encara el sold out, però...
1: Depèn de com vagi qui s'acaba la trajectòria a Espanya.
0: Efectivament. Estava pensant, deuen ser una de les persones que més desitgen que no
1: continuï.
0: Que
1: guanyi a Portugal, efectivament.
3: No, però sí, tenim molt bon feedback. La veritat que notem l'interès, s'està movent i bueno, esperem que vagi el millor possible.
0: I ja esteu pensant en l'any que ve?
3: Home, esperem que sí.
0: En la programació de l'any que ve, Toni?
2: Sí, perquè ens sembla genial a l'agost poder fer una programació així tan, tan potent i que hi hagi un plan de dilluns a Barcelona. És que ens sembla molt bé.
0: Sí.
1: A nivell de programació, l'Inèdit, us quedeu amb els drets de tots els documentals per poder anar fent aquest tipus de coses?
2: No, ens convertim en distribuïdora com a tal, però evidentment un cop hem fet l'enllaç sí que som una mica el seu contacte en aquest país i podem facilitar aquestes coses.
0: I d'aquí aquest Inèdit i Sala Apolo Cineclub 113 que comença avui mateix. Toni Carol, Leonora Casaco, gràcies als dos per venir aquí a fer-nos en 5 cèntims. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau. Les 6 de la tarda, notícies. De seguida tornem a l'entrellat. Són les 6.
15: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Els bombers treballen en diversos incendis que cremen de manera simultània. De moment, el més important a aquesta hora és el que crema a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha cremat fins a 30 hectàrees. Més de 50 mitjans terrestres i 12 d'aeris treballen a la zona. Anem fins allà. Unitat mòbil de Ràdio 4, Joan Melero. Pau Alemany, bona tarda.
16: Bona tarda. El foc ha obligat a confinar a 7 urbanitzacions de la zona. Com bé dius, el fumerol de l'incendi s'hi veu des de la ronda litoral i les flames ja han cremat almenys 30 hectàrees. Més d'una cinquantena de bombers i 12 helicòpters hi treballen per sufocar-lo.

0: marca l'evolució de l'incendi. A hores d'ara, l'objectiu dels bombers és poder donar l'incendi per controlat aquesta nit. Tot i això, reconeixen que encara queden moltes hores de feina. Més d'un centenar d'efectius treballen a la zona, ajudats de mitjans terrestres i aeris. Som a les vigílies d'una nova cimera de l'OTAN a Turquia, que començarà demà dimarts i s'allargarà fins al dijous, on els socis europeus han reivindicat la seva aportació econòmica i logística, alhora que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat més inversió dels socis europeus. Espanya és un dels països que ha mantingut una posició més beligerant en aquest sentit. Així ho ha reivindicat fa uns minuts de nou la ministra de Defensa, Margarita Robles.
1: Nosotros decimos que no es un problema de cantidad, no es un problema de PIB, es un problema de capacidades y de compromiso con la paz. Y esas capacidades, allí donde se nos piden, allí van a estar.
0: Més enllà de l'aportació en armament, hi ha altres temes previstos per la cimera, entre els quals s'inclou la situació de Groenlàndia, territori en què Trump està interessat, el suport econòmic a Ucraïna per fer front a la guerra contra Rússia i la retirada de tropes estatunidenques de territori europeu. I en esports, final de la tercera etapa del Tour de França, que ha anat des de Granollers fins a les Angles, al Pirineu francès. L'eslovè Tadej Pogačar ha signat aquesta tercera etapa i per tant li ha tret el lideratge a Jonas Vingegaard, el danès, que fins ara portava el mallot groc. Encara de l'àmbit esportiu, però també barrejat amb la política, el president estatunidenc Donald Trump ha confirmat que va demanar al president de la FIFA, Gianni Infantino, que revisés l'expulsió del davanter nord-americà Folarin Balogun.
2: All I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. You know, if it happened to another player, it would have been unfair, but when they
0: diu Trump que l'únic que va ser demanar una revisió perquè no creia que fos falta. Afegeix que si es tractés d'un altre jugador seria injust, però sent el millor i li diuen que no pot jugar, doncs afegeix que és molt injust. Finalment, la sanció ha estat retirada i Balogun podrà jugar aquest dimarts contra Bèlgica als vuitens de final del Mundial. I moment ara per interessar-nos per l'estat de les carreteres. Servei Català Trànsit, Eduard Sánchez, hola.
3: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, recordem, ens queden encara tres carreteres tallades afectades per incendi forestal. La GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja, la GI-66-12 entre Santa Cristina d'Aro i Calonja i també la GI-510 a l'altura de Llers, també tallada en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a incidències, hem de dir que a l'autopista AP7 hi tenim un carril tallat a l'altura d'Ulldecona en sentit nord a causa d'un accident. De moment hi ha uns 3 quilòmetres de lentitud amb aturades en aquest punt de l'autopista. I pel que fa a la resta de trams, pel que fa ja a circulació, volum de trànsit, n'anem tenint, per exemple, de la mateixa autopista AP7 a la zona de Montornès, en sentit sud, i també a Barberà del Vallès, en aquesta mateixa direcció, la C58 a Montcada de Reixac, d'entrada a Barcelona, o també la Pota Nord, la B20, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat. És tot de moment. Bona tarda.
0: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4.
5: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
6: Metròpoli, amb Xavi Collado.
7: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
4: Ràdio 4.

0: Tornem a l'entrellat, passen pràcticament 7 minuts de les 6 de la tarda. En una tarda crítica per Catalunya en temàtica d'incendis, n'hi ha 4 d'incendis simultanis, hi ha 360 bombers que els estan combatent, hi ha incendis a Sentmenat, a Vilademuls, a la Bisbal d'Empordà i l'incendi entre Llers i Terrades, tot això en plena onada de calor, amb el plan enfocat en fase d'emergència, i d'aquí uns minuts s'esperen les compareixences de la consellera d'Interior. A l'entrellat hi connectarem en directe i també connectarem amb els serveis informatius perquè ens expliquin l'última hora d'aquests 4 incendis que cremen simultàniament. I recordem, ho parlàvem ja a la primera hora de programa, l'onada de calor, aquesta segona onada de calor de l'estiu, tot just acaba d'arrencar i el pitjor s'espera els pròxims dies. Però parlem ara amb les nostres col·laboradores, Samantha Hudson i Maria Barrier. Molt bona tarda, noies.
1: Hola, bona tarda.
0: Com esteu? Esteu tan acalorades com aquí, en plena onada de calor?
2: En fi, fotudetes.
0: Fotudetes, igual que tots. Escolta, demà es compleixen 10 anys del cas de la Manada. Aquella violació grupal va marcar un abans i un després en aquest país. Els crits del només sí és sí van esdevenir una reforma del Codi Penal i també es va redefinir el concepte de consentiment. Avui dia ja ningú dubta que el consentiment actiu és crucial a l'hora d'establir una relació sexual del tipus que sigui. També a partir d'aleshores es van començar a visibilitzar com mai abans les violències sexuals i els abusos quotidians que patim les dones. Samantha, Maria, com va viure aquest any, aquest cas? Ara fa 10 anys, quins records teniu d'allò?
3: A mi em fa molta por, la veritat. Uh-huh. O sigui, crec que no ha aturat aquest fenomen.
2: Bé, jo me vaig fotre de pinyes amb gent del meu institut, i amb gent com tios que defensaven l'altra part.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: O sigui, tu et vas arribar a pagar, eh? Vas arribar a les mans.
2: No. En plan, o sigui, figuradament, saps? En plan de que ho vaig defensar, però sí, sí. Hi havia molta gent a les xarxes socials que defensava l'altra part, que deia... Fins i tot jo vaig escoltar l'argument de per què una dona no pot anar-se'n amb 5 tios i saps com que és la seva llibertat i és com...
3: Sí, com pintant una agressió de llibertat sexual, no?
2: Sí.
3: Quina barbaritat.
0: Mm. Ja. Sí, creieu que...
3: Ha continuat succeint, això.
0: Això volia preguntar-vos. En 10 anys, creieu que hem evolucionat? Estem on voldríem estar? Veieu comentaris que encara us recorden a temps passat? Com creieu que estem ara?
3: Doncs mira, jo penso que, per una banda, el clima és molt violent, vull dir, tot la qüestió de la pornografia, que ara l'edat de consum, el primer cop que consumeixen pornografia els nois està com cerca de los 8 anys.
2: Vamos, jo la primera vegada que vaig veure algo de pornografia crec que va ser als 7 anys, que després sí. Ja me varen pillar i me varen posar control parental.
3: Però és una barbaritat, perquè la pornografia és superviolenta per norma general, especialment la pornografia heterosexual. I després la legitimació de tot aquest discurs retrògrad, reaccionari, feixista, no?, que està tan a l'ordre del dia. Jo crec que això és una obvietat, però també pot ser que gràcies a la reacció feminista de cada cop més es denuncien més agressions. Com mm-hmm. que també crec que hi ha hagut una resposta de ser conscients de coses que abans passaven per davant.
0: Ja. Yeah.
3: Per sobre.
0: De la sentència d'aquest cas, la primera sentència va mobilitzar el carrer com poques vegades. No sé si a partir d'aleshores vosaltres també us heu mobilitzat en les manifestacions del 8M o d'altres.
2: Jo a mi algo que me va aparèixer molt hipòcrita d'aquesta època és que quasi alhora va passar també lo de les temporeres de Huelva i les manifestacions que van haver per pues de l'8M i manifestacions que eren per altres dones blanques eren més massives i després, per exemple, a Mallorca, que és on jo vaig viure, les manifestacions per les temporeres, que a més no s'ha fet justícia per elles, eren mínimes. O sigui, hi havia 12 persones. Mm.
0: Clar. I tu, Samantha, t'has mobilitzat després?
3: Jo crec que des de batxiller sempre hem estat mobilitzades, no? I això m'agrada anar a les manifestacions. Crec que sobretot va començar un sentiment de pertenència, no? És aquesta nova ola del feminisme, el discurs imperant, fins i tot l'interès de les marques, no? Per qüestions del body positive i totes aquestes coses. Jo crec que hi havia un sentiment de pertenència molt fort. Y pues sí, supongo que ver esta injusticia y sentir que debíamos pronunciarnos fue un gran aliciente. Igual que pasó con el caso de Samuel con respecto a las violencias LGTBI-fòbiques.
0: Ajá. Clar, no sé fins a quin punt, Samantha, et sents representada pel corrent del feminisme majoritari, no? Hi ha gent que diu això de l'esborrat de les dones. No sé com ho veus tu, això.
3: Però això no és el feminisme majoritari. Vull dir, o sea, les TERF són una minoria totalment.
4: Gràcies a Dios.
3: Gràcies a Dios. I sí, jo no vull pensar que l'odi és més quantiós que el respecte i els afectes. O sea, vull dir, no tinc cap problema. Em segueixen un munt de dones. Jo crec que he estat a moltíssims espais feministes i igual... Una vez alguna TERF dijo algo en internet, pero no me siento rebutjada. De fet, jo sento que volen instaurar aquesta cosa, no? Com que també les travestis diguem, no, és que el feminisme no ens accepta, com establir aquesta guerra. I jo no vull caure al seu joc. Llavors, però... És que me parece absurdo, ¿sabes? Claro. També em sento com... O sea, jo per portar una minifaldeta estic estereotipant el gènere, però tu, que estàs casada, que tens fills, que ets blanca i catedràtica, tu estàs totalment fora dels cànons, no?
0: Bé, s'entén. Ok, 10 anys, 10 anys de la manada. Creieu que encara tenim molt per aprendre, que encara se'n produeixen moltes de manades, que hi ha gent impermeable al que hem après aquesta dècada?
2: Com que hi ha gent... Torna
3: sí,
2: a la manada.
3: S'ha cortat.
0: Ah, que hi ha gent impermeable, que no n'aprèn, que hem passat 10 anys des del cas de la manada, hi ha hagut fins i tot una reforma del Codi Penal, però hi haurà gent que això li rebota, no
2: crec que les, no les, interioritza. Les, o sigui, el sistema actual d'encarcelament no crec que millori que la gent no sigui reincident o que la gent no cometi delictes, perquè als Estats Units hi ha una, per exemple, hi ha un codi penal i hi ha molt més encarcelaments i hi ha molt més restriccions i com molt més com se diria?
3: Persecució
2: policial, sí. Tenen mesures més severes i hi ha molt més delictes que per exemple aquí a Espanya. Aleshores crec que no té res a veure i crec que també jo què sé, aquí qui rep aquesta... O sigui, fa poc van matar una dona al carrer. Un home... No sé si és la que tu dius ara.
3: La, sí, que luego se lavó las manos
2: sí,
3: en la fuente.
2: Sí, la Kimberly. Un home que ja estava denunciat i que ja... però, a més, com 11 dies abans, en blanc, ja reincident tot. O sigui, no crec que la justícia... Igualment, que la justícia se suposa que sigui dura, entre cometes, no, tampoc crec que protegi a les dones. Aleshores...
3: Bueno, és una justícia del punitivisme, no? No té cap intenció reparadora per
2: no,
3: les víctimes.
2: No, i a més... més encarcelar també la gent pobra, perquè per exemple el Dani Alves està allà al carrer.
3: Bueno, i tot el cas de la llista d'Epstein.
2: Claro, o sigui, són gent que s'impune, en plan el Trump és president d'Estats Units i té una denúncia i ha estat condemnat per perquè era per xantatge, crec, una dona o alguna cosa així, però bé, en plan i té moltíssimes també acusacions d'acoso sexual i surt a la llista d'Epstein i ho va dir també l'Elon Musk, que se tiren merda entre ells. O sigui que és que no existeix la justícia per als rics i per la majoria de gent tampoc. I si existeix, tampoc me pareix com el tipus de justícia que fa que la gent s'eduqui. No s'educa castigant, s'educa des de petits.
0: Bé, interessant, el que ens expliquen Samantha Hudson i Maria Barrier. Noies, estem a prop de les vacances. Queden un parell de setmanes de l'entrellat abans que marxem de vacances. Com ho viviu vosaltres, que sou mallorquines? Això em preguntava jo aquest matí. Aneu a Mallorca ara a l'estiu?
3: Jo aquest estiu no aniré, però vaig cada any. I la veritat és com reconfortant perquè torno al meu lloc, a la meva casa, però és asfixiant, o sigui, vull dir-te. I abans, fixa't, quan hi havia menys restriccions, sento, a Magaluf, que és de bon soc, quan els guiris eren més borratxos i més indecentes, em sentia més protegida. Ara amb les... Sí, perquè ara amb les restriccions passa una cosa, i és que està tot ple com d'heterosexuals de cachimba.
0: A veure,
3: com de reservat i cachimba.
4: Amor, jo crec que és que la Samantha també navegava molt bé, Lola, però tu protegida no has estat mai, eh?
3: No, protegida tampoc, però... Vull dir...
4: Ella surfeava.
3: Era la llei de la jungla. Llavors, pues viva la Pepa, no?
4: Sí, però ara mateix mos fiques a nosaltres allà, que han passat els anys i que ara tenim les dues una manera diferent de relacionar-nos a la festa i a la gent, i mos morim.
3: Sí, sí, jo em moro. O sea,
4: que ho has de veure també en perspectiva, eh?
3: És un fàstic i, a més, estic fins als coins perquè dic, venga, vaig a fer un berenar, no? O un... Jo què sé, un desayuno gracioso.
4: Nada.
3: Tia, és impossible.
4: Una Gilda.
3: Tots són vins.
4: Una mimosa.
0: Què és el que no trobeu? Què és el que no trobeu?
4: No, no, pues no trobem barri. O sigui, jo, per exemple, sí que... És que la Samantha és de Magaluf.
3: És
4: que és muy fuerte, Magaluf. Claro, jo visc a Palma, en plan, la meva família viu a Palma, que per cert...
3: Que també és fort.
4: Sí que aniré. I és molt fort també, però bueno, en plan... Al Manco jo sí que vinc per s'escorxador, que sí que és un barri que a lo millor sí que s'està gentrificant com tot, però no és Magaluf, no? Aleshores sí que puc trobar, però bé, però la meva intenció és mantenir-lo, no? I que aquestes coses no desapareguin, perquè em fa molta pena. Això, no sé, ho trobo a faltar, sobretot ara que visc a Malassanya, dic, joder, en plan, no sé què faig aquí, no entenc res, no hi ha una panaderia a cap lloc, només hi ha cafès d'especialitat.
0: Ja.
4: Jo vull un pa.
0: Sí, sí. Està passant a Barcelona.
3: Un pa de forn.
4: Un pa de forn.
0: Però, i això que deies, abans amb en Magaluf hi havia gent més indecent. Aleshores em sentia més segura. Què vols dir amb això?
4: Que ella està... Sí, però
0: què vol dir que hi havia gent més indecent? Què ha passat a Magaluf? Què ha canviat?
3: No, que com la gent estava més loca, ¿sabes? En plan, no le prestaven tanta atenció. No, pues, per exemple, una travesti no destacava perquè tothom estava disfressat, tothom estava superborratxo fent unes coses loquíssimes.
4: Bé, que havia travesti ja.
3: Llavors, una transexual, pues no era nada extraño. Ara ha canviat el model de persona, entonces vienen unos heterosexuales que no aguanto, la verdad, que es heterosexual de VIP.
4: Amor,
3: sí. I te miran fatal, tia.
4: Lo de abans tampoc era bo. En
3: no
4: plan,
3: era bo.
4: Res és bo, lo que
3: no
4: passa és que
3: bo.
4: Ella estava acostumada.
3: Però estava més tranquil·la. És que...
4: Però com havies d'estar tranquil·la, por favor, si han abusat sexualment d'ella a Magaluf 30.000 vegades.
0: Però què dius?
4: És que distorsiona el passat.
0: Però et defineix abús sexual, què ha passat?
4: No, vamos.
3: Pues abuso
4: sexual. Lo he contado mil veces en televisión.
0: Pues yo desconozco esta historia.
3: Ah, sí, no, pues nada, era menor de edad y me acostaba con hombres muy mayores.
0: Ah,
4: sí.
0: Correcte. Però això té a veure amb el tipus de visitant de
4: hombre,
0: Magaluf?
4: Hombre, pero vamos, sigui... la gent va ja, en plan, jo, per exemple, que he treballat, bé, la Samantha també, però que hem treballat les dues de cara al públic, jo a l'Arenal, ella a Magaluf, sabem que la gent va allà sense cap respecte ni per l'illa, ni per la gent que treballa allà, ni per la gent que viu allà, ni per res. O sigui, el turisme que es fa és un turisme de festa fastigós que inclús la gent que ve, per exemple, de Madrid i que fa el viatge de fin de curs a Mallorca té problemes amb els guiris.
3: Flipa.
4: O sigui, no es pot conviure amb ells. Imagina't haver de treballar allà i haver de donar-li la raó perquè no et facin fora del treball. És horrible, la situació. I després ja és... Ara està el PP i vol posar una mesura perquè es puguin canviar lleis...
3: La llei autonòmica.
4: La llei autonòmica entorn a
3: jocs... Parcs naturals.
4: Als jocs, sí, de parcs naturals, que estan protegits, i no havia de passar per el Parlament autonòmic per poder prendre decisions. Aleshores, el que volen fotre és, per exemple, Estreny, que és un espai natural i que ja bastant està turistificat per lo lluny que està i per lo o sigui, és un lloc que és difícil accedir en plan, a fer un bon viatge i aun així està supermassificat i volen fer todavía més més lleis noves, o sigui, per fotre més diners al seu puta bolsillo, perquè a Mallorca ja. Hi ha un cas, a més, de corrupció enorme quan estava el Matas amb tot lo del poliesportiu, o sigui, és horrible.
0: Explica'm
4: una cosa. I la gent el segueixen votant.
0: Perquè acabeu de dir que fins i tot gent que va a Mallorca de viatge de final de curs té problemes amb els guiris. Expliqueu-me això. Quins tipus de problemes?
4: No, pues perquè, o sigui, jo, per exemple, estava amb el meu al·lot l'altre dia i em va contar la seva germana... No, la seva germana, no. Això crec que era la seva mare que em va contar que quan varen anar a Mallorca a final de curs era com que un alemany se va posar agressiu amb elles i l'hotel se va posar de vora, sí, de part dels alemans. I aleshores era com, però què faig aquí, saps? En plan, i també nosaltres, com nines que hem estat adolescents a Mallorca, hem tingut, o sigui, jo he tingut mil problemes de, per exemple, estar ballant a una discoteca i que un tio de 40 i pico d'anys alemany m'estigui cravant el cul. Wow. O l'any passat, quan jo estava en la meva lota, l'any passat o l'anterior, quan estava en la meva ex-alota, un alemany a l'Arenal me va empènyer, perquè érem dos ties de la mà, en plan homòfob total, i me vaig barallar amb ell també. O sigui, és un dia sí, un altre també.
3: Sí, o per exemple, jo em passava que, clar, jo vivia a Magaluf, però estudiava a Palma, que havia d'agafar un bus d'una hora. I a l'estiu és impossible agafar un autobús. Has d'esperar al següent, o al següent, o al següent del següent. O sigui, perquè venen tots plens de turistes. I dona gràcies si pots anar en l'autobús de peu. O sigui, i ara crec que en aquests darrers anys sí que han posat més freqüència d'autobusos, però quan jo estudiava a Mallorca era una barbaritat, saps? Perquè no havia ningú reforç al transporte públic. Entonces veies com el teu servei que pagaves amb els teus impostos estava abarrotat per persones que anaven allà sense pagar impostos de res, gaudint, no?, de totes les facilitats.
0: Clar. I... Quan començava això? En quina època de l'any començàveu a veure que els turistes arribaven en els autobusos de línia?
3: Maig.
2: Sí, maig. Totalment maig.
3: Perquè sempre és com... O sigui, els meus pares, els dos, treballen pues a les discoteques, diguem-ho, i en els hotels. Llavors, la temporada la concentres en 4 mesos, pràcticament, o sigui, des de maig fins a setembre.
4: Sí, però he de dir que quan comença a fer bo, en plan, jo crec, març, ja comencen a venir.
0: Sí, perquè amb el
4: canvi... no tan massiu a maig.
0: Amb el canvi climàtic, a vegades la primavera s'escurça i la calor comença abans. O sigui, l'estiu comença
3: abans. Ah, i això en aquesta destinació, perquè és com molt vacacional, però hi ha pobles, per exemple, d'allà, és tot de guiris rics que tenen allà cases,
4: claro,
3: en les que no viuen la resta de l'any, però
4: les
3: tenen...
4: Les Kardashian han anat allà també a planejar un hotel com que van tots els famosos, saps? Uh-huh. En plan, internacionals, nacionals, tota la gent amb diners, vaja... I sí, i Deià és més guiri que mallorquín. O sigui, a Deià xerren per defecte en anglès.
0: Yeah.
4: A no ser que vagis a una pastisseria o algo, però per defecte és com que la gent xerra en anglès. I és com... Què és això?
0: Us heu trobat alguna vegada alguna persona famosa pel carrer? Michael Douglas.
4: A Mallorca.
0: A Mallorca. A qui et vas trobar?
3: Pel carrer? Què va? No, la gent famosa a Mallorca no va pel carrer. No vol consumir la cultura, vol un numerazo de 5 estrelles.
0: Els heu vist alguna vegada per l'illa o no?
3: No.
4: No, jo sí, no. O sigui, per si Instagram, després de que han estat allà, però, per exemple, una amiga meva que treballava de socorrista en aquest hotel sí que veia com molta gent en plan pues, cantants internacionals... jo què sé, directors de cine d'aquí d'Espanya, en plan, és que molta gent, vaja.
0: Mm. Què faríeu vosaltres amb el turisme massiu?
3: Restringir-lo, no? Posar una mesura que... És que, o sigui, vull dir, que vinguin turistes, ok, però, pues... Que no vengan tantos, es que es muy fuerte.
4: Las Illas son una de las comunidades autónomas d'Europa que més fracàs escolar tenen. La gent deixa l'escola a prest i se'n va a treballar a hostaleria, perquè és el que ja treballa a Mallorca. Qui ha estudiat una altra cosa no es queda a Mallorca. Ni tan sols a lo millor estudia a Mallorca d'això.
3: És que no hi ha moltes oportunitats.
4: I, o sigui, i és una cosa que és una pena. En plan, el que s'ha de fer és restringir. No és normal que hi hagi més cotxes que habitants en l'estiu a Mallorca. No és normal que un avió hagi d'aterrissar i hagi d'estar 2 hores ficada a l'avió perquè hi ha tant overbooking que no hi ha controladors suficients per fer la sortida de l'avió. No és normal. No és normal, han ampliat l'aeroport. O sigui, a Mallorca hi ha, durant la temporada d'estiu, hi ha com el doble o el triple de turistes que hi ha a Brasil, quan Brasil és moltíssim més gran que Mallorca. Mallorca és molt petita. O sigui, imagina't la situació tan extrema.
0: Clar. Encara hi ha algun racó a l'illa on no es trobin turistes?
4: No.
3: Jo diria que és pràcticament impossible passejar per la illa i no trobar turistes. O sigui, vull dir, hi ha pobles que sí que conserven aquesta identitat tan mallorquina.
4: No, bueno, los feos. En plan, o sea, que larga vida a los pueblos feos perquè no som un puta paisatge, no som una foto, no som una postal, som... saps? Una localitat. Aleshores, això m'encanta. Per exemple, Inca és un joc super jets.
3: Sí, además tiene el premio al pueblo más feo de Mallorca.
4: No, ese es Manacor.
3: I Inca també.
4: A Inca també. Bueno, o Manacor. Són pobles pues, molt feos, molt jets, que la gent no vol anar i jo, pues, me alegro.
3: Sí, però... Mira, per exemple, Portugal va prohibir les visas dorades. ¿Sabes? Como que vengan toda esta gente en plan inversión inmobiliaria.
0: Y es aquella que si comprabas una casa per més de 500.000 euros et donaven el visat, correcte?
3: Sí, perquè el que passa és que al final la gent pobre no té dret a viure a llocs bonics, saps? I llocs de costa que...
4: No tenen lloc a viure, perquè jo no puc quasi pagar...
3: Ara lloc a viure, sí.
4: El meu alquiler i Malasaña és superfea, saps?
3: Desde luego, pero digo Mallorca, por ejemplo, ¿sabes? Que hay como poblets petits que están a la costa, que eran cases de pescadors, que haurien de tenir un preu raonable, perquè ja basta d'aquest discurs feixista, com que és que si no puedes vivir en el centro de Madrid, vete a otro sitio más lejos, más feo, ¿no? Claro, y vas desplazando a la clase trabajadora cada vez más afuera.
4: Pero que hay más feo que el centro de Madrid.
3: Ya lo sé, María, pero quiero decirte, ¿entiendes mi punto?
4: Que sí, que d'allà és un poble ara mateix que és un dels pobles més guapos de Mallorca i que només hi ha guiris, només hi ha gent de temporada. La gent que és local de d'allà és, jo què sé, 2 persones i estan treballant de cambreres al bar del poble. En fi, és una merda. Ja. És una merda.
0: I teniu algun
3: exacte,
0: record?
3: Exacte, són sitios chulos.
0: Teniu
4: però
0: algun
4: igual,
0: record?
4: Aunque no sean sitios chulos.
3: Aunque no sean sitios chulos, però lo que quiero decir es que va a venir un millonario que se va a comprar pues la casa en la costa, en plan, eso es injusto.
4: Ja. Que luego també hi ha unes edificacions super il·legals a Mallorca que és com tierra de nadie, no s'entén.
0: Aleshores, què feu al llarg de l'estiu? Perquè el diagnòstic, la radiografia del que és Mallorca amb el turisme massiu l'heu dibuixada força bé, amb força detall. Vosaltres com viviu aquest estiu? Samantha, tu has dit que aquest any no aniràs a Mallorca.
3: Sí, no aniré, però perquè he de treballar en un projecte i marxaré al poble.
0: Bé.
3: Al poble en geo.
2: De León.
0: Ah, de Lleó, molt bé. I tu, Maria, sí que hi aniràs, a Mallorca?
2: Sí, jo vaig per l'Atlantida Fest, que m'agrada molt.
0: I et quedes allà o només el temps del festival?
2: Me quedo ja només el temps del festival, però perquè tinc a la Pepa aquí, que la meva moixeta, i tinc a 2 lagartos, 2 geckos, aleshores tinc responsabilitats.
0: Fugiu una mica de l'estiu a Mallorca, podria dir, com a conclusió, o no?
2: Ah.
3: El què?
0: Si fugiu a l'estiu de Mallorca.
2: A més, jo fuig de Mallorca en general, perquè per mi és un lloc traumàtic. Però sí, o sigui... Oh, o sigui, és que crec que sí que hi ha com un marge en el que pots disfrutar de l'estiu a Mallorca amb les teves amigues, tal, però sí que és molt agobiant també tot. O sigui, si no tens cotxe, estàs fotut, per exemple.
0: Clar.
2: Sí, i si tens cotxe també, perquè no hi ha on aparcar i... No sé, o sigui, sí, és una merda, Mallorca, sí, és una
0: patir,
2: merda.
0: És anar a patir, no?
2: Sí. És anar a patir, però quan pots anar, també? Clar. No? Perquè, o sigui, la resta de l'any estàs treballant. Agost és l'únic mes de l'any que potser tens com més temps lliure a part de Nadal. Aleshores,
4: no sé, has d'anar-hi. I jo sí que disfruto molt amb les meves amigues d'anar-hi a les platges, d'anar... Jo, no sé, sí que... O sigui, evidentment, no puc escapar dels guiris, i això és una pesadilla. Però bueno, jo reencontrar-me amb les meves amigues de la infància i anar-me amb elles a la platja,
0: home,
4: sí que em senta molt bé.
0: I
4: no ho negaré, o sigui, a mi jo sí que em fa feliç i crec que hi ha plans molt macos, en plan de cinema a la fresca, el parc de la mà... No, al bingo no, Samantha, no vamos a hacer, por favor, alusión a juegos de apuestas. Cállate ya. Pero sí.
0: Bé,
4: da igual.
0: Samantha, et banyaràs a la platja, tu? Aquest estiu o no?
3: No, però és que és un poble en un vall.
0: Ah, hi ha riu en aquest poble?
3: Hi ha riu, però està fet una merda, la veritat.
0: També.
3: Sí, està tot ple de gerbajos, o sea, és impossible. I a més, jo sóc molt de quedar-me en la vora. Sabes, en la voreta del mar? No m'agrada ficar-me de dins.
0: Ah.
3: Per això, Estrenc, que és aquesta platja on s'ha fet la cadena humana, com de 10.000 persones, perquè ara quieren permitir que s'edifique, quitar la ley que dice que és un parque natural... Bueno, en fin, aquesta platja... no és molt... No té molta profunditat.
0: Ja.
3: Llavors m'agrada banyar-me allí perquè hago pie tot el rato i no me preocupo de que venga un pulpo gigante a agarrar-me del tobillo.
0: Doncs ens quedem amb aquesta imatge, aquesta retrobada amb les amigues, aquesta entrar a l'aigua fins al turmell i poc més, però un moment de felicitat enmig de la intensitat dels estius on hi acudeix el turisme massiu. Samantha Hudson, Maria Barrier, una abraçada a les dues. Feliç estiu.
4: Moltes feliç gràcies. Estiu, una abraçada xula. Forta.
0: Que vagi molt bé. Ens retrobem després de l'estiu. Un petó.
4: Gràcies.
0: Adéu, adéu.
4: Adéu.
0: Bé, són ja passant ja 3 minuts de 6:45 de la tarda. Saben que estem fent seguiment al minut de l'estat dels incendis declarats a Catalunya. Natàlia Sánchez, quina és l'última hora?
5: Doncs mira, estem pendents d'una compareixença de la consellera Parlon, que compareixerà al costat del servei d'emergències dels bombers per explicar una mica quina és la situació ara mateix a casa nostra. D'una banda, tal com ens explicaven aquesta tarda, a primera hora de programa, continuen treballant en les tasques per controlar els incendis de les Gavarres, però, tal com ens apuntaven, la simultaneïtat és una qüestió que s'està donant amb 3 incendis més. Un a Sentmenat, que afecta a unes 35 hectàrees que ja estarien cremades actualment, i estan treballant 54 dotacions terrestres i una dotzena d'aèries. A causa d'aquest incendi, al Vallès Occidental, a Sentmenat, han demanat el confinament a la població, l'urbanització del Ferrell, a Can Gurri, a Sant Sebastià de Montmajor, al Balcó de Sant Llorenç, a Sant Feliu del Racó, Can Vinyals i al nord de Castellà del Vallès. Paral·lelament, hi ha un altre incendi entre Carme i la Pobla de Claramunt, a l'Anoia, amb un avís que s'ha rebut a 4:45 de la tarda. A hores d'ara hi ha 11 dotacions terrestres i 2 aèries treballant a causa d'aquest incendi. S'han demanat el confinament de 4.300 persones de la Pobla de Claramunt, l'urbanització de les Garrigues, la Torre de Claramunt i la zona oest del nucli de Capellades. I el tercer incendi és Artesa de Segre, on hi ha 23 dotacions terrestres i 4 aèries treballant, com dèiem. Estem molt atentes d'aquesta compareixença de bombers i la consellera Parlon, que s'està a punt de produir.
0: A Mariola Dinarés diria que li ha pillat algun dels efectes dels incendis.
6: Sí, bona tarda,
0: Mariola.
6: Vinc del Vallès Occidental, de Matadepera, clar, també al peu del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, que és el que s'està, clar, també de l'altra banda i toca Sentmenat. I per això m'ha arribat la ES Alert amb aquest confinament que acabava d'explicar la Natàlia, però la veritat és que, clar, les temperatures en aquella zona són en aquests moments de 35 graus, és a dir, que fa molta més calor de l'habitual a la zona, i la veritat és que estic pillant diverses bandes perquè vinc també de l'Empordà aquest cap de setmana, que he estat cobrint l'incendi de l'Empordà, vull dir que estem entretinguts perquè les temperatures són superaltes, de fet.
5: Una estona, com estava compareixent un dels responsables dels agents rurals, i assegurava que amb aquesta segona onada de calor d'aquest estiu, la situació demà, però sobretot dimecres, és quan pot ser més crítica. Per tant...
0: Efectivament, perquè, clar, es resseca la muntanya amb aquestes onades de calor i es converteix en combustible de cara als incendis, per tant, màxima alerta. Bé, passen 6 minuts de 6:45 de la tarda. Obrim secció amb Mariola Dinarès, però estem molt pendents de la situació dels incendis.
7: La moraneta és sexy, el burro és català, quedem en quart de 12 i no a les 11:15.
6: Us he portat coses molt pràctiques.
0: Vinga, som-hi.
6: Però primer un sumari d'Embou.
0: Ah.
5: Ai, d'Embou, quan sí, acabem parlàvem.
0: Sí? És que està tot connectat.
6: És que estem connectades. És que clar, és telepatia, això, la telepatia del futur.
0: A la sala Apolo faran un documental sobre el d'Embou.
6: Sí, sí, és que m'encanta això. He posat d'Embou, però no entendreu res del que diu la IA, perquè parla català a vegades d'aquella manera.
0: Vaja.
6: Però és igual, perquè després llavors jo us explicaré els temes.
0: Vinga.

0: Ah, el nostre nom és el Fàbia.
1: Correcte, Samantha i Mariola, endavant.
0: Bé, a les paraules claus de la secció que ara us explicarem, un és amb Substack, el català, l'altre és WhatsApp i l'altre és Naïm Smiley, que ara us explicaré què és...
1: Bé, i tu li has dit, fes una cançó amb, aquestes, amb aquests conceptes
0: sí,
1: clau?
0: Sí, l'he intentat explicar una mica, però després però no. Xarxers i aquestes coses.
2: Sí, sí, Xarxers m'ha impressionat.
0: De fet, mira, això em va bé per explicar-vos que molta gent es pensa que... És que jo ho he dit moltes vegades en aquesta secció, no? Que fer servir alguna aplicació o alguna cosa d'intel·ligència artificial és donar, fer-li un prompt, fer un clic i que després ja et doni la solució. Mm. I cada vegada més, quan s'està creant, la gent està fent servir 50.000 coses alhora. És a dir, que no és una IA que t'ho fa, sinó que per qui faig servir aquesta, això, per qui l'altre? Per exemple, l'altre dia vaig veure un curtmetratge molt així ben fet, en què sortia el director de cinema, el John Rietbeck, que us he parlat diverses vegades perquè està molt fent coses amb IA, i sortia ell com si fos estès en el tour, però clar, ell té panxa cervesera. Però va aconseguir fer un ciclista amb panxa cervesera. Jo dic, i clar, però jo vaig dir, això sí que és una fita, perquè normalment la IA fa coses normatius. I jo sé el que costa que faci un ciclista d'aquella manera. I em diu, no, tens raó. O sigui, jo perquè em diverteixo i estic mig jubilat, però m'he estat hores per aconseguir que em faci aquesta imatge.
1: Clar, perquè has d'anar afinant, no?
0: Clar, li has d'anar dient, ara s'equivoca, ara prou una altra eina, vull dir que no és tan fàcil.
1: Molt bé.
0: Bé, el primer tema és el tema de Substack, que ja us en vam parlar quan la Rosalía ho va fer com molt famosa, aquesta plataforma, no?, que va filtrar una de les cançons. És una plataforma que el que fa és per creadors, per periodistes, per escriptors.
1: Com els antics blogs.
0: És això. És una mica el ressorgiment del blog, però la gràcia d'això és que t'arriba a través de... Per això li diuen butlletí d'informació, perquè t'arriba a través de correu electrònic. Mm. El poder que té el creador és que no depèn dels algoritmes, sinó que té la teva pròpia comunitat.
1: Ah.
0: I per això ara està pujant tant, perquè...
1: O sigui, que el veu tota la comunitat. Ell envia un newsletter a tota la seva comunitat.
0: Clar, i a més, ara el poder bastant, si vols crear comunitat tu com a creador, és tenir correus electrònics, perquè és una relació directa de tu amb la teva comunitat sense intermediaris, no?
1: Clar.
0: Llavors està pujant molt. Vaig parlar amb el CEO de Substack a l'estat espanyol, el Marcos García, perquè hi ha una notícia de fa pocs dies, que és que a Substack ja pots llegir-ho tot en català. És a dir, que...
1: Home, molt bé!
0: Sí, sí. Han inclòs el català entre les diverses llengües en què es pot llegir. Tu pots fer un article en català i que el puguin traduir i te'l puguin llegir qualsevol persona del món amb qualsevol idioma.
1: Perfecte.
0: O tu també, si vols, pots llegir les coses en català. I m'ho explicava així el Marcos.
3: Si tu escribes o te comuniques en català, cualquier persona que esté en cualquier otro país del mundo podrá consumir o podrá acceder a tu contenido en el idioma nativo, ¿no? Sea el inglés, sea el portugués brasileiro, sea el indio, sea el noruego. Por lo tanto, lo que facilitamos es que si en algún momento el uso de un idioma ha sido una barrera por el cual no llegabas a un grupo de gente que podría estar interesada en lo que estás contando, esto se difumina gracias a este sistema de traducciones automáticas, que lo que permite es acceder, por un lado, a ese contenido que está en un idioma nativo que tú puedes no controlar, y viceversa.
1: Claro.
0: Però molt també bé. Pots automàticament, si no t'interessa, perquè dius, jo ja sé anglès i vull llegir directament en anglès, això ho pots canviar, vull dir, ho pots treure. Clar, jo, una de les coses, ja que parlava amb el CEO de Substack a l'estat espanyol, dic, això de la Rosalía va ser màrqueting, perquè, clar, tothom s'ho va plantejar, no?
1: Ja.
0: De dir que filtrés un tema per Substack. I, a més, fa alguns dies també, Rosalía va fer com una explicació en el seu perfil que deia, estic d'atur, fa com poema, no? És com unes reflexions molt personals dient que, ai, em trobo a faltar a casa. Bueno, va fer com una reflexió, va tornar a parlar a través del seu perfil de Substack, i el Marcos García, CEO de Substack de l'estat espanyol, em diu això.
3: Absolutamente no, y esta es la parte quizás más, no sé si llamarla o denominarla romántica de todo esto, que creo que la gente, y cuando hablo de gente hablo desde cualquier persona en su casa con intereses en un tema hasta la figura pública o la celebrity más reconocida. Lo interesante y lo romántico de todo esto es que están encontrando y están descubriendo que Substack es un espacio muy amable para ellos, donde además la experiencia de uso versus otro tipo de plataformas es muy sana. Aquí no vais a encontrar hate. Toda la gente está aportando sus miradas, aportando sus puntos de vista, apoyando los de otros, y creo que esto es lo más interesante en un año, en 2026, donde todos somos ciertamente ya un poco descreídos y descreídas acerca del papel de estas mal llamadas ahora mismo redes sociales, ¿no? Creo que hacia ahí va todo.
1: Ai, a quina gràcia em fa de tot el que ha explicat que digui mal llamades redes socials.
0: Clar, perquè diuen tampoc acabes connectant amb qui que tu vols, una mica. Jo crec que
1: no
0: va
1: social,
0: per aquí el tema.
1: És antisocial.
0: Bé, és que una mica és el que s'han desvirtuat una mica el que diem les xarxes socials. No? Que ara ja no veus la gent que tu volies seguir, sinó que l'algoritme t'ensenya coses que creu que a tu t'agradaran.
1: Ja.
0: Però ja no controles tant el contingut.
1: I
0: no?
1: Diu que a Substack no hi ha hate, no hi ha odi.
0: No, perquè de fet és que tu acabes... A veure, el tema és que funciona amb que... Tu saps que, per exemple, Samantha, tu tens un Substack, no? I a mi m'agrada molt com ets, com reflexiones, vols sentir com... coses. Llavors, clar, jo segueixo el teu Substack, no?
1: Ja,
0: llavors,
1: soc fan.
0: Clar, és com fan que després tu pots fer continguts com a creadora que siguin de pagament o gratuïts.
1: Ah.
0: Llavors, hi ha moltíssima gent que... Hi ha molts autors, per exemple, mira... Et dic dues persones que m'ha dit, dic, a veure, qui hi ha de popular? Perquè em va dir que la comunitat catalana, que la gent a Catalunya, de tot l'estat espanyol, és on hi ha coses més interessants.
3: Tenemos muy buenos ejemplos de escritores de ficción y de no ficción que lo están haciendo fenomenalmente bien, entre otros, por ejemplo, Milena Busquets, que ha sido una de las primeras escritoras, digamos, de cierto éxito comercial dentro del mundo editorial, que ha tomado a Substack como referente también para seguir manteniendo esa relación con sus lectores. Isabel Coixet está muy activa en Substack.
1: Clar. Ai, que bé, m'encanten les dues.
0: Clar, és que és gent molt interessant. Jo us ho recomano que busqueu, perquè és com bastant contingut de valor, que a vegades és intel·lectual fins i tot, eh?
1: Sí, sí, clar.
0: I a més és això, escriuen coses en exclusiva per la seva comunitat,
1: sí.
0: És a dir,
1: home,
0: que si hi ha gent que t'agrada...
1: Ara em llançaré aquí a la piscina, però diria que l'últim llibre de Milena Busquets, Les dones elegants, em sembla que es diu... Diria que és un recull de les seves publicacions a Substack.
0: Sí, sí, sí, sí. És que ella... Sí, és veritat, tens raó.
1: Sí,
0: sí, sí. Sí. I llavors, clar, la seva comunitat ha pogut... També pot ser un termòmetre com a creador d'això interessa, això no, això agrada. I a més a més, també es poden fer comentaris. És
1: que
0: a dir,
1: bé.
0: Que acabes tenint com una petita comunitat i, a més, mira, si els creadors s'hi poden guanyar la vida, ja és una cosa directa. Clar, jo també l'he dit al Marcos García. A veure, nosaltres el que ens preocupa és, diríem, el núvol, perquè tot això ho anem pujant... I un dia s'hi tanca i ho perds tot. Diu, saps que el que té és que tu tindràs els correus electrònics de la teva comunitat.
1: Oh.
0: És a dir, si un dia desapareix, tu tens aquest poder. I vaig pensar, és que clar, és la clau.
1: Clar.
0: Poder contactar directament a les xarxes socials, això no ho tenim.
1: És veritat.
0: Tenim els seus perfils, però no saps.
1: Totalment.
0: I tampoc saps si arriba. Bé, això, aquí també tenim diríem, el paral·lelisme català a Substack, seria l'Aixeta, que també és una possibilitat per la gent que ho fa en català i és també és molt exitós. Doncs,
1: la plataforma que es diu l'Aixeta.
0: Es diu l'Aixeta. El seu, diríem, el qui porta és el Cesc Freixas, el cantant. Ara es dedica a portar aquesta plataforma i ajuda també a creadors, no?, il·lustradors també, que tu dius, va, jo m'agrada molt el que fa i també ajudes, una mica també crowdfunding també, no? Bé, doncs això, us volia explicar això de Substack i també les novetats de WhatsApp, perquè no sé si tu ja t'has reservat el teu nom d'usuari a WhatsApp.
1: No m'he reservat res, què he de fer? Explica'm ara mateix.
0: WhatsApp ha activat un dels canvis més importants dels últims anys. Els usuaris poden crear un nom d'usuari de manera similar al que ja fan aplicacions com Telegram o Instagram. És a dir, a partir d'ara no caldrà donar el teu número de telèfon perquè algú parli amb tu per WhatsApp.
1: Ai, no sé si és bo o dolent, això.
0: Clar, ara anem a veure. Què significa això? Doncs que en moltes situacions ja no caldrà donar aquest telèfon per començar una conversa, n'hi haurà prou amb compartir aquest nom d'usuari perquè l'altra persona us pugui trobar i enviar un missatge. Clar, el número de telèfon continuarà existint i seguirà vinculat al compte, però quedarà més protegit. Això suposa un pas endavant en la privadesa, especialment quan es tracta de contactar amb persones que no coneixem, comprar o vendre productes, que així ja no es dona el teu telèfon,
1: clar,
0: o participar en grups. T'explico primer com fer-ho,
1: sí,
0: i després et dic les dues coses que estan passant, que dius, perquè jo sé el que estàs pensant ara. Bueno, primer,
1: és que de cop i volta
0: estàs
1: moltíssima
0: pensant,
1: gent...
0: Si tu et reserves Samantha Villar,
1: clar,
0: el que primer que farà la gent és... enviar-te missatges.
1: Podria passar.
0: No, hi ha la possibilitat de posar-te una clau posterior.
1: Correcte.
0: Saps? Com una contrasenya,
1: molt
0: perquè
1: bé.
0: No tothom de forma discriminada.
1: Molt bé.
0: Però ara, l'última hora, és això ha sigut aquesta setmana, la Índia demana que això no sigui possible. Per què? Saps què ha passat? Hi ha hagut suplantació d'identitat.
1: Ja hi som.
0: Saps allò que passava amb els punts com? que clar, la gent reservava de seguida. Clar, ara la gent ha reservat nom d'usuari, que no sóc jo, però el reservo, i així el tinc jo, aquest nom d'usuari.
1: Justin Bieber.
0: Clar,
1: no. No? Justin Bieber.
0: Però ha passat amb coses més bèsties com Binance, que és la plataforma de criptos, de criptomonedes.
1: Uau.
0: Saps què et vull dir? Llavors, clar, ara aquest tema que semblava com, ai, que bé...
1: No.
0: Ara ja no es tanca bé. Però a veure, com crear el nom d'usuari? Heu d'actualitzar WhatsApp a l'última versió, aneu a configuració i entrar al compte o al teu perfil, segons si tens Android o iPhone. Si la funció ja t'ha arribat, que ja sabeu que això és a poc, i veuràs l'opció nom d'usuari, escriu el nom que vols i si està lliure WhatsApp te'l reservarà.
1: Mm-hmm.
0: Clar, si potser diu, no, és que Samantha Villar ja no està lliure.
1: Clar.
0: Ha de complir entre 3 i 35 caràcters, ha de contenir almenys una lletra, no pots incloure números, punts i guions baixos. Ai, pot incloure tot això, però no pot començar per BB, o sigui, 3Ws no, ni .com ni .cat. I això, doncs, a mi em va arribar, de fet, un missatge. Reserva el teu nom d'usuari.
1: A Sasta. A WhatsApp.
0: El nom d'usuari. I el vaig reservar.
4: Però per què? Perquè
1: a mi no m'ha arribat res.
4: Vas actualitzar l'aplicació?
0: No, però em va arribar el missatge. Oh? No sé, aquelles coses que fan les xarxes socials, que és ara uns, ara els altres, ara depèn de no sé què, i d'aquella manera.
1: A on es fa això? Jo no trobo el botó per fer-ho.
0: Sí, torno a explicar-t'ho. Entra, ves a configuració, que
1: sí,
0: és la rodeta.
1: Ja no ho trobo, veus? Jo ja no ho trobo.
4: Samantha, ja no et posis anys a sobre, que no...
0: Bueno, primer has de pensar bé, si, perquè el de la contrasenya sí que no ho he trobat, eh? Per tant, no et posis encara el nom.
1: Veus? Bueno,
0: però,
1: ja
0: clar,
1: ho farem.
0: Però has de fer-ho, a poc ho has de fer, perquè clar, si algú l'agafa...
1: Vinga,
0: això...
4: Aquestes vacances aprofitem.
1: Sí,
0: sí, però bé, aneu ràpid, perquè... Clar, però és això, hi ha hagut aquest gir de guió, aquest plot twist, que hi ha la suplantació d'identitat, i ara això, que ja l'Índia han demanat que es retiri. Però bé,
1: reserva el teu nom d'usuari.
0: Mira,
1: ho he trobat.
0: Ja ho tens. Veus, és que ets espavilada.
1: Ai.
0: És que ets espavilada.
1: A veure, crea el teu nom. A veure si existeix ja Samantha Villar o no.
0: És
1: a
0: que
1: veure,
0: igual la gent ho ha posat a Mac, que tu la poses sense H.
1: Jo sense. Aquest nom d'usuari està disponible per tu.
0: Molt bé, som-hi.
1: Ja està, acabo de fer-ho, eh?
0: Ja el tens.
1: Sí, ara m'hauràs de dir com ho faig per no aparèixer-li a tot Crist.
0: Clar, no, això també ho he de fer jo encara.
1: Que és que està coordinat amb Facebook, a més.
0: Clar. Però una cosa, perquè tens la configuració ja que et
1: pugui,
0: que et vagi als dos llocs alhora.
4: Quin tant per cent d'usuaris de Facebook no el fan servir, no se'n recorden del seu, la contrasenya?
0: No, però una cosa, com que fins fa poc, per tenir Instagram, una botiga, el que sigui, havies de tenir pàgina de Facebook, clar, llavors hi ha moltes coses vinculades. Que el problema és desvincular, perquè hi ha altres programes que havia fet fa temps que tenien pàgina de Facebook, jo és que no me'l puc treure ni en pintura i m'arriben les notificacions. És molt difícil perquè, clar, no saps qui tenia la clau, qui era administrador, la contrasenya, o sigui, és un bucle, sí o no?
1: Sí.
0: El tema Facebook és un bucle, segurament molta gent s'hi troba.
4: Escolta, una cosa, t'anava a dir que des que has entrat a l'estudi m'he fixat en les teves ungles.
0: Ah, no, ja me les he fet ja normals.
4: Ja normals,
0: les de tota la vida, tu.
1: El cotonador aquell...
0: Les de tota la vida.
4: Clar, perquè
0: saps,
4: recordem,
0: una cosa?
4: Es va comprar, va caure a una estafa d'allò que et surt per Instagram, que veus una cosa que és boníssima.
0: Si us surt un retolador pinta ungles i que us diu, això és una empresa d'aquí, del país,
4: res,
0: perquè és un retolador, com si agafés un retolador d'escriure i t'ho pintessis. L'altre dia, parlant amb la meva germana, diu, nena, que jo també m'ho vaig comprar.
4: Veus?
0: És que, és que estem
4: aquí,
0: fatal.
4: Tal qual,
0: les dinerets estem germanes, fatal.
4: Li he de dir que mentre tu feies la secció el dijous passat, jo me'n vaig pintar una i vaig arribar a casa, vaig sortir, vaig agafar l'autobús, vaig arribar a casa i ja no duia res. Res.
1: Doncs
0: es despinta sola, però en canvi m'acetona no es despinta. És que és com
4: una
0: surrealista.
4: Cosa,
1: doncs millor que se'n vagi.
0: No, però realment, mira, vaig estar contenta de dir que m'havia passat això, perquè molta gent em va dir que a mi també m'ha passat amb una cosa que vaig comprar, que després em va arribar i era horrorosa. Bueno, Samantha, ho has aconseguit al final, no?
1: Ho he aconseguit i he posat que només em contacti la gent que tingui la meva clau.
0: Veus?
1: Atenció,
0: que...
1: Ara, m'ha dit que encara no estan disponibles els noms, que està reservat.
0: El tens reservat i encara no s'aplica, encara no s'està aplicant.
4: I
0: espera't a veure si s'acabarà aplicant, si hi ha tantes renúncies. Bé, fem una mica de música viral.
1: Vinga. Va,
0: no sé si, mentre esperem si hi ha última hora amb el tema incendis, però bé...
1: Continuem esperant,
0: S'ha fet el Canet Rock, hi ha hagut 25.000 persones del Canet Rock...
1: Em diuen que la consellera està arribant, Mariola?
0: Està arribant.
1: Però de moment
4: tu
1: encara no està compareixent.
4: Tu vas explicant.
0: Bé, ho vaig explicant,
1: Sí.
0: I em tallareu.
1: Sí.
0: Bé, comiat de la Fúmiga, però si parlem de xarxa, s'han traslladat a l'escenari dos fenòmens virals molt potents. Un d'ells el vam fer aquí, que era el fenomen del tècnic de so, el Xavier,
4: home,
0: de la Ludwig Bach.
4: Que no t'has atrevit a penjar-ho, eh?
0: No, sí, sí, no, però...
4: No. No, no ho has penjat.
0: Una cosa, saps per què no l'he pogut penjar? Perquè el vaig gravar malament. Perquè el tema és que s'ha de fer un plano d'una parat, un plano de l'altre. I llavors, no us enganxo, no us enganxo la frase. L'hem de tornar a fer.
4: Re, un dia que intentem abans, fer un viral...
0: No, abans que s'acabi la temporada el tornem a fer.
4: Va, fet.
0: Val? Doncs bé, el Xavier, el tècnic de so de la Ludwig Band, el van fer al Canet i sonava així, gravat així, amb mòbil.
1: A veure, connectem amb la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que està atenent els mitjans de comunicació en aquests instants.
5: De la Direcció de Protecció Civil, Extinció d'Incendis i Salvament i del CAP de Bombers. Venim d'un incendi molt complicat durant tot el cap de setmana, que es va produir a la Bisbal d'Empordà, on encara hi estem treballant, amb un 6,3, però encara tenim feina i no està encara controlat. I durant tot el dia d'avui, durant la greu onada de calor extrema i risc d'incendi també extrem, estem treballant en 3 incendis que estan actius, que ens preocupen, especialment ens preocupa l'incendi de Sentmenat. Com bé sàvem, hem fet diferents ordres de confinament a urbanitzacions que afecten al propi municipi de Sentmenat, també al municipi de Caldes de Montbui i també al municipi de Castellà del Vallès. Llavors hem fet unes ordres de confinament, que és l'eina amb la qual Bombers treballa per protegir la població, i llavors es demana que les persones es confinin a les cases, doncs, per evitar danys i riscos sobre les persones. Això pel que fa referència a l'incendi de Sentmenat, que està actiu i ens està donant molta feina. Estem treballant amb un total d'una dotació de 200 bombers aproximadament i un total de 12 vehicles aeris. És un incendi que ara mateix estem treballant sobre 30-40 hectàrees i que té un potencial que supera les 2.000. El següent incendi que també ens preocupa és l'incendi que s'ha donat al municipi de Carme, a la Noia, on també estem treballant aproximadament amb un equip de 100 bombers. També s'han fet diferents ordres de confinament que afecten a diferents municipis, si volen els hi dic, per no deixar-me cap, la Pobla de Claramunt, l'urbanització de les Garrigues, la Torre de Claramunt, Capellades Oest, Claramunt, al final part del municipi, sud-est d'Igualada, sud-est de Santa Margarida de Montbui, Castellolí i Vilanova del Camí. Tots aquests municipis han rebut la pertinent SALER per demanar el confinament de la població i permetre, doncs, també treballar amb més seguretat el conjunt dels dispositius. Aquí el que més preocupa és que faci salt de bruc i, per tant, que ens pugui saltar la C15. I després estem treballant amb un altre incendi a l'Artesa de Segre, al Coll de Comiols, que també té un potencial, pot tenir un potencial de 500 hectàrees. La sort és que ha començat a la part alta del Coll de Comiols i això ens permet, doncs, treballar amb menys preocupació en relació als altres dos incendis. Ja no vol dir que no estigui actiu no ens preocupi. Tenim també allà, doncs, desplegats aproximadament 100 bombers i diferents mitjans aeris, però estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot, doncs, l'activitat i la simultanietat de 3 incendis a l'hora. Ens toca tornar a demanar molta prudència al conjunt de la població. Són moments extremadament complicats pels servidors públics i les servidores públiques que estan en les tasques d'extinció, també pels alcaldes i les alcaldesses. Hem anat mantenint amb ells un contacte, o bé directament nosaltres, tant la directora com jo mateixa, com són diferents municipis, també ho estem fent, doncs, aquests contactes a través dels directors dels serveis territorials d'Interior, i sobretot, doncs, tranquil·litat, calma i confiança en els servidors públics dels equips de bombers, Protecció Civil activant totes les alertes, i ja us anirem informant al llarg de la tarda. Li passo la paraula al cap de bombers per si considereu que hi ha alguna qüestió que ell pugui aclarir més tècnica, i després, doncs, atenem les vostres preguntes.
1: Paraules de la consellera d'Interior, sí. Núria Parlon, amb aquests quatre incendis simultanis, el de la Bisbal, que va començar a cremar divendres, però avui també s'han activat focs a Sentmenat, a Carme, a l'Anoia i Artesa de Segre. Per això demanava prudència a tota la població i també que es mantinguin confinades aquells veïns i veïnes de les urbanitzacions i municipis on es demana des de Bombers de la Generalitat que es confini la gent per protecció de la pròpia població. Recordem que estem en aquesta onada de calor extrema, el risc d'incendi també és extrem i ara per ara cremen simultàniament quatre incendis a Catalunya. Mariola, donem per acabada la secció
0: aquí. Dijous us explico qui és Naim Smiley, que és molt important.
1: Smiley la propera setmana.
0: Naim Smiley, no? Dijous, vinc dijous.
1: Ah, perdó, és veritat. És que aquí... Tens raó, dijous tornes a la teva secció habitual i ens expliques aquest concepte de... Torna-m'ho a dir?
0: No, és una persona. Naim Smiley.
1: Naim Smiley. En la cultura cultural, en la cultura digital, tot són sorpreses. Mariola Dinarès, gràcies, que vagi molt bé.
0: Adéu. Adéu, adéu.
1: Bé, avui hem fet un programa amb el Pau Robert, l'Edu Ortega a la part tècnica, amb el Tomàs Gómez a producció, a la redacció Marina Fernández i Aitor Caminero, a la subdirecció Natàlia Sánchez i a la direcció jo mateixa, Samantha Villar. Gràcies per la seva escolta activa. Ara ve el Toni Marín amb el Pla B, com cada dia, i nosaltres hi tornarem demà, quan passin uns minuts de les 4 de la tarda. Recordar aquests quatre incendis que estan cremant a la Bisbal d'Empordà, Sentmenat, a Carme, a l'Anoia i Artesa de Segre. En fi, bombers i comandaments treballen a màxims. Ara els amplia l'informació, l'informatiu vespre i també el Toni Marín. Fins demà. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són les 7, comencem a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes a una nova edició del Pla B de Ràdio 4. Comencem aquesta setmana, segona setmana del mes de juliol, amb la mirada posada en aquesta nova onada de calor que afecta tot el país i que sembla ser que arribarà al seu punt més àlgid demà passat. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat per dimecres una alerta gairebé tot el país. Serà el primer que farem avui després de dos quarts. Li demanarem a Jordi Miralles que ens ajudi a entendre la situació que ens tocarà viure aquesta setmana amb puntes de calor que poden arribar als 42 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre, l'Alt i el Baix Empordà i fins i tot l'interior de Girona. Una situació, la de la calor, que agreuja, òbviament, la situació que tenim sobre els incendis. Protecció Civil té activat el nivell 4, 45 localitats de 9 comarques, però el nivell 3, que vol dir nivell molt alt de risc d'incendi, afecta a 385 municipis. Tot el cap de setmana hem estat pendents del foc. Aquesta mateixa tarda ha començat un nou incendi per una excavadora que s'hauria incendiat al Vallès Occidental, un foc que ha portat Protecció Civil a demanar el confinament a diverses zones properes a Sant Benet. També els bombers estan treballant en altres incendis, com el que afecta, per exemple, Artesa de Segre o la comarca de l'Anoia. De fet, ara mateix hi ha tres incendis que estan cremant de manera simultània a Catalunya. D'altra banda, els bombers no han descansat

0: el que significa que el 60%, per tant, creuen que hi ha jutges que es dediquen a fer política. En parlem de tot plegat a partir de 2:15. Abans, com sempre, cal repassar el més destacat d'aquest 6 de juliol. És l'hora d'obrir l'edició vespre amb l'Andreu Vinyés. Què tal, Andreu? Bon vespre.
1: Bon vespre, Toni.
0: Molta feina a fer avui, eh?
1: Sí, sí, sí, tenim 28 minuts per endavant per acabar d'explicar-ho tot bé.
0: Doncs no perdem ni un segon, perquè la veritat és que tenim l'actualitat que ens obliga a mirar moltes direccions alhora. L'edició vespre, Andreu Vinyés. Fins després, Andreu.
1: Fins ara, Toni.
2: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyés.
1: Bon vespre. Tenim una última hora. La justícia permetrà a Begoña Gómez viatjar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla, però li ha denegat el desplaçament a Turquia per participar a la cimera de l'OTAN amb la delegació espanyola que comença demà i que havia de sortir demà des de Madrid. Aquesta és la darrera hora. D'altra banda, també ha parlat fa uns instants Núria Parlon, consellera d'Interior.
3: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs l'activitat i la simultanietat de tres incendis a l'hora. Ens toca tornar a demanar molta prudència al conjunt de la població. Són moments extremadament complicats.
1: La calor ja no és només una incomoditat de l'estiu, és una amenaça que condiciona el dia a dia, posa a prova els serveis d'emergència i converteix en qualsevol guspira en un potencial desastre. Catalunya està afrontant una nova onada de calor que, segons els meteoròlegs, serà la més intensa que la de Sant Joan. Durant els propers dies es fregaran o se superaran els 40 graus a bona part de l'interior amb nits tòrrides, i els primers efectes són evidents, els que estàvem escoltant. En poques hores s'ha declarat diversos incendis simultanis al Vallès Occidental, Setmanat, l'Anoia, la Noguera, el Pla de l'Estany, alguns amb confinaments de població i un important desplegament de mitjans aèris i terrestres. Recordin que venim d'un cap de setmana amb un incendi de les Gavarres, 2.200 hectàrees. Alguns dels efectius de les Gavarres ja han anat a ajudar al de Setmanat. Aquests incendis simultanis, aquesta situació, ha obligat els bombers a activar el 6,5, al màxim nivell del seu sistema de comandament reservat per a emergències d'una complexitat excepcional. No és un tràmit administratiu, és el reflex d'afrontar diversos fronts alhora i que cal coordinar tots els recursos disponibles. Aquest estiu torna a recordar-nos que conviure amb el risc d'incendi ja no és excepcional, sinó una realitat estructural. De seguida anirem a explicar-vos com estan a aquesta hora tots els incendis que afecten a Catalunya i també més enllà del nostre territori, perquè també hi ha uns quants actius a la Catalunya Nord, a Castelló i a Cadis. Des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre, José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Jaime Martínez a control central, us saludem. Ara els titulars més importants del dia amb Laura Monill. El govern espanyol proposa a les comunitats autònomes mantenir un dèficit del 0,1% fins al 2029 i promet una xifra rècord de finançament pel 2027.
4: Tot plegat en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera, que torna a enfrontar Esquerra, que reclama un nou model de finançament i la condonació del FLA, i Junts, que amenaça amb rebutjar els objectius de dèficit del govern.
5: Que tothom voti a favor de Catalunya en la condonació del FLA, que tothom voti a favor de Catalunya en l'aprovació del model de finançament.
6: De sumar tots aquests diputats d'Esquerra Republicana, de Junts, del PSC, perquè són imprescindibles per pactar i no perpetuar el cafè per a tots.
4: El govern català ha reclamat que els objectius de dèficit no siguin iguals per totes les autonomies.
1: El Parlament vota aquest dimecres el primer pas per regular la compra de pisos per especular.
4: I a tot això, l'associació de propietaris Som Habitatge veu indicis d'inconstitucionalitat en la proposició de llei. Anna Puigdevall, directora general de l'entitat, considera que la llei no resol el problema d'accés a l'habitatge.
7: Les lleis que s'estan fent no és per resoldre el problema de l'habitatge, sinó que és per un tema ideològic d'anar en contra de la propietat privada.
1: Carmen Cabezas, exalt càrrec de salut, ha desvinculat Josep Maria Argimon del retard en la immunització de la Guàrdia Civil durant la pandèmia.
4: Tot plegat en una nova sessió del judici que s'està celebrant a l'Audiència Nacional. L'exsubdirectora de Promoció de Salut ha atribuït les prioritats de vacunació als majors de 60 anys i ha exclòs Argimon de la presa d'aquestes decisions. Els 5 exalt càrrecs de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació.
1: Pamplona ja viu al Sant Fermines amb el rècord amb el record de la violació, volíem dir, grupal de la manada 10 anys després dels fets.
4: L'agressió sexual comesa durant els Sanfermines del 2016 va provocar una gran mobilització social i va acabar amb una condemna de 15 anys de presó per violació dictada pel Tribunal Suprem. El cas també va impulsar la reforma del Codi Penal amb la llei del només si és sí, convertint-se en un símbol de la lluita feminista.

0: En esports, la selecció espanyola de futbol s'enfronta a Portugal als vuitens del Mundial. Àlex Carazo, bon vespre.
1: Bon vespre. En joc, una plaça als quarts de final on Espanya no es classifica des del Mundial de 2010, Mundial on precisament ja es van enfrontar la selecció, i a Portugal a la ronda de vuitens. Encara estem pendents de l'11 titular de Luis de la Fuente, i en bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial l'arribada de Pedro Martínez a la banqueta.
0: Abans de la informació del trànsit, us informem que precisament sobre aquests incendis dels quals estem parlant, la línia de ferrocarrils de la Generalitat entre el Llobregat i Anoia, el servei de trens en aquesta línia funciona entre les estacions de Plaça Espanya i la Pobla de Claramunt. El servei està interromput precisament per aquests incendis, segons també ha declarat els bombers fa uns instants, pendents de que aquesta línia de tren actualitzi la informació. Sobre les carreteres, com se circula a aquesta hora, Eduard Sánchez?
2: Hola, bona tarda. De moment ens queden encara 5 vies que es troben tallades, afectades per aquests darrers incendis forestals. Recordem-les, es troba tallada la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, també la GI-66-12 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge, i afegim també la GI-510 a l'altura de Llers. A més, pels darrers incendis d'aquesta tarda, es troba també tallada la C-1412-B a l'altura d'Artesa de Segre, en els dos sentits de la marxa, i la BB-2131 entre Carme i la Pobla de Claramunt. A banda d'aquestes incidències derivades d'aquests incendis, a la resta de vies, destacar l'autopista AP-7, que es manté amb un carril tallat a l'altura d'Ulldecona, en sentit nord, a causa d'un accident. Encara hi ha uns 2-3 quilòmetres de lentitud amb retencions en aquest punt de l'autopista. És tot de moment des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Bona tarda, gràcies. Quina és la previsió meteorològica per demà? Emet Noelia García.
3: Demà a Catalunya serà un dia càlid amb molta calor i altes temperatures a causa d'una nova possible onada de calor. A gran part de l'interior es superaran els 38 graus i molt pendents de la depressió central de Lleida. A aquesta zona tenim activat l'avís vermell i perill extraordinari per temperatures màximes entre 42 i 43 graus. Demà els termòmetres marcaran 33 graus a Barcelona i a Tarragona, 39 a Girona i 43 graus a Lleida.
0: Les 7 i 9 minuts del vespre.
4: Edició Vespre. Andreu Viñas.
0: Com us dèiem, tres incendis forestals importants s'estan produint simultàniament a Catalunya i un quart està estabilitzat. Escoltem en directe David Borrell, inspector en cap dels bombers de Catalunya,
5: sí,
0: a aquesta hora.
5: Aproximadamente con lo que son intensos que son automáticos del IDESCAT, y los sacamos y eran de unas 100 personas más o menos. No sé si por el efecto de vacaciones y demás puede haber más gente, pero és d'este ordre.
6: Vale, perfecte. Tenéis alguna actualització?
0: Estem escoltant en directe les paraules de David Borrell, inspector en cap de Bombers de Catalunya, parlant dels confinaments que s'estan produint arran d'aquests incendis que s'estan produint simultàniament a Catalunya. Sentmenat, comarca del Vallès Occidental, el Carme, comarca de l'Anoia, les Gavarres, a Girona i Artesa de Segre, província de Lleida, les flames se solapen i obliguen els equips de bombers a distribuir i repartir els efectius. Hi ha confinaments actius de població, com dèiem, restriccions de trànsit, com escoltàvem també a la crònica del Servei Català de Trànsit, al Centre de Bombers de Cerdanyola del Vallès, i tenim el Pau Alemany i en Joan Melero a la tècnica. Han parlat la consellera, han parlat els bombers, darrera hora d'aquests incendis. Pau Alemany, bon vespre.
7: Bon vespre, Andreu. Anem a Pams, a Sant Menat, localitat ubicada a pocs quilòmetres de Barcelona. El foc ha obligat a confinar 7 urbanitzacions de la zona. Hi ha un gran fumerol que s'hi veu des de la ronda litoral i les flames ja han cremat almenys 30 hectàrees. Una primera hipòtesi apunta que una màquina excavadora ha estat la causant de les flames. Aquí treballen 200 bombers i, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, és el més complicat de controlar.
8: Especialment ens preocupa l'incendi de Sant Menat. Com bé sàvem, hem fet diferents ordres de confinament a urbanitzacions que afecten al propi municipi de Sant Menat, també al municipi de Caldes de Montbui i també al municipi de Castellà del Vallès.
7: El segon punt, a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt, més de 4.000 veïns de les urbanitzacions de la zona també han rebut un missatge d'alert per tancar portes i finestres i no sortir de casa. Aquí preocupa la capacitat de generar més espais en flames, especialment al flanc dret, i que salti a la zona de la carretera, tal com han explicat els bombers fa uns minuts. Al tercer, a Artesa de Segre, l'incendi està una mica més controlat perquè està a la part alta del coll de la muntanya, així que és més senzill de dominar. Tant els bombers com la consellera acaben de mostrar la seva preocupació per la simultaneïtat dels focs, ja que els dispositius de personal i tècnics que s'han de repartir entre els diversos punts. I un últim apunt, a les Gavarres l'incendi està estabilitzat, que no vol dir que estigui controlat, així que continuen les feines per apagar les zones calentes.
0: Doncs aquesta és la darrera hora. Gràcies, Pau Alemany. També els agents rurals han advertit avui de la situació adversa que es viu i es viurà els pròxims dies als boscos catalans. Altes temperatures, baixa humitat que afavoreix els incendis. El cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur, ha fet una crida a la prudència perquè la situació d'avui, diu, no serà excepcional.
4: Actualment ja tenim 3 incendis forestals en marxa, una a Sentmenat, una altra a Carme i una altra a Artesa de Segre. I per tant, és una mostra del que podem esperar durant els propers dies, perquè encara no estem a la part més dura de l'episodi, que serà pues, segurament entre demà i dimecres, i serà un episodi acumulatiu.
0: En aquest context, els agents rurals adverteixen de la virulència dels incendis i la ràpida propagació de les flames. Més enllà de casa nostra, més enllà de Catalunya, també tenim altres incendis actius a aquesta hora, amb més o menys intensitat, amb més o menys preocupació. El que ha cremat més hectàrees a aquesta hora és el de Perpinyà, a la Catalunya Nord. Rosa Quillet, bon vespre.
9: Bon vespre, sí, perquè ja ha cremat unes 5.000 hectàrees i obligat a evacuar unes 10.000 persones de 26 municipis del massís d'Arpres entre el Rosselló i el Conflent. Un miler de bombers amb 200 vehicles treballen sobre el terreny. El foc que va començar dissabte a Occitània, a una trentena de quilòmetres de Perpinyà, continua avançant sense control. Les condicions meteorològiques tornen a ser molt desafavorables, amb altes temperatures i un vent canviant que obliga els bombers a anar canviant també d'estratègia. L'incendi ha obligat a modificar precisament la tercera etapa del Tour, que aquest dilluns feia el trajecte entre Granollers i Angles. En l'última part del recorregut no s'ha permès la presència de públic per garantir la màxima mobilitat dels mitjans d'emergència. A Castelló, d'altra banda, l'incendi forestal de Soneja continua actiu i ja ha cremat 180 hectàrees, tot i que el donen per estabilitzat. A la zona hi treballen prop de 300 efectius amb 16 mitjans aeris i un centenar de vehicles. Els equips concentren els esforços en refredar els punts més calents per evitar revifalles. Les 500 persones desallotjades del municipi de Zuéber encara no poden tornar a casa seva. I a Cadis, un foc forestal declarat aquest migdia al terme municipal de Grazalema ha obligat a desallotjar l'hotel Fuerte i alguns habitatges. La Junta d'Andalusia ha activat la fase d'emergència en situació operativa 1 davant l'evolució del foc. A la zona hi treballen més de 120 efectius de terra i 8 aeronaus per intentar controlar les flames.
0: Gràcies, Rosa Quillet. Els incendis que cremen arreu del territori estan fent aflorar el debat polític sobre la gestió forestal. De seguida anirem a escoltar què és el que ha dit l'oposició, però volem sentir també les últimes paraules del president Salvador Illa.
10: Això no acaba avui. Estem tenint una setmana amb una onada de calor, que la previsió fa que la previsió meteorològica ens diu que durarà fins aquest dimecres o dijous al matí, per tant hem d'estar molt alerta aquests dies, molt alerta, ja veuen vostès també què està passant doncs, a França, a Portugal, què està passant aquí.
0: Són de fa uns minuts aquestes declaracions. El president també ha reclamat un canvi de mentalitat, fer entendre a la ciutadania que cal gestionar els boscos. Des de l'oposició han demanat al govern explicacions i un canvi en la planificació forestal. Lorena Enns.
11: El govern assegura que ja ha posat fil a l'agulla per millorar la política forestal. Els boscos s'han de gestionar, defensa el president de la Generalitat, i el govern ja ha posat en marxa un programa per dur-ho a terme. Salvador Illarrac.
10: Són 14 espais que s'han dibuixat amb seguir les indicacions dels experts i també dels bombers per confinar masses boscoses de forma que no es pugui contagiar, si hi ha un incendi, no es puguin contagiar diferents masses boscoses.
11: I promet ajudes econòmiques després de l'incendi de les Gavarres. Junts exigeix explicacions al govern, la CUP que s'assumeixin responsabilitats i el PP demana a Illa menys ideologia i més gestió. Josep Rius, Junts, Non Casadevall, la CUP, i Juan Fernández, Partit Popular.
12: Que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
13: I sobre les responsabilitats administratives i polítiques que hi pugui haver darrere els treballs que s'estaven executant, cal clarificar-ho.
14: Sense una política que entengui que preservar el territori exigeix actuar-ho durant tot l'any, qualsevol estiu acaba convertint-se en una cursa permanent contra el foc.
11: Per Esquerra, la millor gestió passa per donar suport a la pagesia i als comuns demanen obrir una reflexió de país.
0: Doncs tots aquests incendis també van acompanyats, com us dèiem, a la portada, i el que estem intuint per les declaracions de polítics i experts és que la calor, aquesta onada de calor, serà més intensa, molt més extensa que la primera, la que vam viure per Sant Joan, temperatures que s'enfilaran per sobre els 40 graus fins dijous, amb màximes que continuaran molt elevades fins a mitjans de juliol. Protecció Civil reclama hidratar-se, evitar les hores centrals del dia, els consells habituals que ens recorden a Banyeres.
15: Activats fins dijous els avisos per calor molt intensa gairebé totes les comarques, tant de dia com de nit, com explica en Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
16: Els dos dies àlgids seran dimarts i dimecres d'aquesta setmana, amb graus de perills 6/6, colors vermells en moltes comarques de Catalunya, i també tenint en compte la calor nocturna, que de fet les temperatures mínimes a la nit també quedaran molt altes en alguns sectors, sobretot del litoral i del prelitoral central i també alguns sectors de l'interior.
15: I segons les previsions, això no s'acaba aquesta setmana. Els termòmetres continuaran enfilats per sobre de la mitjana durant tota la primera quinzena de juliol, raó per la qual Protecció Civil recorda quines són les recomanacions. Imma Soler, sotsdirectora.
17: Evitar estar sota el sol amb aquestes hores més fortes de calor, hidratar-se bé, buscar aquests espais més frescos, també tenir aquesta vigilància les persones vulnerables.
15: Així mateix, no s'ha de deixar ningú dins els vehicles i prudència a l'hora del bany a platges i piscines perquè els contrastos tèrmics també poden impactar negativament en la salut.
0: Doncs a Catalunya no hi ha ara mateix cap normativa que prohibeixi treballar a partir de certa temperatura, però la Generalitat sí que està vigilant que es compleixin els protocols de cada empresa. A partir d'avui s'incorpora, a més, un dron que farà seguiment. Joana Cendra.
18: La prova pilot s'ha fet avui a Lleida. No té esperit sancionador, sinó que complementa els serveis d'inspecció. Laura Freixes, directora general d'Inspecció de Treball de Catalunya.
19: Valorarem la conveniència d'incorporar aquests drons a l'activitat ordinària de la inspecció, no només en el sector agrari, sinó també en altres àmbits.
18: Una situació cada cop més habitual, per això el conseller d'Empresa, Miquel Samper, planteja aquests escenaris.
20: Ens hem de començar a acostumar a que conceptes com les reduccions de jornada o les modificacions dels horaris, això s'ha de posar sobre la taula.
18: Demà, per exemple, hi haurà almenys 23 comarques en alerta roja per altes temperatures. L'any passat, dos treballadors van morir per cops de calor a Catalunya.
0: I a més, el Departament de Salut incorpora a la seva web de vigilància epidemiològica el CIVIC, els nous indicadors de monitoratge de les malalties i la mortalitat associada a la calor, basats en els diagnòstics tant a primària com a urgències. Aquest sistema pioner permetrà definir si el cop de calor, la síncopa o la deshidratació és causa directa de mortalitat o un element més. El doctor Jacobo Mendioro, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
21: En aquest cas sí que estem parlant de registre sanitari, és a dir, hi ha un metge darrere de cadascun dels diagnòstics que ha considerat que aquesta persona ha vingut per cop de calor o que ha vingut per una deshidratació amb múltiples causes o que ha vingut per un síncope. Però és registre sanitari, no són curves estimatives.
0: Aquestes dades permetran discriminar els àmbits d'actuació per saber quins grups tenen més risc, quan el tenen, on el tenen i per què el tenen, per plantejar mesures de salut pública i, sobretot, en quins àmbits.
22: Edició Vespre. Andreu Viñas.
0: La Generalitat, el govern espanyol, volíem dir, està oferint a les comunitats autònomes mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029 i promet una xifra rècord de finançament pel 2027. Més detalls, Laura Monill, bon vespre.
23: Bon vespre, sí. Com a passa prèvia, l'elaboració dels pressupostos generals, Hisenda ha posat sobre la taula el Consell de Política Fiscal i Financera que les autonomies puguin tancar els pròxims 3 anys amb un dèficit del 0,1% del PIB, un marge d'endeutament de prop de 6 milions d'euros. A més, el govern també ha promès incrementar un 8% el finançament l'any vinent i assolir una xifra rècord que s'acosta als 14 milions. Una reunió que ha generat crítiques entre les comunitats governades pel Partit Popular. Rocío Albert i Carolina España, conselleres d'Economia, a la Comunitat de Madrid i Andalusia.
24: No es creíble, dijeron lo mismo en el 2024, en el 2025, en el 2026. Nada ha cambiado y, por tanto, lo que hoy se nos presenta en el 2027, pues sabemos que es solo una cortina de humo para pasar de pantalla y tratar de tapar la corrupción institucional.
25: Nos convocan para informarnos de un objetivo de estabilidad, como si fuera el pistoletazo de salida, de unos presupuestos generales del Estado que no verán la luz.
23: Després d'aquest primer pas, la proposta haurà de passar pel Congrés. El Consell de Política Fiscal i Financera es tornarà a reunir el pròxim 29 de juliol per debatre el nou model de finançament autonòmic.
0: Gràcies, doncs, Esquerra i Junts tornen a xocar precisament en aquesta negociació amb el govern espanyol, mentre els republicans reclamen aprovar aquest mateix mes el model de finançament i la condonació del FLA i demanen responsabilitat per no perdre 4.700 milions d'euros. Junts avisa que votaran contra dels objectius de dèficit si l'objectiu de Pedro Sánchez manté la mateixa proposta dels darrers anys del cafè per tothom. Sentim a Oriol Junqueras, Esquerra, Josep Rius, Junts.
1: I és millor que de cara al proper exercici del 2027 Catalunya disposi de 4.700 milions addicionals de model de finançament que no pas que no en disposi.
12: Ara tenim una oportunitat històrica de sumar tots aquests diputats d'Esquerra Republicana, de Junts, del PSC, perquè són imprescindibles al Congrés per pactar un model de finançament nou i no perpetuar el cafè per a tots.
0: La postura del govern de Salvador Illa l'ha verbalitzat la consellera Alicia Romero, reclamant que els objectius de dèficit no siguin iguals per a totes les comunitats autònomes. Així ho ha defensat a la sortida del Consell de Política Fiscal i Financera, aquest un sistema asimètric que tingui en compte la situació financera de cada territori.
2: La possibilitat d'objectius de dèficit asimètrics. En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents.
0: Romero argumenta que Catalunya parteix d'una posició de dèficit marcada per un model de finançament caducat des de fa més d'una dècada. Recorda que aquesta fórmula ja l'havia aplicat en el passat. El nou model de finançament es discutirà en un altre Consell de Política Fiscal i Financera convocat, per cert, pel 29 de juliol. També us expliquem que un jutge de guàrdia ha autoritzat a Begoña Gómez a viatjar a Londres, però no a Turquia, Clara Ontañón.
3: La dona del president del govern podrà viatjar aquesta setmana a la graduació de la seva filla a la capital del Regne Unit, però no a la cimera de l'OTAN a Ankara, Turquia. La decisió l'ha pres un magistrat diferent al que dirigeix la instrucció, perquè el jutge Peinado, que va retirar a Begoña el passaport al juny, està de vacances. N'ha fet referència al líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, Antena 3.
5: ¿Usted no se da cuenta que el comentario, me imagino, en cualquier cumbre donde aparece la mujer del presidente del gobierno de nuestro país, es el resto de primeros ministros decir, oye, que la mujer del presidente de España está imputada por varios delitos? Eso debemos de evitarlo como sea.
3: L'acusació popular liderada per Azteuir suposa qualsevol desplaçament perquè considera que existeix risc de fugida.
0: Doncs també el líder del Partit Popular, Feijóo, ha anunciat que si arriba a la Moncloa impulsarà una llei perquè el concebut i no nascut compti com a membre de la unitat familiar a l'hora d'accedir a ajudes públiques.
3: La proposta pretén donar suport a la maternitat i a les famílies des de l'inici de l'embaràs, seguint el model que ja aplica la Comunitat de Madrid. Podem acusa Feijóo de plegar-se a les tesis d'Isabel Díaz Ayuso.
6: Incuestionable, es incontrovertible que el Partido Popular está echado al monte, que el señor Feijóo está defecándose en los pantalones ante el miedo de que Ayuso le pueda cortar el cuello y por eso asume esas posiciones ultras de la señora Ayuso.
0: I un jutjat de Madrid ha admès la denúncia de Félix Bolaños contra l'empresari Víctor de Aldama.
3: El ministre de Justícia, Presidència i Relacions amb les Corts va demandar Aldama al maig per vulnerar el seu honor. En un programa, l'empresari va dir que Bolaños el va intentar subornar a canvi del seu silenci en les investigacions judicials sobre el cas Mascaretes.
0: Doncs ens quedem amb tu, Clara Ontañón, perquè avui també hem sabut que 3 de cada 4 ciutadans no creuen en la justícia, sostenen que no tracta igual els rics que els pobres i els membres de partits polítics que els ciutadans corrents. Són algunes de les conclusions del nou informe del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia.
3: De l'informe també s'extreu que quasi el 90% dels enquestats creu que el sistema actual no serveix per lluitar contra la corrupció, tot i que 8 de cada 10 està convençut que la democràcia és millor sistema de govern que qualsevol altre i que la transició és un motiu d'orgull per als espanyols. L'informe també posa de manifest que les Forces Armades són la institució més ben valorada pels ciutadans. De fet, és l'única que aprova. Treu un 7 sobre 10. La segueixen els governs autonòmics i la justícia, amb menys d'un 5 cada una. D'altra banda, una àmplia majoria afirma que els mitjans de comunicació afavoreixen més unes opcions polítiques i interessos econòmics que unes altres i que els mitjans de comunicació estan concentrats en poques mans. De fet, més de la meitat dels ciutadans pensa que els periodistes tenen menys llibertat i independència ara per fer la seva feina que fa 10 anys.
0: Doncs el Parlament també vota demà passat el primer pas per regular la compra de pisos per especular i la majoria d'esquerres negocia encara la fórmula per fer-ho amb els propietaris en alerta. Elena García.
4: Sí, davant dels recels del sindicat de llogateres que la limitació de la compra de pisos quedi en mans dels ajuntaments, 271 en zones tensionades i a l'atzar de diferents colors polítics. El temps corre si concollen els comuns i segons l'acord amb Villa per als pressupostos, espera la regulació en vigor al juliol. Gerardo Pisarello.
7: Que sigui una mesura eficaç, que la gent pugui notar que això no acaba desvirtuant quan es concreta i que sigui sòlida des del punt de vista jurídic.
4: En converses, partits, llogateres i entitats davant d'una mesura inèdita a l'Estat i amb el sector immobiliari en peu de guerra. Els propietaris la veuen inconstitucional. Som Habitatge, Anna Puigdevall.
8: És un problema de rigorositat jurídica molt important. Les lleis que s'estan fent és per un tema ideològic d'anar en contra de la propietat privada.
4: La llei dels comuns que el Parlament tramita per la via ràpida planteja que els pisos en zones tensionades només es podran comprar per residir o el lloguer habitual. Som Habitatge dona per fet que l'oposició la recorrerà a garanties estatutàries.
0: Doncs l'OCDE està recomanant a Catalunya que enforteixi el paper de les direccions i que en comptes de reduir les ràtios en educació, aposti per millorar els sous dels docents. Són algunes de les conclusions del darrer informe sobre l'estat de l'educació catalana. Més detalls, Laura Hurtado.
9: L'organisme internacional apunta que una major implicació de les direccions podria ajudar a adequar els perfils dels docents a les necessitats de l'escola, especialment allà on hi ha més complexitat. També suggereix no aplicar una baixada de ràtios generalitzada a totes les aules, sinó centrar-se en les que tenen més dificultats i, en canvi, invertir més en els incentius econòmics dels docents per atreure professionals més preparats. Paulo Santiago, cap d'assessorament sobre polítiques públiques i implementació de l'OCDE.
10: La mejora puede ser marginal, es decir, pasar de 22 a 21 no va a hacer gran diferencia dentro de la sala de aula en términos de impacto en la enseñanza, en el aprendizaje del alumno. Però va a tenir un costo muy, muy alto.
9: L'informe també alerta de l'impacte negatiu de les desigualtats socioeconòmiques en els resultats educatius.
0: Edició vespre. De l'exterior, Hamas ha dissolt el govern de la Franja de Gaza, la milícia armada jihadista que dirigia el país de facto des de feia gairebé dues dècades ha pres aquesta decisió per facilitar l'entrada d'un organisme tecnòcrata que de moment no pot entrar al país perquè ho impedeix Israel per gestionar la reconstrucció i la recuperació del país, com es va pactar a l'acord de pau de fa sis mesos avalat pels Estats Units. Més detalls, Maria Huguet.
22: El grup assegura que renuncia a l'administració diària de l'enclavament per donar pas al Comitè Nacional per a l'Administració de Gaza, l'òrgan que, segons el Pla de Pau establert pels Estats Units, ha de gestionar la franja durant aquest anomenat període de transició. Un pla de pau, però, fràgil i que no ha aconseguit desarmar Hamas ni la retirada de l'exèrcit israelià de la franja, ni tampoc frenar els atacs d'Israel. De fet, avui l'exèrcit israelià ha matat almenys quatre persones en un bombardeig contra un vehicle al sud del Líban.
0: A l'Iran també més de quatre mesos després de l'inici de la guerra, milions de persones han assistit al multitudinari funeral de l'ayatollah Ali Khamenei, mort el 28 de febrer a l'inici dels atacs aeris israelians i nord-americans sobre Teheran, un seguici fúnebre que s'allargarà durant set dies i recorrerà cinc ciutats.
22: Una de les cerimònies més multitudinàries de la història moderna de l'Iran. Més d'11 milions de persones han fet servir la xarxa de metro de Teheran per arribar al funeral. Molts dels assistents no han pogut ni apropar-se al vehicle que transporta el fèretre de Khamenei i quatre dels seus familiars morts a l'atac. Una gran multitud ha acompanyat les despulles amb banderes de l'Iran i també vermelles, que simbolitzen venjança i justícia, i corejant consignes contra els Estats Units i Israel.
0: També us expliquem que almenys 20 persones han mort i 80 han estat ferides en un nou atac rus sobre la ciutat de Kiev i altres regions. Toni Conde.
26: El govern ucraïnès ha reclamat una reunió d'emergència del Consell de Seguretat de l'ONU després de l'atac massiu rus que es produeix uns dies després que una altra ofensiva russa deixés a Kiev 30 morts i un centenar de ferits. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha demanat als aliats de l'OTAN que els faciliten interceptors contra els míssils balístics que les defenses antiaèries ucraïneses no han pogut aturar.
0: Precisament de mateix lloc, a la capital de Turquia, encara, a la cimera de l'OTAN, el secretari general Mark Rutte ha dit que espera que els aliats europeus i Canadà assumeixin més responsabilitat en defensa.
26: Rutte confia que Canadà i els membres europeus facin progressos a la cimera de l'Aliança Atlàntica que comença demà i s'apropin al 5% del PIB en defensa que van acordar. La ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, ha defensat que la qüestió no és el PIB, sinó les capacitats i el compromís amb la pau.
11: Nosotros decimos que no es un problema de cantidad, no es un problema de PIB, es un problema de capacidades y de compromiso con la paz. Y esas capacidades, allí donde se nos piden, allí van a estar.
26: Rutte també ha dit que l'OTAN mantindrà un suport ferm a Ucraïna i el president d'Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que Rússia sent pressió per aturar la guerra i espera avenços de pau en la cimera.
0: I en cultura, la companyia Amorba Cui porta al Festival Grec Nosaltres Mortals, una obra de teatre documental escrita i dirigida per Sara Sors, que repassa 4 segles d'història de les persones de dones, de les presons de dones, i també convida a reflexionar sobre el càstig i la reinserció. Agnès Batlle.
13: Aquí està continguda tota la gent que ha fet mal i pot fer mal.
14: Sí, és simplement per regular una mica tot aquest tipus de població.
15: I un mòdul!
16: Què tenen en comú una dona empresonada avui, una presa política del franquisme i una acusada de bruixeria del segle XVII? Aquesta és la pregunta que articula Nosaltres Mortals, ja siguin preventives, penades, reincidents, lladres o bruixes.
17: I totes ens posem d'acord, anarquistes, socialistes, comunistes, i ens reunim i diem que si li fan a ella, que ens ho facin a totes.
16: La dramatúrgia i direcció és de Sara Sors.
19: Nosaltres Mortals és una obra de teatre documental que explora l'origen del sistema penitenciari femení a l'Estat espanyol. És una mirada crítica i feminista que qüestiona un sistema que avui encara continua castigant les dones més enllà de la seva condemna.
16: L'espectacle combina teatre documental, testimonis reals, documentació històrica i material d'arxiu per explorar les conseqüències personals, familiars i socials de la privació de llibertat. El projecte és fruit d'un ampli procés de recerca que ha inclòs entrevistes amb expreses i funcionaris penitenciaris, converses amb l'Associació de Famílies de Presos de Catalunya i l'assessorament de la sociòloga Elisabet Almeda, professora de la Universitat de Barcelona i especialista en gènere i sistemes penitenciaris. Amor vacui en llatí significa amor pel buit, i aquesta és la filosofia de la companyia, explorar els silencis, allò que queda sense dir. Nosaltres Mortals serà al Teatre Eòlia fins al 12 de juliol dins el Grec.
27: T'imagines el dia que surtis d'aquí? Si et dic la veritat...
0: Presons de dones, càstig i reinserció, Toni, posem el punt final. Aquesta edició vespre amb aquest punt del Grec.
28: Molt bé, doncs estarem molt atents, efectivament, a aquest punt inicial del Grec. Andreu, gràcies, fins demà.
0: Adéu-siau.
28: Ara passen 4 minuts de 2 quarts de 8, aquí estem, això és Ràdio 4, això és el Plebé. Tenim una situació complicadíssima, ara ens ho acaba d'explicar l'Andreu amb un mapa al català ple de focs en aquests moments. Més tard tindrem ocasió de parlar al respecte. Fins a 3 incendis simultanis a Catalunya. El que més està preocupant ara mateix és el de Sentmenat, però tot s'està movent. Amb la qual cosa anirem comentant tota aquesta informació en un dia en el que, d'altra banda, la política ens ha deixat tot un seguit de titulars que també seran motiu de comentari al nostre programa. I també aquesta enquesta que hem entès és molt curiosa, en tant en quant és molt coincident també, no? Ho han fet la mateixa pregunta pràcticament La Vanguardia i El País sobre la credibilitat que la gent té sobre la justícia, i atenció, perquè el 60% de la gent pensa que els jutges, en lloc de fer justícia, el que fan és política. En fi, en parlarem d'aquesta qüestió en uns minuts. Saludarem el subdirector del diari Ara, David Miró, ens acompanyarà en uns instants, però el primer que fem, com totes les tardes aquí al Pla B, és parlar d'esports.
29: Esports.
28: Avui amb l'Àlex Carazo. Què tal, Àlex? Bon vespre.
30: Hola, Toni.
28: Obrim els esports parlant de la selecció espanyola, que s'està jugant el bitllet als quarts de final del Mundial, Àlex.
30: Espanya s'enfronta a la Portugal del tècnic balaguerí Roberto Martínez als vuitens de final de la Copa del Món de Futbol, 9 de la nit a Dallas. Guanyar o tornar a casa per l'equip de Luis de la Fuente, que surt amb la mateixa alineació titular amb què van guanyar a Àustria, formada per Unai Simón a porteria, Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella en defensa, Pedri, Rodrigo i Olmo al centre del camp, Lamine per la dreta, Baena per l'esquerra i Oyarzabal en punta d'atac. La selecció espanyola arriba als vuitens després de, com dèiem, eliminar Àustria. Portugal va guanyar a Croàcia i és la segona vegada que s'enfronten en aquesta ronda, l'anterior al Mundial de 2010, on Cristiano Ronaldo ja era el líder de la selecció portuguesa i avui, amb 49 anys, torna a ser titular. El rival d'Espanya-Portugal als quarts de final sortirà del partit que es disputa després, a les 2 de la matinada, entre els Estats Units i Bèlgica. Duel marcat per la decisió de la FIFA d'aixecar la sanció d'un partit, el davanter estatunidenc Balogun, i el comunicat de la Federació Belga informant que impugnaran el partit en cas que finalment acabi jugant. Sobre això ha parlat també Donald Trump. Ha reconegut que ha demanat una revisió de la jugada, que ell no ha pres la decisió, però que si no haguessin canviat haguessin tacat el partit, perquè, segons ell considera, els millors jugadors han d'estar jugant. Paraules literals del propi president dels Estats Units.
28: No acostumem a parlar d'esports dins la tertúlia, però em sembla que avui sí que farem comentari a les paraules de Donald Trump, en el que ha arribat a dir que no era falta i que va ser una decisió injusta. En parlarem de tot plegat en uns minuts. Estem pendents també, Àlex, com no, del Tour de França, que ja ha sortit del territori català.
30: Tercera etapa de la cursa, primera amb arribada a França, a Les Angles, i Tadej Pogacar ja té la seva primera victòria d'etapa i ha liderat. Enviat especial al Tour de França, Jorge Agüero, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. 22a victòria de Tadej Pogacar en el seu històric en el Tour de França. La primera d'aquest any, que ha demostrat en aquesta tercera etapa, doncs, ser una vegada més el més fort. En la pujada a Les Angles, doncs, li ha fet un cop de mà al seu company de l'UAE, Isaac del Toro, per arribar sol a línia de meta, i amb les bonificacions també li ha tret el maillot groc a Jonas Vingegaard, el seu principal rival a la general, encara que tots dos ara mantenen el mateix temps. També ha guanyat Tadej Pogacar, és ara qui lidera la classificació pels punts amb el maillot verd. Demà, quarta etapa d'aquest Tour de França. Aquesta serà íntegra en sol francès entre Carcassonne i Foix.
30: Gràcies, Jorge. I Tadej Pogacar, que comença ja dominant aquest Tour de França, Toni.
28: Molt bé. I en bàsquet, confirmada l'arribada de Pedro Martínez al Real Madrid.
30: Notícia que era un secret de veus i que s'ha anat confirmant, podríem dir, en diferit. Primer el Real Madrid va anunciar la sortida de Sergio Scariolo de la banqueta. Dies després el València va informar que Pedro Martínez deixava de ser el seu entrenador, i aquest migdia el conjunt blanc ha confirmat l'arribada del tècnic català, que signa fins al 2029.
2: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo, y evidentemente pues es un orgullo formar parte. Conozco el legado, intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
30: Pedro Martínez arriba al Real Madrid després de guanyar la Lliga CB i la Supercopa amb el València Bàsquet. I el gran slam de tenis de Wimbledon encara a la recta final. Estem a la darrera setmana. L'All England Club, ja sense presència espanyola, Coboli ha eliminat Demiñe Aur i s'enfrontarà al guanyador del duel entre Dimitrov i Ferri, que s'està jugant ara mateix. I els dos darrers enfrontaments de vuitens els disputen després Fritz i Bublik i Ledesma i Zverev.
28: Són els esports amb l'Àlex Carazo. Àlex, gràcies. Fins demà.
30: Una abraçada.
28: Ara una mica més de 20 minuts i arribem a les 8 del vespre. Aquella expressió de no sortim d'una que ja estem ficats a una altra segurament defineix molt bé el que està passant amb les temperatures, no? Nova onada de calor, i atenció, perquè diuen que dimecres, diuen, pot ser pràcticament un infern. Temperatures de 42 graus a molts punts del país. Estan activades totes les alertes. Jordi Miralles, què tal, Jordi? Bon vespre.
5: Hola, bon vespre, Toni.
28: És així, no? O sigui, demà pujaran les temperatures, però el dia pitjor serà dimecres, no?
5: Sí, dimecres, dijous es mantindran. Per fer-nos una idea, avui han pujat una miqueta. Avui 35 a Barcelona, demà i demà passat pujarà més, 32 a Tarragona, 41 avui a Lleida i 38 a Girona. Per tant, els propers dies, comarques del Pla de Lleida, 42-43 els tindrem. Podem arribar als 40 graus a molts punts de l'interior del país. Si no són 40, seran 39. I a la costa, sobrepassar àmpliament els 34 a 35 o 36 graus. Per tant, doncs, molta calor la que s'espera. Com bé deies tu, dimecres arribem al màxim. Dijous no pujarà, però pràcticament no baixarà, i afluixaria una miqueta de cara a divendres. Però, esclar, quan divendres estiguem baixant un parell de graus respecte a dies anteriors, vol dir que continuaran tenint temperatures molt altes, i aquestes temperatures es mantindran com a mínim 10 dies més.
28: 10 dies més? No es veu la sortida de tot això, eh?
5: No es veu la sortida de tot això per enlloc. A uns 10 dies vista es manté, i després els models meteorològics entra una mica en contradicció. Alguns models diuen que continuarem amb aquestes altes temperatures i d'altres diuen que la temperatura es normalitzarà. Yeah. I atenció, normalitzar-se vol dir doncs 28-29 a la costa, 32-34 cap a l'interior, per tant, ja ens agradaria tenir temperatures normals, que voldria dir parlar de molta calor, però d'augment això no ho veiem per enlloc.
28: I el tema del vent, ho dic perquè amb la situació que tenim a nivell d'incendis no és poc important, justament, no?, el comportament del vent.
5: Clar, a veure, en aquesta època d'any també, amb aquestes calorades, les marinades es disparen una mica. Per tant, aquells incendis que siguin a prop de mar, la marinada a partir de mig matí aproximadament, evidentment que és un impediment. No s'espera tramuntana, que quan va començar l'incendi divendres passat a la Bisbal d'Empordà bufava tramuntana, que això va evidentment en contra del que serien els incendis. És una cosa tenir-la doncs present perquè impedeix que es puguin apagar. Per tant, incendis que hi hagi a prop del mar, vigilem perquè la marinada entrarà, i les marinades cap a l'interior també arriben, però no arriben ben bé fins a migdia, primeres hores de la tarda. Per tant, el vent no serà tant el protagonista com ho ha estat amb l'incendi de la Bisbal d'Empordà, però sí que caldrà tenir-lo present perquè les marinades hi seran cada dia.
28: En qualsevol cas, les temperatures altes no ajuden, eh? Ni una mica, eh?
5: Gens ni mica.
28: Ja.
5: Gens ni mica.
28: Molt bé, Jordi, paciència, que és l'única cosa que podem fer. Paciència, molta aigua, si un pot una mica d'aire condicionat, ve a sobreviure, en definitiva, tota aquesta situació, no? Una abraçada, que tinguis una molt bona tarda. Gràcies, Jordi Miralles.
5: Molt bé, bona tarda.
28: Ara 3 minuts i arribem a 3:15. Molt atents, doncs, a aquests 4 focus, a Sentmenat, a Carme, Artesa de Segre, a la Bisbal d'Empordà. Més tard tindrem ocasió fins i tot de connectar amb la unitat mòbil perquè ens expliquin l'última hora d'uns dies que estan sent terribles realment a nivell de feina. Els bombers estan treballant de valent. El cap de setmana ha estat una autèntica bogeria perquè, a més, podien treballar en unes hores molt determinades. No fos cas que deixessin feina per un cop arribava la marinada, que complicava de manera molt potent també l'acció dels bombers. Amb una mica de sort, aquest incendi, el que ens ha tingut pendents tot el cap de setmana, aquesta nit, segons deien els bombers, podria passar a estar controlat. Creuem els dits, esperem que sigui així, i en qualsevol cas, màxima precaució si ens hem de moure per Catalunya aquests dies. L'altre gran incendi el tenim situat, com sempre, en l'esfera de la política, no? Avui segurament el titular més gran ens l'ha donat el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Ha anat a una entrevista a la televisió i allà han sortit tota una sèrie de titulars. Segurament el que està fent córrer més rius de tinta és el de la llei del concebut nonat, que és una iniciativa que va tirar endavant la Comunitat de Madrid i que ara ha dit que en el moment en el que efectivament arribi a la Moncloa serà una llei que s'aprovarà a nivell del conjunt de l'estat espanyol. Si un ha vist l'entrevista al senyor Núñez Feijóo, en realitat ha servit doncs per normalitzar els pactes del Partit Popular amb Vox, molt d'alguna manera també avalant el que ha fet el president de la Comunitat d'Andalusia. Ens acompanya avui el subdirector del diari Ara, David Miró. Què tal, David? Bon vespre.
3: Hola, bon vespre, què tal?
28: Molt bé. Déu-n'hi-do, la d'incendis que tenim una mica a nivell general, no, David, aquests dies?
3: Sí, però bueno, si vols parlem dels de la política, eh?
28: Dels de la política.
3: Perquè Feijóo és bastant especialista en crear incendis innecessari, segurament, eh?
28: Et refereixes,
3: però vaja, si vols.
28: Et refereixes, David, a aquella llei del concebut nonat? Et refereixes a això?
3: Sí. Vaja, ho dic en el sentit de que, diguem, la inèrcia de la política ja va a favor del PP en tot el tema dels escàndols de corrupció, però Feijóo és veritat que moltes vegades a les entrevistes obre fronts nous, que són fronts ideològics, diguem, com és en aquest cas, i que, vaja, jo no sé si fos assessor seu, no sé si estaria per obrir molts fronts nous que, a més, poden reforçar, diguem, l'enfrontament esquerra-dreta, que és el paradigma que li interessa a Pedro Sánchez ara mateix.
28: Ja. Hem vist tot un seguit d'enquestes. Sembla que Feijóo pot estar, entre cometes, tranquil de cara a poder arribar a la Moncloa, en el cas que, efectivament, aquestes enquestes prediguessin el que succeiria davant unes eleccions generals. Però és veritat que el Partit Popular retrocedeix una mica i qui guanya realment és Vox, aquí, no?
3: Sí. Vox, o sigui, Vox és qui està capitalitzant una mica tot el desgast del PSOE, per dir-ho així. És, la gent... o sigui, el PP té un problema de lideratge. o sigui, i d'alternativa. Jo crec que això, fins i tot ells ho admeten, que tenen un problema amb Núñez Feijóo, que hauria d'estar disparadíssim a les enquestes, amb tot el que està passant al PSOE, en condicions normals. Hauria d'estar pràcticament al 150-160. Yeah. Però no és així, no és així, perquè tota aquesta... O sigui, aquest paradigma que ell ha posat en marxa, no, de guerra total contra el PSOE, al final a qui dona vots és a Vox, que apareix davant dels electors de dretes com molt més creïble, diguem, en el sentit de ser el partit que sí que realment vol acabar amb el sanchisme, per dir-ho així. Però ara el que tenim al cap tots és que el més probable, l'escenari més probable de cara a les pròximes eleccions espanyoles és el d'una majoria PP-Vox i, per tant, un govern PP-Vox com a Andalusia.
28: Tu que analitzes la situació a diari, David, creus que veurem avançament electoral o no?
3: Jo crec que és bastant probable que les eleccions siguin cap al mes de febrer-març. O sigui, ho dic en el sentit de que la gran decisió de Sánchez és si les fa abans o després de les municipals i autonòmiques. I és veritat que jo crec que té pressió del partit una mica per fer-les abans, perquè si les fa després, diguem, el desgast de tot el seu govern, qui ho pagaria en primera persona i en primer lloc serien els alcaldes i els governs autonòmics. Mm-hmm. I per tant jo crec que Sánchez ara el que té al cap és, quan tornem de les vacances, hi haurà una gran ofensiva pel tema pressupostari i el rebuig als pressupostos, jo crec que sí que poden servir-li de palanca per dir a la ciutat... O sigui, els pressupostos al final seran un programa de govern.
28: Yeah.
3: I aquest programa de govern, si es tomba, ella dirà i dirà, escolta, el Congrés m'ha tombat aquest programa de govern, que jo crec que serà un programa de govern, diguem, molt expansiu, amb moltes inversions, amb moltes ajudes, amb moltes novetats, amb coses sucoses, per dir-ho així, que tindrà un desgast votar en contra. Llavors ell pot anar al Congrés i dir, escolta'm, si tombeu això, doncs que decideixen els ciutadans, no? I llavors el que li interessa a Sánchez és que les eleccions no siguin en clau corrupció sí, corrupció no, que és el que li interessa al PP, sinó que siguin en clau dreta-esquerra. I dreta-esquerra seria amb uns pressupostos expansius i progressistes dir, escolti, m'han tombat això, vostès decideixin si volen això o volen una altra cosa. No? No, per això deia al principi que quan Feijóo fa coses com les d'avui, que al final està proposant una mesura que té una flaire antiabortista molt important, perquè al final aquí què es busca? O sigui, es presenta com una mesura social per ajudar les famílies, però en realitat aquí el que s'està dient és en el moment de la fecundació de l'òvul, aquell òvul és una persona. Per tant, el missatge implícit és un avortament és un assassinat.
28: Yeah.
3: O sigui, aquesta és la flaire, diguem. Això és el que hi ha al darrere. I el que ho diu més clar és Miguel Ángel Smart, el cap de gabinet de Miguel Ángel Rodríguez, el cap de gabinet d'Ayuso, que ho ha dit en un tuit d'aquesta manera, la mateixa Ayuso. I, per tant, aquí això és un combat ideològic esquerra-dreta que ara mateix el que fa, des del meu punt de vista, és mobilitzar l'esquerra. Perquè, clar, moltes dones es poden sentir amenaçades, perquè aquí, al final, aquest missatge de que l'òvul fecundat ja és una persona, el que busca és criminalitzar les dones que volen avortar.
28: És cert que avui han sorgit moltes veus, opinant sobre aquesta qüestió. Ara d'aquí una estona obrirem els micròfons, que ja tenim absolutament ocupats avui del nostre estudi, per veure què pensa la gent que ens acompanya aquí al Pla B. Només una darrera cosa, David, perquè hi ha hagut una coincidència avui, dues enquestes, El País i La Vanguardia, i que les dues coincideixen amb un percentatge que m'ha semblat, francament, potent, no? Un 60% dels espanyols creu que hi ha jutges fent política, només el 40% dels jutges, només el 40% dels espanyols considera que són imparcials. Què et sembla? Perquè és veritablement una dada molt, molt potent, no?
3: És una dada que si l'haguessis fet fa només 5 anys, segurament, o 10 anys, posem 10 anys, abans del 2017, hauria sigut molt diferent, segurament, no? I aquí el que hi ha hagut en aquests 10 anys és una creixent, no? Ha crescut el nombre de persones que han deixat de confiar en la justícia. I primer, segurament, això primer es va veure a Catalunya, amb el procés, però després s'ha estès a tota l'esquerra espanyola, per dir-ho així. No? Si vas a mirar qui és més refractari, qui pensa que ja l'ha ofert, és més la gent d'esquerres que la gent de dretes. I això realment tens tu raó, que és una novetat històrica, pràcticament.
28: Sí, però fixa't que estic mirant el titular de La Vanguardia i destaquen justament que hi ha un 41% dels electors del Partit Popular i un 55% dels de Vox que admeten que hi ha jutges que fan política. És curiós, això.
3: És bastant curiós, sí. Igualment, segurament, hi haurà electors d'aquests que pensen que hi haurà jutges d'esquerres, també, que també fan l'ofert en un altre sentit.
28: Sí, sí.
3: Però, vaja, és una dada que jo... O sigui, és heavy, perquè estàs certificant que el sistema, que la democràcia no funciona, que no, la gent no creu en un dels pilars fonamentals, que és la independència del poder judicial. I això realment m'hauria de preocupar bastant a Madrid. I té difícil solució, realment, perquè realment, o sigui, hi ha casos, evidentment, que tenen una flaire a l'ofert brutal. No? El cas de Begoña Gómez, avui mateix hem vist aquesta decisió bastant surrealista, no? La deixen anar a la graduació de les filles a Londres, però no a la cimera de l'OTAN encara. Una cosa bastant, diguem, incomprensible, i això fa que la gent al final no creu, com que no hi veu la lògica i no entén el que està passant, doncs al final deixa de creure.
28: És David Miró, el subdirector del diari Ara. Ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres. David, una forta abraçada. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres. Adéu.
28: Adéu. Ara 8 minuts i arribem a les 8 del vespre. Quantes ganes de comentar tot el que estàvem comentant aquí, eh? D'entrada, saludaria l'habitual de tots els dilluns, Roger Montañola. Com estàs, Roger? Bon vespre.
6: Bona tarda, bon vespre. Què tal?
28: Uns quants arguments que, de fet, segons com, ens podrien donar per tota l'hora, ja, no?
6: Bueno, ja ens ho donen normalment. Hi ha dies que no tenim gaire xitxa i bé, que fem? Doncs quan n'hi ha molta, el tema serà distribuir-la de forma correcta, no?
28: Podríem parlar d'això de la justícia? Perquè després, quan obrim de la plana política, segurament ens allargarem més. Però les dades són molt potents i estem parlant de dos diaris. Dos, que casualment han fet l'enquesta, l'han publicat el mateix dia, però les dades són molt semblants. El 60% dels espanyols consideren que hi ha jutges que es dediquen més a fer política que no pas a fer justícia.
6: Bé, jo crec que l'opinió pública vagi cap a un lloc o cap a l'altre. Moltes vegades la responsabilitat, en aquest cas, no és del propi poder judicial, sinó del poder polític, que té molt més altaveus mediàtics, que li posa o genera a la mentalitat ciutadana aquesta inseguretat o dona com a vàlid aquests arguments, sense tenir en compte que hi hagi tanta gent que cregui això és un mal símptoma per qualsevol societat, independentment de com pensi cada persona. És a dir, pot estar defensar un criteri polític o un altre, però, home, tenir la més de la meitat de la població que no confia en el poder judicial d'una o altra manera no deixa de ser preocupant. Per tant, que hi ha elements a la justícia millorables? Segur que sí. Que hi ha jutges que tenen ideologia? Sí, és que, sí, la gent té ideologia. Que l'apliquin a la seva feina? Aquest és un altre debat. Que n'hi ha que ho fan? Segur que sí. És una majoria? Estic segur que no, ni molt menys. Ara bé, si des del propi poder executiu es posa en dubte, com s'ha fet en els darrers mesos, que si jutgen a la dona del president o jutge tal és perquè els jutges són fatxes, perquè bàsicament el que ve a fer el silogisme és aquest, al final la ciutadania que consumeix notícies es creu aquest tipus d'arguments. Jo sóc reaci a creure, jo crec que la justícia funciona malgrat tot. No és perfecte? No. Però també situar-la al peu dels cavalls crec que no és bo.
28: Com sempre, per ordre d'arribada. Irene Pardo, què tal? Bona tarda, Irene.
7: Què tal? Bona tarda.
28: Després et deixaré respondre tot el que vulguis del que ha dit David Miró sobre el Partit Popular i Alberto Núñez Feijóo. Centrem-nos ara, si et sembla, en el tema del Poder Judicial. Com ho veus? Què t'ha semblat?
7: A veure, jo estic en la línia del Roger, no? Però és normal que la gent tingui aquesta opinió, més que res perquè en els últims anys hem assistit a, no sols en temes de jutges, hem assistit, per exemple, amb una condemna contra un fiscal general de l'Estat, que ja sabem de quin depèn de la fiscalia, que ha estat condemnat amb sentència en ferm i que ha sortit tot el govern sencer, inclús el propi president del govern, els mitjans de comunicació, doncs no avalant les sentències, no respetant les decisions dels jutges, i això, vulguis o no, crea un run-run dintre de la societat. Tu, quan tens un govern sencer amb 23 ministres anant contra jutges, contra jutgesses que emeten sentències, doncs al final es genera un run-run. Quan tens persones que són respectades per la seva condició de fiscal general de l'Estat i van en contra dels propis jutges, doncs acaba creant un run-run. I després, els propis que han polititzat les sentències o les decisions dels jutges han sigut els propis polítics quan no els ha agradat aquestes sentències, perquè quan els agraden les sentències, bé que aplaudeixen. Ho hem viscut també durant el procés. Quan un tribunal europeu ha donat la raó en algunes qüestions, en temes de la independència o del propi Puigdemont o els altres polítics que han estat a Bèlgica, doncs l'han aplaudit. Quan han fet sentències o han emès sentències que no els han agradat, doncs aquí existia l'ofer. És a dir, venim des de fa una dècada amb unes pràctiques des de diferents partits polítics que considero que el Partit Popular ha respectat les que els ha agradat i les que no. Ens hem mantingut sempre al marge, però l'esquerra en general surt en contra d'aquests jutges. Ho hem vist ara mateix amb el tema de la corrupció, no? Que si el juez Pedraz, que si Peinado, que si Marchena, és a dir, un atac que associacions inclús d'esquerres com Jueces i Juezas por la Democracia, que és una associació de jutges i jutgesses a Espanya, que és de tall d'esquerres, han tingut que sortir a la defensa per la independència del poder judicial.
28: Molt bé. Pau Parellada, com estàs, Pau? Bon vespre,
4: bé,
28: bona tarda.
4: Bon vespre.
28: I tu com ho veus?
4: Bé, mira, m'ha agradat que la Irene tregui el tema del procés, així ja no m'he d'iniciar jo, perquè precisament jo crec que és l'exemple més clar que hem tingut a l'última dècada en la que els jutges han fet el que solen fer moltes vegades, que és extralimitar-se en les seves funcions a l'hora de incidir no només en la seva parcel·la, diguéssim, que seria la judicial, per incidir políticament. Jo crec que la poca independència del sistema judicial espanyol és una evidència històrica, és a dir, és un fet prou estudiat, diguéssim, en el marc de la transició, i tenim les institucions judicials que tenim encara fruit d'això, i vaja, el fet de que existeixi la corrupció a les antípodes polítiques d'aquests jutges no justifica moltes vegades la seva actitud. I hem tingut casos de l'Ofer, no només en el cas del procés, sinó també amb organitzacions i partits polítics de tendència més d'esquerres. No és estrany que, sumant tot això a també un cert soroll mediàtic, no ens enganyem, acabi fent que la desconfiança en el sistema judicial sigui total.
28: Miquel Prats, com estàs? Miquel, bona tarda.
8: Bona tarda.
28: I tu com ho veus?
8: Ho veig complicat. Agafaré una de les paraules que ha dit el Roger, però n'ha fet dos, perquè una que ha dit xirurgisme la volia fer servir jo, però també ha dit que les coses funcionen malgrat tot. Sí, diguéssim, podríem estar pitjor, vull dir, però això no treu que jo crec que hi ha coses, en aquest cas, de la justícia, i jo crec que el cas del procés és evident, vull dir, hi ha una gent que va estar a la presó per posar unes urnes, amb la qual interpretem, vull dir, jo interpreto, segons el meu prisma, que els jutges van actuar de mala fe. El fiscal general, que deia la Irene, que jo sàpiga, està condemnat i està inhabilitat, vull dir, que ha funcionat la justícia, vull dir que l'argument aquest no sé com acaba de funcionar.
7: No, jo em referia a la
8: canvi, crítica. I en canvi, hi havia un ministre que deia que la fiscalia, si ho afinava, que encara està pel carrer. Vull dir que això va per barris, no? Aquestes coses. I l'altra cosa que jo veia, i també crec, no sé si el Roger anava per aquí, però ho prenia, l'enquesta aquesta que publicant avui, també ho estava escoltant quan venia, també hi ha un apartat que parla dels mitjans de comunicació, no? I d'aquí ve la paraula silogisme, en el sentit que és veritat que, igual que amb la política, amb els jutges, deien que hi havia una intromissió, també deien que molts dels mitjans, no aquest, per suposat, però molts dels mitjans estan, diguéssim, sesgats, tenen un biaix a l'hora de posar les notícies. I és normal que si tot el dia t'estan matxacant amb un biaix a les notícies, acabis pensant que la justícia, i d'aquí ve la paraula silogisme, està, diguéssim, manipulada, o dir-li com vulguis.
28: Sílvia López Valentín, com estàs, Sílvia? Bona tarda. Hola. Benvinguda, que ara feia molts dies que no hi hagués el programa. Sí. Com ho veus tu?
10: Pues bueno, jo crec que el primer de tot és que és superpreocupant, perquè crec que el poder que tenim, el poder de la justícia, doncs és un dels que ens garantitza, no? En teoria, no? Unes regles iguals per tots, uns jutges, uns judicis iguals per tots, i és el que ens iguala. Si aquest pilar el perdem, estem perduts, la democràcia s'ha perdut. Per tant, jo crec que efectivament és molt perillós. Ara, el que a mi també m'agradaria dir és que, bueno, dubtes, o sigui, governs que han dubtat de sentències hi han hagut de tots colors. És a dir, òbviament tothom l'ha respectat, solo faltaria, però dubtes amb sentències hi ha hagut i persecució de jutges, hombre, parlem del juez Garzón o parlem del juez Ruz, aquests jutges també van rebre bastanta persecució en un altre moment. Crec que és important que també ho recordem. En quant al Laufer, és cert que existeix. Jo crec que és cert que existeix. I jo crec que això també es basa en quina és la forma de l'accés a la carrera jurídica, no? Quines persones són els jutges? D'on venen aquestes persones? De quines corrents ideològiques venen? Quantes associacions de jutges de dretes, diguem, no? Així en general n'hi ha, i quants d'esquerres? Jo crec que això és important també que ho diguem. I jo crec que una altra de les coses que està passant és que la ciutadania cada cop és més crítica. A lo millor estem tots més pendents del que diuen els jutges. A lo millor tenim una opinió tothom més formada i per tant podem dir, pues mira, aquesta sentència em sembla bé o no em sembla bé. Òbviament la respectarem, òbviament, perquè si no, com deia, nos vamos al traste. Però crec que aquesta ciutadania més crítica i més formada cada cop és molt important. I com a última d'això, com a última cosa que volia dir és que crec que per fomentar, diguem, la idea de que el Laufer existeix, afirmacions com les de l'expresident Aznar de el que pueda hacer que haga, home, doncs no ajudar massa, la veritat.
28: Les 8 i gairebé 2 minuts, per cert, aquí hi ha algú que porta el rellotge com un minut i mig retrasat perquè han sonat el pim-pim de les 8 fa 15 segons, no. Són les 8 i 2 minuts. En aquests moments és l'hora de marxar fins a la primera d'aquesta casa on es troba la redacció d'informatius i on ens espera ara mateix Laura Monell. Com estàs, Laura? Bon vespre.
9: Bon vespre, Toni.
28: Deia, com estàs? Estàs amoïnadíssima, com tots, amb la quantitat de focs que tenim cremant ara mateix a Catalunya, no?
9: Sí, és que en tenim diversos a aquesta hora.

0: urbanització que estan les cases disseminades, algunes des de construcció de fusta, està literalment dins el bosc. Això fa impossible, diguéssim, la protecció dels béns, i el que hem fixat és la protecció absoluta de les persones, i per tant tenim establert un sector funcional de protecció a les persones amb vehicles de bombers i un comandament amb la missió d'agrupar-los tots en un lloc segur i els protegirem.
1: L'altre focus actiu és el de l'Anoia, i aquí ho preocupa la capacitat de generar més espais en flames, especialment al flanc dret, i que salti a la zona de la carretera. I el tercer punt actiu del vespre a Lleida, com bé deies, està ja estabilitzat des de fa uns minuts.
2: Gràcies, Pau. A més, els bombers no donaran per controlat avui l'incendi de les Gavarres, perquè encara hi ha moltes represes al cap del foc. El cap de suport de l'operatiu, el sotsinspector Ferran García, ha explicat també fa uns minuts que part d'elles salten al perímetre, que és molt irregular, i que també s'ha de tenir en compte que hi ha una àrea que no ha cremat dins la zona calcinada de l'interior del massís.
3: Amb tres simultanis en aquests moments i hem hagut de treure, inevitablement, recursos d'aquí. Per tant, avui no traurem l'estabilitat, o sigui, no passarem a controlat, i demà seguirem treballant amb el que puguem per poder controlar aquest incendi.
2: I més enllà dels incendis, l'actualitat també passa pels casos judicials que envolten el Partit Socialista. Ho acabem de conèixer, el jutge autoritzat Begoña Gómez a viatjar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla, però li ha denegat el permís per desplaçar-se a Turquia en el marc de la cimera de l'OTAN. La dona del president del govern espanyol havia demanat poder viatjar entre demà dia 7 i el 10 de juliol, després que aquest juny se li retirés el passaport com a mesura cautelar. Gómez va al·legar que estaria acompanyada en tot moment pel dispositiu de seguretat. La decisió, això sí, no l'ha presa el jutge Juan Carlos Peinado, que es troba de vacances, sinó el magistrat que el substitueix, Antonio Viejo, a qui Peinado ha delegat la resolució d'aquesta petició.
4: Molt bé, gràcies, Laura. Fins després, bon vespre.
2: Fins ara, tu.
4: Ara, a les 8 i 5 minuts, d'aquí un moment tornarem cap a aquest centre d'emergències on s'està controlant tota l'acció complicadíssima que estan desenvolupant els bombers en aquests moments. Però abans, ja saben que tenim altres informacions a les que cal atendre d'entrada el temps. Marxem fins a l'EMET, crònica de Noelia García. Bona tarda, Noelia.
5: Bona tarda. Demà a Catalunya serà un dia càlid, amb molta calor i altes temperatures a causa d'una nova possible onada de calor. A gran part de l'interior es superaran els 38 graus i molt pendents de la depressió central de Lleida. Aquesta zona tenim activat l'avís vermell i perill extraordinari per temperatures màximes entre 42 i 43 graus. Demà els termòmetres marcaran 33 graus a Barcelona i a Tarragona, 39 a Girona i 43 graus a Lleida. És una informació d'EMET.
4: Gràcies, Noelia. I ara marxem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
6: Bona tarda. De moment, aquesta hora, sobretot destacar les 6 carreteres que es mantenen encara tallades pels diversos incendis forestals. Recordem-les, es tracta de la GI-660 per l'incendi de la Bisbal d'Empordà. Està tallada entre la Bisbal i Calonge. També la GI-B-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. Així com també la BB-2131 entre Carme i la Pobla de Claramunt. També la C-15 entre la Torre de Claramunt i la Pobla de Claramunt, la C-1412B, Artesa de Segre, i, per últim, la GI-510 a l'altura de Llers. A banda d'aquests talls, pels incendis, en general, el trànsit ha millorat molt, no presenta pràcticament retencions o problemes, però sí recordar o destacar que queden encara aturades a la Pota Nord, a la B20, d'entrada a Barcelona, des de Santa Coloma de Gramenet. És tot. Bona tarda.
4: Gràcies. Bona tarda, senyores i senyors, les 8 i 7 minuts.
7: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia bisum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
8: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
9: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
10: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present. No?
11: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
12: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
13: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina.
14: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 2.

0: 11 a 12 de la nit.
1: La música és una creació humana única.
0: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
1: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
0: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
2: Un dispositiu d'alliberació sònica.
3: El Pla B, amb Toni Marín.
4: Avui comentem l'actualitat amb el politòleg Roger Muntanyola, amb Pau Parellada, sociòleg i màster en gestió cultural, Irene Pardo, regidora i portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Sant Adrià, Sílvia López Valentín, regidora dels Comuns a l'Ajuntament de Castelldefels, i Miquel Prats, que és antropòleg i membre de la FAP. Estàvem parlant dels incendis, també durant aquests minuts, perquè realment, Roger, la situació, no? Que veus, la Irene m'explicava que venia aquest matí de Girona.
5: Sí.
4: I m'has ensenyat un vídeo en el que, a banda i banda de la carretera, hi havia foc.
5: Sí, hi havia foc, estaven els bombers apartant els cotxes i, bueno, era impressionant perquè després baixava més cap a baix, cap a la P7 i a l'alçada de Granollers al fons, a les muntanyes, no sé en quin municipi, el terme municipal que era, un focus d'incendi que es veia la fumarada i al cap de 5 minuts eren ja 3 focus d'incendi. I la veritat que esgarrifa, posa la pell de gallina pels veïns i sobretot per el tema de la naturalesa i els animals, no?
4: Sí, per tot plegat, eh? Perquè efectivament la naturalesa, els animals, però també la por, de milers i milers de persones que han vist el foc a tocar. De casa seva, ara mateix hi ha 4 incendis que estan actius en aquests moments, a Sant Benat, a Carme, la Pobla de Claramunt, Artesa de Segre i també la Bisbal d'Empordà. I nosaltres tenim una unitat mòbil al Parc de Bombers de Cerdanyola, que és on s'està centralitzant una mica tota l'acció dels bombers. Allà tenim els nostres companys Pau Alemany i Joan Melero. Què tal, Pau? Bona tarda.
6: Bona tarda, Toni.
4: Deu ser impressionant l'activitat que deu haver-hi en aquest parc de bombers ara mateix, no, Pau?
6: Així és, el moviment és constant, les converses són constants, hi ha un tràfic de vehicles, de personal, s'organitzen per poder atendre aquests distints punts que comentàvem de diversos punts de Catalunya. Com bé deies, hi ha dos zones que són les que més preocupen. Ara, si vols, entrem una miqueta més en detall. A Sant Menat i a l'Anoia. I, en canvi, hi ha dos punts que segur que en coneu fa uns minuts. A l'incendi de Lleida, aquest està ja estabilitzat, i també es manté el que arrosseguem des del cap de setmana a la Bisbal de l'Empordà, a la zona de les Gavarres, que també continua estabilitzat, que no vol dir controlat, però pinta una miqueta millor la cosa.
4: De fet, els bombers avui parlaven de que possiblement aquesta nit, amb una mica de sort, no, i malgrat la molta feina que encara quedava per fer, podíem començar a parlar d'una certa estabilització, no? I un cert control.
6: Sí, així és. La idea en què treballen els bombers és aquesta, arribar al control, tot i que és de veres que això, tant a Sant Menat, el foc sí que ha obligat a confinar a 7 urbanitzacions de la zona, i encara hi ha un fumeral que des d'aquesta zona s'hi veu, des de la zona de la Ronda Litoral de Barcelona, i clar, aquest és hi ha una miqueta més d'incertesa sobre si es podrà arribar a estabilitzar aquesta nit o no. També ocorre una cosa similar al de Noia, on més de 4.000 veïns de les urbanitzacions de la zona també han rebut un missatge d'alert, i aquest afecta 225 hectàrees. I clar, aquí també hi ha un perill, que és que les flames acabin saltant a la C15, a la carretera C15, clar, cap a Castellolí.
4: Déu-n'hi-do. Vaja, que l'atenció és màxima, que lògicament qualsevol persona ha d'actuar amb la màxima prudència i confiar en l'acció dels bombers, que estan treballant de valent efectivament a les últimes hores amb molts incendis en actiu i a més amb molt atents, perquè recordem que efectivament la situació no s'acaba aquí. Pau, no? Tenim un munt de municipis en alerta, l'alerta 3, per la possibilitat d'incendis donades les altíssimes temperatures, no?
6: Sí, efectivament, com ara estem entrant en una nova onada de calor, hi ha, com bé dius, diversos municipis que estan en aquesta alerta, l'alerta 3, que és encara hi ha una més, una de major gravetat, la número 4, però la 3 ja és suficient com per parar molt de compte, per tractar d'evitar situacions de risc, per evitar encendre qualsevol foc en qualsevol zona, no? que pugui afectar a la massa forestal. I sobretot els bombers han insistit molt en fer cas, en seguir les instruccions, en no fer cap cosa que pugui suposar perill, i en anaran molt de compte al llarg de la setmana i al llarg de l'estiu.
4: Clar. És el nostre company Pau Alemany, amb l'assistència tècnica d'en Joan Melero. Us agraeixo moltíssim que hagueu estat aquesta hora amb nosaltres. Qualsevol novetat, qualsevol cosa, un toc i, lògicament, arriba a l'antena. Una abraçada. Gràcies, Pau. Fins després.
6: Una abraçada, Toni.
4: 8 i 13 minuts. Roger, quina situació, no? Tan foc cremant, tan ràpid, el vent, no? Sentia ahir el responsable dels bombers parlava de la necessitat de treballar en un horari molt determinat abans no arribés una possible marinada que podia complicar molt les coses. Parlem de l'incendi de la Bisbal d'Empordà, que encara no s'ha pogut controlar després de 4 dies, Déu-n'hi-do,
7: A veure, és evident que quan arriba l'estiu i arriben aquestes notícies ens esgarrifem, però per posar una nota positiva, si és que es pot, en aquest factor, estava recordant-me del gran incendi de Los Angeles fa 18 mesos, aproximadament, sobre el febrer del 25, i quan tu mires les xifres de, diguem-ne, d'hectàrees cremades, cases cremades i persones mortes producte d'aquell incendi, veus que hi ha molts més nivells cap allà i et preguntes fins on es pot arribar o no. Aquí hi ha diferents qüestions. La primera és la que té a veure, i hem parlat amb la política forestal i el que es pot fer per evitar tot això. La segona és la nostra infraestructura, en aquest cas de serveis públics, que permeten tenir personal i materials i capacitat, diguem-ne, instrumental per tal de fer-hi front, no? I, sincerament, la percepció em dona una certa tranquil·litat sabent que hi ha un factor d'irresponsabilitat que es pot evitar, però hi ha un factor d'atzar que no es pot evitar, que en el cas que aquest tipus de qüestions es produeixen, tenim un país suficientment ben ordenat, entre cometes, amb uns serveis públics de suficient qualitat per poder-hi donar resposta. Perquè quan, repeteixo, feia l'analogia amb un país del primer món, o la sisena economia del món, que és Califòrnia, i les conseqüències que va tenir allà, i cada any hi ha a Califòrnia de grans incendis, doncs et dones compte de que som extremadament vulnerables.
4: Vols seguir tu, Sílvia?
8: Sí, i tant. Bueno, jo el primer que volia dir és molt de suport i molt d'acompanyament i una abraçada molt forta a tots els bombers i les veïnes que estan afectades per aquests incendis, perquè em sembla, bueno, d'un estrès, deu ser moments molt difícils de viure. Però respecte a això, doncs a mi el que m'agradaria dir és que, òbviament, això el que certifica és que certament tenim una crisi climàtica increïble a sobre i que això, des de fa ja molt de temps, que li vèiem les orelles al llop, no? Recordem que tenim una llei del 88, una llei forestal del 88, que ja recomanava o ja deia que s'havia de fer un pla general de la gestió forestal, no? I jo crec que ara, doncs, és ara que ja estem, pues, al mig de la gola, diguem, d'aquest llop, doncs hem de desenvolupar aquest pla forestal. I com comentàveu abans, no? Que crec que hi ha moltíssims actors implicats en aquesta gestió dels boscos, no? Mm-hmm. Perquè al final la majoria dels boscos que estan a Catalunya, doncs, estan en mans privades, i bueno, jo entenc que òbviament, doncs, és més difícil per una persona privada, no? O per un petit pagès o el que sigui, és més difícil, doncs, mantenir aquest bosc de la forma correcta per prevenir aquests incendis. Però bueno, jo crec que el que s'ha de fer és fer aquest pacte social i ecològic general, perquè és imprescindible mantenir els boscos en bon estat, perquè després, pues, bueno, quan vinguin, doncs, aquestes calorades, quan vinguin aquestes qüestions, doncs, pues eso, sobrevingudes, que tinguem la capacitat de, bueno, almenys que haguem previngut una miqueta, no?
4: Però aquesta és la frase, estem tots, jo crec que estem tots i totes d'acord amb el que acabes de dir, però és la frase que tots diem quan hi ha un incendi i immediatament després d'apagar-se ens oblidem i mirem cap a una altra banda, perquè efectivament la neteja del... Ara estàvem parlant, Irene, d'aquesta història a micròfon tancat, és una cosa que ve d'anys, no? De que efectivament tots sabem que per una bona política forestal cal netejar el sotabosc, sí. Però no ho fem després, no?
9: No, i jo crec que per això cada vegada els incendis tenen més magnitud, no?, a nivell d'hectàrees de cremar boscos. Primer, s'han d'endurir la llei amb aquests piròmans que agafen i incendien els boscos, perquè molts d'aquests incendis són provocats, i ja veurem a veure què ha passat a la Bisbal d'Empordà, com s'han produït. Segon, perquè estem davant d'una crisi climàtica on tenim temperatures cada cop més altes, on l'estiu cada vegada és més llarg, i ens hem d'anticipar amb treballar aquest sotabosc per quan arribin aquestes temperatures altes. I segon, mirar que si els boscos són d'àmbit en general privat, al final, la naturalesa és patrimoni de tots, no? És l'aire que respirem, és el que ens dona per viure. És a dir, per molt que sigui privat, les lleis estan per fer que la gent treballi, respecti o faci el que tingui que fer. Llavors, potser és l'hora de sentar-nos tots plegats al marge de la ideologia. Jo crec que és un tema molt de consens entre totes les forces privades, que no és d'esquerres ni dretes, és a dir, no podria entendre que algú estigués en contra d'anar a fer el bé per evitar tots aquests successos que passen, no? I després de dotar de més mitjans a bombers, ADFs, protecció civil i de més, perquè cada vegada hi ha més incendis a Catalunya. Cada vegada també tenim més, però altres parts d'Espanya, com Galícia, per exemple, és una comunitat autònoma que està patint també molts incendis any darrere any. Doncs potser ha arribat el moment de fer una llei, d'anar tots junts i després de prevenir, sobretot la prevenció.
4: Pau Parellada, com ho veus tu?
10: Doncs, més enllà del que ja s'ha dit, no, el tema de la gestió dels boscos, doncs, evidentment que quan entréssim en les concrecions, doncs, cadascú potser trobaria una manera diferent de fer-ho, però, evidentment, primer de tot sumar-me en el suport a tot el personal que ha estat treballant i a tots els afectats, que alguns encara estan passant per una situació bastant dura. I d'alguna manera el que volia fer és emmarcar-ho, perquè això no passa del no-res, això surt d'una onada de calor global que estem patint i que és conseqüència, bàsicament, d'un procés que estem tenint d'emergència climàtica i d'escalfament global, que el que ha portat és, segons l'Organització Mundial de la Salut, aquest any a 1.300 morts per aquesta situació. I aquestes morts tenen responsables. Els responsables són els que promouen aquest model econòmic que ha fet que doncs, apostem per un creixement il·limitat i per un model que és científicament insostenible i que ens resignem a continuar expandint. I això, com a exemple, podem tenir que estem parlant tot el dia d'emergència climàtica, però tenim a sobre de la taula el Hard Rock i l'ampliació de l'aeroport, i que tenim un model econòmic de creixement il·limitat i de a veure quantes coses podem fer per seguir creixent i creixent. I la realitat és que el planeta ens està dient que prou i que ja no aguanta més, i el que haurem de fer, doncs, més enllà de gestionar els boscos, que hi estic totalment d'acord, i de promoure que els pagesos, és més, no? Anem a les manifestacions de revolta pagesa, però després escoltem-los i diguem-los que sí, i fem les polítiques que calguin per millorar les condicions dels pagesos. Però després el que cal fer és atendre a les raons, a l'arrel d'on ve tot això.
4: Miquel Prat, sí.
11: De fet, m'agrada perquè més o menys crec que tots estem una miqueta, com jo crec que no tindria que ser d'una altra manera, més o menys alineats, després potser cadascú tindrà la seva, posarà l'accent en una cosa o en una altra, però jo com a urbanita total, i que jo realment no conec molt aquest món, sí que em sona com a espectador allà vist. Vull dir, em sembla que és una dinàmica que es va repetint i que cada any és com que fem propòsit d'enmienda, no tornarà a passar, però no sé, sí que ho sé, torna a passar. I jo crec perquè hi ha una cosa que s'ha anat dient a la taula, no? Cada vegada hi ha més boscos, perquè es veu que cada vegada hi ha més boscos, cada vegada estan, diguéssim, més deixats de la mà de Déu, cada vegada fa més calor, i s'està provocant un tipus d'incendi d'una altra categoria que segurament fins ara no estaven tan controlat. L'altre dia estava sentint que, no sé si està parlant, incendis de sisena categoria. No facis dir quines són les cinc anteriors, però sí que es veu que els que ja en tenen diuen que són uns incendis d'un altre tipus de nivell. I jo crec, igual que l'altre dia estàvem parlant dels pressupostos que s'han de posar, amb més policia o amb més política social. Segurament amb els boscos, l'altre dia també estava escoltant que es veu que la dotació de bombers és correcta, però potser faria falta una política, no sé, de prevenció, d'ajut, de promoure algunes activitats dintre del bosc que ajudessin a netejar. Segurament hauríem de focalitzar, degut a aquesta nova naturalesa d'incendis que jo no puc definir, una sèrie de polítiques, no estrictament, diguéssim, de bombers, sinó de preparació del terreny.
4: Roger, si us sembla, no sé si algú més voldrà dir alguna cosa, si no és així, doncs és que venim d'assumptes.
7: Sí. Jo crec que el Pau voldrà dir alguna cosa. Per fer una mica d'esmena al que has dit, és a dir, comprant part de l'argument, comprant, evidentment, diguem-ne, les conclusions científiques que demostren que és evident que hi ha un canvi climàtic i que és accelerat, fins aquí d'acord, però ja aquí es posa la pàtina del model econòmic. Llavors, jo em pregunto quin model econòmic exactament solvent i que funcioni faria que les conseqüències que estem vivint ja al canvi climàtic, que ve de molts anys, diguem-ne, d'un model que ha fet que el món doncs, sigui avui, hi hagi més avenç, diguem-ne, forts climàticament parlant o curiosos que en el passat, quin és el model que funciona? Perquè, clar, la gent, en el model que sigui, seguirà tenint que menjar i, per tant, seguirem tenint que tenir agricultura, seguirem tenint que tenir màquines per produir aquest menjar, seguirem tenint que transportar aquest menjar, seguirem tenint que comprar coses. Clar, jo, quan diem el model, així és molt fàcil, però quin és exactament el model? I dos, precisament els països on el capitalisme ha triomfat, que són els millors països on es viu millor en aquest planeta, són aquells que fan polítiques més sostenibles. Per tant, no sé quina és la referència o quina és l'alternativa, i m'agradaria que exemplifiquessis. No, mira, és que aquest país, exactament, que té aquest model, que té una economia de la, diguem-ne, que la, de la que tu defenses, i que a sobre, doncs, és un país ric benestant i que compleix amb tots els protocols. Però, és que no el conec.
4: Però si em permeteu una cosa, i li dono la paraula al Pau, eh?
7: Sí, però per això t'he dit que
4: no, no, és, no és tant això que dius, sinó com convences els grans països contaminants. És a dir, perquè nosaltres aquí podem llançar un brindis al sol amb el que jo crec que estem tots d'acord. La cosa és... I la Xina? Ho diu, jo l'altre dia estava en una conferència superinteressant de la directora general d'Energia. I ella el que deia és que per frenar el canvi climàtic o hi ha una acció conjunta de tothom o no es frena. Per tant, ho dic, estan molt bé aquestes històries. La pregunta, el repte no és canviar. El repte és convèncer. Per canviar el que són els grans països emissors, no? En aquest cas, Pau?
10: Sí, sí, començant pel final, diguéssim, jo crec que el que és evident que per poder revertir aquesta situació ens hi hem de posar tots, però el que no podem és no fer-ho nosaltres perquè no ho estan fent la resta. I, per tant, jo crec que en aquest sentit és primer...
4: No, no dic això, dic una qüestió pràctica. Ja sé, això ja ho tenim assumit i tot reciclem a casa, hi ha tota una sèrie de coses que ja les hem assumit. El problema és que si el que estem dient és un debat real sobre com frenem això, si realment el que volem és frenar això, la història és com convencem a la gent que se li fot tres cogombres al tema, digues.
10: És que tampoc vull entrar com en un plan superteòric, però el que és una evidència és que el model de capitalista i altres models, Roger, en el que també la gent produeix productes, els consumeix...
7: I no contaminen aquests.
10: Sí que contaminen. El que passa és que la manera de funcionar del capitalisme funciona de tal manera que necessita la reproducció constant del capital i, per tant, necessita més consum i més producció cada any que l'any anterior. Això és entra frontalment en contradicció amb un planeta que està dient si continuem amb aquest model de consum i de producció durarem un segle o durarem el que durem, però cada any viurem pitjor. Per tant, clarament el que hem de tendir és en un model de canvi econòmic. Sobre el que deies dels països capitalistes que millor funcionen són els que menys contaminen, evidentment vivim en un model globalitzat i el que han fet els països rics és deslocalitzar tot allò que no els agrada, és a dir, la producció de les seves multinacionals, quedar-se al capital, és a dir, al guany, i que la contaminació i que totes aquestes externalitats negatives, feines en males condicions, models precaris, doncs vagin a aquests països.
4: Hi ha un testimoni més, el de la Sílvia, i ho dic perquè avui tenim moltes coses que em sabria greu no comentar el programa.
8: Sí, no, només que jo crec que això, com convencem a la resta, no, de que facin aquestes polítiques? Jo crec que, òbviament, bueno, en aquest sistema capitalista, com deia el Pau, no, amb bona voluntat crec que no convencerem ningú, però bueno, jo crec que sí que hi ha eines de bueno, pues arancels o no comprar altres països que produeixen sense tenir en compte doncs, la sostenibilitat ecològica o també els drets humans, o bueno, no? I podríem fer una llista molt llarga. Però bueno, jo crec que al final, aterrant un altre cop aquí, on estàvem parlant dels boscos i tal, al final el que ens cal, o sigui, jo crec que hi ha coses bàsiques que són les que hem d'atacar, no? I dèiem, els boscos estan en mans privades, aquesta gent, pel mateix sistema que estàvem dient, doncs no tenen incentius suficients com per mantenir els boscos segurament, per tant, és possible que calgui un pacte social, un pacte general, perquè aquesta gent, doncs, comptant amb la seva opinió, comptant amb el seu, amb la seva realitat, doncs, perquè aquesta gent doncs, tingui aquestes, aquests incentius, no? Igual que una mica d'intervenció per part del, de la Generalitat, en aquest cas, o de l'administració competent, perquè pugui tenir aquestes eines també per poder controlar i que després doncs, no se'ns descontrolin els focs, que no ens facin aquestes categories 6 amb, amb una virulència increïble i aquestes conseqüències fatals per nosaltres.
4: Vinga, Irene, però... us demano brevetat, perquè m'agradaria de veritat passar pàgina. Digues, digues.
9: Però que no, que, o sigui, al final el que ho estem aixecant tot, els incendis, al canvi climàtic, i jo no l'he negat, però és que la majoria d'incendis, no hem de perdre el nord, són provocats. És que precisament la setmana passada va haver-hi un incendi a Tiana que va cremar més de 50 hectàrees, que van enxampar el tio que ho va fer. I així s'ha demostrat amb aquests incendis que són precisament de categoria 6 per l'efecte dels boscos estan toques al terra i està cremant perquè estem a 40 graus 15 hores al dia, per al tema de les ventades, però el, també climàtic. Hem de fer una reflexió de que no tots els incendis, i sobretot s'ha demostrat al llarg dels últims anys, són per l'efecte climàtic. És que la majoria són precisament perquè hi ha gent que està... bueno, una mica malament i bastant malament i fot foc al bosc, és així.
8: És així.
9: El canvi climàtic a Tiana no va tindre efectes. Els incendis de Galícia de l'any passat, que es va cremar mitja província de Lugo i mitja província de Ourense, eren provocats. És a dir, canvi climàtic, sí. El que està passant a dia d'avui és que hi ha molt piròman i per això també hem d'anar cap a la llei.
4: 8 i 28 minuts. Encara que sigui una cosa breu, però a mi m'agradaria comentar, és que fins i tot a la FIFA l'ha trucat Donald Trump per dir-li que deixessin jugar un jugador i el deixen jugar. Cosa que ja ha provocat que en aquest cas Bèlgica ha dit que impugnarà el partit. És una història bastant heavy. Jo imagino que vostès han sentit a parlar del tema, no? Tu el tens bastant present, sí. No, Roger?
7: Sí, sí, sí. Ara veia un tuit que hi havia, un sketch, una pel·lícula, que no recordo el nom, però això era de, com d'un dictador de broma que feia una carrera de 100 metres i que anava disparant els que estan al seu costat i feia que s'aproximés la meta total per acabar guanyant ell, no? I feien l'analogia amb el tema Trump. Jo és que ja no em queden paraules, de veritat. Perquè aquest tipus d'accions escapen al debat, diguem-ne, ideològic que jo crec que és saca que podem tenir de contrast sobre la base d'unes certes regles, diguem-ne, de convivència i de cortesia. És a dir, que el president dels Estats Units faci això, perdó, és de república, i em sap molt de greu dir-ho, perquè, ostres... sóc alumne del Departament d'Estat, vull dir que me l'estimo, aquest país, però és que és de república bananera. És inacceptable. De fet, la UEFA, si no m'equivoco, si no tinc alguna informació, ja ha contradit a la FIFA com digues, escolti, és que vostè no ni pinxa ni corta, no hauria... No, no, sí que pinxa i corta, desafortunadament, però no hauria de ni de pinxar ni de cortar, no? I a més, ara, per més inri de la qüestió, em llegia una cosa sobre aquest tema i es veu que el tio no sabia que no veig un partit de futbol en sa vida. Jo em comparteixo una cosa, que és el golf, però el futbol... I diu que no sabia que quan et treu una targeta vermella no podia jugar el següent partit, que és de P3 de futbol, perquè ens entenguem, no? I el paio ho explicava amb una... jo crec que aquí hi ha un problema amb la figura de Trump, que no dels Estats Units, amb la figura de Trump de bananera absolutament, a que és sembla, inacceptable.
4: A mi em sembla pitjor allò de la FIFA. Ell despenja el telèfon i demana el que vol. L'altra cosa és que li facin cas. I efectivament, la FIFA li aixeca la sanció al jugador en qüestió, cosa que ha provocat no només la protesta de la UEFA, sinó també de la Unió Europea, Miquel.
11: És que el tema aquest d'Infantino, jo crec que també, a part del tema de Trump es pensa que és infal·lible, i ell és una persona que despenja el telèfon i s'ha de fer el que es diu i no entén el no per resposta. Però és veritat que la figura d'Infantino està una miqueta embrutint aquest Mundial, en el sentit de que sempre que passa alguna cosa que, diguéssim, no acaba d'estar nítida, Infantino, per alguna manera, apareix encara sigui com un actor secundari. És, a veure, sempre ha passat amb Joao Avelange, aquest tipus de president, però aquesta persona en concret, no sé per què, té una miqueta a la palla a l'ull amb algunes coses que jo crec que s'haurien de mirar.
4: Voleu comentar alguna cosa? Sí, Sílvia, digues.
8: Bueno, res, no, jo que al final el Mundial a mi em crea una contradicció absoluta, perquè per una banda és com és un moment de trobada, no?, que totes les seleccions, les fan zones aquestes que es creen uns ambients increïbles i de companyonia i de tot això, però per altra banda pues és als Estats Units, que és un país que ara mateix està destrossant tot el que és la política internacional, amb el president Trump, òbviament, al capdavant, i a mi la idea aquesta de veure pues, aquest món governat per senyors amb traje que només pensen que les seves decisions, i bueno, no diré coses grolleres, però que posen sobre la taula les seves opinions i és l'únic que importa, em sembla increïble. I jo, pues, mira, estic una mica, si no estic d'acord amb el que diu el company, perquè, per una banda, pues, Infantino al final és el president d'un club privat, que al final, bueno, mira, pues, el que aquest club privat faci, pues, bueno, però és que Trump és el president d'una democràcia, en teoria, i que faci aquestes pràctiques tan antidemocràtiques, em sembla d'una, bueno, que representa quin és el personatge que és, no?, que tots sabem què és, i jo l'únic que espero és que finalment no guanyin aquest Mundial, perquè a casa seva els hi traurem. per això dic que
4: estic segura. Un segon que li toca al Pau. Digues, Pau.
10: No sé si estem davant del primer cas com flagrant d'imperialisme futbolístic, sí, a la història, que no vol dir que no hagi existit abans. Jo crec que aquestes coses, és a dir, la FIFA està envoltat des de la seva fundació per l'ombra de la corrupció en tots els seus lideratges. Em sorgia ara la pregunta de què deuen pensar els votants els votants republicans, els votants de Donald Trump, perquè potser ens emportaríem una sorpresa, i a més d'un li ha agradat com a exercici patriòtic que surti el seu president a fer el ridícul, jo estic d'acord, a fer el ridícul d'una manera barroera, demanant que retiri aquesta targeta, però pot ser que ell i els seus assessors tinguin estudiat això. I l'altra cosa és que hi ha una cosa que no l'hem vista, i és què li ha dit Trump a la FIFA o amb què ha amenaçat per poder aconseguir que es retiri aquesta targeta vermella.
4: Irene, sí.
9: Jo, fora de que, òbviament, també estic d'acord, de fet, tampoc no entenc que la resta de seleccions com no s'han plantat. Jo em plantaria com a jugadora. És a dir, em genera una frustració...
4: No jugar, sí.
9: De no jugar. És a dir, quin agravi, no?, entre seleccions i jugadors. I segon, Trump està fent política per als Estats Units. És a dir, els americans ara mateix estan, jo crec, aplaudint a Trump, a su presidente. És a dir, no tots... Però ell, jo crec, des de l'anàlisi una mica de per què fa les coses, perquè no dona puntada sense fil, o sigui, és que està fent política per aquest sentiment identitari dels Estats Units. El seu millor jugador de la seva selecció no pot estar a la banqueta, ha d'estar jugant. Més igual les pràctiques, si estan aplaudint certes pràctiques als Estats Units i als americans, una gran majoria, encara que la seva imatge popular estigui en descens, ell fa política per als Estats Units, no pel món. No.
10: Que això diu molt poc dels ciutadans dels Estats Units.
9: Bueno, no? Això ja no ho entro a valorar, perquè no entraré a valorar el que vota o no vota els ciutadans, m'agradi o no m'agradi, però que ell fa política per ell...
4: En qualsevol cas, parlar dels ciutadans seria com parlar dels ciutadans de Catalunya, dels ciutadans d'Espanya, i pensar que tots són de la mateixa manera.
12: Jo entenc el que diu la Irene per literalment allò de l'America First.
9: Exacte.
12: Tot i així, crec que en una democràcia liberal se suposa que la capacitat crítica dels ciutadans, per molt que tinguin certa adulació o estima per la pel seu president de torn, del color que sigui, ara arriba a un punt de saber diferenciar el que és de República Bananera, que és el que ha passat en aquest cas, el que no. Només una anècdota, perquè, com us deia anteriorment, Donald Trump, la cosa que més li agrada al món és jugar a golf. I com tu saps, a mi també. Però, independentment d'aquesta qüestió, que és el meu hobby, aquest mes de setembre passat es va jugar a Nova York una prova que és meravellosa, que és la Ryder Cup, que és Europa contra els Estats Units. És l'única competició en què la Unió Europea competeix com a selecció, diguem-ne, no? I no havia passat, però entram allà i va anar al camp, a més de fer tota la pressió i tal, els europeus van guanyar els americans, que no havia passat en molts anys als Estats Units. I només veure-hi la cara de Donald Trump en aquell moment allà, us asseguro que val la pena que ho agafeu, perquè era simplement allò de l'America First, nosaltres, i a més, en aquest cas, amb l'esport que li agradava, no ho suportava. Jo crec que ens estem tots contenint una mica l'aire i la respiració fins que acabi aquest mandat, si el senyor decideix a veure què passa amb les eleccions, perquè a mi això em fot més por que una pedregada, i a partir d'aquí, com va passar una mica el 2020, independentment de les nostres inscripcions ideològiques, jo crec que això ho traspassa tot això. Mm. O sigui, jo realment prefereixo el que estigui a les més antípodes ideològiques, però que respecti unes certes regles del joc, a algú que pugui tenir alguna, que no la tinc massa, però bueno, certa proximitat amb alguns aspectes, però que no la respecti. Sí. I aquest hauria de ser l'acord que entre tots hauríem de tenir, però, com a ciutadans.
11: Però, Roger, en aquest cas en concret, prenc una paraula que ha dit el Toni. Si la FIFA, Infantino, digue-li que no hagués donat, o sigui, no, no li hagués fet cas, potser hagués quedat com una anècdota, però que la FIFA, la Federació Internacional, o sigui, que tot el món es plegui, ara imagina que cada vegada que ensenyen targeta vermella els presidents anessin trucant a la FIFA.
4: Dit d'una altra manera, a ningú no li sorprèn que Donald Trump faci això, perquè ja ho estem veient, perquè truca un, truca l'altre, ara s'ha tornat a ficar amb la Meloni, és a dir, aquest senyor fa el que li passa pel cervell.
12: Cuidado, que la Meloni els té quadrats, que ja veuràs.
4: No, no, més enllà de la senyora Meloni, estem parlant de Donald Trump. O sigui, a mi no m'estranya gens que el senyor truqui a la FIFA. El que m'estranya és que la FIFA compli això, efectivament. Pau, i canviarem de centre.
10: Sí, molt ràpid. I que ho digui en públic, no? Perquè segur que presidents que han trucat a la FIFA per demanar que es retirin targetes, no crec que Trump sigui el primer. Però el que fa Trump és que llavors ho explica i fa un tuit i llavors fa una roda de premsa i va fent gran la cosa. Només volia puntualitzar molt ràpid que abans em feia poc que em tallessis, Toni, per això he dit, com he generalitzat sobre els ciutadans dels Estats Units i que sóc perfectament conscient que als Estats Units hi ha moltíssima gent digníssima i que hi ha molta diversitat i vaja, no voldria que quedés això a l'aire.
4: Jo li he de donar les gràcies avui públicament a la Irene Pardo, perquè fa una hora escoltàvem l'entrevista amb el sotsdirector de l'Ara, David Miró, i hi ha hagut molts punts d'aquesta entrevista amb la que ella no estava d'acord. Ja els dic ara, perquè més li anava veient les cares, i t'agraeixo molt aquest exercici de contenció, però ha arribat el moment, perquè efectivament ha estat una entrevista interessant amb el sotsdirector del diari Ara, amb David Miró, amb el que hem parlat del que és el titular del dia, uns titulars que han sorgit d'una entrevista televisiva que aquest matí li ha fet Susana Griso, Alberto Núñez Feijó. Deia David Miró que el senyor Núñez Feijó tenia la particularitat de ficar-se amb un situacions complexes que ningú no li demanava, i es referia a la llei del concebut no nat, que és una llei que ara veig, per exemple, que el senyor Unai Sordo creu que la llei del concebut no nat qüestionaria avançaments en avortament. Quan estava dient David Miró una mica el mateix, jo li veia la cara a la Irene Pardo, que crec que tu no veus cap mena de relació entre això i que això vagi en contra de l'avortament, no?
9: Gens. És a dir, i de fet, és que l'Alberto Núñez Feijó mai ha barrejat el tema de l'avortament. De fet, fa dues setmanes, una setmana i mitja, va fer una entrevista a l'Hormiguero, a Antena 3, li van preguntar sobre el tema de l'avortament i no es va posar en aquest tema. És a dir, ni tan sol quan l'estaven apretant, no? El tema de les ajudes econòmiques, Alberto Núñez Feijó ja ho va implementar a Galícia l'any 2011 per famílies nombroses a partir, crec que, de la setmana 14, perquè es considera que una persona, una família, un pare, una mare, quan decideixen o estan embarassada, comences a tindre uns costos econòmics que et genera, doncs, a vegades, pues un cost de vida, no? I el que es pretén és, quan tu ets mare o ets pare, tens un accés a les ajudes en el moment que neix, no? Per exemple, tenim una ajuda a l'Estat, els que hem sigut pares o mares, de 100 euros mensuals a partir de que el nen neix. El que s'està fent simplement és, tenim un problema demogràfic a Espanya, tenim un problema de natalitat, som un dels països amb menys natalitat del món. Escolta, hem d'incentivar la natalitat per a aquelles persones, aquelles mares, aquells pares que vulguin ser pares. I què millor que fer una ajuda econòmica extra des del moment de l'embaràs. A la Comunitat de Madrid, Ayuso ho ha anunciat des de la setmana 21, no estem parlant de si una mujer quiere abortar, le vamos a ayudar, si és un impediment econòmic, cosa que em semblaria bé, és a dir, si és un problema econòmic, que l'Estat estigui allà. Però és que en cap moment s'ha barrejat el tema de l'avortament amb les ajudes econòmiques. És a dir, anem a incentivar la natalitat, anem a incentivar aquestes ajudes econòmiques a partir de la setmana 14, a partir de la setmana 21, no sé, en el sentit de quan el Partit Popular acabi governant Espanya, des de quina setmana s'implementarà aquesta ajuda, però en cap cas té cap relació amb l'avortament. Que l'esquerra vulgui ara mateix relacionar l'avortament amb aquestes ajudes econòmiques que ha anunciat Alberto Núñez Feijó, em sembla molt bé per desviar tot el tema de la corrupció i tots els socis que estan mantenint la corrupció. Que no té res a veure, ja t'ho dic jo, bàsicament perquè és que no ha parlat d'avortament en cap moment i de que estiguin lligades aquestes ajudes amb una dona, amb un home que vulgui ser pare o mare. I de fet és que ja ho va implementar a l'any 2011, el que passa amb l'única diferència que era només per famílies numeroses. A dia d'avui a Espanya, famílies numeroses poques, Toni. Llavors, es vol fer de forma genèrica.
4: La Sílvia, després el Roger, sí.
8: Vale, jo, la veritat és que estic molt sorpresa per aquesta mesura i aquesta proposta, perquè no entenc, o sigui, si la proposta és el que tu dius, no? Ajudes a les famílies, ajudes a les dones, per què li diuen la ley del concebido no nacido?
9: Perquè encara no
8: ha nascut. Però que li diguin la ley de l'ajuda a les dones embarassades, l'ajuda de les noves famílies...
9: Perdó.
8: Que li diguin d'una altra forma. Perquè què passa? Jo crec que aquí el que està generant aquesta falta d'enteniment, no?, de per què li diuen així, i la relació amb l'avortament és, si aquest fetus, que encara no ha nascut, té drets, i és una persona, és un subjecte de dret, clar, si una dona vol avortar, això que és un assassinat, voldrem deixar les dones avortar si considerem que això és un subjecte de dret? Bueno, crec que és molt perillós obrir aquesta finestra. Les dones ara mateix tenen ajudes o tenen reglamentació favorable quan estan embarassades, doncs, de forma a l'àmbit laboral, no? Doncs no se les pot fer fora, tenen unes ajudes, poden estar de baixa maternal, tenen diferents normes que de fet aquest govern d'esquerres, doncs, les ha anat incrementant durant els últims anys. El que jo no entenc és per què barregen, o per què, per exemple, per una altra banda, ara el Congrés de l'Estat s'està debatent una altra norma, que és la prestació de criança universal, que el PP està en contra tota l'estona. O sigui, no avança perquè el Partit Popular està en contra. No entenc aquesta diversitat d'idees o de ganes de barrejar les coses. És el que a mi em genera realment un lío increïble.
4: Roger, i després el Pau, sí.
7: Bé, jo sempre dic que tinc la sort de, com que sóc un gran fracassat polític, no em dec a ningú, ni haig de defensar arguments que cregui més o cregui menys, sinó que dic el que em dona en cada moment. I això em permet aquí fer una petit incís més des d'un punt de vista estratègic. Jo, sincerament, avui no he seguit en accés les notícies, però el mínim i necessari per poder venir aquí i comentar. I no havia entès massa, per exemple, el tema aquest de què anava. I a priori, el que he entès amb els quatre inputs que he pogut rebre, he pensat, i ara per què el PP es fot amb el tema aquest de l'abort, que guanya Feijóo? No, des d'un punt de vista estratègic, perquè realment a qui li interessa polaritzar, diguem-ne, esquerra-dreta, és a Sánchez, i això beneficia Vox, però en el cas de Feijóo, que juga un paper, diguem-ne, d'alternativa a la presidència i que necessita una part del centre, no ho entenia. Ara, quan la Irene t'ho has explicat de què anava la cosa, he dit, conyo, ara ho entenc més. Però fixa-t'hi com és la política del nostre país i com es genera el debat públic al nostre país, que, home, jo no sóc un lumbreres, però considero que intento estar més o menys informat. Què ha arribat avui a les llars d'aquest país, o què ha permès el debat sobre aquest tema? Perquè avui segur que en mils de cases d'aquest país, en el sopar, es parlarà d'aquest tema, i el que tingui una posició i vulgui buscar una excusa per anar contra el PP ja l'haurà trobat, o el que vulgui a favor l'haurà trobat també. Em refereixo que, malauradament, fins a quin punt el debat públic està irascible, per tal de que a la que es fica una cosa sobre la taula amb una entrevista, perquè no crec que Feijóo, quan avui anava a Espejo Público, el primer que pensés és que volia que es parlés d'això, doncs acaba passant. Jo dic com a anàlisi polític de quina societat i de com funciona l'opinió pública del nostre país. Perquè jo crec que Pedro Sánchez, que una altra cosa no, però que estratega és, segur que ha fet passe de gol. I realment ara la Irene explica de què va la cosa i com, totalment d'acord. Però fixa-t'hi que hi ha certes qüestions que ens quedem només amb el titular. I, malauradament, si algun problema té el nostre país, és que, i això Trump també ho fa molt bé, per cert, és que el que juga només a guanyar els titulars i li és igual el cost de la notícia, és el que acaba guanyant. I a dia d'avui, qui fa això són els més populistes.
4: I penses que, només una cosa, sense entrar i no entrar, la pròpia definició... O sigui, probablement, dit d'una altra manera, faria que no s'aixequessin tantes ampolles. Com a definició? Concebido no nato? No, t'ho estic dient a tu, Irene, m'ho pots rampar. Sí. Jo t'ho juro que la primera cosa que he pensat és tema avortament.
13: Sí, sí.
4: O sigui, però... la ley del concebido no nato, més enllà de que pugui estar d'acord, i em sembla una idea collonuda la que estàs dient, no entro en això. Com a titular... Ostres, és un titular una mica potent,
9: Però fixa-t'hi que, encara explicant-ho, han intentat relacionar-lo amb l'avortament. És a dir, jo estic explicant que no té res a veure amb l'avortament, és a dir, pots entrar a la web del Partit Popular, no t'entraran al·lèrgies, i veuràs, no, simplement com a informació, i veuràs que no té res a veure amb l'avortament. Em preocupa també que un subdirector de l'Ara ho sento, però amb la informació que té o hagi vinculat a l'avortament, perquè sap perfectament que no, que no té res a veure amb l'avortament, i jo li vull respondre a la Sílvia perquè ens ha intentat dir esto sí, esto no, no? Això, les ajudes a la mare quan està embarassada i la criança universal, no, pues jo és que també votaria en contra, és a dir, a mi no em sembla bé que una família, independentment dels ingressos, rebis 200 euros fins als 18 anys. Per què una família que té uns ingressos de 1.000 euros a tota la unitat familiar tingui 200 euros i una família que no els necessita per res, de l'erari públic, tingui que sortir 200 euros? És a dir, a mi no em sembla bé. És a dir, les ajudes perquè de veritat ho necessiti i d'una forma igualitària. 200 euros un xeque perquè sí, a mi no em sembla bé. Per això el Partit Popular vota en contra. I torno a repetir, no té res a veure amb l'avortament. No s'ha parlat de l'avortament. Que hi hagin partits que ho vulguin vincular em sembla perfecte, però això no és així.
4: Pau, sí.
10: Jo crec que en l'ecosistema de la dreta estatal hi ha tota una sèrie de fundacions, d'entitats, moltes vegades vinculades a l'Església, a l'extrema dreta, i a un cert conservadorisme ideològic que pressionen i que tenen molt d'interès en posar això sobre la taula, que, per cert, no se li ha acudit al PP, ni tan sols a Vox. Això és una cosa que portava Trump en la seva agenda i que ho estan aprovant totes les extremes dretes que poden a nivell mundial. Jo crec que respon, francament, a una estratègia que és: hem fracassat en l'intent de defensar l'antiabortisme de forma directa i, per tant, el que fem és defensar-la de forma indirecta, generant una certa agència o una figura jurídica en una persona que no existeix, és a dir, a un fetus, i, per tant, traient paulatinament, diguéssim, la sobirania de les dones i el dret al propi cos. Estic bastant content per això, que per fi el PP defensi ajudes que afectin a la classe treballadora, crec que és bastant inèdit. En aquest cas sí que defensen les ajudes a les mares. No estic acostumat a veure el PP defensant aquest tipus de coses i m'ha sorprès. I llavors, jo una pregunta que tenia per la companya del PP és si em podia dir una sola mesura que requereixi jurídicament que tu aquella ajuda no la pots donar si no li dones una entitat jurídica, si no li dones una forma jurídica en el fetus. És a dir, tu no pots donar ajudes a dones embarassades si no li dones agència al fetus. Tu no pots fer línies d'ajuts en clau de famílies que estan en una fase de la vida o de... és a dir, aquestes coses ja es fan. I l'única forma que se m'ha... O sigui, l'únic que se m'acudeix és que s'estigui defensant, doncs això, en diverses fases, un atac frontal a la sobirania i al dret al propi cos de les dones.
4: T'estic colant per tot arreu, vull dir, és normal que sigui així, perquè t'han fet una pregunta, et demano que no t'extinguis massa perquè li toca el Miquel.
9: No, és a dir, jo no m'amago, jo sóc del Partit Popular, jo tinc una ideologia i ho defenso unes coses. És a dir, jo el que estic defensant és que, primer, no estem parlant de l'avortament, després t'estic explicant que les ajudes, per exemple, a la Comunitat de Madrid s'estan fent a partir de la setmana 21, és a dir, quan ja no pots avortar. Per això, desrelacioneu-lo ja, perquè la setmana 21 ja per llei en aquest país no es pot avortar. Per tant, l'ajuda està feta precisament després d'aquest marge legal i aquest temps legal que es pot avortar en aquest país. Per tant, no té cap sentit el que esteu dient.
4: Miquel, sí.
11: A mi m'ha passat una miqueta, no sé què ho he dit de la taula, jo quan he llegit el titular, quan he sentit la notícia, primer, sincerament, no ho he entès, jo que ho he tingut que llegir dos vegades i rascar una miqueta per veure exactament el que volia dir. I quan ho he descobert, encara m'he posat els pèls més de punta, no? En el sentit que jo penso, el Partit Popular és un partit que, diguéssim, dintre de la seva tendència liberal, per definició, ha d'estar, diguéssim, no en contra de les subvencions, però ha de ser una subvenció, diguéssim, en temes, sembla que ho he dit tu, perquè ho necessita, en temes concrets, però diguéssim que el liberalisme, això de que els diners s'entreguin de manera altruista a la gent, em xoca, crec que ho deia el company, que ara haguem decidit subvencionar un fetus. Sincerament, em sembla una cosa estranya, la veritat. Estranya, a més, venint d'un partit liberal. Em sembla una miqueta estrany. I després, hi han coses, i això, permeteu-me la broma, tu dius els 22 setmanes, però, no sé, abans has dit que Galícia havia sigut a la...
9: Famílies nombroses a partir de la setmana 14. Famílies nombroses.
11: Sí.
9: Bueno, ja...
11: Em refereixo que no sabem aquesta mesura en quina setmana... No. Serà, vull dir, però sí que és veritat que pot ser que una persona, i permeteu-me l'exemple, perdi el fill, diguéssim, just abans d'haver nascut i se li hagi pagat una subvenció. Jo, per lo que he llegit, aquesta subvenció anirà per la persona. Em sembla bé, vull dir, per ajudar la mare i tot això, però m'estranya que el Partit Popular defensi aquesta idea.
4: Tinc tres paraules demanades, no sé si donarà temps a tothom, eh? Roger, sí.
12: A veure, primera qüestió, és a dir, jo que acabo de ser pare, t'asseguro que les despeses d'un nonat existeixen. I sobre més o menys la fase de setmanes que comentava la Irene, podem tirar una amunt o una avall, però t'asseguro que existeixen despeses. Després,
11: tots els que hem sigut pares ho sabem, això.
12: Ja està.
11: M'estranya que defensi el PP.
12: Que jo, que em guanyo molt bé la vida, l'hagi de rebre o no, que tu és un debat. Jo crec que no tothom ha de rebre el mateix en funció de la teva renta, etcètera, etcètera. Però que la cosa té sentit és que el té total. El que passa que aquest tema genera molta urticària amb certa cosa. I volem, i perdona, però sempre volem anar a la confrontació. I mira, jo t'ho dic des de la llibertat. La Irene fa molts anys que la conec, però no estic aquí per defensar-la. Però hi ha una cosa que és veritat. Dius, no, perquè clar, el PP, la classe treballadora, home, hòstia, el PP quan treu 187 diputats només el voten senyoritos o com va això? O sigui, qui cony deu votar el PP perquè guanyi si són els pijos de dretes i la resta és la classe treballadora que són milions i milions de persones? Hosti, no, deixem de fer aquesta caricaturització per part de l'extrema esquerra, permet-me que t'ho digui, dels que no pensem Intentat. Com vosaltres, perquè realment la classe treballadora, que és la gran majoria de la societat, també vota diferents qüestions i no necessàriament vota les esquerres. I perdoneu, hauríeu de celebrar que hi ha hagut avenços en una qüestió com l'avortament o aquestes. Jo, per exemple...
4: Està acabat, Roger. Bueno,
12: és igual, no vull dir-ho...
4: Ho dic perquè el Pau havia de parlar, la Sílvia no li donarà temps. Tens 30 segons.
10: Parlaré molt ràpid, que és que... Vaja, francament, ara parlem de que la setmana 22, doncs, això ja ha canviat jurídicament i que, per tant, no afecta, etcètera. Jo el que no sé és quan el PP ha votat a favor d'un avenç en drets a l'avortament de les dones. Quan el PP ha remat a favor d'això, i és mai. I,
12: sou dolents, ja està. No, ja, la dreta són dolents.
10: Per mi, la política del PP és dolenta, sí, francament. Sí, sí,
4: no? Estem a 6 minuts de les 9, crec que hem arribat a un punt en el que no hi ha retorn.
8: Ja dir,
4: no ens veurem d'acord. No, perquè tenim el Toni Mata esperant-nos. Toni, què tal? Bona nit.
13: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i gent bona i dolenta.
4: No ha estat fàcil donar-te pas avui, eh? Va, el colofó del dia, on el situes avui, Toni?
13: Doncs mira, vull posar el colofó de la tertúlia posant sobre aquesta taula de debat el model industrial que desitgem per al nostre país, posar una miqueta més de llenya al foc. Com sabeu, Toni Marín, sóc una persona... Diràs, hòstia, per què tracta aquest tema ara? Doncs perquè sóc una persona amb més capes que l'armari d'un superheroi. M'explico. Haureu observat, Toni Marín, que els polígons industrials més propers a les ciutats d'aquest cinturó productiu anomenat el Vallès estan canviant. Moltes naus s'estan convertint en, saps què? Sales de festes i jocs per a criatures. Llits elàstics, inflables, tobogans infinits per llançar-t'hi amb un dònut. En fi, un munt de coses on rebotes perquè els nens no es facin mal. La cosa és crear espais segurs on els nens puguin fer el bèstia mentre els seus pares es prenen una cervesa tranquil·lament enmig de la pau que donen els xiscles d'alegria. Xiscles d'alegria, eh? Aquesta mena de xiscles que no molesten els pares, ni els sentim. Ens molesten els xiscles de baralles, però els d'estars s'ho passen bé. Són pràcticament un soroll blanc i la ment dels pares i mares troba la pau en una mena de meditació induïda. Així, les naus dels polígons, amb els seus sostres alts i aquelles vidrieres on sempre hi ha un tros trencat, aquells ventiladors extractors plens de pols, tota aquella decadència industrial ara acull la joia infantil més absoluta. I els nens no en tenen ni idea de què hi havia allà. Ells salten, criden, suen i es mengen un pastís. No saben que en aquell precís racó on ara es deixen caure per rebotar, un senyor es va enganxar la mà amb la laminadora i ara ha après a fer servir el paper higiènic amb la mà esquerra. Ni la més remota idea de que això passava. Tot això és passat, amigues i amics, perquè fa anys que la deslocalització va migrar la major part d'empreses a la Xina i ara aquí fabriquem poques coses. Fabriquem joia i diversió pels més petits. I el debat és interessant, Toni Marín. Volem abandonar les nostres fàbriques i convertir-les en xiquiparcs caríssims perquè els nens es desfoguin? Alerta, perquè això pot ser més productiu, perquè no hi ha ningú amb més ganes de gastar diners que un pare que vol que el seu fill sigui feliç. Agafa els meus diners i dona al meu fill les alegries que jo no vaig tenir. Que disfrutin ara com bojos abans que la IA s'ho mengi tot i passem tots a treballar corrent en rodes de hàmster per generar electricitat que alimenti els servidors. És un futur guapíssim en el que estarem tots en forma. No caldran gimnasos, això és així. Però Tornem al present. Hi ha gent que se sent intranquil·la veient aquesta reconversió del parc industrial en parc infantil, enyorant aquells obrers que entraven a la fàbrica a les 6 del matí fent olor de cigaló per passar una jornada en una cadena de muntatge. I us diré una cosa, només enyoren les fàbriques les persones que no hi han treballat. Jo recordo una fàbrica on vaig treballar de jovenet, d'aquelles on la màquina fallava i per desencallar-la foties la mà a dintre, jugant-te-la, i un dia que va marxar la corrent va venir un senyor que feia aspecte de venir directament del camp de golf i va començar a cridar-nos que féssim alguna cosa, que ens poséssim a escombrar, ja que no funcionen les màquines. Això en una fàbrica que tenia més merda que un policlín l'últim dia de festival. Vull dir-te, jo ara passo per allà i veig les runes d'aquella fàbrica i a mi em dona una mica d'alegria, no sé com dir-ho, i pateixo pels obrers xinesos que deuen estar suportant tirans d'aquella mena. Ara, però, tot això és per jugar als nens. I veient la corba demogràfica, jo us proposaria una idea, Toni Marín, uns parcs ja per gossos, perquè no neixen nens, que la gent té mascotes en lloc dels gossos. Per tant, quin és el futur? Agafar les fàbriques i crear un doggy park. I ja et dic jo, Toni, que si t'hi poses ara, d'aquí 3 anys et forres.
4: Molt bé, és el Toni Mata. Una abraçada, Toni. Fins demà.
13: Que vagi molt bé, fins demà.
4: Si ha d'una mica més de 2 minuts per les 9, tinc la Sílvia dient, però no em dóna temps, no em dóna temps. Tens 30 segons, Sílvia? I ningú més.
8: Vale, no, jo crec que és que al final el que sembla que el PP està fent és tratar-nos de tontos, perquè és que jo crec que ficant aquest títol en aquesta norma, el que està fent és obrir una sèrie de... O sigui, obrir una opció, una oportunitat a que més endavant, com que la ventana d'Overton s'està movent, doncs acabem aprovant normes que van en contra de les dones i en contra de... del seu cos.
4: Ara arribarem de seguida a les notícies de les 9. Quan tornem de les notícies, ens acompanyaran dues persones molt interessants. Jordi Petit, pioner en l'activisme LGTB, president honorífic de la Coordinadora Gai Lesbiana de Catalunya, i Isabel Alonso, que és historiadora i membre de la Junta Directiva de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme. Els dos han publicat un llibre que es diu Cuando los gais perdimos el miedo. Serà interessant aquesta conversa clarament amb Jordi Petit i amb Isabel Alonso, i després parlarem d'altres qüestions, però les anirem descobrint de mica en mica. Com fareu això de la calor? Dimecres, molta calor, eh? Per què rius?
9: Ha sigut un final així una mica estrany, no?
4: Ja. Sí.
9: Bueno, farem la calor pues, com fins a l'agost, a setembre, tindrem calor. Així que ventilador i aire condicionat
4: i fora. No? Està molt bé, està molt bé. Si és que normalment no d'un pas després de l'últim comentari perquè no passi això. Ja. És a dir, em sap greu, Irene, saps perfectament que si és important el que has de dir, et quedes després de les notícies.
9: Juga a Espanya-Portugal.
4: Juga a Espanya-Portugal. Són les 9 de la nit, us agraeixo moltíssim com sempre, que heu vingut al nostre programa. Roger Montañola, Pau Parellada, Irene Pardo, Sílvia López Valentín i Miquel Prats. Un plaer, com sempre. Moltíssimes
7: gràcies.
4: A tu. Senyores, senyors, fem una petita pausa, les notícies de les 9 i després darrera hora del Pla B a Ràdio 4. Ara tornem.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bona nit. Els bombers de la Generalitat treballen aquest vespre en 3 incendis forestals simultanis en un episodi marcat per l'onada de calor i el risc extrem d'incendi. Els focs més preocupants són els de Sentmenat, al Vallès Occidental, i Carme, a l'Anoia, mentre que el d'Artesa de Segre ja està estabilitzat. A Sentmenat, el foc afecta unes 60 hectàrees i amenaça diverses urbanitzacions. Hi treballen gairebé 200 efectius i 12 mitjans aeris. A Carme, l'incendi ja ha cremat unes 225 hectàrees i preocupa especialment que pugui travessar la C15, fet que faria créixer molt el seu potencial. Els bombers mantenen confinaments en diversos municipis i urbanitzacions que afecten prop de 40.000 persones. David Borrell és el cap d'intervenció dels bombers.
3: Sí, dels incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, sobretot perquè l'impacte és sobre població. Amb urbanitzacions, concretament tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, amb molta diguéssim, massa forestal entre la urbanització. Per tant, aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, de la seva banda, ha assegurat que la prioritat és protegir la població i contenir les flames.
4: Donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultanietat de 3 incendis alhora, ens toca tornar a demanar molta prudència al conjunt de la població. Són moments extremadament complicats pels servidors públics i les servidores públiques que estan en les tasques d'extinció, també pels alcaldes i les alcaldesses.
2: Protecció Civil manté activat el pla Infocat en fase d'emergència i demana als veïns confinats que no surtin de casa i segueixin les indicacions dels serveis d'emergència. També es fa una crida a la màxima prudència davant d'una setmana que es preveu especialment crítica pel risc d'incendi. A més, recordem que continua actiu, està estabilitzat però no controlat, l'incendi de les Gavarres. Encara hi ha hagut represes al cap del foc i és per això que el cap de suport de l'operatiu explicava que no podran donar-lo per controlat aquesta nit. Com dèiem, el risc d'incendi és molt elevat. Els agents rurals mantenen tancat l'accés al massís de les Gavarres i a partir de demà restringirà l'accés als espais naturals de la Ribera Salada, el Solsonès i la Baronia de Rialp, a la Noguera. Avui dilluns, els agents rurals han fixat el nivell 3 del Pla Alfa de perill molt alt d'incendi a 385 municipis i 45 municipis es troben en nivell 4, al màxim. En aquest context, el Departament de Salut ha incorporat a la seva web de vigilància epidemiològica el CIVIC, els nous indicadors de monitoratge de les malalties i la mortalitat associada a la calor.

0: viatjar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla. En canvi, li ha denegat el desplaçament a Turquia que havia de fer aquest dimarts per participar en la cimera de l'OTAN amb la delegació espanyola. El jutge substitut de Juan Carlos Peinado ha considerat que la seva presència a la cimera respon únicament a motius de cortesia institucional i manté la retirada del passaport per viatjar a un país que no forma part de la Unió Europea. I en esports, la selecció espanyola de futbol s'està enfrontant a Portugal als vuitens del Mundial. En joc una plaça als quarts de final, on Espanya no es classifica des del 2010, Mundial on precisament ja es van enfrontar la selecció i Portugal a la ronda de vuitens. Luis de la Fuente ha sortit amb la mateixa alineació que el partit d'Àustria de setzens de final. El partit acaba de començar, fa tot just 4 minuts i el marcador es manté a 0. I encara de l'àmbit esportiu, Tadej Pogacar ha guanyat l'etapa entre Granollers i els Angles al Pirineu francès i ha recuperat el mallot groc del Tour de França després de superar el danès Jonas Vingegaard. L'eslové s'ha imposat a l'esprint final davant del danès, li ha retallat els 6 segons de desavantatge i ha passat a liderar la classificació general gràcies a un millor còmput de posicions. Amb aquesta etapa, el Tour s'ha acomiadat de Catalunya després de 3 jornades de competició. Això és tot de moment. Més informació a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B. Amb Toni Marín.
2: Són les 9 i 5. Enfilem la darrera hora del Pla B de Ràdio 4. No sé si a vostès els hi passa, però hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, que és veure fotografies antigues. No, hi ha vegades que hi ha fotografies que estan a la portada d'un llibre, com és el cas d'aquesta foto. No he pogut evitar. Jordi Petit, hola. Jordi, bona nit. Que guapo, no?
3: Bueno, és que era molt jove.
2: Quina edat tenies en aquesta foto?
3: Devia tenir 13 o 14.
2: 13 o 14 anys, eh? Déu-n'hi-do. Isabel Alonso, què tal? Bona nit.
4: Hola, bona nit.
2: Bona nit. Quina feinada, eh?
4: Sí, ha estat una feinada molt agradable, però feinada d'un any. Sí,
2: un any, eh?
4: Sí, sí, ha sigut un projecte d'un any.
2: Cuando los gays perdimos el miedo... Jordi Petit, infancia, juventud y activismo en el tardofranquismo y la transición 1954-1980. Què és aquell llibre, Jordi?
3: Bé, és com... És un conte, un reconte, un relat d'una carrera d'obstacles. És a dir, a mi em sembla que és important que la gent... que tothom, en general, conegui tots els obstacles que ens vam trobar les criatures... i la gent jove sota el franquisme en relació a les qüestions sexuals, en un món on tot era control, censura i silenci. I com que no ens explicaven res els pares, ni podies assabentar-te de res, en el meu cas, quan ja em vaig adonar compte que m'agradaven els homes, no vaig tenir uns altibaixos terribles i tot això ho explico d'una manera ni victimista ni tràgica, sinó jo vaig deixant anar les coses. I també és un llibre que permet una lectura heterosexual, perquè hi havia coses que jo no entenia i li preguntava als pares i segons com m'ho explicaven i em quedava sorprès, més aviat ja sent més gran, no? Perquè, és clar, no hi havia dret de divorci, no hi havia dret d'avortament, les dones tenien que demanar permís al marit o al pare per tot, res a veure amb l'actualitat, no? I també és interessant contrastar que con Franco no se vivia mejor, se vivia peor, no? I clar que no hi havia problema de vivenda perquè hi havia moltes barraques, per entendre'ns, no? I bé, podria explicar moltes coses d'aquests obstacles. Clar. Que vaig anar, me'ls vaig anar trobant i els vaig, jo penso que els vaig superar amb molta... Bé, jo volia ser normal i no hi havia manera de ser normal. I em vaig agafar la religió i jo volia que la religió em salvés i em tornés normal i no va haver-hi manera.
2: Que fort, eh? Jo volia ser normal.
3: Sí.
2: És fort, no? Isabel, també m'agrada molt l'atenció això que diu la

0: mirada heterosexual, no?
1: Sí, clar, perquè la mirada d'un nen és molt interessant. A més, el Jordi narra molt bé oralment, o sigui que ha sigut una feina fàcil però entretinguda, perquè ell ho explica molt bé. I clar, la mirada d'un nen que està ara, des de una edat adulta, està mirant al passat i recordant, no registra només la seva pròpia història, és que registra com veu a les veïnes, com les converses que tenien les veïnes sobre l'acto, sobre la seva sexualitat, que era la negació de la sexualitat que hi havia en aquell moment. També veia la seva mare, la relació entre el pare i la mare, què deia el pare quan veia els Beatles a la tele. O sigui que, clar, és una mirada...
0: Deia esos maricones, no? Crec que deia...
2: Sí, sí, sí, són unos maricones. I clar, a mi se'm feia un nus a l'estómac. Ja em vaig... És a dir, hi ha discriminacions, per exemple, pel color de la pell, que la família et fa costat, però jo no podia dir res a casa.
0: Clar, clar. Mm.
1: Clar, i bueno, també aquesta mirada molt intensa sobre el que els historiadors i les historiadores anomenen nacional-catolicisme, perquè és que la dictadura franquista no era només una dictadura nazi a imitació de Mussolini i Hitler, sinó que a més tenia aquesta característica de catolicisme obligatori, i el catolicisme, aquesta religió, és que té uns problemes amb la sexualitat en general i amb el plaer sexual al·lucinant, i llavors, clar, la mirada també d'un nen quan veu com ell va ser molt precoç en saber que li agradava i que volia i això, i llavors la mirada d'un nen que veu com hi ha tot un sistema passat per la religió.
0: Fixeu-vos, és interessantíssim que surti ara aquest llibre, perquè venim de dies de l'orgull, no? I ara sortir al carrer és com fàcil, o sigui, no passa res, ja no ens crida l'atenció veure dos homes agafats de la mà pel carrer, o dues dones agafades de la mà pel carrer o fent-se un petó. Però estem en un moment, mira que l'altre, fa una estona hi havia aquí un debat sobre si aquesta cosa de la llei del concebut nonat, del que avui parlava Alberto Núñez Feijóo, significava un retrocés o no, i us podeu imaginar que aquí hi havia dues lectures totalment diferents, no? Però és veritat que hi ha una certa visió de com d'alguna manera, no tant pel Partit Popular, sí, més per Vox, cada vegada que se'n parla de que Vox arriba a determinats governs, hi ha gent que es posa a tremolar una mica. Ho dic perquè les coses, tenim drets, però els drets no estan per sempre. I és important saber d'on es ve, no, Jordi?
2: És molt important perquè han augmentat els països on hi ha penalització de l'homosexualitat, ara són 65, i també és important la visió del paper que ha jugat la religió i que segueix jugant en aquests països, perquè les religions monoteístes, catolicisme, evangelisme, islam i d'altres, totes són rebutgen les relacions homosexuals i bisexuals. Clar, quan em pregunten, bueno, i què s'ha de fer? Doncs jo dic, s'ha de recórrer a la ciència. És a dir, s'ha d'explicar des de l'informe Kinsey, que en el seu moment va estar molt bé, però aquí no ens en vam enterar per culpa de la censura. En canvi, sí que quan jo parlo de Buscando a Nemo i explico la biologia del peix pallasso, la gent es queda molt estranyada, perquè aquests peixos són monògams, viuen en parella heterosexual entre unes algues picants que els defensen, però quan la femella es mora, el mascle es converteix en femella i s'aparella amb un altre mascle, perquè ja és femella i s'aparella amb un mascle i es reprodueixen. Clar, això trenca biològicament els esquemes així tan rígids que té la concepció tradicional de la sexualitat. I, bueno, el món animal està ple de casos de pingüinos i d'altres animals que s'ocupen dels ous que queden després d'un atac de les gavines a una colònia de pingüins, o uns cignes que el que fan és robar un ou d'un altre niu i entre dos mascles o dos femelles el coven. Clar, aquest aquest signe nou rebrà el triple de menjar, entrenament. Això millora l'espècie.
0: Jo crec que has trobat la solució per gairebé el 98% de problemes que té la humanitat, és que parli la ciència, no? Isabel, no sé quina sensació tens tu.
1: Sí, bueno, estava pensant del que has dit abans, és que van a pels drets que hem aconseguit lluitant. Estàs parlant del dret a l'avortament, amb això dels drets del non-nato, i per què vam lluitar les dones de la meva generació pel dret a l'avortament? Primer, perquè les dones, ho hem de dir, avorten sempre, han avortat sempre. Depenen de les condicions, si són legals o il·legals. Clar. Hi havia moltíssima mortalitat per avortaments clandestins. Hi havia viatges a Londres. És que és igual, van a pels nostres drets. Van a pel dret a l'eutanàsia i hem de dir que això és el dret a la gestió del propi cos. I en això es van... què t'agrada fer sexualment, quins tipus de persones t'agraden, què vols fer si et quedes embarassada i no vols ser mare en aquell moment. Estem parlant d'eutanàsia també. Què passa, per què no et deixen decidir sobre el teu propi cos? I això senyala, quan van obrint aquests debats, vol dir que hem d'estar preparats perquè van a pels drets que hem aconseguit lluitar.
0: Fa 4 dies el Congrés aprovava una llei per evitar les teràpies de conversió, que és la cosa més al·lucinant, per una raó que jo crec, no sé si esteu d'acord amb mi, que encara no s'ha entès, que ser homosexual no és una decisió.
2: No, primer hi ha una prova malauradament tràgica en els camps d'extermini nazi, com que en aquella època se sabia on residia en el cervell la zona que controla la sexualitat, doncs feien una lobotomia, et treien un trosset de cervell i et tornaven a tancar el cap amb l'os que t'havien tret. La majoria morien, però els pocs que van sobreviure després van explicar que no els van treure l'homosexualitat, els van treure la sexualitat. O sigui, a nivell sexual ja no mai més van funcionar. Yeah. I després, doncs, les teràpies de conversió són una barreja de qüestions religioses amb administració de psicofàrmacs. I als Estats Units hi ha una associació d'ex-ex-guys, és a dir, de nois i noies que han volgut anar, ir per el recto camino i han acabat amb uns problemes de salut mental terribles.
0: Ser normals. Estava recordant el que deies tu ara fa una estona, no? Jo volia ser normal, deies.
1: Clar. I és que el llibre, el Jordi, explica el que podien ser teràpies de conversions terribles aquella època, perquè és la trobada amb l'Opus Dei, que no direm què passa, però quan ell diu que amb tota la pressió que hi havia al col·legi, el secret davant dels pares, davant dels amics, amb tota aquesta pressió, el Jordi veia que a mi el que m'agrada és això, i tota aquesta pressió i tots aquests desitjos d'intentar superar aquesta pulsió no van donar resultat. Hi ha coses també divertides al llibre que parlen del mateix, que és tampoc bisexual és una cosa que tu dius, vull ser bisexual, no? I en l'època de la comuna Jordi explica coses molt divertides d'aquest desig de la progressia, dels nois de la progressia, de ser bisexuals.
0: Hi ha una cosa molt interessant, sobretot per la gent jove que llegeixi aquest llibre, que és el concepte del pecat. És a dir, em fa molta gràcia, perquè jo durant tota la temporada he fet moltes entrevistes a una col·lecció magnífica que es diu Els 10 manaments, i en cadascun d'aquests manaments doncs, han anat venint els diferents autors. Hi ha un concret que és no tindràs pensaments impurs. Pues... perquè aquest és, de tots els manaments, segurament és el que va més lluny, perquè ja no et parla de què has de fer o no, sinó què has de pensar o no. I aquesta era una societat que es movia així. Era una societat en la que no es podia caure en el pecat, no? Es vivia amb el pecat, no?
2: Era una societat molt controlada per la religió catòlica, de tal manera que per l'escala de casa meva, del carrer Borrell, doncs passava una capelleta i la tenies 2 dies a casa, el meu pare la posava a un despatx i la tornava l'endemà doncs, en un altre pis. Pobre de tu que no la volguessis, se suposava que era per resar el rosari. Yeah. És a dir, que la culpa... és un arma, ha estat un recurs del sistema franquista i encara avui de les religions per sotmetre la gent. La culpa és molt destructiva. I bé, jo vaig tenir un encontre amb l'Opus Dei per intentar ser normal, i l'Opus Dei em va induir a l'automortificació.
0: Què és això?
2: És fer-te mal a tu mateix, amb uns recursos, amb uns instruments que ara no detallo, perquè si no quedarà...
0: Però estan en el llibre, eh?
2: Estan en el llibre. I 2 mesos vaig estar infligint-me dolor a mi mateix. I,
0: quina edat tenies?
2: Tenia 13.
0: Ja veus.
2: És a dir, induir amb un menor de 13 a fer aquestes coses d'esquena a la família és un delicte, abans i ara. A mi m'agradaria saber, en els col·legis religiosos, si això encara passa. Si no vull parlar de... No parlo d'abusos sexuals, que jo, això, mira, no em vaig veure ni em va passar. Diríem que és un abús mental que et destrueix l'autoestima perquè tu mateix t'infligeixes dolor. Però ni així. Ni així, jo, otra vez. I al final, pues, vaig dir, mireu, no hi ha manera.
0: Jo recordo, perquè clar, quantes entrevistes li he fet al Jordi Petit, entre 7 i 9 milions, aproximadament, durant molts anys, no? Però jo recordo una vegada que explicaves com t'havies enamorat la primera vegada. I clar, una cosa tan bonica, segurament com enamorar-se, en aquell moment era el pitjor, perquè era una cosa que tu no podies compartir. I a més, te la jugaves. Perquè si t'enamoraves de la persona no idònia, podies tenir seriosos problemes, no?
2: Uh-huh. Bueno, jo ho convertia en una amistat platònica. I jo suposo que els amics dels que em vaig enamorar se'n van adonar i simplement doncs, no passava res, sinó que bueno, doncs érem companys. Però també en l'època adolescent, quan es munten aquests grups de bicicletes adolescents a Castelldefels, bueno, doncs en un moment donat em diuen, mira, no volem que tornis... Un noi em diu, no volem que tornis al grup perquè no ens agrada la teva manera de ser. I jo no em vaig tirar enrere. L'endemà o 2 dies després, que estàvem tots junts, tots i totes, vaig preguntar un per un. Me n'haig d'anar? Bueno, tothom va dir que sí. Bé, doncs, però jo vaig demanar un per un, és a dir, no em vaig tirar enrere, no em vaig anar a casa, no, jo me'n vaig enfrontar i crec que vaig començar l'activisme en aquell moment.
0: Ningú t'ha demanat perdó?
2: Sí, m'ha demanat perdó des dels Salesians, el que fou director de teatre, Joan Oller, que estava amb tot el coro dels que em deien de tot i em tiraven trossos de guix, boletes de paper, o m'escrivien maricona en el pupitre. El Joan em va demanar perdó perquè, bueno, vivíem, ell ja no hi és, en el mateix barri, i sí, em va demanar perdó.
1: I jo diria que és un bon moment, ara que surt el llibre i s'està sentint parlar d'aquest llibre, que més persones de les que van fer aquest bullying per l'homosexualitat de Jordi o aquella grup de Castelldefels, seria maco que demanessin perdó ara, si estan sentint aquesta entrevista, si estan sentint parlar del llibre, perquè és una manera, una mica, jo crec que de reparar, sempre diem, no?, des de temes de memòria, veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició, i amb aquest llibre volem tot això. És la veritat del Jordi, és un desig de justícia. Jo, de fet, li dic que ha de posar una querella per l'automortificació, però ell sap com és de dur posar una querella, però estaria molt bé que alguna d'aquestes persones que li van induir, d'aquests nens que els van induir a l'automortificació, posés una querella valenta com han posat la gent dels abusos.
0: Saps què em pregunto? I no és de cap manera una disculpa, eh? Quants d'aquests nens eren gais, també? És a dir, perquè probablement aquesta pressió de la que estem parlant feia que molta gent que sentia exactament el mateix, donada la pressió de grup, havia de dir també maricón, i probablement si el Jordi li va demanar tu vols que me'n vagi? Ell perdó, és l'aire condicionat això. Ell també va dir que sí. Segurament més d'un i més de dos, eh?
2: Sí que ho he pensat. Eren nois i noies, i sí que ho he pensat, perquè de vegades qui té auto-homofòbia juga a ser el més mascle.
0: Però ni automofòbia, si em permet, Jordi, por.
1: Por. De fet, expliques
2: en els 60, sí,
1: per això. De fet, expliques que Castelldefels, en aquest grup, després van agafar a dos nois fent algun tipus de joc sexual entre ells.
0: Sí. Clar, normal.
1: I llavors tu vas pensar, això està al llibre, vale, no sóc l'únic, que no això també ajuda, perquè ell parla de la falta de referents. Llavors, tu mateix, el llibre, em vas explicar, i jo vaig escriure que al grup de Castelldefels, tu et vas enterar que havien agafat a dos altres nois.
2: Sí, els havien vist i exacte. Va córrer com la pólvora i em vaig quedar i carambes. Mm-hmm. Però bueno, no vaig intentar res amb ells perquè jo, en fi, em feia molta por que això fos públic i perquè, esclar, un agafa... Clar, jo a casa no ho sabien, en general jo vaig portar una vida en aquells temps d'intentar ser normal. Hi ha un altre llibre del Jordi Griset que ell explica que ja d'adult es va sotmetre a teràpies d'electroxoc, que no és com la naranja mecànica, però és així, no? Et passen unes diapositives, si és una senyora en cueros, pues nada, i si és un senyor, pues pataplam, descarga. Pues no, tampoc no va funcionar. És a dir, com he dit abans, des de l'època de les lobotomies en els camps nazis, ja es va veure que no és una qüestió de canviar algú del cervell, sinó que és així, és biològic. La sexualitat biològicament és molt diversa.
0: És al·lucinant perquè tampoc ha passat tant de temps de tot això, no? Jo estic pensant quan tenia 20-25 anys que va passar tot el tema de la sida, que també va ser un altre gran moment en el que la pressió sobre el col·lectiu homosexual va ser molt, ja no de la mateixa manera, però sí l'estigma, no? O sigui...
2: Es va redoblar, i molts que havien sortit de l'armari, com en Patrici Peñalbert, que té una placeta dedicada a Sabadell, que era un activista cultural i alhora era un gai públic, doncs, bueno, era sastre. I en el moment de la sida va perdre tots els clients i clientes, perquè, és clar, no volien anar que els toquessin.
0: Que fort, eh?
2: I la meva mare, jo ja no vivia amb ella ni amb el pare, però la meva mare, les veïnes no volien pujar amb ella a l'ascensor, es tapaven la cara si es creuaven a l'escala, i en el mercat de Sant Antoni no li deixaven tocar ni la fruita ni la verdura. Però ella ho va portar molt bé i va venir als funerals dels meus amics.
0: Quin va ser el primer dia que vas tenir la sensació que ja no tenies por?
2: Bueno, el dia que em vaig trobar amb la ciència. O sigui, el dia que em van explicar l'informe Kinsey, dic, un dia, si és que estic equivocat, si és que ens han pres el pèl. I després del Kinsey van continuar sortint altres informes, però aquí no havien arribat per la censura franquista.
0: Clar.
2: És a dir, l'acadèmia... L'informe 15 ja és del 47. L'Acadèmia de Psiquiatria d'Estats Units, el 73, esborra l'homosexualitat com a malaltia. Però aquí no ens vam enterar, aquí, la llei de perillositat social. Mm-hmm. I el control religiós, que era tremendo, que era tremendo. Mm-hmm.
1: El títol del llibre, que és Cuando los gais perdimos el miedo, una cosa és que hi ha hagut alguna persona a les xarxes socials que ho ha posat en discussió dient que encara hi ha por, perquè hi ha agressions, etc. Però nosaltres el que hem volgut significar són dues coses, que el 78, gràcies a la lluita del Jordi i d'altra gent del FAC, es va aconseguir que la llei de perillositat social ja no estiguessin inclosos els homosexuals. Per tant, una manera de perdre la por legal a ser detingut i anar a la presó per ser homosexual. I l'altra, l'any 80, que es va legalitzar el Front d'Alliberament Gay. O sigui, uh-huh, tenim una associació gay legalitzada i una llei de perillositat social que al 78 ja va treure els homosexuals.
0: Ara podríeu fer al revés, no? Ara podríeu començar a parlar els dos, en aquest cas de la Isabel, no? I li podria escriure un llibre. Ho dic perquè, Déu-n'hi-do, també quina vida, Isabel. O sigui, ja et dic des d'ara que tinc ganes de fer-te una entrevista només a tu. Bé, pot venir el Jordi, que sempre jo estic feliç que estigui el Jordi, però Déu-n'hi-do, quina vida has tingut també. Té un currículum que és espectacular. Actualment és coordinadora de la Comissió de Pedagogia de la Memòria de l'Associació Catalana d'Expressos Polítics del Franquisme. També estàs implicada en la lluita per un amor digne. Tens un munt de publicacions. En fi, has dedicat la teva vida a l'activisme d'una manera molt, molt, molt potent, també, no?
1: Sí. Sí, sí, bueno, és que una vegada que entres, jo crec que la gent que ens topem amb una sensació d'injustícia, doncs ja la portem sempre, i si tenim temps, jo, a més de que he sigut professora, ja com a professora he intentat ensenyar una història de veritat, o sigui, amb fonts històriques, però sí, perquè els drets estan tots lligats uns als altres, i llavors vas, a més tens amics que estan patint per altres drets, i amb el tema del dret a morir dignament, que he sigut la presidenta de DMD Catalunya durant els anys en què es va legalitzar l'eutanàsia, és que la mort de la meva mare va ser un horror. Llavors, per què hem de morir així?
0: Clar.
1: O sigui, que sempre et trobes... Bueno, tinc molts amics gais, també, que m'han explicat les seves coses i també les seves alegries, perquè al llibre hi ha alegries. Però sí, sempre et trobes que quan ets una persona sensible als drets humans, sempre trobes contactes personals que et fan veure, bueno, o sigui, aquest dret ens falta. I, per tant, bueno, si ens els treuen, serà terrible.
2: També hem de... Hem de ser justos, qui pitjor ho va passar sota la dictadura van ser els transsexuals, les dones transsexuals, perquè aquestes no podien entrar i sortir de l'armari. I, per tant, eren apallissades, violades, algunes assassinades a Canàries, i és una memòria que s'ha de reconèixer. Perquè...
0: I ser una dona transsexual fa uns anys no era el mateix que ara.
2: No.
0: A mi em va impressionar molt la primera vegada que vaig conèixer dues noies transsexuals, en un moment en el qual els tractaments no eren els d'ara, eren dues persones que s'havien d'afaitar cada dia, que efectivament tenien imatges molt masculines, però que tenien un valor, que s'havien enfrontat, amb emoció de veritat quan la recordo, perquè es van enfrontar a tot i a tothom per ser elles. I jo crec que són, us ho dic de debò, les persones més valentes que jo crec que he conegut a la meva vida. En fi, no li trec ni un mèrit a una persona que pren una decisió a dia d'avui, però prendre aquesta decisió avui, que és complicadíssim, és molt més fàcil que fa uns anys, perquè tot, socialment, és més fàcil entendre-ho avui, i mèdicament diríem que estàs més ben acompanyat, no?
2: Bueno, la Generalitat té un servei que ja porta bastants anys funcionant, que es diu Trànsit,
0: sí, sí.
2: I allà doncs les persones que volen fer una transició són ateses per psicòlegs, metges i qui faci falta. I bueno, doncs és una garantia, no?
1: Sí, i també ens agrada recordar sempre el Patronato de Protecció de la Mujer, que ara s'està estudiant molt, i per exemple embarassades, menors d'edat, moltes vegades pel seu propi pare, i les tancades eren elles, i les que no les deixaven fer el que volien fer. O sigui, que és que hi ha una quantitat de dolor quan no hi ha drets, que és que no sé com podem permetre que ens els treuen. És que, com has començat parlant d'això, penso que és molt important defensar aquesta felicitat per ser nosaltres que ens permet disposar de drets.
0: A mi saps el que em sorprèn, a vegades? La poca idea que tenim de qui poden ser els nostres fills. Hi ha molta gent que a vegades l'he sentit dir unes coses que dius, però si tens un nen al costat, tu què saps el que estarà passant per la ment d'aquest nen? Recordo una vegada que vaig sentir una persona explicar que la seva germana havia dit, si jo tinc un germà gay, jo voldria no saber-ho. I el seu germà era gay i va viure tota la vida condicionat a aquelles paraules que, lògicament, per aquella senyora, doncs, van quedant no res, perquè les va dir i se'n va oblidar, però aquell nen sí. Per tant, anar contra els drets dels altres és anar contra els drets dels nostres fills i de les nostres filles.
2: I és anar contra la natura. És a dir, quan diuen, esto no és natural, escolta'm, jo no sóc de plàstic. És a dir, que la natura, la biologia, és la que tenim. I, per tant, és diversa i no es pot fer res en contra. A no ser que et posin a la presó, clar, com passava...
1: I, a més, per què fer res? O sigui, per què no podem ser tots lliures i feliços, no? Perquè aquesta idea de control de... s'ha de ser segons aquest arquetip i amb una jerarquia, a més, o sigui...
0: Els pecats, no?
1: Pecats mortals, venials i sacrilegis.
2: I, a més, sí. Hi era un nen que es creia que hi havia cel... purgatori, infern.
1: Com tot, com tothom.
2: I clar. Quan feies un pecat, doncs corrents, et confessaves. Perquè
0: què deia el capellà?
2: el capellà em posava penitències de resar molt. Ai, hijo mío, cuando tú pecas la Virgen llora. En canvi, els de l'Opus em van dir, deixa d'estar de resar i has de doblegar la teva voluntat a través de l'automortificació. Era un discurs diferent i molt més culpabilitzador, perquè mira, resar, doncs, però en canvi, jo penso que allò em va destruir l'autoestima i després he anat trobant persones que inclús ho han passat pitjor i d'altres pues que no es van afectar tant. Jo potser era una mica més tou i bueno, vaig passar per tots els obstacles.
0: La vida del Jordi Petit no ha estat una vida fàcil, però també és veritat, jo tinc la sensació de que quan mires enrere has d'estar tan orgullós, és a dir, perquè en bona mesura els drets que els homosexuals avui poden gaudir en aquesta ciutat, en aquest país, són gràcies a tu i a persones com tu.
2: A moltes persones.
0: Que capitanejades per tu. És a dir...
1: Bueno, sí, organitzades.
0: I clar, o sigui, no cal treure ni una mica de mèrit, però és tota una vida dedicada a això, i ara aquesta cosa tan normal, i torno a la primera frase que dèiem, no?, de dues persones estimant-se pel carrer, més enllà, no?, del que diguin els seus genitals, no? Simplement estimant-se pel carrer, avui és normal... Gràcies a persones, insisteixo, com el Jordi Petit. Ha estat un plaer, de veritat, com sempre. Ara m'has dedicat el llibre, eh?
2: Sí, te'l dedico.
0: Molt bé.
2: Que ja la tercera edició ja està a impremta.
0: Que bé, eh?
2: Sí, pues estem contents.
0: Isabel, ara...
1: Feia falta.
0: Al setembre et demanarem que vinguis un dia al programa.
1: Ui, encantada.
0: Perquè sí, hi ha moltes coses que no hem parlat. Per cert, no vull acabar el programa sense una cosa. L'altre dia, Felipe González, quan diu aquesta cosa de los LGTBI plus, diu, ja no saben què poner-li, le ponen el plus. M'ha agradat molt aquest matí, crec que ha estat avui o ahir, no ho sé, el cafè d'idees, avui, perquè ahir no hi havia, el cafè d'idees amb la Gemma Nierga, Juan Diego Boto, ha fet unes declaracions dient, bueno, si hay un senyor mayor que no lo entiende, pues que no lo entienda. M'ha agradat molt com ha dit, perquè tinc una amiga que diu que són senyoros.
1: Sí, és veritat.
0: I Felipe González cada dia dona més la imatge d'un senyoro d'un altre temps, que ha desconnectat del que potser són els seus fills o els seus nets, o les seves netes o les seves netes. Ho diré, que jo no ho acostumo a dir, però en aquest cas sí. De veritat, gràcies Jordi Petit i Isabel Alonso, enhorabona pel llibre, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fem una pausa breu i quan tornem saludarem David Camp, responsable d'Innovació Social de DKB. Hi ha un estudi que volem comentar de seguida aquí al programa. Abans no rebem la Maria Àngels Calvo. Pausa breu, tornem ara mateix.
3: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
4: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
5: I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
6: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
7: Com sempre, salut i perdí.
8: Jo dic que sí, perquè és la Samantha. Jo no volia jo ara portar-li la contrària.
9: La veritat per davant de tot.
10: Andy i... jo no penso dir la paraula.
11: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
12: M'he quedat esparverada.
13: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
14: Nena, nena, nena, nena.

0: 23 minuts, arribem a les 10 en punt de la nit. Molta calor, fa molta calor, i l'Observatori DKB de Salut i Medi Ambient, justament, juntament amb la Fundació IS Global, han dut a terme justament un estudi que es diu així: Calor extremo, salut en riesgo. David Camps, què tal, David? Bona nit.
1: Hola, bona nit, Toni.
0: Bona nit. Un gust tenir-te aquí al programa, David. Un dia d'aquests has de venir
1: igualment.
0: Has de venir presencialment. Escolta'm, efectivament, estem amb temperatures cada vegada més fortes, cada vegada més dures, i amb una conseqüència directíssima per la salut de les persones, no?
1: És així, i amb aquest estudi el que hem volgut posar en evidència des de DKB, de forma, òbviament, amb un partner científic de tant rigor com és la Fundació IS Global, i és el segon estudi que fem, perquè ja en vam fer un sobre banys de boscos i dosis de natura. I aquest estudi, diguéssim, l'hem encarregat a la doctora Elisabet Diago, que és gestora del programa de preparació i resposta a crisis sanitàries de IS Global i és una experta en el tema. Doncs evidencia, bàsicament, que anem cap a un increment de les onades de calor amb un sol quinquenni. Fem dos escenaris, l'estudi fa dos escenaris, el 2030 i el 2050, i ja anticipa que ens anirem de 4 a 8 onades de calor al llarg del període estival. Si a nosaltres aquesta setmana passada ens ha semblat forta, i l'anterior també, i ara ja ens estem queixant d'aquesta, doncs anirem a molt més.
0: Vols dir que faltarien 5 encara, no?
1: Que en faltarien 5, però sobretot alguns indicadors que tindran molt impacte seran l'increment de les nits tropicals, que passaran pràcticament a 20-30, que això, com sabem tots, té un impacte directe amb el descans, perquè el cos necessita refredar-se per la nit, i tindrà un impacte a tots nivells. Tindrà un impacte amb el sistema sanitari, tindrà un impacte amb el sistema educatiu, pot incrementar la mortalitat, i bueno, està previst un increment de la mortalitat en persones especialment de col·lectius en condicions de vulnerabilitat com la gent gran. Pot incrementar també el nivell de malalties.
0: De fet, David, això ja ho estem veient, d'alguna manera, no? Perquè Europa, l'altre dia fèiem un petit recorregut per diferents ciutats europees, i la conseqüència era que han augmentat de manera molt potent el nombre de morts, no?
1: Sí. No sé si us en recordeu del 2003, que va fer aquell estiu tan calorós que aquí a Catalunya hi va haver els incendis.
0: Sí, sí.
1: Si us recordeu, doncs aquell estiu van morir 60.000 persones a Europa per una onada de calor molt forta que, diguéssim, els països no estaven preparats.
0: Yeah.
1: Jo recordo en aquell moment vaig estar a Oxford i no hi havia cap equipament, cap institució, cap edifici amb aire condicionat enlloc. Doncs això és ja una realitat, i amb aquest estudi, sobretot, el que pretenem és generar divulgació, i estem convençuts que entendre el context que ens afecta, nosaltres des de la companyia podem oferir millors solucions i també, sobretot, més suport al sistema de salut en el seu conjunt.
0: Clar. D'altra banda, també és interessant perquè poseu un toc d'alerta generacional, és a dir, la gent més gran és la gent que més perill corre, no?
1: És així, la gent més gran és la gent que més perill corre. De fet, el nivell de morbilitat per sobre dels 65 anys incrementa un 25%, morbilitat més malalties. I després, també les possibilitats amb pacients grans amb patologies cardíaques també incrementa gairebé un 2% les possibilitats d'empitjorar la seva situació i de mort prematura per una onada de calor. Però també té un impacte en la salut mental, incrementa d'un 43% l'ansietat, capítols de depressió un 26%, després també amb les dones embarassades on ha estat, doncs hi ha un major risc de que siguin prematurs els parts, o més baix pes al néixer. I també, com és evident, i ja portem temps, Toni, als darrers estius, no?, que ens sorprèn, però és tot el tema de vectors, de malalties transmeses per vectors. És a dir, aquí no pensaríem mai que hi hagués un dengue o que arribaria la malària, però això ja passa, ja a l'Andalusia, ja hi ha hagut el chikungunya, a l'Andalusia. O sigui que és una realitat.
0: Aquest és un tema interessantíssim del que hem parlat al programa, de com la globalització ha acabat comportant també això, no? Que malalties que estaven també molt localitzades en indrets molt concrets, el fet de que la gent viatgi i se'n vagi a tot arreu, han provocat que es donin casos com el que estaves comentant. Només una darrera qüestió, David, i temps tindrem, perquè l'estudi és interessantíssim. El titular que jo veia aquests dies a la premsa quan parlàvem del vostre estudi és que les persones més afectades són dones de més de 65 anys, no?
1: És així. I també hi ha, diguéssim, aquest vector de desigualtat de gènere en el qual, doncs, diguéssim, i això està vist des de la onada de calor del 2022, com va incrementar d'un 56% més les dones versus els homes. Mm-hmm. Perquè estan més aïllades, tenen menys accés a refrigeració, tenen una situació de salut que els hi afecta d'una forma més negativa, i això, per tant, ja posa sobre el paper una situació que és la desigualtat de gènere, però no només, Toni, perquè també hi ha tot el tema, doncs, com afecta els barris desafavorits i a la desigualtat. Val? Doncs, en barris desafavorits, un increment ja està estudiat amb estudis, amb metanàlisis, que un 4% més, un 4 graus més de centígrads de calor a la nocturnitat a Madrid o a Barcelona. Uf. És a dir, la renda està predint la mortalitat per calor més que l'edat. Per falta d'aïllaments, per moltes situacions.
0: No, és veritat que aquest estudi, si alguna cosa fa, és posar un toc d'alerta en tot un seguit de camps que s'han adequat a una nova normalitat, que és la que comporten aquestes onades de calor. David Camps, t'agraeixo moltíssim que hagis estat al cap ara mateix pel nostre programa i en parlem amb més calma qualsevol dia d'aquests. Una forta abraçada, bona tarda.
1: Moltes gràcies, Toni, que vagi molt bé.
0: Dos minuts i arribem a 3:15. Una pausa molt breu, tornem ara mateix.
2: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
3: Atenció, rockers i amants de la bona música. El 10 de juliol, coincidint amb el llançament del nou disc dels Rolling Stones, Ràdio 4 us porta a un viatge en el temps per celebrar els 50 anys del mític concert de la banda britànica a Barcelona l'estiu del 1976. Un programa conduït per Irene Desumvila amb periodistes musicals, testimonis que el varen viure en directe i un acústic exclusiu dels Smoking Stones. 10 de juliol a les 10 de la nit. 50 anys del concert dels Rolling Stones en el 50è aniversari de Ràdio 4. Rock and Roll.
0: Quina calor, eh? I no només pels humans, eh? Els gossos, els gats... Maria Àngels Calvo, què tal, Maria Àngels? Bona nit.
4: Hola, molt bé. Estava escoltant el programa, molt interessant, eh?
0: Que bé. La Maria Àngels Calvo és presidenta de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya i és d'obligada referència al nostre programa. La de coses que estan sortint també per al tema de la calor i les nostres mascotes, he vist, eh?
4: Oh, clar, oh, clar. I a més que vull dir que la ciutat, tot això té una sèrie de problemes realment importants. Ara us estava escoltant en tot aquest tema de la ciutat, i mira, justament demà de matí tinc un programa a TV3 per parlar de totes aquestes coses, de lo que és la, diríem, l'arquitectura i com pot arribar a ajudar-nos a tenir més o menys calor i com pot arribar a tenir problemes tant per nosaltres com pels nostres companys de vida, no?, els animalons.
0: Clar, parlem una mica d'ells, no? És a dir, perquè aquests dies hem d'aprendre, i ara parlarem també de l'altre gran assumpte que volia comentar avui la Maria Àngels, però ja que hi som, mesures bàsiques que hem de tenir en compte amb els animals que tenim a casa, a Maria Àngels.
4: Sí, bàsicament, sobretot, que tinguin aigua molt a l'abast, que estiguin en llocs que se sentin frescos, que no tinguin la sensació de malestar, perquè realment es posaran molt neguitosos i ho passaran molt malament. Ja no només és el soroll d'aquests dies de rebelles i aquestes qüestions que parlàvem l'altre dia, sinó que realment aquest moment, o sigui, per molt que els animals en el camp, etc., tinguin capacitat de poder adaptar-se molt millor que el que passa quan estan a casa...
0: Hola?
4: està en condicions de comoditat absoluta, no?
0: Ja, per un moment he patit perquè t'havíem deixat d'escoltar, ha estat res, un segon. Ara s'han posat molt de moda aquestes fonts que estan donant aigua freda contínuament sí. als animals, no?
4: Sí. Home, això està molt bé, perquè a més que hi hagin aquestes aigües que puguin apropar-se a ells mateixos, no? Perquè és una manera de refrescar, perquè realment necessiten refrescar-se i necessiten que la temperatura corporal no estigui per sobre del que realment els hi convé, no? Per la seva comoditat i per la seva vida normal.
0: Aquesta és una. Després hi ha mantes pels animals que estan freds. Oh. Bueno, hi ha tot un mercat que em sembla que és interessant de cara a les mascotes. El problema el tenim a l'altra banda. La gent que hem passat de parlar de gent que té molta cura de les seves mascotes a gent que se les vol treure del damunt. I és al·lucinant, Maria Àngels, com veus les xifres.
4: És una verdadera pena i, a més, vull dir, hem passat moments, hi ha moments en l'any molt crítics, no? Les vacances són uns d'ells, tant vacances ara com de Nadal, com de Setmana Santa, com qualsevol moment. No fan nosa, s'han de treure i s'abandonen els animals i realment te'n trobes per la carretera, pels boscos, per tot arreu. I no només gossos, gats, vull dir, et pots trobar perfectament cavalls abandonats o perfectament et pots trobar qualsevol espècie animal, no? I una vegada anant per la carretera, aquest suposo que es devien escapar, anava doncs una oca amb les seves cries darrere i feia patir, perquè no sabies massa bé què podia passar allà.
0: Però vols dir que l'havien deixat abandonada?
4: No crec, aquest es devia escapar d'algun lloc, no? Perquè no crec, perquè anava amb els tres petitos, els tres petits darrere que la seguien. No?
0: Què li passa quan un gos se sent abandonat, veu que l'abandonen, tenint en compte la dependència que un gos té del seu amo, ha de ser horrorós, no?, per ell?
4: Sí, o sigui, realment si els hi posem allò que diem sempre que no hem de posar, no? Però els sentiments sí que el tenen, perquè són éssers que tenen sentiments.
0: Home, i tant.
4: Doncs realment un gos abandonat és un gos que se sent totalment fora de situació, que l'única cosa que intentarà és tornar a trobar el seu amo. Vull dir que una realitat és que el gos sempre intenta tornar a casa.
0: Pobret.
4: El portin allà on el portin, ell intenta tornar, i s'han trobat molts casos, no?, d'animals que s'han abandonat a diferents zones i al final els han trobat a la porta de casa, doncs demanant, sisplau, com aquell que diu, que els deixin entrar. Vull dir, això ha passat de la mateixa manera que el gos és tan fidel que quan se li mor l'amo, doncs tenim exemples, no?, de molt coneguts a nivell històric, etc., doncs que es queda als peus d'allà on ha estat enterrat el seu amo fins que, doncs, bueno, algú l'ajuda o el treu d'allà o es moren allà. Vull dir que hi ha més d'un cas en aquest sentit. La dependència realment és absoluta.
0: Clar. Què hem de fer? Si nosaltres anem per un camí i ens trobem un gat, un gos, com hem d'actuar? Com hem d'actuar?
4: A veure, aquí jo diria és diferent el tracte que hauríem de tenir davant d'un gat o davant d'un gos, si ens centrem només en aquestes dues espècies animals. A veure, en realitat, l'ideal és intentar, o sigui, el gat sabem que d'entrada el primer que farà serà o t'atacarà, perquè pot passar que sigui així perquè es posarà molt nerviós, o fugirà. I desapareixerà de la vista. Vull dir que no sabràs on està. Llavors, en el cas del gat s'ha d'anar amb molta cura, intentar, doncs, per exemple, posar-li, si estàs en un lloc que puguis permetre tu, doncs posar-li una mica d'aigua, posar-li una mica de menjar, donar-li una certa confiança, però sobretot no intentar agafar-lo, perquè realment es pot rebotar, pot provocar, vull dir, realment et pot arribar a fer una ferida i a més es pot fer mal ell mateix. D'acord? En el cas del gos, si és un gos tranquil, no té per què passar això, els gossos tenen una altra reacció. En el gos el que no li has de demostrar mai és que li tens por, vull dir, el gos se l'ha de mirar als ulls i dir-li, cuidadet, que jo estic aquí, et vull cuidar, no et vull fer mal, però que realment doncs, que no se senti que vas a poder, que el vols agafar, que el vols, vull dir, que d'alguna manera se senti que el que tu vols és tirar-te sobre ell d'alguna manera, si ens entenem, no? Per intentar, doncs, no, s'ha de sentir que tu el vols protegir. I la millor protecció que podem fer doncs, és mirar si porten, per exemple, doncs, si es veu que tenen xapes, si tenen alguna cosa que els pugui identificar i sobretot avisar bàsicament doncs, a la Guàrdia Urbana, avisar doncs, a sistemes de protecció que puguin haver-hi en els llocs on et puguis trobar. No és qüestió de que tu el recullis perquè pots provocar encara un problema més greu, perquè potser si te l'emportes al poble del costat resulta que l'has tret totalment del seu ambient.
0: Ja.
4: no? I volent-lo ajudar, encara li estem fent un flac favor, realment, no? Llavors, el gos normalment pots trobar-te el que vol tipar pel carrer, a lo millor no s'ha perdut, a lo millor és que senzillament doncs, també pot haver sortit, perquè també surten a donar voltes, encara que els gats ho fan molt més, això, eh? I de fet, doncs, l'opció de que puguin tornar a casa existeix, però clar, ha de ser que estiguin en situacions, no?, que realment doncs es puguin sentir prou diríem, no que tu els agafis, no que tu siguis tu el que els tracti, perquè realment encara podem causar un mal més gran, no? A part de que no sabem com està l'animal, si l'animal pot tenir algun tipus de procés d'infecció, vull dir, això vol dir que s'ha d'avisar, doncs entitats que siguin les que es cuiden realment d'aquests casos, els ajuntaments tenen sistemes perfectament doncs, per poder controlar aquesta situació i, per tant, doncs, enviaran a les persones perquè puguin recollir-los de la forma més correcta i intentar doncs, que realment puguin ser recuperats pels seus amos. I si és possible, per exemple, doncs, fer una descripció de l'animal, fer-ne una fotografia, allò que veiem a vegades, no? Això que sembla una tonteria no ho és, perquè si una persona ha perdut el seu animal, home, poder veure penjat en algun lloc doncs que hi ha la presència d'aquest animaló, que algú l'ha detectat, clar, i que realment doncs, l'ha portat en un lloc on el poden cuidar d'alguna forma fins que el vagin a buscar o el vagin a recollir, és això molt important.
0: Recomanes, per això també... Recomanes que la gent li posi GPS als seus animals o no?
4: Bueno, el que és fonamental és que et portin el xip, que realment es puguin reconèixer aquests animals, en el cas dels gossos i dels gats, en el cas del gos és evident que el portarà quasi sempre, però vull dir, és la manera d'aconseguir que realment els puguis identificar, perquè és com si portessin, no, el seu DNI, però que a més no el poden perdre. Només que el portis al veterinari o que hi hagi una persona que sigui capaç de poder-lo llegir, doncs sabrà exactament de qui és aquest gos, a on pertany, on te'l pot tornar, no, on te pot donar a conèixer que realment aquest animal està viu i que està en condicions correctes o no. A lo millor haurà tingut algun cop de cotxe o alguna qüestió, però l'important realment és que els animals han d'estar perfectament identificats, perquè és l'única manera que puguin tornar a casa sense perill.
0: No? Escolta, em posem per cas que hi ha una gent que ens està escoltant que té un gos, un gat, que l'ha de deixar perquè hi ha una raó de pes i no el vol deixar tirat a la carretera. Com s'ha d'actuar en aquestes circumstàncies, Maria?
4: Bueno, en aquests casos té que parlar també. També hi ha punts d'acollida dels animals, això pot parlar també. Hi ha molts ajuntaments que avui dia aquest tema el tenen força ben controlat, eh? I a més hi ha associacions que es cuiden realment de protecció d'aquests animals. De gats i gossos en tenim a tot arreu, d'aquest tipus d'associacions. I aleshores és qüestió de posar-se en contacte amb l'ajuntament i, evidentment, doncs, també amb els centres d'acollida, perquè si no, aquests animals acabaran en unes condicions doncs, que, pobres, acabaran malament, poden provocar malalties, poden provocar doncs, processos realment importants amb altres animals i en persones, i aquí podem tenir un efecte que no tindrien que tenir-lo si realment tinguessin cura d'aquest tema. No? O sigui que realment, si es troba un animal, el que s'ha de fer doncs, és avisar la Guàrdia Urbana, avisar que ells mateixos se'ls cuidaran doncs, de poder enviar un lloc, una patrulla o el que sigui, que pugui fer realment doncs, aquesta recollida. I jo el que sí recomanaria, sobretot, i això ja hi he fet més d'una vegada, és si trobes un gos perdut per la carretera, truca ràpidament a la Guàrdia Urbana i digues on t'està situat, perquè pot ser objecte de que l'atropellin amb ell o que vulgui creuar la carretera de qualsevol manera i es provoqui un accident. Clar. I que realment és un problema que podem evitar-lo perfectament si això es pot controlar d'una manera correcta.
0: Això de... L'altre dia veia un vídeo d'algú que abandonava el seu gos obrint la porta del cotxe, llançant-lo fora del cotxe i accelerant.
4: És increïble. Això és increïble.
0: S'ha de ser mala persona, no?
4: S'ha de ser mala persona. Perquè no, això és allò que diuen sempre, no? Ell no ho faria mai, i és la veritat, eh? Vull dir que ells no ens abandonen, sinó que som nosaltres els que ens abandonem amb ells, i això no pot ser de cap... No hi ha res que justifiqui abandonar un animal, perquè quan tu adquireixes o et regalen o tens un animal, saps el que això... Hauries de saber el que això significa i que tantes vegades hem parlat. És una responsabilitat, perquè és un ésser viu que depèn de tu, encara que tu també puguis dependre d'ell a vegades de forma emocional, no? per lo que pugui transmetre't, però realment aquests animals depenen de tu. Si tu no els alimentes, si tu no els cuides, aquests animals tindran un mal viure i per tenir-los així no els tinguis. No?
0: És curiós perquè podríem pensar que estem davant una qüestió anecdòtica. Quan vas a buscar les dades,
4: No, al·lucines, no? Horrible.
0: Fixa't que a l'any 2004, no hi ha dades del 2025, però sí el 2024, les protectores van recollir a Espanya 292.018 gossos i gats.
4: Sí,
0: el que vol dir 800 gossos i gats al dia.
4: Al dia, sí, sí, és horrorós, realment és horrorós. I, per exemple, en època Covid, ja ho sabem, no? Com que sortien a passejar-lo, quan després ja no els interessava perquè el volien, no? I te trobaves, i bueno, ja dic, i parlem de gat i gos perquè és el que tenim més a prop, però sense cap mena de dubte, doncs qualsevol tipus d'animal, eh? Tortugues abandonades en les aigües, qualsevol tipus d'animal que trobes, no? Vull dir, a qualsevol petit llac pots trobar de tot. I realment això és una verdadera pena, perquè vol dir que és una falta de sentiment, de responsabilitat i que pot portar realment molts problemes.
0: Mira, en qualsevol cas, abandonar un animal és horrorós. A mi sempre m'ha xocat molt lo del gos, perquè el gos és l'animal més... És allò que diuen del millor amic de l'home o de la dona, m'és igual, no?
4: Però
0: és un aliat, és un amic, amb la qual cosa algú que abandona els animals és una cosa que de veritat
4: no... Que no té cap sentit. Bueno, una persona que abandona animal és que no té sentiments i, per tant, és capaç de qualsevol cosa.
0: Maria Àngels Calvo, ha estat un plaer, com sempre, tenir-te amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Un petonàs. Gràcies, bona nit. Adéu, bona nit.
4: Molt fort. Bona nit.
0: Sí. 2 minuts i arribem a les 10. Hola, Sílvia Tarragona.
5: Bona nit, estimat. Com estàs?
0: Doncs molt bé. Com estàs tu?
5: Jo també, bé.
0: Tu estàs de nit, ja.
5: Bé, estic de nit. Jo ja m'he posat el camisó. Bé, camisó. O deshabillé. Te'n recordes dels deshabillés?
0: Doncs no.
5: Sí, els deshabillés eren uns camisons especials que les senyores de l'edat de les nostres mares es posaven quan volien estar sexis.
0: Ah, sí, eh?
5: Que és un nom que m'agrada molt. Deshabillé.
0: Sí que és bonic el nom. L'altre nom bonic és el de Sílvia Tarragona, que ens agafa de la mà i ens porta de passeig fins a la mitjanit. M'has portat una musiqueta?
5: T'he portat una musiqueta. Mira, mira, mira.
0: Fantàstic, no?
5: Què et sembla, això?
0: Em sembla que és una música ideal per sonar a les 10 menys 2 minuts d'un dilluns.
5: Vinga, doncs.
0: A punt de nit. Que tinguis un molt bon programa, Sílvia.
5: Gràcies, rei.
0: Senyors i senyors, demà tornem, ja ho saben, quan sigui les 7 de la tarda, ens tornem a posar amb el pla de Ràdio 4. Portin la calor com puguin, que aquí estarem tots. Fins demà, gràcies, bona nit. Adéu.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Dilluns, marcat per la simultaneïtat d'incendis a Catalunya, el més preocupant és el de Carme, la noia que ja ha afectat més de 315 hectàrees i obliga a confinar unes 33.000 persones. També preocupa el foc de Sant Manat, que avança cap a Caldes de Montbui i ja crema unes 90 hectàrees. A aquesta hora, la consellera d'Interior, Núria Parlon, està actualitzant la situació d'aquests incendis.
2: En les properes hores, doncs, els incendis avancin en la bona direcció, els puguem anar estabilitzant i que puguem doncs comunicar bones notícies. Insistir molt, i és important que la ciutadania estigui, tingui present que estem en una onada de calor extrema, amb un risc d'incendi molt gran al conjunt del territori, amb un pla Alfa 4 que cada cop incorporarà més municipis, i tota prudència en les activitats tant de treball com mecàniques, de la sega, tota prudència és bona, evitar doncs, a determinades hores fer determinades activitats personals, activitats esportives en segons quines zones, activitats motoritzades en zones que són de risc. És molt important tenir aquesta precaució, aquesta prudència, perquè pensin que simultaneïtat d'incendis tensiona molt l'operativa del cos de bombers i, òbviament, cada cop doncs, anem més tensionats. Aquest és un missatge important que compartim amb la ciutadania, apel·lant a aquesta necessària responsabilitat i corresponsabilitat.
0: Aquestes han estat les paraules de la consellera, una compareixença que continua en marxa i que recollirà el nostre company Pau Alemany, situat al centre de comandament ja durant el programa de nit amb Sílvia Tarragona. També hem de parlar d'un altre incendi, el d'Artesa de Segre, que ha quedat controlat fa uns minuts. Això sí, Protecció Civil, com deia la consellera, manté activat el pla Infocat i els agents rurals ampliaran aquest dimarts les restriccions per risc extrem d'incendi a 7 municipis. Recordem, a més, que encara no està controlat l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà. Aquesta és la darrera hora d'aquest dilluns 6 de juliol, que també ens deixa altres titulars. Veneçuela ha elevat fins a 3.535 les víctimes mortals arran el doble terratrèmol la matinada del 24 de juny i ja són prop de 17.000 els ferits. El govern espanyol proposa a les comunitats autònomes mantenir un dèficit del 0,1% fins al 2029 i promet una xifra rècord de finançament pel 2027. Tot plegat en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera, que ha tornat a enfrontar Esquerra, que reclama un nou model de finançament i la condonació del FLA, i Junts, que amenaça amb rebutjar els objectius de dèficit del govern.
3: Tothom voti a favor de Catalunya en la condonació del FLA, que tothom voti a favor de Catalunya en l'aprovació del model de finançament.
4: De sumar tots aquests diputats d'Esquerra Republicana, de Junts, del PSC, perquè són imprescindibles per pactar i no perpetuar el café para todos.
0: El govern català ha reclamat que els objectius de dèficit no siguin iguals per totes les autonomies. Carmen Cabezas, exalt càrrec de Salut, ha desvinculat Josep Maria Argimon del retard en la immunització de la Guàrdia Civil durant la pandèmia, tot plegat en una nova sessió del judici que s'està celebrant a l'Audiència de Barcelona. L'exsubdirectora de Promoció de Salut ha atribuït les prioritats de vacunació als majors de 60 anys i ha exclòs Argimon de la presa d'aquestes decisions. Els 5 exalt càrrecs de Salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació.

0: debutar amb la selecció i Portugal a la ronda de vuitens. De moment han arribat al descans amb el marcador a 0 tots dos equips. I acabem amb la previsió del temps. Emet, Noelia García, bona nit.
1: Bona nit. Demà a Catalunya serà un dia càlid amb molta calor i altes temperatures a causa d'una nova possible onada de calor. A gran part de l'interior es superaran els 38 graus i molt pendents de la depressió central de Lleida. A aquesta zona tenim activat l'avís vermell i perill extraordinari per temperatures màximes entre 42 i 43 graus. Demà els termòmetres marcaran 33 graus a Barcelona i a Tarragona, 39 a Girona i 43 graus a Lleida. És una informació d'AEMET.
0: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
2: Ràdio 4.
3: Sabem que llevar-se a les 7 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
4: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
3: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
5: Podríem llevar-nos a les 8.
3: Però per què, si ens encanta?
6: Badó, no puc més.
7: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
8: Badó, em passo el programa de tardes.
9: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
3: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 7 a 9.
2: Bon dia i bona sort.
4: Bon dia i bona sort.
2: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó.
10: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
2: Metròpoli, amb Xavi Collado.
11: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
2: Ràdio 4.
12: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública. Passen 7 minuts de les 10 de la nit. Mirin, tenim tal volum d'informació, tants papers, tants documents damunt de la taula, que el primer que hem de fer és endreçar-nos. Ho escoltàvem ara fa 7 minuts en el butlletí de les 10 amb la veu de Laura Monill. Efectivament, s'està produint en aquests moments l'actualització sobre els incendis forestals que tant ens preocupen i que fan que mirem, òbviament, cap a aquestes zones del país, Setmanat i l'Anoia. Quan acabi aquesta compareixença, connectarem directament amb Cerdanyola, on s'està duent a terme aquesta posada en escena des d'un punt de vista numèric, sabent quines són les xifres que ens han de preocupar, i molt, sobre aquest incendi, i escoltarem els nostres companys, en Pau Alemany, que ens explicarà què és el que ha succeït. Però fixin-se vostès que tots són xifres. Ho escoltàvem també ara fa només uns segons quan recordàvem el que no és passat ni molt menys, sinó que és present l'incendi, no només que ha significat el fet de que tantes zones de Catalunya i d'Espanya estiguin en risc molt alt o extrem de patir aquestes circumstàncies, aquests episodis, sinó també l'incendi que ha significat pel món la falta de capacitat que té Veneçuela de poder rescatar les persones que estaven en vida, tot i que cada dia hi ha un petit miracle i hi ha algú que pot sorgir d'entremig les runes per tenir una segona oportunitat. Avui hem sabut que la xifra oficial és de 3.535 morts. Aquesta ha estat la xifra, les persones que han perdut la vida en aquest doble terratrèmol. Però si hem de mirar cap al nostre país, òbviament hem de veure com crema aquesta zona de Catalunya. Hem patit molt aquest cap de setmana amb les Gavarres i avui hem sabut que aquesta crisi climàtica, aquesta temperatura tan elevada que estem patint en aquests moments, fa, com els hi deia, que tres quartes parts d'Espanya estiguin

en risc molt alt o extrem de patir incendis. Alguns informes alerten de l'augment de l'extensió dels sinistres i de la necessitat de centrar l'atenció en les polítiques de prevenció. Crisi climàtica, abandonament rural, absència de gestió, fan més vulnerable el paisatge agroforestal i també el territori. Perquè, com deia en el butlletí informatiu de les 10 la consellera Parlon, el fet de que en aquests moments hi hagin 3 incendis simultanis a Catalunya posen el nostre país en una situació extremadament complicada, i no vull ser alarmista. Per què? Doncs perquè en aquests moments, a la comarca d'Anoia i de Sentmenat, hi han més de 40.000 persones confinades. No cal ni que els hi digui que si vostès són una d'aquestes famílies, una d'aquestes persones, poden utilitzar el telèfon de la ràdio, el 900-454-455, per explicar-nos com es senten, per explicar-nos el que veuen i, sobretot, per compartir amb nosaltres com ho viuen. Recorden que fa només uns segons els hi deia que la prevenció és bàsica i fonamental? Doncs avui llegia com un pastor que tenia un terreny molt important a les Gavarres, va poder aconseguir salvar la masia gràcies al ramat de cabres. En l'Albert Ribas, que manté la vegetació de la finca gràcies a aquestes persones no humanes, va permetre als bombers apagar més fàcilment el foc en la zona de la masia gràcies a la feina que prèviament li havien fet aquestes cabres que té en propietat. No només hem de parlar del nostre país, també de la zona de Catalunya Nord, al sud de França, per exemple, l'incendi prop de Perpinyà ja ha cremat 4.600 hectàrees i continua descontrolat. Hi han 5 ferits, inclosos 2 bombers i mig centenar d'edificis afectats. Així doncs que la situació als Pirineus Orientals és molt preocupant. Ja saben que en aquests moments, en aquestes 7 urbanitzacions del Vallès Occidental que estan confinades, a Sentmenat i a estan treballant 17 dotacions terrestres de bombers, 3 helicòpters, 6 hidroavions que estan lluitant contra un foc que ja ha fet malbé 10 hectàrees de terreny majoritàriament forestal. Els hi tornem a repetir el telèfon, 900-454-455, perquè avui més a mai serà, sense cap mena de dubte, la nit de la ràdio, la nit dels transistors, i nosaltres estem aquí no només per informar-los, sinó també per escoltar-los. Canviem de tema i ens n'anem una mica lluny. Mirin, avui hem sabut que Donald Trump, no sé si per generositat o per interès, òbviament, ha creat les Trump Accounts, és a dir, els comptes de Donald Trump, on ha ingressat $1.000 a 500.000 menors en el seu programa d'estalvi. Què vol amb això? Doncs, home, el que vol és apropar el mercat financer a milions de famílies nord-americanes. A part de l'aportació pública inicial, pares, empreses, fundacions i altres particulars poden realitzar noves contribucions que continuaran invertides en borsa fins la majoria d'edat del titular. I quina és l'empresa que està al darrere? Que estrany, oi? Visa. I no hi és American Express perquè Déu no vol. Avui ha començat la cita de l'aliança de l'OTAN a Ankara. Ja saben vostès que no hi podrà assistir l'esposa del president del govern, Begoña Gómez. El jutge ha al·legat que no té una participació activa a la cimera. Sí, podrà anar a la graduació de la seva filla a Londres. Però, independentment d'aquest tema que ens importa a nosaltres, els espanyols, el que ens pot preocupar és que aquesta cimera, dirigida pel secretari general de l'OTAN, en Rutte, està dissenyada per fer feliç a Trump, perquè ja saben que hi ha moltes coses que aquest senyor té clares, el secretari general de l'OTAN, però el que sap que ha de fer és fer feliç a Trump. Un Trump, per cert, i ho comentarem després amb Helena Crespi, que el que ha fet ha estat enriure-se'n de Meloni abans de la seva trobada cara a cara a Turquia. Ha dit el president nord-americà, amb la cara que té Meloni, necessita un ordre d'allunyament. Aquest senyor se'n va lluny, i lluny, i lluny, i lluny. I sembla que tothom vol que se'n vagi lluny i ningú li demana comptes per haver de tornar. En fi, en parlarem amb l'Helena Crespi perquè, és clar, la senyora Meloni és una dona potent i no li ha agradat gens ni mica aquest comentari tan menystenidor del president dels Estats Units. Va, abans d'oferir-los una cançó, què els hi sembla si els hi dono una bona notícia? O no, és clar, perquè que hi hagi tants turistes, alguns ciutadans els hi molesta. Espanya rebrà una despesa rècord dels turistes a l'estiu, fins 64.000 milions,
un 10% més, que no és qualsevol cosa. On hi ha molts turistes ara mateix és a Pamplona, que ja han començat els Sanfermines, ja ho saben. I també saben que si hi ha algú que va escriure meravellosament bé el que va significar tot el que té a veure amb los Sanfermines, va ser Ernest Hemingway. El Premi Nobel de Literatura hi va anar l'any 1923, ell només tenia 23 anys, i va deixar escrita una frase que té molt a veure amb l'impacte que va tenir quan va ser a Pamplona. Mai podré fer més del que Pamplona ha fet per mi. El resultat va ser una de les obres capdals de la literatura nord-americana i universal, The Sun All Sunrise, que aquí es va traduir com Fiesta, any 1926, va ser el moment que es va complicar la vida, com diu ell mateix Ernest Hemingway, i va publicar aquesta obra. Una obra que mai hagués existit si ell no li hagués fet cas a Gertrude Stein, que li va recomanar que se n'anés a Pamplona. Per aquesta raó i perquè avui hem pensat en una gran cantant nord-americana, Cecil McLaurin-Salvant, que ja té 3 premis Grammys, hem pensat que seria una bona opció deixar sentir una cançó, que era una de les preferides d'Ernest Hemingway, per cert. Cecil diu sempre una cosa que m'agrada molt. El món canvia, però les emocions sempre queden intactes. I jo estic segura que les emocions arribaran a tots vostès amb aquesta cançó, mirin. Una meravella, d'una elegància. I didn't know what time it was. Bé, no sé quina hora era, però sí sé l'hora que és ara. Un quart i 2 minuts d'11 de la nit, una mica d'aire per apaivagar aquest foc que crema el país i que ens crema el cor. Som-hi, comencem.

No els hi ha passat mai que hi ha dies i jornades que, malgrat ser molt complicades, com la d'avui, aquest dilluns 6 de juliol del 2026, cap i cua, tot plegat es va posant a lloc, fixin-se, sense saber què és el que ara els hi explicaré. Havíem triat de tot el repertori meravellós que té Cecil McLaurin Salvant aquesta cançó, I Didn't Know What Time It Was, quan, bé, la casualitat o la causalitat ha fet que aquesta sigui una de les cançons que formi part d'una de les grans pel·lícules de George Clooney, ja ho saben, Bona nit i bona sort, Good night and good luck. Per què? Doncs perquè acabem de saber que George Clooney és ja oficialment una de les últimes estrelles de Hollywood. Se li concedirà aquest mes de setembre el Lleó d'Honor del Festival de Venècia pel seu èxit, per la seva ambició i pel seu compromís personal amb aquells que estan silenciats. Així doncs, que ja veuen, no hi ha millor manera que començar un programa de ràdio amb un contingut que ens agradaria no haver d'explicar. Aquests tres incendis simultanis que estan posant a Catalunya en una situació extremadament complicada. Agafem aire, endrecem papers i en sumari els hi expliquem tot el que els hi espera i després escoltarem en Pau Alemany, el nostre company dels serveis informatius, que en Joan Malero es troba a Cerdanyola, on hi ha hagut aquesta compareixença per explicar com estan els focs. Som-hi!

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: I amb Pau Robert i amb Gerard Trevé i també amb el nostre estimadíssim Julio Leal i amb tots vostès que avui tenen el telèfon a punt i en punt obert per explicar-nos si estan confinats, com ho estan vivint, què és el que estan patint en aquestes 400 hectàrees que ja han cremat a l'Anoia, 900-454-455. La temperatura és elevadíssima, com poden entendre, però també ho és tot allò que està relacionat amb la sensació d'ofec que tenen els ciutadans que estan intentant comprar o llogar un habitatge. El preu de les cases a Espanya ha pujat el doble que altres països de la Unió Europea. En parlarem amb Pablo Feu, advocat especialista en habitatge, col·laborador habitual del nostre programa. Recorden que avui hem encetat espai bé parlant de Hemingway, que va anar a Pamplona pels Sanfermines, i d'allà, d'aquell aquelarre, va ser capaç d'escriure una de les obres fonamentals de la història de la literatura universal, Fiesta. Doncs bé, avui també fa desgraciadament 10 anys de l'accident que va significar parlar, perquè és un accident, és una normalitat absolutament social, del abús que va patir una noia per part de la manada. Al llarg d'aquests 10 anys moltes coses han canviat, òbviament també el Codi Penal, i no ho podem oblidar. En parlarem amb l'Helena Crespi. I acabarem el nostre programa conversant amb Thaís Alonso. Ella és una escriptora i terapeuta que demà presenta El Hilo Rojo de la Felicidad a les 7 de la tarda a la llibreria Mas Bernat, i li presenta en Francesc Miralles. Així ja sí que, doncs, que ja ho veuen, tenim moltíssima feina a fer. Un quart i 8 minuts d'11 de la nit, aire, i escoltem immediatament en Pau Alemany. Som-hi, comencem.

0: Ho sabíem. Sabíem que aquest estiu seria un estiu complicat. Els hi hem recordat a través de l'editorial quan hem començat el nostre programa. Les temperatures, ja ho saben, vostès les estan patint, són altíssimes, elevadíssimes, insofribles, invivibles. Continuarem així ben bé fins dijous i això fa que el risc d'incendi s'elevi a l'enèsima potència. 90 hectàrees cremades al foc de Sentmenat. Són 3 incendis simultanis que fan que estiguem patint, mirant cap a l'Anoia, mirant cap a Sentmenat, mirant cap a Caldes i el d'Artesa de Segre de Lleida, que sembla ser que ja està controlat, però no podem oblidar que els bombers han de mantenir els seus reforços i els seus esforços per donar un cop d'ull a aquest incendi que va cremar divendres a les Gavarres a Girona i que ha fet passar molt mala estona a molts ciutadans que viuen allà. Així doncs, que fa molt poc ratet, fa uns minuts només, la consellera Parlon ha ofert una compareixença de premsa on hi ha estat en Pau Alemany i el saludem. Pau Alemany, bona nit.
1: Bona nit. Com bé dius, acaba de concloure la compareixença per actualitzar la situació dels incendis i s'ha repetit les dificultats per la simultaneïtat dels focs a la tarda. Escoltem Núria Parlon, consellera d'Interior.
2: Insisteixo que avui, a part d'aquest 3 grans incendis, hem tingut un total de 65 incendis al conjunt de Catalunya, de diferents tipologies, agrícoles, forestals i urbans.
1: De moment, els dos incendis que més preocupen són a la província de Barcelona. Un és el de Sentmenat, a prop de la capital, on allà el foc ha obligat a confinar 7 urbanitzacions de la zona. És per això que està actiu el pla Alfa 4, que és el més elevat possible, i s'ha demanat recursos a la UME per a continuar els treballs d'extinció que seguiran durant la nit. Escoltem el cap de l'operatiu de bombers, David Borrell.
3: Estem en una situació de 6,5, a part simultaneïtat de grans incendis, sobretot amb una estratègia molt clara a nivell de tot el país, que és evitar el col·lapse operatiu, protegir les persones i, a més, doncs, evitar que cap nou incendi se'ns faci gran.
1: L'altre incendi que continua actiu és el de la comarca de l'Anoia, on més de 4.000 veïns han rebut un missatge d'alert per a no sortir de casa. Aquí el perill és que les flames saltin a la carretera C15 cap a Castellolí. I un tercer foc que s'ha produït aquest dilluns a la província de Lleida ja està controlat, segons han informat els bombers.
0: Sense cap mena de dubte, Pau, aquesta és una situació complicada. Sembla ser que l'incendi de l'Anoia ha cremat 400 hectàrees. El d'Artesa de Segre està controlat, veritat?
1: Sí, correcte. El d'Artesa de Segre és el que està controlat, ho acaba d'anunciar fa uns minuts la consellera i el cap de l'operatiu de bombers. I aquest ja preveiem al llarg de la tarda que era el que millor situació presentava, tal com ens anaven relatant. En canvi, els altres dos, tot i que encara no podem parlar de macroincendis, perquè no s'ha arribat a la xifra d'hectàrees que així ho qualifica, sí que al ser dos incendis que estan a prop de zones urbanitzades, doncs preocupen molt per aquesta vessant.
0: Sembla ser que l'incendi de Sentmenat ha tingut el seu origen en una excavadora que s'ha incendiat en una zona de camps de cultiu de difícil accés i, com tu deies molt bé, és el que més preocupa perquè podria arribar a afectar 2.000 hectàrees i, bé, fa que hi hagi un 98% de terreny forestal i un 2% de terreny agrícola que podria en aquests moments està sent compromès per les pròpies flames, veritat, Pau?
1: Sí, així és, i de fet per aquesta qüestió la consellera ha repetit durant les dues compareixences que s'ha d'anar a molt de compte, s'ha d'evitar riscos innecessaris, s'ha activat el pla Alfa, el 4, com dèiem, per limitar les activitats que puguen ser perilloses en aquestes zones i, per tant, molta precaució a la població i molt de compte, no només avui, sinó al llarg de tota la setmana, perquè tindrem una onada de calor que facilita aquest tipus d'esdeveniments o d'incendis.
0: Una onada de calor important que fa que en aquests moments els bombers i Protecció Civil estigui absolutament, no direm desbordat, perquè són grans professionals, però sí compromesos, perquè són 3 incendis que estan a 3 zones diferents del país i, clar, encara no tenen el do de l'ubiqüitat. Així doncs que estarem molt pendents del que està passant. Pau Alemany, alguna cosa més que no t'haguem preguntat?
1: No, això és tot per ara. De moment, així continua el tràfic de bombers, continuen conversant per veure com organitzen el treball durant la nit i qualsevol novetat us informarem.
0: Doncs aquí estem. Gràcies, Pau Alemany i Joan Melero. Fins ara. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Gràcies. 3 minuts només i arribarem al punt just de 2:15 de la nit. Aquesta és la situació, senyores i senyors. No n'hi ha cap altra i ens agradaria a mi explicar-los que, bé, hi ha una mica de tranquil·litat en aquesta matinada que predisposa a ser llarga, que predisposa a ser problemàtica, que predisposa a ser també no només càlida per les temperatures tropicals, sinó també preocupant per tots aquells que estan vivint en aquestes zones del país. Els hi tornem a repetir, l'incendi de Noia crema 400 hectàrees, el d'Artesa de Segre està controlat, ha calcinat ja una superfície aproximada de 400 hectàrees, mentre que el d'Artesa, com els deia, ja afortunadament de parlar d'ell han passat. Els equips d'extinció han tingut de fer front avui a un tercer incendi a Catalunya, el cas de Sentmenat, de la província de Barcelona, que continua sense control després d'afectar unes 90 hectàrees, un 98% en terreny forestal i un 2% agrícola, segons els bombers de la Generalitat, i com ara mateix ens acaba de confirmar el nostre company Pau Alemany. L'incendi de Sentmenat és el que fa patir més perquè podria arribar a afectar 2.000 hectàrees. Així doncs que els bombers han de mantenir també l'esforç a Sentmenat i l'esforç a les Gavarres, on l'incendi declarat el passat divendres continua estabilitzat, però l'alta temperatura i també el vent no ajuda a que estiguem al 100% tranquils. Mirin, en Pau Alemany ens ha explicat què és el que havia dit el cap de bombers, també hem sentit el que deia la consellera Parlon, però en Pau ens ha ofert un testimoni important que crec que hem de tenir en compte. Una altra frase de la consellera Parlon que deia, i ho han escoltat en el butlletí informatiu de les 10, ojo, atenció, compte, ull, si no podem fer esport a l'exterior, no el fem. Si no podem moure'ns massa, no ho fem. La consellera Parlon ha parlat molt clar i, entre moltes altres coses, ha dit aquesta.
4: Insistir molt, i és important que la ciutadania estigui, tingui present que estem en una onada de calor extrema, amb un risc d'incendi molt gran al conjunt del territori, amb un pla alfa 4 que cada cop incorporarà més municipis, i tota prudència en les activitats tant de treball com mecàniques, de la sega, tota prudència és bona, evitar doncs, a determinades hores fer determinades activitats personals, activitats esportives en segons quines zones, activitats motoritzades en zones que són de risc. És molt important tenir aquesta precaució, aquesta prudència, perquè pensin que simultaneïtat d'incendis tensiona molt l'operativa del cos de bombers i, òbviament, cada cop doncs, anem més tensionats. Aquest és un missatge important que compartim amb la ciutadania, apel·lant a aquesta necessària responsabilitat i corresponsabilitat.
0: Ho ha explicat clarament la consellera d'Interior, Núria Parlon. És un escenari greu, així doncs que prudència i molta calma. Cal tenir en compte que el cap de bombers, David Borrell, ha admès que, malgrat no ha arribat a les vivendes de la zona del Farrell, en el municipi de Caldes de Montbui, la gran quantitat de vegetació que els envolta fa que sigui impossible protegir els béns materials, per així doncs que l'estratègia es centra exclusivament en agrupar i salvar les persones confinades i portar-los cap a zones segures. El foc que més preocupa en aquests moments és el de Sentmenat, que ja afecta 90 hectàrees, terreny forestal en la seva majoria, però té un potencial, atenció, de 2.000, de 2.000 hectàrees, que és una xifra molt elevada, i estan treballant uns 200 bombers i 12 mitjans aeris. L'incendi de Sentmenat ha començat per damunt del polígon Mas d'Encisa i ràpidament ha agafat velocitat per la vertent sud de Can Fruitós en sentit ascendent fins a arribar a la part superior, amb una velocitat que ha arribat a ser de 850 metres per hora, una autèntica barbaritat. Aquest incendi també ha creat focus secundaris a la vertent nord en direcció a l'urbanització del Farell, allò que els deia que el cap de bombers, David Borrell, li ha explicat en Pau Alemany que més els hi preocupa. La principal angoixa dels bombers és que una possible apertura de la zona dreta podria impactar en les primeres cases de l'urbanització. Malgrat tot, fins ara l'incendi no ha arribat a la primera línia de les cases. En aquest incendi treballen 186 efectius, 55 dotacions terrestres i 12 mitjans aeris que es retiren quan ja acaba la nit, en una àrea de 120 hectàrees. Protecció Civil ha demanat el confinament de la urbanització del Ferrell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, el balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, la zona nord de Castellà del Vallès i Can Vinyals. L'incendi de la comarca de l'Anoia, que també preocupa, el Carme, ja crema a prop de 225 hectàrees de la comarca. La gran preocupació és que les flames acabin creuant la carretera comarcal 15, motiu per la qual s'ha enviat una alerta de confinament als telèfons mòbils d'una decena de nuclis de la zona. A més, en cas de saltar la comarca 15, el potencial de l'incendi seria de 6.000 hectàrees. Tant de bo jo els hi pogués explicar més bones notícies, però la meva obligació és, com sempre, és la ràdio pública ser rigorosa i explicar-los el que hi ha i no el que m'agradaria explicar-los, que és que no hi ha foc, que les temperatures no són tan elevades i que no estem vivint una nit difícil. Afecta aquest foc, el de l'Anoia em refereixo, a una superfície aproximada de 225 hectàrees, el 70% corresponen a terreny forestal, el 25% agrícola i el 5% és territori urbà. El foc ha generat focus secundaris en direcció Vilanova del Camí i ha afectat a l'urbanització de les Garrigues i a diversos edificis de la Pobla de Claramunt. En aquest cas, els bombers estan centrats en els treballs d'extinció a la zona dreta també i per aquesta raó tenen amb ells treballant 174 efectius, 60 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris. En aquest cas, òbviament, mentre hi ha hagut llum, ara ja no n'hi ha i no poden utilitzar aquests medis aeris. Els serveis d'emergència han demanat confinament a la Pobla de Claramunt, l'urbanització de les Garrigues, la Torre de Claramunt, la zona oest de Capellades, Claramunt, el sector sud-est d'Igualada, el sector sud-est de Santa Maria de Montbui i Castellolí. Les línies R6 i R60 de ferrocarrils estan operant amb interrupcions entre les estacions de Capellades i Igualada. Així doncs, que si ens estan escoltant des d'un tren, tinguin paciència, perquè les imatges que estem veient són del tot clares, però molt poc encoratjadora. Els bombers han pogut donar per controlat l'incendi, això sí, d'Artesa de Segre. Aquesta és una bona notícia, però en el Mas de les Gavarres, que es va declarar, com saben, el passat divendres, malgrat estar controlat, els bombers encara hi estan treballant. Així doncs, que aquesta és la informació que els hi podem donar. Aquestes són les zones on, efectivament, en aquests moments hi ha més problemàtica. No cal ni que els hi digui bé què és el que han de fer, si volen, si poden, si es veuen capaços, perquè jo entenc perfectament que si vostès estan en una de les moltes urbanitzacions que acabem d'anomenar, estaran per tot menys per trucar a la ràdio. Però si volen explicar-nos què és el que estan passant, què és el que estan vivint, què és el que estan dient a casa, 900-454-455. Abans de conversar amb Pablo Feu, d'una altra de les notícies de la jornada, que és el preu de l'habitatge, que s'ha enlairat a Espanya el doble que altres països de la Unió Europea, escoltem el cap de bombers, perquè ha posat més fil a l'agulla, més punt sobre les ies i ha modificat una mica el que ha explicat. Escoltem-la.
3: La situació que hem tingut aquesta tarda és una situació de simultaneïtat de grans incendis. Teníem l'incendi de les Gavarres, que encara no està controlat, el tenim estabilitzat. Ens han aparegut tres incendis més, un a Comiols, que a hores d'ara ja està controlat, però que ens ha lastrat més de 100 efectius treballant intensament per aconseguir el control d'aquest incendi, i dos incendis més que a hores d'ara estan actius, que és un incendi a la comarca de l'Anoia i un incendi a Sentmenat, que ha anat, diguéssim, amb direcció cap al nord.
0: Aquesta és la situació. Estarem molt pendents del que està passant i els anirem explicant, òbviament, al llarg d'aquesta nit, que ja prevem que serà llarga, feixugosa i sobretot amb una xafogó que no tindrà res a veure només amb les altes temperatures, sinó amb la preocupació d'aquests incendis simultanis, que ja els he de dir, ho ha comentat el propi cap de bombers, ho ha comentat la consellera Parlon, serà la tònica predominant d'un estiu on les temperatures seran elevadíssimes. Estem en un moment complicat. Fins dijous tot el territori espanyol, però especialment Catalunya, estarà amb unes temperatures altíssimes, la zona de Lleida, la zona també de l'Empordà. Així doncs, que cal tenir sentit comú i pensar que el que hem de fer és intentar de totes provocar almenys tant possible, encara que sigui d'una manera absolutament fortuïta, i tenir clar que sortir ara, si vostès estan confinats en una d'aquestes zones, no és operatiu, ens ho deia ara el cap de bombers. És a dir, per més que vostès vulguin sortir de casa si estan confinats en els incendis terribles de Portugal, algunes famílies van perdre el bé més preuat, que era la vida, perquè òbviament, i és lògic i natural, es van espantar, van sortir de casa i el foc és molt traïdor, ja ho saben, i en qualsevol moment pot embolcallar un automòbil o pot embolcallar una persona que estigui bé, doncs, intentant sortir i escapar del foc. Així doncs, que continuïn a casa, missatge de tranquil·litat malgrat tot, saben que els bombers de la Generalitat de Catalunya són allà treballant incansablement, que són uns herois absoluts, que els hauran d'estar sempre en deute i que el que han de fer és, bé, continuar informant-se a través de l'antena de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, la primera en català, que ja saben vostès que els informem del que passa, i del que succeeix. Així doncs, que recordin el telèfon 900-454-455 si volen explicar-nos què és el que estan vivint. Aquí estem al seu servei. Seguim.

0: Mirin, ja estem acabant la temporada. No hem de dir una cosa per una altra. La setmana vinent serà la darrera temporada del De Nit. Al llarg d'aquest programa, que els hi asseguro ha estat intens, ha estat un exemple, penso, de rigor periodístic i també de compromís amb el servei públic, hem tingut una obsessió, que ha estat la vivenda. I jo vull públicament donar-li les gràcies al gran advocat Pablo Feu, algú que lluita pel dret no només de tots nosaltres de tenir un habitatge digne, sinó el dret de tots aquells que en algun moment s'han pogut sentir maltractats, menystinguts, espantats per una circumstància que és no només injusta, sinó també classista. Li vull donar les gràcies per ser amb nosaltres aquesta temporada i obrir-li la porta, que casa seva ja sap que és Ràdio 4. Avui el volem acomiadar momentàniament i desitjar-li un bon estiu amb notícies que estan relacionades precisament avui amb tot el que té a veure amb la vivenda. El preu de la vivenda s'ha disparat un 15,2% en el segon trimestre, la taxa més alta en 20 anys. Saludem immediatament a Pablo Feu, però abans el nostre sotsdirector, en Julio Leal, posa el comptador zero. Julio, bona nit.
1: Bona nit, Sílvia. Doncs bé, el preu de l'habitatge, tal com acabes de contar, no para de créixer a Espanya. El seu valor s'ha disparat un 15,2% en el segon trimestre de 2026, arribant a la taxa més alta en els últims 20 anys. El preu del metre quadrat es va situar en 2.066 euros després d'encarir-se en quasi 300 euros l'últim any, segons un estudi de TINSA, la principal taxadora d'Espanya. A Catalunya, aquest augment ha sigut del 13,8%, quasi un punt i mig menys que la mitjana nacional, situant-se el preu del metre quadrat en 2.584 euros, només per darrere del País Basc, Madrid i Balears, que encapçala aquest rànquing amb un valor de 3.782 euros per metre quadrat. Ens trobem en un context de falta d'oferta, per la qual cosa el preu resulta una variable que, inevitablement, tendís a l'alça davant dels desequilibris, amb una tensió cada vegada més forta per a molts potencials compradors. Si comparem la situació espanyola respecte a la resta de la Unió Europea, els preus de compra van créixer un 12,8% en el primer trimestre de 2026, molt per damunt del 5,1% de la mitjana que es va donar en el conjunt de la Unió, segons Eurostat. En aquest context, l'estat espanyol només es veuria superat per Portugal, on l'augment va ser del 10,8%, Bulgària el 14,8%, Eslovàquia el 14,4% i Croàcia el 14,3%. Amb els últims registres coneguts, el mercat comunitari encadena ja 10 trimestres consecutius de pujades interanuals en els preus de l'habitatge i més d'una dècada en els lloguers. I dins d'aquest panorama tan complex, el Parlament de Catalunya arrencarà aquest dimecres el debat d'una proposició de llei per a limitar la compra especulativa d'habitatge o amb finalitats d'inversió, una iniciativa que fins ara és inèdita dins de l'estat espanyol.
0: I que li devem, sense cap mena de dubte, al Pablo Feu. Senyor Feu, bona nit, com està?
2: Hola, bona nit. Molt bé, gràcies. I vostès?
0: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos tota aquesta temporada. Senyor Feu, li vull agrair públicament, perquè té vostè moltíssima feina i molts maldecaps, li vull agrair públicament tot el recolzament que ens ha donat, com ens ha explicat tot allò que preocupa tant a la ciutadania, que és la vivenda, i sobretot felicitar-lo, perquè com molt bé deia en Julio Leal, el fet de que aquest dimecres el Parlament voti el primer pas per regular l'adquisició d'immobles amb fins especulatius, sense cap mena de dubte, és alguna cosa que vostè ha propiciat i que ha ajudat a que el govern, no només català, sinó també espanyol, se n'adoni que aquesta crisi habitacional és una crisi no només de no poder tenir la llar que necessitem i que ens mereixem, sinó també una crisi social, senyor Feu.
2: Bueno, moltes gràcies a vostès, perquè vostès m'han donat veu i per poder explicar-me. Sense poder-me explicar, jo no hagués arribat enlloc. I, de fet, jo tinc poc mèrit, perquè l'única cosa que he fet és intentar fer una traducció jurídica del que l'ordenament estableix i fixa sobre una situació i sobre una problemàtica existent com la que tenim. No és que hagi inventat res, sinó que simplement he focalitzat la mirada cap a on el nostre ordenament indica que pot estar la solució.
0: Sí, però ha mogut moltes consciències, senyor Feu, i li dic perquè que els propietaris impulsin aquest front judicial contra la llei que limita la compra de vivenda a Catalunya és un primer pas, oi?
2: Sí. Jo crec que sí. Jo crec que m'atreviria a dir que estem davant d'un canvi de paradigma I aquest canvi de paradigma no era una cosa que s'esperés, com a mínim des d'on ha vingut, que és des del món de l'urbanisme. Tothom sabia que existia una situació difícil d'accés a l'habitatge, una situació difícil de poder consolidar un dret bàsic, que és el d'accedir a l'habitatge i que està previst en la nostra Constitució i en el nostre Estatut, però el que no s'imaginava ningú és que l'urbanisme podia donar la clau per fer efectiu aquest dret, perquè l'exercici del mercat immobiliari està lesionant el model d'ordenació urbanística de les nostres ciutats, i això és un límit que ha ultrapassat, una línia vermella que no podia ultrapassar.
1: Clar, la situació és que els joves que tracten d'accedir a un primer habitatge ho tenen, a dia d'avui, prou complicat.
2: Ho tenen gairebé impossible. No prou complicat, gairebé impossible. Vostès donaven ara unes xifres que són espectaculars, és a dir, un creixement que està al llindar del 15% en els preus d'adquisició d'un habitatge, d'accés a un habitatge, ja sigui a lloguer o compra, en sol un any. O sigui, aquesta variació interanual és una barbaritat. Però si vostès ho afegeixen a una altra dada, que és pràcticament similar, i és que la taxa interanual no només d'increment de preus, sinó de vendes perfeccionades, ens està dient que aquest percentatge, aquest major preu, està sent absorbit per compradors. Això vol dir que les nostres ciutats estan canviant d'habitants. És a dir, si els nostres joves no poden comprar, si els nostres joves no poden llogar aquests preus, però en canvi s'està venent i s'està llogant aquests preus, vol dir que les nostres ciutats estan sent substituïdes, els habitants estan sent substituïts per un altre tipus d'habitant de major poder adquisitiu que segurament no és el resident habitual. I això és el realment preocupant.
0: És tan preocupant que avui també hem sabut, fixis, senyor Feu, que Balears ha aprovat sancions de fins a 5.000 euros al dia per lloguer turístic il·legal. El govern de Provenç inicia una ofensiva contra aquesta pràctica que inclou denúncies davant la Fiscalia. Perquè, esclar, li he de confessar, senyor Feu, vostè i jo, que som bons amics, que ja sap que, escolti'm, jo estic buscant pis, no? Això li passa a tothom alguna vegada a la vida, no? Que els lloguers van canviant, les persones també, les zones també, i em trobo cada dia amb sorpreses molt desagradables, i no només sorpreses molt desagradables, sinó que és impossible trobar un pis perquè tots són de temporada. És a dir, tots són per turistes, no? Així doncs, que Balears endureixi aquestes sancions per combatre el lloguer turístic il·legal és alguna bona cosa, perquè la policia local creuarà dades de denúncies amb l'autoritat turística, la reforma amplia la protecció als establiments per evitar ocupacions, el govern, per exemple, intensificarà també la vigilància contra el lloguer il·legal d'embarcacions que fan de lloc de feina i de lloc de vida, no? Vol acabar amb la competència deslleial que contribueix a la saturació. Que això ho hagi fet Balears també és un pas endavant.
2: Sí, sens dubte és un pas endavant. De fet, és significatiu que es faci, però també és significatiu que es fa massa tard. El Parlament Europeu porta 13 anys, 13, dient-nos, conminant a tots els estats membres de la Unió a que s'adoptin mesures urgents per aturar l'especulació. 13 anys és molt de temps. I és ara quan s'estan començant a implementar les mesures. Em parlava d'aquesta mesura de les Balears. Ara s'està debatent en el Parlament de Catalunya la primera llei a nivell nacional per posar fre a l'especulació en matèria d'habitatge. Arribem tard, i ja veurem, perquè hi ha anuncis de que, encara que no se sàpiga quin és el contingut exacte de les normes, doncs que s'impugnaran per part de qui defensa que l'habitatge sigui un actiu financer. I si em permet, aquest és el problema. Nosaltres hem de deixar ja la dicotomia entre si l'habitatge és un dret o és una mercaderia. Això ha estat superat. Ara la dicotomia és l'habitatge és un dret, és una mercaderia o és un actiu financer. Perquè el que està fent mal de debò és aquesta tercera variable. El fet que l'habitatge s'hagi convertit en un actiu financer. Perquè això provoca que l'habitatge s'instrumentalitzi per una cosa diferent de residir, per una cosa diferent d'exercir-lo com a dret. El que passa a Palma. Jo utilitzo l'habitatge perquè em dona la major rendibilitat, com si fos una acció de borsa. Vull que em doni la major rendibilitat. I quina és la major rendibilitat que em dona? Doncs un ús dissociat amb el residencial, que és el turístic o que és l'habitatge de temporada. Això el que està fent és dues coses immediates. Una, condemnar el model d'ordenació de les ciutats a un únic model, que és el de Londres o Manhattan, és a dir, que vinguin oligarques de qualsevol lloc del món i aquests, com que són els que tenen el poder adquisitiu, comprin tot l'actiu immobiliari i, per tant, les ciutats passin a ser de tot menys llocs amb una identitat residencial. I l'altra és que es precaritzi el dret a residir. Perquè si vostè que busca pis vol un pis que pugui pagar, el que li està dient al mercat és el que hauràs de fer si vols viure en aquesta ciutat és compartir pis. Compartir pis amb algú i viure en una habitació. I acostuma't, perquè aquesta és la meva llei, és la llei que jo imposo i a partir d'ara el dret de l'habitatge serà aquest. Això és perillosíssim. I això no només és perillosíssim, sinó que simplement està prohibit.
0: Absolutament prohibit, perquè, és clar, aquesta mesura que ara han pres els propietaris, que no s'ho han pensat dues vegades i han volgut donar aquest cop de volant, per dir-ho res i curt, limitarà l'ús de les vivendes que es comprin a les zones declarades com tensionades. 271 municipis on viuen el 90% de la població de Catalunya. És a dir, no estem pensant en una quantitat petita, és el 90% de la població catalana. I avui també hem sabut que la vivenda s'encareix a Espanya el doble que a Europa al llarg d'aquests mesos del 2026 i en portem molt pocs. Els preus de compra han crescut un 12,8% en el primer trimestre del 2026, molt per damunt de Portugal, de Bulgària, d'Eslovàquia, de Croàcia. Esclar, escolta'm, és que hi ha gent que se'n va d'Espanya, no hi ha perquè té mobilitat professional, que en alguns casos tenen aquesta sort, sinó perquè a Finlàndia, per exemple, és més fàcil llogar un pis. No només és més barat, és que és més fàcil, senyor Feu. L'altre dia llegia un article molt bo al País, encara ara hi ha persones que tenen, vostè ja sap que sóc una apassionada dels gossos, que tenen gossos que no poden accedir a un habitatge perquè el propietari no vol que la persona llogatera tingui gossos. Això encara està passant.
2: Sí, tant. I amb tanta possibilitat de demanda, el propietari encara pot escollir més. O sigui, pot decidir, pot fer un càsting de qui vol que resideixi en el seu pis, perquè com que hi ha tanta gent capaç de pagar aquests preus tan alts, la situació s'agreuja. S'agreuja pels que no tenen aquesta capacitat econòmica. I tingui gos o no tingui gos, si no arriba al llindar de preu que estan posant, perquè el poden posar, perquè hi ha demanda, als propietaris, és impossible que l'habitant habitual, que no veu incrementat o no té aquesta capacitat de renda tan alta, pugui continuar vivint en una ciutat que demanda aquests preus. Doncs això què provoca? La necessitat de la intervenció del poder públic. Si no intervé el poder públic, estem perduts. Sí, estem perduts.
1: Estem parlant d'esta intervenció que és necessària, però hi ha possibilitat de trobar ja un màxim que arribi ja a aquesta situació, al seu sostre, que ja no puja més? Perquè, clar, si això continua creixent encara més, no sé a on anem a arribar ja.
2: Miri, quan vam tenir la primera crisi que va afectar el món immobiliari, que va ser la crisi financera de l'any 2007, a finals de 2007, perquè els Estats Units va començar amb el Banc Central a finals de 2007 i Europa ho vam començar a notar el 2008, hi havia un problema que s'anomenava bombolla immobiliària, se'n recordaran d'això.
1: I tant.
2: Aquella bombolla immobiliària va esclatar perquè va haver-hi una actuació del mercat que va provocar que això esclatés. En aquell moment el que va passar és que el propi comportament financer, com que es passaven productes tòxics d'un costat a l'altre, van fer tants paquets de productes tòxics que el valor d'aquests productes es va veure que estava inflat. Això va provocar que la intervenció per part del Banc Central americà i després del Banc Central europeu provoqués l'esclat de la bombolla. Va haver-hi un efecte que ho va limitar. Aquest efecte que ho va limitar va ser que s'inflava artificiosament el preu dels béns immobles. En aquest cas, avui dia, la bombolla immobiliària no pot rebentar. No pot rebentar. Perquè no depèn d'un tercer. En aquest cas, el mercat immobiliari està posant preus alts, està pujant el valor dels preus, està inflant els preus, està inflant la bombolla dels preus. I mentre hi hagi persones en un món globalitzat que siguin capaces de pagar aquest preu, la bombolla no esclatarà i continuarà inflant-se. Per tant, la bombolla ha d'esclatar a través d'una intervenció pública que digui els preus no poden continuar pujant. Perquè si continuen pujant, les nostres ciutats es buidaran i les ciutats es convertiran en parquets bursàtils, on només vindrà, com s'utilitzaran com actius immobiliaris, com actius financers, només vindran aquelles persones que les puguin pagar, com per exemple el que està passant a Londres, oligarques, russos que compren equips de futbol o persones de molt poder adquisitiu del món àrab que tenen capacitat per passar-se 5 dies a Londres i comprar-se un apartament de molts milions. Tot això, com que hi ha demanda suficient, cada cop més demanda suficient de la gent que és cada cop més rica, els pocs que són cada cop més rics, mentre hi hagi algú capaç de pagar un preu per una ciutat suggerent com Barcelona, per exemple, que, i no li explico quan acabin la Sagrada Família, serà impossible rebentar aquesta bombolla a una ciutat com Barcelona. Impossible. L'única manera de rebentar aquesta bombolla és que el poder públic intervingui.
0: No n'hi ha cap altra, perquè, a més, pot haver una possible inconstitucionalitat, veritat? És a dir, les lleis d'urbanisme tenen com finalitat regular el terreny urbà i el que no pot ser és què es fa amb aquest terreny urbà, no? Entenc jo, no sé si estic equivocada, senyor Feu.
2: No, és exactament així. L'urbanisme té una funció i és la funció de decidir com s'ordenen les nostres ciutats. Ningú més que el poder públic pot decidir com una ciutat s'ordena. Què diu la llei? La llei diu a vostè, poder públic, que té la capacitat, perquè la Constitució li dona, de regular com vol que la seva ciutat s'ordeni, s'ha d'ordenar sobre uns paràmetres que estan prefixats a la llei. Són els que s'anomenen principis urbanístics. Un dels principis urbanístics més importants que existeix és el del desenvolupament urbanístic sostenible. Què vol dir això? El que vol dir és que el creixement urbanístic d'una ciutat ha de respectar diverses coses. I dues de les coses que ha de respectar en el sòl urbà, o sigui, en la ciutat consolidada, és
3: que ha de garantir que tothom pugui viure. No només els més rics, sinó totes les classes socials. Un tema de mixtificació social. I això per què ho fa? Per què la llei diu això? Doncs per garantir un principi democràtic. Si en una ciutat visquessin només gent rica, en aquesta ciutat els electors només votarien el que vota la gent rica. Per tant, és molt important que hi hagi mixtificació social perquè hi hagi una diversificació de la representació democràtica d'una ciutat. Per tant, no és casual. L'altra qüestió, l'altre principi bàsic que l'urbanisme ha de respectar és que no hi hagi dispersió territorial, que és la part, diguéssim, el que abans he dit en activa, ara ho dic per passiva, i és, si en una ciutat no pot haver-hi una homogeneïtzació social, el que no es pot permetre és que hi hagi gent a la que no se l'admeti viure en una ciutat i es vegi obligada a emigrar a un altre lloc. Això són dues coses que estan radicalment prohibides. Si l'urbanisme, si l'actuació econòmica del mercat, que és molt legítima, provoca aquest efecte lesiu, l'actuació del mercat s'ha de limitar sí o sí. És a dir, no hi ha opció. Aquí el poder públic està veient que l'actuació del mercat, que és legítima, provoca una distorsió. I aquesta distorsió que provoca està protegida per lleis tan altes com la Constitució. Quan això passa, la legitimació és total. El que passa és que a ningú li agrada que el controlin. A ningú li agrada que l'intervinguin. I per això jo crec que el mercat, abans de conèixer fins i tot el contingut de la llei, està dient que s'aixecarà contra aquesta norma que permet posar-li límits.
0: Aquesta és una norma que, sense cap mena de dubte, fa patir a molts ciutadans que ens estan escoltant, a moltes persones que, d'alguna manera, estan pendents també, com no pot ser d'una altra forma, de tot allò que està relacionat amb l'habitatge. Així doncs, que per aquesta raó li agraïm moltíssim, senyor Feu, aquest any que ens ha donat pautes i informació per saber què és el que està passant. Moltíssimes gràcies, que passi vostè un bon estiu i espero que ens trobem al setembre.
2: Moltíssimes gràcies, jo també ho espero. Moltes gràcies.
0: Gràcies, bon estiu. Seguim, Julio.
2: Adéu, bon estiu.
1: Continuem. Adéu, adéu.
0: Vinga, adéu.
4: De nit, amb Sílvia Tarragona.
5: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia avís al 02076 o entra a comitèemergència.org.

0: Passen 2 minuts de les 11 de la nit en directe a Ràdio 4. Més clar no pot parlar el nostre estimadíssim Pablo Feu. Ja saben que avui hem sabut que el preu de l'habitatge al nostre país ha pujat el doble que a altres zones de la Unió Europea. Molt pendents d'aquesta afectació dels focs, aquests 3 focs simultanis que estan cremant el territori. Recorden que els hem dit que tenim un telèfon a punt, 900-454-455, perquè vostès, si els hi venia de gust, ens expliquessin com es sentien. Els bombers estan treballant a moltes zones del país, però estan treballant a la Pobla de Claramunt, on hi ha població confinada. Allà s'hi troba la Trini, i li agraeixo especialment que hagi trucat aquí a Ràdio 4 al de nit. Trini, bona nit.
1: Hola, molt bona nit.
0: Com està, primer de tot?
1: Bueno, mira, molt trista, perquè és molt trist veure el paisatge que sempre he estimat i has vist tan verd d'aquesta manera que ha quedat, i el que hem vist aquesta tarda amb les flames en viu. Ha sigut molt, molt desolador, molt, moltíssim.
0: Està vostè...
1: Digui'm.
0: No, Trini, perdoni, digui'm, acabi tu vostè, per favor.
1: No, jo li volia fer 5 cèntims de la tragèdia que hem viscut.
0: Uh-huh,
1: el foc, com vostès ja saben, els mitjans d'informació, ha començat a la Pobla de Claramunt, el municipi que jo soc, he nascut tota la vida i he viscut tota la vida, en una urbanització que es diu Les Garrigues. Llavors, el foc s'estenia cap a la banda posterior del que dona, de la cara del municipi, cap a la banda de Vilanova del Camí, Santa Margarita de Montbui. Però a la tarda, quan ha canviat la direcció del vent, doncs el foc ja ha fet cap al poble. I ja ha cremat, diguéssim, tota la muntanya del castell de Claramunt, que per cert donava una imatge idíl·lica, és la imatge idíl·lica del municipi de la Pobla, no? Aleshores, de seguida...

0: molt desolador, vull dir. Trigarem anys a veure aquell paisatge tan idíl·lic que tot des que hem nascut hem vist i recordarem, però la part positiva que hem de tenir és que no hi ha hagut, de moment, víctimes personals. A la urbanització de les Garrigues, segons tinc entès, s'ha cremat dues o tres cases, això sí que s'han cremat, o més d'alguna altra, però ja et dic, ha sigut... I ara, en aquests moments, doncs el foc ja està... Aquí, la part del municipi de la Pobla de Claramunt està controlat, però es veuen doncs, els bombers que estan llumanetes per la muntanya, que es veuen que controlen el foc, però sí que continuen viu cap a la part de Castellolí i cap a la part de Carme, del municipi de Carme. Aquests dos focs encara són actius i es veu encara en aquests moments des de la finestra pots veure la claror, les flames i la claror tota vermellosa.
1: Trini, doncs li he de dir, permeti'm primer de tot, que estem tot l'equip del programa, en Pau, en Gerard, en Julio, l'Eduard, bocabadats, de primer la serenor que té, com de bé ens ho ha explicat, perquè ho estàvem veient, eh? Miri, la Rosa de Diego, la coordinadora de programes d'aquesta casa, m'ha enviat ara mateix unes imatges que, com vostè ha explicat molt bé, són esfereïdores, no? d'aquesta muntanya tan preciosa, plena de bosc i plena de...
0: La muntanya és del Castell de Claramunt.
1: De Verdó, efectivament, del Castell de Claramunt.
0: Està dins la marca dels castells de frontera, diguéssim.
1: És molt esfereïdor veure-ho i molt aclaparador, així doncs que no puc arribar a entendre ni pensar ni posar-me en el lloc, malgrat ho intento, òbviament,
0: de les persones
1: que estan tan a prop d'aquest castell, on es veu el campanar de l'església i es veu com el fum va baixant, no?
0: Sí.
1: Doncs, Trini, no sap com li agraeixo.
0: Allà he viscut jo, en una d'aquelles cases.
1: Doncs, escolti, entenc perfectament el dolor que sent, perquè és una zona preciosa del país i, clar, vostè em parla de l'urbanització de les Garrigues, la Torre de Claramunt, la zona és de Capellades, Claramunt, el sector sud-est d'Igualada...
0: Els municipis de l'entorn, diguem-ne.
1: Efectivament.
0: Els municipis del contorn.
1: Santa Margarida de Montbui, Castellolí...
0: Sí.
1: Li agraeixo moltíssim, de debò, que ens hagi trucat. Espero que passi vostè una bona nit. Hem de ser curosos i, com diu la consellera Parlon, posar sentit comú. No podem fer res que
0: no
1: sigui el que ens indiquen bombers de la Generalitat i també ve doncs, la informació oficial que ve del govern de la Generalitat. Però li agraeixo moltíssim que ens hagi trucat. Espero que descansi si pot i gràcies per ser els nostres ulls avui a la Pobla de Claramunt. Moltes gràcies.
0: Us haig d'agrair per vostre agraïment pel programa, perquè sóc una fidel oient de la vostra cadena, perquè m'agrada. Jo també us haig de felicitar a vosaltres pels vostres programes que feu.
1: Moltes gràcies, Trina. Una abraçada ben forta. Gràcies.
0: Igualment, adéu, bona nit.
1: Gràcies, adéu-siau, bona nit. És que les imatges són esfereïdores, me les acaba de passar. La Rosa ja les havíem vist, òbviament, aquesta tarda, quan estàvem preparant el programa, però veure aquestes flames que es anaven apropant a la Pobla de Claramunt, a l'Anoia, en un nucli urbà, en un paisatge preciós i precís. La veritat és que fa molt de mal, així doncs que l'agraeixo a la Trini que hagi marcat el 900-454-455. A veure ara, com diria Paco de Lucía, com fem un requiebro, perquè hem de passar de la realitat i del dolor d'aquests focs que estan cremant a zones de Catalunya com la Pobla de Claramunt, que acabem de parlar amb la Trini, a parlar, si m'ho permeten, de l'amor. Perquè l'amor també forma part de la vida, no ens en oblidem. Mirin, sort que jo no hi era, perquè vaig marxar de Nova York 7 dies abans que Taylor Swift i el seu espòs tanquessin, bloquegessin absolutament la ciutat. Ara, això sí, en el seu moment de desig i d'enamorament, van tenir algú que va cantar una cançó en directe que feia més de 50 anys que no cantava. Estem parlant de I Want to Hold Your Hand, una de les grans cançons dels Beatles que Paul McCartney va cantar en aquest enllaç tan especial.

0: aquesta, la mà. Doncs aquesta és una de les cançons que va sonar al Madison Square Garden a la boda de l'any, al casament de l'any de Taylor Swift i Travis Kelce. Actuació de Paul McCartney, 20 minuts de vots nupcials, les llàgrimes del promès, que ja era marit, van provar i van menjar com a banquet nupcial llagosta en format rol, pollastre i gall dindi, patates fregides, dònuts bracejats i atenció al menú d'un dels restaurants italians més meravellosos de la ciutat, que es diu Torrisi, que m'encanta, però s'hi pot anar de tant en tant perquè entres per la porta i ja es poden imaginar vostès el preu, tot i que, escolti'm, la vida és així i una flor no fa estiu. Volem parlar, no de Crònica Rosa, amb aquesta gran, gran Helena Crespi, la nostra sexòloga de capçalera, sinó de tot el que va fer Taylor Swift abans de casar-se, que va ser dir, jo em caso amb tu, però el que faré serà una, bé, unes capitulacions matrimonials perquè no vull tenir problemes econòmics. Això és una dona poderosa i empoderada. Helena Crespi, bona nit.
1: Bona nit. Escolta'm, Sílvia, jo ja ho dic ara a l'antena, si Paul McCartney ve a cantar els Beatles al meu casament, em caso. No sóc de casar-me, però si Paul McCartney ve, jo em
0: perdona,
1: caso.
0: Perdona, i jo t'arrossego fins l'altar com si no hi hagués un dia següent. Entén-me, és que no és qualsevol cosa. M'ha agradat, però...
1: Quin somni.
0: Clar, m'ha agradat, però, una cosa que sí que han fet els nuvis, que és que no han acceptat diners, òbviament, ells tenen tots els diners del món,
1: clar.
0: Però a cada seient del Madison Square Garden hi havia fotografies de gossos i gatets. Ells han donat tots els diners que han recaptat amb una fundació molt seriosa que rescata gossos i gats, i li han demanat a tots els que van anar, que van ser molts, totes les persones més famoses del món mundial, que com a mínim tinguessin a bé, doncs, intentar adoptar un d'aquests gossos o un d'aquests gats, no? I això he pensat, mira, això vol dir que verdaderament són persones que valen la pena, no? No només el I Want You Hold Your Hand de Paul McCartney, també va cantar Stevie Nicks i molts altres. Però a mi m'ha agradat molt això que ha fet Taylor Swift, de dir sí, so it's gonna be forever, l'amor pot ser per sempre, però malgrat tot, jo el que faré serà blindar la meva economia. I em sembla molt bé, i em sembla que s'ha de reivindicar que les economies pròpies són economies pròpies fins al final del temps, Helena.
1: Clar, aquí jo crec que hi ha com una cosa molt important, perquè fixa't que moltes vegades a les persones que treballem en l'àmbit de la parella se'ns demana, no?, com ha de gestionar l'economia familiar a una parella, no? I és un temacle que jo crec que primer cadascú fa com més o menys pot. Però en aquest cas, en el que segurament estem parlant, doncs, de persones amb grans fortunes, amb grans patrimonis, i que malgrat es casen per amor, doncs sempre pensen, ostres, és que si van mal dades... Quan van mal dades, a vegades no saps mai per on et pot sortir una persona, doncs crec que l'opció aquesta del anem a protegir, anem a posar unes normes de què passaria si, doncs no està mal plantejat, no? Llavors, jo aquí potser diria dues coses. La primera és que crec que és important fer-ho en aquest moment, perquè quan intentem posar normes, quan estem en plena crisi, doncs llavors és fotut. Molt millor pensar en això quan s'està en un escenari òptim, quan s'està enamorat i tot i així es vol procurar per aquest patrimoni individual. I la segona cosa és, crec que és molt important que malgrat puguin protegir aquesta part pròpia individual, és molt important, clar, que passa que jo entenc que la gent que suposo que li surten els diners per les orelles, doncs suposo que ho gestionen diferent. Però bueno, per les persones que estan escoltant, que segurament es mouen en economies una mica més de tocar de peus a terra, doncs està molt bé també tenir molt clar com és l'economia familiar, no? Com s'aporta, en quins percentatges, que siguin justos, no? Quines despeses són familiars i quines, doncs, poden ser individuals, no? Llavors, tenir espai per la cura individual, però també per la cura de la logística econòmica familiar, crec que és una proposta com molt encertada. Llavors, cadascú s'organitza com pot, amb comptes separats, conjunts, amb el que sigui, però és important també verbalitzar-ho i parlar-ne, no?, de com s'organitza això.
0: Sense cap mena de dubte, per assegurar que tothom té la possibilitat de marxar quan és necessari, no? Però el que més t'agradarà sentir del casament entre Taylor Swift i el seu ja marit és que Lena Dunham, que a mi m'encanta, que és una de les íntimes amigues de Taylor Swift, ja ho saben, actriu, directora, gran amiga de Taylor, va fer una broma dient, al cap i a la fi, els homes d'avui en dia són homes heteros que estan recreant tota l'estona porno gay. Friday. He estat intentant trobar el moment en el que ella ho diu, que és una frase no estreta de context, perquè va haver molta gent que va riure, però molta gent que se li va ennuegar el lobster roll i se li va ennuegar el pollastre i el gall d'indi. Però, clar, no hi ha fotos, no hi ha documents sonors, això és el que ha passat en realitat, perquè ella mateixa, Lena Dunham, també ho ha explicat. Però, clar, aquesta frase, homes heteros recreant porno gay, va fer riure molta gent, però d'altres es van quedar una mica de color, com t'ho diria jo, color pepinilla de mostaza,
1: Sí, sí, a més, aquí jo hi afegiria com dues coses, entenent que no tenim accés al discurs sencer i que hem de veure ben bé, doncs, què volia dir tot això, no? Però segurament, jo diria, el porno gay que possiblement corre també deu ser un porno molt estereotipat, d'acord? És a dir, tot el que és pornografia mainstream tira de superestereotips en el que es dona per suposat el que vol la gent, no? En el que es dona per suposat quins són els passos del joc sexual i es va com molt de cara a barraca, no? I jo diria, em sorprèn perquè l'altra cosa que volia dir era que possiblement una de les coses que anem dient nosaltres, les psicòlogues i sexòlogues expertes en sexualitat, és que els homes hetero intenten constantment recrear porno heterosexual, no? Però hi podem afegir el gay perquè segurament també estarà com molt carregat d'aquests estereotips masclistes. Vull dir que m'hagués encantat escoltar tot el discurs per veure què deia o per què deia aquesta frase, no? Però sí que és cert que en el fons també anem a allò, tirar una llança a favor de les persones que en algun moment donat volen reproduir alguna cosa dins de la pornografia. Alguna cosa dins de la pornografia, no violència, evidentment, sinó jocs sexuals i maneres de funcionar. Perquè és que, clar, no ens ensenyen a tenir sexe.
0: Clar.
1: Llavors la gent
0: no,
1: el que fa va a mirar a la pornografia, no? Que és el que pot semblar més similar, però hem de recordar constantment que no és un documental i que el tracte entre persones humanes implica moltes més coses que no surten en el porno, no? Però com m'hagués agradat espiar aquest discurs i estar allà en el casament, ja no només per escoltar Paul McCartney, sinó per escoltar tot el discurs de l'Helena Dunham.
0: Jo també, la veritat, aquesta senyora que saben vostès que va ser la responsable creadora d'una de les grans sèries feministes, que és Girls. Mira, Helena, un quart i quatre minuts de 12 de la nit. Nostre Senyor, la Verge Maria i la meva filla de quatre potes en pau descans, ens han vingut a veure perquè ara mateix acaba de desbloquejar el New Yorker la raó per la que Lena Dunham va dir això. A veure, ja saben vostès que Taylor Swift s'ha casat amb un senyor meravellós, Travis Kelce, que no només és un senyor que fa molta patxoca, sinó que ell també és multimilionari, és un dels grans jugadors de futbol americà. Si vostès han vist el futbol americà, hi ha aquell moment en el que ells estan uns al darrere de l'altre, que el seu cap està a la part on l'esquena perd el seu nom, és a dir, el cul, el cul. Per això va dir en un gag Lena Dunham referint-se a l'esport que practica el marit de Taylor Swift. No és més que homes heteros recreant porno gay. Meravellosa. Meravellosa. És per aplaudir-la, de debò,
1: I tant, i tant. És que, a més, fixa't que d'aquí en podem treure un pessic molt, molt, molt bo, perquè dins d'aquest concepte de la masculinitat, els homes representa que tenen poc contacte amb homes. Llavors, en els únics contextos en els que es permeten tocar-se físicament és en aquests moments en els que sembla que la masculinitat els hi surt per les orelles, no? Aquests moments d'esport de mascles, ho dic amb tot el to irònic que us pugueu imaginar, però aquest esport de mascles, on fins i tot es poden tocar el cul, ja no només perquè posen el cap allà, sinó perquè en algun moment allò en el vestidor i patapam, cop de cul, no? Llavors, ho compensen amb aquesta masculinitat que surt per les orelles. Llavors, m'encanta. Aquesta senyora és meravellosa i aquest humor que té és estupendo.
0: A mi em sembla fantàstica. Per cert, Helena, una altra nova de Trump que es troba encara a la seu d'aquesta nova trobada de l'OTAN. Trump ho ha tingut molt clar. Quan s'ha trobat a Melania encara ha dit aquesta senyora necessita un ordre d'allunyament i Meloni se l'ha mirat, vaja, d'una manera dura, no? Perquè, esclar, la manera com Donald Trump menysté a les dones és, vaja, és mundial, eh? Jo penso que no hi ha manera humana de que ningú li pari els peus en aquest senyor, no hi ha com a president dels Estats Units, que és difícil, sinó fins i tot com a persona mal educada que és, no?
1: Totalment, totalment. Bé, jo crec que Donald Trump s'ha parlat per activa i per passiva d'aquest senyor, que possiblement, a part de que és un home que està enfilat a dalt de tots els seus privilegis, hi ha algunes persones expertes en temes de salut mental que estan dient que possiblement alguna història hi ha, no per justificar, sinó perquè realment se'n va molt de mare tot el que fa. No? Llavors, evidentment, dins del seu pack de coses a fer, aquest doncs, menystenir les dones i, a més públicament, per crear en renou, doncs és el seu pa de cada dia, no? Llavors, no ens estranya, el que és important és el que estem fent ara, no? Posar-ho damunt de la taula, explicar que aquestes coses doncs, són ja d'una falta de respecte flagrant, perquè si no, després de tantes bajanades, després de tantes faltes al respecte humà, de falta de respecte que fa Trump als drets humans, ara, que em sortia la frase, doncs ens estem acostumant i a vegades també ja ens insensibilitzem, no, amb aquestes coses que fa Trump, i no, és important no deixar d'assenyalar totes aquestes creuaments, aquestes red flags que fa, diguéssim, Donald Trump amb els drets humans, amb els drets de les dones, de les persones racialitzades, pobres, etcètera, etcètera.
0: Hem continuat molt pendents, falten 9 minuts per 11:45 de la nit, d'aquests focs que cremen a Catalunya, incendis simultanis a l'urbanització, per exemple, del Ferrell. Hem parlat amb un oient del nostre programa que ens ha trucat des d'allà, ens ha trucat des de Claramunt, i la veritat és que ha estat esfereïdor escoltar-la, a part de que ho ha narrat amb un exactitud periodística que ens ha deixat a tots meravellats. L'incendi de Noia ja ha cremat 400 hectàrees i el d'Artesa de Segre, això sí, continua controlat. La unitat de militar d'emergències, l'UME, ha tornat a enviar més unitats cap a Catalunya per ajudar a l'extinció dels múltiples incendis declarats a aquest dilluns. Així doncs que continuem tenint la possibilitat de dir-los que, desgraciadament, aquestes hectàrees que cremen a la Noia són 400, que no és qualsevol cosa. Helena, una mala notícia abans de parlar del que va succeir ara fa 10 anys. El cas de la violació de la manada, el cas que va aixecar un tsunami contra la violència sexual a Espanya i que va canviar també les lleis, no? Jo al principi del programa parlava d'aquest accident, que per molts només va ser un accident, que moltes persones van menystenir i van nomenar d'una manera impresentable, i que 10 anys més tard va fer que bé, les coses hagin canviat o no, eh? O no, ara en parlarem. Helena, el VIH ja no fa tanta por, però les infeccions sexuals no deixen de créixer, eh? És a dir, el preservatiu, i tu ho has dit moltes vegades, sembla ser que, desgraciadament, doncs bé, està baixant en picat, no? I les malalties de transmissió sexual continuen pujant. No només el VIH, sinó moltes altres, també.
1: Sí, i tant. Jo crec que això també dona moltes pistes d'en quin moment estem pel que fa a la salut sexual, no? És a dir, aquesta poca consciència de que no només ens hi juguem embarassos no desitjats i a l'hora de prendre mesures en cas de que no s'utilitzi un preservatiu per evitar un embaràs, sinó que, evidentment, doncs una relació sexual sense posar una protecció de barrera implica el risc de que hi hagi contagi d'alguna infecció de transmissió sexual, no? Llavors, hi ha aquesta sensació de que no ens passarà, de que això passa a l'altra gent, no? I són coses que es viuen moltes vegades des de la més absoluta vergonya. La gent que sol tenir infeccions de transmissió sexual o genital no ho solen explicar, perquè fa molta vergonya, però creix entre els joves i entre la gent no tan jove, perquè a més en el cas de les parelles heterosexuals és brutal com acaben sent les dones les que han de posar el tema del preservatiu damunt de la taula, perquè els homes sembla que se'n desresponsabilitzen en major part, no? Llavors, fins que no entenguem que un preservatiu es pot posar de manera juvenera, es pot posar de manera calenta, es pot posar de manera sexy, i que això ens ajuda ajudarà a que les relacions sexuals no ens preocupin després i llavors pugui ser una experiència que es gaudeix 360 i no has d'estar amb mal de caps posteriors, com dic jo, doncs sembla que no entrarem en utilitzar el preservatiu de manera habitual. Preservatius externs pels penis i preservatius interns per les vagines, o sigui que podem jugar amb tots dos tipus de preservatius, les bandes de làtex per fer cunilingus, els preservatius per fer fel·lacions, les mateixes bandes de làtex també per l'anallingus, que a vegades tampoc es parla del sexe oral de
0: l'anus.
1: L'anus, no? I també és molt important perquè hi ha gent que li encanta practicar-ho i és importantíssim tenir clar que també hi ha d'haver protecció, perquè així després podem gaudir com de la full experience del sexe, no? Sense haver-te de preocupar després.
0: Aquesta és una de les notícies de la jornada, el fet de que hem baixat guàrdia, i baixar guàrdia no ens dona més llibertat, ens la treu.
1: I tant.
0: Parlem del que va succeir ara fa 10 anys, la violació de la Manava, el cas que va aixecar un tsunami contra la violència sexual a Espanya. Els 5 violadors van ser condemnats a 15 anys a presó al Tribunal Suprem i no sortiran de la presó fins l'any 2031. El cas de la Manada va passar a la festa del Sant Fermín, és com ara, i van haver manifestacions per tot el país amb el crit de "Jo sí te creo". Clar, que una dona de 18 anys hagués estat brutalment violada per aquests impresentables, per aquests individus, i que a més hagués hagut de sortir la gent al carrer dient "jo sí que et crec", home, era ja una vergonya en si mateix. Que hagi canviat la manera de tractar els casos de violència sexual a Espanya i hagi servit de base a la llei del "només sí és sí", anomenada també la de garantia integral de la llibertat sexual, està molt bé, però, home, em sembla que estem sobrepassant les línies de la brutalitat, Helena.
1: Sí, sí, sí, clar, a partir d'aquí sempre, i de fet moltes vegades jo crec que a nivell global passa que quan hi ha una situació salvatge, doncs llavors comencen a canviar coses. Jo sempre em pregunto si cal, no, que passin coses tan salvatges per mobilitzar canvis en les lleis, o quan va començar el recompte de les víctimes de violència masclista, no? Però bé, en tot cas, diuen que val més tard que mai, no? I aquí va haver-hi canvis, evidentment, lleis que sempre es poden millorar, no? I llavors aquí el que potser és més important també és plantejar-nos que sí, que a nivell legal han canviat coses, però que a nivell doncs de la nostra quotidianitat, evidentment les violacions continuen existint, sempre hi ha el debat de si n'hi ha més o no, si és que es denuncien més, si és que es pren més consciència. Bueno, segurament és una barreja de tot, no? Però sí que potser a nivell social hem après a identificar molt més, no? A identificar aquestes situacions, a veure... Jo sempre separo dos terrenys, Sílvia. Un, el terreny de la violència, que és on es donen aquestes situacions que evidentment hem d'assenyalar, i el terreny de la nostra quotidianitat, on malauradament hem normalitzat moltes conductes que hem normalitzat, però que també formen part d'aquesta estructura de la violència. No estan al mateix nivell, som humans, ens equivoquem, ens ensenyen d'una manera que no toca. Llavors, crec que aquí hi ha la clau, no?, en rebre una educació que ens permeti reflexionar sobre com volem que siguin les nostres relacions humanes, perquè en la nostra quotidianitat no hi hagi traces de violència a cap nivell, ni sexual ni de cap tipus. I sobretot, també, en el terreny de la violència, doncs prendre consciència perquè les víctimes puguin identificar-ho bé i que sàpiguen que, evidentment, la víctima mai és culpable del que el seu botxí li ha fet, no? Llavors, jo crec que en el cas de la Manada, a més, vam viure un aixecament de la onada feminista, no? I vam viure unes manifestacions molt brutals que segurament doncs, la pandèmia i l'esgotament han baixat una miqueta, no? Però les que vam estar als carrers durant aquelles manifestacions del 2018, 2019, 2020 doncs van ser una brutalitat, no? I jo crec que aquesta efemèride ens fa pensar en com volem que siguin les nostres properes reivindicacions, les nostres manifestacions, que encara ens queda molta feina per fer. Quan ara deies que sortiran, no, doncs 15 anys després de cometre el delicte, el 2031 el tenim a la volta de l'esquina.
0: Clar, i a més seran persones joves, no?
1: Sí,
0: tot, tot va succeir ara fa 10 anys. Quan dic ara és avui fa 10 anys, aquesta hora, la matinada del 7 de juliol, una mica més tard. Ells tenien entre 26 i 29 anys. Hem de dir els noms, perquè cal recordar el nom d'aquests individus. Antonio Manuel Guerrero, Ángel Boza, José Ángel Prenda, Jesús Escudero i Alfonso Jesús Cabezuelo. Bé, el nom de l'agredida continua a l'anonimat perquè ella no ha volgut mai fer cap tipus de declaració i continua lluny del focus mediàtic, no? Esclar, si tenien entre 26 i 29 anys en aquell moment, ara en tenen 39, gairebé 40, és a dir, que d'aquí 4 anys aquests senyors tindran entre 44 i 49 anys, seran persones molt joves i que se'n podran anar on ells vulguin anar-se, no? Avui la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha afirmat que el consentiment és la peça essencial per entendre unes relacions sexuals lliures i iguals. Però és que en aquest cas no era només una qüestió de consentiment. Perquè eren homes grans. Un d'ells era guàrdia civil. 1, 2, 3, 4, 5 individus. Que podia ser guàrdia civil com podia ser metge d'un centre de salut o podia ser periodista. És igual, he dit guàrdia civil perquè és la informació que tenim. No volem criminalitzar ningú, òbviament. Però, esclar, no és consentiment. És que una relació sexual amb 5 homes i tu tens 18 anys, no hi ha una qüestió d'igualtat, ni igualtat física, ni igualtat de cap tipus. No és dir no, és que va ser violada i agredida, i a mi em dona la sensació que hi ha algú que això encara no ho entén, Helena.
1: Exacte. Sí, sí, a més, tenint en compte que alguns d'ells ja tenien antecedents penals i que, a més, en aquest grup de WhatsApp ja havien explicat les intencions que tenien o van enviar contingut de les violacions al mateix grup i després doncs encara s'enorgullien, no, de tot el que havien fet. Ostres, jo crec que és evident, no? I tot i així, a nivell penal, doncs encara hi havia dubtes, no, de si era una violació o no. Entenc que s'ha de ser molt curós quan parlem dels temes de la llei, però, ostres, que la justícia ara mateix és molt masclista, crec que no hi ha dubte per ningú, no? Llavors, si amb tot el que recopilava aquest cas encara hi ha qui dubta de que la víctima era una víctima, anem malament, no? 10 anys després, jo crec que potser això, si més no, l'imaginari col·lectiu ha canviat una mica, però bé, encara hi ha qui pensarà que per què una noia havia de voler marxar amb 5 homes. Doncs mira, els homes, que eren força més grans que ella, eren els que anaven amb les males intencions, en el fons, una dona hauria de poder escollir lliurement amb qui i amb quanta gent se'n va a tenir sexe, però aquí els que anaven amb les males intencions, evidentment, eren ells que ho tenien tot planejat.
0: Absolutament tot planejat. Helena, no tenim més temps, però fixa't. Una dona que a mi m'agrada molt, que és Kylie Minogue, avui ha estat, com t'ho diria jo, tractada d'una manera menys tenidora, no? Perquè un polític molt important, quan li van preguntar en un programa de televisió, escolti, vostè, amb qui li agradaria fer un cafè, amb qui li agradaria viure, amb qui li agradaria enllitar-se? Quan li van fer aquesta tercera pregunta va dir, amb Kylie Minogue? I clar, Kylie Minogue s'han recordat de la mare que va engendrar aquest senyor i ell li ha tingut de demanar públicament resposta. Perdona, disculpes, no? És com si efectivament valgués tot, Helena. Encara estem en aquest moment, eh? Kylie Minogue, que és una estrella interplanetària. I aquest senyor diu que li agradaria enllitar-se amb Kylie Minogue. Hola?
1: Sí, està clar. De fet, aquesta, lo de amb qui et casaries, amb qui tindries, amb qui ficaries al llit, amb qui no sé què, aquestes és com aquestes preguntes típiques que fan en programes com molt mainstream, no? I hem d'anar amb cura, perquè està clar que podem jugar amb la nostra fantasia i dir-ho, però quan som personatges públics i ho diríem en veu alta, s'ha d'anar amb molta cura d'aquest tipus. És a dir, jo puc fantasejar que em fico al llit i que m'enllito amb la Kylie Minogue, no? Per què no? Però si sóc una personalitat pública política important, doncs potser no sé si toca dir-ho, no? Llavors aquí hem d'apel·lar la responsabilitat a l'hora de comunicar una cosa que tu tens al cap, el que puguis fantasejar.
0: Home, per favor.
1: I la cosa és què dius i què no dius, no? Però aquí és aquesta cosificació que sempre ha existit.
0: Que val tot, que val tot, que val tot, Helena. I no t'ho perdis, que Kylie Minogue és australiana i el senyor que ho ha dit és Anthony Albanese, el primer ministre del seu país, d'Austràlia.
1: Clar, imagina't.
0: Que dius, home, senyor, fora de casa ens tragueren, no? De casa vingueren, que de fora vingueren, que de casa ens tragueren, deixa-m'ho dir bé. Helena Crespi, moltes gràcies.
1: A tu, Sílvia,
0: moltes gràcies. Abraçada forta, adéu-siau.
1: Bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit. Vinga, contrarrellotge ja, l'última hora de l'afectació dels focs. Els bombers estaran treballant tota la nit. L'UME s'ha incorporat a les tasques d'extinció. 400 hectàrees cremades a l'incendi de l'Anoia, gairebé 100 hectàrees cremades a Sant Manat, i una última hora que els hi volem comentar. Restringit l'accés a 6 espais naturals, allò que deia la consellera Parlon fa una estona. A les Gavarres, la Ribera Salada, Montsec d'Arès, Montsec de Rubies, Montserrat i Baronia de Rialp. Aquestes són les zones en les que no es podrà accedir. 2:15 de 12, continuem.

Radio 4. Ara comença Metrópoli amb Xavi Collado.

Bona nit, salutacions de Xavi Collado. A partir d'aquest moment comença el Metròpoli de Ràdio 4, l'edició 2313. Aquesta nit i fins la una de la matinada farem un recorregut per la història i la música de los Manolos.

0: Sigur Carbonell, benvingut, bona nit.
1: Molt bona nit, Xavi.
0: Com et trobes?
1: Bueno, bé.
0: Sí?
1: Bé. Cansat de molta feina. No me llamen, porque estoy a tope.
0: Això li va dir el José Luis Moreno als nostres convidats, que després els preguntarem. Per cert, com es troba ara mateix la rumba catalana davant de la UNESCO? Perquè crec que en 3 anys que portem fent aquest programa no hem avançat gens.
1: No. Davant de la UNESCO, a veure, a la UNESCO no ha arribat encara, vale? És tenim el mateix encaix que teníem fa 3 anys enrere, que per part del Ministeri tots ho volen tirar endavant, però hi ha uns senyors tècnics que la paraula catalana pues, no tira.
0: Qui tenim allà de ministre?
1: Eh?
0: Qui tenim allà de ministre?
1: A l'Hurtasson. Sí. Llavors, el que volen fer, i aquesta és l'última novetat que jo tinc de fa 20 dies, un mes, és que crear la candidatura de la rumba.
0: De la rumba?
1: De la rumba.
0: De la rumba en general.
1: La rumba en general. I on entraria la rumba gallega, que no té res a veure amb nosaltres.
0: I la flamenca?
1: No, la flamenca no, perquè està escrita amb el flamenc. Clar, la rumba flamenca és un pal de flamenc.
0: I llavors què fareu ara?
1: Doncs no ho sé. Hem de parlar-ho, hem de mirar-ho.
0: No com sempre.
1: No, a veure, jo no, tinc cada, jo no puc decidir amb el nom de la rumba de tothom, no? Vull dir, hem de parlar-ho, hem de parlar tots els artistes, sobretot, perquè...
0: Encara que la rumba catalana no té res a veure amb altres rumbes.
1: No.
0: No té res a veure amb altres rumbes.
1: Espanya el que fa és unificar. És unificar.
0: 3 anys, eh?
1: I no li agrada els trets diferencials.
0: Sí, 3 anys, eh?
1: Però no és una llei, No és una llei, al tanto. No és una llei.
0: Encara millor.
1: Clar, no és una llei. És uns criteris. Clar, aquests criteris, si es vol, es canvien. Perquè quan és una llei, costa canviar una llei. Però quan són criteris, llavors jo crec que aquí el que té la paella pel mànec és el ministre Hurtasson.
0: Doncs sí.
1: A partir d'aquí li tiraré la pilota amb ell, des d'aquí li tiraré la pilota amb ell i ell que ja sap el que hi ha.
0: Cap a la UNESCO, la rumba catalana ha de ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Aquesta nit, Los Manolos.

0: Basili Herrero, benvingut, bona nit.
1: Bona nit.
0: Bona nit, com estàs?
1: Molt bé, escoltant amb atenció que comentàveu ara mateix, i realment em sobta una mica perquè, de fet, amb el Peret, l'any 67, 68, 69, amb una entrevista a la BCE de Sevilla, li van preguntar sobre la rumba catalana. Vull dir que, de fet, el gènere com a tal ja és, un estil reconegut per tot arreu, per periodistes, per gent de la professió, pel públic, i és curiós que encara a dia d'avui, el 2026, encara estiguem amb aquesta polèmica que no porta enlloc, perquè realment no s'entén gaire, de veritat. Però, bueno, doncs, a banda d'això, bé.
0: No s'entén gaire, i menys 3 anys marejant la perdiu, com es diu, no? Que és el que estan fent amb aquesta gent, no? Ara sí, ara no, ara una reunió, ara una altra, però aquestes reunions no acaben en bon port. Ramon Grau, benvingut, bona nit.
2: Bona nit.
0: Com et trobes?
2: Jo bé.
0: Sí? Aquí
2: estem, sí.
0: I el Toni Pelegrín. Toni, benvingut, bona nit.
3: Bona nit, com esteu?
0: Bé, doncs abans el Cicus ho deia, allò de... No les llamin, no les llamin. Això va ser paraula de el gran José Luis Moreno.
1: I sus muñecos. No, com abans comentàvem, que havíem
2: molt boig, molt boig, home.
1: Bueno, havíem fet una promo amb una tele que feia ell al País Basc, no sé si era ETV, i feia un programa de varietats, allò que feia ell, i anaven gent. I en aquella època, aquell programa van coincidir la Plateria i los Manolos, que van coincidir a més llocs, us recordeu?
3: Sí,
1: també a la Toja,
3: sí,
1: i bueno,
3: sí,
1: aquelles coses. Bueno. I llavors es presenta i tal, l'orquestra Plateria i tal, i els diu, no les llamen, diu, tienen el verano lleno de gales. I clar, el Manel diu, aquell fill de puta... Diu, què està... Perdó. Diu, què està dient aquest home? Diu, si no tenim cap bol, si venim aquí a fer la promo, a veure si l'estiu ens dona una mica de color, no? I aquell dia, no les llamen! Bueno, és
0: doncs,
1: una cosa curiosa.
0: No les llamen, però la gent encara truca més, perquè diu, això funciona, això va bé, hem de tenir los Manolos a la nostra població. Sí. De fet, enguany, aquest 26, teniu moltes actuacions, molt bolos ja tancats, no?
2: No les llamen.
3: No les llamen.
2: Sí, podeu trucar encara queda algun hueco,
1: sí.
2: Encara...
1: Sí. No, anem treballant, hi ha feina, i estem molt agraïts i som afortunats, perquè encara a dia d'avui, en tota la nostra trajectòria, els anys que portem en carretera, que de fet mai hem fet allò de dir, bueno, ens retirem per pensar què fem l'any que ve, això no ho hem fet mai, sempre hem estat allà, i bueno, doncs aquest any, com l'any passat ja, doncs hem tornat a treballar molt per tot l'estat espanyol, i per casa nostra, per Catalunya també, no? I estem molt contents que la gent encara se'n recordi.
2: I per fora també, una mica.
1: Sí, també vam anar a l'estranger.
0: He de dir que el 16 d'agost esteu a l'anunci a Alacant, ja al setembre, el dia 4 de setembre a Viladecans, a la Festa Major, el 6 de setembre a Santa Coloma de Gramenet, i el 10 a l'Arroyo de la Luz a Cáceres, no? I a partir d'aquí un munt d'actuacions per tot el territori. Los Manolos és una banda nascuda al barri d'Hostafrans, no? Com va ser? Com va ser aquell dia que us vau juntar i vau decidir muntar aquesta banda Los Manolos?
1: Va haver una tormenta.
0: No, van ser diversos.
3: L'altre dia ho comentàvem, que érem diferents grups que fèiem les nostres coses, les nostres feines, teníem LPs editats, fèiem música rock, i ens ajuntàvem per fer rumba i ens divertíem. En dissabte, normalment a dissabte tarda nit, i clar, llavors això no va ser un dia, sinó que van ser molts fixa la idea, es van solidificant. Inclús el tema del Manolo,
0: sí.
3: ja existia abans, era...
0: Sí, és veritat.
3: El Carnestoltes ens disfressàvem de Manolo. Vull dir que la idea del grup existia abans que sortís el grup en si. Llavors va aparèixer la primera actuació, la segona, la quarta, pap, pap, pap, pap, pap.
0: Era molt important la vestimenta vostra, no? La vestimenta i els cotxes vostres.
1: Sí, però com deia el Toni, el concepte el teníem, perquè resulta que en aquells moments de la Barcelona dels anys 90 és l'esclat de l'avantguarda, del disseny, de tot el que és modern, és bo.
2: Onda fria.
1: La onda fria, aquells locals que eren llums de neon blaus, tot era molt enfosquit. I no es donava cap valor a la vida del barri ni als personatges que viuen, les persones que viuen als barris. I nosaltres el que volíem era reivindicar una mica que al costat de l'avantguarda i del disseny i de l'ona freda, que és tot molt bonic, però també pot conviure doncs el sabor de barri. I llavors la manera de vestir els cotxes aquests així doncs era un...

0: com un homenatge a un personatge, a les persones que viuen al barri, que treballadors, com nosaltres, fills de classe treballadora, que quan arriba cada setmana doncs, et maquejaves per sortir de festa i, o per anar a passejar. I és una mica l'essència aquesta, no? Vull dir, de reivindicar el barri, bàsicament.
1: Teníeu molt clar que Los Manolos seria un èxit?
2: No.
1: No?
0: Que va.
2: Bueno, excepte el Carles Baldric, que era un ex-manager que tenia d'un dels grups, que va dir, sereu el grup del 92. I ens en fotíem nosaltres, ens en fotíem, perquè allò...
3: Era el moment també que es deia molt, això serà... el que sigui del 92, es deia molt, no? Això serà, jo què sé, el cotxe del 92, serà...
1: El grup del 92.
2: I, pues, Déu-n'hi-do el que va acertar, perquè realment si amb algú se'ns relaciona amb el 92, no?
1: Clar. Sí, sí. Segurament alguna companyia discogràfica va dir, aquest és el meu producte.
0: Clar.
1: El vull.
0: Sí, sí.
2: Bueno, va ser a través... Va ser a través perquè vam anar a tocar a Madrid a una... a la Café del Mercado, que per cert, quan vam anar un dia a prendre una copa i li vam dir amb el Sejo Monzón, que és el germà del...
0: De Wyoming.
2: Li vam ensenyar les fotos que ens havia fet a Montjuïc i portàvem una cinta de caset, també. I que anàvem jo a l'Andreu, me sembla. I li diem, mira, aquest és el grup que tenim, podíem vindre a tocar algun dia aquí i tal. I va veure les fotos i diu... venir cuando queráis. Diu, però el casset, m'és igual el casset, venir cuando queráis. Remés amb la foto, tal. I a partir de tocar allà, ens va veure el... Bueno, ell mateix va ser el Sejo Monzón, no?, que va trucar amb una discogràfica de...
0: Bueno, els companyies enviaven ja gent en aquella època, ara ja no es fa això, perquè abans venien discos, sí, però enviaven allò, oteadores, no?, d'allò, i ja sí. es van venir a veure...
1: Com el futbol, no?
2: Bueno, es van venir allà i després es va desplaçar un aquí al meu fill, com es diu?
0: El Cubedo. I li van dir que no. La primera vegada, si érem així de... ens cita allà a l'hotel de la Rambla Catalunya i ens diu, sí, veus, vull fitxar. I vam dir, bueno, això ho hem de pensar, no veiem clar. I me'n recordo que...
2: Bueno, perquè ho volíem parlar, perquè com som molt democràtics no volíem dir-li allà que sí.
0: Però que no teníem clar.
2: Però bueno, no teníem molt bé el tio aquest de Madrid.
0: I arribem al local, allà on estàvem assajant, i hi havia gent que portava molts anys assajant, i els explicàvem la moguda i diu, ja heu dit que no a un paio de Madrid, una multinacional de Madrid? No, hem dit que no. Diu, però esteu bojos? I llavors, clar, es va agafar Miquel Canguelo i diu, hòstia, igual l'hem cagat. I després ell va insistir, i quan va insistir ja, bam. Ja va entrar allà directament. I a partir d'aquí la història... Ja
2: ens volia canviar el nom.
4: De totes maneres, la companyia tampoc ho tenia clar. Pensa que no tenien del tot clar quin seria el primer single i havien pensat que sortirien es vendrien uns 50.000 discos. Quan en poc temps vam arribar als 50.000, ràpid, tothom a córrer, anem a fer un vídeo, no sé què, i es va despertar tota la maquinària perquè vam ser una aposta que a qui confiava més era la R... la Lídia, que ella ho veia clar i el seu marit estaven bastant a tope amb el grup.
0: Això és del vídeo, perdona, els de la MTV, abans de fer disco i abans de res, es van assabentar perquè els de la MTV, abans quan començaven a fer vídeos i tal, anaven per les ciutats d'Europa i els preguntaven tal. I aquí no sé com els hi va arribar que hi havia un grup que eren nosaltres, que fèiem el que estàvem fent. Perquè anàvem tocant cada setmana al Celeste, tocàvem a diferents llocs. Bueno, i llavors es van gravar un vídeo a la plaça Sant Felip Neri, els de la MTV. El van llançar i llavors aquests també estaven a la Guai van anar tot així. I després, quan estava fet el disco, vam entrar d'una manera curiosa. No vam entrar ni per Dial, ni per Radio Olé, ni per Los 40, vam entrar per Radio 3.
5: Ostres!
0: Vam entrar per Radio 3. Llavors vull dir, clar, Radio 3 a l'època, ara igual... també, però era l'emissora dels enrotllats, anem a dir-ho així, dels que saben música o els que estan més al corrent de les últimes tendències. I vam entrar per Ràdio 3. Després ja vam saltar a les més radiofórmules, però va ser molt curiós de passar...
1: I recordeu aquell dia que per primera vegada escolteu una cançó vostra a la ràdio?
0: Sí, sí.
1: Com va ser?
0: Perfectament.
4: Terrible.
1: Com va ser?
2: Cada un.
1: Terrible.
4: No, terrible.
1: Que
0: explica la seva, explica.
4: Dic d'emocionant, terrible d'emocionant. Tu estàs sentint tota la vida que ets músic, i és el que deia el Rogel, que escoltes la ràdio, tens com a referència Ràdio 3, perquè allà surt les coses que són bones, les novetats, les propostes, tal, i de repent, en aquell programa hi ha... i en un altre i en un altre, has sentit la teva cançó i el primer dia va ser de flipar. O sigui, em vaig quedar mirant la ràdio, que la tenia a sobre de la tele, me'n recordo.
2: Sí, perquè era bastant raro sortir a la ràdio. Bueno, a veure, que tots havíem tingut grups i més o menys havíem sonat, inclús a Ràdio 3 havíem sonat. Però no, sense saber-ho, no. Normalment no. Ho saps, que has anat a fer una entrevista o has anat a fer alguna cosa, no? Saps que sortiràs per la ràdio en algun moment i no és el mateix. Però jo per exemple, vaig sortir de la treball, estava treballant en informàtica, i poso en marxa el cotxe i sona el My Loving i jo em pensava que m'havia deixat posat un caset o alguna cosa, no? I no, era Ràdio 3 que la tenia, sí. Escoltava Ràdio 3 perquè era...
4: I el més fort que és sentir la cançó i que aquell locutor està dient esta va ser la canció del verano,
1: sí. Ja.
4: Clar, això el cor et fa com un pam. Sí, perquè, bueno, clar, sí, portes tota la vida fent música i de repent aquí estem fent una cosa que era per divertir-nos, sense les pretensions de la vida
0: és
4: i de repent...
0: Les coses. Clar, és com funcionen les coses, quan no hi ha cap tipus de perspectiva de res. Jo estava a Sitges, que vaig arribar a l'estació del tren, surto i llavors a un bar sona All My Loving i li dic a la Júlia, dic... Són jo. Però em ve quedar així, dic, són vosaltres. I sí, vam quedar allà, a la porta de la bar, escoltant el My Loving. Molt guapo, una emoció.
4: Anaves al súper, i és que, a més, és una cançó que no sé què té que traspassa fronteres, perquè el so és molt reconeixible tot. I llavors, estàs al súper comprant, i en aquella època, cada dos partits, estava sonant el My Loving, pim, pam, a tot arreu, no?
0: Bueno, molt guapo.
4: Aquell va ser el principi.

0: Què és el que té aquesta cançó, el My Lovin', que ha enganxat tant que va convertir-se en un èxit ràpidament?
1: Bueno, primero perquè és un temazo de puta mare ja d'entrada. O sigui, quan les cançons ja són bones i després la versió... És que és una cançó justament dels Beatles que nosaltres sempre dèiem amb conya que ja és una rumba. O sigui, de fet, és una cançó que té un ritme diferent, no és un ritme pop, un ritme així de tallar.
2: Sí, sí.
1: Real. Però després han intentat fer moltes altres cançons dels Beatles, molta gent ha entrat... De fet, van ja haver aquells que van fer un disco sencer de cançons dels Beatles.
2: El Rollins.
1: Agustín, l'Aguilera. I, home, no enganxaven, no enganxen totes com aquesta. Bueno, també té la certa, el tros de lletra així una mica més raro que posem, fem els Nainos, que la gent és més fàcil de cantar-la, també, i que la rumba...
3: Que és el vostre toque.
1: Sí, clar. Bueno, i de la rumba, més que res, perquè la rumba és una música super, jo sempre dic, super comercial, super convincent.
3: O sigui, ja, però quan sentim Naino, Naino, és Manolos.
4: Fins i tot per fer vosaltres. Sí. Mira, aquests coros són aquí.
5: Amena, amena, Naino, no Lailo.
3: Lailo no, Naino.
1: Això és important.
2: No, però també abans d'això, Ramon, vull dir, hi ha un component que se'ns escapa a tots, que és la màgia de la música, que per això funciona aquest negoci de tots plegats. Que no saps mai què passarà amb una cançó quan surt de tu i arriba la gent. I, afortunadament, com que això no es pot preveure, perquè si no les companyies grans farien cada any un èxits o xurros, com si diguéssim, però com que això no es pot saber, ara no sé què passarà a la IA, perquè ja no tinc idea, però en aquell moment aquest component màgic de que la gent faci seva la cançó s'escapa de tu. O sigui, és que no hi ha cap explicació raonada, em sembla a mi. És una cosa...
0: Heu estat gairebé per tot el món, Anglaterra, França, Mèxic, Argentina, Xile, Europa, per tota Europa, per Amèrica. La rumba, la vostra música, s'entén de la mateixa manera aquí, a Catalunya, a Espanya, que la resta del món?
2: Sí, perquè el que deia el Ramon és molt cert, és molt convincent, és una música visceral, que t'arriba, que no has de fer una reflexió...
1: Com el flamenc, que el flamenc necessites una mica d'entrenament, sí. No? És més complicada.
2: Hi ha música per cada estona, i vull dir que aquesta és per celebrar. És música de festa. Diu molt de caràcter de casa nostra. Som un poble que viu a prop del mar. Tenim una cultura gastronòmica que és la que tenim, una història, uns valors, i la música aquesta s'adiu a la nostra manera de fer i de ser. Però com que és música de comunió, de compartir, de passar-ho bé, a tot arreu s'entén.
1: És molt pop, és molt senzilla, molt popular. Bombo a negres, és molt senzilla i entra molt bé. Els estrangers, molta gent no ha sentit, excepte millor, bueno, els Gypsy Kings sí que els han sentit per allà a tot el món, però hi ha estrangers que no han sentit mai la rumba i automàticament es posen a ballar, o sigui, no necessita molt de coneixement, no? Com el flamenco, que te pot fer gràcia perquè és exòtic i tal, però si no entens de flamenca no entens res. Vull dir, és una música molt complexa. En canvi, la rumba és molt més senzilla, és el pop del flamenco, diríem. No?
0: Sí, Cus, i tu com arribes a Los Manolos?
3: Jo amb Els Manolos, la primera vegada que els veig, perquè clar, ells actuen al Celeste i jo no hi anava encara al Celeste.
1: Et deixaven entrar.
3: Al Cibeles sí, m'aculava. Feien los Jueves del Sabor, se'n recordeu?
2: Pernil
3: Latí, que també actuava, se'n recordeu? Sí. Allà sí que em colava, perquè era jovenet jo. I els veig a la tele. Els veig a la tele, la primera tele que van fer. Jo estava a casa dels meus pares. Jo havia acabat de gravar el disc de My AI.
2: Sí,
3: A l'any 90.
2: Clar, a l'any 91.
3: A l'any 90.
2: Claro.
3: I van fer lo de... Bueno, una tele amb la Concha Velasco.
1: La Concha Velasco, sí.
3: Jo estava amb el meu pare i ho vam veure. I tant jo com el meu pare no entén de música. Va dir... Aquests serà la cançó de l'estiu.
1: Sí, realment aquella actuació ja va ser...
3: Jo vaig
1: ja
3: dir, això és un bombazo. Perquè de la manera que anaven vestits, el ritme, la cançó dels Beatles... És clar, tenien tots els condicionants, no? I després, bueno, una mica el que ha dit el Toni, quan les companyies majors es posen a treballar, sobretot en aquella època...
2: Clar, no.
3: Saps què t'ho
1: dic? Però t'ho dic una cosa, jo sempre dic que vale, les discogràfiques ens van ajudar molt, però és perquè el grup ja anava... on fire, o sigui, en un any sí, era una cosa... O sigui, anàvem a tocar a qualsevol lloc i sortíem d'allà amb tres bolos més a la butxaca.
3: Ja.
1: Però d'allà mateix.
3: A part, o sigui, va ser la novetat. Sí, o sigui, sí. No hi havia res igual. I eren ells. Vull dir, clar. Eren ells amb el sentit de musical rumbero i sobretot l'estètica, no? Vull dir,
1: eren... I que enganxàvem amb tots els públics, perquè enganxàvem tots els públics. Jo no recordo, molta gent del pop i del rock, els Brightons, els aquests, ens venien a veure.
3: Clar, o sigui,
1: perquè era una cosa extraordinària, no? Era una mica una cosa diferent, però era convincent d'entrada. Vull dir, sempre dic que les discogràfiques ho van amplificar, però allò funcionava, eh?
2: Després també hi ha una cosa bàsica, que és que no hi havia cap pretensió de res. I vull dir que no va ser allò de dir, bueno, farem això i llavors vestirem així, sortirem...
1: No.
2: Era tot allò, hòstia, mira com vaig, oh, que guapo, nen, no sé. I anàvem, es vestíem i tocàvem, per què no toquem això? I ho tocàvem i ho fèiem, però sense por. Vull dir que ens ho passàvem bé nosaltres. I vull dir, aquesta convicció interna i aquesta passar-ho bé va arribar a la gent d'una manera natural, vull dir, sense...
1: Bueno, al principi assajàvem, tocàvem allà al local, però no teníem pretensió ni de tocar.
2: Que va,
1: o sigui, pensant que allò era... Perquè la rumba, tu saps, estava passada de moda total.
3: En aquells moments.
1: I més nosaltres, que veníem del pop i del rock, és a dir, a ningú se'ns ocorria pensar en aquell moment, en primer moment, de que allò podia anar cap a puesto. Va tindre a passar aquell noi del diàmetre que ensaiava al costat nostre i ens va picar, escolta, això què feu? Què he sentit? Per què no veniu a tocar un dia? Però des del mateix local d'assaig. Nosaltres no teníem pebrots, per dir-ho així, d'anar a dir, escolta, que fem rumba. On anaves a dir que feia rumba, no? Vull dir, i menys 10 pavos.
3: Era una època complicada.
1: No tenia cap sentit. No?
3: Perquè...
1: Estava
3: Xipent.
2: Xipent.
3: Estrelles ja pràcticament no estava.
2: El Xango.
3: El Gato havia mort, també.
1: Sí.
3: 90.
1: Bueno, encara no.
2: Va morir
1: el
2: 90.
1: No. Sí.
3: Quan vau treure el disc, més o menys.
1: Bueno, va treure el disc.
3: Sí, va morir el 90.
1: Però quan jo parlo és abans.
3: Ja, però vull dir que era aquella època que va ser... Va ser...
2: Paret al culto.
3: Clar. Va ser vosaltres, torna en Paret, i puf, Jocs Olímpics, i allò fa com un... Com la fletxa aquesta que va tirar.
2: Exacte. No, el Repollo.
3: Fuc, cap a dalt.
0: I parlant dels Jocs Olímpics, vosaltres arribeu als Jocs Olímpics. Allà, doncs, i l'Amigos para siempre és una d'aquelles cançons que arriben a tot
1: que
0: el
1: no
0: món.
1: Que no van fer el dia de les Olimpíades.
0: Exacte.
2: Sí, la màgia. El que dèiem és això, la màgia de la música. La gent va agafar aquesta cançó com a banda sonora de la seva vida. I de més d'una generació, perquè jo penso que ha passat de la gent de la nostra generació als fills, i és una sort, això. Som afortunats i donem gràcies a la gent i al públic perquè ens ha tingut sempre respecte i ens ha estimat, i encara ara, a dia d'avui, ens venen a veure. Vull dir, per tant, allò va ser, bueno, un seguit. Com deia el Gato, d'això, l'èxit o d'allò, és una constel·lació, tu estàs allà, tu estàs fent coses, eh? I llavors s'alineen els astres i et cau a sobre, pum, i t'ha tocat a tu i es va tocar a nosaltres.
0: Però si abans parlàvem del All My Loving, de l'èxit del All My Loving, Amigos para Siempre no queda enrere, eh? Té el mateix
2: o
0: més.
2: Sí,
1: avui en dia
3: jo crec que més.
1: Una mica més, sí.
3: Perquè quan parles de Manolos et parlen d'Amigos para Siempre.
1: Sí.
0: I on està l'èxit d'aquella cançó d'Amigos para Siempre?
5: Jo volia afegir que també hem parlat de l'any 91 de l'All My Loving, però el 92 va ser a l'Amigos, clar, amb 2 anys va ser un seguit de pelotazos, perquè i el Melorín tenia molta força, però l'Amigos va arribar encara més lluny, perquè és el que diem ara, la gent ens ve a veure moltes vegades per l'Amigos, i és que l'esperen pel final, és la que fem habitualment l'última. I què té aquesta cançó? Pues bueno, que és també el que deia el Ramon, és una gran cançó, la melodia és perfecta, entra en rumba, fantàstica, el missatge és brutal, el record...
1: L'amistat i tot això...
5: Exacte, el missatge, el record que té la gent, i de nosaltres guarda aquesta imatge, allò de 10 tios allà, a les Olimpíades, que van ser un èxit, tot junt fa que bueno, tenim això que és aquest distintiu, pues bueno, que és una sort.
2: Aquesta cançó hauria de ser l'himne de l'ONU.
3: Per
2: aquest missatge,
3: vull dir, pel
2: contingut. Ara que estem en una època que tothom es baralla, que es crida, que s'insulten, que es menystenen, doncs, tio, anem a veure, doncs, anem a buscar una cosa que ens uneixi, que podem parlar des de la discrepància, però que podem parlar amb respecte, no? Però això s'ha perdut. Vull dir, estem en una època de molta tensió i de molta... Per això jo proposo que l'ONU la faci himne olímpic. Ai, himne mundial.
0: Amigos para siempre.
1: A petició de Roger i Arrego.
2: Jo demano.
1: Demano, sisplau.
0: Ha canviat molt el panorama musical des de que vosaltres comenceu amb aquell All My Loving que escoltàvem al principi fins al dia d'avui?
2: Clar, que ha canviat.
1: Clar, és normal. Una pila d'anys, eh?
2: Clar, com, si em dius tu quan... Vull dir, ha canviat la música pop dels anys 60 quan surtis Beatles a dia d'avui? Doncs clar que ha canviat, perquè l'evolució és de l'espècie humana, és així, anar canviant, anar afegint coses, anar fusionant...
3: No, i sobretot els formats. Nosaltres hem passat per tots els formats.
2: Efectivament.
3: Ens hem tingut que adaptar no només els formats, sinó els sistemes de gravació.
2: Exactament.
3: Vale.
2: I de promoció,
3: perquè
2: i de venda...
3: Perquè aquest disc vosaltres el vau fer en cinta.
2: Sí, digital. Sí, tu també?
3: Igual amb ell. I el primer de Sabor de Gràcia també en cinta digital.
2: Cinta digital.
3: Clar, després va sortir els edats. Després va sortir... Clar, i ens anàvem... Som unes generacions de músics que ens hem sapigut adaptar com els camaleons una miqueta a el que sortia i aprendre-ho, saps? Mm. I això no és fàcil.
2: Sí.
3: Perquè ara la gent jove ho té molt fàcil. Si no ho saben fer, fiquen un tutorial. Però nosaltres no. No havien tutorials. Era el libro de instrucciones, eh?
5: Sí, bueno, i existien els discos de vinil, sí. Després el CD, tot això, les cintes, tot això ha desaparegut. Mm. L'últim que era el CD, que era digital, també fora. Ara ja...
2: I el mercat també ha canviat. La manera d'arribar...
5: Molt ràpid.
2: O sigui, abans hi havia un circuit, que ara és un altre, vull dir que ni millor ni pitjor, però ha canviat. És que tot va canviant.
1: Bueno, i la música, que entenc que és el que ell també volia dir, no? La música, òbviament, també, clar, cada generació treu la seva música perquè ja ha de ser diferent a Parnassus a la que era jo, no? Diuen que, home, que la música dels 80 ja no s'ha superat mai, no? Diuen. Clar, que això sobre gustos no hi ha res, no? Però, bueno, tot el moviment del rap, el trap... bueno, després... És que, clar, des del 90 han passat més coses, també, no?
2: Moltes.
1: La música disco i tot, sí, encara que... Bueno, la música disco és dels 80, no? Sí. Els 90 i els... A partir del 2000... Hi ha tot més enllaunat
0: i tot
1: i més rap. Més democràtic, segons el que diuen.
2: A partir del 2000, música indie, que és una variant del pop, i també doncs, les diferents músiques. Per exemple, ara ens trobem que... Jo veig com una evolució de la salsa, tot el que seria la música que es fa des de Miami, és una evolució de la salsa. Tot el que fa aquest Bad Bunny i companyia, que ara ha tornat a recuperar l'orquestra, però vull dir que és una evolució. I que el que és curiós és que cantant en castellà, bueno, o xiuxiuejant o susurrando en castellano, arribin al món sencer. Però vull dir que jo penso que és una evolució de la salsa, perquè, de fet, la música, anem a dir, la música de la qual som parents, com si diguéssim,
0: està
2: triomfant al món, i és així.
3: I sobretot en cançons que nosaltres ja sentíem fa molts anys enrere, perquè l'altre dia em parlaven Un verano en Nueva York, jo tinc el disc d'això, i això és del Gran Combo de Puerto Rico.
0: Clar.
3: I no, és de Bad Bunny. Com Bad Bunny? No, on vas, fill meu?
5: Bugs Bunny.
3: És un verano en Nueva York. I ara tothom canta aquesta cançó, sí. I això és dels 80.
0: I vosaltres canteu, ara entrem amb la polèmica que va haver-hi fa un any. Canteu encara El meu avi?
5: Sí. Vols que la cantem?
0: Vinga.
2: Aquesta polèmica...
3: Això és una gran cançó, home.
2: Aquesta polèmica...
0: Parlo del monasteri.
2: No, hem passat, hem seguit fent-la igual. Sí. I el que hem de tenir molt clar és la vessant artística i la vessant personal. Hi ha artistes que la seva vessant personal seria millorable, per dir-ho d'una manera simpàtica, però vull dir que la gent coneix o hauria de conèixer la vessant artística. A mi no m'importa que facis tu la teva vida privada, Xavi, per exemple, o qui sigui d'aquí. Jo, si tu fas una cosa de cara al públic i m'agrada el que fas, diria, ole aquest paio, el que està fent, no? Però el que faig a la teva vida privada, jo ni entro ni surto, no? Encara que potser després estigui tot molt lligat, no? I això de l'Ortega Monasterio, des del primer moment, vam passar tot. La vam seguir fent amb el repertori i el que le pique...
3: Que és rasque, clar. A part, la música és universal, una miqueta. Vull dir, per aquesta regla de tres hi haurien cançons que no podrien cantar. El Saboreando del Paret no es podia cantar.
2: Per
3: perquè hi ha una lletra masclista.
1: Però a part de la lletra, no, i el que és la gent.
2: Les de salsa.
3: I les de salsa ja, no, llavorem otra vez.
0: Imagina't el 15 anys tiene mi amor del Duodonel.
3: Sí, no, però bueno, ara mira, han anat a Bad Bunny i a Maluma i a tots aquests. Que escoltin les lletres.
1: Bueno, és pitjor.
5: Aquí ningú s'escandalitza, no?
1: Sí, però
5: aquí,
1: ningú diu res, saps? Però la polèmica d'aquesta és per lo que va fer ella a la seva vida privada.
3: Sí, bueno, però...
1: Que això, si mires músics... Bueno,
3: n'hi ha molts. És que n'hi ha molts.
1: Assassins i tot.
3: Clar.
1: Que hi ha gent actors, que ha matat gent.
5: Actors.
1: Sí. I actors, sí, també. Sí, que... I directors, i productors. Els productors també de la Marinera. Clar, això... La veritat és que és millor no fotre-s'hi, no pensar-hi, no?
3: El que sí hem de dir és que el meu avi és un himne. És un himne que tothom coneix i tothom la canta, independentment de que aquest home fes el Macedoni.
1: Una altra cosa és que la lletra d'aquesta cançó, que diu visca Catalunya, visca Catalunya, visca Catalunya, clar, fora del territori català, bueno, no, hem tingut problemes a vegades.
3: Heu tingut vosaltres problemes?
1: Sí, algunes vegades. Abans, es podia, jo deia que es podia marcar una, quasi una ratlla, sobretot a les zones limítrofes, és a dir...
2: Els veïns.
1: Per allà Fraga, per Alacant...
3: València.
1: València. Sorprenentment a Bilbao vam tenir problemes també.
2: Ostres.
1: Sí, sorprenentment. I en canvi a millor Extremadura de puta mare i a Valladolid.
5: Bueno, una cosa és, curiosa. Quan dius problemes, també...
1: bueno, problemes
5: vol dir que la gent xiula i acabem dient i visca Bilbao. Llavors aplaudeixen.
1: Sí, bueno, sí,
5: però
1: sí,
5: queda entrar, no els hi fa gràcia.
3: No,
5: que
3: no els hi fa gràcia que els hi diguis visca Catalunya.
1: Si a vegades es començàvem a xiular nosaltres, te'n recordes? Quan es començava, perquè comença a capella, no?, el meu avi, i a nosaltres a vegades xiulàvem per provocar que la gent xiulés una mica, també, no?, i per fer una mica la conya, no? Però sí, hi havia diferents... No, ara... També depèn del dia, la millor, sí, se sàpiga.
2: No, i ara també, pel que deia abans, vull dir que ha estat tot molt més radicalitzat i més polaritzat, hi ha gent que confon les coses, no? Vull dir, o si tu vols cantar en anglès i no passa res, pots cantar en italià, ho fem nosaltres, no passa res, cantes en castellà, no passa res, i si cantes en català sempre hi ha algú que se sent agredit o no se sent bé, que està incòmode, i dius, per què? O sigui, jo puc cantar-te en anglès i tu no et sents incòmode, vull dir, és una cosa que no entens, però bueno, està passant, malauradament.
3: I a vegades, en anglès no saben el que estàs dient, perquè tothom no sap anglès. Saps què t'ho
2: vull dir? Sí, sí. Però bueno...
3: Vale. A veure, la música és universal. No. Jo ho veig així,
2: Vull dir,
3: totes les llengües que hi han són bones per cantar en rumba, i sobretot la rumba, que és una música que és una fusió de diferents ritmes, del rock and roll, del flamenc, de la música cubana, vull dir, tot això és... És com si es posessin dintre d'una olla, féssim una escudella tots, no?
2: Claro,
3: vull dir, els idiomes van a dintre. Nosaltres mateixos cantem en català, en castellà, he cantat en italià, en anglès sense saber el que en dic, estrancaló. Vull dir, perquè pues, jo sempre ho dic, jo tinc tres llengües. El castellà, el català i el caló. Vull dir, canto amb aquestes tres llengües que són meves, vale? Però a banda, pues, si puc cantar en italià i m'ho aprenc, pues, perquè...
2: Claro, no passa res.
3: Passa res, home.

0: L'any 21 graveu un tema amb els de Tietz, no? Amb els Tietz.
1: Tietz, sí. Tietz.
2: Tietz.
0: Tietz. La dels Manolos, no? Per què vau tenir aquesta col·laboració amb ells?
3: Mira, ens vam proposar això, una, d'entrada. I dos, perquè és un clàssic dins del món de la rumba i penso que del món de la música. Nosaltres també havíem fet coses amb el Paret. O sigui, tu sempre vas a buscar els teus referents una mica i vols treballar amb ells. I de fet, ens ha passat sempre que ens han cridat, ja sigui per dalt o sigui per baix, o hem anat a buscar algú, i pensem que és bo que ens puguem traspassar, que ens puguem explicar les maneres de com fem les coses, de com composem, de com les cantem, de com ho sentim. I vull, això enriqueix uns a altres, perquè de fet tota aquesta vida el que fem és anar trepitjant les petjades que han deixat uns davant nostre. Mm. O sigui, davant nostre hi havia el Paret, hi havia el Gato, hi havia el Zamaia, hi havia el Chacho, hi havia el Rumba 3, hi havia... Al costat nostre, doncs, està el Sicus, en Sabor, està el Joan Garriga, està tanta gent ara, vull dir, seré gent, però vull dir, a tots, i tots anem cap allà, i anem caminant, i llavors que hi hagin fusions i que hi hagin trobades està molt bé. I en gent que no té res a veure, al principi, amb el món de la rumba, que tinguin l'interès, perquè la cançó és d'ells, de fer una cançó en rumba, i de parlar nosaltres per fer-ho plegats, és molt guapo.
1: Ah.
3: És que és molt guapo.
1: I és guapa, la cançó, a més.
3: Mm-hmm. És guapa, sí. Vull dir que està molt bé, i que penso que hem d'anar per aquí, i que hem de ser tots suficientment
4: I sobretot
3: humils i cooperatius, com
4: són
3: perquè...
4: generacions diferents.
3: Claro.
4: I aquí és lo guai, no?
3: Claro.
4: Perquè són generacions diferents, maneres de concebir, de pensar la música diferent, i els joves el que t'aporten és frescura, que nosaltres
3: Totalment.
4: Ja no tenim aquesta frescura.
3: Totalment.
4: Perquè estan més actualitzats, vulguis o no, per molta música que escoltem, ells estan al dia de tot,
3: sí, sí, sí.
4: No? I que hagin aquestes fusions, ostres, això és guapíssim. Perquè mira, et dic una cosa, en aquest món estem... Allò, hi ha un dia que tots tenim una data de caducitat. El que deixarem seran les cançons. I això és el que queda. Aquest és el llegat que es deixarà, i aquesta cançó perdurarà en el temps, m'entens? Aquesta i altres, no?

0: cap a on va ara la música de Los Manolos? Quin és el futur més immediat del grup?
1: Estem preparant aquí un...
2: No podem dir-ho, Xavi.
1: Això ens has de convidar a l'altre programa i t'ho explicaré.
0: Ah, convidem.
1: Així que l'orella.
0: Convidem sense problema, ja ho sabeu. És casa vostra.
2: Dios mío, déjame como estoy.
1: No, estem preparant l'estiu, no? Estem preparant l'estiu amb idees de si presentar cores noves, sabem si es pot la temporada que ve, i sempre anem fent així, doncs anem estant al dia. De fet, també som un grup que no tinguem mai allò grans plans per això ho farem d'aquí. Anem bastant al dia, perquè com que som molta gent i som molt assemblearis, vull dir que això és bo, i de vegades també és una mica més feixuc, perquè clar, el ser assembleari, doncs qualsevol cosa vol dir parar màquines i que es ponen tots allà i vinga, pim-pam, ets i uts, etc. Però bueno, com que sempre ha funcionat així, no canviarem ara.
2: Sí, hem sigut bastant friquis amb tot això, no? És a dir, el que ha anat venint, hem anat fent, ens hem anat trobant, sobretot passant-s'ho bé, perquè de fet era el concepte del grup en un principi, no hi havia concepte, era simplement perquè ens venia de gust fer-ho i tot. Pues estem una mica igual, eh? Ara ja amb més edat, no? Ara tenim ja una edat ja més d'allò, i és una sort poder seguir tocant i que, a més, allà on anem, la veritat és que omplim i la gent està encantadíssima i tal, lo qual això està molt bé, perquè no és que allò que a vegades diuen, ostres, te estás arrastrando por los escenarios, ya, no?
1: Afortunadament.
2: No, al contrari, o sigui, anem a tot arreu, on anem, rebentem. Llavors, això està molt bé, i llavors no et planteies gran cosa més, que dir, bueno, pues mañana otro, pues venga,
1: clar.
2: No?
1: Vull dir, clar,
2: no...
1: Clar. Sí. I portar la rumba...
3: Sí, sí.
0: Al seu lloc.
1: Arreu, no, vull dir
3: no,
1: que...
3: No, a tot arreu, clar.
1: A tot arreu, vull dir, sí, aquí, a l'estranger quan hem anat, doncs allà som un grup de rumba catalana, i bueno, doncs allà estem defendent la nostra música, el nostre bagatge cultural, el nostre missatge, que l'article vivia a rumba.
3: I clarament són referents, m'entens? Vull dir, s'ha de fer de dir les coses pel seu nom. Els Manolos són referents de la rumba catalana, un dels màxims exponents de la rumba catalana. Vull dir...
2: Això diu Arsicus, eh?
3: No, a veure, ho estic dient la veritat, si estic dient alguna que no és, ja m'ho direu.
0: Quina és la història d'Una aventura?
1: Una aventura, de Grupo Nietzsche. Doncs... Doncs com que ens agrada també... És que, clar, el que deia abans, la salsa i la música antillana, tropical, és igual, cubana, i la nostra música és que som parents. Llavors, vull dir, qualsevol música d'aquestes, doncs, quan l'escoltes, doncs t'arriba. Llavors, vam escoltar aquesta cançó de Grupo Nietzsche i vam fer una versió. I llavors, aquesta és la història, i és una cançó que va agradar, que ara, per cert, fet és que no la fem així en directe, no? Perquè ara anem canviant així de repertori, i aquesta no la fem, però... De vegades encara es pregunten, i l'aventura? Sí, ja la farem.
0: Ja la farem l'altre dia.
2: A les Olimpiades sí que
0: la va fer. Sí,
1: a les Olimpiades la va fer.

0: I abans d'acabar, com va anar el passat dia 30 amb els Gypsy Kings?
1: Bé. La batxaca.
2: Aquesta és una expressió molt de gitanos, eh?
1: Total. Mira, ara fa dos anys vam tocar amb ells a Madrid en el Festival Botànico i va ser la primera experiència, va ser brutal. Aquell any, aquell concert d'aquell any, el tinc un record brutal. I a Barcelona, pues no te digo, lo mateix, però multiplicat per... Clar, estàs a casa, la teva gent... no es pot explicar.
3: No, que has anat, que has anat caminant al bolo.
0: Exacte.
3: Has anat caminant xinutxant al bolo.
4: És el barri que va, si diguéssim. No, però amb ells també una bona relació. Quan ens vam conèixer a Madrid, que no ens coneixíem encara en persona, amb els d'en Nicolás, perquè hi ha diversos grups. Hem tocat amb els d'en Nicolás i amb els de l'Andrés.
3: Sí.
4: De l'André. I el de Nicolás, està el seu fill i tal, i vam arribar allà a la zona aquella de backstage i tal, a darrere l'escenari i tal.
1: Les guitarres que tenia.
4: Vam anar cap allà, es vam presentar, i de seguida... Es vam posar a parlar en català, perquè ells parlen en català.
3: Sí.
4: I es van ensenyar, quina guitarra portes? I no sé què, com ho fas, això?
2: Són molt bona gent.
4: Molt guapo, saps? De veritat, molt de veritat.
2: Jo he estat molt amb ells.
4: Uns i altres, eh?
2: Sí.
4: Els dos grups, però...
2: Sí. Jo he estat molt amb el Nicolás i amb el George, que és el seu fill.
4: Sí.
2: De fet, em va regalar un calçat. Que
4: sí, noi.
5: Un
4: peu que portes.
5: Explica-li del peu, nen.
2: Això del peu va ser
5: mortal. Que mai ho expliques.
2: Doncs mira,
5: em va
2: sempre a l'oncle Nicolás. I, nen, has de venir al casament de Monet. Bueno... Vale, pues vinc.
4: Vale. Claro.
2: No faig boda gitanes, però amb ell no li podia dir que no. I vaig anar. I el George portava aquest calçat. I li vaig dir, guapo, cosí, que diu, després te'l regalo. Dic, bueno. Però, clar, què sé jo. I quan vam acabar de treballar, es van fer una foto amb tots, va vindre la seva dona, li va portar les bambes i em fa, té, per tu. I jo, clar, que no. I em va, bueno, els gitanos ho diem molt, no? Em mori jo, que ho agafis. I, clar, al jurar-me d'aquesta manera, li vaig tindre que agafar. I clar, el meu fill fa, papa, no saps el que t'ha donat, no? Dic, no. Dic, què sé jo, fill meu? Dic, és un calçat, és guapo. Dic, però això és per un casament o algú... O allò, no? Alguna actuació d'aquestes en un teatre. Diu, és que són italianes, papa, les he mirat, valen 600 euros.
1: Collons.
2: I vaig dir, ostres, em va saber que greu, després no. Però no, i no les va voler. Va voler que les portés jo. I a part, d'aquí va sortir...
5: De les poses o no? Sí,
2: ah, sí, jo me les he posat. Mira, quan vam fer-ho del Teatre Polo, me les vaig posar, sí. I el 30 aniversari de Sabor de Gràcia, me les vaig tornar a posar. Sí. Quan hi ha algú especial, me les
4: porta. Jo els hi vaig veure,
5: nen, papa,
4: aporta bona sort.
2: Bona de fin, aporta'ns.
5: I teniu el mateix número, suposo, no?
2: Sí, no, hi ha un 42.
5: Amb el papa, també, de bastant.
2: No, aquí ja no, el papa deixa-la anar al més enlluernat.
5: És veritat, més que ell.
2: I vull destacar, també, que porto un músic de la fornada dels Manolos amb mi, que és el fill del Rogeli, de pianista. No perquè estigui ell davant, però és un fenomen. És un fenomen.
4: No es pot aguantar.
2: No,
4: jo puc dir-ho com a pare, eh? Vull dir,
2: I això que ha dit, m'hem aixecat, ell sempre ho fa. Quan acabem, fa... A mi em diu Tete. Tete, hem aixecat!
4: Claro.
0: La música de los Manolos, en Rogeli, en Ramon, Toni, moltíssimes gràcies als tres per haver estat aquesta nit a Ràdio 4.
4: A tu, Xavi.
0: Gràcies. Cicus, gràcies.
2: Tornem-hi. I la setmana que ve més.
0: Vinga,
2: si Déu vol.
0: La darrera. Que vagi molt bé. Tornem demà a les 12 de la nit.

La barrera del so, amb Irene de Zumbilla. A Ràdio 4.

0: El que aconsegueix traslladar la intimitat d'una veu. Connecta amb nosaltres i ens fa pensar en la nostra pròpia experiència. Dissabtes a la nit, a la Barrera del So, tenim concerts íntims per experimentar les virtuts de la música, per poder connectar amb tot allò que no podem expressar en paraules. Per això tenim la música. Com sempre, i de nou, avui un nou acústic amb l'ajuda tècnica de l'Alejandro Pacho. Som-hi ja, doncs, amb aquest nou, acústicament.
1: Per mi la música és un motor i ganes de seguir endavant i no parar.

El crit que deixa el silenci, viure amb la intimitat del buit, el comiat com a tall d'inici. És el nou i primer disc de la Chloe Riambau. Equilibris sense xarxa, 10 cançons d'indie pop d'autor, on l'electrònica teixeix el fil d'un lament que al final esdevé llibertat. Una veu íntima i confessional, dolça i alhora de presència rotunda, guanyadora de la darrera edició del concurs Sona Nou. Avui a l'Acústicament, la ment acústica de Chloe Riambau.

0: Chloe Riambau, què tal? Com estàs?
1: Bé, molt bé.
0: Bé, molt bé, o no ho sé, perquè just em deies, mira, aquesta és la que menys m'agrada del disc.
1: Sí, ara, o sigui, estic bé, però aquesta cançó és la que menys m'agrada.
0: Quina punteria que tinc,
1: Hem començat forts.
0: Sí, sí, a veure, és que, bé, tens moltes perles en aquest disc i algunes d'elles ens les interpretaràs en acústic, per això no les hem punxat així d'entrada. Però per què? Si està molt bé aquesta cançó.
1: Sí, no, o sigui, en realitat ara crec que m'estic reconciliant amb ella i cada cop que l'escolto millor. Però li vaig agafar com mania i ja no, ningú em treia d'allà. No sé, no sé si era per la lletra o sentia com que m'exposava massa, però bueno, hi ha cançons per tot i s'ha d'acceptar. Al final la vaig fer jo, així que sí, la vaig fer per alguna
0: cosa. La relació amb les cançons és curiosa i a vegades provoquen això, no? Aquí potser em vaig exposar massa i potser no ho volia, no?
1: Clar, clar. En el moment que també parles de tu i estàs explicant una història personal, de cop, o sigui, vas fent sense pensar, jo crec, i de cop potser vist després és com, potser no hauria d'haver sigut tan literal o tan concreta o dir coses tan... Però, no sé, després també penso que si et surt així en el moment és que havia de sortir així, llavors doncs, per això estic intentant també com entendre-ho i crec que cada cançó té el seu moment, llavors ja està feta i ja està.
0: És un disc força personal en el sentit doncs, que parles de... Sembla que parlis d'experiències personals en relació a la pèrdua i en relació també al ressorgiment. Ara parlarem de tot això, perquè Equilibris en xarxa realment és un títol que em fa pensar una mica en el...

0: en Jaume Pla.
1: Amazoni.
0: Sí, Amazoni. I hi ha coses molt boniques que també crec que tenen part de la seva essència i frases com aquesta m'agraden per això.
1: Que parla bastant d'aquesta incomunicació que a vegades tenim, doncs, entre les persones, a vegades en les relacions també romàntiques, no? I la importància de dir-nos les coses,
0: sí.
1: No? Que
0: sí, sí.
1: No sempre podem.
0: Sí, a vegades és complicat i no saps com fer-ho, però bueno, sempre serà millor, sempre parlar, sí.
1: Uh-huh. Penso que el gran triomf del disc, per això, és que no és el lament per la ruptura, sinó la catarsi de llibertat.
0: Sí, o sigui, sí, crec que sí, que evidentment és un disc que parla d'una ruptura i hi ha cançons tristes, o sigui, no és tot, no és alegria, però sí, és una mica això, com la porta aquesta que s'obre i totes les coses bones que venen d'un moment dolent, llavors sí que és una mica el trobar la felicitat fora d'aquí.
1: Tu quan les toques i quan les tornes a tocar, clar, com tornes a reviure una mica?
0: Ara cada cop millor, sí que al principi quan les feia, mira, tot molt nou, era complicat, era delicat. En més d'una ocasió he arribat a plorar cantant algun tema perquè al final estàs revisquent coses, ja sigui pensant en el passat o coses que t'estan passant ara que són iguals, però bé, cada cop millor. Al final ja, tant jo com la banda les tenim molt rodades i crec que sempre hi ha, o sigui, evidentment sempre hi haurà un sentiment, però no és tan fort ja.
1: Uh-huh. A vegades la vida penja d'un fil, però quan no trobis cap niu, només deixa't portar pel riu. Això es diu un fil.

0: Perquè la vida penja d'un fil quan la mires de perfil, però quan no trobis cap niu, només deixa't portar pel riu. Em sembla molt maco, això, no? De què parla aquesta cançó?
1: Aquesta cançó la vaig fer pensant en...

0: La idea d'anar de cares en sentit general com a la vida, per això per fi, o sigui, per això que quan mires la vida de perfil es despenjant d'un fil, és a dir, com si vols alguna cosa i si has d'anar de cares. I m'agrada, és també com, les estrofes són una mica un lament d'això, d'estar buscant algú que ha marxat, però llavors arriba la tornada i sento que és una mica com el disc, que et deslligues de tot això i hi ha una mica la alliberació final, sí.
1: I aquesta cosa que també és com, sembla, una roda d'acords així descendents, no? Que...
0: Sí. Ens va agradar, bueno, em va agradar molt fer aquest tema i sí, vam agafar, bueno, no sé, són pràcticament 3-4 acords i és una roda del flamenc i es va repetint i després, un cop la vam treure, molta gent em va dir que li agradava i sobretot això dels acords també, o sigui que m'agrada que es tingui en compte. Sí.
1: Un encert.
0: Sí.
1: I com s'aconsegueix aquest so així íntim, aquest ambient creat, no? Hi ha aquestes veus sintetitzades, aquests què són això?
0: Doncs jo crec que, bueno, treballar amb l'Aleix ens ha anat molt bé els dos, ens hem conegut molt i hem arribat com a entendre'ns molt i ell sap el que m'agrada i jo sé també com cap a on vol anar ell. I sí, vam voler buscar una sonoritat íntima perquè al final són temes delicats i crec que la meva veu també és més aviat delicada, però sense deixar de costat el que a mi m'agrada, que al final també és música electrònica. Llavors doncs vam voler-ho ficar detalladament així. Llavors per això van sortint sintes i hi ha coses més electròniques, però sense deixar de banda com el sentiment aquest. Sí.
1: Hi ha un cor de tristesa i l'electrònica una mica és el motor, l'impuls,
0: sí.
1: Doncs que una mica et fa tirar cap endavant.
0: Per seguir endavant, sí.
1: De fet, tu deies, no? La música per a mi és el motor,
0: sí.
1: Per seguir endavant, per no parar, no? Deies?
0: Sí.
1: I realment, doncs, precisament, que és una mica potser també penso el que expliques en el disc, no? És a dir, hi ha aquesta tristesa, però després aquesta tristesa, fins i tot transitar aquest buit sota els teus peus, és el que et permet després també mica caminar. Vull dir que
0: sí.
1: També està això traduït
0: sí.
1: També una mica en el so. La producció de l'Aleix Bou, òbviament també molt conegut per la seva feina, doncs, juntament amb el Jaume, amb Masoni, no? Què té l'Aleix i el Jaume, que són
0: sí.
1: tan cracs, no?
0: Sí, la veritat és que amb l'Aleix hem creat una relació super especial. Al final és qui, ell i en Jaume, qui em van animar, qui em van quasi obligar a fer això. I...
1: Què vol dir això? Ja et coneixien i et van dir...
0: Sí, o sigui, bueno, clar, tots som de la Bisbal
1: sí.
0: I és un poble molt petit. I res, jo feia versions, tots els concerts que feia eren de versions i a partir de fer Purgatori com a versió, doncs em van trucar i va ser com, va, vine a gravar-la bé. I arrel de gravar Purgatori em van dir, pues ara, pues per què no comences a escriure, fas alguna cosa teu i t'ajudem nosaltres, ho gravem. I vull dir que al final l'empenta me la van donar a ells i si no hagués sigut per ells no sé si encara estaria fent versions, vull dir, no sé en quin punt estaria. Per això estic molt agraïda també.
1: No m'estranya que t'ho diguessin, perquè clar, si fas aquesta versió meravellosa d'Amazon i de Purgatori...

0: Clar, com és això també de versionar un tema amb l'autor original. Bé, clar, també apareix el Jaume sí. en aquesta versió.
1: Sí, a mi em fa molta il·lusió i més que estigui dins el disc i que encaixi també dins el disc.
0: És que encaixa sí, molt bé amb sí. el significat de la cançó, la forma.
1: Sí, sí, sí, per això estic molt agraïda en Jaume que em donés aquest vot de confiança també de jo poder fer meu el tema del Purgatori, que és un tema preciós. I és molt especial, sí.
0: Què significa per tu també aquesta cançó, si l'havies escollit també per fer-la, no? Abans de...
1: Sí, sí, sí, clar, era un tema que jo, o sigui, he escoltat molts temes d'en Jaume i m'agraden molts temes, però sí que la de Purgatori, la vaig començar a fer, la vaig provar, i veia que m'agradava fer-la i com també que cantant sentia alguna cosa i que se'm removien coses. I al final doncs és això, és un tema que parla de deslligar-se de mil coses i un cop no tens res, doncs entregar-te per complet a l'altra persona. I crec que també va d'això el disc, llavors. Va anar tot molt fluid i va encaixar perfecte.
0: Què passa a la Bisbal? Escolta, noi, perquè clar, yeah. és que és increïble allò, no és espectacular.
1: Sé. O sigui, no sé com és que passa això, perquè de fet no hi ha ni sales de concert, ni hi ha llocs, no hi ha locals per assajar, no hi ha res per potenciar la música, però crec que potser precisament per això és com que tots hem lluitat i cada cop més generacions doncs, van veient les anteriors i tenen ganes de fer, i més perquè crec que també hi ha molt caliu i sempre et sents, jo m'he sentit molt acompanyada almenys i molt ajudada i molt recolzada, llavors clar, això és una cosa que també tenim a fer abans uh-huh. que estar sola i veure que ningú està pendent, doncs sí.
0: Per tant, hi ha comunitat?
1: Molt, molt, molta, sí.
0: La importància d'aquesta comunitat, per bé que no hi han potser doncs això molts canals o molta, però sí que hi han les persones.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, estan les persones i entre nosaltres crec que ens apoyem molt i crec que és molt important fer això, sí.
0: Uh-huh. Com vas arribar tu a la música, clar? I aquesta veu meravellosa que m'imagino que és també la que va cridar l'atenció de tots, començant per la Bisbal i després de més enllà, no, també?
1: Sí. Doncs, aviam, o sigui, música he escoltat sempre i a casa meva s'ha escoltat molta música sempre. El meu tiet també és DJ i ha fet també mil mogudes de música. Crec que he mamat molta música. I arrel d'això, després doncs, vaig començar classes de cant, com farà 7-8 anys, i a la Bisbal, després vaig anar a Girona, vaig fer el batxillerat musical també a la Bisbal, i arrel d'això, doncs, a l'hora de buscar, hòstia, una carrera de tal, me'n vaig anar a Barcelona al taller de músics, i no vaig arribar a fer la carrera, però vaig estar 3 anys, i després vaig tornar a la Bisbal i vaig seguir estudiant com amb classes particulars i tal, però sí, des de que vaig començar no hi ha hagut com cap moment que hagi parat, i crec que també vol dir alguna cosa, vull dir que és alguna cosa que m'ha enganxat i que no... que és un camí molt llarg i que no vull parar, tampoc.
0: Uh-huh. A vegades es nota, quan hi ha estudis també darrere.
1: Sí.
0: I m'imagino que en aquest sentit també hi ha aquest domini de la veu, que penso, jo li deia aquesta veu que per mi és entre dolça i alhora amb una presència com bastant contundent. I que té aquest control de... bueno, dels vibratos, de moltes coses, però de... sí, com de la intensitat, no? De la presència.
1: Sí.
0: Molt... després pots fer una d'això i després acabes la frase molt suau.
1: Sí.
0: No?
1: Sí. Sí, crec que a nivell tècnic, evidentment, doncs, les classes i tots els estudis que he fet i que estic fent són la clau, però també això de posar-hi el sentiment i de... sí, o sigui, com que em surt sol i és a través de lo que em surt de dins. O sigui que sí.
0: Avui has vingut amb la teva guitarra també, la veu i la guitarra, sí. Per interpretar algunes d'aquestes cançons d'aquest Equilibris sense xarxa. Si te'n vas, és la primera que obre el disc.
1: És la primera, sí, i és la que vam fer i és la que més li agradava a l'Aleix i a mi també m'agrada bastant. I va ser molt bonica de fer, van venir amics a gravar el coro del final i és una cançó especial i crec que obre bé el disc perquè defineix bastant com el trajecte de lo que és. Així que sí, és important que estigui primera.
0: Doncs fem una cosa, parem màquines una mica, tens el set preparat, t'escoltem a la veu i la guitarra amb aquest tema que obre aquest equilibri sense xarxa, beu una mica d'aigua, hidrata't bé, i el micro és tot teu per escoltar aquesta, si te'n vas.

0: Si te'n vas... I diu, i si tu te'n vas, guardaré la forma del teu cos a la sorra, però quan miri al terra només veuré com la pols s'enreda. En realitat, es pot interpretar com a... Es fa una lectura de molts tipus de pèrdues, no?
1: Sí, en realitat no cal que sigui una pèrdua amorosa, tampoc, no. Com? Cadascú...
0: Sí, fa la seva interpretació... Sí. Com vas crear aquesta cançó? O sigui, en quin moment, on estaves, quin lloc, no?
1: Doncs estava... jo treballo els estius, bueno, i hivern, si es pot, o Setmana Santa, així, en un restaurant a Torre Valentina, que és...
0: Què em dius ara?
1: Sí.
0: A Sant Antoni de Calonge?
1: Sí.
0: No fotis. Sí. Que fort, quin restaurant?
1: El Boca Dolça.
0: Que fort, fortíssim. Sí, sí, pues, sí, i tant, i tant. Pues, ja hi hem anat uns quants cops. Uau,
1: pues, fa molts anys que estic allà. I no sé si, jo què sé, tenia festa o estava de descans o què, però, bueno, la cosa és que tinc un apartament allà al costat, i per això també que va treballant allà, i ja estàvem això del disc i de fer temes i tal, i vaig anar a la platja i res, i vaig començar a escriure, i llavors vaig pujar i vaig agafar el piano i vaig fer com quatre acords i va acabar sortint això, i després amb l'Aleix pues, ja li vaig portar i entre tots vam fer el tema i sí, és molt especial pues, per això, perquè canta en Jaume també, canta en tres amigues meves... Va estar guai, va ser molt bonic.
0: Que maco també que cantin amigues, no?
1: Sí, sí, sí, sobre... Perquè vam pensar en portar un coro d'una big band que jo havia estat, però no sé, jo vaig preferir que fos algo més personal, encara que no facin música ni res. I per mi és més especial, així.
0: Sí. Penso que aquestes coses, aquestes, diguéssim, dosis d'autenticitat es traslladen en l'emoció que plasmes en el tema,
1: sí.
0: I llavors, doncs,
1: clar.
0: Jo penso que s'aconsegueix captar, eh? I Sant Antoni de Calonge, que clar, m'has tret aquest tema també. Què passa? És preciós, aquell poble també, i sí. Bueno, ja s'està massificant bastant, sí. L'estiu és bastant bèstia.
1: A l'agost, sobretot.
0: Sí, però sí que té com una màgia especial per poder estar tan a prop del mar, suposo.
1: Sí, a mi m'agrada sobretot a l'hivern, o sigui, encara sí. Que no et pots banyar ni res, però...
0: Que fa un vent, que déu-n'hi-do, eh?
1: Fa molt de vent, sí. Però hi ha una tranquil·litat que... No sé, o sigui, tu camines per aquell passeig i te sentes al banc i és que pot passar rato i... No sé, com el fet de que no hi hagi ningú, de veure el mar, de... És algo que em relaxa bastant i que a l'estiu no es pot fer tan a gust. Mm-hmm. Llavors, sí, va ser en un moment d'aquests. Sí,
0: és una
1: sí,
0: mica disc d'hivern i disc de nit, potser?
1: Sí, o sigui, és disc d'hivern, perquè va sortir, el vam començar a fer a l'hivern, sí, al gener, i després el vam tenir molt temps guardat i ha sortit com a la primavera, però està fet a l'hivern, i crec que és... Tot i que molts temes parlen de la primavera...
0: És que t'anava a dir, la primavera és una paraula que sí. Surt molt al disc, que suposo que va sí. Lligat a això dels cicles, no?
1: Sí. Però... sí, sí, sí, però sí, el vam fer a l'hivern. Però bueno, entre hivern i primavera, perquè la primavera sí que és bastant contundent dins el disc, sí.
0: I aleshores també doncs, vas guanyar el Sona Nou. Va, com és participar en un concurs així?
1: Doncs, aviam... O sigui, va estar bé perquè... Bueno, perquè vaig guanyar, perquè m'ha portat moltes coses bones, perquè ara tinc el grup que tinc, que ens vam espavilar molt i... I va ser com una manera d'entrenar-nos com amb el disc per ara portar-lo en el directe. Van ser com uns assajos molt grans. Però no sé, és que en realitat jo no sabia quin concurs era ni...
0: És curiós perquè, perdona que et talli, he vist l'actuació, està penjada, i és l'actuació i és maco perquè dius... Hola, saps? És com...
1: Bona nit.
0: Mola, perquè té aquest punt entre... no sé, una mica... És que no sabria com dir-ho, perquè tampoc és vergonyós, és com subtil, no sé.
1: Sí, és com... O sigui, com que jo no sabia tampoc on estava, saps? Era com, bueno, vinc aquí a presentar els meus temes, no sé, però espero que us agradi. I és una mica això, vull dir, jo no sabia... què era, de fet em va apuntar la meva cosina.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. Vull dir que si fos...
0: T'ho va dir per això o no?
1: Sí, però vull dir que si fos per mi no, no sé, no ho hagués fet, saps? I bueno, ara vist així, pues, que guai que ho fes i que anés tan bé.
0: Què ha passat a partir del Sona Nou?
1: Sí que ha sigut un trampolí molt gran de, a nivell això, doncs, de portar els temes en directe, en banda, de rodar-ho, de parlar en públic, també perquè és una cosa que s'ha d'anar fent i treballant, de poder estar en una discogràfica, de tenir concerts, de l'ajuda que et dona Under Rock i amb la publicitat i tot plegat, o sigui, són coses que potser si no tens pues, aquesta sort trigues més o no et passa o tu has de picar més pedra. Llavors sí que és un salt gran que m'ha anat superbé, la veritat que m'ha vingut tot rodat, vaig poder treure el disc que ja teníem fet, però bueno, en el moment que estàvem com concursant jo tampoc tenia com en ment de guanyar i de... era com, bueno, estic aquí disfrutant, és especial perquè estic cantant els temes del disc per primer cop, però no m'he obsessionat mai en la idea de voler arribar a guanyar o al final, no ho sé, és un concurs de música que vas i tu ensenyes el que hi ha i ja està, tampoc pots fer més, saps?
0: Uh-huh.
1: Sí.
0: I clar, la Chloe va dir hola, però després va començar oh, i vas dir, epa,
1: sí.
0: Jo crec que a la gent els hi va passar això, saps? Epa,
1: sí,
0: aquí,
1: sí,
0: saps?
1: Sí. Canvia bastant quan parlo que quan canto, sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: I ara com saludes al públic? És una hola més, hola.
1: No.
0: No.
1: No. Segueix sent bastant cohibit. Sí, soc bastant vergonyosa. O sigui, és algo curiós que a l'hora de parlar amb el públic em tallo bastant. O, bueno, cada vegada estic intentant pues, això, treballar-ho i mirar de deixar-me anar. Però després quan canto, pues, res, saps? Cap problema. Perquè estàs com en el teu món, és una cosa segura per tu, però després... de cop ja, en el moment que has de parlar... Uf.
0: És fort, eh? És a dir, la transició entre sí. Cançons, quan s'acaba sí. L'última nota...
1: Sí, sí. Merda, em toca parlar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Va, ja, bueno, suposo que...
1: Això s'ha d'anar fent i...
0: Potser anirà canviant.
1: Sí, suposo.
0: A tu t'agrada quan la gent explica coses de les cançons als concerts o no?
1: Sí, jo crec que és important com posar en context al públic perquè... Si tu estàs fent un tema tan delicat i tan així, bueno, sí, tan delicat per tu, el públic pot arribar en el tema i arribarà, però crec que quan menys filtres poses pel mig, o sigui, quan més tu ets i més tractes com d'una persona que t'està escoltant i no com a públic o com a fan, doncs és quan més s'arriba. Llavors crec que sí, o sigui, jo no explico a cada concert de què van els temes, però sí que miro de ser el més natural possible. Perquè igual que jo com a públic, després, si vaig a un concert, m'agrada com arribar i poder veure que allò és una persona normal com jo, pues, al revés.
0: L'altre dia venia el Xeri Maraster i em deia, i em confessava, és que jo què sé, jo sempre dic coses entre cançons i després penso, no s'entén res del que dic, i no sé què, i és a dir que té conflicte amb això, i porto ja mil anys,
1: no? És que sí... A vegades també parles i dius, no sé per què acabo de dir això, i... però no sé, crec que surt com t'ha de sortir en el moment. Tampoc és algo que es pugui planificar, no? Vull uh-huh. dir, no... va com va.
0: Forma sí. part també de la màgia d'allò efímer, que també és la
1: sí,
0: música.
1: Sí.
0: Mira, si vols no cal que diguem res ara, i tens el set preparat, et podem escoltar amb un altre dels temes d'aquest disc, que és aquest Aire entre tu i jo. T'escoltem i continuem parlant-ne.

0: aire entre tu i jo, una d'aquestes 10 cançons d'aquest Equilibri sense xarxa de la Chloe Riambau, i que podrem veure en directe a molts llocs, eh? Ara us ho expliquem, però és que mira, acabes de tocar a la Fònica la setmana passada i el Pacho, ai, una mica més va anar a la Fònica i una mica més, i ja et veu el nostre tècnic, una mica més i ja et veu, però va arribar tard.
1: Hòstia.
0: Molt pues, malament, eh?
1: Pues mira, allà estava. Va estar bé, va estar bé.
0: Diu que va veure Minibus Intergalàctic, que Chloe els ha vist ja 25 vegades. Sí? Van venir aquí.
1: Ja els vaig veure per allà.
0: Fer acústic i no sé quantes vegades els ha anat a veure, bueno, de fan. Nosaltres anirem també de fan. Per exemple, estaràs tocant també Ullà, a la Rural, a Girona, a Notes del Parc, no? A l'Acústica de Figueres, al Mercat de Música Viva de Vic, a la Mercè, a Barcelona, a Tarragona, sí, també. Veia cartell,
1: sí,
0: no? Sí, déu-n'hi-do.
1: Sí, la veritat que estic molt contenta perquè durant l'hivern ja hem estat tocant i ara que l'estiu també les coses a vegades són una mica més disperses, doncs no, doncs seguim fent bolos i mirant també de cares a l'any vinent, llavors... Sí, estem tots molt contents i jo la primera, sí, sí.
0: Clar, com es processa també això de que amb el primer disc, o sigui, guanyes el concurs, ja graves el disc, ja... A veure, també entenc que el fet precisament d'estar una mica padrinat per un productor i per, jo què sé, per l'Aleix i pel Jaume, no? Suposo que et deu tenir... O sigui, et deu donar com una certa, fins i tot, noció de professió. Saps què vull dir?
1: Sí, que a vegades costa una mica saber si... Si ets músic, si no...
0: Exacte.
1: Si, saps com, bueno, faig música, però no t'acabes d'atrevir. Però sí, em dóna certa seguretat, com veure que hi ha un projecte sòlid, que no s'ha quedat en un primer disc, que estem treballant més i que veig que anirà més. Llavors, em dóna pau, sí.
0: Home, perquè és que escenaris com el Mercat de Música Viva de Vic o la Mercè, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí. Per això que tinc moltes ganes de tocar llocs així, de seguir fent i, bueno, i llocs no tan grans també.
0: Exacte, sí. I tant.
1: Sí.
0: I què, tenim algunes cançonetes, algun projecte, alguna cosa? De què van ara les lletres? Perquè potser ha canviat la situació, no ho sé. No...
1: Clar, era un dilema també com de què s'escriu quan s'està bé, de què s'escriu quan no és d'amor i tot això, però bueno, crec que simplement pues, escriure el que et surti en el moment, estiguis com estiguis, i jo pues, és el que faig, com a la que m'hi ve una cosa, me l'escric, i pot ser d'amor, pot ser de la vida, pot ser de qualsevol cosa, o de sense cap sentit de res.
0: Tens llibreta?
1: Tinc llibreta.
0: Sí, eh? Amb boli i llibreta.
1: Sí, tinc una llibreta. I allà hi ha, vull dir, hi ha de tot, hi ha coses que serveixen, hi ha coses que no serveixen, però jo crec que és com molt important escriure el que et surti i després ja mira si...
0: No jutjar, no?, de principi.
1: Si ho fas o no ho fas, perquè a mi em passa això que em jutjo i després dic no. Però crec que és important saber tenir paciència i respectar el que escrius.
0: Com relaciona la música amb aquest jutge intern, no? Que sempre està doncs, desaprovant a vegades coses que fem, la culpa, no sé què, tots aquests elements. Mm.
1: Sí. És un tema gran i a part que un mateix sempre es jutja més que ningú altre i veus lo de la resta i dius, uau, el meu no és tan bo. Però crec que és això, com permetre's escriure encara que no sigui el millor que facis, però com si no escrius no faràs res bo, saps? Llavors, doncs és... com això, anar fent i donar-te aquest marge d'error, també, sí.
0: I així, bé, també estàs fent equilibris, segons
1: sí,
0: com.
1: Sí, clar, és que els equilibris ho engloben tot, a la vida, sí.
0: Doncs aquí estem, no?, seguint caminant, fent equilibris tots, també, amb les nostres coses, i així la música també dialoga entre nosaltres, i és aquest espai que hi ha, doncs, per exemple, entre l'artista, el qui toca i el qui escolta, doncs que és tan màgic. Chloe, moltíssimes gràcies per haver vingut avui.
1: A vosaltres per convidar-me.
0: I escolta, Les Hores, que és una de les cançons que més m'agrada i resulta que tu també.
1: Sí.
0: Visca, ara sí que l'hem encertat.
1: Sí, és de les meves. Sí.
0: Ens la presentes?
1: Doncs Les Hores és un tema, doncs ja he dit que pràcticament és el meu preferit, crec, i me'l disfruto molt en directe. Crec que, a part de jo, tota la banda és un dels temes que més els hi agrada tocar i per això a mi m'agrada que ells estiguin bé també, llavors crec que és una cançó molt de grup I m'agrada, m'agrada com la cosa aquesta que et deixa una mica flotant i... Sí, i per disfrutar, per pensar amb qui vulguis i sentir-la, sí, sí.
0: És que té aquesta cosa fantàstica també que entra com en un fade-in.
1: Sí, sí,
0: sí. I de
1: sobte
0: dius, ah, a veure on vaig? Ah,
1: sí, sí,
0: on
1: sí.
0: Estic?
1: Sí.
0: I també marxa una mica com, ah.
1: Igual. Sí, sí, sí, és com de col·locar-te per allà mig i també em fa gràcia que hi hagi com la veu parlada, que no sigui com els altres temes que és cançó, veu de cantada. I sí, crec que és dels meus temes preferits, sí, sí, sí.
0: Doncs amb la cançó preferida de la Chloe i acomiadant aquesta entrevista, escoltem Les Hores i mira, jo també li faré un fade out a l'entrevista. Moltes gràcies, Chloe!
1: De res. Adéu. Merci.

acords, milions s'han fet milions. I quants cops t'has dit que ho deixaries tot? Milions de cops.

0: I és la nova música de Nico Roig, l'artista doncs, polifacètic sempre curiós, acaba de publicar aquest nou retall que es diu Ets un Colom i que curiosament doncs, també està en col·laboració precisament amb Joan Colomo.
1: De vegades tinc la impressió que les orelles, saps que diuen que sempre estan en creixement, és perquè ens anem fent més sords amb els anys, no? I les orelles diuen, vale, anem a fer-nos més grans. La teoria absurda. Però tinc la sensació que quan et fas gran hi ha un punt on com que les teves capacitats d'alguna manera es van reduint, tu vas perdent una mica l'interès. O diguéssim que te la suda més moltes coses, no? Aleshores, aquesta cançó sí que parteix una mica d'aquesta arrogància, no? I tan imprescindible, saps? Quan, per crear, en realitat, de quan ets més jove i que dius, jo no faré mai això, jo no faré mai allò, perquè no sé quantos, bueno, tots hem passat una mica per això i arriba un moment on dius, hòstia, mira, ara estic fent exactament tot el que deia que no faria, no? I lo bo és que, així com lo de les orelles, no? Això, vas dient, bueno, però en realitat, hòstia, i què, no? O sigui, en realitat mola bastant això que no volia fer, no? Va una mica d'això, i estic molt content de fer-la amb el Colomo, perquè, hòstia, és un tio que artísticament m'agrada molt, molt divertit, i res, me l'estimo molt. I a més ell també, doncs, entre fills i no sé què, doncs, jo crec que empatitza bastant. I això.

La dificultat de fer-se gran, i d'adonar-se doncs, d'algunes, potser veritats, no sé si podem dir-ho així, però d'algunes realitats de la vida que et dona la perspectiva i el temps. Això és Nico Roig.

0: Sempre inquiet i sempre fent col·laboracions interessants al Nico Roig, com en aquesta amb Lucía Fumerón, aquesta La Churrasquita, cançons i més cançons i que ens fan comptar ja 15 anys de trajectòria de Nico Roig.
1: L'excusa de l'aniversari és, suposo, perquè no sembli un acte tan egocèntric, no? Anem a fer una mena de grans èxits de la meva vida amb la gent amb què he col·laborat i que m'estimo. I res, com que són 15 anys de cançons, però abans potser n'hi ha 15 més de coses que no ho són. Aleshores, tinc ganes de fer com un repàs, un viatge, que es diu, per tot això, veient d'on surt cada cosa, no? I com es relaciona el passat amb el present i amb el futur. I són excuses per muntar coses. Què vols, no? Tothom s'agafa molt fort als seus 10 anys, als 15, als 20, sempre ha de quadrar, no? Jo crec que quan ho celebrem seran els 16 i em sembla meravellós també. En realitat no sé quants anys fa que faig música, molt. No bon
0: poeta que me diera... 15 anys o 16 i molts més dels que hi ha darrere també, doncs, de tota aquesta trajectòria de Nico Roig, que per cert, per veure-la en directe, properament hem d'anar aquí una mica al costat, eh? A Saragossa serà el 10 de juliol.

I estem escoltant Cantos de Sirena, la nova referència també de Rambalaya, que ha publicat treball discogràfic, porta per títol 7, i com sempre doncs, aquesta amalgamada de rock, blues i aquesta meravella la veu amb el Johnny. Aquí acompanyat del Carlos Tarque, veu reconegudíssima.